0: Indicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar a llums d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
9: Les al·lèrgies alimentàries són una realitat cada vegada més present entre els infants i moltes famílies viuen amb preocupació situacions tan quotidianes com anar d'excursió, a colònies o activitats extraescolars. Avui parlarem d'un projecte que neix precisament d'aquesta experiència personal i que busca millorar la seguretat dels nens amb al·lèrgies. Es diu Erix i és una polsera que ajuda a actuar ràpidament en cas d'anafilaxi. El projecte l'ha impulsat la santcugatenca Pilar Moreno, que és infermera en un hospital de Barcelona, i ella avui ens ho explica ella mateixa. Bon dia, Pilar.
10: Bon dia.
9: Tot comença amb una experiència amb el teu fill a l'escola. Què va passar aquell dia, exactament?
10: Doncs mira, fa uns... en el 2020 em van trucar de l'escola on estava el meu fill, que li havien donat macarrons amb pesto, i ell és al·lèrgic als fruits secs. Jo estava treballant al meu hospital, vaig sortir corrents i vaig trigar molt poc, uns 13 minuts en cotxe, quan normalment trigo uns 20 minuts. I quan vaig arribar, el meu fill estava a la porta de l'escola amb la seva, amb la professora esperant-me, i el meu fill ja presentava dificultat respiratòria. Com nosaltres tenim aquí a l'Hospital General de Catalunya, molt a prop, vaig anar molt ràpidament a l'hospital i va fer una anafilaxia molt greu. Una vegada passat l'episodi, el meu fill es va recuperar, el meu fill em va dir: mami, un altre, tenia uns 8 anys, no corris tant, perquè si t'haguessis mort en el trajecte, ningú m'hagués salvat. Bueno, aquesta frase em va quedar molt gravada al cap.
9: Déu-n'hi-do, sí, una frase amb una consciència d'un nen de 8 anys, per tant, era conscient del patiment i de la importància d'actuar ràpid.
10: Correcte.
9: Aquell moment va ser el detonant del projecte Entén. Què va fer pensar que calia trobar una solució?
10: Bueno, sobretot aquesta frase. Aquesta frase última que us he comentat, se'm va quedar ahir i va estar ahir en el meu cap pràcticament sempre. I a l'estiu de l'any passat vaig veure que hi havia un congrés d'infermeria en innovació i lideratge i que hi havia un concurs d'infermeria Emprende. I vaig dir, bueno, doncs vaig a veure si puc fer alguna cosa pel meu fill. El meu fill té una malaltia que es diu un síndrome d'Asperger-Weber, que no té res a veure amb les anafilàxies, i vaig pensar, bueno, doncs a veure què puc fer amb ell per millorar. I vaig començar a pensar coses que té i tal, i què puc fer. I vaig pensar, doncs, per què no faig alguna cosa per el que li va passar a ell, per evitar que li passin a altres famílies?
9: Perquè entenc que moltes famílies viuen amb aquesta preocupació constant, no?
10: Sí, moltes. La veritat és que sí. A més, estan augmentant les al·lèrgies a nivell pediàtric i és una situació de que no tens control, perquè el nen està en moltes situacions que no poden controlar els pares, com són els menjadors, colònies, extraescolars, festes de nens... I és un risc molt elevat.
9: Per tant, veus aquesta oportunitat de dir, escolta, jo puc també portar alguna cosa, i llavors penses en Èrics.
10: Exacte, aleshores vaig començar, el meu cap es va posar en funcionament, vaig pensar què faig, vaig començar a elaborar, i si faig una pulsera, com podria ser, tal, i bueno, la vaig presentar en el congrés, en el concurs d'Infermeria Emprende, a l'octubre de l'any passat, i va guanyar.
9: I va guanyar. I per què? Què fa aquesta pulsera exactament? Explica'ns.
10: Aquesta pulsera la porta el nen a sobre, és una pulsera de silicona, i té dos objectius. Un, que hi ha uns iconos identificatius de lo que és el nen al·lèrgic, també que són de silicona, que es posen com amb la corretja de la pulsera, i després té un QR. Aquest QR, quan fas accés amb un mòbil qualsevol, que has de tenir, per tant, dades, accedeixes a un vídeo en el qual t'explica com posar l'adrenalina. És a dir, comença primer la sintomatologia que té una anafilàxia, com posar l'adrenalina i que truquis al 112. És un vídeo d'un minut 30 segons que també està subtitulat, a part de locutat, subtitulat.
9: Per tant, dona aquella informació bàsica i ràpida per saber com actuar.
10: Correcte. Sí, sí, sense més preàmbul. És a dir, sobretot, és molt important identificar la sintomatologia i després saber actuar ràpidament.
9: Per què? Perquè la gent ho sàpiga. Llavors, què és una anafilaxi?
10: És quan tu tens al·lèrgies a diferents coses, ¿vale? Pues les introdueixes en el teu cos i el teu cos reacciona d'una manera. Pot reaccionar d'una manera lleu, que seria lo típic d'empic a la pell, o d'una reacció moderada o greu, que és ja quan afecta a nivell respiratori i digestiu. El risc de que si no fas res és que... pot derivar a una parada respiratòria, a una complicació molt greu.
9: Per tant, és quelcom perillós, no només per infants, entenc que també per adults, però això està pensat per nens, eh?
10: Sí. Vaig pensar en nens primer perquè la idea era per el meu fill, ¿vale? És a dir, per que em va venir al cap, i després perquè quan presentes un projecte has d'acotar al mercat, perquè ojalà poguéssim ampliar el mercat a tot el que és. Qui sap que si a la llarga això es pot ampliar a persones dependents, a persones més grans, a persones amb discapacitats que no poden establir una comunicació i dir... I també perquè el mercat dels nens és el més vulnerable. Són els que no saben posar-se l'adrenalina. Un adult, en teoria, ha d'estar format per posar-se la seva adrenalina.
9: Perquè entenc que el que quan parles d'adrenalina és una injecció...
10: Sí. L'adrenalina ve en un autoinjector ja carregat, que l'únicament el que has de fer és treure els taps de seguretat i posar-los sobre de la pell. ja està. Ve carregat, has d'apretar i punto. Sí que és veritat que hi ha dos autoinjectors, dos tipus, per segons la marca comercial, i aquesta pulsera també va pensar en això i vaig fer dos colors, perquè un color et porta el vídeo d'un tipus d'autoinjector i l'altre color a l'altre tipus d'autoinjector. Són molt petites diferències, però són les bàsiques diferències per saber a l'hora d'administrar l'autoinjector.
9: Clar, i però aquest autoinjector entenc que aquestes persones que ja tenen aquestes al·lèrgies greus el porten a sobre.
10: Correcte, l'han de portar a sobre. Si no la porten ja serà responsabilitat dels pares de que no l'han donat, no l'han donat a l'escola o a les colònies. Però sí, a no ser que sigui una reacció de primeres, és a dir, que ningú sàpiga que aquesta persona és al·lèrgica, però per tant no portarà ni la pulsera ni l'adrenalina. Però si una persona ja és conscient, ja sap mèdicament que és al·lèrgica a algú, a l'al·lergòleg li haurà donat l'adrenalina, perquè això és una prescripció mèdica, això segur, i la tindrà el lloc on estigui el nen.
9: I els centres educatius i entorns de lleure estan preparats per afrontar situacions com aquestes o ara, amb la teva experiència, creus que no?
10: Bueno, en la meva experiència, personalment, no estaven preparats i sí que és veritat que els hi falta molt coneixement. Una vegada jo vaig començar el projecte, em vaig reunir amb instituts de Sant Cugat i amb associacions i sí que és veritat que falta. Falta, i sobretot, a part de falta de coneixement, tenen por a posar l'adrenalina, perquè la paraula adrenalina sona molt forta a nivell sense, si no tens formació sanitària. Per tant, et quedes com, ui, què és això? Què posaré? S'empitjorarà el nen? I és el contrari. Si no la poses, el nen s'empitjora.
9: Per tant, entenc que és una mica de barreja de diferents coses. Una mica de manca d'informació, una mica de manca de formació, que també és important, perquè pots tenir informació però no la formació adequada, correcte, i una mica d'aquella cosa de la por, no? Igual que quan a algú li agafa un atac de cor, que és, bueno, has d'agafar l'aparell més proper i ajudar-lo, però és veritat que com que no ho saps ben bé com funciona... No?
10: Correcte, clar. És que si ningú t'ha ensenyat... Jo en el seu moment, quan va passar allò del meu fill, vaig fer un vídeo amb una taronja i una adrenalina i els hi vaig passar a l'institut via e-mail. Però clar, si en un moment d'estrès has de buscar aquell vídeo i posar-te a veure el vídeo que no saps on està o llegir el paper del pla d'acció, que sempre ho han de tenir, això, a les escoles, al millor no trobes el paper. Al millor els nervis... Aleshores, la pulsera és accessible en qualsevol moment perquè la porta el nen a sobre.
9: Una altra persona que no sigui adulta no podria utilitzar-ho, és a dir, per exemple, en algun cas que si aquesta criatura, el teu fill, ara parlaves d'institut, que potser ja és més gran, serien capaços també o no?
10: Per exemple, companys d'institut. Sí. Clar, això és una bona pregunta. Vale? Per exemple, jo ara, això ha sortit en el tema d'adolescents, sobretot, vale? De que si vas en un grup estaria bé que els amics també sapiguessin formar-se. Suposo que ja depèn una mica de la relació que tinguis amb aquelles persones en les que estàs, de si ets capaç de dir-li, escolta, si em passa això, mira el vídeo i no passa res, posa-me-la. Però ja és una relació una mica més personal, no tan establida d'un monitor, un educador, una persona, per exemple, un familiar.
9: Però això de la por que comentaves, t'has trobat amb persones adultes ja formades o que més haurien de saber que diuen, ostres, jo tinc una mica com de cosa de posar-li, perquè què li passa si li poses adrenalina a algú que no la necessita? Perquè potser sigui per una altra cosa que li hagi passat.
10: Bueno, augmenta la freqüència cardíaca, és una de les coses, vale? Per tant, s'ha d'establir molt bé que la sintomatologia sigui la que és per posar-li l'adrenalina, que això s'explica en el vídeo. En el vídeo també els hi vaig ensenyar a la SACAP, que és la Societat d'Al·lergòlegs Pediàtrics, i em van donar una sèrie de tips per millorar aquests vídeos que els he fet jo, i els he incorporat perquè sigui clar de quan has de posar l'adrenalina.
9: El projecte, com abans dèiem, ha rebut un premi, el millor projecte d'innovació en infermeria. Què ha suposat també aquest reconeixement? Perquè, clar, entenc que et fa l'empenta de voler-ho fer, però de sobre, de més, escolta, ho has fet bé, no?
10: Doncs sí, la veritat és que vaig plorar molt. En el moment de rebre'l va plorar molta gent de l'auditori, hi havia unes 300 persones i van plorar molta gent. I va ser jo crec que a més del reconeixement del projecte com a tal, de que era molt interessant i és molt xulo, que la pregunta és, sí, però ho has inventat tu? I dic, sí, és a dir, ha sortit del meu cap. És com una mica el reconèixer la meva trajectòria trajectòria professional. És a dir, jo tinc una trajectòria professional d'infermeria molt gran, és a dir, fa molts anys que sóc infermera, he treballat molt, m'he preparat moltíssim, i això fa com m'esteu reconeixent algo que m'ha costat. I després que gràcies a la beca guanyada, el projecte està a poc s'està formant.
9: De fet, disposeu de les primeres 600 unitats fabricades. En quin punt està, doncs, aquest projecte ara mateix?
10: Pues mira, la setmana passada ens en van arribar les 600 pulseres, que hi ha 300 blaves, 300 verdes, amb els seus també iconos, que hi hem fet 7 tipus d'al·lèrgens, els més usuals en l'edat pediàtrica. I pues, és el moment de difusió, difusió perquè la gent conegui, perquè les puguin tocar, i sobretot també presentar-me a congressos. El congrés de CECAP, el de l'infermeria escolar, que és molt important, el de salut digital, i a partir d'aquí pues, també reunions per veure com enfrontar aquesta estratègia perquè això arribi hasta el carrer.
9: Clar, entenc que l'objectiu final és que la gent pugui disposar-la a casa seva, que a les escoles també tothom estigui informat amb aquesta pulsera, és a dir, que encara tens recorregut, i l'objectiu el tens clar, per això em sembla, eh?
10: L'objectiu és que els nens la portin, que es vengui a les farmàcies. És un producte no sanitari, és un producte només informatiu, no ha de substituir el personal sanitari, això ha de quedar molt clar, però que es vengui a les farmàcies, que els nens tinguin l'opció, els pares, de comprar-les perquè les portin els nens, i també informar i al personal que està al voltant dels nens perquè sàpiguen com funciona aquesta pulsera. Si no, arribarà el nen amb una pulsera i diran, i això què és? Això és l'objectiu. Com arribar a aquest objectiu, que és al final, és un trajecte, i encara doncs, estic definint-lo, estic pensant estratègies diverses que encara no les tinc tot quallades.
9: Entenc que aquesta idea no, la lideres tu, la idea inicial és teva, tu has fet tot el disseny, tu... T'ha ajudat algú?
10: Sí.
9: Sí?
10: Sí.
9: Has tingut algú allà que dius, mira, gràcies.
10: Sí, sí. Primer m'ha ajudat una persona que es diu Roger Güell, que la vaig conèixer a través d'un amic, i ell té ja un treball, que és fer ulleres de silicona, i en el tema de la producció és en el qual s'ha encarregat totalment ell per poder obtenir aquestes pulseres, la part de la producció. No que les fabriqui ell, sinó buscar aquella fàbrica on produir-les i el transport, logística, de tota la producció. Després tinc un amic molt amic que també m'ha ajudat en el tema una mica més empresarial, perquè té formació a nivell empresarial, i m'ha, pues, la cadena de valor, què és, com, a quin preu ha de sortir, tota la qüestió econòmica una mica més. I després, per altra banda, tot el que seria el meu entorn, tant el meu fill, que m'ha donat el suport, la meva família, i també gent coneguda que m'està donant suport i ajuda si saben qualsevol cosa, els hi puc preguntar perquè em donin el seu consell.
9: Com creus que té d'importància la tecnologia ara mateix en projectes com aquest i en la salut de les persones?
10: Doncs molta, perquè jo crec que la tecnologia la tenim a l'abast a qualsevol moment. En un mòbil pots fer de tot, i per què no utilitzar-la d'una bona manera, com és per intentar salvar una vida.
9: I tant. I com a professional sanitària i formadora també en seguretat del pacient, què creus que encara falta perquè els nens amb al·lèrgies estiguin ben protegits i més protegits?
10: Molta consciència. Sobretot molta consciència del...
9: Col·lectiva?
10: Col·lectiva, del voltant. Perquè la gent diu, és al·lèrgica a la proteïna de llet, no passa res, no passa res perquè mengi un iogurt. No, sí que passa. No saps com reaccionarà aquella persona a l'aliment. Consciència, però tant del col·lectiu, de les persones que cuiden, dels restaurants, que hi hagin opcions de no tenir en les salses fruits secs, per favor.
9: És el gran mal de cap, de les al·lèrgies als fruits secs? És de...
10: Sí, perquè hi ha moltes coses últimament que s'han posat molt de moda de portar fruits secs, sobretot les salses i els postres. El meu fill no pot menjar salses ni postres fora de casa. I després, coneixement i l'importància de la utilització de l'adrenalina com a tal. Això crec que falta bastant.
9: Perquè amb el tema aquest de l'adrenalina, clar, entenc que totes les al·lèrgies poden anar mutant i anant agreujant, Però és així o no? Des del desconeixement de no tenir ningú, i llavors al meu voltant, de que tingui una al·lèrgia.
10: Bueno, el que poden fer és al revés. Poden desaparèixer. Per això, quan, per exemple, l'ou és una típica al·lèrgia que quan és més petit la tenen, a la proteïna de l'ou, però quan madura el nen, deixa de ser al·lèrgic. El que fan als hospitals, en els serveis de la radiologia, van fent sensibilitzacions per veure si en el moment de que deixin o no. Per tant, potser el meu fill era al·lèrgic a l'ou i ara ja no ho és. Per exemple, hi ha altres al·lèrgies, això surt a nivell analític, això t'ho podria explicar molt més un al·lergòleg, que si necessiteu, jo en conec uns quants que poden venir a fer-me una entrevista. El que sí, surten uns nivells, per exemple, el meu fill és molt al·lèrgic a les nous. Molt al·lèrgic significa que sempre serà molt al·lèrgic a les nous, perquè té uns nivells molt alts en sang. Per tant, no pot menjar nous.
9: Ni tocar-les?
10: Ni tocar-les. Igual que el kiwi. Kiwi nous, per exemple, seria, com li dic jo, el top one de les seves al·lèrgies. En canvi, per exemple, també és al·lèrgic a la LTP, que és la proteïna que està a les pell de les fruites i vegetals, però no té tants nivells d'alts com les altres.
9: T'ho preguntava sobretot per això d'aquesta por, no? Soc al·lèrgic a les nous, però no és a nivell màxim, sinó que és nivell mig. Això pot mutar cap a nivell màxim i llavors no hi necessitar portar l'adrenalina a sobre, però més endavant sí? Perquè entenc que, clar, potser et queda amb una picor, perquè molta gent és allò, no, mira, em pica el nas i ja està, no.
10: Jo no t'ho sabria contestar bé, però sí que és veritat que, per exemple, hi ha persones que no són al·lèrgiques al marisc i de cop i volta, als 40 anys, són al·lèrgiques al marisc. Ha passat de lo típic. Lo típic és estar a una boda i tu menges gambes tota la vida, menges una gamba i tens una reacció al·lèrgica en una boda. Això és molt típic. A nivell més mèdic i fisiològic, potser el millor tindríem que consultar amb algun al·lergòleg.
9: Una experiència aquesta que estàs travessant, Pilar, molt emocionant, em sembla, no? Perquè és que, clar, vostès no la veuen, però ella està feliç perquè ha creat una cosa que té un recorregut molt útil per les persones amb al·lèrgies i que esperem que es pugui veure al mercat, que de ben segur que sí, perquè em sembla que ho té les idees molt clares. La Pilar Moreno, infermera impulsora d'aquest projecte Eric, moltes gràcies per haver-nos atès.
10: A vosaltres per haver-me convidat. Gràcies.
7: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
11: Torna l'Anell al dit, el podcast dels alumnes del Servei Local de Català. Avui amb Mario Torcal i Helena Duvon. Nivell de suficiència 2 de català.

0: Hola, com va tot? Nosaltres estem molt contents de ser aquí per parlar amb vosaltres. Venim del Servei Local de Català de Sant Cugat i esteu escoltant l'Anell al Dit. Avui, concretament, al micròfon hi ha jo, Mario Torcal, i l'Helena Duan, que som alumnes del nivell de suficiència 2 de català al matí. Som aquí per oferir-vos curiositats, una mica de ritme, de lletres en català, però sobretot som aquí per gaudir d'una estona divertida en què us farem barrinar una mica i en què descobrireu coses de la nostra llengua, el català.
1: Doncs donarem el tret de sortida d'una manera un xic volada i mirant cap al passat. Després us posarem una cançó ben tendra d'una figura imprescindible de l'actual panorama musical català, senzillament deliciosa. A continuació us posarem a prova amb unes preguntes sobre el guionet, un mal de cap ortogràfic ben curiós. Per a la secció de llibres, avui no venim amb qualsevol cosa, us portarem foto del bo. Sí, sí, tal com ho sentiu, un llibre de culte no apte per a tots els públics. I, com sempre, per al final, ens hem guardat el diàleg a propòsit d'algunes errades molt enteses en català i que hauríem d'evitar.
0: Va, que ja ens coneixeu i sabem que ens acompanyareu aquesta estona. Engeguem!
2: Sabies que...
0: Bon dia a tothom. Ha arribat el moment de culturitzar-nos tots plegats amb uns apunts lingüístics interessants. Començarem amb una celebració de la llengua catalana. Després farem un viatge al passat i, per acabar, ens actualitzarem mitjançant els accents diacrítics. Endavant!
1: Sabies que tenim un dia especial dedicat a una curiositat lingüística pròpia del català? A veure si la pots endevinar a partir de la frase següent.
0: Era una nit tranquil·la. La gala, amb molta il·lusió i a punt de començar una novel·la, assaboria el gust caramelitzat d'un excel·lent xarel·lo. Fixa-t'hi bé. Tranquil·la, gala, il·lusió, novel·la, caramelitzat, xarel·lo, excel·lent. Ja ho tens?
1: Doncs sí, has endevinat que és la L geminada. Enhorabona. I sí, el 24 de gener celebrem el dia del punt volat, aquesta curiosa puntuació entremig de dues L's i que totes formen la L geminada. Era aquesta data, el 24 de gener del 1913, en la qual van aprovar les normes ortogràfiques del català proposades per Pompeu Fabra. Pel que fa a la pronunciació, la L geminada no es pronuncia igual que una L singular. Fixa't en l'exemple proposat per al CPNL. Tenim la paraula eliminar, que té només una L i es pronuncia com a tal. Però si diem al límit, dues paraules, ens aproximem més al so de la L geminada, ja que teòricament hem de pronunciar dues L's per reproduir el so de la L geminada.
0: Encara que la L geminada sí que és un fenomen únicament del català, curiosament, el punt volat també apareix en d'altres llengües, com són l'aragonès, el gascó, el franco-provençal, el japonès, el xinès i el taiwanès. A més, es veu sovint en matemàtiques com el símbol de la multiplicació. Un punt més, per escriure la L geminada, no facis pas servir ni el punt ni el guió. El punt volat s'enlaira, cosa que es pot fer sense massa complicacions. En el PC, tecla per a les majúscules i el número 3, o tecla de la pometa i el número 3 en els Macs. En els mòbils, manté premuda la lletra L fins que aparegui l'opció de la L geminada. I ja ho tindràs. Bon dia del punt volat.
1: Passem a una altra cosa. Sabeu per què en català es diu vaig anar per parlar del passat? Mentre que en castellà, francès o anglès es diu voy a ir, je vais o I'm going to per parlar del futur, en català es fa servir vaig anar per parlar d'ahir. Aquesta forma és la que s'anomena passat perifràstic i és gairebé única al món. Sovint confon els estudiants que volen aprendre la llengua.
0: En la majoria de les llengües, el verb anar serveix per anunciar el futur i llavors, d'on surt aquesta anomalia? A l'edat mitjana, el català feia com la resta del món. El vaig fer servia per expressar el futur. Quan la gent deia vaig a menjar, estava anunciant que tenia gana i que anava cap a la taula, era un futur. Però cap al segle XIV, la cosa va començar a canviar. Alguns historiadors suggereixen que aquest passat perifràstic va sorgir com un recurs literari per donar vivacitat a les històries i per narrar batalles i aventures de l'època, feien servir el que anomenaven present històric. Aquest present històric encara l'utilitzem per explicar les nostres històries o una pel·lícula, per exemple, quan diem «Llavors va el protagonista i tanca la porta». Aquest és un recurs literari per donar velocitat a la història, que fa que sembli que estigui passant ara mateix.
1: El que va passar és que aquest recurs sonava tan bé i era tan còmode que va donar inici a una bola de neu, la qual es va escampar tot arreu i es va convertir en un complet embolic. La gent va començar a fer servir el «vaig fer» per a qualsevol cosa que hagués passat feia un segon, un any o un segle. Aquesta moda va triomfar en part perquè recordar totes les terminacions complicades del passat simple semblava una bogeria. A poc, aquest passat de tota la vida, l'indicatiu passat, es va quedar tancat als llibres acadèmics, tot i que el País Valencià és encara vigent, mentre que el «vaig» es va estendre a totes les capes de la societat. El passat perifràstic és una estructura pràcticament única al món. Només hi ha un cosí germà que comparteix aquest tret amb el català. És l'occità, concretament el dialecte gascó, que és la llengua que es parla a la Vall d'Aran i al sud de França. Fora d'aquestes dues, aquesta construcció gramatical és una raresa lingüística total.
0: Llavors, la pròxima vegada que digueu «vaig fer», penseu que estem fent servir una joia excepcional a nivell lingüístic. Els catalans som l'únic poble que fem servir el verb de «moure cap endavant», per viatjar en el temps cap enrere. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest viatge pel punt volat i el passat.
2: Sentim-la.

0: Avui us parlarem d'una de les veus més emocionants de l'escena musical catalana actual, que he conegut, la Sílvia Pérez Cruz, cantautora, compositora i intèrpret d'una sensibilitat extraordinària. Destaca per una proposta musical íntima i sensible en què la veu i la paraula tenen un paper central. Les seves cançons combinen poesia, emoció i compromís amb lletres que exploren els sentiments, la identitat i la vida quotidiana.
1: La cantant polifacètica de Palafrugell, que porta la seva música a tots els àmbits de l'art, no encaixa en un únic estil. I es mou amb desinvoltura entre el flamenc, el jazz, la música popular i la cançó d'autor. Pel que fa a la seva formació, ja de molt jove va estudiar solfeig, piano i saxo a l'Escola Rita Ferrer de Palafrugell i després a l'Escola d'Art a l'Art, fundada per la seva mare. A continuació, va tocar i cantar amb el coral Nit de Juny, al voltant d'Europa, i després, amb 18 anys, va tornar a Barcelona, on es va especialitzar encara més i va tocar i cantar amb diversos grups i orquestres. En 2022, Sílvia Pérez Cruz va rebre el Premi Nacional de les Músiques Actuals per la qualitat poètica de les seves lletres i la sensibilitat de les seves composicions.
0: El seu compromís amb la llengua catalana és un dels pilars de la seva trajectòria artística. A través de les seves cançons, defensa el català com a llengua de creació i identitat, utilitzant-lo amb naturalitat. Per a ella, cantar en català no és només una elecció artística, sinó també una manera per donar ressò a les arrels i a la cultura pròpia, tal com li va transmetre el seu pare. De fet, el pare va ser una presència fonamental en el creixement artístic de l'artista, ja que primerament li va contagiar l'amor per la música i, en segon lloc, li va transmetre la importància d'expressar-se amb autenticitat, fet que va influenciar de forma rellevant la seva formació. El suport constant del pare i la seva confiança van donar a Sílvia l'espai i la força per escoltar-se a si mateixa i transformar emocions en cançons.
1: Ara la Sílvia ha esdevingut una artista de concerts pels quals no hi trobes entrades. Una cantant que transforma el dolor en música i amb simplicitat, humilitat i empatia pot arribar a tocar llocs en l'ànim de les persones on no s'aconsegueix arribar de cap altra manera. Pel que fa a la seva música, està influenciada per la tradició de la cançó d'autor i per sons contemporanis, ha anat construint un estil propi, proper i honest, que connecta fàcilment amb el públic i busca per emocionar i convidar a la reflexió, fent de cada cançó una petita història. Aquí us portem una de les cançons que més ens agrada, Vestida de nit. Una cançó escrita pels seus pares, Càstor Pérez Díez i la poetessa Glòria Cruz i Torrelles, i que va ser gravada després per la Sílvia. Vestida de nit és una cançó delicada i plena de poesia, que parla de la fragilitat, del desig i de la intimitat emocional. Amb un to íntim, evoca una atmosfera nocturna i gairebé onírica. La cançó ens convida a un espai de silenci amb una sensació de recolliment amorós i vulnerable. La nit simbolitza el moment en què cauen màscares i tot es veu i sent més clarament, sense filtres. La veu de la Sílvia, que ens acompanya en aquest espai, ho diu tot amb molt poc. És una peça que no busca l'esclat, sinó la complicitat, i per això podem dir que és una cançó que no s'escolta. Només es sent dintre el cor.
0: Doncs no perdeu ni un moment més i aprofiteu per escoltar més cançons d'aquesta meravellosa artista. Sí.

0: Va, que arriba la hora del concurs, la part més divertida d'aquest podcast, oi?
1: I tant. I avui, amb què vols que martiritzem l'audiència?
0: Doncs sincerament tinc ganes de repassar el guionet en el Compostos Catalans perquè és un tema que em té ben frugit.
1: Ja ho pots dir, és complicadet perquè hi ha molts casos diferents. Va, posem alguna pregunta als oients a veure si estan al cas.
0: Som-hi, amb la primera pregunta. De les tres paraules següents, quina no porta guionet?
2: Opció A.
0: Para llamps.
2: Opció B.
0: Para sol.
2: Opció C.
0: Para xocs. I la resposta correcta és la A, para llamps. En principi, en català, quan tenim dos compostos, els unim sense guionet, tret que el primer compost acabi amb vocal i el segon comenci amb R, S o X, com és el cas justament de parasol i parachocs, que sí que porten guionet.
1: Segona pregunta. A veure si els oients han entès el que acabem d'explicar. Quina paraula sí que portarà guionet ara?
2: Opció A.
1: Escurrar butxaques.
2: Opció B.
1: Compta revolucions.
2: Opció C.
1: Aixafa guitarres. Doncs la resposta correcta és la B, perquè compta acabar amb vocal i revolucions comença amb R. Les altres dues, escurrar butxaques i aixafar guitarres, s'escriuen juntes sense guionet.
0: M'encanta la paraula aixafar guitarres, és tan gràfica. Passem ara a la tercera pregunta. Als cursos de català tenim gent dels Estats Units, del Canadà i també de Mèxic. Per tant, tenim alumnes...
2: Opció A.
0: Nord-americans.
2: Opció B.
0: Nord-americans escrits junts sense guió.
2: Opció C.
0: Nord-americans escrit junt amb guió. I, efectivament, la resposta correcta és la C. Quan unim dos compostos i un d'aquests fa referència a un punt cardinal, cal ajuntar-los amb guionet. El mateix passa al país africà més austral, Sud-àfrica.
1: Va, que gairebé ja marxem. Però abans, una quarta i darrera pregunta per als que us agrada la cuina. Com escriviu xup-xup?
2: Opció A.
1: Xup-xup? Amb X i amb guionet.
2: Opció B.
1: Xup-xup amb X i sense guionet, amb espai.
2: Opció C.
1: Xup-xup amb C, H i amb guionet. I sí, ho sabíeu, la resposta correcta és la A, amb X... perquè la combinació C més H en català no és correcta. I amb guionet, perquè els compostos repetitius i fruit d'onomatopeies també porten guionet, com siga-saga, xinu-xano o baliga-balaga.
0: Hi ha més casos del guionet, com ara els prefixos que s'uneixen sense guió al segon compost, encara que el primer acabi en vocal i el segon comenci amb R, S o X, però sense acabar el temps.
1: I si vosaltres no voleu ser baliga-balagues ni pocasoltes en català, seguiu atents al programa que aprendreu moltes més coses. Fins ara!
3: L'hora del lector.
0: Avui us presentem Martí Rosselló Lloveras, un escriptor bibliotecari i dinamitzador cultural premianenc que va néixer el 21 de desembre de 1953 i que ens va deixar sobtadament i prematura el 31 de gener de 2010. Va viure tota la vida a Premià de Mar, on treballava com a bibliotecari, si bé també col·laborava en el diari El Punt i a Ràdio Premià. De fet, la Biblioteca Municipal d'aquest municipi del Maresme porta el seu nom.
1: Tot i que va conrear diversos gèneres, com la poesia i el conte, és amb la narrativa, i concretament amb una de les seves dues úniques novel·les publicades, Anaka, que va gaudir de força ressò. Aquest llibre va ser el que li va donar més èxit, i, de fet, va ser traduït al francès. El seu estil es caracteritza per un llenguatge acurat, reflexiu i amb una clara voluntat de compromís crític.
0: Fer un resum d'Anna K. és complex. Ja la sinopsi del llibre se'ns parla d'incest, relacions transsexuals, agressions sexuals, assassinats, segrestos, i tot centrat en un mateix cercle familiar. Malgrat tot això, no podem dir que la seva lectura resulti del tot escabrosa. Els personatges, i en especial Anna K., viuen tots aquests fets sense cap tipus de remordiment, sense escàndal, com si fossin fets normals del dia a dia, amb certa fredor i distància, i en cap moment es plantegen si les seves actuacions són correctes o no, sinó que senzillament es deixen portar pels esdeveniments. Definitivament, és un llibre boig, sorprenent i altament addictiu, sobretot en el primer tram de la novel·la, amb uns girs que freguen la inversemblança. I què? Et vas capbussant en la història recargolada de l'Anna K. i la seva família. A més, l'autor, amb la seva prosa i llenguatge, fa que la història t'atrapi amb una lectura planera i que resulta difícil d'abandonar fins al final.
1: Cal dir, però, que no és apte per a tots els estómacs. Us atreveu? Atreveu.
3: No t'equivoquis.
0: Mira, vinc emprenyat avui, he hagut de renyir el nen perquè no volia fer els deures i hem discutit.
1: Segur que el que volies dir era renyir-lo? Crec que més aviat hauries d'haver dit que volies renyar-lo, del verb renyar.
0: Ai, potser tens raó. Quina diferència hi ha entre renyir i renyar?
1: Renyir vol dir discutir, enemistar-se fins i tot, dos amics, una parella... I jo crec que amb el teu fill pots tenir-hi tensions, però d'aquí a no voler-ne saber res...
0: Tens raó. Me l'estimo amb bogeria, però de vegades li he de posar els límits i indicar-li aquelles coses que no estan bé.
1: Clar. Justament això és renyar. I parlant de confusions, t'ha agradat la peça que va composar la Sílvia Pérez Cruz i que hem sentit abans?
0: M'ha encantat. I tot i que de música no en sé tant com ella... És a dir, el que tinc clar és que la peça de música no la va composar ningú.
1: Com dius?
0: Doncs això, que el verb composar el confonem amb el verb compondre. Però composar és una paraula que ve del dret i que vol dir imposar una multa, una composició. Per tant, no l'hem de fer servir en el sentit de crear música.
1: Ahà, llavors caldria... Que hagués dit la peça que ha compost la Sílvia Pérez Cruz.
0: Just a la fusta. Per cert, mentre xerràvem, acabo de tancar una venda per Wallapop. 50 euros em guanyaré.
1: Què? No, vull dir que me n'alegro dels teus 50 d'ingressos, però de l'acció de vendre en diem venda, amb D de Dinamarca, com renda, que també s'escriu amb D.
0: Bé, sembla que la confusió entre aquestes paraules ens porta a un món de malentesos.
1: No cal dramatitzar. Malentesos ortogràfics potser sí, però ja ens havíem entès. En tot cas, hem d'intentar parlar una mica millor cada dia.
0: Ja ho pots ben dir.
1: Escolta, i em pots dir que has venut per Wallapop?

0: de ràdio amb samarreta.
1: Calaix actiu amb la gran dama del misteri, Agatha Christie. El 12 de gener de 1976 ens deixava Agatha Christie, la dama del crim, a l'edat de 85 anys.
2: 50 anys després, el seu llegat continua més viu que mai i és inspiració per a molts autors i autores. Agatha Mary Clarissa era la petita de tres germans. Fou educada a casa i va créixer entre els llibres de misteri que llegia la seva germana Margaret, signats, entre altres, per Conan Doyle o Wilkie Collins.
1: L'any 1914 es casava amb el coronel Archibald Christie, de qui adoptaria el seu cognom.
2: Un matrimoni que acabaria en divorci al 1928 i del qual en nasqué Rosalind Christie Pritchard Hikes, la seva única filla. Un divorci que arribava dos anys després que el coronel confessés el seu amor per una altra dona.
1: Precisament una de les situacions més misterioses i polèmiques viscudes per l'escriptora succeeix el desembre de 1926, l'any de la confessió del seu marit.
2: Va desaparèixer durant 11 dies, creant un gran estat d'alarma, fins que la van trobar en un hotel de Harrogate. La seva versió fou que havia patit un atac d'amnèsia degut a l'estat nerviós viscut per la mort de la seva mare i la infidelitat del seu marit. Però, a hores d'ara, encara és un misteri i hi ha qui diu que fou un bon reclam publicitari. D'aquesta desventura se'n va gravar un film l'any 1979, sota el títol d'Agatha i amb Vanessa Redgrave com a protagonista.
1: En un gir de guió, l'any 1930 es casava amb l'arqueòleg Max Mallowan.
2: 14 anys més jove, i aquí va acompanyar les seves expedicions al Pròxim Orient, que de ben segur van alimentar la seva imaginació i creativitat. Algunes de les seves novel·les en són testimoni.
1: Però no és l'única sorpresa d'aquesta magnífica dona.
2: Sota el pseudònim de Mary Westmacott, va publicar 6 novel·les sentimentals, on mostra la seva faceta més íntima i s'endins en els drames humans en les relacions. Retrat inacabat de l'any 1930 iniciava aquesta trajectòria, que tancava el 1956 amb el doctor Alier.
1: Autora de més de 80 novel·les i obres de teatre, està traduïda a 300 llengües i dels seus llibres s'han venut uns 2.000 milions en anglès i 1.000 milions en traduccions.
2: Creadora dels personatges d'Hercule Poirot i Miss Marple, és l'autora més venuda de qualsevol gènere. Només la supera William Shakespeare.
1: Calaix actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
0: La ràdio amb samarreta.
3: La informació més propera a tu.
0: I la millor música.
3: La ràdio amb samarreta.
4: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
5: Pablo Neruda va néixer el 1904 i morir el 1973. Pseudònim de Ricardo Reyes, fou un gran i destacat poeta i diplomàtic xilè, guardonat amb el Premi Nobel de Literatura el 1971. Conegut, molt conegut i reconegut per la seva obra lírica amorosa, 20 poemes d'amor i una cançó desesperada. Va ser un poeta compromès, també va ser senador comunista i va viure a l'exili, deixant una obra fonamental en espanyol, marcada per la passió amorosa i també per la política. És un poeta que ha estat musicat per diversos cantautors catalans, espanyols o sud-americans. Escoltem el poema de Pablo Neruda, Torrissa, i després escoltarem la versió musicada per Olga Manzano i Manuel Picón. Quítame el pan si quieres, quítame el aire, pero no me quites tu risa. No me quites la rosa, la lanza que desgranas, el agua que de pronto estalla en tu alegría, la repentina ola de plata que te nace. Mi lucha es dura y vuelvo con los ojos cansados, a veces de haber visto la tierra que no cambia. Pero al entrar tu risa, sube el cielo buscándome y abre para mí todas las puertas de la vida. Amor mío, en la hora más oscura desgrana tu risa. Y si de pronto ves que mi sangre mancha las piedras de la calle, ríe, porque tu risa será para mis manos como una espada fresca. Junto al mar en otoño, tu risa debe alzar su cascada de espuma. Y en primavera, amor, quiero tu risa como la flor que yo esperaba, la flor azul, la rosa de mi patria sonora. Ríete de la noche, del día, de la luna. Ríete de las calles torcidas de la isla. Ríete de este torpe muchacho que te quiere. Pero cuando yo abro los ojos y los cierro, cuando mis pasos van, cuando vuelven mis pasos, niégame el pan, el aire, la luz, la primavera, pero tu sonrisa nunca, porque me moriría.

I senti l'aire del món mentre bufa eternament. És la força que m'eleva, és el ritme que m'empeny. I senti l'aire del món mentre bufa eternament.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions

0: milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
1: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Molt bon dia, passen gairebé 6 minuts a les 10 del matí. Escolten Cugat Mèdia, avui a l'espai polític de Ràdio Sant Cugat. Ens acompanya Bernat Picornell, que és portaveu d'Esquerra Republicana a Sant Cugat. Bon dia, benvingut, Bernat.
1: Bon dia.
0: Comencem fent una mica de balanç. Falta un any per a aquestes eleccions municipals. Quin balanç fa Esquerra Republicana d'aquest curs polític i quina nota es posaria?
1: Mira, nosaltres vam venir en aquest mandat per arremangar-nos. De fet, és el que, preguntant a la gent de Sant Cugat si havíem d'entrar o no al govern, la gent ens deia que això de la discussió política s'havia d'acabar i que el que calia era arribar a acords, intentar consensos i arremangar-nos. I això és el que hem estat fent tot el mandat. Òbviament, amb projectes que han avançat més ràpid, amb projectes que han avançat més lentament, però que avancen, i per tant, doncs, la nota és positiva. Òbviament, cal esperar aquest últim any, però en qualsevol cas, nosaltres sempre hi volem ser en el moment en què es proposi, doncs, avançar la ciutat.
0: Això de la nota li pregunto per si és en totes les àrees, perquè en els darrers tres plens municipals, treballadores de serveis socials han comparegut també a l'audiència pública per explicar la seva situació. Heu explicat que heu estat treballant, però com s'arriba també fins aquí, fins a aquesta queixa?
1: S'arriba a aquesta queixa per una qüestió que moltes vegades, doncs, ja hem explicat que necessitem canviar, que és que la velocitat de l'administració no és la velocitat que la ciutadania necessita, doncs, algunes respostes, diguem, no? I per tant, el que ens passa moltes vegades és que la pròpia maquinària, ja no de l'Ajuntament, sinó de l'administració en termes generals, doncs, va massa lenta i, per tant, doncs, a l'hora, per exemple, de cobrir una baixa, doncs, anem massa lents. Tenim unes borses, les borses s'esgoten, quan s'esgoten les borses has de publicar l'oferta, uns dies has d'esperar perquè la gent es presenti, etc. No? I per tant, anem lents amb algunes coses que hauríem d'anar més ràpid i això és una cosa que hem de millorar i, per tant, efectivament, hi ha àrees que nosaltres, doncs, hem posat les bases, doncs, perquè funcionin, perquè vagin molt bé, però és veritat que determinades casuístiques, doncs, fan que aquestes coses, doncs, no acabin d'avançar a la velocitat que nosaltres voldríem.
0: I què es pot fer per millorar aquesta situació d'aquestes treballadores en concret?
1: Jo crec que moltes coses, però en primer lloc una revisió interna, diguem, de processos, però un cop s'hagi fet la revisió interna de processos, el que cal fer és dotar-lo més enllà dels mínims establerts, més enllà de les ràtios, posar els professionals que toca a cada una de les àrees, diguem, de cada un dels serveis, diguem, o cada un de les dels territoris que de serveis socials, no? Perquè estem com dividits en barris, i anar més enllà, perquè anar més enllà garantim, més enllà vull dir, més enllà del servei que es demana, no? A l'Ajuntament. Anant més enllà, aconseguiríem, doncs, pal·liar, per exemple, doncs, més ràpidament o tenir menys problemes quan hi ha baixes laborals.
0: Diria que falta gent, de tota manera, dintre de l'àrea.
1: A finals d'any passat nosaltres vam arribar a les ràtios. El ràtio és el mínim exigit, diguem, per la Generalitat. És una qüestió, doncs, que jo no sé si mai s'hi havia arribat aquí a Sant Cugat i, per tant, nosaltres hi vam arribar i orgullosos, doncs, que n'estem, però no és suficient perquè avui la ciutadania de Sant Cugat necessita, doncs, més resposta per de l'administració i crec que moltes dades, doncs, ho expliquen, no? Que un percentatge molt, molt elevat de Sant Cugatencs, doncs, rep algun tipus d'ajuda social i, per tant, doncs, la situació és molt complexa a nivell de país i també a nivell de Sant Cugat.
0: Abans ho ha dit vostè, estan en coalició amb Junts al govern, és el segon mandat que hi són al govern Esquerra, abans amb altres socis de govern, ara amb Junts. Si hagués de destacar tres projectes o decisions que no haurien tirat endavant sense Esquerra al govern en aquest mandat, quines serien?
1: Mira, entrada una de la primera setmana, que sempre expliquem, que és que jo crec que si Esquerra Republicana no fóssim al govern, l'anella verda, diguem, del centre hagués desaparegut, perquè, de fet, en el mandat anterior, Junts, doncs, ja ho havia dit d'aquesta manera, i, per tant, doncs, això és una cosa de la primera setmana, eh? Però, en qualsevol cas, jo crec que podem explicar coses que hem doncs, treballat molt o hem empès, doncs, perquè tinguin endavant, com Can Ametller, per exemple, no? Que és un projecte, doncs, que va sorgir de l'anterior mandat i que ara, aprofitant la feina que es va fer amb l'abans de planejament es farà l'aprovació inicial, o, per exemple, continuar, doncs, amb la bona, doncs, salut de la seguretat a Sant Cugat, doncs, que també és un dels nostres puntals i de feina molt, molt diària, doncs, per assegurar que la ciutat de Sant Cugat, doncs, segueixi sent una ciutat segura.
0: Quan va entrar en el govern van dir que Esquerra volia ser útil. Creu que els ciutadans també perceben què aporta Esquerra i què aporta Junts? És a dir, el seu granet de sorra, quin és, i que no quedi desdibuixat amb l'obra també de Junts?
1: Clar, efectivament, aquest és el quid de la qüestió. Nosaltres, més enllà de que, evidentment, tots els partits polítics doncs, busquen uns resultats electorals, nosaltres anem més enllà. Nosaltres volem plantejar quin és el futur que li espera a Sant Cugat i després, si vols, doncs, en parlem. No? I, per tant, posar la nostra petjada a com ha de ser el Sant Cugat del futur, per nosaltres, és fonamental. Si després la ciutadania ho percep o no ho percep, això ho diran a les urnes, però en qualsevol cas nosaltres mai renegarem de la feina que estem fent a l'Ajuntament perquè no ens votin. Nosaltres la fem perquè ens ho creiem i perquè ens estimem Sant Cugat.
0: Però creuen, més enllà de percebre, creuen que a vegades pot perjudicar també decisions de Junts cap a Esquerra? I segur que no s'han desmarcat suficient? I després entrarem en exemples.
1: És possible que sí. Per exemple, la gestió que s'ha fet, que ha fet el govern, doncs, amb, per exemple, vinculat doncs, al conflicte amb Palestina, no? Amb el genocidi doncs, d'Israel cap a Palestina, és una de les qüestions doncs, que nosaltres no ens sentim orgullosos de com s'ha funcionat o de com hem funcionat nosaltres dintre del govern en aquest sentit. No? En un govern de coalició sempre hi ha doncs, moments en els que tu faries les coses d'una manera, l'altre partit les faria d'una altra, però l'objectiu és que puguem ser i marcant l'agenda de determinades qüestions, i per exemple per nosaltres és troncal que l'habitatge sigui la prioritat número 1 del govern. Junts també està preocupada per aquesta qüestió, però no sé si hagués sigut la prioritat número 1, entre altres coses perquè que és la prioritat número 1 d'Esquerra Republicana ho és des de fa molts anys l'habitatge, ho hem posat sempre al centre del debat i ara tothom en parla, però no fa tants anys no tothom en parlava, no? I per tant nosaltres volem seguir dissent per condicionar aquestes polítiques, no? A dia d'avui, deixant que anem a fora, tenim pendents de construir 500 pisos de protecció oficial, no? Doncs tots aquests projectes han de seguir avançant i segurament han d'avançar més ràpidament, per tant, posar doncs, una marxa més, doncs, perquè no podem perdre temps i, com deia abans, necessitem que l'administració doni resposta a la ciutadania.
0: En matèria d'habitatge, que ara justament iniciava aquest bloc, si Esquerra governés en solitari, què faria diferent en matèria d'habitatge, tenint en compte que és la seva prioritat número 1, com deia vostè ara?
1: Mira, nosaltres sempre expliquem que ens agrada molt Sant Cugat, a tots ens agrada molt Sant Cugat, però a la ciutat s'hi ha de poder viure. I, per tant, el model Sant Cugat és un bon model si s'hi pot viure. Si expulsa, no és un bon model. I, per tant, i això també va molt relacionat amb la identitat. Si demà doncs, tota la gent que està més implicada a la ciutat no pot viure a Sant Cugat, Sant Cugat deixarà de ser el que és. Per tant, necessitem assegurar doncs, que aquesta identitat doncs, persisteix i que la gent pot viure a Sant Cugat. Recordar que Sant Cugat era la ciutat amb més nens, però avui és la ciutat de tot el país, amb temes percentuals, evidentment, amb menys joves en edat d'emancipació. I, per tant, això és un problema immens. Tenim, per una banda, l'envelliment de la població i, per l'altra, som la ciutat que menys joves té. Per tant, és evident que tenim un problema molt, molt gros i què és el que faríem? Doncs probablement haguéssim anat una miqueta més ràpid amb alguns dels projectes que estan damunt de la taula, però en qualsevol cas el que és important és que avancin i avancin en la major de les celeritats possibles i en això estem.
0: Amb què aniria més ràpid? Si pot concretar en quins projectes haguessin anat més ràpids?
1: Per exemple, jo crec que amb Regull doncs, potser haguéssim anat una mica més ràpid. És veritat que depeníem doncs, d'un... És un terreny privat, no és públic, i per tant doncs, també depeníem d'ells, però en qualsevol cas, en les properes setmanes o mesos, doncs, ja portarem l'aprovació doncs, del projecte de Regull, o jo crec que amb Can Ametller doncs, potser haguéssim posat aquesta marxa més perquè doncs, per poder fer aquesta aprovació inicial que és tan important pel desenvolupament del sector.
0: Llavors entenc que Junts posa el fre amb aquesta rapidesa?
1: No, Junts s'ho volia estudiar molt bé per assegurar doncs, que Can Ametller doncs, segueix amb el model Sant Cugat, cosa amb la que estem d'acord, però nosaltres el que volem és maximitzar doncs, l'habitatge públic. Per exemple, l'abans de planejament ja era un bon abans de planejament, un bon projecte, però em sembla que tenia 2.800 pisos de protecció oficial planificats i ara ho hem augmentat fins a 3.200. Per tant, doncs, en aquest procés de revisió també hem aprofitat doncs, per incorporar i més pisos de protecció oficial, per tant, jo crec que és una bona notícia.
0: Sembla que la Generalitat ha descartat Can Camps, però tirarà endavant el que ara vostè explicava, que en Ametller, un projecte que ve de l'anterior també mandat. Què aportarà també aquest projecte a Sant Cugat i als seus ciutadans, i si solucionarà amb aquests 3.000 habitatges que deia part del problema existent de l'accés a l'habitatge, assequible a aquesta ciutat?
1: L'accés a l'habitatge no es resol només construint més, i per tant, han d'haver-hi altres polítiques que per desgràcia, no estan a la taulada dels ajuntaments, sinó que estan a la taulada de la Generalitat i de l'Estat. Però el que sí que depèn de nosaltres és la construcció, o part de la construcció, de la protecció oficial. Avui, Promusa ha construït el 5% del parc total de l'habitatge, i per tant, doncs el 5% ha sigut o és públic. Amb Can Ametller ens anem a estàndards molt europeus, al voltant del 17, del 18% del parc d'habitatge doncs que sigui públic, no? I per tant, nosaltres ens volem assemblar al màxim als països europeus i que entenem que posant milers de pisos de protecció oficial per la gent que viu a Sant Cugat, això beneficia Sant Cugat pel que deia, perquè no expulsa i perquè d'aquesta manera també aconseguim doncs, que l'identitat santcugatenca, que és la que ens sentim tots molt orgullosos, doncs, segueixi viva.
0: Dic, al principi de l'entrevista, de la pregunta, deia, sembla que la Generalitat ha descartat Can Camps. Dic un sembla, perquè no sé si està molt clar, Can Camps està descartat?
1: Com dius, és una pilota que està damunt de la taulada de la Generalitat. Nosaltres no ens oposarem a la construcció de pisos de protecció oficial mai. És veritat que el projecte doncs, ha de tenir doncs, unes coses en compte, no?, que són molt importants, que és que, per exemple, doncs, no pot ser un barri desconnectat de la resta de la ciutat i, per tant, doncs, s'ha de tenir molt, molt en compte. Si tots aquests condicionants d'integrar-se a la ciutat es tenen en compte i són positius i vàlids, doncs, per la ciutat, i això fa que la gent de Sant Cugat no n'hagi de marxar, nosaltres hi estarem a favor, però crec que estem bastant més lluny avui de Can Camps que de Can Ametller.
0: Però es va presentar Can Camps veient fins i tot com seria aquest barri, aquest ecobarri. No sé si això genera frustració també cap al ciutadà, de que es presenti una cosa que pots veure com seran aquests carrers, com seran aquests pisos, amb imatges, renders i demés, i després això ara està com molt més lluny que Can Ametller, que Can Ametller no és una cosa d'un projecte d'un dia per un dia.
1: Efectivament, la frustració és una de les qüestions que cal combatre des de la política, perquè és una de les malalties, no?, que patim la política i que l'extrema dreta se'n beneficia d'aquesta desafecció, no?, d'aquest allunyament. No? Però en aquell moment, nosaltres què vèiem? Escolta, el govern de la Generalitat, el govern de Salvador Illa, va dir, construiríem 50.000 pisos. Escolti, nosaltres li posem fàcil, té un terreny que és seu, nosaltres li fem el projecte i que tiri endavant. La realitat és que no tira tant endavant. Doncs això haurà de preguntar el govern de Salvador Illa perquè no ha tirat endavant, no? Si hi ha coses que depenen de nosaltres, que és que Can Ametller està damunt de la taula, s'està treballant des de fa molt, molt de temps i la realitat és que doncs, podem portar l'aprovació inicial d'aquí poques setmanes o pocs plens, no? Per tant.
0: Però que Can Ametller no només depèn del govern o de Sant Cugat o de l'Ajuntament de Sant Cugat, hi ha altres factors que influeixen també.
1: Sí, però la planificació urbanística sí que depèn inicialment de l'Ajuntament. Sense planificació urbanística no es pot desenvolupar el barri i, per tant, el que està damunt de la taula era això, pensar com ha de ser el barri, posar d'acord, diguem, els privats, però saber o sent conscients que el principal és que els promotors sàpiguen que l'interès d'aquest barri ha de ser per la gent de Sant Cugat, no ha de ser un altre tipus de barri.
0: I aquesta feina de tasca de parlar, no?, amb els promotors, amb aquests privats que saben que no podran guanyar potser els diners que consideren que haurien de guanyar. Com és aquesta feina política i tècnica que ha de fer l'Ajuntament per assegurar que aquests pisos siguin assequibles?
1: Primer que hi ha unes lleis que estan molt clares, diguem que s'han de complir, la meitat del que es construeix doncs, ha de ser de protecció oficial i per tant això és el que nosaltres posem damunt de la taula i així és com serà a Can Ametller. Si els promotors no hi estiguessin d'acord, i escolti, o sigui, l'Ajuntament de Sant Cugat necessita poder donar resposta a la crisi de l'habitatge i que el model Sant Cugat no sigui un model que expulsa, perquè si, com deia abans, no, si els fills de les persones que viuen a Sant Cugat no poden viure a Sant Cugat, Sant Cugat deixarà de ser una ciutat algun dia o altre o deixarà de ser la ciutat que nosaltres coneixem, no? I per tant, volem que el model Sant Cugat es renovi en aquest sentit, que la gent pugui viure a Sant Cugat.
0: De fet, creu que hi ha el risc de Sant Cugat es converteixi en una ciutat cada vegada més inaccessible per a les classes mitjanes?
1: Avui ja és del tot o molt inaccessible. Jo sempre dic que les persones que vivim a Sant Cugat és perquè decidim doncs, dedicar un percentatge doncs, molt més elevat del nostre sou que qualsevol altra ciutat del nostre voltant, deixant Barcelona al marge, que té les seves pròpies dinàmiques, ja és molt inaccessible i el risc és que ho segueixi sent encara més, no? Per tant, hi hem de donar resposta i que els propers anys, de, quan dic anys vull dir un període de temps raonable, doncs incrementem molt la protecció oficial.
0: Vostè va defensar que les polítiques d'habitatge no poden ser discriminatòries i no sé si té la sensació que hi ha sectors polítics que utilitzen l'habitatge per fer polítiques identitàries.
1: No, i no només les polítiques d'habitatge, sí. Segur que hi ha molts actors polítics que fan doncs bandera a qüestions, per exemple, relacionades amb la seguretat o amb els serveis socials per fer doncs polítiques identitàries. Jo el que dic és que tothom que ho necessiti ha de poder accedir a un habitatge. És un dret fonamental i ho hem de poder complir. I, per tant, totes les mesures que ajudin a que la gent pugui accedir a un habitatge, benvingudes siguin. Totes les mesures que impedeixin o entorpeixin l'accés a l'habitatge, nosaltres no hi estarem a favor.
0: Sobre el tema d'identitat, un debat que també ha generat diferències a la ciutat en les darrers setmanes o mesos és el padró. Fins a quin punt les posicions de Junts en aquesta qüestió incomoden l'esquerra?
1: Mira, nosaltres, quan vam començar a parlar del padró amb Junts, els vam explicar que teníem doncs, un determinat nombre de persones empadronades doncs, en domicili fictici, en un equipament municipal, i que eren persones vulnerables en determinades situacions. I nosaltres vam defensar que les persones que no poden empadonar-se a casa seva pel motiu que sigui i que són vulnerables, s'han de poder empadonar perquè el padró és una porta a drets, diguem, no? I Junts això ho va entendre. I, per tant, l'enduriment d'accés al padró, si és pel padró general, en el sentit d'intentar doncs, que ningú s'empadoni quan no s'ha d'empadonar, benvingut sigui. Al final, el frau doncs, el podem combatre. Ara bé, per nosaltres el que és rellevant és que les persones vulnerables es puguin seguir empadonant a la ciutat. I, per tant, nosaltres creiem que això està sent així. I si no és així, perquè hi ha alguna persona vulnerable que no s'està empadonant, nosaltres volem tractar amb noms i cognoms a aquests casos, perquè el padró és una obligació. I, per tant, no és una opció, no pots empadonar o no empadonar. No, has d'estar empadonat allà on vius. I, per tant, hem de buscar les fórmules jurídiques necessàries perquè tothom es pugui empadonar.
0: El seu soci de govern parla de coladero, de que els últims 4 anys no se n'ha fet la feina com tocava i vostès també estaven en aquell govern. Se senten interpel·lats perquè no s'ha fet bé la feina?
1: A veure, hi ha molts serveis de l'Ajuntament que en alguns moments dels últims anys, i no estic parlant de l'últim mandat, sinó anterior a l'últim mandat i també d'aquest mandat, per circumstàncies X, moltes, les que siguin, no han tingut la dimensió o els serveis que tocava perquè funcionés. I el padró, és veritat que havíem començat a posar doncs, ordre, doncs, perquè és veritat que hi havia hagut una situació personal, diguem, de la persona que el dirigia, doncs que la que sigui, no hi vull entrar, en qualsevol cas. El que és important és que a l'anterior mandat van proposar doncs, que hi hagués un nou cap del padró, que és el cap del padró, que fa una excel·lent feina, molt, molt tècnica, molt professional, i per tant, doncs, benvingut sigui. Això ja es va començar el passat mandat. En aquest mandat s'ha doncs, acabat d'ordenar doncs, la qüestió del padró, però probablement la qüestió del padró ja no venia del passat mandat, ja venia de fa temps, perquè la gestió del padró és molt complexa. Estem parlant de molts moviments, de molta gent que ve, que marxa, que viu, que ja no viu, que es dona de baixa, o molta gent que s'empadona després ja no es dona de baixa. Per tant, tota aquesta gestió s'ha de portar de forma molt escrupolosa i molt diària, diria jo, per assegurar doncs, que tens la foto exacta de la gent que viu en aquell moment a la ciutat, que és el que diu la llei que ha de ser el padró.
0: Hi ha alguna decisió presa per Junts en aquest mandat amb la qual Esquerra no s'ha sentit còmoda, però ha acabat assumint per responsabilitat de govern?
1: Mira, nosaltres sempre diem que si hi ha decisions que no hi estem d'acord, hem de trobar la manera doncs, d'arreglar-ho d'alguna manera, diguem, no? I, per exemple, el projecte d'habitatge públic al carrer Andana doncs, no s'acabarà fent, però nosaltres dèiem, bueno, si no s'acaba fent, però per altra banda garantim o ampliem doncs, la construcció doncs, prevista pels propers anys, doncs en altres sectors, en altres àmbits, nosaltres doncs, hi estarem d'acord. És veritat, vam perdre algunes vivendes, diguem, al carrer Andana, però, per exemple, en guanyarem doncs, més d'un centenar al sector de Can Vasconcel, no? Per tant, doncs, per nosaltres no és negatiu. Òbviament que hi ha projectes que doncs, tu ho faries d'aquesta manera i l'altre ho faria d'una altra, però aquí la qüestió no és fixar-nos, focalitzar-nos només en un projecte en concret, sinó tenir mirada general, dir, mira, això no ho farem, però farem tot això altre, d'acord.
0: La mirada també és un nom de debat, que va ser un dels punts forts també de l'acord entre Junts i Esquerra, ha estat també motiu de debat aquest any. En quin punt està la mirada? Veurem aquesta mirada? És necessària aquesta mirada? La mirada per tots els oients que potser no estan familiaritzats.
1: Jo crec que és necessària perquè és un projecte de, i és una qüestió de justícia històrica i de tota la gent que hi ha posat doncs, tantíssimes hores i tantíssims esforços. Ara mateix la qüestió de la mirada està, jo diria que més a la taulada de la Generalitat que no pas de l'Ajuntament. Per tant, el Departament d'Ensenyament és el que... El Departament d'Educació el que ha de dir és si farà o no farà la mirada, si posarà els diners o no, si és una prioritat o no, i en qualsevol cas, en quin lloc de la llista, diguem, de prioritats està a la mirada. Nosaltres creiem que es pot... s'ha de tirar endavant el projecte pels veïns, pel barri, per tota la gent doncs, que hi ha abocat doncs, tants esforços, i en el futur òbviament ja veurem de quina manera doncs, compaginem la baixa de demogràfica amb les escoles, però escolta, el que avui pot ser una escola, demà doncs, pot ser un equipament. No estic parlant de la mirada, parlo en general. Hem de pensar cap a on va la ciutat demogràficament. Jo sempre explico amb diferents coses. En 10 o 15 anys, la ciutat més o menys doblarà la gent que té 65 o més anys, i això és una notícia doncs, que hem de gestionar, i com que sabem cap a on anem... Mira, fa uns quants anys a Sant Cugat anàvem cap a una illa, i quan tu vas amb vaixell a una illa i estàs lluny, no saps exactament a on atracaràs, diguem, no? a on fondejaràs. Però quan t'hi acostes, ja saps, ah, sí, ets d'anar allà. Doncs fa 20 anys no sabíem cap on anava Sant Cugat. Avui sabem quin és el límit de Sant Cugat, sabem quants habitants aproximadament doncs, tindrà Sant Cugat, i sabem quina és l'última construcció que farem de Sant Cugat. Per tant, el que és important és que estem en un moment en el que podem planificar exactament, perquè la piràmide de població també sabem quina és, quants equipaments necessitem, esportius, socials, educatius, etc. La mirada avui és necessària, doncs endavant amb la mirada.
0: De fet, Sant Cugat continua creixent i té un topall i una xifra amb la qual vostès treballen de on fins on creixerà aquesta ciutat. Quin és el principal repte de ciutat doncs, per als propers 10 anys? És aquesta planificació que creu, no? Vostè em diu que ja tenim, és a dir, sabem quants equipaments necessita, és poder-les fer? Seria aquest el màxim repte que té la ciutat?
1: El repte que té la ciutat és governar el creixement i fer-ho de la millor manera possible. Hi ha alguns sectors de la població que sabem que històricament els ha faltat equipaments, per exemple, i això és un consens del 100% dels subs municipals. Per exemple, el sector de l'esport. El sector de l'esport necessita doncs, uns determinats equipaments doncs, per tenir més tranquil·litat diguem d'espais. No? Doncs molt bé. Això ho podem planificar. No és un problema la construcció en si. La qüestió és com mantenim i sobretot com mirem el futur en relació a quanta gent utilitzarà aquell equipament d'aquí 5, d'aquí 10 anys, d'aquí 15, d'aquí 20, no? I això són coses que s'han de fer i per tant la principal preocupació és dir ei, com que estem al final de la construcció de la ciutat, això no vol dir acabar la ciutat, perquè la ciutat muta diguem, constantment, cada dia, no? Però com que estem al final de la construcció, anem a veure quines pastilles tenim, exactament quins són els equipaments que necessitem i doncs això, organització, planificació i execució. Per mi és, entre cometes, senzill, és molt complex, diguem, però ha de ser fàcil ara que tenim la ciutat al final. I nosaltres la tenim al cap, nosaltres tenim molt clar doncs, què és el que necessitem.
0: Al maig de l'any que ve hi ha eleccions municipals, de fet ja queda menys d'un any fins i tot, entrarem aviat en un any electoral intens perquè les municipals es viuen amb molta intensitat. Esquerra Republicana ja governa la ciutat i no sé si això per vostès és un avantatge o un desgast.
1: Un avantatge segur, amb la possibilitat que tenim d'arribar a sectors, de treballar per la gent, de donar resposta a la ciutadania, és una cosa doncs, molt i molt important. I a més, tot això ens porta a tenir un coneixement molt important i el que deia abans, nosaltres tenim la ciutat al cap. Tenim la ciutat al cap perquè, primer, hi hem viscut tota la vida, ens la coneixem i tenim els fills, volem que els fills segueixin vivint a la nostra ciutat i, per tant, volem dedicar aquests anys de la nostra vida, que són molts bons anys, a la ciutat, a desenvolupar-la, acabar-la de desenvolupar, a assegurar que el model Sant Cugat no sigui un model que expulsa, que avui expulsa. De fet, fa molts anys que expulsa aquest model, no? Per tant, necessitem que els nostres fills segueixin vivint a Sant Cugat. Avui no és així.
0: Vostè és el candidat de les eleccions del 2027. Amb quin objectiu es presenta? Mantenir el paper actual o liderar una alternativa per disputar l'alcaldia?
1: Jo em presento per ser l'alcalde de Sant Cugat i ja veurem doncs, quina és la fórmula, òbviament, que, o quines són els resultats, diguem, quin és l'arc del ple municipal doncs, que en surt d'aquelles eleccions, però en qualsevol cas jo em presento per ser l'alcalde perquè m'estimo Sant Cugat de sempre i presentar-se doncs, per dir no, vull seguir amb el rol actual, no, escolta, jo vull governar la ciutat, tinc clar com ho hem de fer i estic convençut doncs, que tenim equip de sobres per fer-ho i sobretot entorn i, per tant, content i satisfet també de la resposta de la gent, dels actes. Hem obert doncs, ara un procés de fet fa mesos, un procés d'escolta activa amb diferents reunions amb sectors, amb trobades, amb cafès, amb sopars, i això ho anem fent de fa molt de temps i això va doncs, a tota velocitat cap al maig del 27.
0: De totes maneres, segurament s'hauran de fer pactes. No sabem qui és l'alcalde, serà l'alcalde o l'alcaldessa, però majories absolutes es veuen difícils cada vegada més. No sé si un nou pacte amb Junts continua sent l'opció més probable o Esquerra està oberta a altres majories i acords.
1: Mira, nosaltres... Ja, començo, tu giro, diguem, no? Nosaltres no estem disposats en cap cas a pactar amb l'extrema dreta i per tant això vagi per endavant, és una cosa que fa temps que diem i que volem seguir doncs, mantenint perquè amb l'extrema dreta doncs, no podem anar enlloc, molt bé. Després, els pactes que puguin sorgir, nosaltres creiem que podem governar amb tothom i ho hem demostrat i per tant si podem repetir amb Junts amb algun altre suport benvingut sigui, si hem de governar amb PSC i amb Junts, si hem de governar amb les esquerres, nosaltres ens sentim molt còmodes amb les esquerres, però també sabem que la ciutat s'ha de governar i hem de ser possibilistes doncs, perquè els projectes tirin endavant, sabent que si no hi som, alguns projectes no tiren endavant, no? Doncs nosaltres oberts amb tothom perquè hem demostrat que ens podem entendre amb tothom i per tant la política, com deia abans, és arremangar-se, arribar a acords, i jo ho entenc d'aquesta manera. Jo sóc una persona que intento evitar la confrontació directa, la picabaralla política, intento no parlar mai malament, diguem, de ningú, perquè crec que la gent n'està farta, m'incloc, diguem, la gent n'està farta quan doncs, veus les picabaralles polítiques, jo crec que hem de fugir una miqueta a això i assegurar doncs, que anem a construir majories estables, i perquè al final l'objectiu és que la ciutat avanci i la ciutadania doncs, tingui resposta als problemes del dia a dia.
0: Crec que he entès que s'ha sentit més còmode governant amb les esquerres que amb Junts. No sé si puc...
1: No he dit això.
0: No has dit això, ho he entès malament. Doncs.
1: Jo he dit que ens podem entendre amb tothom. Amb les esquerres ens sentim còmodes. Amb Junts ens hem entès amb les principals coses de ciutat. Si no ens haguéssim entès amb les principals coses de ciutat, no hi haguéssim pactat. I, per tant, nosaltres oberts absolutament a tothom, excepte amb l'extrema dreta.
0: Sí, d'aquí un any el tornem a entrevistar. Què li agradaria poder dir que ha aconseguit abans d'acabar el mandat?
1: És una molt bona pregunta. M'agradaria arribar al centenar d'agents de la policia local, però no és una qüestió que depengui, per exemple, exactament de l'Ajuntament, sinó que també depèn de les diferents convocatòries i l'èxit doncs, que tingui la convocatòria de participants. M'agradaria haver pogut doncs, avançar doncs, amb algunes construccions d'algunes promocions. M'agradaria haver pogut doncs, avançar o garantir, per exemple, doncs, que els serveis socials doncs, tenen doncs, les millors eines per treballar, perquè són unes excel·lents professionals i perquè estan pagant amb la seva salut doncs, la situació. No? Per tant, si això ho garantíssim de cara a final de mandat, jo em sentiria més que satisfet en aquest mandat. Perquè i el tema de les dades de seguretat, ho he dit abans, però no és menor. No és fàcil, en un context com l'actual, haver mantingut durant tants anys unes bones dades de seguretat i unes bones dades de sensació de seguretat. Per sort tenim una plantilla de policia local doncs, molt professional. Dilluns presentarem a la Junta Local de Seguretat el nou Pla Local de Seguretat, que és un excel·lent Pla Local de Seguretat que ens porta cap al futur, a ser una de les millors policies locals de Catalunya, i això no és un titular, això és una realitat. Hi ha moltes policies i el cos de Mossos d'Esquadra mateix, etc., que ens venen a buscar per doncs, determinades qüestions. Nosaltres estem molt orgullosos de tota aquesta feina.
0: De fet, és una cantarella que hi havia de la part política més de Vox o PP que utilitzaven, que últimament hi ha menys titulars en aquest sentit, perquè com a mínim no piquen a la porta dels mitjans amb la sensació aquesta d'inseguretat.
1: Jo diria que fins i tot el Partit Popular entén que la seguretat a Sant Cugat no és una qüestió amb la que s'hagi de fer política, i per tant doncs, crec que la gran majoria de partits polítics estem d'acord amb això, excepte Vox, que sí que segueix fent doncs, la seva campanya per raons doncs, vinculades a la seguretat. Crec que són els únics que estan fora, diguem, d'un consens de com ha de ser la seguretat al municipi.
0: Hem parlat amb el portaveu d'Esquerra Republicana a Sant Cugat, Bernat Picornell. Moltes gràcies i bon dia. I continuem parlant amb aquest any electoral que tenim per davant tan apassionant.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: Vostès no marxin, que continua el magazín Faves Contades amb Alba Triador i Carme Reverte. Bon dia.

0: El càncer ginecològic és una realitat que afecta moltes dones cada any i, tot i els avenços mèdics, sovint comporta conseqüències físiques i emocionals profundes. Sense anar més lluny, la relació amb el propi cos pot canviar i, de retruc, la vida sexual també es pot veure afectada. Per parlar-ne en profunditat, tenim amb nosaltres la Núria Cavaller. Ella és fisioterapeuta, docent i divulgadora en salut femenina i directora del Centre Núria Cavaller de Sant Cugat. Núria, molt bon dia, benvinguda.
1: Molt bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
0: A tu per acompanyar-nos. Abans de res, per fer una mica, per situar-nos, què entenem per un càncer ginecològic? De quins tipus n'hi ha?
1: Un càncer ginecològic és aquell que afecta a qualsevol òrgan del sistema reproductiu, sigui la mama, sigui l'úter, és a dir, l'endometri, sigui els ovaris, etc.
0: Perfecte. En funció de quin càncer haguem patit, el tractament pot variar, pot ser quirúrgic o no quirúrgic, i per tant ens pot afectar de diverses maneres, no? Es pot afectar hormonalment, però també hi ha les cicatrius d'una operació. Una de les més habituals en els tipus de càncer ginecològic és l'histerectomia. Explica'ns en què consisteix i quines conseqüències pot tenir.
1: Una histerectomia és una cirurgia abdominal major. No l'hem de menysprear, és una senyora cirurgia, i en la qual s'extreu l'úter, pot extreure's parcialment o totalment, segons on estigui ubicat el tumor. A vegades pues, es treu el cos de l'úter i es manté úter o matriu, que a vegades la gent també li diu matriu, no? A vegades es treu el cos uterí i es manté pues, el cèrvix, el coll de l'úter, per intentar preservar estructures, però a vegades s'ha de retirar tot. I a vegades només es treu el cèrvix, bueno, depenent una mica del cas, i també sovint s'ha de treure trompes de Fal·lopi i ovaris. Això, si traiem totes aquestes estructures, doncs, com molt bé deies, genera uns canvis hormonals, emocionals i a nivell de tots els teixits, de la pelvis, abdomen, sòl pelvià...
0: Ens hem centrat ara en les cirurgies, parlem de l'histerectomia, però també hi ha d'altres cirurgies que estan relacionades amb els càncers ginecològics. Quines són?
1: Bueno, el que té més prevalença és i la mama ens pensem que no forma el sistema del reproductor, però sí, el primer és el càncer de mama.
0: De fet, és un dels tres càncers amb més preponderància que tenim.
1: Correcte.
0: A casa nostra.
1: Sí, té molta prevalença. Després, altres cirurgies que tenim és de la zona... del baix ventre, és pues, una cesària, però és més, actualment es produeixen més histerectomies anualment que cesàries, i en canvi la histerectomia està molt invisibilitzada, i en canvi cesàries, no? tots la coneixem, i que sapiguem que n'hi ha moltes histerectomies degut a càncers de, pues, sobretot endometrials. Després tenim colonitzacions, que són cirurgies quan hi ha un càncer en el cèrvix, el virus del papiloma és el que a tothom li sona, i després pues, pot haver-hi pues, només una extirpació d'ovaris, coses més, més concretes.
0: Clar, com ens recuperem d'aquestes patologies i d'aquestes cirurgies? Quin és el procés?
1: Bueno, dependrà una mica a part de l'agressió quirúrgica que hi hagi, que això provocarà uns canvis en la pelvis, també del tractament a posteriori que es faci, del tractament de quimioteràpia, radioteràpia, perquè això, si per exemple s'aplica una radioteràpia, generarà una sèrie d'adherències o de rigidez en el teixit important. O si a part de la radioteràpia també s'ha de fer una quimioteràpia o un tractament hormonal, això també... en genera, pues, no és una menopausa sobtada, no? De cop i volta, no és com la menopausa convencional, que primer tenim una perimenopausa on les hormones van ballant, no? Els estrògens, la progesterona van canviant, i arribem al cap d'un procés entre 5 i 10 anys a la menopausa. Si és així, si és per un càncer ginecològic, és passes de 0 a 100.
0: D'abans d'entrar al quiròfan a després.
1: Correcte. Llavors hi ha molts canvis hormonals i això doncs es veu afectat. Llavors, superar un càncer és una victòria, no, això no hi ha cap mena de dubte, no? però després totes les seqüeles o tots els efectes secundaris no són efectes secundaris, són importants i són totalment evitables i tractables. No els normalitzem en absolut. Llavors, des de l'àmbit de la fisioteràpia intentem fer un tractament integral per abordar pues, la dona en tots els seus àmbits, i cada cop s'intenta més coordinar-se amb altres equips.
0: Quines tècniques, quins tractaments teniu des de la fisioteràpia per abordar aquestes conseqüències d'un càncer ginecològic?
1: Bueno, depenent una mica de cada cas, però són bastant àmplies. Fem servir molt la teràpia manual per treballar totes les cicatrius. Pensa que tenim moltes vegades, això és si fos necessari, però l'histerectomia és exactament És exactament igual.
0: La Núria ens està ensenyant, eh?
1: Sí, perdó.
0: Com unes feltres, moltes capes de...
1: Tenim set capes de teixit.
0: Set capes de teixit.
1: La pell, no les direm totes, però pell, el teixit adipós, la fàscia, després hi ha la musculatura abdominal, el peritoneu, i llavors arribem a l'úter. Llavors, totes aquestes capes han de...
0: S'han de travessar.
1: S'han de travessar i després de la cirurgia ha d'haver-hi un bon lliscament d'aquestes capes, d'aquests plans entre els teixits. Llavors, si a sobre, a part de la... de l'agressió quirúrgica, que ja fa que es facin punts de fibrosi i punts d'adherència, si ha aplicat un altre tractament, sigui hormonal o sigui radioquimio, doncs hem de treballar, mobilitzar tot aquest teixit, vale? Donar-li mobilitat a la pelvis, treballar, si hi ha amb biofeedback, amb, a vegades fem servir la radiofreqüència, però compta amb, s'ha de vigilar, perquè a vegades no sempre està indicada en casos oncològics. Podem fer servir també molt la teràpia vibratòria per treballar la cicatriu, l'exercici terapèutic serà clau també... Bueno, depèn del cas, però fem servir bastantes eines.
0: Hi ha prou treball pluridisciplinar quan es passen per aquest tipus de malaltia i de cirurgia i de tractament?
1: Jo crec que comença a haver-hi bastant treball multidisciplinar. El treball multidisciplinar, sobretot, es fa des de l'àmbit hospitalari, llavors és com que sí que es té en compte l'oncòleg, es coordina amb el ginecòleg, òbviament amb el personal d'infermeria si hi ha el tractament de quimioràdio, hi ha psicooncòlogues, però hi ha alguns professionals que queden una mica
0: al marge,
1: no? I que a vegades hi ha equips que sí que realment s'integren, però com és la fisioteràpia o la nutrició, llavors sí que seria important que en aquesta rehabilitació integral estigui inclòs el fisioterapeuta. En el camp públic ja hi ha algunes unitats, però bueno, és bastant incipient.
0: Sabem que després d'aquests tractaments, després d'aquests càncers, tenim eines des de la fisioteràpia i des d'altres vessants per millorar aquestes conseqüències, però podem fer-hi alguna cosa abans del tractament? Hi ha alguna prevenció que puguem fer?
1: Seria important fer una visita prèvia. Jo crec que amb una sola visita en tindríem prou, ja faríem molta feina. En aquesta visita prequirúrgica, el que solem fer, abans no ens venien mai les pacients, ara cada cop ens comencen a venir una mica més, el que solem fer és explicar primer totes les cures que s'haurà de fer en el postquirúrgic un cop ja... no les cures d'infermeria, sinó un cop ja s'han retirat els punts, doncs com començar a treballar la cicatriu per elastificar aquests teixits, per donar-los moviment, per evitar adherències, per evitar dolor, perquè sobretot hi ha dolor aquí al baix ventre o a la zona genital. Llavors, si ja li expliquem com fer aquestes cures, doncs evitarem moltes d'aquestes conseqüències. Això només pel tractament de la cicatriu. Després, tot el que és l'educació postural... perquè no, com que la cicatriu ens tiba, ens encongim, doncs com treballa la postura, com gestionar els esforços, no? Quan he d'agafar un pes perquè no hi hagi tensió en aquestes capes que estan durant 6 setmanes estan cicatritzant, com agafar un pes, com anar al lavabo, tot això sense forçar-ho, i a més, tenir una funcionalitat de l'abdomen i del sòl pelvià, és a dir, explicar-li abans de que aquesta musculatura estigui afectada com activar-la, com relaxar-la, perquè així serà molt més fàcil en el postquirúrgic que ho sàpiga fer, que tingui control. Després de la cirurgia, aquella zona queda una mica inhibida o esborrada, llavors costa molt més activar aquella musculatura de l'abdomen o del terra de la pelvis. Llavors, si ho hem fet abans i li ensenyem res, 3 o 4 exercicis molt senzillets abans, després li costarà molt menys tornar a activar i connectar amb aquella zona.
0: Clar, hem parlat de la malaltia, d'aquestes cirurgies, d'aquestes cicatrius... això pot arribar a vegades en problemes de salut sexual. Quins problemes o quines situacions ens podem trobar?
1: Bueno, així com per hi ha símptomes molt variats, però per fer com...
0: Una acotació.
1: Tenim el sac del dolor, vale? De dolor a les relacions, que tant pot ser... una, el que anomenem nosaltres dispareunia, que és un dolor a la penetració, ja sigui en una relació sexual o d'una espècula a la revisió ginecològica o d'una joguina sexual o el que sigui. La dispareunia pot ser superficial, que és com a l'entrada de la vagina que molesta, pot ser més a la zona mitja o pot ser profunda, que a vegades, quan, per exemple, si hi ha hagut una histerectomia, hi ha una sensació de que la vagina... hi ha una inversió dels fons de sac i la vagina, com si la sensació que té la pacient és que se li ha escurçat i té una sensació de tope. Vale? Això és el dolor a les relacions. Després tenim el vaginisme, que és una hipertonia de la musculatura del sòl pelvià, que degut a aquestes agressions quirúrgiques al dolor, els teixits augmenten el to i estan més rígids, però quan és molt extrem se li anomena vaginisme, i aquí ja realment ja no podem molts cops ni introduir un dit. Vale? I es fa complicat doncs, per fer l'exploració, per exemple. No? Després, l'altre gran sac seria tot el tema de la hidratació, la sequetat vaginal, molt menys tinguda de, tens sequetat, posa't un lubricant. Bueno, la solució no només és un lubricant, vale? Podem fer molt més, ens en podem hidratar des de dins, a part de beure aigua, no? O prendre omega 7, moltes coses, i després pues, fer donar pautes des de la fitoteràpia i altres camps d'hidratació vulvar, hidratació vaginal, llavors l'altre gran problema és aquest, la sequetat, i per últim, el canvi d'imatge, no? La por, l'acceptació del meu nou cos, no? Això també condiciona i també podem ajudar amb tot l'equip que treballem amb la dona. I tot això acaba afectant, o sigui, si tinc dolor o molèsties, si tinc sequetat i si estic en procés d'acceptació del meu nou cos, fa que el desig pues, s'esfumi, no? I també acabem anant a tractar aquesta última part.
0: Perquè ens deies, cada vegada hi ha més dones que us venen abans de la cirurgia, però en general la fa la sensació que a les pacients ens costa, potser, d'un càncer ginecològic, parlar de la sexualitat, no? Sembla que tot es queda en l'àmbit mèdic i no en l'àmbit del desig i de la sexualitat. Per què ens costa tant? És una qüestió, no sé si social, de manca d'educació...
1: Bueno, tot. Les pacients que venen de forma preventiva són poquetes, però cada cop són més, i les que venen després de la cirurgia són la majoria, i normalment sí que, per sort, ja tenim pacients que abans et diuen directament no, el meu motiu principal de consulta és aquest, que tinc dolor a les relacions, i és fantàstic, està molt bé, però moltes vegades no, vinc perquè per la cicatriu, i després, no, a la que preguntes una mica, doncs ja rum, surt la resta de coses, no? I és molt per un tabú social, jo crec, en gran part, no? Perquè són... pues, no sé, jo crec que la gent té por a no ser compresa o no ser, o sentir-se jutjada. Jo crec que deu venir per aquí. Després, una mica, l'altra gran cosa que passa és que, com que m'han salvat la vida, no? Això és el més important, pues, bueno, això pues, és una cosa, un efecte col·lateral que em toca tenir. No?
0: I què els diries a les dones que pensen això?
1: Normalitzem, que no, pues, que no normalitzem el dolor i que tenen dret a tornar a sentir, a tornar a sentir amb benestar en el seu cos, a tornar a sentir plaer, que sí, que es pot totalment reconnectar. O sigui, res de normalitzar dolor, molèsties, tibantor o el que sigui.
0: Perquè hi ha eines, a més.
1: Oh, i tant, sí. I molts cops, moltes que pots fer a casa i que són senzilles.
0: Hi ha alguna relació entre la fisioteràpia del sòl pelvià, que cada vegada se'n parla més, i la recuperació també del desig, del plaer, de les relacions sexuals sense dolor, aquest dolor que ens dius que no hem de normalitzar?
1: Una relació total. Perquè el principal òrgan del nostre plaer, que és el clítoris, aquí es veu una part, estic ensenyant un model de vulva, de tela, no només és el glande, no? Tenim tot el cos del clítoris, i aquest clítoris té 8.000 terminacions, sobretot s'estimulen totes les zones erògenes que estan al voltant de la pell, i si jo tinc una cicatriu aquí, tinc una tibantor, això em farà que aquesta zona hi hagi restricció. Pensa que el clítoris necessita molt aport sanguini, no? Que hi vagi sang, que s'ompli de sang, està ben nutrit. Si això, no hi ha lliscament, estigui la cicatriu a la zona perineal o a la zona abdominal, no arriba la sang en aquesta zona, li posarem difícil al clítoris per fer la seva funció de dilatar-se, d'expandir-se. Llavors, si jo tinc un bon to del sòl pelvià, no el tinc ni tens, ni el tinc flàcid, ni el tinc hipotònic, o sigui, està en el punt que és necessari, i tinc una bona elasticitat de teixits, això farà que pugui tenir amb molta més facilitat plaer. Llavors, primer, normalitzem el sòl pelvià i tots els teixits i la mucosa, i després anirem a treballar aquesta part de dolor, de plaer, de desig, sí, tant, molta connexió.
0: Per tant, recomanem a les persones que estiguin en aquesta situació que s'acompanyin d'una especialista, però com que estem a punt d'acabar, Núria, no sé si podries dir-nos alguns exercicis que potser es puguin fer fins i tot des de casa, que ens millorin a eliminar aquest dolor? Algunes eines, alguns trucs que puguem fer a casa, que evidentment després han d'estar supervisats i acompanyats per un especialista.
1: Sí. Diré trucs molt, molt bàsics perquè així són aptes per tothom i hagin patit càncer ginecològic o no. El primer d'ells és la respiració conscient, és a dir, si jo mobilitzo el diafragma, el principal múscul de la respiració, com que està connectat amb el diafragma pèlvic, és a dir, amb el sòl pelvià, estic relaxant els dos músculs, li arriba més la respiració, fa que li arribi més oxigen, més nutrients, ja estem millorant i mobilitzant aquest teixit. Segon, l'autoexploració. Començo amb un mirallet, el mirallet és bàsic a casa, un mirallet, i començo a mirant la zona com la tinc.
0: A conèixer-nos a nosaltres mateixes.
1: A reconèixer-nos, no? Tant sigui la cicatriu al baix ventre, sigui que em miro la zona genital perquè ha canviat, i començo a explorar aquesta zona simplement observant-la. Després va molt bé hidratar la zona, no? Molt skin care, moltes rutines facials i coses així, però pues, no hidratem la zona vulvar, doncs una hidratació externa de la vulva ens ajuda.
0: Amb què es pot hidratar?
1: Amb olis, amb un assessorament farmacèutic, amb diferents olis, també hi ha cremes. Llavors podem fer hidratació vulvar com a hidratació vaginal i també podem hidratar des de dins, el que dèiem, no? Amb espino amarill, amb omega 7. I després, per anar un pas més enllà, a casa també podem començar a treballar amb un vibrador extern, un massatgeador perineal, i podem començar a treballar la cicatriu del ventre o podem treballar la zona genital per relaxar o per començar a connectar amb aquesta zona.
0: Per acabar, que ens queden 10 segons, quin missatge voldries donar a les dones que estan passant per aquest procés i que tenen por a les conseqüències que puguin patir?
1: Que no estan soles, que consultin a professionals actualitzats, que si la solució única és un lubricant, doncs no, anem més enllà, i que poden recuperar la seva feminitat, la seva sexualitat i el benestar del seu cos, no? No ha d'haver-hi cap cicatriu que limiti res.
0: Núria Cavaller, fisioterapeuta, docent i divulgadora en salut femenina i directora del Centre de Núria Cavaller de Sant Cugat. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: Un forat blanc és un concepte teòric de l'astrofísica considerat l'oposat a un forat negre. Mentre que un forat negre atrapa tota la matèria i la llum a causa de la seva gravetat extrema, un forat blanc, en teoria, expulsaria la matèria i la llum sense permetre que res hi entri. Aquesta idea va sorgir com una possible conseqüència de les equacions de la relativitat general d'Einstein, especialment en el context de solucions matemàtiques com el pont d'Einstein-Rosen, que connecta un forat negre amb un forat blanc en una altra regió de l'espai-temps, formant un pont o forat de Cook. Encara que fascinants, els forats blancs són purament hipotètics, ja que no s'ha trobat cap evidència observacional de la seva existència. Alguns físics teoritzen que podrien ser el resultat de l'evolució d'un forat negre, quan aquest s'evapora per la radiació de Hawking i en lloc de desaparèixer es transforma en un forat blanc, que allibera tota la matèria i energia acumulada. Tanmateix, aquesta transició és especulativa i desafia la nostra comprensió actual de la física. Els forats blancs són un exemple captivador de com la teoria pot obrir portes a imaginar l'univers més enllà del que podem observar.
1: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
4: Us ve de gust fer un tomet amb barca per la mar salada? Aquest poema ens convida a fer aquest passeig. El sentim?
5: Hola, sóc la Clàudia. Vaig a quart de primària de l'escola Els Cosetans. El poema que he escollit es diu Vora l'aigua i ho ha escrit Marina Antúnez. He escollit aquest poema perquè m'agrada l'aigua. Vora l'aigua, com el mar que abraça el sol rere l'horitzó blau. El tiet s'asseu a la popa de la nau i amb mans cansades subjecta una canya vella, mirant la mar que s'allunya mentre un peix neda. La llum groga ara ja és roja i decau, i es geu tranquil i somriu perquè el raig de sol s'ha fet suau. Ja fa falta menys per tornar a estar amb ella, la lluna més blanca, la més vella.
4: Gràcies, Clàudia, per llegir aquest poema i per portar-nos a tots els embaladits a fer un tomet pel mar. Fins al proper Embaladits. Adeu!
5: Adeu, Embaladits!
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és

0: Gaudeix-la amb nosaltres.
1: Quan jo n'era petitet, que festejava i presumia.
2: Ara que et dono de guapo.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Bulpallera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania.

0: I la polsera Herrick ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcoatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
1: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Pide por esa boquita, un viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
3: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

Molt bon dia a tothom, sóc en Lluís Cabal, músic i divulgador musical, i avui continuem escoltant música de Fanny Mendelssohn. Estem escoltant en aquests moments una composició de l'any 1848, per cor a capella. És un tema que forma part de la col·lecció Inwald, el bosc, opus 3, de Fanny Mendelssohn. Aquesta obra va ser la primera obra que ella va decidir publicar amb el seu propi nom i de manera professional. I és una obra a la que ella li tenia una estima molt especial.

Aquesta obra la va escriure per les seves trobades musicals dels diumenges a la tarda. Aquest cicle porta el nom de Gartenlieder, cançons de jardí, i la va escriure perquè els seus convidats en aquestes trobades poguessin cantar tots junts a capella. Bé, ara passarem a una altra obra molt, molt interessant, també del 1846, una obra per piano sol. És la melodia número 2 del seu opus 4 i és una obra en la qual ella aquí hi aboca tot el seu bon fer com a compositora, però també sobretot, i no oblidem perquè ella també ho era, com a pianista virtuosa.

Com dèiem, aquesta melodia número 2 per piano sol, una petita delicatessen de Fanny Mendelssohn, amb aquestes harmonies, aquests tan bon fer a la que ens té, a la que ens té acostumats aquesta gran compositora. Estem fent aquest repàs de la música de Fanny Mendelssohn i intentem, d'alguna manera, mostrar tot el repertori, perquè va tocar tots els gèneres aguts i per haver en aquell moment. Aquesta obra que ara estem començant a sentir és el primer moviment del seu trio en piano amb re menor, a l'opus 11. Una obra també de 1846, una obra de maduresa. Recordem que Fanny Mendelssohn va morir, això, el 1847, o sigui que aquesta obra seria ja del final de la seva vida. És una obra que, de fet, aquesta és l'última obra que va composar abans de morir i va ser un regal a la seva germana petita, Rebeca, que tampoc era músic, però que també tocava el violí d'afició i li va composar aquesta gran obra com a regal d'aniversari.

d'aquest Trium Piano en el més absolut estil del trio clàssic de l'època, dels grans trios de Haydn, Mozart i sobretot Beethoven. Bé, seguirem amb aquest repàs també amb la música de cambra i ara passarem a escoltar una obra bastant més anterior, del 1834. És el primer moviment del quartet de corda en mi bemoll major. Aquesta obra ja n'havíem parlat, però havíem escoltat el darrer moviment. I és una obra que té com a característica, és l'únic quartet que va composar Fanny Mendelssohn, i també alhora és un dels primers, per no dir el primer, quartet conegut escrit per una compositora. És una obra també escrita en el més pur estil del quartet clàssic, una obra que li va portar una petita disputa amb el seu germà, perquè el seu germà va considerar, els germans es parlaven molt de les obres que es feien i es feien autocrítiques els uns als altres, i va considerar que era una obra que tenia un estil molt lliure, però Fanny no va canviar ni una nota del que havia escrit, per sort, i ens ha arribat tal com el va escriure, que és com l'estem sentint ara.

Jo torno a animar els oients a que busqueu música de Fanny Mendelssohn i escolteu, perquè amb l'espai que tenim no podem posar tot el que voldríem posar i tot el que es mereix aquesta grandíssima compositora. Bé, amb això acabarem. Acabarem amb una altra obra que ara us presentaré, que és l'obertura en do major, també de Fanny Mendelssohn. És l'única obra exclusivament per orquestra sinfònica que va escriure, i és una obra de joventut, del 1832, una obra d'una frescor i d'un dinamisme extraordinaris. I amb això ens despedim, i despedim la temporada que hem dedicat íntegrament a les dones compositores, esperant que ho hagueu pogut gaudir, i animant-vos, com us he dit, a que pugueu anar redescobrint tota aquesta música de totes aquestes grans compositores de les que hem parlat. Molt bones vacances a tothom i fins la temporada que ve.

0: I ja ho sabeu, un cop al mes toca agafar llibreta i bolígraf per apuntar-se a les cites imperdibles que tenim durant el pròxim mes a la ciutat. Ho fem, com sempre, de la mà de l'Eduard Jané, crític d'arts escèniques, que ens porta la seva llista particular i personal amb una petita tria de totes les activitats culturals que ofereix aquesta ciutat, que no són poques. Eduard Jané, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com no, ens ve carregat o no aquest febrer?
1: Sí, ve molt carregat. Però jo vull dir una cosa. Jo poso gairebé tot el
0: gairebé
1: que
0: tot. El no que fas ni tria, eh?
1: No. El que passa que sí, vull accentuar quines em semblen unes...
0: Més destacades.
1: Ah, exacte.
0: No? També dependrà dels gustos de cadascú.
1: Però perquè hi ha molta diversitat i davant d'això tampoc pots fer... Pots fer tan prim, perquè a mi no em convenç i, en canvi, hi ha moltíssima gent que li agrada.
0: Tenim propostes que comencen ja des d'avui, des d'aquest dimecres.
1: Sí, de totes maneres, tenim en compte una cosa, que nosaltres estem parlant de tota una sèrie de coses que, com la continuïtat de la temporada del Teatre Auditori Emma Vilassau Sant Cugat.
0: Ja ho hem dit un cop.
1: Però... hem de dir que jo, una cosa que em sorprèn molt al cap dels anys, i és que no es faci una temporada completa. És a dir, es fa la temporada que comença al setembre, mitjan de setembre aproximadament, que s'acaba el mes de final de gener, que continua el mes de febrer fins al mes de maig.
0: Que és la segona part de la temporada.
1: Que és la segona part de la temporada. I a mi em sembla que, tal com està fet, jo estic convençut de que tot està pràcticament lligat al setembre, és a dir, abans de setembre, el juliol, quan es fa la presentació de la temporada, i podria ser perfectament doncs, posar-ho tot i potser afegir una cosa que hi hagués, no?
0: Però... Reivindicació feta, escolta.
1: Sí,
0: direm a la Maria Ferriol
1: sí,
0: quan vingui
1: sí.
0: A veure si s'ho poden repensar.
1: Sí, digue-li que ja et dirà que ja hi he dit
0: ja
1: moltes
0: sap,
1: vegades.
0: Eh?
1: Vinga. Bueno, comencem amb una bona oferta, que és el dia 1 de febrer, que és per públic familiar, però jo és que jo recomano a tothom.
0: Tant se val si tenim criatures
1: a
0: o no?
1: A tothom, perquè és La jove Aïda, que és una recreació de l'òpera de Giuseppe Verdi, que dirigeix en Jordi Casanovas, que és una producció del Gran Teatre del Liceu, en aquest cas amb una col·laboració també de la Fundació Òpera de Catalunya, que commemora els 25 anys d'aquest petit liceu. És una creació del món de l'òpera que ha estat un èxit perquè jo he viscut amb els meus nets. Jo he amb els meus nets anar-hi el diumenge del matí, en alguns casos, i veure una representació... a veure, que no és l'òpera, evidentment, però que sí que l'explica molt bé i que la sintetitza perquè els nens i les nenes hi puguin entrar i entendre. I probablement això faci que després, quan siguin grans, doncs els hi agradi.
0: Els hi obre la porta.
1: Exactament.
0: A aquest món de l'òpera, que malauradament Exactament. Encara és molt desconegut per moltes persones, oi?
1: Exactament. Jo, com sempre dic, que a la mitja d'edat de la gent que va veure òpera al Teatre Auditori em va dir, Sau, Sant Cugat, deixa'm respirar. Doncs la gent que hi va, doncs a la mitja deu ser 65-68 anys. O sigui que... En canvi, el divendres 6 de febrer... arriba un èxit d'un autor irlandès, el Martin McDonagh, La mà, que és una comèdia negra dirigida per Pau Carrió, amb un repartiment encapçalat pel Pol López.
0: Home, ja està. Ja el tenim, no? Garantia.
1: Home, que promet ser una aventura teatral memorable per l'autor, per una banda, i pel repartiment, pels actors, que jo recordo una obra del mateix autor i el mateix equip, que és La calavera de Quan anem ara, que allò era extraordinària. I en aquest cas hi pot anar tot tipus de gent. Poden ser joves, poden ser no tan joves...
0: Per a tots els públics.
1: Per a tots els públics que els agradi el teatre i els agradi una història que enganxa, segur, des de la primera escena.
0: Té tots els ingredients. Tots
1: Seguríssim.
0: Els ingredients per ser un èxit. Però si no ens agrada el teatre, també tenim música.
1: Té música i el primer de tot és un concert de la Franz Schubert Philharmonie el dia 7 de febrer, amb una pianista russa, la Yulena Addeva, que interpretarà el concert per a piano i orquestra número 1 de Chopin, que és magnífic. És un suggestiu suggeriment, i després Ravel. I Ravel què?
0: Bolero.
1: Jo sempre he pensat com és possible... I és que està fet amb molta intel·ligència i molta sensibilitat, perquè es van incorporant la mateixa frase musical es van incorporant els instruments, fins que arriba que la gran orquestra tot està interpretant. I això doncs, té una força. O sigui que en aquest sentit segur que molta gent anirà precisament per escoltar el bolero.
0: I tant.
1: I l'altra setmana, el divendres 15, tornem amb música clàssica amb la nostra Orquestra Simfònica Sant Cugat, dirigida per l'incansable Salvador Brotons, que aquest és un home que balla, quan diriges està ballant.
0: Gaudeix, eh?
1: Gaudeix i fa gaudir. Les dues coses, eh? Uh-huh. Amb un solista molt reconegut, que és el violinista Alejandro Garrido, però que en aquest cas interpreta un concert que no és massa visual, que és l'únic concert per a viola de Béla Bartók. És una peça, jo diria, difícil, en tots els sentits.
0: Aquesta sí que no la conec, eh?
1: Però que val la pena, sobretot, veure la categoria de l'intèrpret. I es completa el programa amb Tchaikovsky, que entrarà perfectament en tothom.
0: Si no ens va la música, tenim una bona oportunitat l'endemà per canviar de registre.
1: És que aquest cap de setmana, aquest del 13...
0: Un altre clàssic.
1: És terrible, perquè tenim una obra que és una versió fantàstica, segur, monumental, de William Shakespeare, de La Tempestat. És una producció de l'Òpera del 29, amb l'Oriol Broggi al front, vull dir, no cal dir-ho, la qualitat que té l'Oriol Broggi, que sempre juga a fer alguna cosa nova, però això, sense trair l'obra.
0: L'essència, eh?
1: Uh-huh. O sigui que no és allò de dir, i ara què m'està explicant? Aquesta història què és? I no, ho fa molt bé i, a més, ho fa molt interessant. I tenim en Lluís Soler com a Pròsper. En Lluís Soler com a Pròsper, vull dir que, escolta'm, fantàstic, i la Clara de Ramon com la Miranda. O sigui, jo dic que els amants de Shakespeare, els joves, i encara que no ho coneixeu massa, no us ho perdeu.
0: Vinga, tothom convidat, Oriol Broggi, Shakespeare, jo diria que tampoc pot fallar res.
1: No. Però llavors, el cap de setmana, el diumenge, patapam.
0: Un altre?
1: Un altre, també, que tindrà molt interès, que és l'Anna Andreu, que presenta amb la seva parella de vida i artística, Marina Rufat, Vigília, que és un concert que, com a mínim, serà diferent dels altres. Jo tinc ganes de veure-la amb un escenari tan gran com el Teatre Auditori, amb tipus de música que fa. Què passa? Si l'omple, si no l'omple, o què farà?
0: És un concert molt intimista en un espai molt gros, eh?
1: Exactament. I a una distància, perquè tu pensa que l'última fila d'amfiteatre realment
0: és lluny.
1: Hi ha distància, eh? Però tinc curiositat per veure què és el que passa. Estarà segur ple de joves.
0: Una proposta més pel públic juvenil. Mira, tenim a l'òpera aquests més 65, toca pel públic juvenil, i canviem de setmana.
1: Canviem de setmana i anem amb una obra de teatre de Gabriel Calderón, que és un autor conegut perquè té un humor sarcàstic que tracta el futur, la tecnologia i l'art, amb un títol que és suggeridor. I és, la misèria ens farà feliços. Però és que el repartiment també és de traca, eh? Pere Arquilloé, Daniela Braum, Joan Carreras i la santuarenca d'adopció Laura Conejero.
0: Venen del lliure, oi?
1: Venen del lliure, i jo penso que és una obra que segur que, des del punt de vista interpretatiu, segur que això funciona. Ara, falta veure el contingut, falta veure el contingut. I el dissabte 21 i el dissabte 22, la Perla 29 torna, però per fer feliços els petits. Uh-huh. Amb Mac.
0: Aquest de color taronja, eh? Toca't el melic.
1: Exactament. Aquest conegut i televisió Ninot s'ha de l'escenari amb titelles, dues funcions el dissabte i tres el diumenge, durada màxima de cada funció 40 minuts.
0: Ja n'hi ha prou pels
1: més
0: petits.
1: I per tancar aquesta avançada del Teatre Auditori, hem d'obrir el Sau Sant Cugat del mes de febrer, ens arriba una òpera d'aquelles que sempre estan a les cartelleres de tot el món, que és La Norma de Vincenzo Bellini, amb un repartiment molt suggestiu, encapçalat per la soprano Maribel Ortega i un altre Sant Cugatenc d'adopció.
0: Com el nostre estimadíssim Marc Sala.
1: Evidentment.
0: Increïble.
1: I, per tant, doncs aquí també hi haurà un públic especial que anirà a veure, eh? És una obra fenomenal de Bel Canto, amb passió, traïcions, coratge, i dirigirà musicalment en Julio García Vico.
0: Molt rebé.

0: I canviem d'espai. Deixem enrere aquesta programació del Teatre Auditori M. Vilarasau de Sant Cugat per anar cap a Valldoreix.
1: Sí, perquè el dia 22 de febrer comença una nova programació de teatre, la Nau de Cultura, organitzada per Cultura de l'EMD, amb Hotel Flamingo, una producció de la companyia Clowny, que segons expliquen ells, jo no els he vist, és un homenatge als seus pares artístics dels reconeguts ja jubilats Tricicle. Comèdia gestual, humor mut, òbviament, és a dir, sense paraules, però molt per riure i a veure què passa.
0: Veurem, una oportunitat,
1: I el Taneu també continua amb les seves cambres musicals. El dijous 19 de febrer actua la cantant Aina Rabassa, acompanyada de guitarra per Joaquín Galván, en un concert titulat Folklore Atlàntic Mediterrani. Aquest tipus de concert per mi té una virtut, que és la proximitat. O sigui, que en aquest sentit...
0: Han posat el que dèiem abans, aquell concert tan intimista al Teatre Auditori, que és un espai molt gran. Aquí tenim aquesta proximitat amb l'artista, que a vegades ens fa connectar millor amb la seva música.
1: I a vegades fem descobriments importants. I amb aquesta idea d'acostar la música en espais diferents, tot les cambres singulars, que programa Cultura de l'Ajuntament, amb una selecció feta per Joventuts Musicals de Sant Cugat. El diumenge 22, a les 12 del migdia, a la Biblioteca Gabriel Ferreter, concert de Tania Quartet, amb música de Mozart, el quartet La Caça i la mort de la donzella de Schubert. Un concert que jo recomano especialment pel lloc, pel programa i també per la trajectòria d'aquest grup que es va crear el 2019 i que està actualment a Basilea. I també en l'àmbit musical, la música clàssica, s'obre una altra porta d'un espai que ajuda a la proximitat, tot i que cal dir-ho, no podem dir que sigui massa còmode pels espectadors,
0: No?
1: Que és l'aula magna del conservatori.
0: No t'agraden?
1: Home, és... I a més, les escaletes, jo sempre dic el mateix. El que ha fet el disseny de tot això, que cada dia vingui i pugi i baixi per les escales d'aquelles.
0: Ens ajuden a mantenir-nos en forma,
1: sí, Eduard. Sí, sí. Bueno, ara, bueno, el concert està molt bé, perquè és un concert que està amb conveni amb el Teatre Auditori, que comença el 26 de febrer, amb el Jardí de les Muses, que és un passeig sonor entre la llum del romanticisme, l'encant de l'impressionisme, amb música de Donizetti, Bizet, Rossini, Saint-Saëns, Ibert, Ravel, Debussy, Fauré, i tot això amb una arpista extraordinària, l'Esther Pinyol.
0: A més, no estem gaire acostumats a aquests concerts amb arpa, Vull dir, són una oportunitat, és un rar avis moltes vegades.
1: Però l'acompanya una de Sant Cugatenca.
0: Home, una companya meravellosa i una millor flautista encara,
1: No. O sigui, en aquest cas, això serà fantàstic. I també l'Aula Magna, en un àmbit més intern, dedicat preferentment als estudiants de música, però obert al públic en general, amb una entrada gratuïta, si es reserva prèviament, segueix un cicle de concerts el dijous dia 6, amb el trio Hèlix, amb piano Paula Belzunecki Moreno, el violí Jaume Argelés Fiter i el violoncel Iago Domínguez Eiras. També ha nascut aquest grup el 2022 a Basilea, o sigui que això de Basilea funciona,
0: Sí, sí.
1: Amb música de Borja, que és música de Ravel.

0: I canviem de registre per un que també és habitual a la ciutat, tot i que no tenim la jazz cava que tenen a Terrassa, però vaja, això no fa que el jazz no soni a la ciutat.
1: Ai,
0: escolta.
1: Sí. Però escolta'm, Déu-n'hi-do.
0: Seria xulo, tenir la jazz cava.
1: Déu-n'hi-do. O sigui, el Teatre Auditori, en aquest cas a la cafeteria del Teatre Auditori, cada diumenge tenim jazz. Des de fa molts anys. I han passat gent molt bona. Gent que ara està, doncs, al punt més alt de la seva carrera. I han passat per aquí durant molts anys, eh?
0: També els hem tingut al Teatre Auditori, que col·labora amb el Jazz Fest de Barcelona, en Xuxo Valdés i altres grans artistes del gènere.
1: És així. I en aquest cas jo volia referir-me al primer concert amb Marc Miralta Marimba i Christos Rafaelidis Vibrafon, que jo penso que és, com a mínim, interessant per la seva diferència sonora. O sigui, caldrà veure, doncs, com sona això, que actuen el diumenge 1 de febrer, i el diumenge 15, amb la Júlia Plansextet, que és una oferta que crec que és molt potent, perquè la veu de Júlia és molt bo, molt bo, i el saxo del Santi de la Riba, de la Rubia, perdó, també és molt bo.
0: Vinga, els escoltarem.
1: Serà un canvi d'un concert a l'altre bastant considerable en quant al tipus de sonoritat. I, home, i pels nens i pels pares que els acompanyen, és clar, recordeu els dissabtes a la cafeteria, també del teatre, amb màgia, el dia 14, dues sessions a les 16:30 i a les 18 hores, amb el mag Fèlix Brunet, que s'ha conegut com a Mister Reciclatge.
0: Clar, perquè aquí aprens a l'hora que veus màgia,
1: exacte, oi? Exacte, perquè diu, serà un concert, una exclusió didàctica. O sigui que convé anar-hi, per veure...
0: Convé prendre'n de reciclatge alguns.
1: Sí, però i els grans també, eh?
0: Sí, els grans els que més, els petits són els que ho tenen més per la mà. Sí, més per pares que per criatures, jo diria.
1: I també torna la programació de Cultural de Prop, amb Gente Bien, però no tant, una versió de la companyia de Teatre L'Ombra, de la comèdia Santiago Rossinyol, que representa el dia 21 al Teatre Mirasol. Però encara no hi ha els concerts de petit format al bar Bocamoll, que també va associat amb aquesta programació.
0: I tant, el Casal Torreblanca.
1: I això començarà amb aquesta, seria el mes de març, o sigui que en el
0: serà
1: proper...
0: Serà la pròxima sessió.
1: Ara, el proper, ja en parlarem. I també dins de la programació de prop, el diumenge dia 8 de febrer, a les 12, espectacle infantil, la companyia La Pera Llimonera. Que presenta Ruc, La maledicció del bruixot, al Teatre de Mirasol.
0: Escolta, promet, això.
1: I, escolta, fem un salt, perquè tenim el Cicle Mercantil amb els tributs,
0: sempre
1: que no paren.
0: Sempre acabem, amb els tributs, són un èxit.
1: Que no paren, i segur que hi està, segur que hi va moltíssima gent. Jo no hi he anat, eh?
0: No has anat, però no t'agraden els tributs?
1: Vaig a dir-ho. Jo no hi he anat. Em sembla que l'Oriol, el nostre tècnic, sí que hi ha anat.
0: Sí, Oriol?
1: Bé, però aquest cas, fins a dir tu, repeteix, The Show Must Go On... el carismàtic Freddie Mercury. Aquest divendres, dia 30. I el divendres 6 de febrer, Roxette, Experience, tribut a Roxette, evidentment. I el dissabte 14 torna Errol Murphy i la seva banda amb el seu Infinity Tour 2026, vol dir que no s'acaba mai.
0: No, també el tindrem a la sala Mirona de Girona, pròximament. Elliot Murphy, estima Catalunya.
1: No, para. I acabem amb el divendres, dia 27, amb Insurrección, que fa l'homenatge a l'último de la fila. Ara que els originals sembla que ja tornen a fer un altre concert.
0: Palau Sant
1: Jordi. Un parell més. Suposo que això deu ser fet pensant molt en la jubilació, eh?
0: Bueno, escolta, és legítim, no?
1: I tant que sí, perquè et dic una cosa...
0: I donen molta alegria a totes aquelles persones que els hi agradaven.
1: Però, Alba, ja es dona una circumstància segura, i és que surten a fer el concert a cantar i canten més el públic que ells.
0: Sí. Èxit assegurat, es van acabar les entrades al Palau Sant Jordi amb un 3 i no res.
1: Segur que és així.
0: O sigui, que tothom content. Ells fan caixa i els fans... o deixen d'aquest retrobament.
1: I ja veus,
0: escolta,
1: quantes coses tenim. O sigui, per escollir fa falta molta...
0: molta visió.
1: Exacte.
0: Molta visió o molta paciència, perquè hi ha teca, teca i teca per on triar. No ens podem queixar perquè n'hi ha per tots els gustos, per a totes les edats i gairebé tots els gèneres. Segur que alguna cosa hi trobaríem a faltar.
1: Sí, però jo diria que l'equívoc que falta encara són aquells concerts, petits concerts del Bocamoll, que hi ha molta diversitat.
0: I a més que també tenim l'oportunitat moltes vegades, de la mà de la Poa i de la mà de Sota Sons, de sentir veus de joves promeses de la ciutat, que més endavant es consoliden o no, però que sempre és una bona oportunitat per donar-los un escenari i perquè la ciutat els conegui. Eduard Jané, vés apuntant l'agenda perquè tens feina.
1: Molta.
0: Aquest febrer, eh? Moltíssimes gràcies.
1: A tu.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
1: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
2: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquest espai on descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
3: Molt bon dia, Ona.
2: Quin dret descobrirem avui?
3: Doncs avui parlarem d'un tema del qual ja vam avançar en un programa anterior sobre successions, que és la importància de fer testament.
2: Carai, és veritat, vam estar parlant de l'herència i de tot això i ens vas repetir unes quantes vegades que fer testament és molt important.
3: I barat, dins de tot.
2: Tant.
3: Per tant, per què? Doncs perquè molta gent es pensa que fer testament és una cosa de gent gran, és una cosa de persones amb molts diners, o pitjor encara, que porta mala sort. Aleshores, jo el que vinc avui és a desmentir aquestes qüestions i a animar a tothom a fer testament i que surtin d'aquí amb la idea de per què aquesta importància és real. No? Posarem un cas doncs, que es pot haver trobat gent. No? Imagineu-vos el vostre oncle, no tenia fills i mor de cop, no? I ell sempre havia dit, escolta'm, tu que ets el meu nebot, jo, quan no hi siguis, aquell piset que tenim a la platja, allà a l'escala, doncs serà per tu, que ets qui m'ha cuidat, no? Però resulta que l'oncle no va fer mai papers.
2: Ah, carai.
3: No va fer papers, ja la família s'ha de tancar en un despatx amb un notari, buscar papers i certificats i discutir, doncs, a veure això com s'ha de fer. I què passa amb el piset de la platja? Doncs que acaba en mans d'un cosí amb qui el tiet no es parlava. Per tant, per evitar tot això, escolteu, gasteu 50 eurets per fer testament.
2: 50 euros és el que costa fer un testament?
3: Més o menys. Entre 50, 60, 70, depèn. Això són uns diners més o menys que estan establerts. I per què? Doncs perquè fer testament, i això és una qüestió històrica, sempre ha tingut un component social. I aquest preu és justament per donar-li aquest component social. I aquest component social vol dir qualsevol persona, independentment del que tingui, ha de poder fer testament. Perquè fer testament vol dir indicar quina és la teva voluntat posterior. I tothom ha de poder tenir aquest dret. I perquè tothom el pugui tenir, ha de tenir un cost raonable. Per tant, per això no va en funció de les propietats que deixem i no va en funció de cap altra qüestió que no sigui aquesta que està estipulada.
2: Doncs som-hi, anem a veure on està regulat tot això del testament.
3: Doncs tornem novament al llibre 4 del Codi Civil de Catalunya, ens aplica el dret propi, i aquí el dret civil ens diu com hauríem d'heretar si no hi ha testament, i també ens parla de les tipologies de testament que podem fer. Com que estem parlant de testaments, us parlaré dels tres tipus de testaments que es poden fer a Catalunya. Tres, que els agrupo en dos, perquè el primer, que té dos subgrups, és el testament notarial. Notarial vol dir que el fem amb un notari, i és el que recomano entusiastament a tothom perquè és el que té una fiabilitat més gran i perquè el notari doncs s'encarrega d'una part. Però compte, perquè dins de notarials en tenim dos. Tenim l'obert i el tancat. L'obert és el que ordinàriament la gent sol fer. No? És el que tu vas al notari, li expliques què tens i com ho vols determinar, i el notari li posa lletra. Aquest seria el primer, el més segur, el més fidedigne, perquè ho fa el propi notari. Però en el notari també pots fer-lo de manera tancada. Què vol dir això? Que tu portes escrit per tu mateix el teu testament, el portes segellat en un sobre segellat, i el notari el que fa és protocolitzar-lo. El guarda i el manté doncs, fins al dia que correspongui. Aquest té un risc, perquè si no redactem de manera correcta la nostra voluntat, perquè no estem avasats al llenguatge jurídic, potser la nostra voluntat després, quan la llegeixi qui l'ha de llegir, resulta que no era tal. Per tant, jo recomano testament notarial obert.
2: Es pot malinterpretar, vols dir?
3: Es pot malinterpretar, podem fer servir paraules que no corresponguin i que, per tant, portin a confusió, podem no instituir hereu correctament. Hem de mirar ben bé què s'hi diu, perquè, com dèiem abans, no? Són paraulotes de l'argot jurídic que s'han d'emprar de manera correcta. No?
2: Per tant, per més seguretat, sempre és millor l'obert.
3: Testament notarial obert, correcte.
2: I ens has dit que hi havia un tercer tipus?
3: Sí, el testament hològraf, manuscrit. Aquest testament és vàlid, és plenament vàlid. Jo puc agafar un paper a casa meva i deixar allà les meves voluntats. Ara bé, ha de ser, efectivament, manuscrit i signat completament per tu, amb lloc i data. I hem de tenir en compte que aquest testament, evidentment, no es pot fer en ordinador, però què és el que ens pot portar més problemes? Si bé la normativa es regula i et diu exactament de quina manera ho pots fer, i després en parlarem, no el recomanaria. Mm-hmm. No el recomanaria, perquè el cost que t'estalvies en vida el tindran els teus descendents, els teus hereus, quan tu ja no hi siguis.
2: Per tant, aquest seria una mica com el tancat, però sense dur-lo al notari.
3: Correcte, sí. Mm-hmm. Sí, sí, sí. Tancat en un calaix, si vols, fins i tot. Sí, exacte. Per tant, hi hem de tenir en compte també que en funció de qui volem deixar les coses, mm-hmm, la normativa ens obliga a fer-ho d'una determinada manera. Perquè ho dic, imaginem-nos que una persona gran té un cuidador i li vol deixar el pis en el que viu. Això no ho podrà fer mai en un testament ni notarial tancat ni hològraf. Haurà d'anar acompanyat de la persona, anar al notari, i el notari comprovarà que efectivament estan pleus de les capacitats, no hi ha una coacció per mm-hmm part de ningú, i per tant això es pot fer. Per tant, hi ha casos concrets, com en aquest dels cuidadors, on la normativa és taxativa, i en el cas de que no es faci així, després aquest testament es podria impugnar.
2: Això entenc que és per protegir la persona que fa testament, no? Per evitar enganys.
3: Efectivament, efectivament. Mm-hmm. A mesura que ens fem grans, doncs evidentment som més vulnerables a determinades coses, entre elles aquesta, no? I la pregunta, per què és important fer testament? Doncs perquè què passa si no en faig, no? La resposta mm-hmm és què passa si no en faig. Doncs que si et mors sense testament, vol dir que et mors ab intestat, sense testament, paraula llatina, i aquí la llei catalana, l'espanyola i la de qualsevol lloc del món, ens diria quina és la línia successòria. I per què ho dic? Doncs perquè és cert que hi ha vegades que hi ha gent que diu no, jo és que no tinc hereus, perquè són, mm-hmm, han quedat sols o no tenen fills. Tampoc és cert. Mite desmuntat. Tothom té hereus. No tenen per què ser els fills. Poden ser el cònjuge, poden ser els pares, poden ser un cosí segon. I en última instància, la Generalitat de Catalunya. Per tant, tothom té hereus. Tothom.
2: I si no tenim persones de la família, són la Generalitat, els nostres hereus.
3: En última instància, sí. Per tant, això de que no tenim hereus no és cert.
2: Per tant, hem d'anar a veure una mica aquesta línia successòria, no?
3: Exacte. En el cas de la normativa catalana, primer van els fills, mm-hmm, els descendents, després anirien el cònjuge o la parella, de fet, després anirien els pares, anem cap amunt, i així fins al quart grau. Llavors anem pujant germans, tiets, cosins, etcètera, etcètera, no? Mm-hmm. Però quines són les conseqüències de no fer testament i pel qual recomano entusiastament fer-ne? Perquè en el cas de no haver-ne de fer, hem d'anar a la llei, però tota la burocràcia i tots els tràmits associats a descobrir quins són els possibles hereus legítims és farragosa, mm-hmm, i més cara. Per què? Hem de començar amb una declaració d'hereus. Hauríem d'anar al notari, hauríem de fer un acte de notorietat per veure qui són els hereus i investigar qui hi ha per poder cridar-los en la successió. Això es retrasa. Mm-hmm. Es retrasa perquè mentre hi ha un testament, declaració d'últimes voluntats, sabem el que és, anem a veure-ho i establim el que correspongui, doncs, sense això, iniciem un periple que no sabem quan durarà, no? I té un cost econòmic més elevat. Evidentment, més enllà de totes les despeses que ja tindrem associades, segurament a l'enterrament, etcètera, etcètera, li haurem de sumar totes aquestes despeses, doncs, dels tràmits extres, que sortirien molt més car que haver fet un testament en vida.
2: Per tant, no surt a compte, això de morir sense testament?
3: Gens, ni mica. Encara que només tinguis un pis o una plaça de pàrquing. Si tens clar a qui vols que hi vagi, facilita-li la vida. És un acte d'amor, al final. És a dir, és gros d'això, perquè estem parlant de la mort i és un tema feixú que a vegades a casa costa parlar-ne, però jo recomano que s'obri aquest meló.
2: Doncs som-hi, anem, com sempre, a mirar casos pràctics.
3: Vinga, posarem l'exemple que deia abans, no?, que hi volia tornar, d'un testament hològraf, manuscrit, no?, imaginem-nos una senyora, que no ho sé, li direm Carme, doncs que escriu el seu testament en una llibreta de la cuina, una mica com el Messi quan va signant un tovalló, i el guarda en un calaix. I quan la Carme mor, els fills troben aquest paper. Clar, primer, què fem amb això, no?
2: Clar.
3: Doncs això hauríem d'anar al jutge, al notari, no, hem d'anar al notari, aquest document, aquest testament hològraf s'ha d'advarar, per tant, comprovar que la lletra és de la Carme, uh-huh, i això només ho podem fer en un termini de 4 anys. Si ho fem quan han passat 4 anys i un dia, ja no ja val. Està. Ja no val. I en aquest cas, clar, el notari ha de veure-ho clar. Ha de tenir clar que allò ho ha escrit la Carme i que la seva voluntat queda allà disposada, perquè si no, això no val per res. Si aquesta validesa no hi és. Per tant, testament, hològraf, consell, no en feu.
2: Directament,
3: no
2: en feu.
3: No. El meu consell és no fer-ho, perquè allò que et pot semblar gratuït et sortirà car. És com quan compres una coseta d'aquelles amb llocs que venen de tot i d'una qualitat dubtosa per pocs duros i després resulta que se't trenca l'endemà. Més val gastar-ne uns quants més i fer-ho bé.
2: Clar, perquè jo ara estava pensant, s'ha de comprovar que la lletra és d'aquella persona i si no aconseguim comprovar-ho, llavors aquest document queda invalidat?
3: Bueno, és a dir, això és una feina que ha de fer el notari i com que la certesa d'aquesta comprovació és volàtil, doncs és complicat. I per què? Doncs perquè la llei, com deia, té uns requisits claríssims per dir quan un testament hològraf pot ser vàlid o no. La persona que el fa ha de ser major d'edat o menor emancipat. Obligatòriament han d'instituir hereu, és a dir, ha de quedar molt clar qui és l'hereu al qual tu li disposes els teus béns. Ha d'estar escrit totalment a mà i signat per la persona, com dèiem, no es pot fer en ordinador. I en el cas de que tu facis una modificació en aquell mateix document, tatxis, modifiquis, etc., cada ratllada s'ha de salvar amb la signatura al costat. Escolteu, no us compliqueu la vida. Si el voleu fer hològraf, feu-lo de nou. No sé
2: clar,
3: com
2: exacte. Val més tornar a començar el text, no?, que no pas a cada tatxada haver de posar la data en què ho hem modificat.
3: Exacte, però la norma ho contempla. La norma ho contempla. I s'ha d'incloure el lloc i la data completa, dia, mes i any. Val? Aquest seria el cas del testament hològraf. I un segon cas, que això m'hi he trobat, famílies preocupades doncs, per què passa amb aquesta successió, perquè, per exemple, tenen dos fills i un dels fills té una discapacitat. I jo tinc un pis i tinc claríssim que vull que aquest pis sigui pels meus fills, però sé que un d'ells té una situació de vulnerabilitat. Aleshores, clar, si jo no faig testament, aquest pis anirà, per exemple, a parts iguals en els dos fills. El que té una discapacitat se li hauran d'atribuir una mena d'administrador que pugui disposar per aquest fill en benefici d'aquest fill. Per tant, si volem vendre, tindrem molts problemes. Per tant, suggeriment, per exemple, si vull deixar els dos fills coberts, doncs podria, en el testament, deixar-li l'ús de fruit en el fill amb discapacitat, per tant, el gaudi d'aquell bé, per tant, hi podrà viure o llogar-lo, però no vendre-ho, fins que es mori, ús de fruit vitalici, i li deixo la nua propietat, és a dir, la propietat material, un cop ja no hi sigui, a l'altre germà. Per tant, he dividit el pis en dos, el qui el pot gaudir mentre visqui i el qui en té la propietat plena de disposició un cop l'altre no hi sigui. Per tant, en aquest cas, doncs, és un altre exemple de per què el testament és important fer-lo i permet traspassar doncs, la nostra voluntat.
2: Clar, i aquí entra una mica en joc allò que ens deies, que és important el llenguatge que fem servir, no? Si l'escrivim nosaltres, perquè això que deies, ús de fruit, la plena propietat, s'ha d'anar en compte, no?, amb quines paraules fem servir perquè no se'ns malinterpreti.
3: Exacte, exacte. Per tant, en el moment en el que tenim una voluntat concreta, no costa res anar al notari i fer-lo, o fins i tot sol·licitar que un advocat ens assessori, a dir, escolti'm, el meu patrimoni és aquest, encara que sigui un pis només, repeteixo, que és la situació doncs, d'un gruix molt important de la població, o alguna cosa més, i que per tant es pugui fer doncs, d'una manera ordenada, d'una manera que permeti evitar maldecaps posteriors. No? I finalment, bueno, en aquest punt no m'hi extendré perquè la gent pot recuperar els drets de butxaca quan vam parlar del desheretament, però sapiguem que tenim no, la legítima, aquest 25%, que la resta de l'Estat és el 66,6%, dos terceres parts, una barbaritat, del dret que sí que han d'anar en els fills. I que, a no ser que hi hagi maltractaments o absència de relació familiar continuada, no els hi podem privar.
2: Doncs som-hi, després d'aquests casos pràctics, anem a uns consells finals abans d'acabar.
3: Tanquem amb tres idees, no? Aquest testament, el testament en general, és flexible. Un cop l'he fet no vol dir que no em pugui fer de nous. De fet, sempre hi ha una clàusula, quan em faig un de nou, que revoca l'anterior. Per tant, cap problema si algú diu, no, és que jo em vaig fer, no pateix, no sé on és, no passis res, no passa res. Perquè com que n'hi haurà un de data més recent, quedarà absolutament anul·lat l'anterior. Per tant, cap problema amb això.
2: I es pot canviar tantes vegades com vulguem.
3: Tantes com vulguem. Anem pagant 50 amb 50 euros i, escolti'm, fins a que ens gratem la butxaca i no hi hagi res. Una segona idea que volia trencar tòpics. No és per rics. no només, evidentment els rics tenen altres mecanismes, pactes successoris, això, si no ja en parlem un altre dia, hi ha molts mecanismes. Escolti'm, la gent ordinària, la gent de classe mitjana, treballadora, té també una utilitat que ho facin per tot el que m'ha explicat, el cotxe, els estalvis, una pensioneta, anar a un pla de pensions que he anat posant cada mes. Tot això, escolteu, decidiu què voleu fer-ne, cadascú que vulgui, però que ho tingui per escrit en un testament. I finalment, una qüestió que no hem comentat, però perquè la gent la tingui en compte, la novetat, de les voluntats digitals. Uh-huh. És a dir, ara nosaltres podem establir i posar-ho en el testament qui vols que et gestioni les xarxes socials, si les vols tancar, què en vols fer? El teu correu electrònic, les fotografies que tens guardades al núvol. Clar, això que és com una mica estrany, però clar, la gent que té xarxes socials també es va morint.
4: Clar.
3: I per tant, això que està més al lloc del dia cada vegada, doncs també podeu escollir de quina manera volem que es mantingui o no, un cop ja no hi siguem.
4: Home, això és molt important, no? Perquè avui en dia cada vegada deixem més petjada digital, llavors és important deixar escrit com volem que aquesta petjada continuï.
3: Efectivament, no? Efectivament, i és un tema en el qual el dret ha d'anar actualitzant-se, perquè al final és una de les professions, jo crec, que requereix d'una formació contínua i permanent, justament per això, no? Perquè van apareixent qüestions noves. Per tant, escolteu, fer testament no és cridar la mort, és ordenar la vida. Per 50 euros jo crec que estàs comprant la pau familiar, fins i tot, perquè evites discussions posteriors, perquè clar, si ho deixes tot a mitges perquè no has escrit res, ostres, després no, jo vull vendre, ho deixes una mica més, ho deixes una mica més endreçat, i per tant això, com que és un dret i un deure, jo crec que també és un deure moral, fins i tot, no?
4: Bueno, és un deure, però no és obligatori.
3: No, evidentment que no, és un deure moral, per això dic que és moral, no legal.
4: Doncs Jan, moltes gràcies per avui, que hem reprès una mica el fil aquest de les herències, avui amb el testament, i ens has recalcat aquesta importància de fer testament. Jo crec que ens ha quedat molt clar avui ja tots els motius que tenim per anar al notari i deixar-ho tot per escrit.
3: Efectivament.
4: Doncs Jan, ens retrobem un altre dia a Drets de Butxaca.
3: Moltes gràcies, fins la propera.
0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
5: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
6: Joan Brossa va néixer a Barcelona a l'any 1919 i morí també a Barcelona al 1998. Va ser poeta, dramaturg i artista plàstic català, considerat el màxim representant de la segona avantguarda catalana. Cofundador del grup Dau al Set, va destacar per una obra inclassificable que unia poesia, visualitat i compromís polític, transformant la realitat a través de l'humor i la ironia. Els seus inicis foren autodidactes, però va estar molt influenciat per en Foix, en Joan Miró, en Joan Prats, i la seva obra literària va conrear la poesia convencional i la quotidiana. Escoltarem de Joan Brossa, primer recitat el poema final i després interpretat per el cantant Miguel Poveda. Final. Havies d'haver fet un altre fi. Et mereixies, hipòcrita, un mur a un altre clos. La teva dictadura, la teva puta vida d'assassí, que incendi de sang, podrit butxí. Prou t'havia d'haver estopat la dura fosca dels pobles, donat a torturar, penjat d'un arbre al fons d'algun camí. Rata de la més mala delinqüència, t'esqueia un altre mort amb violència. La fi de tants des d'aquell juliol, però l'has feta de tira espanyol, sol i hivernat, gargall de la ciència, i amb tuf de sang i merda, s'excremència. Glòria del bunyol, amor al dictador més vell d'Europa, una abraçada amor i alcem la copa.

0: Una curiositat molt interessant és que els imants poden perdre la seva magnetització si s'escalfen prou. Aquest fenomen està relacionat amb un concepte de la física anomenada temperatura de Curie. Els imants funcionen perquè dins del material hi ha petites regions anomenades dominis magnètics on els àtoms estan alineats en la mateixa direcció. Aquesta alineació és el que crea el camp magnètic que podem observar. Quan un imant s'escalfa, l'energia tèrmica fa que els àtoms comencen a vibrar més intensament. Si la temperatura puja prou, arriba un punt en què aquesta agitació és tan gran que trenca l'alineació dels dominis magnètics. En aquest moment, l'imant perd les seves propietats magnètiques. Cada material té la seva pròpia temperatura de Curie. Per exemple, el ferro la té al voltant dels 770 graus. Si es refreda de nou, pot recuperar part de la seva magnetització, però no sempre al complet. Aquest principi s'utilitza en tecnologia i enginyeria i també ajuda a entendre com funcionen els materials magnètics.
1: Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i segons han avançat

0: dels organitzadors comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar a lloms d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
9: Avui al Faves Comptades estrenem una nova secció dedicada a descobrir la vida que hi ha dins les biblioteques públiques de Sant Cugat, un espai mensual que ens acostarà a la seva tasca de promoció de la lectura, a les activitats que s'hi organitzen i, sobretot, a les persones que hi donen vida. En aquest primer capítol parlarem del valor de la promoció de la lectura i la prescripció literària. A més, us... presentarem un programa que es fa servir en una d'aquestes biblioteques municipals i ho farem de la mà de l'Arnau Padilla, que és tècnic auxiliar de biblioteques, que treballa a la Biblioteca de Volpelleres. Molt bon dia, Arnau.
10: Què tal? Bon dia.
9: I la Valentina Ibailova, que és tècnica auxiliar també de biblioteques i que treballa a la Biblioteca de Mirasol. Molt bon dia.
11: Hola, què tal?
9: Bé, si us sembla, podríem començar una mica per descriure quin és el paper que jugueu com a biblioteques municipals en la promoció de la lectura.
10: Bueno, les biblioteques...
9: Què diríeu?
10: Bueno, és que som... Sí, som, diguem que a nivell de dinamització i de prescripció lectora som una de les claus del municipi, perquè és, diguem que la biblioteca al final és la porta d'accés a moltes persones a la lectura, als llibres per primera vegada i durant tota la seva vida. Des de que són petits, des de que tenen 0 anys... fins que pues, creixen, estudien, ja treballen, o es jubilen i seguim allà i tenim públic de totes les edats i tothom s'apropa a les biblioteques per informació, per coneixement, per entreteniment i estem allà nosaltres per tot el que faci falta.
9: Per intentar ajudar. Valentina, quan parlem de prescripció literària, de què estem parlant exactament i per què és especialment rellevant dins d'una biblioteca municipal?
12: Bueno, nosaltres des del principi, no? Des de fer la selecció dels llibres que volem a les biblioteques municipals, fer les novetats cada dia 1 del mes, no? Ja tenim com hem escollit aquests llibres perquè pensem que són importants i a partir d'aquí pues, tenim moltes activitats de que són exactament això, no? Com quins llibres volem que arribin a la gent i com, no? Llavors, el que fem, a part de les constel·lacions que parlarem avui, és expos, no? Expos de llibres, expos amb un tema o directament un autor, no sé. Ara tenim un nou Premi Nobel, doncs suposo que moltes biblioteques faran una exposició amb els seus llibres per presentar, no? Com arribem a aquest autor. I després, no sé, fem les bosses d'estiu, no? Mm-hmm. Que són també unes recomanacions que fem tots els estius per tota la gent que ve. I que...
10: Són com unes bosses sorpresa que preparem amb unes llibres per la platja o llibres per després de dinar. Saps? Coses suggerents que no saps què hi ha, i si et vols emportar la bossa a dins, doncs dins hi ha uns llibres de préstec que s'han de tornar sempre a dins d'unes bosses que sí que et pots quedar.
9: M'imagino que darrere d'aquesta prescripció també hi ha una intenció de fer ampliar aquests hàbits lectors, de descobrir nous autors, nous gèneres, no? També va una mica per aquí, aquest paper que feu.
10: Sí, sempre sobretot... Bueno, el primer que és... La feina de les biblioteques és molt d'escolta. Escoltar la persona que ve, què li interessa, què no li interessa, i a partir d'aquí, què li pots fer descobrir o no, intentar preveure què li pot agradar, què no li pot agradar, o cap a on pot créixer. Però sempre amb l'objectiu de mantenir aquesta persona dins de l'hàbit lector.
9: Com diem. Us sembla que anem directament al projecte aquest que encaixa perfectament amb el tema que estem tractant avui, que és Constel·lacions literàries. Com va néixer aquest projecte?
12: Aquest projecte va néixer perquè totes les biblioteques de Sant Cugat tenim clubs de lectura i tots els clubs de lectura tenen una llista d'espera de 2 anys a Mirasol.
10: Així és. Això és un exemple de com de que la gent... tant molt per la lectura, tot i que no ho sembli. Tenim clubs de lectura que tenen llistes d'espera de 2 anys, que es podrien fer molts més clubs de lectura i s'omplirien tots.
12: Exacte, i com no tenim pressupost realment per més, perquè nosaltres volem fer molt més, no? Llavors hem pensat, bueno, vam començar a pensar en una activitat que no és un club de lectura, que no és un club tancat, sinó una trobada. Cada 6 setmanes es feia com trobada de gent que ve de tot arreu, no? De tots àmbits possibles, i només és una trobada per parlar de llibres. Llavors, el que feia jo, el que faig, és preparar un llibre central, que és a partir d'aquest llibre fem la constel·lació. I després preparo uns llibres més, però la idea és que tothom que vulgui vingui a participar i proposen un munt de coses, perquè la gent que tenim a les biblioteques té, no sé, molts interessos i estan superpreparats. Llavors és com una... Sí, fem recomanacions entre nosaltres.
9: És un intercanvi, podríem dir, no?
10: Sí, sí, sí, és sorprenent, la veritat. És sorprenent com... quanta gent ve i com d'això que diu la Valentina, com de preparada està i quin fons d'armari que té la gent. O sigui, és increïble.
12: Està super. I llavors estàvem pensant en una activitat simple, que pugui participar amb un, no sé, un vocabulari fàcil que podem parlar de llibres, no?
9: Jo crec que el millor que podríem fer seria plasmar en aquests moments... fer un simulacre d'una d'aquestes constel·lacions, no? Heu vingut preparats?
10: Sí,
12: vinga, començo. Aquesta és l'última que vaig fer el dijous passat. I comencem el llibre central, Los surcos de l'azar, Paco Roca, una obra genial, una obra increïble. Primera edició 2013. A veure, és un llibre de còmic, un dels millors que tenim aquí, que comença amb una cita d'Antonio Machado. Per aquí hi ha mar caminos a los surcos de l'azar. I aquí comença tot, no? Perquè aquest és el títol, Los surcos de l'azar. La història va d'un... bueno, del mateix Paco Roca, no? Una persona, un investigador, no sé, una persona que va a visitar una persona gran a França per descobrir la seva història, perquè sap que aquesta persona té una història interessant. Quina és la història? La història comença, el còmic comença amb, al final de la Guerra Civil, i ja estem a Alacant. Hi ha barcos que han de sortir d'allà. Llavors, és tota la història d'aquest home que passa per camps de refugiats, la presó a Argèlia, i després, quan comença la Segona Guerra, no?, i quan comença, quan canvia el govern a França, participa a la liberació realment de, fins a París, participa a la 9, no?, a la 9, que és la brigada que és la primera que entra a París i libera la ciutat del nazifascisme, no? I aquesta persona mai havia dit res a ningú, no conta la seva història. Per què? Perquè hi ha una desil·lusió, perquè quan acaba la Guerra Mundial, tothom, bueno, tots els guerrers, tota la gent que queria la llibertat, no?, volia alliberar Espanya, i ningú ve a alliberar Espanya. Bueno, fins aquí la història, però és un, com dibuix també, és increïble, perquè tenim com dues històries paral·leles. Una és la història d'avui i l'altra és la història d'abans, que està en color. I la història d'avui és tot blanc i negre. Apassionant, realment.
9: O sigui, així començaria la constel·lació. Sí.
10: Llavors, una altra persona, per exemple, jo, en aquest cas, diria, doncs mira, tu parles de Los Surcos de l'Azar, a mi em ve al cap Maus, de la gran novel·la gràfica d'Art Spiegelman, que és de l'any 92, que va ser la primera novel·la gràfica que va guanyar un premi Pulitzer, i motius no li faltaven. Perquè aquesta novel·la, per exemple, Art Spiegelman, també, com el Paco Roca, fa servir el relat del seu pare durant l'Holocaust nazi per teixir una història molt humana i real, és a dir, que és molt crua, però també és molt divertida. És una obra super recomanable, que sobretot el que la fa inoblidable i el que la va fer com icònica és la representació que va fer dels personatges, que és els jueus els va representar com a ratolins i els nazis com a gats. I, bueno, podem dir que és una obra que va servir d'exemple, ja he dit que va ser publicada el 92, o sigui, fa un quant de temps ja, va ser un exemple per les novel·les biogràfiques que van venir després, a posteriori.
12: Totalment, no? Perquè d'aquí comença tota aquesta història de que el còmic, hi ha molt còmic, és molt personal, la meva història, conto la meva història. Una altra.
9: Que... A partir d'aquí m'imagino que els participants es van engarçant,
10: clar,
9: no?,
10: aquí comença ja
9: amb diferents històries, segons els coneixements que tenen, segons les lectures que han fet, segons els autors que coneixen, i m'imagino que d'aquí surt el nom de Constel·lació, no?
10: Sí. A més, es va dibuixant físicament a la taula o a la pissarra o al paper, depèn del dia, es va creant físicament la constel·lació.
12: Bueno, ara mateix la constel·lació aquesta, amb una altra que vam fer, està dibuixada realment al vidre de Mirasol.
10: Queden exposades a la biblioteca, les constel·lacions.
9: I la gent hi pot participar, no cal que siguin totes les constel·lacions que convoqueu, sinó a la que vulguin, el dia que vulguin.
10: És una activitat, és una crida oberta, té un dia concret i està oberta a tothom, sense edats i sense requisits.
9: De moment es fa només a Mirasol, a la biblioteca de Mirasol, no?
12: Exacte. I el més important, que tenim els llibres. Ja estan demanats, llavors podeu passar per Mirasol a recollir, a veure tots aquests llibres.
10: Llibres que han sortit a les constel·lacions estan disponibles a les biblioteques.
9: Avui no ens queda més temps. Hem fet una breu exposició. Hem descobert i hem presentat radiofònicament aquest projecte, aquest programa, el de Constel·lacions Literàries. I anirem desgranant tota l'activitat que feu a les biblioteques municipals durant aquest curs, en aquest programa. A l'Arnau i a la Valentina els agraïm moltíssim que ens hagin acompanyat, i us espero a la propera.
10: A vosaltres.
9: Gràcies, bon dia.

0: Coincidint amb la Diada de Sant Jordi, Cugat Media presenta a la ciutadania un d'aquells projectes que us hem de dir que ens fan especial il·lusió. És Veus de Conte, una iniciativa que vol fomentar l'estima pels llibres i potenciar la lectoescriptura entre l'alumnat. Un projecte que es va començar a gestar fa més d'un any de l'Escola Joan Maragall amb la complicitat de l'OMCE. Per explicar-nos en què consisteix i com s'ha fet realitat, ens acompanya la Cristina Mur, la directora de Cugat Media.
1: Bon dia, bona diada.
0: Bon dia i bon Sant Jordi. La Cristina Trenc, responsable de la Biblioteca de l'Escola Joan Maragall. Cristina Mur, bon dia. I la Montse Collazos, que ella és la directora de les biblioteques de Sant Cugat, que a més avui ens acompanyaràs a un parell d'espais. Montse, benvinguda.
2: Moltes gràcies, bona diada.
3: Els dissabtes m'agraden molt perquè no he de matinar ni anar a l'escola. Aprofito que els pares han sortit a comprar amb la Rosa Fina per engegar la tele i encantar-me mirant els dibuixos. Truquen a la porta. M'aixeco i vaig a obrir. Però què fan dos pollastres al replà?
4: Ets el Romà Sucapà, tu? Doncs fes el favor d'acompanyar.
0: Doncs no sabrem què fan aquests pollastres al replà, almenys no per ara, perquè us convidem a tots a entrar a la web de Cugat Media per escoltar aquests nou audiocontes amb la veu dels alumnes del Joan Maragall. Cristina Mur, que en tenim dues a la taula. Explica'ns, situa'ns una mica, què és això de Veus de Contes, en què consisteix aquest projecte.
1: Doncs Veus de Conte és un audiollibre, que és un recull de contes de nens per nens, llegits per alumnes de 6è de l'Escola Joan Maragall, i és un projecte que està en format digital i en format físic i que té moltes capes que anirem desgranant a mesura que anem parlant, però és un dels projectes més importants que hem estat treballant des de fa un any i que presentem avui per Sant Jordi.
0: Ara ho deies, fa un any que s'està coent, poc a poc, perquè els grans projectes necessiten això, no? Necessiten temps, necessiten estima, necessiten dedicació i cuidar-los molt. Però com va néixer aquesta idea? Perquè al final nosaltres fem informació, fem notícies, també entreteniment, però un àudio conta. Com neix?
1: Doncs tot neix arrel d'una visita dels alumnes de l'Escola Joan Maragall, d'unes professores, de la Cristina Trencs, que és una bibliotecària emocionada, implicada, sempre amb ganes de fer projectes nous, que van venir a visitar la ràdio i van veure que fèiem tallers de ràdio amb instituts. I de seguida van parlar amb nosaltres, ens van dir que tenien moltes ganes de fer algun projecte en comú i ens vam engrescar. Llavors vam estar pensant quin projecte podríem fer que sigui adaptable a nens de 6è de primària, perquè clar, són nens més petits, és difícil. I se'ns va acudir que podien escollir els seus contes preferits i en podien fer un audiollibre. I ens vam anar engrescant i vam anar sumant capes.
0: I es va fer gros, i es va fer gros, i és que la màgia de la ràdio al final atrapa tothom, no? Tantes vegades han donat per morta com va aparèixer la televisió amb les xarxes, però la veritat és que els més petits, quan venen i quan veuen la feina i com és la ràdio, tenen ganes sempre de tastar d'aquesta màgia.
1: La ràdio enganxa, jo crec que la ràdio enamora. Llavors, se'ns va acudir que per donar una mica de dramatúrgia, de qualitat dramàtica als audiocontes, l'acompanyament d'una persona del món del teatre ens podia anar molt bé. I vam contactar la Maria Vancells, que va venir també amb el Mario, i de seguida vam fer un equip meravellós. La cosa va anar-se complicant i vam decidir que faríem un taller a l'escola, previ a l'enregistrament d'aquests contes i a la tria de contes fins i tot, on els nens coneixerien totes les potes d'aquest projecte, des de la importància dels efectes de so, que això era una cosa que gestionava una mica des de la part tècnica de la ràdio.
0: Amb l'Oriol, que tenim avui aquí.
1: Amb la Sílvia. També la importància, doncs, això de, amb la Maria Vancells i el Mario, anaven fent exercicis per veure la importància de la veu, de projectar, d'inventar personatges. I després, una pota més va ser la incorporació de la ONCE, perquè de seguida vam pensar que aquest projecte, que ja era una llavor molt bonica, perquè són nens llegint a nens, tenia un potencial molt important per nens amb discapacitat visual. No hi ha tants contes llegits per nens, però ni tan sols llegits per adults, i l'aproximació als llibres de molts nens amb discapacitat visual és molt freda, és a través de veus robotitzades, perquè el braille és una llengua molt complexa, no l'aprenen de seguida. Per tant, ens va semblar que podia ser un receptor interessant i que els demanaríem a canvi que vinguessin a fer un taller de sensibilització a l'escola. Per tant, jo crec que va ser una experiència molt completa pels alumnes del Joan Maragall. Però com, bueno, això us explicarà millor la Cristina.
0: Com va ser, Cristina, no? Aquest projecte que neix d'una visita a l'escola, que va creixent, que us proposem que vinguin a la IMI abans ells a fer una mica de teatralització per poder llegir, després l'ONCE, com ho vau viure des del Maragall?
5: Bueno, mira, ja la primera visita a la ràdio va ser amor a primera vista, no?, amb tot l'equip, amb unes facilitats per ja la mateixa visita i després per muntar tot aquest projecte, no? I els alumnes, quan van saber que col·laboraria amb Cugat Mèdia, doncs va ser, van anar creixent, no? Cada cop era com més gran tot, no? El paquet era enorme. I bueno, ha sigut molt xula l'evolució que han fet els infants, no? De la primera vegada que llegeixen el primer cop que van escollir el conte, perquè vam escollir contes, sobretot que la il·lustració no fos molt important, que fos important però no essencial per conèixer la història, no? Des del moment de decidir el conte, el moment en què van començar a interpretar aquells contes, no? I l'evolució que han fet, no? Perquè hi ha nois i noies que tenen facilitat potser en interpretar, però hi ha altres que potser els hi va costar més, però tot i així hi van posar ganes. Potser alguns o algunes que els hi feia vergonya i que potser deien, mira, no volem participar, després es van engrescar i volien repetir. Vull dir que va ser una experiència super enriquidora a tots els nivells. I després enregistrar, o sigui, la relació amb la ràdio, tenir un micro davant, posar veus, bueno, que va ser, bueno, increïble. Vull dir que moltes gràcies.
0: Quin ha sigut el principal repte per l'alumnat? Ara em deies, no? Potser de passar la vergonya al voler tornar-hi i possiblement fer molts audiocontes més.
5: Ah, exacte, o sigui, es va quedar curt per ells, no? Vull dir, una cosa que al principi els hi feia vergonya, però moltes ganes, després els tenien més ganes tenien ganes de més, no? I això, i el repte sobretot d'interpretar, que des de la biblioteca fem molt teatre, molta dramatització, però bueno, cada any, no, agafem nens nous i nenes noves, llavors, bueno, el repte de saber interpretar, que només se senti la teva veu, no? Que no se't vegi només la veu, és un repte enorme.
0: Hi ha ganes, tenen expectativa, perquè clar, les coses van a poc en aquest cas,
5: sí.
0: No? Aquest projecte es cou a foc lent i estem acostumats a viure en la vida de la immediatesa, sobretot els més menuts.
5: Sí, no.
0: Tenen ganes ja, clar, fa poques hores que el tenim publicat.
5: Clar, o sigui, aquí s'ha treballat la paciència i molt bé, està molt bé. I tant, anem rebent missatges d'escolta, sabem alguna cosa, si ja està llest. I sí, anem rebent missatges i tenen moltes ganes, moltes, vull dir que, vamos...
0: Clar, tot això veu la llum avui, l'hem publicat a les 6 del matí a Cugat Mèdia, però el recorregut serà molt més ampli. De fet, ahir hi havia molts nervis, us he de dir, a la redacció, teníem la directora allà amunt i avall, fent una pregunta.
1: Ja han arribat els llibres
0: i va haver falses alarmes, van arribar molts paquets. Però al final
1: han arribat,
0: ha sigut una tasca llarga...
1: Sí.
0: A treballar, a reflexionar, d'on hi han intervingut molts actors.
1: Sí, he de dir que la Fundació L'ONCE doncs, ha participat no només amb el taller de sensibilització, sinó també ha estat molt important la seva col·laboració donant assessorament per la peça física, perquè nosaltres volíem, de seguida ens va semblar tan bonic el projecte que volíem que sortís de la nostra ràdio i de la Biblioteca del Maragall, i volíem compartir-ho amb el món. Llavors vam decidir que, a banda de poder oferir en préstec digital, que això és avui ja està disponible a Cugat Mèdia, però ho farem que sigui extensiu i que pugui estar en préstec digital a tota la xarxa de biblioteques de la Diputació, però sí que volíem que hi hagués una peça física que els nens poguessin tocar, que estigués disponible a tota la xarxa de biblioteques de les escoles públiques de la ciutat i també a la xarxa de biblioteques municipals. I per fer aquesta peça física que incorpora braille, incorpora codis Navilens, incorpora il·lustracions amb relleu, ha estat molt important l'ajuda dels tècnics de l'ONCE, que ens han estat assessorant perquè el braille fos de la mida adequada, fins i tot una mica més petit, perquè el públic objectiu són infants de 5 a 10 anys, per tant els seus dits són més petits, que ho puguin llegir... els colors, que la tria de colors realment sigui útil per nens amb baixa visió. Hi ha molta feina, molt IMSD, molta tasca d'acompanyament i de coordinació entre totes les parts implicades d'aquest projecte, però estem contentíssims del resultat. I avui volíem fer un unboxing perquè us pugueu endur tant la Cristina com la Montse un exemplar d'aquest llibre que repartirem.
5: Moltes gràcies.
6: Moltíssimes gràcies.
1: No sé si voleu obrir-ho.
0: Sí, el podem obrir.
5: Mare
0: ens queden un minutet i mig per acabar l'entrevista, que tenim aquí les Montses ja preparades. Escolta, Montse, això arribarà a les biblioteques, que tindreu aquests exemplars, i també a la biblioteca digital, que suposa per les biblioteques de la ciutat poder tenir aquest projecte creat des del mitjà públic i de la mà d'una escola pública de la ciutat a casa vostra i per a tothom.
2: Això és meravellós, absolutament meravellós. Les col·leccions locals de les biblioteques públiques són les que donen genuïtat, i aquest projecte té una singularitat tan marcada, està tan cuidat. Jo, quan vaig saber del seu naixement, me'n vaig anar cap a l'escola a escoltar una gravació. Jo necessitava veure com aquests nens estaven gravant, i tenia ganes de conèixer els títols. I després, parlant amb la Cristina, vaig contactar amb la Diputació, perquè jo volia que hi hagués una alta veu el més elevat possible, perquè s'estava treballant d'una forma molt cuidada. I els resultats, mare meva.
1: Espectacular.
2: Mare meva,
1: mare meva. També els infants de l'escola de l'ONCE, del Centre de Recerca i Estudis de l'ONCE, també avui veureu a la pàgina web, podreu veure un vídeo de les seves primeres reaccions a l'audiollibre, a l'escolta, i també ens van ajudar molt tastant les primeres maquetes per veure que realment tot estava com havia de ser.
5: És molt
1: ben
5: increïble.
1: Treballat.
5: Bueno, hi ha altres que hem escoltat, m'ha semblat.
0: Doncs aquest,
5: molt meravellós.
0: Sí, aquest sí. Veus de conte, que per fi avui veu la llum, el podrem sentir, els infants amb ceguesa o baixa visió el podran tocar i el podran gaudir. Surt a la llum, a Cugat Mèdia els podreu escoltar, si no aneu a les biblioteques locals que podreu tocar, o a les biblioteques de les escoles, aquest projecte que hem fet conjuntament amb el Joan Maragall i gràcies al suport de l'ONCE, amb molta estima des de la casa. Cristina, Montse, Cristina, moltes gràcies per acompanyar-nos, presentar-vos. Trobareu tota la informació a la web de Cugat Mèdia, i qualsevol pregunta serà benvinguda, i els dubtes que tinguin els resoldrem des de la casa. Moltes gràcies. Gaudiu dels contes.
2: Moltíssimes gràcies. Bona diada. Enhorabona, bona diada. Gràcies.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a una setmana més a Menja't la vida. Com va la vida? Com estàs?
2: Hola, què tal? Doncs bé, aquí amb la boireta de Lleida.
1: Ja ha arribat. Li ha costat, eh? Li ha costat, perquè fins ara, déu-n'hi-do, la primavera llarga, sí. O tardor llarga, sí, que hem tingut. Avui estàs contenta també perquè hi ha una nova regulació. Una regulació, sí, no?, que a més l'havies parlat tu en moltes ocasions, que és el menjar als hospitals.
2: Doncs sí, el Ministeri de Consum vol regular el que es pot vendre a les màquines de vending dels hospitals i de les residències. I aquesta nova proposta pretén garantir que almenys el 80% dels productes que hi trobem siguin saludables. I què vol dir això de saludables?
1: Què vol dir? Sí, sí. A veure.
2: Doncs que es prioritzaran opcions com fruits secs, aigua, iogurts sense sucres, afegits, fruits secs, els fruits secs baixos amb sal o naturals, begudes vegetals o làctics sense sucre. Llavors, tot això el que farà és desplaçar productes habituals com la bruixeria industrial, els refrescos ensucrats, les patates fregides o els snacks que trobem o que encara trobem amb molta quantitat de greixos i sal. També es contempla la instal·lació de fonts d'aigua potable gratuïta i l'eliminació d'aliments ultraprocessats dels menús infantils. Però això en parlem en una altra secció, en un altre dia. Llavors, el que el govern considera és que els centres sanitaris, i jo això ho celebro, no poden oferir aliments nocius per comoditat o per l'hàbit, no? Perquè s'ha fet tota la vida o perquè ja portem molts anys fer-ho, sinó que doncs, han de ser exemples d'entorns saludables, no? I que doncs, on sigui més fàcil triar bé. I per què deia que ho celebro, Piri? Perquè a vegades n'hem parlat, no? Que moltes vegades hem d'acompanyar amb una persona malalta a l'hospital. I, per tant, l'únic que trobem moltes vegades per poder menjar en aquell moment que estem acompanyant són aliments que no són saludables i que, per tant, doncs, primer no ens ajuden a triar bé i després que, al final, doncs, són opcions que potser jo mateixa, per exemple, no m'agradaria menjar, no? O sigui, no voldria triar. Llavors, no és només una qüestió de salut, sinó també és un dret a la salut, no? Que ningú s'hauria de veure obligat a menjar malament quan acompanya un pacient o quan treballa en un hospital. Per tant, doncs, que el govern consideri que els centres sanitaris no poden oferir aliments nocius per aquesta comoditat o aquest hàbit, no? Doncs és per celebrar, que hi han d'haver exemples d'entorns saludables. Un hospital ha de ser un exemple d'un entorn saludable on sigui més fàcil triar doncs, això, aliments que siguin més saludables per a la nostra salut.
1: De tota manera, hi ha coses bàsiques, com ara l'aigua, que això ja la restauració s'havia aconseguit, tot i que encara, com a mínim a Catalunya, demanem poc el got d'aigua i comprem molt l'ampolla, no? I ens haurien de servir aigua a tot arreu, això. Evidentment, als hospitals també, o encara més?
2: De la mateixa forma, no? I sí que és cert, Pili, que ara que has dit això, i no és una dada amb evidència, però sí que és cert que quan nosaltres sortim, jo surto a menjar fora, i sí que és cert que aquí a Catalunya doncs veig les ampolles d'aigua, i de fet, també, o sigui, quan tu demanes aigua, directament et porten l'ampolla. En canvi, he estat fora de Catalunya aquests mesos i quan demanes aigua, directament et porten la gerra d'aigua, no? O el got d'aigua. Vull dir que està més normalitzat, la gent ho demana més, però també dins dels establiments també està molt més normalitzat que quan te demanen aigua estàs demanant la gerra d'aigua.
1: Exacte. Sí, sí, jo també ho he dit perquè ho he comprovat, no? Que segons quins llocs de l'estat espanyol, no, és no, com vas a comprar una ampolleta d'aigua? Demana-la, no?
2: Exacte.
1: I això ja
2: doncs aquí
1: hi haurà força.
2: És el mateix. Sí. Exacte. La proposta és que hi hagi fonts, no? I que si tu vols prendre aigua, doncs que puguis anar a la font i beure aigua, no? De forma gratuïta i accessible per a totes les persones que hagin d'estar allà. Recordem que estar a l'hospital, doncs moltes vegades no... Dic moltes vegades perquè a vegades podem estar acompanyant un naixement, no? Però la gran majoria de vegades no és una situació agradable, no és una situació en la que vulguem estar i si a més doncs, no tenim aquest menjar més saludable accessible o no tenim aigua accessible, doncs pot complicar encara més la situació.
1: Doncs, per tant, una bona notícia a celebrar. Suposo que encara queda molt recorregut, perquè també, parlant d'hospitals, alguna vegada també hem sentit que hi hauria d'haver altres tipus d'esmorzars als hospitals, no? I que encara hi ha camí per recórrer.
2: Sí, tot i que en parlarem en una propera secció, Pili, perquè també s'han fet propostes per canviar els menús dels hospitals i les residències. Per tant, són passos. Són passos que ens poden semblar petits, però que de veritat us dic, i jo ho celebro, o sigui, com a dietista nutricionista i com a ciutadana, no? O sigui, que en algun moment m'ha tocat estar en un hospital i que probablement doncs, al llarg de la meva vida m'hi toqui, ja està, doncs ho celebro, no? Poder dir adeu a aquestes màquines plenes de llavinadures, de brioixos, no? De brioixeria industrial ensucrada als hospitals i donar la benvinguda amb aquestes opcions més sanes i més coherents amb l'entorn on ens trobem, perquè al final doncs, que en un entorn on s'ha de promoure la salut doncs ens trobem aquests aliments que no són tan nutritius, quin és el missatge que ens està donant això, no? I d'altra banda, tot el contrari, si jo vaig en un entorn doncs, on s'ha de promoure la salut, em trobo una opció d'una alimentació més nutritiva, més saludable, doncs el missatge cap a la població, encara que ens sembli que no, és molt gran.
1: Doncs un altre missatge que volem donar nosaltres és que entrin al teu Instagram perquè trobaran ja el calendari d'advent familiar de la segona setmana, per tant, sí. Amb un munt d'idees xules que trobaran directament al teu Instagram. Que no només...
2: Sí, i que a més, sí Pili, perdona, que vull dir que no és un calendari d'advent d'aquells que moltes vegades ens proposen com algo impossible de fer, no? És un calendari totalment realista per poder anar fent canvis a la nostra alimentació i que encara que no el pugueu fer, guardeu-vos la publicació perquè és que és un calendari que el podeu fer durant tot l'any per millorar l'alimentació i la relació amb l'alimentació amb els vostres fills i filles.
1: Exacte, això volia dir, perquè també hi ha moltes coses que són de jugar amb la família i amb l'alimentació, no? Que al final fer-ho gamificat, que es diu ara. Sí. No, aconseguir que els hàbits entrin...
2: Molt bé, mira, no havia pensat, però sí. Mira, em posaré opcions de gamificació per poder millorar l'alimentació.
1: A través del, no, dels moments lúdics, a través del somriure i no a través del crit. Que de vegades també fem les mames i els papes, sí. Però
2: no hauria de ser l'habitual.
1: Doncs Naila Martínez, gràcies per estar amb nosaltres una setmana més. T'enviem una abraçada molt, molt gran i anem ràpidament al teu Instagram a seguir-te, si encara no ho fem, amb @my_nutritionist i a trobar aquestes idees del calendari d'advent. Un petó gran.
2: Una abraçada gegant. Adéu-siau.
3: Continguts en xarxa.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
1: www.cugat.cat.
2: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
3: Anit de Tegea fou una destacada poetessa grega del segle III abans de Crist. Va néixer a Arcàdia, famosa per els seus epígrames inclosos a l'antologia grega. Fou considerada una de les 9 muses terrenals. Introduí temes bucòlics i pastorils, sent pionera en descriure poemes per animals i, en general, per la natura. En el seu estil es podria destacar una poesia amb un llenguatge dòric i èpic, utilitzant l'hexàmetre dactílic. Una innovació temàtica, fou de les primeres poetes en dedicar epígrames originàriament funeraris o votius a petits animals, fent així escenes pictòriques i, com hem dit abans, també bucòliques. Antipatro de Tessalònica la va incloure amb el seu cànon de les 9 muses terrenals i va comparar la seva importància a la de Safo en termes de preservació de l'obra. Es conserven potser entre uns 18 i 20 epígrames seus en l'antologia grega. Potser sent una de les poetes més influents de l'antiguitat, es coneixen molt poc detalls de la seva vida personal i de la seva biografia en concret. Escoltarem ara el poema Per un dofí, que també està musicada i interpretada per en Josep Tero. Per un dofí. Emergint per la mar que solquen els vaixells, ja no llançaré a l'aire el meu cap des de l'aigua profunda, ni al voltant dels vells llavis de la nau m'estarrufaré encisat amb la meva figura. La marea de pòrpora em dugué de la riba i reposo en aquesta platja suau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les pigues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la ecosistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges del Baciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Mèdia. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui al Faves Comptades volem parlar d'una situació que malauradament ens podem trobar qualsevol de nosaltres, un incendi forestal. Què hem de fer si el foc és a prop de casa, si ens sorprèn conduint o si ens enganxa caminant pel bosc? Per resoldre tots aquests dubtes ens acompanyen Roger Llinàs, cap del Parc de Bombers, Rubí Sant Cugat, que ens ajudarà a saber com protegir-nos millor i quins errors hem d'evitar per no posar-nos en risc. Roger, bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Com han canviat els incendis forestals a casa nostra en els últims anys, pel que fa a intensitat, velocitat, comportament del foc, no? S'ha parlat d'aquests incendis de sisena generació?
1: Sisena generació, sí, estem en aquesta ara. Esperem que sigui l'última, però bé, la cosa no pinta bé. Aviam, l'entorn ha canviat moltíssim. En els darrers 30-40 anys ha canviat moltíssim. De fet, hauríem de tirar una miqueta més enrere encara i tot per veure una miqueta l'arrel del problema. L'arrel del problema ha estat, per una banda, l'abandó forestal, l'abandó rural del tema de l'agricultura. Catalunya era un mosaic agrícola forestal, com un tauler d'escacs, per fer-nos una idea, en la qual doncs, hi havia zones conreades i zones boscoses, i llavors doncs, un foc arribava doncs, fins al següent camp, no? Del camp ja no passava. No? I a més tenies que les masses arbrades, les zones arbrades, estaven explotades, perquè tothom tenia una llar de foc i tothom tenia una cuina que anava amb llenya, amb la qual cosa el bosc era net, no hi havia sotabosc, si hi havia una ventada i que hi havia un arbre, de seguida anava la gent, el tallava, se l'enduia, feia llenya i se l'enduia. Hi havia un rendiment del bosc, amb la qual cosa doncs, era una activitat sostenible, econòmicament sostenible, que era favorable, i llavors doncs, bueno, el bosc estava net i a més hi havia molt conreu. Què ha passat? Doncs ha passat que s'ha abandonat el bosc, el bosc no s'explota, el bosc està molt carregat, té moltíssima massa forestal, moltíssim combustible per metre cúbic, i a més aquells conreus que hi havia a zones que ara són boscoses s'han abandonat i el bosc les ha envaït, no? Jo sempre poso el mateix exemple, com a Sant Cugatenc de Pro, jo me recordo que estava en un bar que hi havia a la plaça Barcelona, hi havia unes fotografies fantàstiques sobre el camí de Sant Cugat a Sant Medí a principis del segle XX, i era, hi havia moltíssims camps, o sigui, els camps arribaven a Can Borrell i seguien de Can Borrell a Sant Medí, hi havia vinyes, hi havia el que vulguis. Avui dia seria un escàndol si diem que toquem un arbre d'allà, però realment estem realment equivocats perquè ara tenim masses arbrades contínues de milers i milers d'hectàrees que a més estan abandonades, que tenim la llenya de les nevades i de les ventades de fa 5-10 anys encara està allà
0: per recollir,
1: ningú ho ha explotat, i allà tenim una quantitat de... O sigui, el bosc és impenetrable, tu intentes sortir-te del camí, no surts del camí, és impossible. I si això hi afegim el canvi climàtic, que és una evidència que qui la negui és perquè no la vol veure, doncs tenim ja el sopar d'aula, ja tenim la taula parada, tenim una situació en la qual doncs, estem en una situació de risc extrem, amb uns incendis que es comporten de manera molt violenta, que són capaços de progressar a velocitats, el que diem, molt per damunt de la capacitat d'extinció, i llavors doncs, bueno, estem en un entorn, en una situació que és realment complicada, realment complicada.
0: I quins diries que són els errors més habituals per part de la ciutadania quan hi ha un incendi forestal?
1: El primer error és ser-hi, no? O sigui, de fet, hauríem de ser molt conscients de quan estem en situació de risc forestal, evitar anar al bosc no seria una mala opció, i si hi anem, tenir molt clar per on entrarem, per on sortirem, i estar molt atents, perquè un incendi forestal ens pot sorprendre. Estant al bosc ens pot sorprendre. Però bé, tampoc podem deixar de viure. Llavors, doncs, l'error més habitual és pensar que serem capaços de fugir d'un incendi que ens sorprengui. Aquesta és un error bastant de base. El foc forestal hem de tenir molt clar que és capaç d'avançar molt més de pressa que una persona corrent, molt més de pressa en un moment determinat, i per tant hem de tenir molt clar què és el que farem. Llavors, errors molt habituals, estar en una edificació i fugir, l'edificació és la teva assegurança. Estar en una casa, suposo que volies entrar-hi una miqueta més endavant.
0: Sí, entrem en el detall.
1: L'equació confinament, això és una de les veritats absolutes, no? Vull dir que no hi ha discussió. Sortir del cotxe, per exemple, o sigui, estar dintre un cotxe i sortir del cotxe, o utilitzar el cotxe per intentar fugir d'una situació d'incendi. Això són errors molt habituals, ara hi entrarem més a poquet.
0: Ens trobem, per exemple, a Sant Cugat, zones com la Floresta, com les Planes, sol i aire... on hi viuen veïns, estan a prop, enmig de la massa forestal. Són conscients del risc que
1: jo
0: això
1: crec
0: comporta?
1: Que cada
0: estan
1: vegada,
0: preparats?
1: Sí, bueno, a veure...
0: Són dues preguntes.
1: Anem a pam, sí. Jo crec que la gent cada vegada està més conscienciada. Crec que s'està fent bona campanya per part de l'administració de quina és la situació. Preparats no ho estem, no podem estar-ho. No podem estar, el ciutadà no pot estar preparat. Per això el que ha de ser és coneixedor. Coneixedor de quina ha de ser la seva actuació, de què ha de fer davant d'una situació d'incendi. Aturar l'incendi, ja et dic, cada vegada ens estem trobant amb que cossos molt potents, bombers de la Generalitat té molt muscle, és un cos de bombers que, ja ho hem comentat alguna vegada, funciona en xarxa, tots els parcs de Catalunya som del mateix cos de bombers, tenim una capacitat d'ajuntar mitjans que és pràcticament no té comparació a cap altre cos d'Europa, no hauries d'anar prou probablement als Estats Units per tenir la capacitat de juntar recursos que tenim aquí a Catalunya, no? Però tot i així els focs a vegades se'ns escapen, però no és perquè no li posem ganes, és perquè quan la natura tira i els focs moltes vegades s'escapen, com he dit abans, s'escapen de la capacitat d'extinció, no? Llavors, doncs, una miqueta el tema és aquest, que estem en un entorn molt complicat. La gent és coneixedora, ho sap, però sobretot no caiguem en el parany de pensar-nos que amb una manegueta de jardí perdrem un foc forestal ni coses d'aquestes. Hem d'anar molt més enllà.
0: Però llavors, quines mesures bàsiques d'autoprotecció haurien de contemplar?
1: Val, aquí entrem, diguéssim, en diferents àmbits de responsabilitat. La primera responsabilitat la té l'administració. L'administració ha de garantir que... Administració, parlo a nivell de Generalitat, parlo a nivell d'ajuntaments, etcètera. No? Han de garantir la idoneïtat de les vies d'accés i evacuació, tant perquè puguem arribar nosaltres als diferents llocs de les masses arbrades, com perquè la gent pugui sortir de les urbanitzacions. Mm. Les pistes han d'estar condicionades, ha de ser possible que ens creuem dos camions de bombers en vies principals, el que diem les pistes, nosaltres les cataloguem per categories, doncs els accessos a les urbanitzacions i les fugides, les possibles vies d'evacuació, han de garantir la possibilitat de creuar dos vehicles de bombers. Hem de tenir les franges perimetrals de les urbanitzacions. S'ha de reconèixer que hi ha moltes administracions que estan fent molt bona feina amb això. És a dir, una urbanització no pots tenir els arbres entrant a les branques per les finestres, has de tenir franges netes perquè el foc, quan arribi a l'urbanització, baixi d'intensitat. Per tant, hi ha una feina important d'adequació de camins i de manteniment, creació i manteniment de franges perimetrals al voltant de les urbanitzacions, etc. Això seria la responsabilitat de l'administració. I després, a nivell personal, també podem fer moltíssimes coses. Si jo acumulo la llenya a la porta de casa, hi ha un incendi, es cremarà la llenya i la casa té moltes més probabilitats de cremar. Si tinc la parcel·la amb molta brossa i amb molts arbustos i per moltes franges perimetrals que facin els ajuntaments o qui sigui, doncs la meva parcel·la cremarà. Per tant, he de treure el combustible, el combustible, em refereixo sobretot a la vegetació, però també altres tipus de combustible, és a dir, segons el que posem en el nostre jardí, doncs el nostre jardí cremarà més o cremarà menys, i hem de ser conscients. Està clar que la llenya és més còmode tenir-la al costat de la porta que no pas amb un cobert a 10 metres o 15 metres de la porta, però si un dia crema aquella llenya, tindrem un problema si està de tocada la porta de casa, no? Una miqueta també la nostra responsabilitat com a propietaris. Hem de ser conscients que viure al bosc té enormes
0: riscos.
1: Avantatges i enormes uh-huh. riscos. El que pretengui viure al mig del bosc sense acceptar els riscos que això comporta s'està enganyant a ell mateix, no? Llavors això seria un error. És com moltes vegades la gent que viu en urbanitzacions molt allunyades que estan, que bé que he vist que aquí sí, bueno, però aquí una ambulància triga 20 minuts a arribar o 25 minuts a arribar, que ho sàpigues, que si un dia tens un infart l'ambulància trigarà 20 minuts a arribar. N'has de ser conscient. I el problema és que fem les coses i després és que arribem amb un camió de bombers. Un camió de bombers a dalt d'una urbanització, segons i com sigui el camí, doncs trigues i diu, és que heu trigat molt. És que vostè és conscient d'on viu? Hem de ser conscients per bé i per mal. Per bé i per mal. Estàs fantàstic, estàs estupendo, estàs en plena natura, però quan les coses van mal dades també has de ser conscient de quines són les mesures d'autoprotecció que has de prendre. Perquè a més les ajudes trigaran una miqueta més que si estàs doncs, al carrer Major de Sant Cugat. No?
0: Estem en aquest context forestal. En el cas que hi ha un incendi i s'està acostant a casa, què hem de fer? Evacuar? Confinar-nos? Què és important si nosaltres som a casa i què no hem de fer?
1: El primer que hem de fer és intentar posar-nos en contacte amb el que serien les autoritats, i per això mitjans com la ràdio juguen un paper fonamental. Normalment la via de comunicació d'emergències més eficaç són les ràdios municipals. Nosaltres hem fet molta promoció perquè l'Ajuntament us truca a vosaltres, us diu les consignes que heu de donar, i llavors és realment un mitjà molt eficaç. I llavors estar atents a quines són les instruccions. Si no rebem instruccions, si tenim un incendi que se'ns està apropant, hem de ser molt conscients de que hem de ser capaços de fugir del tot. És a dir, si jo surto de la Floresta, he de ser capaç d'arribar a Sant Cugat. Si no tinc clar que arribaré a Sant Cugat, no surto de la Floresta. Val? Llavors, com ho puc saber, això? Bueno, depèn de la virulència, de com ho vegi, i si tinc la menor dubte, em quedo confinat a casa meva. És molt més segur. És a dir, si no hi ha unes instruccions clares d'evacuació, millor no evacuar. El confinament és molt més segur. A més, aquí tenim la boníssima costum de construir en pedra, i tot i que les cases tenen part de fusta, les cobertes, tal i qual, i hi ha elements que cremen, les persianes, etc, etc, una casa aguantarà perfectament l'impacte d'un front de foc. No hi haurà cap problema. Nosaltres estarem a dintre de casa i el foc ens passarà pel damunt en 3, 4 minuts, 5 minuts, és el que triga un front de foc a passar a escombrar una zona. Si nosaltres estem dintre de casa, sobreviurem, sens dubte. Llavors, perquè la casa no cremarà en un primer moment. La gent a vegades ens diu, home, però és que jo he mirat per la tele un incendi i han cremat cases. Sí, però no quan passava el front de foc. Han cremat després, perquè ha passat el front de foc, ha encès la llenya, ha encès les persianes, ha trencat un vidre, ha encès les cortines, i llavors, doncs, quan ja el foc havia passat, el foc ha entrat a l'interior de la vivenda i l'ha destruïda. Però no ha cremat en el moment en què passava. En el moment en què passava no hi ha lloc més segur que casa teva. Si tu estàs a casa teva i et sorprèn un incendi, queda't a casa teva. Què podem fer per estar més segurs? Doncs baixar persianes, tancar portes, posar allò de les tovalloles mullades si veiem que entra fum, allunyar-nos al màxim de finestres, de balcons, de portes, posar-nos a la zona, diguéssim, més interior de la vivenda, el més allunyats possible de l'exterior. Però no tinguem la menor dubte de que sobreviurem al pas del foc sense problemes. A l'error més habitual, fugir a última hora. És a dir, veiem el foc que arriba i llavors ens entra la por. Diem, no, jo em quedaré aquí perquè no m'han dit que evacuï i em quedo a casa, seré obedient. Llavors arriba el moment en què el foc comença a apretar, el comences a sentir, un foc forestal que tira fa molt soroll, i comences a sentir aquell front de foc que ve, i llavors és quan ens entra el pànic, i llavors agafem i diem, no, marxem. Aquest és el pitjor error, l'error definitiu. Entrem en el cotxe i sortim amb el cotxe. No només posem traves a que arribin els cotxes d'emergència, bombers, etc, sinó que molt probablement, si ens sorprèn el foc dintre el cotxe, ens sortirem de via, quedarem al camí, en un racó del camí, llavors cometrem el següent error, que és que començarem a notar calor dintre el cotxe i sortirem del cotxe, i llavors doncs, ja tenim el còctel perfecte pel desastre. No? De fet, penso que ja ho havíem comentat en alguna de les ocasions que he vingut, l'incendi d'allà de la Segarra d'aquest any, el que vam tenir a començaments d'estiu, les dues persones que van morir va ser exactament això. On estava en una granja, va avisar a l'amo de la granja, escolta'm que tinc molta por, l'amo de la granja va agafar el cotxe, va anar fins a la granja, primer error, el que li havia d'haver dit és queda't aquí, no et moguis, doncs no, se'n va anar cap allà, assumint un risc evident d'anar fins a la granja, i quan van arribar a la granja, en lloc de dir, bueno, va, doncs ja que estem a la granja tots dos, doncs ens quedem els dos a la granja. No, van agafar el cotxe i van sortir de la granja, van intentar fugir. El foc els va enganxar, van sortir del cotxe, i aquí es va acabar la història, dissortadament. És un error molt habitual que, sobretot, no hem de cometre.
0: Si ens trobem, clar, és que les situacions podríem dir que són bastant similars. Parlem dels cotxes. Si ens troba, seria igual que si està a prop de casa el foc, és a dir, el cotxe també ens pot protegir si ens troba un... quines circumstàncies
1: el cotxe, evidentment, a vegades la gent diu, és que està dintre un cotxe és pitjor que està fora el cotxe. No, això és... això no. O sigui, estar dintre d'un cotxe amb un incendi forestal, estar en una pista i que passi el foc, mala peça al taler, no anem bé. Però si no tinc el cotxe, llavors és que no tinc cap protecció. És a dir, tinc probabilitats amb un front de foc que passa fort per una pista i jo vaig amb un cotxe, tinc probabilitats de sortir-ne en vida si estic dintre del cotxe? Poquetes. Però tinc una opció. Però és que si estic fora del cotxe no en tinc cap. Val, la cosa va pitjor. Si estic a casa meva, estic molt bé. Si estic dintre d'un cotxe, estic malament. I si estic fora del cotxe, estic fatal. Perquè, clar, alguna cosa ha d'haver-hi entre jo i el foc. El foc arriba. Si jo tinc una paret de totxos entre el foc i jo, anem bé. Si tinc un cotxe, bueno, no anem gens bé, però bueno. Però és que si no hi ha res, no hi ha res. Llavors el foc m'escombrarà de seguida. Llavors, per sobreviure a l'interior d'un foc de cotxe també s'ha de tenir molt clar que no has de sortir del cotxe sota cap concepte, que t'has d'estirar la part més baixa, que t'has d'intentar tapar amb la roba que portis, que quan hagi passat el front de foc hauràs de sortir del cotxe perquè el cotxe cremarà segur. Quan hagi passat el front de foc, al minut, dos minuts, el cotxe cremarà. És mala peça el taler, però si saps molt, molt bé el que has de fer, a lo millor te'n surts. Però jo no li recomano a ningú l'experiència. De fet, nosaltres, ara això ja els hi expliquem als bombers joves i flipen, però als anys 80-90 acabàvem sota el camió moltes vegades, ens passava el front de foc per sobre el camió i avisàvem, escolta'm, i sobrevivíem sota el camió. Vull dir, avui dia tenim molt més anàlisi de l'incendi, anem molt més dirigits, avui estem en un incendi i estem parlant amb un analista que està en una central aquí a Bellaterra, nosaltres estem a Terres de l'Ebre, i ens està dient a la propera carena, deixa passar el foc perquè no tens possibilitat, perquè està totalment alineat, ataca'l per aquí, ataca'l per allà. Vull dir, anem molt més guiats que no pas abans. Abans era tira, tira, tira, tira, i quan ja no podies més, pues et foties sota el camió i el foc et passava per sobre. I sobrevivíem. A mi m'havia passat unes quantes vegades i sobrevivíem. Però havies de tenir-ho molt clar, si no ho tenies molt clar, malament.
0: Roger, algun altre consell que puguis donar abans d'acabar?
1: Bueno, jo l'únic... El consell més important és consciència de la situació. Hem de ser conscients de que la situació dels focs de bosc és molt dolenta, que no té visos d'anar millor, que podem passar anys i anys sense que tinguem un incendi molt greu a casa nostra, i això ens pot fer baixar les defenses, però que la taula està parada i que en qualsevol moment pot haver-hi un incendi catastròfic a la nostra zona. De fet, ja no hi ha anys en els quals no tenim incendis catastròfics. N'hi ha, cada any n'hi ha, i li toca a un o li toca a un altre, en una part del país. Aquest any, per exemple, a Catalunya ens n'hem sortit prou bé. A Catalunya tenim una gran capacitat de primera intervenció, de ser molt contundents a la primera hora de l'incendi. Això fa que molts incendis que progressarien doncs no progressin. Però fixeu-vos el que ha passat a la resta d'Espanya aquest any. Ha estat un absolut desastre. I aquesta serà la tònica i cap a qui anem. Llavors, consciència de la situació. I tenir molt clar, sobretot, aquesta idea que dèiem de que davant, si jo visc en una zona d'interfície forestal urbana, davant d'un incendi que s'aproxima, el més segur que puc fer és quedar-me a l'interior de casa meva. Això és la frase de resum d'avui, hauria de ser aquesta.
0: Aquest és l'ABC. Roger Llinàs, cap del Parc de Bombers de Rubí Sant Cugat, moltíssimes gràcies. I com que segurament s'acosten les festes i tot i les guàrdies també haureu de celebrar, que vagi molt bé.
1: Igualment. Molt bones festes a tothom.

0: Un dimecres més obrim una finestra a l'univers. Avui ens submergim en un dels racons més freds del nostre sistema solar, el planeta Urà. I és que un equip d'astrònoms ha aconseguit per primera vegada mapar l'atmosfera superior d'aquest gegant gelat en tres dimensions utilitzant el telescopi espacial James Webb. Per ajudar-nos a entendre què ha descobert la ciència i què implica per al coneixement, ens acompanya en Joan Anton Català, astrofísic i divulgador científic. Joan Anton, molt bon dia.
1: Bon dia, Alba.
0: Per què és tan important aquest, diríem, mapa en 3D que han aconseguit amb el James Webb? Què hi hem vist que no havíem vist fins ara?
1: D'entrada havíem vist abans molt poques coses d'Urà perquè és un planeta molt poc visitat, igual que Neptú. Són els grans desconeguts del nostre sistema solar. Pensa que Urà només hi ha una nau a la nostra curta història d'exploració espacial que l'hagi visitat, i va ser efímerament, perquè hi va passar, no? De llarg, va ser la Voyager 2 l'any 1986, i per tant tenim molt poca informació de com és aquest planeta. Sí que és cert que amb observatoris a l'espai, Hubble, Webb i telescopis a la Terra, hem pogut anar completant aquesta visió d'Urà, però continua sent bastant desconegut. El que ha fet el Webb és una cosa que no s'havia fet mai, que és, a partir de les observacions que s'han fet, molt detallades, s'ha fet com un tall vertical de l'atmosfera d'Urà. És com hem fet talls, i de què està feta l'atmosfera de la part alta? I després una mica més avall, i després una mica més avall, i fer com aquest 3D...
0: Com una capa d'un pastís, ens
1: sí,
0: podríem imaginar, per exemple?
1: Absolutament igual. Com anar entrant, com si entréssim dins de l'atmosfera des de fora i anar veient la seva composició i la seva temperatura. I això és especialment important perquè Urà, com ara anirem comentant, és un planeta estranyíssim, estranyíssim, que té unes coses que no les té cap altre planeta al sistema solar.
0: Quin és l'instrument que s'ha fet servir del James Webb per fer aquest mapa tridimensional? No sé si ens pots explicar breument sí, com funciona.
1: És un instrument que el que fa és, primera, observa en llum infraroja. La llum infraroja és capaç de penetrar per exemple, concentracions de gasos, núvols, perquè ens entenguem, doncs el llum infraroja és capaç de mirar a través d'aquests núvols. Això és la primera cosa. I el que s'ha fet és agafar aquesta llum i descomposar-la amb diferents longituds d'ones, és a dir, diferents colors, perquè cada color ens porta informació molt exacta de la composició, de què hi ha, quins gasos hi ha i quines temperatures hi ha. I això s'ha fet en aquests talls verticals, puguem fer funcionar amb aquest espectre de llum, traient diferents aspectes en diferents filtres, perquè això pugui fer com un capat, unes capes, on entraríem simuladament a l'atmosfera d'Urà.
0: Ens has dit que és un planeta estrany, té unes singularitats que el fan diferent de la resta de planetes del sistema solar. Una d'elles pot ser la inclinació, l'altra és un camp magnètic particular. Fins a quin punt això complica l'estudi també de la seva atmosfera?
1: Va, és brutal, és un planeta que gira totalment tombat.
0: A quants graus?
1: Va 98 graus, si no recordo malament, ho estic dient de memòria. Va tombar totalment, com alguns dels nostres polítics mundials actualment. Doncs igual, i gira... clar, la Terra ens l'hem d'imaginar que gira, dempeus, no? Que gira en vertical. De fet, no gira en vertical, la Terra està una miqueta inclinada, això és molt important per les nostres estacions de l'any, però és que Plutó totalment inclinat, totalment tombat. Això és la primera cosa. Després, el seu camp magnètic. Els seus pols magnètics no coincideixen amb els seus pols geogràfics. Això també passa a la Terra, però la diferència aquí és petita. Allà és immensa, és immensa. Els seus pols magnètics, pol nord i pol sud magnètic, estan desviats 60 graus del que és l'eix de rotació del planeta, el qual està inclinat 98 graus.
0: Del que serien els pols geogràfics, per entendre?
1: Està a 60 graus de costat, els seus pols magnètics totalment separats. Però si això no fos suficient, els seus pols magnètics, tu dius, va, anem a unir imaginàriament el pol nord i el pol sud. Bueno, t'imagines una recta que passa per on? Pel centre del planeta, a tots els planetes, no? I amb els pols magnètics també, tot i que estiguin desviats del pol nord i sud geogràfic, també fas una recta, doncs no. Doncs veuràs si fas aquesta recta no passa ni molt menys pel centre del planeta i es troba més de 8.500 quilòmetres allunyades del centre. És molt difícil visualitzar això. I ara tens aquest planeta tan estrany que gira. Gira tombat en un camp magnètic que també està tombat respecte al gir i que, a més, no passa pel centre. Clar. Llavors, el camp magnètic que crea al voltant és caòtic, és irregular, és extrem, totalment extrem. I això és el que provoca uns efectes, com tenir unes aurores brillantíssimes i molts altres efectes al seu voltant, de manera que es converteix en un planeta tipus experiment, tipus laboratori, on entendre moltes coses.
0: Això potser és el cas i fet que potser no s'hagi estudiat tant perquè sigui més complicat?
1: No, jo crec que no. Jo crec que és, primera, perquè és molt lluny, La distància, i per tant això ha fet que, com que tenim pocs recursos, que això n'hem parlat molts cops, no? La cultura i la ciència té pocs recursos, comparat amb els recursos que tenim per matar-nos, doncs això ha fet que només hi hagi hagut una nau que s'hi hagi acostat suficient, que va ser l'any 1986, i després perquè els telescopis des de la Terra, els telescopis especials Hubble i Webb, ara comencen, sobretot el Webb, que és que cada cop el Webb ens està sorprenent amb les seves capacitats. El Webb comencem a treure molt més rendiment del que pensàvem d'aquest telescopi, i aquesta és una exploració, és a dir, mai no s'havia aconseguit fer un 3D, fer un capat de l'atmosfera d'Urà. Havíem tingut informació genèrica, sabíem tot això del camp magnètic, ho sabíem, aquesta informació la teníem, però el que no tenim és el que ara explicarem, el poder fer aquesta visió en 3D de l'atmosfera d'Urà.
0: El camp magnètic és el mateix que la magnetosfera?
1: És una mica diferent. El camp magnètic és el que et provoca, per exemple, un imant et provoca un camp magnètic al voltant. Un planeta també, els planetes que tenen camp magnètic. I ara, la bombolla, que ens hauríem d'imaginar com una bombolla al voltant del planeta, on domina aquest camp magnètic, on una partícula carregada, si entrés dins d'aquesta bombolla és «Ai, m'ha capturat el camp magnètic d'aquest planeta», això és la magnetosfera. Seria com la bombolla amb la qual domina, és prioritari o té força aquest camp magnètic.
0: I la d'Urà és la més estranya del sistema solar?
1: Amb moltíssima diferència. La més potent del sistema solar és la del Sol, amb molta diferència. La següent més potent és la de Júpiter. No és estrany, Júpiter és el gegant del sistema solar, però la d'Urà és la més estranya. És, com dèiem, irregular. Gira d'una manera que és que no ens la podem imaginar, perquè primera ja el planeta gira tombat, però després la magnetosfera gira tombada respecte a això, i a més irregular, no passa pel centre, crea un camp magnètic al voltant, crea una magnetosfera, aquesta bombolla, que no és esfèrica ni molt menys. És totalment irregular, canvia constantment la seva forma. És el més estrany.
0: Sabem que té aquest camp magnètic particular, que no està alineat amb el seu eix com és la Terra.
1: Exacte.
0: Com influeix aquest magnetisme en una cosa que ens has esmentat, que són les aurores, que també s'han pogut veure, no?, des del James Webb?
1: Sí.
0: Com ens hem d'imaginar? Si són com les de la Terra? Són diferents?
1: Són similars. Mira, la primera evidència de que hi havia aurores a l'atmosfera d'Urà va ser Voyager. La Voyager, l'any 1986, quan s'hi va acostar, varen veure cosetes que varen dir, això semblen aurores. Després això ho hem pogut confirmar amb el telescopi Hubble, especial Hubble. I, òbviament, ho hem confirmat també amb el James Webb. Per tant, hem vist directament les aurores. Són aurores brillantíssimes, molt potents. Més del que podríem esperar per una atmosfera avorrida d'un planeta gasós, com, en teoria, seria Urà. Què passa aquí? Pues és aquest camp magnètic tan extrem. El que fa aquest camp magnètic atrapa partícules que venen carregades elèctricament de l'espai, que és el mateix que passa a la Terra, i això és el que provoca les aurores, igual com passa a la Terra. Per tant, el mecanisme s'assembla molt. Tenim un camp magnètic, aquest camp magnètic atrapa partícules que venen de l'espai carregades, normalment del Sol, i amb la interacció que fan aquestes partícules amb els gasos de l'atmosfera, pumba, tenim aurores. Fins aquí seria com similar, però les aurores d'Urà apareixen al lloc que els hi dona la gana, d'una manera irregular, perquè el que acabem de dir, la seva magnetosfera és totalment irregular. Són brillantíssimes, molt més brillants del que un esperaria per un planeta. Apareixen alhora diferents aurores a diferents llocs, totalment separats, a latituds totalment separades. Per tant, és que és un laboratori superbonic per estudiar aquests fenòmens.
0: És una gran incògnita en molts sentits,
1: sí,
0: no? Una font de recerca
1: inesgotable.
0: I què és el que fa que Urà sigui tan diferent, tan especial dins dels planetes que tenim al nostre sistema solar?
1: D'entrada, és un planeta que és gasós, per tant, seria de la família de Júpiter, Saturn, Urà i Neptú, diferent de Mercuri, de Venus, Mart o la Terra, però fins i tot dins de la família dels planetes gasosos, les atmosferes i la composició de Júpiter i de Saturn són molt diferents a les composicions de les atmosferes d'Urà i Neptú. Urà i Neptú tenen unes atmosferes menys similars al Sol, a diferència de Júpiter i Saturn, que tenen una composició molt similar al Sol. Júpiter, per exemple, de vegades es diu que és com un Sol frustrat. Era un projecte ser estel i no va arribar a esdevenir i es va quedar petit, entre cometes.
0: Déu-n'hi-do.
1: No? I caben mil terres dins, però es va quedar petitó, no? I no va arribar a ser un estel. Urà i Neptú tenen atmosferes més complexes, amb gasos més complexes. Tenen més composició d'aigua, de vapor d'aigua a les seves atmosferes, tenen altres gasos. A més, hi ha unes pressions dins de les atmosferes d'Urà i Neptú que s'ha teoritzat, això està fora de guió, però t'ho dic perquè és molt bonic, s'ha teoritzat, i ho hem pogut practicar amb els nostres laboratoris, que potser plouen diamants. És a dir, que a l'atmosfera d'Urà...
0: Tanto no t'escolti Elon Musk.
1: No, bueno, si vol anar a buscar-ho, ja el convido que hi vagi, sisplau, vés a buscar-les a Urà, perquè no hi ha superfície, no et pots posar dempeus i obrir les mans per recollir res. Quan dic que plou és que es podrien formar cristalls de diamant grossos a les capes altes de l'atmosfera d'Urà i caure, entrar, continuar caient dins de l'atmosfera, no hi ha superfície, abans no es tornen a desfer. Però són atmosferes que són molt complexes, les d'Urà i Neptú, més que les de Saturn o Júpiter en quant a la seva composició. Hi ha altres coses que no. I si això li sumes al camp magnètic, converteix Urà en una raresa del nostre sistema solar.
0: De fet, també els estudis estan veient que hi ha un procés de refredament de la part superior, no?, d'aquesta atmosfera. Què significa i per què desconcerta d'alguna manera els científics aquesta evolució, aquest refredament?
1: Perquè no sabem què és el que ho està causant. És a dir, des de la dècada dels anys 90, del segle passat, varen poder mesurar d'una manera directa un refredament de les capes altes de l'atmosfera d'Urà. Primer en sospites, després es van confirmar, algú ho pensa confirmat, i ara aquest nou estudi, 3D de l'atmosfera d'Urà, confirma que l'atmosfera superior d'Urà s'està refredant, és a dir, està perdent energia, calor cap a l'espai, a poc a poc. Què és el que ho provoca? No ho sabem. Sembla que és un fenomen temporal, perquè es va detectar a la dècada dels 90, i a més, el sentit comú diu, si fos un fenomen permanent, això tindria un aturador, és a dir, no pot ser que Urà acabarà constantment durant milers de milions d'anys, no?, s'hagi estat refredant. Creiem que això té a veure justament amb aquesta magnetosfera, amb el comportament tan estrany del seu camp magnètic, que en funció de com són les orientacions, com és l'òrbita d'Urà, en quin lloc de la posició respecte al Sol es troba, etcètera, es poden produir moments a la història d'Urà on hi hagi períodes llargs, a lo millor de dècades o més, on hi ha canvis de temperatura importants i s'escalfa o es refreda. I en aquest moment estem detectant que s'està refredant.
0: Bueno, haurem d'estudiar les següents dècades,
1: sí,
0: com es comporta.
1: Pensar, sí.
0: Què tenia de limitat el que sabíem anteriorment d'Urà? Ens deies que només havia passat una nau, la Voyager 2, al 1986... Per què sabíem tan poc? És que és molt lluny?
1: És molt lluny.
0: És que no hi havia interès?
1: No, i jo diria que no és una manca d'interès, però sí que és una manca de recursos. Quan has de pensar que una agència especial té les agències especials governamentals, que són les que ara tenim, això canviarà, o ja està canviant, però estan sotmeses a pressupost. I, per tant, hi ha un congrés o un parlament o un òrgan de govern que els hi assigna un pressupost i han de donar comptes d'aquest pressupost. Quan es reben aquests pressupostos, una agència especial com la NASA o l'Agència Espacial Europea han de veure en què s'ho gasten. Bueno, més que gastar, en què ho inverteix. Jo penso que la paraula aquí és invertir. No es pot fer tot. I han de seleccionar. Cada any es presenten centenars o desenes llargues de projectes per part de científics que sotmeten projectes a les agències especials. Escolta'm, hauríem de fer això i hauríem d'enviar una nau aquí, o fins i tot amb naus que ja tenim, hauríem de fer aquests experiments i aquestes altres coses. I tot això passa uns filtres d'aprovació. Primer, els filtres són de caràcter científic. A veure, quin interès té? Va amb la línia del que avui ens interessa fer? Val, vinga, primer filtre. Però després arriba un moment del filtre, del pressupost.
0: Econòmic.
1: Ah, exacte, i dir, vale, per això quant costa? I tenim aquests diners i tot no tenim i hem de prioritzar. Què hem prioritzat dins del sistema solar? Mart. Mart és el planeta més visitat, més explorat del sistema solar després de la Terra. Comencem ara a donar-li una mica d'importància a Venus, que era el gran oblidat, perquè el tenim aquí a la vora i l'havíem oblidat completament. Júpiter i Saturn hi hem anat apostant força, però que aquests Urà i Neptú ens queden superlluny, per tant les missions són llargues, amb retorn, per tant, llarg. Clar, tu et fas una inversió avui per tenir dades d'aquí a 20 anys o 25 anys. Has de tenir molt clar, això. Igual hi ha coses més prioritàries abans, no?, els pocs diners que tens. I això és el que ha fet que Urà i Neptú siguin tan poc coneguts.
0: Aquest mapa ens aporta informació només sobre Urà o també ens pot ajudar a entendre altres planetes que s'hi assemblen?
1: Jo crec que bàsicament és Urà, perquè aquesta anàlisi en 3D ens ha mostrat coses que crec que són molt particulars d'Urà. Per exemple, el refredament de la seva capa alta de l'atmosfera. Per exemple, hem pogut veure com el perfil de temperatura que hi ha en aquestes capes de l'atmosfera, tal com vas entrant. Hem pogut veure que no coincideix aquest perfil de temperatures, no coincideix amb la part on aquesta atmosfera és més densa. O sigui, hi ha una part a 1.000 quilòmetres d'altura sobre les capes altes dels núvols. Pensem que estem parlant de la capa més externa de l'atmosfera, per sobre del que serien com els núvols. A 1.000 quilòmetres hi ha màxima densitat de partícules, però en canvi les temperatures màximes només s'assoleixen entre 3 i 5.000 quilòmetres per sobre. És a dir, té una sèrie d'incògnites, de factors que jo crec que són molt particulars. Són molt particulars per la manera com gira, tombat, per la manera com és el seu camp magnètic, també tombat i que no passa pel centre, és excèntric. Que evidentment això ens servirà per moltes altres coses, però jo penso que el que estem veient és molt específic d'Urà.
0: Hi ha següents passos dibuixats sobre la taula per entendre millor pròximes missions que ens puguin aportar més informació d'Urà?
1: Jo desconec en aquest moment, i que jo desconegui no vol dir res, però és sospitós que jo desconegui, vol dir que com a mínim no és una cosa molt, molt, molt coneguda que hi hagi cap missió plantejada de nau, val? Que hagi d'acostar-se. Hi ha hagut projectes i se sotmeten, com deia, cada any projectes, perquè jo sàpiga en aquest moment no hi ha un pla definit i continuarem apostant per mar. Continuarem apostant per Europa, recordem, Europa, un satèl·lit d'una lluna de Júpiter fascinant, estem enamorats totalment d'Europa, aquí hem d'apostar, i si hi ha més diners, que amb Trump no n'hi haurà, però espero que l'Agència Espacial Europea, la xinesa, sí, apostarem també per algunes llunes, altres llunes de Júpiter i de Saturn, sobretot, per exemple, Tità. La nostra aposta és anem a cercar vida. Avui el gran tema és anem a cercar vida. Clar que seria molt xulo entendre l'atmosfera d'Urà. Evidentíssim que sí. Però ens haurem de contentar, em temo, amb observacions des de l'espai, ja no des de la Terra. Tenim el James Webb, que ens està oferint molt. És a dir, el James Webb el que ha fet ara és inèdit. Mai havíem fet aquest mapat en 3D, no?, de l'atmosfera. Què més podrem fer amb el Webb en els pròxims 5 anys? Uah, és que ni ens ho imaginem. Vull dir que tampoc no està tot perdut. El web encara no ha donat el màxim, ni moltíssim menys. Cada dia ens sorprèn, no només amb això d'Urà, ens sorprèn amb les galàxies que està veient de quan l'univers tenia un 2% de la seva edat, que n'hem parlat algun cop, no? Per tant, encara ens queda molt de recorregut. Però que jo sàpiga, missió, una nau, crec que no.
0: Doncs, de moment, ens quedem amb aquests nous coneixements sobre Urà, un planeta molt desconegut per la majoria, segur, dels nostres oients. I hem decidit que el pròxim capítol el dedicarem a Plutó.
1: Jo penso que paga la pena, Alba, és molt xulo.
0: I veurem qui el va descobrir, com el descobrir i per què es diu com es diu, que crec que serà molt interessant.
1: Molt bé.
0: Joan Anton Cadra, moltes gràcies.
1: A tu, Alba.
2: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat

0: Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou Guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Bon dia, Ona.
1: A veure, de què ens parlaràs avui?
2: Doncs mira, us volem parlar d'una de les plantes amb més tradició a la nostra cultura.
1: I quina és?
2: Fa temps que es cultiva. I també és una de les que més pes econòmic té. Si teniu prou amb aquestes pistes, us direm que és, evidentment, la vinya.
1: Ah, carai, la vinya. Home, i tant, aquí en tenim molta, eh? A Catalunya, en general, n'hi ha moltíssima.
2: N'hi ha moltíssima, i tota l'art mediterrani, en principi, són els grans productors, en aquest cas, de raïm i de vi, per tant, grans cultius d'aquesta planta. Però li anem a donar un toc botànic, ja que parlem de plantes. Després ja parlarem de varietats i ja parlarem de vins i temes, però de moment anem a donar-li a la primera entrada botànica per posar-nos en situació, perquè segurament sorprendrà que la vinya es classifica en el món vegetal com una liana semillanyosa.
1: Ah, carai!
2: Una
1: no,
2: liana,
1: sigui, no és un arbre.
2: No és un arbre. Vindria a ser una liana arbustiva semillanyosa, podríem dir. Perquè, clar, si heu vist els ceps, que és la planta, com si diguéssim, la part de baix sí que té material llenyós, té lignina, està lignificada, però la part de dalt, les fulles, les branques, els branquillons, és el que van enfilant-se com a planta enfiladissa.
1: Exacte.
2: No? Doncs aquesta liana, que és la vinya, pot arribar a enfilar-se fins a 20 a 30 metres d'alçada.
1: Déu-n'hi-do.
2: El tronc de baix, la part llenyosa, es pot arribar a engruixir fins als 40 centímetres, és a dir, dos pams, en aquells ceps centenaris o més que centenaris, aquells ceps vell. El seu nom científic és Vitis vinifera. Ja ens diu,
1: Una mica, sí, no? Ja ens apunta que farem vi.
2: Ja ens apunta que farem vi. I com altres varietats cultivades, el seu origen, evidentment, l'hem de trobar a la seva cosina germana asilvestrada. És a dir, la Vitis vinifera, subespècie silvestris. El gènere, aquest Vitis, ja sabem que els noms científics el composen el gènere i l'espècie, el gènere Vitis, té unes 60 espècies representades arreu del món. La gran part de distribució, podríem dir, eurasiàtica, entre Europa i Àsia, però també la trobem present a Amèrica del Nord, alguns gèneres. La planta, com hem dit abans, també es coneix com a ceps. Ara dinem uns quants noms que a mi em semblen molt macos. Som catalans, sobretot. Les fulles s'anomenen pàmpols.
1: Sí.
2: El pàmpol de la fulla, que tenen forma lobular, de lòbuls, però la vora és dentada. Té petites dents, un pet com una forma de serra, petita serra. Aquestes fulles poden superar els 20 centímetres d'ample.
1: Sí, sí, són fulles molt amples. Són tipus les de morera, que també són així molt grans.
2: Només que recordeu la imatge d'Eva, tot el que ocupava la fulla de vinya, aquest pàmpol. A les branques tendres hi trobarem els circells.
1: Què són els circells?
2: Els circells són unes prolongacions que són les que es van aferrant a altres plantes, a reixes, a malles, i les que ajuden a la planta a anar trepant i anar-se enfilant. Els que fan que la vinya sigui una liana, bàsicament.
1: Exacte, no? Que es pugui anar escampant.
2: Estenent per parets, per reixes, etc. El fruit és el raïm, el gra de raïm, però els raïms s'agrupa en gotims, que és una altra paraula xula, de gotims. Pàmpols, circells i gotims. Imagineu
1: el vocabulari de la vinya,
2: Aquests tres, La vinya floreix aproximadament al final de primavera, entre maig i juny. I al principi d'estiu es desenvolupen els fruits, els raïms, i maduren al final d'estiu, principis de setembre.
1: Que és quan fem la barema, no?
2: Que és quan fem la barema. No sé si us sorprendrà, ho heu vist o no ho heu vist, la vinya és una espècie caducifòlia. És a dir, li cauen les fulles. És molt agradable, molt maco veure totes les vinyes a l'octubre, sobretot i novembre, les grans extensions, Bordà, Penedès, La Rioja, com va canviant de color, es va envermellint, es va agafant tonalitats vermelloses i granates. És molt maco. I és una espècie adaptada totalment al clima mediterrani, tant a Mediterrani costaner com a Mediterrani continental. perquè si ens fixem en la Vall de l'Ebre, la Ribera del Duero, la Manxa, Albacete, tot això són vinyes adaptades més a continentalitat, sobretot en temperatura. En aigua això ho hem canviat una miqueta, perquè moltes vinyes les hem passat de secà a regadiu. La vinya era un cultiu de secà, evidentment, però, com ja sabem, que volem tot
1: la mà
2: de
1: l'home, a vegades...
2: I que no pateixin, o que visquin en llocs que fa més sequera de lo normal i a lo millor que no podrien viure, doncs aleshores és de rec. L'origen de la vinya l'hem de cercar al Pròxim Orient. Entre Armènia, nord de l'Iran i tota la zona de Mesopotàmia. O sigui, no descobrim, perquè moltes espècies provenen d'allà, per exemple, tot el que és el blat i totes les llegums i por ahí, podríem dir que és un pol, o era un pol de biodiversitat. Per què? Perquè estar en aquella zona va permetre a la vegetació refugiar-se a les llargues èpoques glacials. Era un lloc de refugi cap al sud, que no els afectaven les olors. A partir d'aquí es van poder desenvolupar. Quan la glaciació reculava, aleshores la vegetació tornava a progressar o tornava a conquerir territoris. També s'han citat poblacions als valls de Tien Shan a l'Àsia, també. I clar, ja coneixem que aquella zona de Mesopotàmia va ser precisament on l'ésser humà va domesticar les plantes per fer-ne cultius.
1: Sí, exacte.
2: Tot va començar allà, també. Així, en el cas de la vinya, les primeres senyals com a planta cultivada daten ni més ni menys que fa 5.000 anys enrere.
1: Déu-n'hi-do, ens hem de remuntar molt enrere.
2: O sigui, els 2.000 i pico anys que portem, més els 3.000 anys abans de Crist afegits, després, aquest cultiu es va estendre a tota la conca mediterrània, europea, africana i, finalment, Amèrica, també. La vinya també es cultiva a Amèrica.
1: I a Catalunya com hi va arribar?
2: Doncs mira, va arribar, podríem dir que va arribar, mira, ho estic veient per la finestra on va arribar. Perquè en el cas de Catalunya la vinya va ser introduïda al voltant del segle IV abans de Crist per Empúries.
1: Ah, carai, ven aquí a prop nostre.
2: Clar, van entrar gràcies als fenicis, els grecs. I serà, de fet, després l'imperi romà, la societat que n'estén el cultiu arreu del seu imperi, podríem dir, tota la vora de la Mediterrània i Àfrica, bàsicament, i també nord d'Europa. No oblidem que a l'època romana i després l'època medieval hi va haver un òptim climàtic que va fer que la vinya també es pogués cultivar molt al nord, centre nord d'Europa, inclús Anglaterra, per tant, inclús a latituds més al nord de lo que s'ha cultivat després. Evidentment, el tresor de la vinya és el raïm, que es consumeix com a fruita o bé majoritàriament com a vi i derivats.
1: Exacte.
2: Dues xifres. Europa consumeix anualment prop de 2 milions de tones de raïm com a fruita.
1: Déu-n'hi-do.
2: O suc. Com a fruita. I fins a 25 milions de tones de raïm per producció de vins i derivats.
1: Per tant, aquí el raïm com a raïm ens el mengem poc.
2: Ens el mengem poc. Ens el bevem, bàsicament.
1: Ens el bevem, els sí. Derivats, i preferim el vi.
2: Ens el bevem, com aquell que deia que menologia, pedo de tot, doncs pues el raïm ens el bevem, bàsicament. I a la península Ibèrica es cultiven principalment les següents varietats de raïm. Anirem a citar unes quantes, D'entre negres, de varietats negres, tenim l'ull de llebre, el que en castellà se'n diu tempranillo. És la reina, és la planta reina gairebé tot el país i rep diferents noms, com hem dit. La garnatxa negra, que històricament està molt estesa i ha viscut un renaixement gràcies sobretot als vins del Priorat, el Montsant i de Gredos.
1: Home, aquesta se'n sent molt a parlar, de la garnatxa.
2: Molt, molt, molt. La varietat Bobal, que predomina la zona d'Utiel Requena, a València i la Manxa, és la segona varietat negra més plantada arreu d'Espanya. El Monestrell, que és típic del sud-est, de Jumilla, Iecla i Alacant, és una varietat molt resistent a la sequera, que comentàvem abans, I la Mencia, és la varietat d'Estrella del nord-est, o sigui, els negres del Bierzo i de Galícia, d'aquella zona.
1: Tot això eren varietats negres, les tintes, no?
2: Exacte.
1: Anem a les varietats blanques.
2: Doncs mira, Espanya té la varietat blanca més plantada al món per superfície. És el que planta més nivell de vi blanc. Vi negre, per exemple, tota la part de Bordeus, de França i Itàlia també es planta molt vinya per fer vi negre. La varietat Airén, que ocupa grans extensions de Castella, la Manxa, que abans també s'utilitzava per brandi o vi a granel. El Verdejo, que és la gran nominadora, per exemple, dels blancs de Rueda, l'Albariño, que són de les Ries Baixes, de Galícia. El macabeu és fonamental, sobretot per a l'elaboració del cava. Aquesta varietat també se'n diu viure. El palomino, que no és aquell que imitaven aquell de la tele, sinó que és la base dels vins de Xerez, el sherry. I el xerelo i parellada, juntament amb el bacabeu, que també formen el trident clàssic del cava, de la D.O. Cava i dels escumosos.
1: Tot això són les varietats del vi, dels ceps. Però aquí la vinya ha tingut molta història, sí. I també història una mica tràgica, no?
2: Exacte, no tots són flors i violes, i ara anirem a explicar una mica la cara B.
1: Som-hi.
2: La cara B, la cara gore d'aquesta història, la deixem a la filoxera. Filoxera va ser un insecte minúscul. És la Dactylosphaera vitifoliae. Això ja, si parlem de vitis, l'espècie ja va més relacionada.
1: Ja va relacionat, sí.
2: És un insecte similar a un pugó, generi d'Amèrica del Nord, que s'alimenta de la saba de la vinya. La història que és que a finals del segle XIX es va convertir en la plaga més devastadora de la història de la viticultura mundial, posant gairebé l'extinció les vinyes d'Europa, els ceps.
1: Déu-n'hi-do, va afectar tota Europa, la filoxera.
2: Tota Europa. Aquest insecte ataca tant les fulles com les arrels, però és a les arrels on causa el dany més mortal, més important, ja que les mossega. Les mossega, provoca ferides, que a les plantes les ferides també se'ls infecten, per bé per bacteris o bé per fongs. Tal com ens passa a nosaltres. Si tu fas una ferida a la planta, si tu podes un arbre i el podes malament, t'entren patògens. Doncs l'insecte feia mossegadetes i per aquelles ferides entraven bacteris, fongs i virus. I per tant impedien que la planta absorbeixi aigua i nutrients, i per tant no tenien defenses naturals i es morien en pocs anys.
1: Per tant, era un insecte que anava fent feineta aquí amb petites ferides, però que acabava matant la planta.
2: Oh, i tant. Mira, Europa va arribar l'any 1863 i Europa el 1879. Va destruir entre el 60 i el 90% de les vinyes d'arreu d'Europa. I, per exemple, a França, que eren uns països que es produïa més vi en aquella època, la producció va passar de 84 milions d'hectolitres a 23 en pocs anys.
1: O sigui, una quarta part, quasi.
2: Ruïna de moltes famílies pageses, pobresa, migracions. Com es va perdre el camp, la gent va migrar cap a les ciutats. Industrialitzades, va migrar també cap a Amèrica, molta gent. Canvi de paisatge i patrimoni. Moltes varietats locals van desaparèixer per sempre. Moltes feixes, allò de que hi havia parets de pedra seca, es van perdre. Ara els boscos són testimonis. Moltes vegades quan es crema un bosc i després d'un incendi surten totes aquelles feixes que havien hagut plantacions de vinya, no? Ara, hi va haver-hi una solució.
1: A veure, quina va ser aquesta solució?
2: El peu americà. No és pas el peu d'en Donald Trump, va ser, després d'intentar mètodes desesperats, com inundar les vinyes, enterrar, es va descobrir que les arrels de les vinyes americanes eren immunes a l'insecte.
1: Ah, carai. O sigui, la filoxera no els hi afecta.
2: No els hi afectava. Perquè com era pròpia d'allà, havien agafat resistència, no els hi afectava i eren resistents. La solució definitiva va ser l'empel. Es planta una arrel de vinya americana al peu sobre una varietat europea desitjada. I aleshores, d'aquesta manera, la part subterrània resisteix aquest embat de l'insecte, aquests efectes de l'insecte, i la part aèria produeix raïm de qualitat sempre.
1: Per tant, una bona solució, no?
2: Una bona solució. Aquí, diguem que només van resistir certes varietats que vivien, per exemple, sols molt sorrencs o molts pobres on l'insecte no podia viure bé, no podia viure, aleshores aquelles vinyes van sobreviure. Però van ser molt poquetes, i aquestes vinyes s'anomenen vins de peu francès o vins prefiloxèrics.
1: Perquè ara ja totes les vinyes, a part d'aquestes que han sobreviscut, ja tenen el peu americà.
2: Exacte, totes tenen el peu americà, totes estan empaltades i en principi totes són resistents a l'atac d'aquest insecte a la filoxera.
1: Fins que arribi un altre insecte.
2: Fins que arribi un altre insecte, perquè, per exemple, ens estem trobant amb moltes plagues que sí que eren resistents, però...
1: Però encara ja no. Doncs moltes gràcies, Sergi, per descobrir-nos totes les varietats del vi, totes les parts d'aquesta planta que hem descobert que és una liana.
2: És una liana semillenyosa, circells, pàmpols i gotims. I en castellà hi ha una paraula molt xula, que és el sarmiento. Els sarmientos, allò que les branquetes que queden seques de les vinyes quan es poden, que senyors, si teniu una vinya i teniu sarmientos secs, feu servir per fer costelletes a la brasa, costelletes de xai, que és amb el millor que es poden fer.
1: Ah, mira, els hi dona així un gustet. Doncs...
2: un gust molt especial.
1: Doncs acabem amb aquest truc culinari. Moltes gràcies, Sergi.
2: A reveure, que vagi molt bé.
3: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
6: Què us sembla si sentim un poema que parla d'una nit molt especial? La nit de Nadal. El sentim?
7: Hola, me'n dic Victoria Castillo. Vaig a l'escola Escocetans de Cunit. Aquest any estic fent quart de primària. El poema que he escollit se'n diu com a títol La nit de Nadal. L'he escollit perquè m'agrada la nit de Nadal. A la plaça hi ha un fanalet, brilla fort com un estelet. Els finestres van cantant

0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les pigues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la ecosistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges del Baciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Mèdia. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Tornar a casa, viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in

0: Barcelona. Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
3: En aquest especial de Sant Jordi, el Faves Contades ens acompanya el Joan Ramon Armadas, que ha publicat un llibre aquest de 2026. Posarem el focus en un thriller fet a casa nostra amb un convidat que coneix molt bé tant el món del periodisme com el món editorial i també el món del cinema. És el Joan Ramon Armadas, és santcugatenc, escriptor, director, que acaba de publicar la seva quarta novel·la, Kildare, un thriller tecnològic que ens planteja una pregunta inquietant. Què passaria si contractar un assassí fos tan fàcil com fer servir una aplicació? Joan Ramon, molt bon dia.
4: Què tal, bon dia.
3: Com estàs?
4: Doncs bé, molt content d'estar aquí. Ja he fet un passeig com la Sara Vella, aprofitant que és l'hora bona, que no hi ha aglomeracions, i, òbviament, Sant Jordi és un dia fantàstic, no només pels que som escriptors, sinó per tothom, perquè és dels dies més bonics de l'any, sens dubte.
3: És un dels dies més bonics de l'any, ara ens ho deies, però també es deu viure diferent, no?, dels que som els passejants, d'alguna manera, que anem a remenar, que quan ets escriptor i també et toca allò de signar llibres, d'estar al darrere a la taula. Com ho vius tu, això? És la quarta novel·la ja, Kildare.
4: Sí, home, pels escriptors és el dia gran i benvinguda sigui aquesta feina, no se'ns afeixuca, al contrari, és el contacte amb el futur lector, sobretot pels que no sortim per la tele i no ens paren pel carrer, doncs està molt bé perquè a vegades estàs darrere d'una llibreria i et demanen, escolta, que tens el de la Pilar Rahola o que tens el del presentador de TV3 de no sé què, et dius, no, mira, jo és que no treballo a la llibreria, sóc escriptor, he fet aquest llibre, li dones, li ensenyes, li parles, i moltes vegades...
3: S'estableixen sinergies, eh?
4: No, i te'l compren, perquè molta gent no sap què comprar. Ha de comprar, perquè Sant Jordi s'ha de regalar un llibre, està com que és gairebé obligatori, però molts necessiten aquestes recomanacions, i en aquest cas, doncs, si el llibreter o els mitjans de comunicació no els hi fan aquest suggeriment, doncs moltes vegades són una mica perduts.
3: Doncs mira quina millor manera de prescriure un llibre que sigui el mateix autor, no? Qui te'l recomana. Entrem en matèria. Explica'ns tu de què va Kildare, quina és la història que trobarà l'actor. Jo he explicat així breument el tema de l'aplicació, però és que jo em fa una por terrible sempre fer spoilers quan parlo de llibres.
4: Doncs a veure, Kildare, com bé deies, el que et planteja és què passaria si trobar un assassí fos tan fàcil com entrar en una aplicació com Tinder i buscar-lo. En aquest cas, la premissa del llibre és que si tu vols matar algú, penges el seu perfil en aquesta aplicació i hi ha gent que se t'ofereix per matar-lo, no?, per una mòdica quantitat de preu. I, per tant, el que hem fet és posar l'economia col·laborativa al servei de la mort i dels assassinats.
3: Estem parlant del Tinder de la mort?
4: Podria ser, sí. De fet, un dels claims que volem posar és fes match amb la mort.
3: T'ha servit d'inspiració el Tinder per fer el Kildare?
4: Doncs mira, haig de dir que no tinc ni he tingut mai Tinder, perquè jo ja sóc una persona gran.
3: Ets com jo dels d'abans.
4: Exacte. I quan va sorgir tot aquest món de les aplicacions per buscar parella, jo ja estava enganxat i, per tant, no les he fet servir mai. Però sí que tinc molta curiositat, i n'he parlat moltes vegades amb amics i amigues que sí que estan posats en aquest món, i és un món molt sòrdid, que realment dona per la novel·la negra, com a mínim, i no la romàntica, la negra.
3: Què et permet aquest plantejament a través d'aquesta aplicació d'aquests matxa mortals per parlar de la societat actual, també, no? Perquè parlem d'un thriller que és tecnològic, parlem de novel·la negra, però aquí també hi ha crítica.
4: I tant. Jo crec que la novel·la negra, per definició, de tenir una part de crítica social, moltes vegades és postureig, però sempre ens agrada col·locar-la, i en aquest cas... En aquest llibre o en aquesta història hi ha dues premisses que intento posar el dit a la nafra. Una és, tot passa pel mòbil avui en dia. Uh-huh. O sigui, absolutament. Jo estic gravant això i ara mateix m'estic fent un vídeo selfie, que per cert no he portat el gravar, m'estic fent un vídeo selfie perquè després això s'ha de penjar a les xarxes perquè si no sembla que no existeixis. I per tant...
3: Ets gairebé com una de les personatges de Kildare, eh? La Xènia.
4: Podria ser-ho, no sé. Espero no acabar com a víctima, també t'ho dic. Però part de la crítica és aquesta, no? De que hem abocat la nostra vida sencera en un telèfon mòbil, no? I en aquest cas, doncs, la història aquesta fa un pas més, que és no només la vida, sinó també la mort, val? I després, jugant també amb com depenem d'aquesta tecnologia, també hi ha una crítica bastant salvatge de tot el món actual del periodisme i de com certs o certes influencers... Sembla que tinguin catifa vermella per fer periodisme o sortir per la tele o ser famosos, entre cometes, pel simple fet de que tenen seguidors en una xarxa social, no? I això, en aquest cas, en la història doncs, provoca una sèrie d'enveges, de lluites d'ego, que després doncs, acabaran amb algunes possibles víctimes posades a l'aplicació.
3: Això et donaria per un altre llibre, també.
4: Segur, segur, segur.
3: Ho dèiem al principi, aquesta és la teva quarta novel·la. L'última, si jo no vaig errada, la vas publicar fa 12 anys. Què ha fet que tinguessis a tornar a tenir ganes d'escriure'n una? Com neix la idea? Després, bueno, potser ara m'ho expliques tu i després ho enllacem amb un altre projecte.
4: El fet que faci tants anys que no feia una novel·la llarga no vol dir que no m'hagi estat escrivint, sinó que he fet molt de periodisme, cada dia publico notícies i crítiques de cinema, però sí que durant una etapa, que segurament és aquests 12 anys, vaig escriure molt en relat curt.
3: Uh-huh.
4: I, per tant, aquests relats curts estan introduïts en antologies, que també la majoria són de novel·la negra, però, clar, no és un llibre només del Joan Ramon Armadàs, sí. I, per tant, no compta...
3: Ve el que para el Crims Nostrats.
4: Sí, sí, els Crims Nostrats, Terra de Crims, Fantàsia, Sherlock and Dragon, què més? Política criminal, el futbol és així, tot això. Hi havia historietes, una de les quals era meva, i en gairebé totes hi havia un component negre o de novel·la policíaca, i, per tant... Sí que aquest parèntesi ha estat de novel·la llarga, però no ha estat d'aturar-me d'escriure ficció.
3: Clar, ara parlàvem d'aquesta quarta novel·la, tu ens parlaves d'aquests relats més curts, hi ha un punt en comú gairebé, que és que tot és gènere negre, o s'hi acosta molt. Què t'atrau especialment de la novel·la negra per fer aquests retrats al final de la societat?
4: Doncs el per què, sincerament, no el sé, però jo crec que cadascú té uns gustos en ficció, en ficció o en uh-huh. llegir. Hi ha molta gent que li agrada la no ficció, li agraden les biografies. Jo tendeixo a la novel·la negra i la ciència-ficció tant amb la part cinematogràfica com amb la part de l'escriptura. Deu ser que tinc una ment fosca, no sé, no tinc cap trauma infantil, no torturava animalets de petit, no, vull dir, els que escrivim novel·la negra...
3: Hem de fer psicoanàlisi.
4: Són persones normals, no anem per la vida imaginant-nos com matar altres persones, però sí que ho fem a la ficció, no? I en una societat d'avui en dia on programes com Crims, que aquests sí que són de veritat, uh-huh. triomfa com triomfa, i segons quins documentals de true crime estan a dalt de tot de les llistes dels més vistos, doncs crec que no som els únics o crec que no estem tan malalts com en principi es podria pensar i que el fet d'escriure en aquest cas o llegir històries amb un component criminal, amb un component de ments, digue-li, dolentes, malaltes, mm-hmm. doncs és una cosa que atrau. Jo crec que atrau, per sort, perquè no tenim el nostre entorn, no?
3: Que es quedi a la ficció.
4: Sí, sí, és una manera d'evadir-se, no? I de trobar mm-hmm. doncs, històries amb segurament la nostra vida és bastant més avorrida que la d'una novel·la negra, per sort.
3: Afortunadament, sí.
4: I per això ens agrada doncs, aquest punt de passar-nos a l'altre costat, imaginar-nos com seria doncs, un món, una societat on, com a mínim, els protagonistes tenen aquests problemes delictius o criminals.
3: De fet, la novel·la posa sobre la taula una pregunta incòmoda, no? Com a mínim, és si alguna cosa és fàcil i és anònima... Acabem fent allò que no faríem mai?
4: És que...
3: Perquè, clar, a la novel·la hi ha una resposta bastant clara.
4: La resposta és claríssimament que sí, perquè això que diu el Carles Porta, per què matem, no? Jo crec que per què no matem, uh-huh. Segurament hi ha una part de que moltes de les persones no ho farien perquè això no està bé, però jo crec que tots tenim un potencial assassí a dins, un potencial... criminal a dins...
3: Són grisos, no?
4: Clar,
3: possiblement, ni blancs ni negres.
4: No el traiem perquè, afortunadament, no ens l'han fet sortir. No ens l'han fet sortir perquè no ens han tocat els pilars o els elements fonamentals que configuren sobre el qual edifiquem la nostra vida. Però, no sé, jo si algun dia li fan alguna cosa al meu fill, jo no responc de com pugui respondre. No ho sé, i per sort no ha passat, però si passés... Jo estic segur que si hi hagués una aplicació com Kilder i també ha afegit el cas de que la justícia segurament mm-hmm. potser no és tan bona o efectiva com en els interessos d'alguns dels personatges és, doncs escolta, em prenc la justícia per la meva mà i si a sobre és fàcil, doncs llavors encara més, no? I aquesta és una mica una de les premisses de la història. També no tot és casos tan extrems, sinó que a vegades també hi ha directament males persones que s'aprofiten que això és més fàcil i bé sigui per ego, bé sigui per venjança, bé sigui per afany de poder o senzillament per guanyar diners.
3: Exacte, aquí, també aquí hi ha el poder i hi ha el negoci.
4: Exacte, i aquí potser el tema de matar no li té cap mena d'interès, però escolta, si és un negoci fàcil, jo per què m'haig d'estar treballant en una oficina 8 hores al dia per ser mileurista, quan millor carregant-me en un em guanyo 10.000 de cop.
3: Si a més et posen bones ressenyes i això fa que et contractin més, no?
4: Exacte, exacte.
3: En aquest cas, que es paga amb un tipus de criptomoneda, no? et vas enriquint. A l'història hi trobem una policia corrupta, dues periodistes enfrontades, o una periodista i una influencer, per dir-ho més clarament, i un assassinat d'aquestes de les ressenyes de 5 estrelles, entre d'altres. Com construeixes tu tots aquests personatges? Perquè Sant Cugatenc hi trobarà punts que el connectaran amb la ciutat, no? No sé si t'inspires en persones reals que després fas portar a la ficció o són personatges que flueixen d'aquest món inventat.
4: La majoria són personatges inventats. Sí que puc tenir referències o diguem-li, inspiracions. I, per exemple, una de les periodistes que representa que és una periodista de carrera que porta molts anys treballant.
3: D'aquestes de raça.
4: Exacte. I, per exemple, aquí a Sant Cugat en tenim una.
3: Més aquest matí.
4: No, en aquest cas la Sara, però em refereixo a més veterana que hagi estat a la televisió nacional, com és la Mònica Terribas.
3: Sí, la més aquest matí.
4: Pensava que parlaves de la Sara Vella.
3: Que també ho és.
4: Doncs, i a més la Mònica Terribas en concret, vaig tenir la sort de tenir-la com a professora, i en aquest cas el personatge de la Xènia Saladrigues una mica està inspirat a la Mònica Terribas o en el que va ser i és encara com a periodista, no amb la seva part fosca, eh? No. Això m'ho clar, Mònica Terribas, fantàstica persona, que jo sàpiga que no va matant gent ni posant els seus noms d'aplicacions d'aquest tipus, però sí que, com deia, doncs et serveixen d'inspiració pel tipus de personatge que és, no? Després n'hi ha alguns que directament penses, necessito un personatge d'aquest tipus i estirant del fil i te l'inventes, no? En aquest cas, per exemple, l'assassina aquesta anònima de tan bones estrelles que es diu Nezuko, el personatge es diu Nezuko perquè són noms anònims, tot i que Nezuko és un nom d'un personatge d'uns mangas molt coneguts.
3: Hi ha trossos, que transpuen J.R. Armadàs, el barcelonisme, la crítica a l'Espanyol i al Madrid, eh? Alguna cervesa, també.
4: A veure,
3: hi ha algú que qui et coneix sabrà que és teva.
4: Sí, i això està molt bé, perquè també quan escrivim, jo crec, o com a mínim jo, a mi m'agrada fer homenatges i auto-homenatges a coses, doncs això, que a mi m'agraden. Jo haig de posar una cervesa, però posaré el que m'agrada. Si haig de posar un personatge odiós, doncs si és de l'Espanyol serà encara més odiós, sota el meu humil punt de vista. I, per tant, a l'hora de crear aquest imaginari o aquestes picades d'ullet, doncs hi ha moltes coses que, efectivament, qui em coneix bé identificarà ràpid la broma o l'homenatge, potser que algú que no em coneix, tot i que no passa res, vull dir, segurament jo hi ha moltes novel·les que llegeixo, sí, i aquests homenatges també me'ls perdo perquè no conec l'autor. Però vaja, pels que et coneixen, doncs sempre fa una doble gràcia, no? Com tu dius, que es vegi una part de la teva personalitat, com a mínim en aquestes bromes o aquestes picades d'ullet.
3: Just fa un any que rodàveu aquí a Sant Cugat la versió audiovisual de Kildar, i des de fa poques setmanes que podem llegir el llibre. Jo no sé quan vas crear el projecte, què va primer? L'ou, la gallina, doncs, el llibre, el guió.
4: Haig de dir que en aquest cas la idea va sorgir per la pel·lícula. O sigui, i la primera, diguem, idea que jo vaig tenir d'aquesta història va ser la que és la primera escena de la pel·lícula i del llibre, que són dos policies en plan buddy movie que estan esperant en un cotxe, vigilant en aquest cas a la que és una potencial víctima de Kildar. No? Encara no ho sabem, a la primera escena, ja faig jo l'espoiler, no passa res, són les primeres pàgines de la pel·lícula, per tant, i em feia molta gràcia aquestes converses absurdes, molt tarantinianes, de personatges que parlen d'autèntiques ximpleries, però que després, òbviament, la cosa se'n va pel pedregar, es torna en una escena molt fosca, aquí sí que no farem spoilers, però aquesta va ser la primera idea, no? Dos policies i com es connectarien ells a través de l'aplicació i aquesta persona que estan teòricament protegint. Llavors, estirant del fil és, i aquesta persona que estan protegint, qui és? Amb qui es relaciona? Amb aquesta. I amb aquesta que es relaciona, per què no li donem una mica de arc argumental? I a poc a poc van anar sorgint personatges estirant d'aquest fil i connectant-los tots, o bé a través de l'aplicació, o bé a través de les seves relacions personals, sigui la feina, sigui els amics, sigui les parelles, no? I el que crea la història és una història molt coral, on hi ha molts personatges que potser al principi, o conforme estàs avançant en els primers capítols, veus que no tenen una relació l'un amb l'altre, però acabaran tots interconnectats i tots tindran una relació els uns amb els altres, bé sigui per l'aplicació o bé sigui perquè d'alguna manera són víctimes o botxins.
3: És difícil portar aquest univers que tu primer havies pensat a nivell audiovisual després de llibre, perquè no és exactament el mateix un guió que una novel·la.
4: No, normalment el pas és el contrari, i jo la veritat és que ho vaig fer en paral·lel, perquè primer vaig pensar en la pel·lícula, però una vegada ja tenia la història feta, vaig escriure les dues coses com en paral·lel, i és molt curiós perquè me n'he adonat per primera vegada, perquè és la primera vegada que faig aquesta història, diguem, amb dos llenguatges a la vegada, que hi haurà parts de la història que en paper lluiran molt més, com, per exemple, què està pensant un personatge.
3: Clar, perquè jo m'anava imaginant, no? Com que sabia que hi havia la pel·lícula, m'anava imaginant. On és això?
4: No, no, aquesta és una part molt xula.
3: Quina cara farà?
4: I jo crec que aquesta part del món interior dels personatges en el paper aguanta molt millor o llueix molt més, perquè en la pel·lícula serà, no sé, una persona mirant, una persona pensant, que és avorrit. En canvi, en el paper pots passar 3-4 pàgines descrivint què li passa pel cap quan està mirant els personatges. I en canvi, per exemple, hi ha una altra part, quan apareix aquesta assassina casual, la Nezuko, que en el llibre apareix i baixa unes escales. I en canvi, a la pel·lícula, li pots fer una càmera lenta, el vestuari que porta,
3: Sílvia
4: volant
3: Manzana,
4: al vent... Vestuari de Sílvia Manzana, efectivament. Un kimono de la Sílvia Manzana a l'estació de Vall d'Oreig, baixant per aquelles escales d'aquest passadís. Ostres, és un moment que cinematogràficament a mi m'agrada molt, ja l'he vist, i és dels meus moments preferits de la pel·lícula. Però, en canvi, el llibre és que no té cap mena de sentit, perquè senzillament estàs dient baixa per unes escales i persegueix a l'altre.
3: Quan podrem veure Kildare a la gran pantalla?
4: És una bona pregunta, per la qual encara no tinc resposta, perquè ara mateix estem en la fase de postproducció, ja hem fet el muntatge, ara estem en tota la part de mescla i disseny de so, banda sonora, color, i per tant jo crec que acabada la tindrem segurament al voltant de l'estiu, però clar, acabada no vol dir estrenada, perquè llavors a partir d'aquí hem de trobar una bona finestra, tant per si tenim la sort d'anar a algun festival, com per una bona finestra per estrenar-la, perquè cada setmana s'estrenen entre 10 i 15 pel·lícules i competir amb Marvels i les majors de Hollywood i tot plegat amb una pel·lícula en català, doncs costa molt que els propis cinemes apostin per un producte com aquest.
3: Doncs ens haurem d'esperar que hi hagi aquesta data d'estrena pel Kildare versió audiovisual, versió pel·lícula. Mentrestant, podem gaudir del llibre.
4: Exacte.
3: Joan Ramon Armadàs, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Moltíssima sort, que no se't cansi gaire la mà de signar llibres.
4: Tant de bo se'm cansi.
3: Exacte, exacte. Moltes gràcies.
4: Gràcies, fins aviat.

0: Pedra i Sang, l'obra de teatral que narra l'assassinat de l'abat Viura a mans del noble cerdanyolenc Berenguer de Saltells, durant la missa del Gall de 1350, celebra el seu 25è aniversari amb un punt d'inflexió. L'edició d'aquest Nadal arriba marcada per un relleu generacional progressiu i pel debat que, tot i que fa anys que sobrevola, ara s'ha posat sobre la taula la possibilitat de buscar un nou escenari més enllà de la sala capitular del monestir. Per parlar d'això i de tota aquesta programació que s'ha fet al voltant d'aquest aniversari, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, dos persones de teatre que, de fet, he hagut de fer callar abans de començar perquè estàvem parlant sobre la qüestió. Són la Dolors Vilarassau, presidenta dels Amics de Pedra i Sang i directora de l'obra durant molts i molts anys, i el Josep Maria Jaumà, autor del text de Pedra i Sang. Molt bon dia, benvinguts.
1: Ben trobat. Gràcies.
0: Us imaginàveu aquell 2000 quan, quan us van fer l'encàrrec, eh? Que Pedra i Sang s'hauria convertit en una de les tradicions insígnies del Nadal santcugatenc i que celebraríem com a mínim 25 edicions?
2: Si ho arribéssim a saber, no hauríem sabut fer, jo, almenys. Jo era, en part, molt irresponsable perquè no pensava en res de tot això.
0: Tu, Dolors, sí. T'ho imaginaves?
1: No, en absolut. Això venia, com ja he explicat algunes vegades, venia d'una tradició que fèiem espectacles poètics amb la companyia Tetra Teatre, mm-hmm. i que cada Nadal en fèiem un de diferent al monestir. I fa 25 anys, l'Ajuntament ens va encarregar un text perquè aquell any feia 650 anys de la mort de l'abat Viura, i ens va encarregar a veure si podríem fer... Ens va demanar un text poètic, no per res especial, sinó per al fet de que nosaltres fèiem espectacles poètics. I aleshores, és clar, nosaltres fèiem espectacles poètics, però teníem sempre una base d'un text, no? Havíem fet, no sé, verdagarianes, havíem fet coses del Segarra, del Ferreter, però clar, sempre teníem...
0: Un
1: text al que agafar-nos. Però en aquesta ocasió teníem una història, però no teníem text. Aleshores, clar... El primer de tot, l'encàrrec era molt just, eh?
2: Sí.
1: Te'n recordes? El pont del Pilar va ser crucial. Sí. Sempre hauríem de resar a la Mare de Déu del Pilar.
2: Que cada any hi hagi un pont.
1: Llavors, la cosa... Jo coneixia el Jaumà encara ara, doncs té aquesta faceta de traductor de poesia anglesa. O sigui, ell no era directament poeta, però era traductor de poesia. Per tant, el vers era una cosa que tocava, no? I llavors també hi havia un tema que era que ell donava una assignatura que es deia Shakespeare. I vam pensar, ostres, el Jaumà seria un bon element. De tota manera, eres un autor novell, no havies escrit mai res de teatre.
2: Home, res de l'escola fèiem bromes, no?, i tot això, però...
1: Bueno, però eres un autor novell, en aquell moment no havies escrit res.
0: I, de fet, Shakespeare es reflecteix bastant a Pedra i Sang, amb aquesta tragicomèdia,
1: sí.
0: Eh?
1: Però lo bo és que ni ell no n'estava molt segur de poder acabar, ni nosaltres molt segurs de que això... Clar, era un experiment i s'havia de fer al desembre. I es va fer un doble encàrrec. Se li va fer amb ell i se li va fer a Lluís Calvo. Uh-huh. Ell ho sabia també, perquè va dir, home, fem una cosa a quatre mans, jo tenir tota la responsabilitat tal, fem-ho a quatre mans. I llavors es van integrar, direm, bueno, pues, si no arriba, on no arribi un, arribarà l'altre, integrarem els dos textos. Així és com es va plantejar. Aleshores, en Jaumà ens va presentar l'obra, era una obra que ja tenia una estructura molt clara, vull dir, tenia aquestes escenes còmiques, tràgiques, mm-hmm. hi havia un tractament del vers també molt interessant, i per una altra banda, Lluís Calvo ens presenta un text poètic molt bo també. Però les dues coses no casaven, d'alguna manera. Mm-hmm. La seva era més, ja tenia aquesta estructura tan interessant, i l'altra era una cosa, diguéssim, més... no minoritària, en el sentit que era una cosa molt introspectiva, mm-hmm. poètica, i el primer any, clar, havien fet dos encàrrecs. Aleshores, el primer any es va fer com a introducció, no es van ajuntar com volíem, sinó que es va fer com a introducció el Miserere, que són dos monòlegs, mm-hmm. i després, a continuació, es va fer Pedra i Sang. Però es va fer encara sense l'estructura actual, perquè l'estructura actual es va fer el segon any, que és quan es va introduir Jaumà a l'advocat Pere Sarrovira, dos escenes de l'advocat, que és el mediador, i llavors, que hi havia la guerra d'Afganistan, va dir, home...
2: Em sembla que era la de l'Iraq, diria jo.
1: Primer? Quina va ser primer?
0: Perquè si era el 2000 devia ser la de l'Iraq.
1: Ah, la de l'Iraq va ser, perdó, no, doncs. Sí, perdó, eh? Sí. Per això et dic que va ser primer.
2: Sempre hi ha guerres, aquella cosa...
1: No, la cosa va ser que, clar, que vam dir, home, hi ha aquest tema, vull dir, perquè, bueno, ja apuntava una mica el tema de les actualitzacions, no? I llavors va passar que aquesta escena, que també havia de ser aquell any, resulta que no l'hem pogut moure, perquè cada any en tenim una, vull dir que...
2: Cada any.
1: Una, bueno, en tenim moltes, eh? Però cada any en tenim la guerra corresponent, no? I, bueno, l'any de la pandèmia, que no vam tenir la guerra, vam tenir la pandèmia.
2: Sí, la pandèmia,
1: I llavors aquesta escena és com una escena també estructuralment que sempre s'ha quedat allà, no? Perdona aquesta introducció tan llarga, eh?
0: No pateixis, haurem de córrer amb la resta, però no passa res.
1: No,
2: però és ben bé així, és ben bé així, sí.
0: Clar.
2: És ben bé així, sí. Que jo també hi lligaria una mica amb el del Calvo. Ai, és que no puc... Hosti.
0: És que el tenim
2: encostivat, eh? He passat tota la nit
0: amb
2: febre.
0: El Jaume.
2: El desaparèixer el Calvo quedava molt curt a l'obra. I no sé per què, no sé per quin set sols vam dir, allarguem-lo una mica, no?
1: Sí.
2: No recordo quin
0: Clar,
2: moment...
0: Sempre hi ha aquesta part de... Ara l'apuntava la Dolors, va començar amb la guerra de l'Iraq, però sempre té un punt d'actualitat, pedra i sang, no? Això també requereix...
2: No, això és buscat, eh?
0: Sí, això requereix estar despert i atent sempre a l'actualitat, també amb una mirada molt local de quines són les problemàtiques. Suposo que aquest any també...
2: Ah, no,
0: també
2: jo ara ja no me'n cuido, ara és la
1: sí.
2: Mònica.
1: La
2: Martina, la que...
0: La Martina,
1: sí. Sí, exacte. La Martina és la que fa aquesta part d'actualitzacions. Bueno, aquell primer any va ser... S'apuntava el tema, perquè hi havia uns ocupes al casal a Torreblanca.
2: Sí.
1: I aleshores es va com una mica mig apuntar el tema, perquè eren un grup de joves que havien ocupat parts del monestir. I llavors, simplement, es deia la paraula han ocupat, ocupa. Ocupat, i la gent va començar a riure. I la gent va captar... Era això, només. Hi havia aquest apunt. I la gent va començar a riure. I vam dir, ostres...
0: Aquí hi ha un fil per estirar.
1: Exacte. Aquí
2: I van sortir dos o tres anys, aquests, no? Em sembla.
1: Sí, sí, perquè, clar, també, de vegades hi ha temes, com, per exemple, el de l'escola La Mirada, que els anem repetint,
2: sí.
1: No? Hi havia una escena que cada any sortia la nena que parlava de La Mirada, no? I ara perquè no volem, però encara en podríem parlar.
0: N'hi ha alguns que perduran el temps. Al final, l'obra també, no?, juga amb aquestes dues vessants, una més històrica.
1: Sí.
0: I després el poble que té certes llicències d'anacronisme.
2: Se posen del costat, sí.
1: Bueno, i això que dius tu, això també és molt Shakespeare, no, això?
2: Sí, també, sí.
0: Això fa també que
1: l'anacronisme...
2: Els personatges principals no parlen d'aquestes coses.
0: No, és el poble, no?, qui té aquesta veu, que aquestes llicències.
1: Els monjos, també.
0: I els monjos.
1: Que són els personatges inventats, d'alguna manera.
2: El poble i els monjos. Una mica.
0: Són els que, els que juguen...
2: Però, per exemple, el Saltell... Ni el Saltell, ni el Xavier Tor, ni ningú... No parlarà mai d'aquestes...
1: No, excepte un any que es va equivocar el Joan Berlanga, que feia el Berenguer de Saltells,
2: sí.
1: I en més de dir sous va dir euros. Però no ho va dir expressament. 47.340 euros barcelonins. No sé.
0: El subconscient.
1: Sí. Però això no va ser volgut...
0: Això fa també que Pedra i Sang, tot i que sigui un clàssic que fa 25 anys, 25 edicions que es representa, no n'hi hagi dos iguals, no? Vull dir que si l'has vist un any, sempre tens aquest efecte sorpresiu que fa que la puguis tornar a veure i sempre hi hagi quelcom de nou.
1: Sí, les escenes del poble, home, els actors, diguéssim, els actors principals, els que fan els personatges històrics, ho fan molt bé i és com una cosa més clàssica, no? Però, és clar, els que donen, els que es lliguen amb la gent, perquè, a més, hi ha una situació escènica que és que el poble està enmig de banda i banda d'espectadors. O sigui que els espectadors i el poble és com un bloc, estan al mig, no?
2: És part de la idea, això.
1: Exacte.
2: Va sortir de casualitat, però és part part de l'idea.
1: Bueno, no sé si tant de casualitat, però va sortir així, no?
0: Clar, mira, ara que digueu això, que és una particularitat de fer-ho a la sala capitular. Ho explicava la roda de premsa, que potser per aforament, no? És allò de l'èxit.
2: Jo, a la capella, a l'església, només ho faria, però no sé si és possible, i, bueno, a més dels els mossens i això ja no, però tancant amb una cortina, perquè és massa gran per un teatre. En canvi, a mitja església, passat el cimbori i una mica així, posar una gran cortina,
1: sí,
2: que quedi tancat.
1: Jaume, jo crec que el tema de l'església està més que tancat, eh?
2: Ah, sí?
1: Vull dir, portem 25 anys lluitant amb aquest tema.
2: No, amb els mossens no te'n sortiràs.
1: No.
0: O no us ho imagineu?
1: No,
0: quan parleu d'altres espais, què podríem...
1: No, vull dir que la cosa està en que és una obra que, clar, hi ha un poder i un contrapoder.
0: Mm-hmm.
1: I llavors hi ha el poble que per estructura de l'obra, el poble que hi ha unes demandes, i els monjos, no és que siguin els dolents, però són els que ho impedeixen.
0: Mm-hmm.
1: Llavors la pròpia estructura de l'obra no permet fer-la en un altre sentit, perquè es trairia l'obra, no? Llavors, és clar, les coses que es diuen, pues, moltes vegades no... Clar, que no és una obra eclesiàstica, com pot ser el cant de la Sibil·la,
2: no
1: té res a veure, és una obra bufa, no?
2: Sí.
1: Però...
2: Una barreja sí. De bufa i sèrie.
1: Sí.
0: El 2002, Dolors, ja vau fer aquell traspàs de direcció amb la teva filla, la Martina Vilarassau, que es posava al capdavant. Primer vau fer una direcció compartida i després ella ja ha agafat les regnes. El dimecres es va inaugurar aquesta exposició que dona el tret de sortir de les activitats d'aquest 25è aniversari, i vas anunciar que allò marcava, que aquest 25è aniversari marcava, i et cito a tu textualment, al final d'una etapa. Què vol dir això?
1: No, mira, bàsicament vol dir que...
2: Que ens fem grans.
1: Sí,
2: exacte. També.
1: Sí. Bueno, però tu ets l'autor. Tu no estàs directament en el muntatge de l'obra. Clar, vol dir que han passat 25 anys per tothom. Uh-huh. I llavors ara tenim un repartiment una mica envellit, realment. Bueno, gent que ja no hi és, vull dir, el Llames, el Fàbregas,
0: el Pere Païssa.
1: El Pere Païssa, vull dir, tots aquests ja no hi són. I els que, per exemple, l'Encarna d'Adelantado, que aquest any ja no pot fer aquest personatge tan emblemàtic, que és la dona, però també per una caiguda. Aleshores, bueno, sí, aquest relleu es va passar a nivell de direcció.
0: Uh-huh.
1: O sigui, jo, per exemple, en aquests moments de direcció de l'obra, jo no me n'ocupo. Se n'ocupa la Martina molt bé, i la Cristina Cristina Martínez en la part musical, i en aquest sentit molt bé.
0: Uh-huh.
1: I es van fent renovacions de monjos i tal. Però jo... he estat a darrere d'aquest espectacle en la part de producció. I aquesta obra... Això és una feinada total. És una feina molt ingrata, que no es veu, però que s'ha de fer. I a més, jo faig un pack que és que m'ocupo, doncs, de tot el tema també de premsa, de tota la cosa, això,
0: de la
1: producció,
0: i la promoció.
1: De buscar sales d'assaig, i llavors tot això és molta feina i molt farragosa. Llavors jo em vull deslliurar d'això. Penso que... després també, clar, Pedro i Sang té una associació darrere, però és una associació sense ànim de lucre.
0: Uh-huh.
1: No tenim a sou persones que puguin assumir això. Penso que s'ha de buscar un altre sistema de producció per Pedro i Sang. I quan dic que m'allunyo d'això, vull dir que la producció 24 hores Dolors Vilarassau, amb trucades a la tarda, a la nit, a totes hores, amb totes les preguntes de tothom, tot i que la Martina faci estupendament la part de direcció, per mi, jo ja no puc, i a més no tinc ganes ja de seguir. Jo penso que aquesta obra ja li vaig donar la forma en el seu moment, he fet el traspàs artístic que penso que havia de fer amb les persones adequades, i que ara s'ha de trobar un sistema molt més modern, molt més àgil, i que s'ha de diversificar la feina que jo feia en uno,
0: uh-huh.
1: que s'ha de diversificar. I això vindria una mica relacionat quan es parlava d'un nou espai Això és una cosa que tenim pendent per al gener, perquè voldrem fer una trobada que es dirà doncs, Pedra i Sang, passat, present i futur de Pedra i Sang, i la volem fer al Teatre de la Unió, aquesta trobada. I llavors això vindrà perquè hi ha una cosa que encara no està clara, però sí que hi ha un tema que és la possibilitat de créixer artísticament i també de créixer des d'un punt de vista de nombre d'espectadors. Vull dir, Pedra i Sang és una obra que s'esgoten les entrades ràpidament i no podem seguir oferint més entrades, perquè cada vegada que donem més entrades té més cost la producció. O sigui, no hi ha manera amb l'aforament que té Pedra i Sang, de que aquesta producció quedi coberta per
0: la venda d'entrades.
1: Amb la venda d'entrades, esclar, s'haurien de vendre a 40 euros, no sé com dir-ho. I llavors el tema una mica ara està en tot això.
0: Veurem, doncs, a partir del gener aquesta reflexió que suposo que fareu conjuntament.
2: Sí, no seria una possible solució.
0: Ens queda molt poquet temps, ens queden 3 minuts i sí que m'agradaria parlar, ni que fos breument, de totes les activitats paral·leles que es fan a la representació de l'obra de Pedra i Sang, perquè n'heu organitzat unes quantes i de molt interessants. No sé si voleu destacar-ne alguna en concret. Jo us diré una que a mi m'ha cridat molt l'atenció i després vosaltres direu si n'hi ha d'altres.
1: La Forense.
0: Exacte, clar, aquí hi ha un nom que és el del Bardalet. És una activitat que fareu, aviam, ja ho trobarem. Aquí està, el 16 de desembre a les 7 de la tarda serà una conferència teatralitzada que heu posat per títol l'estudi forense sobre la mort i la circumstància de l'abat viure al Celsia, una conferència teatralitzada amb Narcís Bardalet, forense, que jo crec que ja gairebé tot Catalunya coneix, i també amb l'escriptor de novel·la negra santcugatenca Andreu Martín. Com heu tingut la idea de plantejar aquesta moguda, per dir-ho d'alguna manera?
1: De tota manera, l'any passat ja vam fer una cosa semblant, que vam fer el judici a Berenguer de Saltells,
0: sí,
1: que vam fer aquesta cosa teatralitzada.
0: Que també hi serà aquest any, eh?
1: Sí, sí, a Cerdanyola, per això.
0: Exacte.
1: O sigui, l'any passat es va fer que Sant Cugat i vam votar a favor del Berenguer de Saltells, no fos cas que Cerdanyola votin a favor de la Van Viure.
0: No, veurem.
1: Doncs, bueno, és una mica el... una cosa que em fa il·lusió fer, vull dir, aquestes coses petites, sí, amb pocs personatges, i que puguis jugar una mica, vull dir, si em trec el tema de la producció de sobre, a mi m'agrada molt fer aquest
0: vols
1: tipus
0: fer
1: de això? Coses. Bueno, això. Això...
0: Aquesta programació paral·lela que et permet jugar amb el teatre, no?
1: Exacte. I llavors, bueno, el que t'ho has dit és molt interessant, des del tema això, Cugat Negre, no? I això, el Bardalet s'hi ha vingut, i l'Andreu Martín també s'hi ha vingut, vull dir, l'Andreu també, des que està aquí a Sant Cugat, vull dir, està molt interessat en tot aquest tema i bueno, això sí que és un divertimento. Cuidado, és un divertimento, però ha fet de veritat un estudi forense, de com va morir. O sigui, a partir de la...
0: Hi ha ciència al darrere.
1: Sí, ha mirat les cròniques, no? Ha mirat tot el tema de les cròniques, que diu, hi ha la crònica de les constitucions catalanes, que diu, aquí li van donar un cop de llança al cap, aquí no sé quantos, i després hi ha la casulla que portava, que està en el Museu Diocesà, que és una casulla que està trencada i està tacada de sang. Això és real.
0: Mm-hmm.
1: I després... sí. I
0: llavors, aquesta barreja de la realitat amb la ficció teatralitzada,
1: sí, sí,
0: no?
1: I llavors, a partir d'aquí, doncs fa aquest estudi forense, no? I bueno, i està bé.
0: Aquesta és només una de les activitats.
1: Sí, i després també la recuperació d'aquesta obra que parlàvem, del Miserere, que són dos monòlegs.
0: Serà el 9 de desembre, a les 7 de la tarda, eh?
1: Sí. I que és que el Carles Martínez farà d'abat viure, o sigui, no hem agafat cap dels abats, vull dir, bueno, el Jaume, perquè ja és molt gran, els altres dos estan en els assajos de l'obra, i llavors li hem demanat al Carles Martínez que en aquesta obra que faci l'abat viure, i aleshores el Joan Berlanga, que és el primer Berenguer de Saltells, doncs per recuperar aquesta obra tan bonica i que per l'èxit de Pedra i Sang va quedar al marge en el seu moment, no?
0: Un reconeixement també a aquest 25è aniversari a totes les persones, no, que han fet possible...
1: Sí.
0: Pedra i Sang, amb un programa d'activitats, que ha començat amb l'exposició al claustre del monestir, que es podrà veure,
1: sí,
0: fins al 28 de desembre, amb fotografies de tots aquests anys. La lectura dramatitzada de Miserere, el judici històric, aquest cop a Cerdanyola, aquesta conferència teatralitzada amb el Bardalet, moltes més activitats, hi ha la funció del Camí de Justícia, la Ruta de Saltells de Batviure... I tot plegat per donar pas al plat fort,
1: que és Pedra i Sang,
0: que és Pedra i Sang, que es podrà veure, com sempre, a la sala capitular del monestir. Ja teniu les entrades disponibles. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
1: Bueno, gràcies a vosaltres, sí, sí, sí, també, per convidar-vos.

0: Bé, entrem ja en el capítol de... I ens posarem el davantal.
1: Sí, exacte. Ens posarem el davantal. El davantal, sense davantal malament.
0: La Joana, què ens portes avui, Joana?
1: Bueno, bon dia a tothom. Doncs avui, continuació de l'altre dia, que vaig portar la setmana passada el pasta, però vam fer una lasanya, avui us volia parlar de la pasta fresca. Que no sé si és, la cuineu molt o no, però jo en tant la faig i m'agrada. El que passa que la pasta fresca aquesta em ven amb molta ja de farcida. Jo no sóc de menjar processat i farcida la veritat és que no la compro. Jo compro la pasta fresca però per coure-la. O sigui, tota la pasta que la pugui coure i pugui fer jo la salsa o la pugui menjar tal qual, bullida, amb una mica d'oli picant o el que sigui, perquè n'hi ha que està farcida de carn... i tot això jo no m'agrada. I llavors jo, normalment, sempre la que faig és pasta fresca amb espinacs, que és combinat el paquet. És com una tallarina, però més ampla, una mica més ampla, i la meitat és amb espinacs i l'altra meitat és pasta natural. I llavors aquesta jo la vaig fer a la carbonara. I llavors, doncs, la pasta fresca, doncs, diu que és molt més... La digestió és millor, que porta més proteïnes, que porta més... Que, bueno, a mi m'agrada. I llavors també la cocció, com que aquesta pasta és una pasta que ja... O sigui, l'han precuinat, que ara no em sortia la paraula, doncs llavors en 4 minuts la tens al punt. No és com la pasta seca, que l'hem de bullir més, i llavors una altra cosa, que aquesta pasta necessitem una mica més, perquè la pasta seca de 100 grams te'n surten 120 o 130. Aquesta no, aquesta necessitem... Els paquets ja diuen per 2 persones i és el que necessitem. Oh. El paquet tal com ve és el que necessitem. Jo sempre procuro agafar una marca que és molt bona, que no agafo les marques, diguéssim, blanques, perquè aquesta m'agrada molt. Llavors necessitarem, pels ingredients aquests... 2 paquets d'aquesta pasta fresca amb espinacs. Si no us agrada l'espinac, podeu comprar una tallarina, un espagueti, tot de pasta sense espinac. Jo la pasta de la carbonara no la faig en crema de llet, perquè jo sóc intolerant a la lactosa i la faig amb bou. Mm. Amb bou. Sóc intolerant i llavors no poso mai cremes de llet, ni encara que sigui una crema de llet que digui que sigui apta, no, perquè me retorna, eh? I llavors necessitarem 3 rovells d'ou, només el rovell. La clara la guardarem per fer una truita avorrida, no llancem res, perquè les truites aquestes de clares estan boníssimes.
0: I que són sanes,
1: no? I són sanes. Llavors 150 grams de bacó tallat finet, necessitem pocs ingredients. L'oli... pebre, sal i aigua per bullir la pasta, formatge pecorino, que aquest és de cabra, és un formatge de cabra, i llavors un raig de vi blanc. Agafarem la cassola o la paella ampla que la vulguem posar. Primer de tot, doncs, posarem a bullir la pasta i quan comenci a bullir l'aigua sempre mirarem les instruccions del fabricant. N'hi ha que vol 4 minuts, n'hi ha que vol 3, i sempre mirem que quan la bullim, l'aigua de bullir la pasta estigui al punt de sal. Per què? Perquè aquesta aigua, com que la traiem, llavors és quan la pasta ens queda sosa. Mengem la pasta i diem, està dolça, perquè, clar, la pasta que ha d'agafar a la substància d'aquella sal. Uh-huh. I al ser només 4 minuts, sempre ha d'estar una mica al punt. Llavors, què farem? Posarem a bullir l'aigua i amb la cassola o la paella que ho fem, jo el que faig és posar-hi oli i passo aquest bacó. Retiro la paella, perquè això no... Esclar, el verd i l'ou no pot estar calent perquè si no faríem una truita. Mm-hmm. Llavors, com tinguem aquest bacó amb aquest oli mateix, que ja també l'hem fet, la separem del foc i la deixem allà. En 5 minuts te se refreda. Quan la pasta quasi bé ja estigui, agafarem aquests 3 rovells d'ou que hem dit, els posarem en aquí a la paella aquesta, junt amb això, i el formatge, i farem com una pasta. Ho anirem barrejant tot. Te se barreja. I tirarem una mica de caldo d'aquest suc que hem bullit la pasta. Però també el traiem i el posem en un altre, en un got o en un bol, perquè no sigui tan calent, perquè si no, al tirar-ho també podríem fer que els ous ens quedessin quallats i no ho volem. I amb aquesta mica de suc farem com una salsa amb el suc de la pasta. Llavors la pasta la colem i li tirem. L'única condició que hi ha és que ha de ser que el moment que tothom estigui sentat allà a la taula, perquè si no queda de seguir fred.
0: Ah.
1: Perquè com que això no fem com una bolognesa que llavors a la cassola la podem escalfar, saps?
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: Llavors ha de ser que diem, ja estan tots aquí, senteu-vos, espereu-vos a 5 minuts i en 5 minuts està el dinar a taula.
0: És una recepta molt tècnica avui, Joana.
1: No, sí, és molt fàcil.
0: Aquestes qüestions de...
1: Molt fàcil i molt ràpida.
0: Sí, molt. Però aquestes qüestions de procurar que l'ou no es faci truita...
1: Sí, sí, sí.
0: Són qüestions...
1: Truita perquè el no tirar
0: no,
1: ni...
0: No, ho entenc, però que has d'estar molt...
1: Has d'estar només cuiner,
0: no?
1: Això, al tanto d'això. Llavors passarem aquesta pasta ben passada, ja tindrem els plats a punt. Si us agrada, a mi m'agrada el menjar molt calent. I llavors jo què faig? Escalfo els plats al microones. I llavors, quan hi poso la pasta, com que el plat és tevi, hi ha...
0: Ah,
1: o sigui...
0: Aguanta la temperatura.
1: Aguanta el moment que l'acabes de treure.
0: Sí, sí, sí.
1: Hi ha persona que no, hi ha persona que el deixo refredat. No m'agrada calent. Jo, 10 minuts... No, a mi m'agrada el menjar molt calent. I llavors jo faig això, escalfo el plat, i llavors, com que el plat està tevi, ja poses la pasta que l'acabes de remenar i l'acabes de posar, i llavors, si us agrada, sobre us hi tireu una mica més de formatge.
0: Val.
1: Si us agrada. Si no us agrada, com que ja n'hi ha, la salsa ja em porta...
0: Però la teva intolerància a la lactosa sí, et permet menjar formatge?
1: Depèn del formatge, sí. I en aquest jo ja no me n'emposo sobre, eh? Només poso aquesta mica de salsa i prou. Ja no me'n poso. I depèn de quin formatge me va bé. Els que no me van bé són aquests més de cremes, tot això d'untar, perquè deu ser...
0: Els més tendres.
1: El més tendres. No me senten bé.
0: Els més tendres.
1: I formatge no
0: menjo. Els més curats, aquests...
1: Els més curats, sí. Jo formatge no em menjo molt, eh? No em menjo gaire. No. I, bueno, i també hi ha el formatge aquest sense lactosa. És que hi ha formatge sense lactosa, també, eh?
0: Mm-hmm.
1: I llavors ho pots agafar un formatge sense lactosa i ja ho tens. Bueno, doncs tornarem, si en cas... repetir aquests ingredients, que són aquests dos paquets de pasta fresca amb espinacs o sense, com vulgueu. Llavors, els 3 rovells d'ou, els 150 grams de bacó, l'oli, pebre, sal, el formatge que us he dit, el pecorino, jo amb un paquet d'aquests de 80 grams en tinc prou, eh? Perquè és una mica fort. I vull dir... I si no, el reiem amb el ratllador. També va bé. I un bon raig de vi blanc, perquè jo com tinc aquest bacó en la paella, que gairebé està, i tiro un bon raig de vi blanc i deixo que s'evapori. I llavors ja, a continuació, hi posem aquests ous.
0: Per què la recepta intervé tant el vi? Quina funció té aquests vins?
1: El vi amorugeix una mica el bacó, perquè queda una mica sec.
0: Val.
1: I llavors, quan fem un sofregit, què ens fa el vi? El vi fa que tots els sucres de la ceba pugin i quedi més ros. Perquè per això s'hi tira sempre vi o s'hi tira brandi, depèn del que fem.
0: O sigui, quan fas un sofregit i poses la ceba abans...
1: I tu poses el sofregit...
0: En fas més de vi tirant-hi vi?
1: Ah, exacte. Com hi tires el vi a l'última hora, eh? Quan ja la ceba està rosseta, eh?
0: Bueno, ja té una mica de...
1: Ja té una mica de color.
0: De color.
1: Veuràs que al tirar el vi el color augmenta.
0: Ah.
1: Ja t'agafa molt més color.
0: Ah.
1: I no has d'estar tant de rato.
0: I és important que sigui blanc, negre, cunyac...
1: No, blanc.
0: Blanc.
1: Blanc. Perquè el negre, saps què passa? Deixa el sofregit negre. I, clar, perquè el ser vi negre, el negre es posa molt si fas carn, o si fas un rabo de toro, per exemple, una carn així contundent. Però si no, te quedarà el sofregit molt negre, i tampoc no ho volem.
0: Volem
1: que quedi ros, però no. Doncs sempre que tens a casa un vi que t'ha sobrat, els vins no s'han de... I si ja acaba esbravat, també. Jo, si mai hi acaba i hi ha sobrat...
0: És un vi blanc,
1: exacte,
0: sí.
1: El guardo al rebost i el dia que no tinc vi, un ratxets de cava i és el mateix, és un vi sense gas. Llavors, quan... Doncs això és el que fa.
0: No, m'ho has aclarit molt bé.
1: Doncs, bueno, doncs ja ho tenim. I aquest raig de vi blanc, i llavors fer això que us he dit amb aquests rovells d'ou, anar al tanto només, sempre la paella fora del foc. I llavors hi tirarem aquesta pasta... I ja està, és ràpid.
0: És el punt complex que hi veig a la recepta, no? Aquest
1: que tu dius.
0: Sí.
1: No.
0: S'ha d'estar al tanto.
1: S'ha d'estar al tanto, sí. Sí, sí, sí. S'ha d'estar al tanto amb això de l'ou, perquè si tirem alguna cosa calent ens quedaria una truita. I no volem que es quedi una truita, volem que es quedi una pasta. Però si ho fem així, cap problema, eh?
0: Val.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, i així ja estaríem?
1: Sí, i llavors també aquesta, la pasta també podeu comprar, pasta ja us ho he dit, jo alguna vegada n'he comprat, però he comprat la d'espinacs, jo soc fanàtica dels espinacs, a mi m'agraden.
0: És que són bons, sí.
1: I una d'espinacs i formatge, que ja ve fet, diga, també està bona.
0: I pinyons, no?
1: No, en aquesta no n'hi van de pinyons.
0: No, vull dir que quan parles d'espinacs, de pinyons...
1: Sí, també se n'hi pot posar. Sí. Doncs jo en compro una que són els tortellini, que això per fer un tortellini has de fer tu la pasta, que és el que parlàvem. Uh-huh. Has de tenir una màquina per estirar-la, perquè no es tracta de fer la pasta, has de tenir una màquina per estirar-la. I llavors, si mai vull una pasta d'aquestes per capritxo, doncs jo compro sempre la que hi ha espinacs i formatge. Uh-huh. Ho bullo i amb un raig d'oli, i no hi poso res més. Uh-huh. I també per variar i està bo. I ràpid.
0: Ho deixem aquí?
1: Ho deixem aquí.
0: Doncs vinga, ha sigut...
1: Vinga.
0: Com sempre, doncs, escolta, fa goig.
1: Animeu-vos a
0: fer-la. La receta l'he vist una mica per un poc practicant com jo.
1: No.
0: Però fa goig, eh? Sí.
1: Bueno,
0: fa molt de goig.
1: Molt bé.
0: Ens ho deixem aquí,
1: vinga,
0: eh?
1: Vinga, doncs, au, adéu-siau. Fins la setmana vinent. Adéu-siau.
2: Continguts en xarxa.

0: Sabies que...
1: Els pingüins tenen una manera molt curiosa de decidir qui cuida els ous durant les tempestes antàrtiques. En espècies com el pingüí emperador, els mascles incuben l'ou damunt dels seus peus durant l'hivern més dur de la Terra, mentre que les femelles marxen al mar a alimentar-se. Les temperatures poden baixar fins als 40 graus negatius i els vents superar els 150 km hora. Per suportar aquestes condicions, els pingüins formen enormes grups molt compactes, anomenats huddles. El més sorprenent és que aquests grups no són estàtics. Els individus de l'exterior que reben el vent i el fred més intensos van avançant lentament cap a l'interior, mentre que els que eren al centre es desplacen cap a la perifèria. Aquest moviment és tan gradual que gairebé no es percep, però permet que tots els membres de la colònia comparteixin el cost de suportar el fred. No hi ha cap líder que dirigeixi aquest procés. Cada pingüí simplement respon als moviments dels seus veïns i el resultat és una cooperació sorprenent que millora les possibilitats de supervivència de tot el grup.
2: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
3: La ràdio amb samarreta.
2: La informació més propera a tu.
3: I la millor música.
2: La ràdio amb samarreta.

Tot i que la majoria d'éssers vius necessiten oxigen per viure, alguns animals han desenvolupat adaptacions sorprenents per sobreviure sense ell durant llargs períodes de temps. Un exemple és la tortuga d'aigua dolça, que pot passar mesos sota l'aigua durant l'hivern. Quan els llacs estan gelats i gairebé no hi ha oxigen disponible. Ho aconsegueix reduint el seu metabolisme al mínim i utilitzant reaccions químiques alternatives per produir energia. També hi ha peixos, com el peix daurat, capaços de transformar l'àcid làctic en alcohol per evitar danys cel·lulars quan no hi ha oxigen. Aquestes adaptacions són estudiades per científics perquè podrien tenir aplicacions mèdiques, com millorar la conservació d'òrgans o entendre millor com protegir el cervell durant un infart. Aquests animals demostren fins a quin punt l'evolució pot trobar solucions extremes a condicions aparentment impossibles.

0: Música a Ràdio Sant Cugat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. D'aquesta manera, l'aeroport de Barcelona al Prat ha començat a operar ja els 3.332 vols previstos per aquesta operació sortida, un 4,7% més que els 3.183 registrats l'any passat en aquest mateix període entre juliol i agost, segons dades d'AENA. El dia de més trànsit ha estat aquest divendres amb 1.142 vols previstos. Avui n'hi ha 1.085 i demà 1.105. Segons les previsions del Servei Català de Trànsit, entre ahir i avui sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que diumenge es preveu que n'hi tornin aproximadament 250.000. Així tot, el Servei Català de Trànsit descarta que es produeixi un èxode massiu concentrat en aquests dies i treballa amb un escenari de mobilitat elevada, però típica de qualsevol altre cap de setmana d'estiu. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Molt bon dia. Comencem aquest primer dia del mes d'agost aquí a Catalunya amb un matí que es presenta molt assolellat al conjunt de Catalunya, excepte a la Costa Daurada i també a les Terres de l'Ebre, on aquí la humitat és molt més elevada i esperem molta més nuvolositat. I, de fet, no descartem inclús que pugui caure alguna gota despistada en aquest sector. Però, repetim, el matí es presenta molt assolellat, amb una tarda que continuarem de la mateixa manera. Sí que és cert que el sector del Pirineu i Prepirineu més oriental rebrem precipitacions i moltes d'elles aniran acompanyades de tempesta. Al sector dels ports també algun ruixat es deixarà escapar. I tot plegat amb unes temperatures que tornaran a ser elevades a les hores centrals al dia, entre els 35 a 39 graus a l'interior de Catalunya i ambient xafogós una altra vegada a tota la costa catalana. Ho anirem seguint. Que tingueu molt bon dia.
2: I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home del qual s'ha trobat el cadàver en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar aquest divendres. Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Científica s'han desplaçat al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació i els Mossos consideren que es tracta d'una mort violenta. I en plana cultural, la música ha tornat aquest divendres als Jardins de Terramar de Sitges amb la novena edició del Festival homònim. Sílvia Pérez Cruz, amb la presentació d'Hora a l'Abissal, ha estat la protagonista de la primera vetllada d'enguany, encisant el públic que pràcticament omplia el recinte en una nit marcada, això sí, per una forta xafogó. I en els esports, empatadors del Barça en el segon amistós de la pretemporada davant del Birmingham, equip de la segona divisió anglesa. L'egipci Hamza Abdelkarim va marcar els dos gols del conjunt blaugrana. L'equip anglès va acabar imposant a la tanda de penals. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
5: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
6: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta en les condicions. Viatges al Corte Inglés.

0: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
3: Barcelona sota les bombes. El setge ha esclatat. Un home busca refugi amb la seva família, però no només fugen de les explosions. Hi ha una altra amenaça tan o més letal que les bombes. Els seus enemics dins de la mateixa ciutat. Les tornes estan canviant i ara els vells repressors seran els nous reprimits.
4: Un cop al mes ens visita l'Arxiu Nacional i des del darrer programa aprofitem aquests minuts per deixar-nos endur pels relats amagats als seus fons. Parlem de vides intenses amb girs inesperats que poden redescobrir avui gràcies als documents que es conserven en aquesta institució amb seu a Sant Cugat. Miquel, bon dia.
5: Bon dia. Bon dia. Avui us portem una d'aquelles històries que pràcticament podrien ser que podríem dir que és el guió d'una sèrie. Tenim bombes, poder, persecucions, fugides, privilegis i fidelitat, molta fidelitat. Parlem de l'Honorat de Pallejà, que és un advocat nascut a la Barcelona de 1650. La seva vida la vam triar perquè fos el fil conductor, l'objecte del segon episodi de Sentir l'Arxiu, el podcast de l'Arxiu Nacional.
4: Situem-nos en el temps, a quina època i moment històric ens hem de traslladar per conèixer la història de l'Honorat de Pallejà.
5: Doncs per seguir el fil narratiu ens hem de traslladar a finals de l'estiu de 1705. És un moment en què les tropes de l'arxiduc Carles d'Àustria són a prop de Barcelona. Com a conseqüència del Tractat de Gènova, en què els seguidors, els austriacistes, s'han compromès a facilitar el desembarcament dels aliats anglesos a canvi de que el nou monarca respecti les lleis pròpies. Entre bombes, el règim de Felip V encara controla Barcelona, però ja comença a trontollar. I els que fins aleshores, com l'Honorat de Pallejà, han estat controlant, han tingut els regnes d'aquest règim de Felip V, ara temen patir represàlies.
6: I a la que fórem davant la casa del marquès d'Aitona, volem prendre per la porta Ferris amunt i després girar per aquell carrer que dona al carrer de la Canuda i després al carrer de Santana, vingué una bomba i pegar dos passos de nosaltres i m'aferint-lo cap, un dit més amunt del pols, de la qual ferida esquim molta sang. I si bé jo ho dissimulia aixugant-me-la amb l'homocador escondidament, que ma muller no ho ves, per no espantar-la, que era prenyada de 8 mesos.
4: Bé, doncs ja tenim el context històric, però qui era exactament l'Honorat de Pallejà? Ens podries fer 5 cèntims?
5: Sí, podríem. En poques paraules diríem que és un alt funcionari molt ambiciós.
4: És un bon personatge, I de quina família venia? Quins van ser els seus primers passos com a funcionari?
5: És fill d'un argenter de Perpinyà, però fa carrera a Barcelona. Ocupa el càrrec de conseller tercer entre 1703 i 1704, per tant, en aquest moment inicial del règim de Felip V, però aviat es guanya mala fama.
4: I per què es va guanyar aquesta mala fama, Miquel?
5: Doncs justament per trencar el secret del Consell de Cent i fet que va fer que fos destituït. I aleshores el lloctinent reial, el representant del rei, la màxima autoritat de filipista a la ciutat, obliga la ciutat a readmetre'l per la força, fet que evidentment li comporta l'enemistat de bona part de la societat política de Barcelona del moment. El seu nom en realitat era el de Honorat Riera i Espinós.
4: Llavors, aquest canvi de cognoms, a què respon? Què va passar?
5: Doncs ell es canvia el cognom perquè un oncle seu, Josep Pallejà, li havia deixat en herència una finca que s'anomenava Call Pallejà a Montgat, però justament li deixa amb la condició de que ha d'adoptar el seu cognom. De manera que Honorat de Pallejà, hereta la finca i manté viu el llinatge amb aquesta adopció del cognom. Això també demostra, diguem-ne, que és un home ambiciós.
4: Sí, sí, un home ambiciós que va viure en un context tens i també perillós. No és així?
5: Efectivament, l'Honorat de Pallejà veu que la ciutat, en aquest context, està a punt de canviar de fidelitat, està a punt de canviar del domini d'un rei a un altre, i la seva situació personal es va fent progressivament cada vegada més insostenible. Per això el que decideix és enviar la dona, els fills i el servei a casa d'una amica Sarrià, amb la mala sort que els revoltats descobreixen a la família quan fa el camí.
6: I los dits rebeldes i amotinadors seguiren tota dit a casa fent obrir armaris i caixes, cercant-me, i vist que no em trobaven, posaren una pistola als pits de dita Coloma, dient que digués si jo hi era o a on hi era. I dita Coloma lo jurà i afirmà que no hi era.
4: Alguns oients potser es pregunten com podem saber amb tant detall què li va passar a aquest personatge gairebé pràcticament dia a dia.
5: Doncs bé, justament a l'Arxiu Nacional conservem documents que preserven aquesta memòria de l'Honorat de Pallejà, i de tots ells el més especial són unes memòries que ell va escriure personalment i que formen part del seu fons familiar del llinatge Pallejà, dels futurs marquesos de Montsolís.
4: Tornem a la Barcelona de 1705. En quin punt es trobava Pallejà en aquell moment?
5: Pallejà està realment desesperat, perseguit, ferit, i entén que no podrà resistir gaire temps més a la ciutat sense ser descobert. Els assaltants li escorcollen la casa i ell es veu obligat a anar canviant d'amagatall, ho expliquen les memòries, contínuament, per no ser descobert. De manera que quan el virrei Velasco ordena detenir els càrrecs i extingir la conferència dels Tres Comuns, que és una institució clau del govern de Barcelona, el malestar general ja s'acumula definitivament, esclata la revolta austriacista, i el 9 d'octubre de 1705 les tropes de Carles III entren a la ciutat. Enmig d'aquest tomb polític, Honorat de Pallejà l'únic que pot fer és acollir-se als pactes de capitulació per abandonar la ciutat.
4: I com reacciona la gent?
5: Doncs, com podeu imaginar, ell es troba envoltat de crits, insults, mentre al seu voltant van ressonant els visques al nou rei. Crec que el millor és que ens ho expliqui ell mateix amb les seves paraules.
6: I a l'eixir a lo portal de l'Àngel, vèrem les vores del camí d'una i altra part, i en particular de la part esquerra, plenes de paisanisme amb ses escopetes al coll. I entre ells hi havia alguns cavallers i ciutadans de Barcelona i juristes mesclats, los quals, en veure-me amb grandíssims crits i aleïts, deien «Bugre!». Altres «Ah, traïdor! Com ho pagaràs?». Altres «Ara te penjarem!». I altres injúries. I al virrei uns li deien «Gitano!». Altres «Traïdor!». Altres «Bordegàs!». Altres «Si no hi ha botxí, jo lo penjaré!». I feien grans crits de «Visca Carlos III!».
5: Malgrat el perill, Pallejà rebutja la protecció institucional i prefereix embarcar-se amb la flota anglesa que acompanya el virrei Velasco.
4: Ostres, no sé si va ser una decisió afortunada. Què diries?
5: Sí, perquè aquí comença una fugida arriscada. Sí que està clar que necessita fugir, perquè poc després la seva casa a Barcelona és saquejada i cremada pels austriacistes, però aquesta fuga marca el principi d'un itinerari ple de perills per intentar garantir la seva supervivència i assegurar la seva trajectòria política.
4: Mm-hmm. Quina era la situació a Barcelona en aquells moments?
5: Bé, una de les imatges més clares de l'odi que desperta Pallejà és que, ell ho explica en les seves memòries, perquè ho sap més tard, és que Barcelona, que en aquell moment bull de violència i de desig de venjança, els austriacistes revoltats, que no poden capturar a Honorat de Pallejà, decideixen fer un gest simbòlic ben eloqüent, que és penjar al balcó de casa seva un ninot que el representa i en aquest ninot descarreguen tota la ràbia. És un odi tan profund que ell explica que els revoltats fins i tot han buscat obrint tombes per veure si trobaven el seu cadàver.
4: Mira, mentrestant, què és el que fa Honorat de Pallejà?
5: Pallejà, com hem dit, està fent aquest itinerari que l'ha de portar fins al Rosselló. Viu tota mena de vicissituds que s'expliquen en detall al podcast sencer. A vegades s'emparen els seus contactes amb gent que coneix perquè l'ajudin a fer camí, i en d'altres no té més alternativa que pagar els acompanyants per de subornar-los perquè afrontin el risc que suposa portar-lo fins al Rosselló.
4: Podem posar algun exemple, Miquel?
5: Sí, un exemple, a Llançà, d'entrada, no el volen guiar per travessar cap a Colllibre.
7: L'Ofedrí digué: qui és aquest senyor? Lo doctor Pallejà? És impossible lo passar, que tots els camins són previnguts de guardes per lo capità de Miquelets Menut. I jo, oint això, desesperat, veient-me quasi a la ratlla de França, pensi que lo que no pot lo diner, no ho pot res. I digui: mira't, que si em salva, t'estrenaré bé.
4: Ens situem al 1714. Felip V ha guanyat la guerra i s'imposa el nou règim. Què fa el nostre protagonista en aquesta situació?
5: Pallejà torna absolutament triomfant a Barcelona. La seva fidelitat al rei és generosament recompensada i recupera i amplia considerablement el seu poder. Hem vist que havia estat conseller tercer de Barcelona i el nou règim el nomena administrador municipal i també com a jurista el fa oïdor jutge de la Reial Audiència. I finalment rep també privilegis de cavaller i de noble del Principat. El 1717, Felip V li concedeix el títol de baró de Montsolís, un honor reservat a un grup molt selecte de fidels després de l'abolició de les Constitucions a Catalunya.
4: És a dir, que a títol personal i particular no li va sortir gens malament aquesta jugada. Tot això ho teniu ben documentat, oi que sí, Miquel?
5: Sí, com deia abans, aquest fons familiar va ingressar a l'Arxiu Nacional gairebé intacte, conservant l'organització que havia mantingut de generació en generació. I la feina dels arxivers ha estat preservar-lo, descriure'l i fer-lo accessible perquè episodis com aquest, que tenen aquest contingut mig personal, mig polític, es puguin estudiar i explicar amb precisió. Són realment peces que donen vida al nostre passat col·lectiu i que ens ajuden a entendre una època especialment convulsa.
4: Mm-hmm. Clar, aquestes memòries d'Honorat de Pallejà ens ofereixen una mirada molt personal de la Guerra de Successió. No sé si fins i tot podríem dir la mirada d'un botifler a la fuga, no?
5: Sí, aquest seria el títol de la pel·lícula, podríem dir. De fet, mostren com els membres de l'elit catalana, en aquell moment de conflicte, van haver de prendre partit en un conflicte que no era només dinàstic, local, sinó que afectava realment a tota Europa. Borbons o Àustries, quin era el bàndol que els convenia més? I més enllà de dates i de càrrecs, aquestes memòries permeten veure la guerra des de dins, a través de la percepció d'un protagonista directe, contrastant-la, amb altres veus, i revelant idees, lleialtats, conflictes de consciència i, sobretot, emocions humanes. I és gràcies a institucions com l'Arxiu Nacional que tot aquest patrimoni continua viu i consultable.
4: Si volem saber alguna cosa més, què podem fer?
5: Doncs el teniu el segon episodi del nostre podcast, Sentir l'Arxiu, a les grans plataformes de podcast i a la pàgina web de l'Arxiu Nacional, i allà podreu conèixer la història sencera amb tot el detall.
4: Hem fet un bon tastet i t'he de dir que és fantàstic com, gràcies a la feina i a la preservació de documents que es fa a l'arxiu, doncs podem conèixer tan abastament històries com la d'Honorat de Pallejà. Què et sembla si ara ens fas 5 cèntims de les activitats que teniu previstes a l'arxiu per a les pròximes setmanes, que m'imagino que en l'època que estem a punt de tocar ja això s'ensuma, no? Que hi ha activitats especials.
5: Hi ha Nadal. Sí, sí. Bé, continuem tenint, si sou a prop de l'arxiu, en algun moment del nostre horari d'obertura, us podeu acostar per veure els dos elements que tenim al vestíbul i que realment val la pena visitar. D'una banda, l'exposició Acció Exterior en Temps de Guerra, la presència internacional de la Generalitat de Catalunya, que està tenint realment una repercussió notable. I també el gran mural Les parets criden Franco ha mort, de 13 metres i mig de superfície, creat per la Inara Gavilán, alumna de l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat, i que va ser inaugurada fa només uns dies per l'alcalde, en el marc d'aquesta commemoració dels 50 anys de la mort del dictador. Sí. Però ja connectat amb l'agenda més concreta d'activitats del Nadal a Sant Cugat 2025, us oferim una tarda de jocs a l'arxiu adreçada a nens d'entre 6 i 13 anys, en la qual els acompanyarem per descobrir els racons més secrets de la casa a través d'un joc de pistes. Exercitarem la memòria visual, jugarem a preservar els documents davant les amenaces i esbrinarem la història d'uns germans a partir dels documents que ens han deixat. Tot això serà el dilluns 22 de desembre, a la tarda, de 4:45 a 7:45, i us hi podeu inscriure enviant un correu a la nostra adreça a nc.cultura@gencat.cat.
4: Molt bé. Places limitades?
5: Sí, aneu de pressa, que tenim poques places i es van omplint bastant ràpid.
4: Doncs propostes molt interessants, sobretot totes, però aquestes de Nadal, que s'hi pot anar a jugar, que és una manera també més lúdica i didàctica, no?, d'entrar en aquest món. Esperem que el públic la sàpiga aprofitar. I Miquel, com que ja estem a tocar del Nadal i segurament ja no ens tornarem a veure fins després de festes, us desitgem que tingueu unes bones festes.
5: Igualment, Carme.
4: Fins a la propera.
5: Fins a la propera.

0: La pesta porcina africana ja no ocupa els principals espais informatius del país, però encara és important parlar de les seves conseqüències i, més concretament, de com ha afectat a la petita pagesia de Collserola. En aquest espai que compartim mensualment amb la cooperativa L'Ortiga, hem de parlar d'aquest tema i ho fem saludant, el primer de tot, el Sergi Turc, que és membre de L'Ortiga. Sergi, benvingut.
1: Bon dia, gràcies.
0: Escolta, per situar-nos... Parlem del paper que juga actualment el senglar a Collserola i per què s'ha convertit en un factor tan determinant en el territori.
1: Bueno, Collserola té una densitat de població de porcs molt, molt gran, ja des de fa molts, molts anys, i sempre ha estat un problema. Vull dir, nosaltres, a nivell d'explotacions, sempre no hi ha, o sigui, és inviable engegar qualsevol projecte si no ho tens tot ben balladet i tot ben tancat, perquè si no el senglar... t'entra i et fa moltes destrosses, i a més no pot ser un tancat qualsevol, ha de ser un tancat ben preparat per resistir, pues, això, el cop del senglar, i d'una alçada considerable, perquè a més el senglar salta i salta molt.
0: És àgil?
1: És bastant àgil, sembla, sí? Increïble, però molt.
0: Ui, ho sembla, sí, increïble, sí.
1: Sí, doncs això ha d'estar molt preparat, i és senzillament això, hi ha una densitat molt gran de població des de fa molts anys.
0: Però no heu notat que hi ha hagut una davallada? Almenys així ho deien les xifres que s'han facilitat últimament,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí. Realment, des de, no, després de la pandèmia, pues, es va, o sigui, aquí va créixer moltíssim la població, es va començar una taula dels diferents actors que intervenim dins del parc, i es va fer un treball per veure com es podia reduir aquesta població, i sí que és veritat que s'ha reduït a la meitat. Els números diuen que més o menys s'ha reduït a la meitat. O sigui, estem parlant ara de... uns 700 o 800 porcs més o menys dintre del parc, que havia de ser una densitat d'uns 10 porcs per quilòmetre quadrat, sí? Quan en això, en el 2000, just després de la pandèmia, estàvem parlant d'uns 17 o 18 porcs per quilòmetre quadrat, per tant, uns 1.400-1.500 porcs. I la xifra una miqueta, que seria l'objectiu que s'està marcant ara al departament, que seria una cosa sostenible tant a nivell... de la relació...
0: D'ecosistema, diríem, no?
1: O sigui, de les dues coses, una miqueta, no? Que sigui sostenible per la relació amb les persones i a la mateixa vegada sostenible també, doncs, per l'ecosistema, diríem, sí, dintre del bosc, seria uns 4 porcs per quilòmetre quadrat.
0: Amb 4, sí, ja en faríem.
1: Sí, sí, sí, seria la quantitat d'animals que el bosc mateix tindria capacitat d'alimentar i de sostenir, sense que el porc tingués que baixar als nostres municipis a alimentar-se, que és el que està fent ara. Per això tenim una densitat tan alta, perquè baixen als pobles i mengen de les bessures. Jo recordo això fa uns anys endarrere, la gent els donava menjar pel carrer perquè els hi feia molta gràcia que cada any passés, a més com que anaven amb aquelles plaquetes, els hi donaven de menjar perquè els hi feia molta gràcia que passessin per davant de casa seva cada any.
0: Però si han arribat fins aquí al monestir.
1: Exacte. Bueno, no. Això va ser just post-pandèmia, no? Que també com que estàvem tots, sí, confinats, és com que van començar a ocupar molt l'espai. Jo ara feia molts dies que no em veia pels carrers i just aquesta setmana n'he tornat a veure pel... Jo vinc a la Floresta. I n'he tornat a veure passar pels carrers. I ara feia molts dies que no em veia. Suposo que és per un tema de, pues, això, no? De com que no els deixen sortir en aquesta àrea.
0: Restriccions.
1: No? Han fet un perímetre de 6 quilòmetres que no poden sortir, i entenc que estan tornant a ocupar espais que fins ara, pues, no els hi feia falta.
0: Expliquem d'una manera així molt planera què és exactament això de la pesta porcina africana.
1: És un virus que afecta només els porcs. És un virus. El problema que té és que no té vacuna. Així com l'anterior pesta porcina, una anterior que havíem tingut, que era la pesta porcina comuna, en aquesta sí que hi havia vacuna, per tant, era com, no, el control, diguem, una miqueta de l'enfermedad era més fàcil. En aquest cas no hi ha vacuna i, per tant, és molt complicat. I llavors, entenent que, diguem, que el porc dintre del sector primari ocupa un pes molt important dins de Catalunya, dins de l'economia catalana.
0: I a més l'afectació.
1: I tenint en compte que el 94-95 ja vam tenir un altre de pesta porcina africana que va implicar el sacrifici d'un milió d'animals, el que implica ja no tant a nivell d'economia a gran escala, sinó les economies familiars. Ens podem imaginar quantes famílies que es dediquen
0: petites
1: a això.
0: Petites explotacions.
1: Exacte, al final no. Doncs, bueno, podem entendre una miqueta que es posi, no, pues, tothom en alerta, perquè a dia d'avui, doncs, bueno, depenen unes quantes famílies. O sigui, tampoc no és que sigui... O sigui, l'agricultura ocupa un pes molt petit dins de l'economia catalana, però moltes famílies en depenen d'això, i llavors, bueno, pues, entenem una miqueta que es pugui posar, pues, aquesta alerta, no?
0: Tot i que, com ara comentaves, i van deixar molt clar les autoritats, els experts, de seguida que es va crear aquesta alarma, no afecta les persones, per què genera tanta preocupació en el sector agrari, a banda de perquè us pot destrossar tota la feina que feu?
1: O sigui, és el que deia, nosaltres a nivell d'horta, doncs, això, com que ho tenim tot balladet, ja portem molts anys controlant molt que el senglar no ens entri dintre dels horts. Però sí que, doncs, el que et deia, al final s'exporta molt de porc, llavors, bueno, ara només el fet de que hi hagi aquesta afectació, que hi hagi sortit aquesta alarma, directament es tanquen molts canals de comercialització i, per tant, és molt complicat. O sigui, no? Ara mateix hi ha una situació molt complicada. Llavors, això, per mi, és com, bueno, qualsevol situació de crisi ha de ser un moment d'oportunitat per repensar-nos un moment quin és el nostre sistema agroalimentari que tenim instal·lat, muntat.
0: Això no s'està fent a hores d'ara.
1: Bueno, ja veiem que, no? Sempre que hem tingut crisis així una miqueta grosses, sempre diem que canviarem i farem coses diferents.
0: Final, bueno, sí, amb la pandèmia ja vam parlar de...
1: Doncs ve ser una miqueta el mateix.
0: Hauríem de les residències coses. Sí, de gent gran.
1: Sí, hauríem de canviar moltes coses i al final em sembla que la roda segueix i, no? I ens segueix atropellant a tots. Però això, que al final... Pues hem de repensar-nos un moment si realment, no, l'explotació de porc és una, tal com la tenim muntada avui dia, ens porta molts problemes també a nivell ecològics i de gestió de residus i tot. Llavors, bueno, pues potser centrar, ficar tots els ous a la cistella de la producció de porcs, pues potser no és la més intel·ligent.
0: Uh-huh. Parlem exactament de l'afectació a Collserola, que és on hi ha la mare de tot. Afectacions específiques, sobretot en els petits productors, en aquests projectes d'agricultura ecològica, com per exemple de l'Ortiga.
1: Clar, jo t'explico una miqueta fins on jo sé que és tot el que són les explotacions que estem associats dins de l'Associació de Collserola Pagesa, que és una miqueta la informació que a mi em va arribant. Llavors, tot el que surt d'aquí, segurament hi ha més afectacions que jo ja desconec bastant. O sigui, dir que a dia d'avui l'activitat agrària no està afectada, per tant, nosaltres podem seguir treballant amb normalitat.
0: Heu estat treballant tot aquest temps?
1: Hem estat treballant tot aquest temps, sense aturador, el que és explícitament l'activitat agrària. Hi ha tot això de, no?, doncs aquests protocols de bioseguretat que sí que hem de respectar i mantenir, i, per tant, doncs implica unes complicacions extres en el nostre dia a dia. Sí, exacte, però més enllà d'això no passa res, no? Sí que, entenent que vivim en una zona, no? Al final els nostres projectes molts tenen aquest complement que és les activitats educatives, les activitats divulgatives, i fins aquí, fins fa dues setmanes, en realitat, no? Pues aquí s'han cobrat, per exemple, les activitats de lleure al medi natural segueixen estant restringides.
0: Sí. Estem en el marc dels 6 quilòmetres.
1: Exacte.
0: I, per tant, aquí les restriccions encara es mantenen.
1: Exacte. Per tant, en principi, fins fa dues setmanes, a nosaltres el missatge era no podeu fer activitats educatives dins del parc. I això, clar, a nosaltres ens preocupava molt perquè implicava tenir que fer ERTEs, tenir que fer gent fora si no hi ha les activitats.
0: Però no heu trobat fórmules alternatives per solucionar això?
1: Una cosa que ens ha anat passant durant tot aquest temps és potser aquesta manca de comunicació i d'informació, no?, que tota l'estona som nosaltres que hem d'estar perseguint, de dir, bueno, això es pot fer, això no es pot fer, no?, en casos molt concrets, que jo ho entenc perfectament, que la cosa està complicada i que no som prioritaris, però bueno, que al final potser sí que tenir algú, no?, que estigui sobre del territori, i més en aquesta àrea de 6 quilòmetres, que et pugui estar informant directament, doncs potser facilitaria les coses. Nosaltres vam fer la consulta de, bueno, un moment, no?, si les hípiques poden seguir fent activitat normal, per què nosaltres no?, no? I llavors el departament ens va contestar, bueno, clar, si teniu la finca ballada dins del que és el tancat, sí que podeu fer activitats educatives. I va dir, val, gràcies per informar-nos, perquè, bueno, és el que us deia, implicava
0: fer fora... La limitació semblava absoluta, no?
1: Clar, implicava fer fora gent, i per nosaltres això és el més complicat de tot. Llavors ara sí sabem ja, no?, que, pues, això, que podem seguir fent aquestes activitats. Per tant, bueno, pues és una... Mica en mica, també jo entenc que les coses van relaxant una miqueta, i totes aquestes privacions o restriccions que hi havia, doncs es van relaxant una miqueta.
0: I això us ha permès, doncs, mantenir la vostra dinàmica habitual, el vostre funcionament, les vostres rutines, que l'únic afegit han sigut aquests protocols que heu de seguir tant vosaltres com la resta de gent que hi participa, no? O sigui, els que venen a fer aquests tallers.
1: Exacte. Al final és tenir, doncs, aquests preparats, no?, amb una miqueta un percentatge de lleixiu per desinfectar el que són sabates, deixar els vehicles fora de la finca, per exemple, llavors accedir a la finca caminant, perquè si no hauríem de desinfectar les rodes dels cotxes també per sortir. Bueno, doncs sí que ens afecta. Nosaltres aquí a Collserola tenim un projecte de maquinària compartida, que és una maquinària que a través del parc del consorci doncs, vam finançar juntament amb el consorci, i això és una màquina que ens anem passant els uns als altres. Doncs això també ha quedat restringit. No podem anar movent les màquines d'un cantó a l'altre.
0: I com diguem. Us ho feu, Anna?
1: Bueno, doncs cadascú es busca la vida com pot, no? I si no pots fer servir aquesta màquina, doncs a l'igual aquesta tasca la fas d'una altra manera. Això, llavors, també hi ha un tema de treballs forestals al medi. Estem trobant que amb aquestes pluges, ja, com que al final les explotacions estan totes molt envoltades de zones boscoses, amb aquestes pluges estan caient arbres. Llavors, el problema el tenim quan et cau un arbre dins, no?, que et trenca una tanca o alguna cosa així, en principi no es pot fer, no pots engegar una motosserra, per tant, no pots retirar el tronc. Quan és una afectació tan directa que realment et trenca una tanca, al final ningú no et diu res. Però, clar, si tu ja estàs veient que en tens 4 o 5 més que t'estan a punt de caure, i tu dius, ostres, és que això necessito treure-ho, perquè amb aquestes pluges, si ja n'ha caigut un, doncs no ho pots fer. I doncs només pots estar esperant, si cauen, poder-los retirar, no? És un altre factor. Són cosetes que ens van passant, són petits detalls, bueno, que al final, en el teu dia a dia, doncs t'acaben afectant.
0: Però, bueno. I com és aquesta relació amb les administracions? Ara parlàvem de la informació de com us arribava, una mica en comptagotes, que es van solucionant de mica en mica les situacions. Quina és l'última informació que teniu al respecte de com està la situació?
1: Bueno, l'última informació és que al final no hi ha un plaç, una data límit de quan es relaxarà tot plegat. Per ara segueix tot igual, en realitat. En principi sembla ser que hi ha un any, no? És com que hi ha d'haver-hi 12 mesos sense un positiu perquè realment
0: es doni per tancada
1: totes les restriccions.
0: Sí.
1: Per tant, encara surten positius, per tant això va per llarg. I això és, o sigui, aquesta és l'última informació, que va per llarg. Sí que, per exemple, doncs, a través de l'Associació de Caçadors, ells ens han dit que el que se'ls ha comunicat és que ells estaran 2 anys sense poder caçar dins del parc. Llavors, això sí, va, sí que aquesta mesura va agafadeta, diguem, de que el parc o qui, les administracions fan un control de la fauna cinegètica, no? Si fan un control del senglar, per nosaltres, doncs, bueno, no sé, doncs els caçadors suposo que estaran una miqueta enfadats, però bueno, nosaltres tenim una relació perdó, bastant directa amb els caçadors, perquè al final quan tens afectacions molt directes del senglar és qui et ve a trobar les castanyes del foc en aquell moment. Uh-huh. Per tant, clar, a mi quan em van dir això va ser un, ostres, 2 anys, bueno, doncs, no sé, el dia que m'entro un senglar dins de finca tinc un problema seriós, no sé.
0: Mal. Per tant, una mica quina és la vostra demanda o la vostra petició a l'administració, no sé si també a la ciutadania...
1: O sigui, nosaltres el que entenem és que com que no hi ha explotacions de porcs dins de no, la zona aquesta del risc, que només n'hi ha una a Santa Perpètua, em sembla que és o alguna cosa així, entenc perfectament que no hi hagi una comunicació directa amb nosaltres. Però sí que, doncs això, la demanda és aquesta, és que hi hagi algun interlocutor directe que les diferents explotacions, que són poquetes, a més, se'ns vagi comunicant o que hi hagi una manera de comunicar-se de forma més directa. Ara com ara ho estem fent a través del consorci, a través del parc de Collserola, nosaltres anem parlant amb ells, ells tenen una via una miqueta més directa amb el Departament d'Agricultura i, per tant, bueno, no està sent bastant àgil. Però bueno, aquesta via de comunicació també l'hem tingut recentment, en realitat. O sigui, hem de pensar que això, els primers dies, el primer que se'ns va comunicar és no hi haurà activitat agrària. Estarà prohibit treballar, i això va córrer com l'espuma a través dels grups de WhatsApp de pagesos, i tothom va fer un, no? Clar, doncs t'agafa un atac d'ansietat, ostres,
0: sí.
1: No? I a més, sense aquesta perspectiva de futur, també, no? De no sabem quan s'acabarà. Per tant, per intentar evitar aquestes situacions, crec que sí que és molt necessari que hi hagi aquesta comunicació directa i que, o sigui, que quan surtin nous decrets no siguin només a través d'un WhatsApp genèric que t'arriba on t'hi manca molta informació específica, sinó que sigui una relació, que hi hagi algú que directament vingui a parlar amb els diferents actors i que se'ns expliqui com ens implica directament a cada un de nosaltres.
0: La informació que és bàsica.
1: Bàsica.
0: Uh-huh. Bàsica. Sergi, alguna cosa més que vulguis afegir?
1: No, només això, que aquests dies doncs, no està havent-hi molta... No? Nosaltres aquí a Montmany estem molt acostumats a que hi hagi molta gent passejant i no? circulació.
0: Esteu,
1: i
0: més, dies, esteu més tranquils, més sols.
1: Sí, en aquest cas, en el meu cas, jo, parlant amb els meus companys, sí que em deien, no, ja no hi ha tants ciclistes, estem més tranquils i menys problemes. Jo la veritat és que ho trobo a faltar una miqueta la salsa, que és una cosa de les que jo valoro molt d'aquest parc, diguem, o d'on estem ubicats, que és que al final tens molta interrelació entre, entre els veïns i les veïnes.
0: Molt bé, doncs hem parlat de la situació que viuen aquestes petites explotacions que es troben en el rovell de l'ou, dins d'aquesta afectació de la pesta porcina africana. Sergi Torch, moltíssimes gràcies i fins a la propera.
1: A vosaltres, gràcies.

La ràdio amb samarreta. Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist. Benvinguda a Menja't la vida, la teva secció. I ara sí, ja, bon any.
2: Bon any.
1: Ja està, ja tornem a la normalitat. Feliz després d'aquests dies. Ha anat bé les festes?
2: Ha anat molt bé.
1: Molt bé.
2: Sí,
1: sí.
2: A mi m'agraden, sí.
1: A mi també.
2: Hi ha molta cosa que em sobra, però en general...
1: També, estic d'acord. A l'adolescència no m'agradava, eh? Va haver aquell moment molt adolescent meu que no m'agradava gens el Nadal perquè només veia la part consumista, que hi és.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Però després també quan, no? També quan et vas fent gran veus aquesta part familiar, de que ens trobem tots junts... Mm.
2: Que sobretot potser... si no hi ha massa cunyaus a la taula, no?
1: Tota la raó, tota la raó.
2: No, perquè clar,
1: però
2: segurament...
1: Això no es tria, això no es tria.
2: No es tria, però segurament moltes de les persones que ens estan escoltant han hagut d'aguantar missatges d'aquells de callar la boca. I perdó per l'expressió, però...
1: I respecte a això, què podem fer? Perquè n'hi ha d'aquests missatges de... Estàs més gorda, estàs més prima, estàs soltera, està... Com van, no sé, mil inputs que ens poden preguntar.
2: Podem contestar, jo no t'he demanat la teva opinió, no? I quan és algo que veiem que algú està dient alguna cosa perquè la resta de persones riguin, l'altre dia vaig llegir una frase que era tornar a repetir el que ha dit. O sigui, perdó, no, preguntar-li què m'has dit? Què has dit? Tu pots tornar a repetir? Llavors, si ho ha de tornar a repetir, ja no fa gràcia, saps? I ja.
1: Boníssim, però això ja ens ho guardem.
2: Pots tornar a repetir?
1: Per les properes festes.
2: Sí. Quan algú diu algo perquè la resta riguin de mi, no?
1: Sí,
2: quan
1: sí,
2: algú
1: sí.
2: Diu alguna cosa de... Doncs això, ai, encara no tens parella, no? Encara, que normalment és un missatge que s'espera que la taula estigui en silenci per dir-lo, no? I per, mm-hmm. per deixar-te en evidència. I llavors és, pots tornar-ho a repetir? Llavors, al tornar-ho a repetir una broma, és com quan t'expliquen un acudit i te l'han d'explicar, ja no fa gràcia, no?
1: Doncs
2: és el mateix.
1: Doncs mira, ho tindrem en compte per les properes festes o els propers eventos que vindran, els esdeveniments vindran. Ara estem amb aquella dualitat dels excessos i ara ja començarem a apuntar-nos als gimnasos, a fer les restriccions, perquè això de menjar en llibertat encara ens costi molt de fer-ho.
2: Sí, sobretot pels missatges que tenim externs, no? Que hem passat d'aquelles taules del Nadal, de venga que te'n poso una mica més, venga que no menges res, venga ara una mica més no passa res, a... ara no mengis tant, no? I aquesta... Que ens passa a tots, que igual és la nostra ment, inclús, qui ens ho està dient, no? A Nadal tot s'hi val, i ara ja tot a mordre. I, doncs, al final, si us he de donar una recomanació és sempre estem a temps de cuidar-nos, per tant, si hem de fer canvis per alimentar-nos millor, sempre serà un bon objectiu, però han de ser, com sempre parlem, objectius realistes. Si ara, de repent, ens apuntem al gimnàs, disminuïm la nostra ingesta calòrica, no?, del que mengem, és que anirem arrossegant-nos. Per tant, ens hem d'adaptar. Si a més hem estat menjant productes amb molts sucres, doncs potser hem d'allargar una miqueta més menjar aquest sucre i anar-lo reduint progressivament. Perquè doncs, el nostre cos li ve de gust aquest sucre, no? No dic que continuem menjant la mateixa quantitat, però sí que si hem estat menjant-hi molt, doncs...
1: O sigui, que allò que dius, a partir del dia 7, 8, 9, 10, deixa de menjar qualsevol sucre, de cop no és bona idea.
2: No, perquè el proper esdeveniment... te'n menjaràs, que et donaràs permís, doncs menjaràs molt. I ja no estaràs menjant lliure, tampoc, perquè no estàs menjant el que realment vols menjar, sinó que com que li has estat prohibint al teu cos menjant durant un temps aquells aliments, ara que te dones permís, no hi ha fi. No? Per tant, doncs, intentar que la vida no sigui blanc-negre, o sigui, hi ha una paleta de grisos en la que ens podem moure, i si blanc és saludable i negre és no saludable, doncs intentar que siguin grisos tirant a blanc. Sí? Però no és necessari que la nostra alimentació sigui completament saludable. És que, de fet, això no és saludable. Sí? Perquè si sempre hem de menjar de forma nutritiva, ens saltarem a anar a dinars, amb amics, amb amigues, a compartir, no? I a gaudir, perquè al final, ho diem sempre, hi ha productes que són nutritius per la ment.
1: Ostres, vas dir una cosa molt xula ara fa unes setmanes que deies que el problema no era els àpats de Nadal,
2: a cap d'any.
1: de Nadal sinó... a Cap d'Any, sinó de Cap d'Any a Nadal.
2: Exacte.
1: Doncs ara ja estem en aquest moment de Nadal, de Cap d'Any a Nadal.
2: Doncs sí, i si ara si us he de donar recomanacions fàcils i ràpides és que incorporeu fruita diàriament, 3 racions al dia, que les podeu incorporar doncs, al matí, esmorzant, i de postres, a dinar i sopar. Que incorporeu verdures, però això no vol dir que deixem de banda el poder menjar una sopa o el poder menjar uns macarrons o un arròs. No es tracta d'anar del blanc al negre, no? Es tracta de doncs, jugar dins aquesta paleta de colors i doncs, posar-hi sempre algo verd. Quan dic algo verd pot ser algo taronja, pot ser una pastanaga, però intentar que hi hagi sempre algo verd a les menjades, no? I que no és necessari que sigui només amanida. Jo em puc fer una amanida i un plat de macarrons i que hi hagi carn, no? Els macarrons, és a dir, utilitzar aquell plat que hem parlat durant molts anys, no? Del plat saludable de Harvard, que ens diu doncs, que als nostres àpats hi ha d'haver verdures, hortalisses i fruita, aliments rics en hidrats de carboni, o sigui, cereals, integrals, tubercles, i després llegums també, i després doncs, car, peix, ou, llegums, no? Com a part proteica. Llavors, intentar estructurar els nostres àpats així diàriament, sense haver de passar de dilluns a divendres menjant bròquil, i que per cert està boníssim, eh? No hi ha cap problema, però i el cap de setmana tot s'hi val, no? I passo de tot, és a dir, anem a fer un equilibri, sí? Entre setmana hi pot haver un dia una pizza i no passa absolutament res, no és necessari que la pizza la deixem pel divendres. I si no et ve de gust aquest divendres la pizza? Us heu plantejat? Perquè segurament més del 90% de les persones que ens escolten fan pizza els divendres, m'atreveixo a dir això, Pili. Us heu plantejat si aquell divendres us ve de gust la pizza o us la mengeu perquè, com que no fa una setmana que no mengeu pizza ni mengeu res que és menys nutritiu i ja ho teniu com un ritual, us mengeu la pizza, no? És com quan diem, quan t'alces al matí, esmorzes perquè tens gana o perquè és l'hora d'esmorzar? Uh-huh. Vale? És important plantejar-nos quan mengem, el per què mengem, el si ens ve de gust i el si està bo o no està bo.
1: Tot això ho resumeixes, no sé si ho resumeixes o ho fas més extens, a La Mesa s'Impressiones, que és el llibre amb el que has tancat l'any i sí, que encara està en prebenda i que sí, encara podem aconseguir a través de dashbook.es i a través també del teu perfil d'Instagram, my-nutricionist. De tot això també en parles.
2: De tot això també en parlo. I sí que és cert que és una que parlo molt de l'acompanyament dels nens i nenes a taula en la infància, però també parlo d'aquestes motxilles que nosaltres hem arrossegat, no? I també doncs, parlo de com fer un plat saludable, menús familiars, receptes que nosaltres podem fer a casa i que sí que és una guia per a famílies, però bé que si algú no té fills i filles, doncs segurament aprendrà alguna cosa també.
1: I les 150 primeres persones o fins a més persones?
2: Totes les persones que comprin en la prebenda, o sigui, en aquest, perquè són 150 mínim, però hi poden haver-hi
1: més.
2: Sí, però totes les persones que facin possible aquesta venda, o sigui, aquesta publicació, doncs el seu nom apareixerà com a agraïment al llibre.
1: Nosaltres el comprem ara i el tindrem a casa cap a, no sé, quan?
2: Finals de març, principis d'abril.
1: Fantàstic.
2: Cap a Sant Jordi.
1: Ai, quines ganes de portar-te'l perquè ens el signis per Sant Jordi.
2: Ai, no m'havia pensat això.
1: Com que no? Jo ja t'hi veig, ja t'he ubicat, eh?
2: És que jo crec que me costa molt, i això potser és un objectiu per aquest 2026, me costa molt assaborir i digerir les fites a les que arribo. Per tant, si no sé si us heu proposat fites, la meva per aquest 2026 és assaborir, igual que faig amb els bombons, igual que faig amb les patates, no? En aquells aliments, i també ho faig amb una amanida, amb una tomata, també ho faig. Doncs igual que faig amb els aliments, doncs fer-ho també amb aquelles fites que arribo professionalment.
1: Ai, Naila Martínez, gràcies per ser-hi, una abraçada enorme, enorme, enorme, i que tinguis un any meravellós.
2: Igualment. Adéu-siau.
3: Continguts en xarxa.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
1: L'univers infinit.
2: Els dies de la setmana. Per què les setmanes tenen 7 dies? Si avui en dia haguéssim de fer la divisió del temps, segurament faríem setmanes de 10 dies, perquè comptem amb el sistema decimal, de 10 en 10. Però quan es va decidir aquesta divisió, el 7 era un número màgic. La setmana de 7 dies s'endinsa en la nit del temps. De fet, una de les unitats naturals de temps és el mes, marcat per la Lluna i les seves fases. I un mes són, més o menys, 28 dies. Per tant, la seva divisió en 4 parts de 7 dies cadascuna va aparèixer de forma molt natural. El 7 també era un número màgic en les cultures antigues, que són la base de la nostra. Segurament, la causa que el 7 fos un número màgic era que en aquella època llunyana només era possible veure en el cel 7 cossos celestes. El Sol, la Lluna i 5 planetes. Mercuri, Venus, Mart, Júpiter i Saturn, que es podien distingir clarament de les estrelles fixes. Quan els romans van posar noms als dies de la setmana, van dedicar cada dia a un astre diferent. Així doncs, el dilluns vol dir el dia de la Lluna, dimarts, dia de Mart, dimecres, dia de Mercuri, dijous, dia de Júpiter, divendres, dia de Venus, dissabte, dia de Saturn, i diumenge, en aquella època es deia Dissolis, que vol dir el dia del Sol. Després, dos dels noms es van canviar. Els hebreus dedicaven, i continuen dedicant encara, el setè dia, el dissabte, al descans. L'anomenen sàbat, que en hebreu significa repòs. Els romans van copiar dels hebreus el costum de fer un dia de descans setmanal i van decidir que fos el darrer de la setmana, el mateix que celebraven els hebreus. Per això es va canviar el dia de Saturn pel dia sabati, el dissabte. I al segle IV, quan ja s'havia consolidat el cristianisme en l'imperi romà, l'emperador Constantí va ordenar que es dediqués un dia al déu dels cristians. D'aquesta manera, el Dissolis es va canviar pel diumenge, Dies Dominicus, que significa el dia del Senyor. A més, també va passar a ser el dia del descans per als cristians, i per això es va canviar el seu ordre, passant de ser el primer dia de la setmana a ser l'últim. I de pas es va treure protagonisme el dissabte, el dia del descans dels hebreus.
1: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta. L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: L'astronomia i la mesura del temps. L'astronomia és una de les ciències més antigues que va desenvolupar la humanitat. No la única ni la més antiga de totes, segurament, perquè els caçadors-recol·lectors ja devien ser experts en plantes, animals, fabricació d'eines, etc. Però també devien conèixer les principals estrelles per guiar-se de nit. I també devien conèixer la posició del Sol per saber en quina època de l'any es trobaven. I durant el Neolític, quan els humans van passar de ser nòmades a sedentaris, van començar a cultivar i a domesticar animals, va ser vital per a ells conèixer el moment en què havien de plantar cada tipus de llavor o saber quan vindria l'època de pluges, per exemple. I en tot això, l'astronomia va ser clau. El pas del temps queda molt ben reflectit en el moviment del firmament i dels diferents astres. Es distingeixen molt bé tres períodes temporals: el dia, el mes i l'any. El primer i el tercer són deguts als propis moviments de la Terra. En canvi, el segon és degut al moviment de la Lluna al voltant del nostre planeta. D'una forma molt simplificada, podríem dir que el dia és degut a la rotació de la Terra. Però això ho sabem ara. Els antics no tenien ni idea de com era la Terra, ni molt menys que girava. El que veien era que els dies estaven dividits en dues parts ben diferents, el dia i la nit. Durant el dia, només es veia el Sol en el firmament i a vegades la Lluna. El Sol sempre sortia pel mateix costat, descrivia un cercle en el cel fins que s'amagava. I durant la nit apareixien els astres que sortien pel mateix costat que el Sol i també descrivien cercles en el cel. Semblava que tot el firmament girava al nostre voltant. A més, a Mesopotàmia van dividir el dia en 24 parts iguals que anomenaren hores, 12 hores pel dia i 12 hores per la nit aproximadament. Cada hora la van dividir en 60 minuts i cada minut en 60 segons. Encara avui en dia fem servir aquestes divisions del temps. Les seves matemàtiques, les matemàtiques de Mesopotàmia, no eren en base 10, sinó en base 12. Per això les divisions temporals són 12 o els seus múltiples. El mes és degut al moviment de la Lluna al voltant de la Terra. En anar girant al nostre voltant, la Lluna és il·luminada en diferents proporcions pel Sol i va canviant de fase. Des que la Lluna és plena fins que torna a ser plena, passen uns 29 dies i mig. I això ho hem anomenat un mes. De fet, en molts idiomes, les paraules lluna i mes s'assemblen molt. Per exemple, en anglès es diuen moon i month. És tan evident el pas del temps amb les fases llunars que moltes civilitzacions comptaven llunes en lloc d'anys i van establir calendaris lunars. El tercer període temporal és l'any, que es correspon a una òrbita terrestre al voltant del Sol. Però, de nou, això ho sabem avui en dia. Els antics no s'imaginaven que la Terra es movia. Ells veien dos canvis evidents i lligats entre si, l'un degut al Sol i l'altre a les estrelles. Per un costat, hi havia una època en què els dies són llargs i les nits curtes. Després, els dies es van escurçant i les nits allargant fins que s'igualen per tornar-se a allargar els dies i escurçar-se les nits. És un va i ve que dura un any. I, per un altre costat, les estrelles que es veuen en el firmament van canviant lenta i paulatinament en un moviment que també dura un any. Per tant, els antics necessitaven entendre com es movia el firmament i els diferents astres per mesurar el pas del temps. I així va néixer l'astronomia.
3: Ràdio Sant Cugat.
4: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les pigues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la ecosistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges d'Albaciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Media. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de Cugat.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i el mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats

0: com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
1: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem!
0: Avui obrirem el nostre llibre viatjant molt i molt lluny, cap a l'altra punta del món, fins a la màgica Tailàndia.
1: Farem cap a un bosc preciós, on hi ha un arbre majestuós i vell. A dins del seu tronc hi viu una comunitat molt especial d'unes cuques de llum que cada nit surten a ballar i a omplir el cel de centelleig, com si fossin petits castells de foc artificials.
0: Però entre totes elles n'hi ha una de molt petita que es nega en rodó a sortir a volar.
1: Ai, que mona.
0: Té una lletania ben clara, no sé, diu. No, no, avui tampoc vull sortir. I és que la pobreta té una gran preocupació. Es compara amb la lluna i pensa que la seva llumeta és ridícula al costat d'una cosa tan gran com la lluna.
1: Sí, però mira, Lluís, per sort, la seva àvia... Ja saps que de vegades parlem de les àvies i els avis i del poder, eh?
0: I tant.
1: Doncs, per sort, la seva àvia, que té la saviesa que donen els anys, li farà veure un gran secret sobre la lluna que aquesta nena petita desconeix, aquesta coqueta de llum petita desconeix. I li ensenyarà que cadascú de nosaltres ha de brillar sempre amb la seva pròpia llum.
0: És una preciosa rondalla tradicional, extreta del llibre Contes de tots els colors. Obriu bé els ulls a la foscor, que ja arriba la petita cuca de llum.

0: Hi havia una vegada una comunitat de cuques de llum que vivia a l'interior del tronc d'un altíssim delixtú, un dels arbres més majestuosos i vells de Tailàndia. Cada vespre, quan tot es quedava a les fosques i només se sentia el murmuri d'un riu proper, totes les cuques de llum abandonaven l'arbre per omplir el cel de llampades. Jugaven a fer figures amb les seves llums, ballant en l'aire per crear una infinitat de centellets més brillants i espectaculars que els d'un castell de focs artificials. Però entre totes les cuques de llum que vivien al Delixtú, hi havia una molt petita, a la qual no li agradava sortir a volar. I tots els dies deia la mateixa cantarella.
1: No, no, avui tampoc vull sortir a volar.
0: Tant els seus avis com els seus pares, germans i amics, esperaven amb ansietat que arribés la nit per sortir de casa i brillar en la foscor. S'ho passaven tan bé que no comprenien com la petita cuca de llum no els acompanyava mai. Insistien perquè fos amb elles a volar, però no hi havia manera de convèncer-la.
1: Que no, que no, que no vull sortir a volar.
0: Tota la comunitat de cuques de llum estava molt preocupada per l'actitud de la petita. Passaven els dies i la petita seguia tancada sense sortir de casa. Un vespre, quan totes les cuques de llum havien sortit a volar, l'àvia cuca de llum es va acostar a la petita. Li va preguntar amb delicadesa.
2: Què et passa, petita meva? Per què mai vols sortir de casa? Quina és la raó per la qual mai vols venir a volar i il·luminar la nit amb nosaltres?
1: No m'agrada volar, àvia.
2: Però per què no t'agrada? Ni volar ni tan sols la teva llum.
1: Doncs perquè de sortir, si amb la llum que tinc mai podré brillar com la lluna. La lluna és gran i brillant i jo al seu costat no sóc res. Sóc tan petita que al seu costat no sóc més que una ridícula espurna. Per això mai no vull sortir de casa i volar, perquè mai brillaré com la lluna.
2: Ai, petitona meva, hi ha una cosa de la lluna que has de saber.
1: De la lluna? I què és el que he de saber de la lluna?
2: Has de saber que la lluna no té la mateixa llum totes les nits. La lluna canvia cada dia. Hi ha nits que està radiant, en canvi d'altres s'amaga. La seva brillantor desapareix i deixa el món sumit en la més profunda foscor.
1: Això que dius, de debò que hi ha nits en què s'amaga la lluna?
2: És clar que sí, bonica. Hi ha nits en què la lluna és enorme i altres es fa invisible. La lluna no sempre brilla amb la mateixa intensitat. La llum de la lluna depèn del sol. En canvi, tu, petita, sempre brillaràs amb la mateixa força i ho faràs amb la teva pròpia llum.
0: A partir de llavors, la petita cuca de llum va sortir cada nit a volar amb la família. I així va ser com va aprendre que cadascú ha de brillar amb la seva pròpia llum.

0: i de les nits estrellades de Tailàndia i la lliçó de la petita cuca de llum, tornem cap a un escenari que ens agrada molt en aquest programa, una granja de les de tota la vida. Viatgem enrere en el temps a l'època en què els animals encara sabien parlar.
1: I allà anirem a conèixer en Pep i la Teresa, els grangers que tenen cura de tots els animals. Però el veritable protagonista d'aquesta història és un cadell de gat, que va tenir un començament una mica difícil. Resulta que, en néixer, pobret, va quedar tapat sota una fulla gegant que havia caigut d'un arbre.
0: I com que els gats, quan neixen, tenen els ullets tancats i no hi veuen, la seva mare no el va trobar quan recollia els seus germans, i ell tampoc la va poder seguir. Es va quedar sol i perdut al món, passant molta gana, fins que en Pep el va trobar al costat del camí i el va portar cap a la granja.
1: El misteri és que, en créixer envoltat de tants animals diferents, aquest mixet tindrà un gran embolic al cap i no sabrà exactament què és.
0: Pobrissó.
1: Descobrim com se'n surt el gat, que no sabia que era un gat.

0: Fa molts, moltíssims anys, quan existien animals que sabien parlar, va ocórrer que va néixer un gatet prop de la granja d'en Pep. En aquella granja hi havia molts animals que en Pep, el granger, tenia cura amb l'ajuda de la seva dona, la Teresa. El pobre gatet va tenir la mala sort de quedar tapat amb una fulla que havia caigut d'un arbre. I quan la seva mare va recollir els seus germans per dur-los a un lloc més tranquil i segur, ell no el va veure. Com que els gats neixen secs, ell tampoc va poder veure la seva mare i els seus germans. Així, el pobre gat va quedar sol al món i va passar molta fam fins que en Pep el va trobar a la banda del camí que conduïa a casa seva. Se'l va emportar amb ell per cuidar-lo. Quan el gatet per fi va poder caminar per casa seva, el primer que va escoltar va ser la Teresa, que deia: «Pep, Pep, vine un moment!» I el pobre gat va anar corrent perquè va pensar que en Pep era ell. I sempre que algú cridava Pep, allà anava corrent, pensant que el cridaven a ell. Com que no havia conegut a ningú més que el Pep, a la Teresa, al carter i alguns homes que treballaven a la granja, el gatet va pensar que ell també era una persona. Però aviat va començar a tenir problemes a la casa. Com creia que era un home, volia menjar taula amb els altres grangers i, és clar, ells no el deixaven. Tampoc li permetien dormir en un llit i cada vegada que intentava posar-se un mitjó d'en Pep o de la Teresa, el renyaven. El pobre gatet no ho entenia. Fins que un dia es va veure reflectit en un mirall. Ell ja sabia què era un mirall, perquè havia vist el Pep i la Teresa utilitzar-lo per mirar-se quan es pentinaven, però mai s'havia vist a si mateix reflectit en un. Quan per fi es va veure, va comprendre que no era una persona. Però què era? Es va mirar i remirar, llargament un mirall. Tenia quatre potes i no peus ni mans, com la gent, una cua molt llarga i el cos cobert de pèl. No, no, decididament, no havia vist ningú com ell. Així va ser com el gatet va decidir anar a fer una passejada per la granja per veure si trobava per allà algú com ell. Només sortir de casa, el primer que va veure va ser un corb, negre com la nit, que venia volant i es posava a la branca d'un arbre. Li va semblar fantàstic allò que havia fet a l'aire i des de terra i li va preguntar:
1: Tu, qui ets?
2: Jo sóc en Cinto, el corb. Sóc un ocell, i tu?
1: Jo em dic Pep i també sóc un corb.
0: Naturalment, en Cinto li va entrar un atac de riure. Havia vist molts ocells en la vida, i alguns de molt rars, però cap que s'assemblés tant a un gat.
2: Estàs segur? Ets un corb?
1: És clar.
0: Va contestar en Pep, que en realitat no estava gens segur.
2: Doncs vine aquí i volarem junts una estona.
0: En Pep, el gatet, va sortir corrent i va pujar a l'arbre, perquè els gats sí que saben pujar als troncs dels arbres. Però quan va intentar volar per sobre la teulada de la granja, fent el que en Cinto li havia explicat, plof! Va caure amb les quatre potes a terra. En Cinto, des de la branca de l'arbre, es moria de riure. I el Pep li va donar tanta ràbia que va marxar d'allà molt enfadat, amb la cua tot tibat. Evidentment, tampoc era un corb, ni cap altre ocell, perquè no tenia ales. Així que va seguir caminant, intentant trobar algú que se li semblés. Al poc temps, al peu d'un altre arbre, hi havia un animalet amb alguna cosa a la boca. En Pep es va acostar molt content. Tenia quatre potes i una cua molt llarga.
1: Hola, qui ets?
3: Hola, sóc la Fina, l'esquirol. I tu?
1: Jo sóc en Pep i també sóc un esquirol.
3: Estàs segur? De qui ets un esquirol?
1: I tant.
3: Llavors, ajudeu-me a portar aquest menjar fins a casa meva. És al fora del tronc d'aquest arbre. Després, si vols, et convido a berenar amb mi. En Pep i l'esquirol Fina van agafar les nous i les castanyes amb la boca i les van portar fins a la casa de l'esquirol. Quan van arribar a dalt, la Fina va dir que ja podien començar a berenar i es va posar a menjar castanyes. En Pep va voler fer el mateix, però, és clar, els gats no mengen castanyes, i molt menys en ous. Es va fer un mal a les dents. No li va agradar gens aquell menjar.
1: Quin fàstic!
3: Com que quin fàstic? És menjar
1: Doncs a mi no m'agrada gens aquest menjar.
3: Perquè jo no em crec que tu siguis un esquirol. Per descomptat, ets molt rar. I si no us agrada el meu menjar, ja et pots marxar de casa i deixar-me ben tranquil. Va respondre la Fina molt enfadada. En Pep no sabia molt bé què fer. No era una persona i no podia viure com la gent. No era un ocell i no podia viure en un niu. No era un esquirol i no podia viure en el tronc d'un arbre. Una mica més endavant, en Pep es va trobar un altre animal que feia uns sorolls molt estranys i ficava la boca a terra, com buscant alguna cosa. Es va acostar a ell i li va preguntar.
1: Qui ets tu?
2: Jo sóc en Quio, el porc. I tu?
1: Jo sóc en Pep i sóc també un porc.
2: Tu un porc? Ets un porc ben estrany. Vols venir amb mi a embrutar-te en el que fan?
1: Som-hi.
3: Va dir en Pep que no tenia ni idea del que era el que volia fer el porc. Però els gats són molt nets. Encara que no els agrada massa l'aigua, que menys els hi agrada és embrutar-se de fang. Així que al arribar a la bassa particular d'en Quio, en Pep va ficar la punteta d'una pota al fang i li va donar moltíssim fàstic. Quan el porc el va esquitxar amb les potes, de la repugnància que li va donar, se li van posar els pèls del llom i la cua de punta.
2: Anem, Pep. No siguis un porc tan net. Vine a banyar-te.
1: No, Quio, ho sento. No seria capaç de ficar-me en el fang amb tu. Perdona, però crec que no sóc un porc tan porc com tu.
2: A mi ja et semblava que tu no ets un porc. Adéu, Pep. I si canvies d'idea i decideixes posar-te bé brut, ja saps on hi ha una bona bassa.
1: Moltes gràcies, Quio. Adéu.
3: En Pep va continuar buscant per la granja. Una mica més endavant es va trobar amb un animal molt gran, molt negre i molt fort. En Pep li va semblar preciós i es va acostar a ell.
1: Hola, qui ets?
4: Soc Pere, el bou. Qui ets tu?
1: Jo em dic Pec i sóc un bou també.
4: Tumbau!
3: Va preguntar en Pere tirant-se a riure. En Pep ja estava fart de no saber qui era i de caminar amunt i avall i que tothom es rigués d'ell. Així que li va dir en Pere que estava completament segur que era un bou. El bou Pere, molt seriós, li va dir.
4: Ah, sí? Doncs intenta fer això.
3: I va sortir corrent a tota velocitat pel prat donant-li amb les banyes un cop terrible a un arbre, que va quedar movent-se d'un costat a un altre. En Pep ni s'ho va pensar. Va sortir també corrent i va colpejar l'arbre. I es va donar una tovada terrible al cap. El bou Pere es partia de riure. Llavors li va explicar que allò que tenia al cap, a més d'un bony que s'acabava de fer, eren dues orelles, no dues banyes. A més, els bous mengen herba i segur que a ell no li agradava. Era cert. Només la menjava quan tenia la llengua plena de pèls, després de rentar-se o quan li feia mal la panxa. Però menjar herba no li agradava gens. Així que tampoc era un bou. En Pep es va acomiadar d'en Pere molt trist, perquè li hauria encantat ser un bou gran, fort i negre com ell. I va marxar d'allà. En Pep ja no sabia què fer. Començava a pensar que era una cosa rara i que mai trobaria ningú que se li assemblés. Però quan ja pensava que s'hauria d'acostumar a la idea de viure sol, va sentir que algú deia a prop seu.
5: Miau! Miau!
1: Ai, qui ets?
5: Sóc la gateta Calixta. I tu, com et dius?
1: Jo em dic Pep, el gat.
3: I la Calixta no es va posar a riure, ni el va mirar com una cosa rara, com havien fet els altres animals. Llavors en Pep va mirar bé a la gata. Tenia quatre potes, el cos cobert de pèl, els ulls ametllats, una cua llarga, i parlava exactament igual que ell, tot igual que ell. Llavors, sí, llavors ell era un gat. La Calixta i en Pep van decidir quedar-se a viure junts a la granja i tenir molts gatets. I quan els gatets van créixer i sortien de passeig per la granja i els altres animalets els preguntava qui eren, ells contestaven el que el seu pare els havia ensenyat.
1: Ens diem Cinto,
3: Fina,
2: Kio,
3: Calixta, i som
6: gats.

0: I del misteri d'en Pep, la Teresa i el seu mixet a la granja, arribem al tercer i l'últim conte d'avui. Un relat que ens farà volar molt alt i moure les ales a tota velocitat acompanyant l'ocell més petitó del món.
1: Anem a conèixer en Blai. És un petit colibrí blau, molt curiós, a qui li encanta quedar-se badant amb totes les meravelles que descobreix pel camí. Però, és clar, és tan despistat que un bon dia, mirant els reflexos daurats d'un llac preciós, es va quedar enrere i va perdre la seva família en ple viatge de migració.
0: Pobre colibrí, de cop i volta li va entrar una por tan gran que tot el bosc, que abans era preciós, va començar a semblar-li terrorífic i fantasmal. Però recordant els savis consells dels seus pares, en Blai s'armarà de valor, buscarà l'arbre més alt de tots i farà una cosa meravellosa: demanar ajuda a la resta dels ocells del bosc per cantar una cançó ben forta que es pugui escoltar des de ben lluny.
1: És una lliçó preciosa que ens recorda que, quan deixem de tenir por, el món torna a ser un lloc ple de llum. Obriu bé les ales, que ja us expliquem l'últim relat de l'hora del conte, el petit colibrí.

0: El petit colibrí blau se sentia trist i cansat. Es va perdre quan viatjava amb la seva família a la recerca d'un lloc més càlid on passar l'hivern. I quan va entrar a la nit, després de molt temps buscant-lo sense cap sort, es va protegir en una petita cova que va trobar a la muntanya. Dins només hi havia unes quantes branques i fulles seques portades pel vent. Encara que alimentar-se no era una cosa que a ell el preocupés, ja que sempre havia estat molt hàbil per a aquesta tasca. El no saber si tornaria a veure els seus éssers estimats no l'entristia profundament.
1: No t'allunyis de nosaltres quan migrem a un altre lloc,
0: li repetien sempre els seus papes. Però ell s'emocionava amb totes les cosetes que descobria durant els seus viatges i es quedava bocabadat contemplant aquestes meravelles, batent les seves petites ales a sobre cada tresor, mentre els altres seguien el seu camí sense adonar-se de la seva falta. Aquell dia, mentre volaven, va veure una llampada de llum, un reflex que sortia d'entre els arbres i, sense adonar-se, va anar perdent altitud i apropant-se per veure què era aquella bonica llum. Llavors va descobrir un enorme i preciós llac d'aigües cristal·lines que li va deixar totalment sorprès.
2: Uau! Quina meravella!
0: Va exclamar veient-se reflectit en l'aigua. Ell mai no havia vist res igual. El sol començava a pondre's i els seus raigs en l'aigua apareixien com a brillants reflexos daurats que gairebé encegaven, convertint-lo en un quadre espectacular. Allà va vagarejar per sobre de l'aigua jugant amb el seu reflex, utilitzant com a mirall les quietes aigües on contemplava els blancs núvols lliscant pel cel. No es va adonar que el temps passava i quan de sobte va alçar el seu vol cridant a la seva família per ensenyar-los el que havia descobert, va veure que la seva crida no era resposta i que els seus papes i els seus germans havien seguit el seu vol i on eren ara ja no podien sentir-lo. De sobte, un enorme temor es va apropiar d'ell. Dels seus ulls van desaparèixer tota aquesta bellesa i solament escoltava sorolls estranys que cada vegada augmentaven més la seva por i el seu malestar. Uns crits d'aus desconegudes ressonaven pel bosc i tot el que abans semblava vell es va convertir en una mica tètric i fantasmal. El sol ja gairebé no il·luminava i va tenir por de quedar-se sol al bosc, així que va sortir volant a la recerca de la seva família. Però la nit va entrar i ell continuava sol. Va buscar llavors un lloc on arrecerar-se i allà va passar la nit. Amb les fulles d'arbres que havia a la cova es va fer un llitet una mica sorollós, ja que les fulles eren seques, però almenys el van donar una miqueta d'escalfor per aquella nit. L'endemà, quan es va despertar, no recordava que s'havia perdut, però aviat, en aixecar-se, va recordar el que havia succeït i es va començar a preocupar.
2: I ara què faré aquí sol? On és la meva família?
0: I aviat va descobrir com els trobava a faltar. Els seus papes sempre li repetien que si algun dia es perdien, el que havia de fer és no allunyar-se de l'últim lloc per on havien passat tots junts, posar-se en un lloc prou alt com perquè el poguessin veure quan tornessin a buscar-lo i que mai no deixés que la por l'impedís veure la realitat.
2: És veritat! Els meus papàs em van dir què tenia que fer si em perdia així i no havia de témer res. La meva família m'està buscant i aviat ens reunirem.
0: Així que va sortir de la cova acomiadant-se d'ella i donant-li les gràcies per haver-li ofert protecció aquella nit, de nou tot tornava a ser bonic i la seguretat que trobaria la seva família el va fer volar feliç i alegre per uns paratges totalment desconeguts per a ell. Aviat va trobar de nou el llac per on van volar l'última vegada i allà va buscar l'arbre més alt i es va posar en una de les seves branques. Mentre esperava, va començar a cantussejar i a poc se'n va anar afegint a la seva cançó tots els ocellets que habitaven per aquells entorns. Ell els va explicar que s'havia perdut i van decidir cantar molt fort perquè tot el que passés pogués sentir-los. Aviat, la seva cançó es podia escoltar des de molt lluny, la qual cosa va ajudar la família a trobar-lo més ràpidament. Després d'aquell dia, el nostre ocellet s'havia fet més savi. Ara sabia que n'havia d'advertir sempre la seva família quan s'allunyava durant els seus viatges. Sabia també que durant el camí de la vida trobaria qui li oferís la seva ajuda. I el més important de tot, va descobrir que quan la por s'apoderava d'ell, les coses més boniques podien semblar les més terribles.

0: I amb el cant ben fort de tots els ocells que han ajudat al nostre petit colibrí, arriba el moment de tancar el llibre dels contes d'avui i acomiadar-nos volant molt, molt alt amb la nostra millor aliada. Quina és? La música.
1: I de quina manera? Avui marxem seguint la melodia de la natura, de la mà de la gran dama Gelabert i la seva cançó Els ocells han arribat. És una cançó preciosa, comple l'aire de refilets, alegria i molta frescor per aquests dies de calor.
0: Així que ja ho sabeu, tothom a obrir les ales i a cantar ben fort, com les cuques de llum a Tailàndia, els animals de la granja d'en Pep i els ocells de la història d'en Blai. Ha estat un autèntic plaer compartir aquesta estona de vacances amb tots vosaltres.
1: Nosaltres marxem volant cap al niu, però recordeu que us esperem la setmana que ve, a la mateixa hora, a la vostra emissora de ràdio local, gràcies a la xarxa de comunicació local.
0: Gaudiu molt de la setmana, canteu ben fort i recordeu que mentre no ens tornem a trobar,
1: us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més rebonic.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè.
0: Hola, què tal?
1: I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i al mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem!
1: Avui obrirem el nostre llibre viatjant molt i molt lluny, cap a l'altra punta del món, fins a la màgica Tailàndia.
0: Farem cap a un bosc preciós, on hi ha un arbre majestuós i vell. A dins del seu tronc hi viu una comunitat molt especial d'unes cuques de llum que cada nit surten a ballar i a omplir el cel de centelleig, com si fossin petits castells de foc artificials.
1: Però entre totes elles n'hi ha una de molt petita que es nega en rodó a sortir a volar.
0: Ai, que mona.
1: Té una lletania ben clara, no sé, diu. No, avui tampoc vull sortir. I és que la pobreta té una gran preocupació. Es compara amb la lluna i pensa que la seva llumeta és ridícula al costat d'una cosa tan gran com la lluna.
0: Sí, però mira, Lluís, per sort, la seva àvia... Ja saps que de vegades parlem de les àvies i els avis i del poder, eh?
1: I tant.
0: Doncs, per sort, la seva àvia, que té la saviesa que donen els anys, li farà veure un gran secret sobre la lluna que aquesta nena petita desconeix, aquesta coqueta de llum petita desconeix. I li ensenyarà que cadascú de nosaltres ha de brillar sempre amb la seva pròpia llum.
1: És una preciosa rondalla tradicional extreta del llibre Contes de tots els colors. Obriu bé els ulls a la foscor, que ja arriba la petita cuca de llum.

0: Hi havia una vegada una comunitat de cuques de llum que vivia a l'interior del tronc d'un altíssim delixtú, un dels arbres més majestuosos i vells de Tailàndia. Cada vespre, quan tot es quedava a les fosques i només se sentia el murmuri d'un riu proper, totes les cuques de llum abandonaven l'arbre per omplir el cel de llampades. Jugaven a fer figures amb les seves llums, ballant en l'aire per crear una infinitat de centellets més brillants i espectaculars que els d'un castell de focs artificials. Però entre totes les cuques de llum que vivien al delixtú, hi havia una molt petita, a la qual no li agradava sortir a volar. I tots els dies deien la mateixa cantarella.
1: No, no, avui tampoc vull sortir a volar.
0: Tant els seus avis com els seus pares, germans i amics, esperaven amb ansietat que arribés la nit per sortir de casa i brillar en la foscor. S'ho passaven tan bé que no comprenien com la petita cuca de llum no els acompanyava mai. Insistien perquè fos amb elles a volar, però no hi havia manera de convèncer-la.
1: Que no, que no, que no vull sortir a volar.
0: Tota la comunitat de cuques de llum estava molt preocupada per l'actitud de la petita. Passaven els dies i la petita seguia tancada, sense sortir de casa. Un vespre, quan totes les cuques de llum havien sortit a volar, l'àvia cuca de llum es va acostar a la petita. Li va preguntar amb delicadesa.
2: Què et passa, petita meva? Per què mai vols sortir de casa? Quina és la raó per la qual mai vols venir a volar i il·luminar la nit amb nosaltres?
1: No m'agrada volar, àvia.
2: Però per què no t'agrada? Ni volar ni tan sols la teva llum.
1: Doncs perquè de sortir, si amb la llum que tinc mai podré brillar com la lluna. La lluna és gran i brillant i jo al seu costat no sóc res. Sóc tan petita que al seu costat no sóc més que una ridícula espurna. Per això mai no vull sortir de casa i volar, perquè mai brillaré com la lluna.
2: Ai, petitona meva, hi ha una cosa de la lluna que has de saber.
1: De la lluna? I què és el que he de saber de la lluna?
2: Has de saber que la lluna no té la mateixa llum totes les nits. La lluna canvia cada dia. Hi ha nits que està radiant, en canvi d'altres s'amaga. La seva brillantor desapareix i deixa el món sumit en la més profunda foscor.
1: Àvia, això que dius, de debò que hi ha nits en què s'amaga la lluna?
2: És clar que sí, bonica. Hi ha nits en què la lluna és enorme i altres es fa invisible. La lluna no sempre brilla amb la mateixa intensitat. La llum de la lluna depèn del sol. En canvi, tu, petita, sempre brillaràs amb la mateixa força i ho faràs amb la teva pròpia llum.
0: A partir de llavors, la petita cuca de llum va sortir cada nit a volar amb la família. I així va ser com va aprendre que cadascú ha de brillar amb la seva pròpia llum.

0: i de les nits estrellades de Tailàndia i la lliçó de la petita cuca de llum, tornem cap a un escenari que ens agrada molt en aquest programa, una granja de les de tota la vida. Viatgem enrere en el temps a l'època en què els animals encara sabien parlar.
1: I allà anirem a conèixer en Pep i la Teresa, els grangers que tenen cura de tots els animals. Però el veritable protagonista d'aquesta història és un cadell de gat, que va tenir un començament una mica difícil. Resulta que, en néixer, pobret, va quedar tapat sota una fulla gegant que havia caigut d'un arbre.
0: I com que els gats, quan neixen, tenen els ullets tancats i no hi veuen, la seva mare no el va trobar quan recollia els seus germans, i ell tampoc la va poder seguir. Es va quedar sol i perdut al món, passant molta gana, fins que en Pep el va trobar al costat del camí i el va portar cap a la granja.
1: El misteri és que, en créixer envoltat de tants animals diferents, aquest mixet tindrà un gran embolic al cap i no sabrà exactament què és.
0: Pobre so.
1: Descobrim com se'n surt el gat que no sabia que era un gat.

0: molts, moltíssims anys, quan existien animals que sabien parlar, va ocórrer que va néixer un gatet prop de la granja d'en Pep. En aquella granja hi havia molts animals que en Pep, el granger, tenia cura amb l'ajuda de la seva dona, la Teresa. El pobre gatet va tenir la mala sort de quedar tapat amb una fulla que havia caigut d'un arbre. I quan la seva mare va recollir els seus germans per dur-los a un lloc més tranquil i segur, ell no el va veure. Com que els gats neixen cecs, ell tampoc va poder veure la seva mare i els seus germans. Així, el pobre gat va quedar sol al món i va passar molta fam fins que en Pep el va trobar a la banda del camí que conduïa a casa seva. Se'l va emportar amb ell per cuidar-lo. Quan el gatet per fi va poder caminar per casa seva, el primer que va escoltar va ser la Teresa, que deia: «Pep, Pep, vine un moment!» I el pobre gat va anar corrent perquè va pensar que en Pep era ell. I sempre que algú cridava Pep, allà anava corrent, pensant que el cridaven a ell. Com que no havia conegut a ningú més que el Pep, a la Teresa, al carter i alguns homes que treballaven a la granja, el gatet va pensar que ell també era una persona. Però aviat va començar a tenir problemes a la casa. Com creia que era un home, volia menjar taula amb els altres grangers i, és clar, ells no el deixaven. Tampoc li permetien dormir en un llit i cada vegada que intentava posar-se un mitjó d'en Pep o de la Teresa, el renyaven. El pobre gatet no ho entenia. Fins que un dia es va veure reflectit en un mirall. Ell ja sabia què era un mirall, perquè havia vist el Pep i la Teresa utilitzar-lo per mirar-se quan es pentinaven, però mai s'havia vist a si mateix reflectit en un. Quan per fi es va veure, va comprendre que no era una persona. Però què era? Es va mirar i remirar, llargament un mirall. Tenia quatre potes i no peus ni mans, com la gent, una cua molt llarga i el cos cobert de pèl. No, no, decididament, no havia vist ningú com ell. Així va ser com el gatet va decidir anar a fer una passejada per la granja per veure si trobava per allà algú com ell. Només sortir de casa, el primer que va veure va ser un corb, negre com la nit, que venia volant i es posava a la branca d'un arbre. Li va semblar fantàstic allò que havia fet a l'aire i des de terra i li va preguntar:
1: Tu, qui ets?
2: Jo sóc en Cinto, el corb. Sóc un ocell, i tu?
1: Jo em dic Pep i també sóc un corb.
0: Naturalment, en Cinto li va entrar un atac de riure. Havia vist molts ocells en la vida, i alguns de molt rars, però cap que s'assemblés tant a un gat.
2: Estàs segur? Ets un corb?
1: És clar.
0: Va contestar en Pep, que en realitat no estava gens segur.
2: Doncs vine aquí i volarem junts una estona.
0: En Pep, el gatet, va sortir corrent i va pujar a l'arbre, perquè els gats sí que saben pujar els troncs dels arbres. Però quan va intentar volar per sobre la teulada de la granja, fent el que en Cinto li havia explicat, plof! Va caure amb les quatre potes a terra. En Cinto, des de la branca de l'arbre, es moria de riure. I el Pep li va donar tanta ràbia que va marxar d'allà molt enfadat, amb la cua tot tibat. Evidentment, tampoc era un corb, ni cap altre ocell, perquè no tenia ales, així que va seguir caminant, intentant trobar algú que se li semblés. Al poc temps, al peu d'un altre arbre, hi havia un animalet amb alguna cosa a la boca. En Pep es va acostar molt content. Tenia quatre potes i una cua molt llarga.
1: Hola, qui ets?
3: Hola, sóc la Fina, l'esquirol. I tu?
1: Jo sóc en Pep i també sóc un esquirol.
3: Estàs segur que ets un esquirol?
1: I tant.
3: Llavors, ajudeu-me a portar aquest menjar fins a casa meva. És al fora del tronc d'aquest arbre. Després, si vols, et convido a anar amb mi. En Pep i l'esquirol Fina van agafar les nous i les castanyes amb la boca i les van portar fins a la casa de l'esquirol. Quan van arribar a dalt, la Fina va dir que ja podien començar a berenar i es va posar a menjar castanyes. En Pep va voler fer el mateix, però, és clar, els gats no mengen castanyes, i molt menys a nous. Es va fer un mal a les dents. No li va agradar gens aquell menjar.
1: Quin fàstic!
3: Com que quin fàstic? És menjar?
1: Doncs a mi no m'agrada gens aquest menjar.
3: Perquè jo no em crec que tu siguis un esquirol. Per descomptat, ets molt rar. I si no us agrada el meu menjar, ja et pots marxar de casa i deixar-me ben tranquil. Va respondre la Fina molt enfadada. En Pep no sabia molt bé què fer. No era una persona i no podia viure com la gent. No era un ocell i no podia viure en un niu. No era un esquirol i no podia viure en el tronc d'un arbre. Una mica més endavant, en Pep es va trobar un altre animal que feia uns sorolls molt estranys i ficava la boca a terra, com buscant alguna cosa. Es va acostar a ell i li va preguntar.
1: Qui ets tu?
2: Jo sóc en Tio, el porc. I tu?
1: Jo sóc en Pep i sóc també un porc.
2: Tu un porc? Ets un porc ben estrany. Vols venir amb mi a embrutar-te en el fan?
1: Som-hi.
3: Va dir en Pep que no tenia ni idea del que era el que volia fer el porc. Però els gats són molt nets. Encara que no els agrada massa l'aigua, que menys els hi agrada és embrutar-se de fang. Així que a l'arribar a la bassa particular d'en Kio, en Pep va ficar la punteta d'una pota al fang i li va donar moltíssim fàstic. Quan el porc el va esquitxar amb les potes, de la repugnància que li va donar, se li van posar els pèls del llom i la cua de punta.
2: Anem, Pep. No siguis un porc tan net. Vine a banyar-te.
1: No, Kio, ho sento. No seria capaç de ficar-me en el fang amb tu. Perdona, però crec que no sóc un porc tan porc com tu.
2: A mi ja et semblava que tu no ets un porc. Adéu, Pep. I si canvies d'idea i decideixes posar-te ben brut, ja saps on hi ha una bona bassa.
1: Moltes gràcies, Kio. Adéu.
3: En Pep va continuar buscant per la granja. Una mica més endavant, es va trobar amb un animal molt gran, molt negre i molt fort. En Pep li va semblar preciós i es va acostar a ell.
1: Hola, qui ets?
4: Soc Pere, el bou. Qui ets tu?
1: Jo em dic Pec i sóc un bou també.
4: Tu un bou?
3: Va preguntar en Pere tirant-se a riure. En Pep ja estava fart de no saber qui era i de caminar amunt i avall i que tothom es rigués d'ell. Així que li va dir en Pere que estava completament segur que era un bou. El bou Pere, molt seriós, li va dir.
4: Ah, sí? Doncs intenta fer això.
3: I va sortir corrent a tota velocitat pel prat donant-li amb les banyes un cop terrible a un arbre, que va quedar movent-se d'un costat a un altre. En Pep ni s'ho va pensar. Va sortir també corrent i va colpejar l'arbre. I es va donar una tovada terrible al cap. El bou Pere es partia de riure. Llavors li va explicar que allò que tenia al cap, a més d'un bony que s'acabava de fer, eren dues orelles, no dues banyes. A més, els bous mengen herba i segur que a ell no li agradava. Era cert. Només la menjava quan tenia la llengua plena de pèls, després de rentar-se o quan li feia mal la panxa. Però menjar herba no li agradava gens. Així que tampoc era un bou. En Pep es va acomiadar d'en Pere molt trist, perquè li hauria encantat ser un bou gran, fort i negre com ell. I va marxar d'allà. En Pep ja no sabia què fer. Començava a pensar que era una cosa rara i que mai trobaria ningú que se li assemblés. Però quan ja pensava que s'hauria d'acostumar a la idea de viure sol, va sentir que algú deia a prop seu.
5: Miau! Miau!
1: Ui, qui ets?
5: Sóc la gateta Calixta. I tu, com et dius?
1: Jo em dic Pep, el gat.
3: I la Calixta no es va posar a riure, ni el va mirar com una cosa rara, com havien fet els altres animals. Llavors en Pep va mirar bé a la gata. Tenia quatre potes, el cos cobert de pèl, els ulls ametllats, una cua llarga, i parlava exactament igual que ell, tot igual que ell. Llavors, sí, llavors ell era un gat. La Calixta i en Pep van decidir quedar-se a viure junts a la granja i tenir molts gatets. I quan els gatets van créixer i sortien de passeig per la granja i els altres animalets els preguntava qui eren, ells contestaven el que el seu pare els havia ensenyat.
1: Ens diem Cinto,
3: Fina,
2: Kio,
3: Calixta, i som
6: gats.
7: I del misteri d'en Pep, la Teresa i el seu mixet a la granja, arribem al tercer i l'últim conte d'avui. Un relat que ens farà volar molt alt i moure les ales a tota velocitat acompanyant l'ocell més petitó del món.
8: Anem a conèixer en Blai. És un petit colibrí blau, molt curiós, a qui li encanta quedar-se badant amb totes les meravelles que descobreix pel camí. Però, és clar, és tan despistat que un bon dia, mirant els reflexos daurats d'un llac preciós, es va quedar enrere i va perdre la seva família en ple viatge de migració.
7: Pobre colibrí, de cop i volta li va entrar una por tan gran que tot el bosc, que abans era preciós, va començar a semblar-li terrorífic i fantasmal. Però recordant els savis consells dels seus pares, en Blai s'armarà de valor, buscarà l'arbre més alt de tots i farà una cosa meravellosa: demanar ajuda a la resta dels ocells del bosc per cantar una cançó ben forta que es pugui escoltar des de ben lluny.
8: És una lliçó preciosa que ens recorda que, quan deixem de tenir por, el món torna a ser un lloc ple de llum. Obriu bé les ales, que ja us expliquem l'últim relat de l'hora del conte, el petit colibrí.

0: El petit colibrí blau se sentia trist i cansat. Es va perdre quan viatjava amb la seva família a la recerca d'un lloc més càlid on passar l'hivern. I quan va entrar a la nit, després de molt temps buscant-lo sense cap sort, es va protegir en una petita cova que va trobar a la muntanya. Dins només hi havia unes quantes branques i fulles seques portades pel vent, encara que alimentar-se no era una cosa que a ell el preocupés, ja que sempre havia estat molt hàbil per aquesta tasca. El no saber si tornaria a veure els seus éssers estimats no l'entristia profundament.
1: No t'allunyis de nosaltres quan migrem a un altre lloc,
0: li repetien sempre els seus papes. Però ell s'emocionava amb totes les cosetes que descobria durant els seus viatges i es quedava bocabadat contemplant aquestes meravelles, batent les seves petites ales a sobre cada tresor, mentre els altres seguien el seu camí sense adonar-se de la seva falta. Aquell dia, mentre volaven, va veure una llampada de llum, un reflex que sortia d'entre els arbres i, sense adonar-se, va anar perdent altitud i apropant-se per veure què era aquella bonica llum. Llavors va descobrir un enorme i preciós llac d'aigües cristal·lines que li va deixar totalment sorprès.
2: Uau! Quina meravella!
0: Va exclamar veient-se reflectit en l'aigua. Ell mai no havia vist res igual. El sol començava a pondre's i els seus raigs en l'aigua apareixien com a brillants reflexos daurats que gairebé encegaven, convertint-lo en un quadre espectacular. Allà va vagarejar per sobre de l'aigua jugant amb el seu reflex, utilitzant com a mirall les quietes aigües on contemplava els blancs núvols lliscant pel cel. No es va adonar que el temps passava i quan de sobte va alçar el seu vol cridant a la seva família per ensenyar-los el que havia descobert, va veure que la seva crida no era resposta i que els seus papes i els seus germans havien seguit el seu vol i on eren ara ja no podien sentir-lo. De sobte, un enorme temor es va apropiar d'ell. Dels seus ulls van desaparèixer tota aquesta bellesa i solament escoltava sorolls estranys que cada vegada augmentaven més la seva por i el seu malestar. Uns crits d'aus desconegudes ressonaven pel bosc i tot el que abans semblava vell es va convertir en una mica tètric i fantasmal. El sol ja gairebé no il·luminava i va tenir por de quedar-se sol al bosc, així que va sortir volant a la recerca de la seva família. Però la nit va entrar i ell continuava sol. Va buscar llavors un lloc on arrecerar-se i allà va passar la nit. Amb les fulles d'arbres que hi havia a la cova es va fer un llitet una mica sorollós, ja que les fulles eren seques, però almenys el van donar una miqueta d'escalfor per aquella nit. L'endemà, quan es va despertar, no recordava que s'havia perdut, però aviat, en aixecar-se, va recordar el que havia succeït i es va començar a preocupar.
2: I ara què faré aquí sol? On és la meva família?
0: I aviat va descobrir com els trobava a faltar. Els seus papes sempre li repetien que si algun dia es perdien, el que havia de fer és no allunyar-se de l'últim lloc per on havien passat tots junts, posar-se en un lloc prou alt com perquè el poguessin veure quan tornessin a buscar-lo i que mai no deixés que la por l'impedís veure la realitat.
2: És veritat! Els meus papàs em van dir què tenia que fer si em perdia així i no havia de témer res. La meva família m'està buscant i aviat ens reunirem.
0: Així que va sortir de la cova acomiadant-se d'ella i donant-li les gràcies per haver-li ofert protecció aquella nit, de nou tot tornava a ser bonic. I la seguretat que trobaria la seva família el va fer volar feliç i alegre per uns paratges totalment desconeguts per a ell. Aviat va trobar de nou el llac per on van volar l'última vegada i allà va buscar l'arbre més alt i es va posar en una de les seves branques. Mentre esperava, va començar a cantussejar i a poc a poc se'n va anar afegint a la seva cançó tots els ocellets que habitaven per aquells entorns. Ell els va explicar que s'havia perdut i van decidir cantar molt fort perquè tot el que passés pogués sentir-los. Aviat, la seva cançó es podia escoltar des de molt lluny, la qual cosa va ajudar la família a trobar-lo més ràpidament. Després d'aquell dia, el nostre ocellet s'havia fet més savi. Ara sabia que n'havia d'advertir sempre la seva família quan s'allunyava durant els seus viatges. Sabia també que durant el camí de la vida trobaria qui li oferís la seva ajuda. I el més important de tot, va descobrir que quan la por s'apoderava d'ell,

0: Especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les figues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la sistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges del Baciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Media. I fins aquí les notícies.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar a llums d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
8: Tornar a casa, viure una vida somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: El Museu de Sant Cugat inaugura avui a les 6 de la tarda l'exposició La capsa vermella d'Antoni Campanyà, fons de fotos de guerra, art i Sant Cugat. Una proposta que permet endinsar-se en la trajectòria d'un dels grans noms de la fotografia catalana del segle XX, Antoni Campanyà, que va viure i morir a Sant Cugat. I per parlar-ne, avui ens acompanya el Toni Montner Campanyà, comissari de l'exposició i net del fotògraf. Benvingut.
1: Gràcies.
0: I l'Anna Isabel Hernández.

0: Fernández, que és tècnica del museu. Benvinguda.
1: Hola, bon dia, gràcies.
0: Comencem, Toni, per explicar qui era Antoni Campanyà i quin és el seu llegat fotogràfic.
2: Bé, aquí a Cugat Media n'hem parlat diverses vegades, vull dir, potser els seus vostres oients ja estan allò assabentats. Un dels fotògrafs referents dels anys 30 a lo que era la fotografia artística, sens dubte, la gent que està interessada en la història de la fotografia, Campanyà ja era un nom, era el fotògraf més premiat amb els salons internacionals de fotografia artística, remarco artística, als anys 30, i després la seva trajectòria professional, diguem que després de la guerra, es va centrar en el que era fotografia, fotoperiodisme, fotografia bàsicament esportiva i postals turístiques. Ara bé, el 2018, aquí a la casa de Sant Cugat, a casa familiar, al passeig de Vall d'Oreig número 25, surten unes capses, quan la casa està a punt de ser enderrocada, unes capses al garatge, amb mils de fotografies de les quals ell no havia parlat mai a la família, fotografies de la Guerra Civil, que ell no havia volut ensenyar. A partir d'aquí, doncs, en fi, jo crec que comença una sèrie de dinàmiques que molta gent ja coneix, que va ser una gran exposició al Museu Nacional d'Art de Catalunya, un llibre, després allò, dos documentals que hem fet, després unes exposicions aleatòries sobre les fotografies que ell va fer per la SEAT, pel Museu de l'Exili, que van tenir un recorregut, i després una gran exposició, molt gran, en un espai prestigiós francès, que és a Montpellier, que és el Pavillon Populaire. Aquesta és l'exposició que de fet ve aquí.
0: Quin recorregut, eh? Ens has portat per tot el que heu anat fent fins ara. Però és que tot comença precisament el 2018, no? Quan es produeix aquesta troballa. Per què creus que el teu avi va amagar totes aquestes fotografies? Però, sobretot, i molt important, per què no les va ensenyar mai ni va comentar res amb la família?
2: Aquesta és aquesta és la metàfora. Qui vingui a veure l'exposició, quan es posi davant d'aquella capsa, que la capsa, a més, aquí està l'Anna Isabel Hernández, que és qui ha coordinat tot el tema de l'exposició. És una capsa que està com
1: atrotinada.
2: Molt atrotinada. Però que provoca emoció. Vull dir, per què? Per què? Jo no et puc assegurar el per què, però si no em va parlar la família, si quan es va fer una exposició de fotografia artística, ell, que va ser l'últim any de la seva vida, la Marta Gili, que després s'ha convertit en un referent en el món de la historiografia fotogràfica, va comissariar una exposició l'any que ell va morir, i ell li va dir, jo tinc fotos de la guerra però no les vull ensenyar. Vull dir, això ho vam saber després. Per què? Perquè tenia molt mal record, i algú, doncs, jo crec que és una metàfora que quan us poseu davant d'aquella capsa, jo crec que tothom entendrà el per què.
1: La avui capsa vol dir, o sigui, físicament tenim exposada la capsa on es van trobar les fotografies.
0: Imagino que és una capsa de llauna.
1: No, és de cartró.
0: És de cartró.
2: Sí, són aquestes que es fan servir també per arxiu de fotografia, per còpies, i són de cartró. Avui en dia tu vas a una tenda de fotografia i són les mateixes capses.
0: Toni, tu recordes com va ser el moment de la troballa?
2: Totalment, va ser amb el meu tiet, que hi havia unes coses a Sant Cugat. El meu avi, quan va desmuntar una botiga que tenia a Rambla Catalunya, ho va portar tot. Ell no llançava res, també és veritat, eh? I a l'exposició ho veureu, perquè hem tingut molt material per reconstruir fins i tot el seu estudi amb una part de l'exposició, perquè no, ell no va llançar res, i després la família li ha sabut greu llançar coses. Al garatge de la casa ell havia portat tot el que hi havia a lo que era la botiga de Rambla Catalunya, que l'any 52 es va desmuntar. Llavors, allò devia estar allà, saps? Devia estar... I de fet, quan es ven la casa, jo vaig amb el meu tiet a recuperar coses que hi havia allà que encara no s'havien agafat. I una d'elles eren unes capses de fusta on hi havia moltíssimes fotografies que no eren del meu avi, però que sortien d'aquella botiga on ells feien el revelat de fotografies, entre altres coses. I a sota de totes aquelles fotografies, una capsa de fusta de quasi un metro, surten les fotografies de la guerra que la família no coneixia.
0: En què es diferencia l'exposició que podrem veure a partir d'avui al Museu del Monestir d'aquesta altra exposició que ens has comentat abans que es va fer al MNAC?
2: Aquesta és l'exposició que es va... per Montpellier, el Pavillon Populaire, era una exposició molt gran, de fet és un palau neoclàssic que pertany a l'Ajuntament de Montpellier i només fan exposicions monogràfiques de fotografia. Ells, quan es van assabentar del descobriment d'aquestes fotografies, es van demanar de fer una adaptació. El que van demanar, com a museu d'art, el que es van presentar eren les fotografies originals, que eren molt petitetes, que eren 11 per 18, una cosa així. Ells volien fer còpies modernes grans que es veiessin bé. I com tenien un espai molt gran, expositiu, en dos pisos, és un espai, aquesta és la gran diferència. També vam aprofitar per posar fotografies que no s'havien vist. Clar, pensa que són mils de fotografies el que va sortir aquí a Sant Cugat, al garatge. Llavors, doncs, algunes fotografies que encara no s'han vist. I això, doncs, la gent que hagi anat a l'exposició del Manac, aquí veurà fotografies que no va veure allà i, sobretot, les veurà en un altre format, en un format de còpia moderna més gran.
0: Què és el que ha estat el més complex d'aquest procés de recuperació i de difusió d'aquest arxiu tan extens?
2: La difusió ha sigut molt fàcil. La investigació, això és més complicat, i aquí sí que jo realment haig d'agrair la feina que han fet l'historiador i professor de la Universitat Autònoma, l'Arnau González Vilalta, i el periodista Plàcid García Planas. Amb tots dos he estat aquí alguna vegada també parlant del tema de la capsa vermella. Aquest jo crec que ha sigut el més difícil. A nivell de divulgació ha sigut molt fàcil perquè mediàticament era un tema amb molta força del que se n'ha parlat molt.
0: I seleccionar aquestes 250 imatges que finalment s'exposen a la mostra?
2: Això ja és un tema de criteri. El dia que algú pugui veure les 4.000, decidir, ostres, com vas seleccionar aquesta? Això és difícil, sí, això és difícil.
0: La mostra està plantejada com una triple exposició, amb tres àmbits molt diferents: la guerra, art i Sant Cugat, la capsa vermella, l'avantguarda del pictorialisme i un fotògraf de Sant Cugat, que serien els títols d'aquestes tres grans seccions. Per què heu optat per fer aquest format i quines són aquestes tres diferents mirades sobre l'obra d'Antoni Campaña?
1: Doncs teníem espai per poder-les mostrar i es veia un Campanyà també més diferent, no?, del que s'havia vist al Manac o Montpellier. Ampliem així la part de Sant Cugat, que és molt important, perquè no s'havia vist en una exposició, i també ampliem la part més artística a través dels bromolis. Per tant, ens semblava interessant veure aquesta trilogia o aquesta triple exposició, ja que teníem espai per poder-ho exposar i també per acabar de comprendre, no?, tot el món Campanyà, que no només és les fotos de la capsa vermella, sinó que Campanyà doncs té una producció fotogràfica immensa i, clar, només quedar-nos amb una part tampoc no està bé per dibuixar, no?, la seva figura i entendre, no?, amb aquesta exposició monogràfica sobre ell.
0: Els famosos bromolis. Algú dirà, i què és això? Estem parlant d'una tècnica.
2: Quan vinguin, perquè han de venir. Aquí no vingui allò, se'ls perdrà una gran exposició. Jo no sé si aquí a Sant Cugat hi ha hagut exposicions que jo mateix, vull dir, jo havia parlat amb l'Alba Rodríguez, abans de conèixer l'Anna Isabel Hernández, no hi havia l'espai expositiu que hi ha ara al Museu del Monestir. Vull dir, ara, aquesta sala, que l'any passat qui va anar a veure l'exposició de Goya va entendre que l'espai expositiu que havia estat el 2003, que la sala aquesta Pere Ferrer, que després doncs, no estava habilitada, és molt gran. Però, clar, amb aquesta exposició hem muntat dues sales més, amb la qual és una exposició enorme, enorme. Aleshores, jo crec que qui vingui veurà una gran exposició. És que jo no donaria peu a que no vinguin, i qui vulgui estar interessat en els bromolis, entre altres coses, la part dels bromolis hem reproduït a l'estudi de Campanyà, amb el que he dit abans de mobles, sí, i hem posat un vídeo que ens han deixat molt gentilment al Museu de les Drassanes, al Museu del Mar, que es va fer per una exposició molt maca, que es va fer petiteta, sobre Pla Janini, que era un dels referents, Junam Ortiz Echagüe, del meu avi, eren els seus mestres, i doncs en aquella exposició es va fer, la Raquel Freixas, una especialista en tècniques antigues de fotografia, va fer un vídeo on s'explica el que són aquestes tècniques, i es veu molt clarament, i ens l'han cedit, i l'hem posat allà perquè la gent ho entengui enmig de les fotografies de Campanyà.
0: Doncs qui vulgui descobrir exactament en què consisteix aquesta tècnica del bromolis, doncs que s'hi acosti a l'exposició, que descobrirà moltes més coses, no? Però com a mínim traurà l'entrellat d'això. Segurament molta gent que coneix Campanyà el coneix pel fotoperiodisme, però no coneixia aquesta faceta artística. Tu creus, Toni, que va ser un innovador en la seva època?
2: És l'avantguarda del pictorialisme. La Marta Gili, en el seu moment, l'any 89, quan va comissariar aquesta exposició de la que he parlat, que va ser l'any més de la mort del meu avi, el meu avi no va poder ni anar a veure aquesta exposició, la Fundació Caixa, quan va tenir que fer l'article per una revista de l'època d'art, que era la revista Làpiz, va titular l'avantguarda del pictorialisme. Per què? Bàsicament perquè Campanyà aporta a tot aquell grup de fotògrafs, diguem-ne, post-pictorialistes, el pictorialisme als anys 30 ja era una cosa una mica d'alguna dècada anterior, però Campanyà, de fet, aprofita el seu viatge de noces, i això ho expliquem també en una vitrina molt, molt maca, que fem un homenatge a la meva àvia, que sempre està bé també parlar-ne, el seu viatge de noces per anar a fer uns cursos de fotografia a l'Escola Nacional de Fotografia de Baviera, a Múnich, amb un mestre fotògraf de l'època, Willy Zilk, i aleshores hi ha una mirada en aquell moment. Alemanya és capdavantera amb el que són les noves vanguardes dels moviments fotogràfics, el que és la nova objectivitat, la nova visió, i Campanyà, diguem-ne, què és el que ho porta aquí. És una mirada amb unes diagonals estèticament molt diferent del que s'estava fent fins aleshores.
0: Ens queden 3 minutets. Sí. Molt ràpidament m'agradaria que ens expliquéssiu en el tercer eix de l'exposició, un fotògraf de Sant Cugat, on s'hi trobaran imatges de la ciutat entre 1925 i 1970. Quin tipus d'imatges que expliquen?
1: Clar, com que Campanyà va viure molts anys, tenia una casa a Sant Cugat, la seva relació és molt íntima, doncs va fer molts reportatges. Doncs hem escollit de cada reportatge que va fer doncs unes quantes fotografies que veuran una nova mirada. Són fotografies que gairebé podríem dir inèdites, que no s'havien vist en una exposició. Per tant, són interessants per la gent doncs, que viu a Sant Cugat i veure un Sant Cugat diferent, no? Fotografies que mai s'han vist. I també juga entre la seva part artística, perquè són molt artístiques, la part del costumisme de Sant Cugat i també la seva part familiar. I amb això podríem concloure el que és l'exposició de la part de Sant Cugat.
0: Mm-hmm. Una exposició que ve acompanyada també d'un programa d'activitats ampli, amplíssim, on hi ha des de conferències, visites comentades, debats. Què destacaries? Què és allò que, segons tu, Ana Isabel,
1: és a dir,
0: no ens hauríem de perdre?
1: Totes les programacions que hem fet estan molt influenciades, o volem que hi hagi moltes activitats de molts tipus. Per tant, hem fet conferències que totes seran interessants. La primera serà del Toni Moner, el dia 9 d'abril. Després destacaria que farem una ruta teatralitzada per Sant Cugat el dia 16 de maig amb en el marc del Dia Internacional dels Museus. També destacar que farem una masterclass del bromoli transportat, és a dir, si algú té més dubtes de com s'ha de fer aquests bromolis, doncs tindrem a l'especialista a Raquel Freixas, que ens farà una masterclass, i també destacar doncs, altres conferències molt especialitzades en fotografia, com pot ser la de Ricard Marco sobre el fotògraf Francesc Boix, també de guerra, o també Anna Sorinyac i Ricard Garcia, que són fotògrafs de 5W, que ens explicaran, doncs, serà un debat-conferència, val? És a dir, tenim moltes activitats molt, molt, molt diverses, el programa és molt ampli, llavors convido la gent que ho consulti a la nostra web, on trobaran dates i la informació.
0: Una exposició que està molt ben arropada per totes aquestes activitats i que, Ana Isabel, pel que hem comentat, és una de les exposicions més grans
1: dels últims anys. Sí, sí. A nivell de fotografies, de vitrines, d'explicacions i de metres quadrats. Per tant, és una exposició que convido tothom que la vingui a veure.
0: Home, i no hi ha excusa, perquè la mostra es podrà visitar des d'avui mateix fins al 13 de setembre. O sigui que hi ha temps que la gent s'organitzi com...
1: Entrada gratuïta.
0: I entrada gratuïta.
1: Sí, que més hi ha...
0: Sobretot, si sou de Sant Cugat i teniu curiositat, aquí trobareu joies fantàstiques que no us podeu deixar perdre. Toni Monné, Ana Isabel Hernández, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
2: Gràcies.

0: I a aquesta hora del matí hem de parlar d'economia. Ja sabeu que de tant en tant ens acompanya la Cuca Fernández per parlar d'emprenedoria en aquest espai de Sant Cugat Emprèn, amb novetats, coses que coneixem i que ens les porta per mostrar-nos-les, per endinsar-nos en aquest món i segurament per aprendre moltes coses. Cuca, què tal?
1: Doncs sí, bon dia, què tal?
0: Molt bé.
1: Doncs avui al Sant Cugat Emprèn tenim el privilegi de conversar amb una emprenedora que ha deixat empremta en el món de la comunicació, Berta Fola. Amb una trajectòria que combina passió, visió estratègica i una gran capacitat d'innovació, Berta va fundar l'agència Carpe Diem Comunicació a l'any 2010. Després d'anys de consolidació i èxit, Carpe Diem ha estat integrada dins Morillas, una consultora de marca amb més de 60 anys d'història, reconeguda per la seva capacitat de transformar marques en experiències memorables. Aquesta integració és on avui volem
0: incidir,
1: perquè clar, això és molt, és com un, com una prova d'èxit, no? De quan tu emprens i ve
0: si
1: algú...
0: Si et venen a buscar és que ho has fet bé, no? Se
1: doncs,
0: suposa.
1: Aquí farem, com dius tu, incidirem avui. Uh-huh. Berta s'ha convertit amb aquesta integració en soci i directora de Comunicació i Relacions Públiques a Morillas. Lidera projectes de reputació, gestió de crisi i comunicació estratègica per a clients d'alt nivell. O sigui que aporta marques de... d'alçada. Berta és col·laboradora habitual a diferents mitjans de comunicació on comparteix la seva visió sobre tecnologia, startups i esport. La seva trajectòria també inclou experiència en agències com Porter, Novelli, Roman, Intermedia i una formació sòlida amb un MBA en màrqueting i comunicació audiovisual. Com veus, no et porto a qualsevol, eh?
0: No, escolta, si és que quan acabis el currículum potser haurem de tancar ja la secció.
1: Doncs li donem la benvinguda, ja parlarem d'emprenedoria, de com fer créixer una marca des de zero, de la importància de la reputació i de com Sant Cugat pot ser un viver d'idees i talent. Benvinguda al Sant Cugat Emprèn.
2: Bueno, pues moltíssimes gràcies per convidar-me.
0: No sé si t'ha deixat alguna cosa per dir.
2: Jo crec que no. Però és que així te n'adones compte com aquells scrolls que fas en els dispositius mòbils, sí. Que vas cap enrere i no me'n recordava tot això ja.
1: Jo, mira, volia resumir una mica la teva trajectòria, però creia que s'havia d'explicar una mica tot perquè has sigut una dona, com diem, molt emprenedora, que has fet moltes coses i estàs deixant empenta dins del món de la comunicació.
2: Bueno, jo crec que no vaig néixer per ser emprenedora, però això a vegades t'ho trobes, eh? I al final és una de les coses que fent una la veritat és així. Després una vegada em van preguntar que per què havia emprès. Després explicaré per què, però també a casa ho he vist. Per tant, jo crec que és una de les coses que igual de forma inconscient estaven i vaig tenir l'oportunitat. Bé, va ser per un moment donat a la meva vida, que volia dedicar-me als meus fills i vaig dedicar-me a la docència a la universitat. Però una mica acabat aquesta etapa, vaig dir, ostres, jo vull tornar. I vull tornar, però m'havia quedat desfasada, que no em surt, no? Havien nascut les xarxes socials, o sigui, la comunicació, diguéssim, online era molt important, i aquí és quan jo vaig decidir, tinc que anar de la mà d'algú, no sé si em voldran... I, de fet, va ser d'una forma forçosa, però com que hi ha una cosa que és característica, perquè també he entrevistat a molts emprenedors, i que som una mica aquest esperit sense saber saltar el buit una mica. Jo crec que això fa aquest esperit que tinguem de, bueno, què és el que ens trobarem? I ja ens ho trobarem.
1: La prova-error, no? No tenim massa estratègia així...
2: Jo no tenia una fulla, i no tinc una fulla de ruta en el bolso, no la porto.
1: Llavors, jo, arrelant aquesta pregunta, com va néixer Carpe Diem? Com va ser el punt que tu vas dir, vull empènyer i vull fer això?
2: El fet va ser que em vaig trobar amb un company de la universitat i li vaig dir, escolta'm, jo vull tornar-hi. I el fet de poder tornar tenia que anar amb algú que estigués més actiu, perquè jo portava 5 anys d'estar activa amb agència. També haig de dir una cosa, mai he estat també car d'estar d'una sola marca, sinó m'agrada posar-me el barret diferents vegades i en diferents moments, no? Jo crec que això també és un punt.
1: I abans, explica'ns una miqueta com ha sigut aquest procés d'integració dins de Morillas, una consultora molt més gran, i has tingut que fer, no sé, deixar algú enrere i o no t'ho has pensat i has dit...
2: Sí, sí, clar que m'ho he pensat. El fet és que hi havia una part molt important que és que el està canviant. Les consultores estan canviant, estan diversificant els seus serveis. Jo estava molt ben posicionada en un nínxol que, si no evolucionava, tenia que evolucionar donant més servei. Per tant, vaig intentar fer-ho sola, no vaig poder, per tant, vaig dir que jo crec que és el moment de fer-ho. Si està canviant en el món solament de la comunicació, també estan canviant el del branding, el de publicitat, el de tot aquest univers, periodisme. El periodisme, ara que s'està estudiant, la meva filla estudia periodisme, és molt diferent, segons quines, bueno, hi ha algunes pautes importants, però està canviant moltíssim i això tenia que ser un què.
1: Clar, entenc també que l'ampliació d'equip, no?
2: Sí.
1: O sigui, necessitaves més gent. T'ha costat el liderar equips i formar gent que vagin alineats amb la teva filosofia?
2: Crec que el més important i el més... S'ha de tenir en compte que el capital humà és el més difícil de gestionar. Les marques no són difícils, són les persones les difícils. I aquí pots tenir molta empatia amb les marques, pots llegir perfectament què és el que pot passar o què pot esdevenir si no estan ben posicionats, si no tenen una bona reputació, però a nivell intern la gestió humana és la més complicada, és el més complicat que m'he trobat. Perquè hi ha una part emocional, però també has de ser racional. Si els números no et surten, has de desprendre de persones. I per mi les persones són molt importants, per mi és el nexe de tot. De tot. I per mi va ser un dels de les decisions difícils, el fet de gestionar personal. M'ho passava molt bé, però també patia molt, no? I, bueno, això és el que fa. Llavors, donat moment vital i moment de que està canviant l'estructura i les agències estan canviant. I estan havent-hi moltes fusions, no diversifiques tant, sinó aglutines, i ets molt més, tens un pulmó molt més potent a l'hora de presentar-li una marca, no? que és el que li pots donar, no? De servei.
1: Parlant de comunicació, quins errors habituals són els que cometen les marques?
2: Aquesta és molt bona pregunta, hi ha un tema de reputació que és potser és l'àrea que jo domino, i entenen que la seva marca és l'univers del món i no és l'univers del món, és ja no solament és una part visual, sinó és una part de posicionament. On vols arribar? Quin és el teu mercat? Hi ha moltes marques que ens venen per al problema de posicionament, però no vull dir posicionament, tampoc vull anar en tecnicismes, ni SEO i tal, que em trobin per Google, no? Que suposo que els nostres oients entendran això, sinó a on vull vendre, no? I com vull vendre, si no tens identificat, perquè és que les persones, com deien, canvien. Per tant, ara, per exemple, la joventut no consumeix els mitjans audiovisuals per excel·lència, sinó consumeixen, què? Pues, TikTok, i se n'assabenten del que passa en el món per les xarxes. Per tant, si no poses l'esforç i el múscul i una part pressupostària interessant online, si el jove és el teu target, doncs... Però tot això va canviant. Cada 10 anys... van haver-hi corrents diferents, no? Llavors, per tant, has d'anar... O sigui, els que som adoptats digitals, no?, que estaríem les tres que estem aquí, doncs hem tingut un coneixement i hem anat esbrinant. Però els fills són ja natius digitals, això ja canvia.
1: T'has avançat a la pregunta, perquè la pregunta era: creus que els mitjans tradicionals continuen tenint un paper clau, i evidentment les xarxes socials ja han entrat per quedar-se, i també hem d'estar preparades i alerta perquè estan en contínua evolució.
2: Correcte. És que també canvia la narrativa. La narrativa és molt important per les marques. Com t'expresses? Què vols expressar-te? Llavors, nosaltres som especialistes en fer aquestes narratives de les marques, no? Ja siguin velles, tinguin 100 anys o tinguin 10 o 2. Això és important. La pregunta de si els mitjans, no, això és com la clàssica pregunta quan vam canviar de l'UVA, que és el DVD, no? Llavors dius, doncs no marxaran, però sí que s'han de posar les piles Avui per avui, per exemple, si estàs en un estudi, com estem ara normalment, hi ha programes, no? La quantitat de programes que hi ha que tenen les seves xarxes socials per anar pitjant aquestes notícies o aquests titulars que estàs donant, doncs pujar-ho i tenir aquesta engagement, no?, que se li diu, aquesta interacció amb el públic que està a l'altra banda de la pantalla.
1: Parlem de xarxes, però parlem d'un altre desafiament, un altre repte en el que ens tenim que posar davant cada dia, que és la IA. Això, com influeix a la hora de comunicar? Quina evolució tindrà tot això?
2: Home, és una eina brutal, és que encara estem aprenent. Vull dir, nosaltres ja utilitzem l'eina. O sigui, a Moria s'utilitza la IA per fer campanyes totalment fetes per IA. És a dir, hi ha una part... perdoneu. Hi ha una part humana que necessita revalidar allò que la IA li poses, perquè al final la IA és que la gent igual no ho entén, però a la IA tu li poses uns paràmetres. Aquests paràmetres van aprenent cada dia de tu, no? Llavors, ja és molt fàcil incloure en aquests paràmetres quan tens una nova proposta, no? Per tant, és... error aquell que li té por a la IA. No, abraça-la com mai, perquè és una cosa que s'ha vingut per quedar-s'hi.
1: S'ha de tenir en compte que no has de fer un copiar i pegar, perquè ni les dades estan al 100% encara.
0: Hi ha moltes escletxes.
1: Exacte.
0: I jo, per exemple, us he de dir que l'altre dia parlant amb un especialista, una persona que treballa en aquest món, em comentava, la IA, com tu apuntaves, Berta, és fantàstica, l'hem de saber aprofitar. L'únic que no li hem de deixar fer ara mateix és decidir.
2: Correcte.
0: Decidir per nosaltres. És a dir, ho podem fer servir com una eina que ens ajudi, però després, a l'hora de la veritat, som nosaltres qui hem de fer el pas de dir això m'interessa, això no, això em fa dubtar...
2: Ha d'haver-hi la part humana.
0: Clar.
2: Que és el que he dit des d'un principi. O sigui, està molt bé, perquè són eines que venen a desafiar i a fer-nos més fàcil. Tu pots modular veus, pots crear avatars, lògicament, però... en aquesta tessitura la mà humana és indispensable, perquè no poden crear coses del res. Llavors, per això són els prompts, no? Els que estàs constantment alimentant-los, però hi ha d'haver-hi una revisió. Però vull dir, s'ha quedat per... I abracem-la, perquè això acaba de començar.
1: Home, ben utilitzada ens estalvia molt temps, eh?
2: Clar.
1: Això és important. Avui dia la reputació d'una marca és gairebé tan important com el producte que es ven. Uh-huh. Berta, com es construeix una bona reputació, una reputació sòlida en un món tan exposat com l'actual?
2: Doncs és molt més complexa com es construeix, perquè necessites temps, que això moltes vegades les marques no tenen, perquè has d'anar construint d'una forma orgànica aquesta visibilitat. Primer s'ha d'humanitzar les marques, no podem sempre estar darrere, jo no vull sortir, no? Allò que diuen els propietaris d'aquestes grans companyies, jo no vull sortir, si no posem veu a qui està darrere i què ha fet doncs que aquesta empresa arribi on arribi, doncs si no vols sortir tu, però ha de sortir algú per humanitzar les marques, no? El primer ingredient és temps, la segona, anar canviant les narratives segons el focus en el que vulguem informar. Aquesta narrativa ha de ser creïble i se l'ha de creure, perquè per molt que nosaltres escrivim narratives, te l'has de creure i l'has de defendre tu, perquè al final ets tu. Si nosaltres som constructors, però que no se'ns veuen.
0: I en aquest context, Berta, els valors... serien
2: un clau. Dels tòpics claus, la tercera, que t'has avançat, serien els valors de la companyia, que és molt important, i evidentment ensenyar-los i mostrar-los, no? No solament a nivell intern, sinó extern. Una de les coses que també s'han oblidat les companyies és que a nivell intern has de fer una molt bona feina perquè aquesta reputació també estigui validada internament, perquè si no... Nosaltres podem explicar que som bons, però els de cadins, escolta'm, allò és un cau. I si és un cau, doncs hi haurà...
0: I predicar amb l'exemple. És a dir, si es defensen uns valors, sí, que es mostrin precisament aquests valors,
2: sí,
0: no?
2: Sí, tal qual. I a més a més, la capa de notorietat és molt fina. Llavors, és tan fina i tan transparent que si els teus propis treballadors no estan d'acord amb aquells valors o que, és, o que hi hagi una disfunció entre el que expliques i el que és, doncs això tard o d'hora serà permeable.
1: Un altre... ens hem avançat amb el tema de la IA i això, però també el món influencer també és molt important avui en dia a les marques. I jo no sé si... un dubte que jo tinc és si les marques estan realment o entenen realment el món dels influencers. No sé si això ho treballeu molt, vosaltres.
2: Sí, sí, sí, ho
1: treballo. Però crec que... perquè, mira, l'entrevista que vam fer passada va ser amb una persona que és un influencer, però té una agència de comunicació. Crec que és una bona combinació per poder fer una bona feina, no? Però, clar, el món influencer ha vingut també per quedar-se i hi ha vegades que, parlant de valors i això, no van molt alineats amb les marques o al revés.
2: Però precisament que estem parlant d'humanitzar, estem parlant de ser transparent, estem parlant de valors, què fan els influencers? Expliquen des de la seva perspectiva si aquell producte o aquella perruqueria o aquell, no sé, el que sigui, o aquelles flors que ha comprat a no sé on, online, doncs són meravelloses i arriben bé. Llavors és una forma d'explicar i de connectar amb el lector i amb el... i amb el i amb l'espectador que hi ha darrere dels dispositius. És absolutament necessari quan és un B2C, que és un business to consumer, que li diem nosaltres a nivell professional, aquestes marques que tenen, que venen directament al consumidor final. Per tant, no tot, evidentment, però és molt important que aquests influencers siguin... poden tenir 1 milió, poden tenir 2 milions, o poden tenir 30.000. Si aquests 2 milions de seguidors o aquests 30.000 són fidels, no són comprats, que això ho sabem, hi ha interacció, això vol dir que fa un bon contingut.
1: O sigui, les marques ara ja miren prèviament això, perquè hi ha hagut com un moment que tot valia, no?
2: Sí,
1: ara
2: no,
1: hi ha coneixement d'això.
2: Ara hi ha molt de coneixement. Precisament, mira, jo vaig estar en una reunió amb una companyia que farà 100 anys, l'any 27, molt important, catalana, i em deia, escolta'm, doncs, no sé, doncs aquesta influencer... Dic, precisament, mira, si em vols preguntar sobre aquesta influencer, que és una de les conegudes, que té sèries a Netflix i tal, dic, precisament és bastant improbable que et connecti amb el nostre, amb aquest producte. Però no perquè no sigui luxe o no luxe, sinó que precisament aquesta persona precisament s'ha anat a Miami perquè aquí ja està col·lapsat. Llavors, van a buscar altres mercats per diversificar.
0: De fet, hi ha una eina, que no sé si la coneixeràs, Berta, és que ara no em feu dir el nom, però hi ha una eina que posa en contacte les empreses, fa com un càsting previ, a l'hora de seleccionar aquests influencers.
1: Sembla que és una aplicació que han creat dues noies a Barcelona.
2: Mm-hmm. UGC, que fan match. Sí, però això és per als que no tenen coneixement de les marques. I aquestes, això és per aquella petita empresa, per aquella pizzeria de barri, però que saps que li va bé, però escolta'm, doncs fan una mica de match amb la gent del... geolocalitzen amb la gent d'aquí, per exemple, no sé, veiem una pizzeria de per aquí, i ho fa amb la gent de per aquí, escolta, que tinc de... llavors fan match.
1: Doncs, has parlat de la ciutat, vius aquí des de fa 15 anys, no?, si no m'equivoco?
2: Sí.
1: Creus que Sant Cugat és un bon lloc per emprendre?
2: És un bon lloc, ja el que hi ha és molt de talent i jo crec que és una ciutat per viure i que això s'ha demostrat els últims darrers 15 anys i vosaltres que em porteu encara més segur. Per emprendre, per connectar, sí. Per emprendre, també.
1: És una ciutat de connexió. De fet, l'última recomanació, gràcies, Berta, et dic la recomanació d'avui també, perquè l'escoltis per si t'interessa. Si ets emprenedora, directiva o simplement t'interessa el lideratge femení a l'era digital, apunta aquesta data. Aquest dijous, 16 d'octubre, al campus de SAD de Sant Cugat es celebra el Women Evolution Congress, una trobada que ja s'ha convertit en referent aquí a la ciutat, amb el lema impulsant el lideratge femení a través de la intel·ligència artificial. El congrés reunirà expertes en innovació, salut, comunicació i diversitat, ponències inspiradores, taules rodones i molt networking, com ja, no sé si ja és la 5a o 6a edició, o sigui que molts dels nostres oients i oientes ho sabran del que parlem. Es parlarà de com la IA pot potenciar el talent femení, millorar la productivitat i obrir noves oportunitats laborals. O sigui, Carme, fins aquí el Sant Cugat Emprèn d'aquest mes.
0: Déu-n'hi-do.
1: Has vist?
0: Interessant.
1: Molt bueno, interessant.
0: Ens hem quedat amb coses, per preguntar-li a la Berta.
1: Ja continuarem, potser la convidarem un altre dia, home.
0: A micro tancat. Berta, gràcies per la visita.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Moltes gràcies, Berta.
0: Cuca, fins a la propera.
1: Ens veiem divendres.
0: Ah, sí, és veritat. Gràcies. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
1: Adéu.

0: Doncs bé, l'ordre del producte no canviarà, doncs, l'ubó que ens explicarà la nostra cuinera, perquè els fuons aniran a tota marxa, les olles també.
1: Sí.
0: Joana, molt bon dia.
1: Bon dia,
0: què
1: bon tal? Dia a tothom, bé.
0: A veure, molt què bé. Portaràs avui?
1: Doncs avui portarem pasta. Aquesta setmana, si un cas, i la que ve, parlarem una mica de lo que és la pasta,
0: molt
1: dels
0: bé.
1: Tipus de pasta. Però avui us poso una lasanya. Lasanya bolognesa.
0: Molt bé.
1: També la podeu fer de verdures, si no voleu.
0: Tipa
1: però
0: molt, bolognesa, la lasanya,
1: molt
0: per favor.
1: Bona.
0: Vinga, va.
1: Sí?
0: Doncs,
1: tipa sí. Molt?
0: Jo trobo que sí.
1: Ai, no, jo trobo... Jo, bueno, és que és també és plat únic, eh?
0: Ah, va, bé.
1: Clar,
0: bé.
1: Perquè la lasanya, si te'n menges... Si menges alguna cosa més, però un tros de lasanya... jo me
0: vinga,
1: la menjo
0: doncs
1: perfectament.
0: Anem a veure els ingredients,
1: doncs,
0: Joana.
1: Llavors, per fer aquesta lasanya, hi posarem la pasta de la lasanya, jo la compro de la que es posa en remull. Ja no la bullim, eh? Per quatre persones sempre són 12 plaques de lasanya.
0: Vale. Perquè... Quantes n'hi van amb el paquet que compres?
1: Un paquet me sembla que n'hi van 20.
0: Ah, vale.
1: Sí, sí, per quatre persones ja n'hi ha prou. Llavors, la carn picada, que és l'essencial d'això...
0: De què la fas, la carn picada?
1: Sempre de cap de llom i vedella, meitat i meitat. Vale. Si hi ha més porc que vedella, tampoc no passa res.
0: Què t'agrada més, tu?
1: Jo
0: trobo que la vedella, a vegades...
1: Jo el cap de llom m'agrada molt més que la vedella. O sigui, jo hi posaria 600 grams i 150 de lo de més, eh?
0: Vale.
1: Sí.
0: És
1: no
0: que la vedella, a vegades, queda una mica forta.
1: Una mica reixut,
0: sí,
1: també.
0: Sí.
1: Llavors hi posaríem dues pastanagues. Jo aquí sempre hi poso pastanaga, tallada ben petita. M'agrada. Un all porro.
0: Ai, jo t'anava a dir...
1: L'all porro aquest que no falti, perquè hem de fer una bona bolognesa. Llavors, una ceba, per allà, una mica grossa, de 300 grams, ben bé, eh? La tomaca jo li poso fregida. Quan tinc ja la ceba i tot, hi poso 5 cullerades de tomaca d'aquestes soperes.
0: D'aquestes que venen ja en pot, Joana.
1: Sí, sí, ja fregida, fregida, eh? Llavors hi poso un bon raig de birranci. I llavors hi poso jo una mica de canyella. Però la canyella, sí, perquè...
0: Tu, he lunçat el nas,
1: tu ja
0: eh?
1: Ho sé que les espècies no t'agraden, però en mesura van bé. Per donar-hi una mica de gustet. I si la teniu en pols, n'hi poseu, però un pols, eh? Ni mitja cullerada de postres ni
0: no de
1: cafè.
0: De seguida,
1: una
0: eh?
1: Mica de canyella i queda molt bo. Llavors, aquest bon raig de birranci i després el formatge ratllat, com és natural. Oli, sal i pebre. I per la beixamel, un litre o un litre i mig de llet. Això ja veurem la que gastarem.
0: La gastes ja en vegades desnatada per fer...
1: Jo sempre la gasto sense lactosa perquè jo sóc intolerant a la llet.
0: Ah, vale.
1: I a casa tot ho faig sense lactosa.
0: Val, molt bé.
1: I així no tinc...
0: I queda bona igual,
1: sí,
0: no?
1: Sí, queda bona. Els canelons, tot ho faig.
0: Així,
1: sí,
0: vale.
1: Sí. Llavors, 4 cullerades soperes de farina per fer aquesta beixamel. I la farina ben plenes, eh? I una mica d'oli i sal. Però l'oli... Aquí, per fer això, jo el que faig, que quan tinc la lasanya feta, com que ja hi he posat una mica més d'oli del compte, amb una cullera grossa trec aquest oli que s'ha fregit aquesta
0: vale.
1: Carn i faig la beixamel d'aquest d'això.
0: I
1: esclar, té el gust de la ceba. Per
0: bé.
1: Això no hi poso mai jo ceba en la beixamel, perquè hi ha molta gent que hi fan...
0: Hi posa ceba, sí.
1: Hi fan ceba.
0: Jo la meva mare sempre li posava
1: jo
0: de ceba.
1: No,
0: eh?
1: Perquè llavors ja hi poso el suquet d'aquest rostit, diguéssim, d'aquesta carn, i aquí hi ha la ceba, hi ha la tomaca, i poses un parell o tres de cullerades, els atreus, i fas la beixamel amb
0: molt
1: això.
0: Molt bé, molt bé.
1: I un pessic de nou noscada.
0: Ah.
1: Però també la nou noscada jo la tinc sencera. Agafo aquell ratllador ratlla... petit i la ratllo una mica. No,
0: molt poca, també,
1: molt
0: no?
1: Molt poca, eh? I, bueno, i quasi ja ho tindrem. Doncs llavors què farem? Agafarem aquesta carn, oli, com és normal, i mentrestant ja posarem aquestes 12 plaques de lasanya en remull, amb aigua calenta.
0: Amb aigua calenta?
1: Sí.
0: Ui, al tanto, apunteu
1: sí,
0: això,
1: amb
0: eh?
1: Aigua calenta, perquè amb l'aigua calenta te s'estova molt més de pressa. Uns 20 minuts...
0: Calenta o al punt?
1: No, calenta que no bulli.
0: Val.
1: Però vull dir, pot ser la de l'aixeta,
0: sí.
1: Però calenta.
0: Val,
1: eh?
0: Val.
1: No cal que la bullis, la de l'aixeta mateix, però quan te surt calenta la poses en un bol gros i llavors hi vas posant les plaques d'embuna en una i els vas remenant perquè
0: val.
1: No s'enganxin una amb l'altra. I els deixes uns 20 minuts. Mentrestant ja rosteixes aquesta carn, que hi haurem posat l'oli. Primer de tot hi posarem, perquè abans es posava la carn sempre a sofregir. Ens equivoquem.
0: Ah.
1: Perquè aquesta carn queda molt dura.
0: Val.
1: Perquè
0: clar,
1: queda molt recremada.
0: També deia això de l'ova d'ella jo, perquè, esclar, fet així és com...
1: Primer de tot hi posem l'oli i posem la ceba. I fem un sofregit de ceba, com si fes un sofregit normal. I llavors, com fa un rato que ja tenim aquesta ceba, que agafa color, i posarem l'all porro, perquè l'all porro es cou molt més de pressa.
0: De l'all porro què et poses? Només la part blanca, Joana?
1: Sí, quasi bé. I part verda també, eh? Jo, sí. Jo m'agrada tallat petit, eh? Tallat
0: va,
1: petit.
0: Va, va.
1: I llavors ja hi haurem tingut la pastanaga, haurem tingut aquí la ceba, que es anirà fent. I posarem aquest all porro, i llavors hi posarem aquest got de vi ranci perquè s'evapori. I tirarem la carn aquesta.
0: Mm.
1: La passarem uns 10 o 15 minuts, no gaire. I incorporarem aquesta tomaca que hem dit.
0: Val.
1: Aquesta tomaca que ja
0: si
1: li
0: ja
1: posem...
0: Si ja no queda la carn tan recremada
1: no,
0: i tan forta com
1: recremada.
0: Jo,
1: vale. Jo amb els macarrons i tot, tot ho faig així,
0: val,
1: eh?
0: Val, molt bé.
1: Llavors ja hi posarem doncs, la carn aquesta, la deixarem passar uns 10 minuts o 15 i posarem la tomaca i ja veurem que això se'ns va quedant tot tou amb una forquilla ho va aixafant, eh? I llavors hi posarem un raig de llet aquí.
0: Ah.
1: Perquè la llet, què ens donarà? Ens donarà amorositat aquesta
0: però
1: carn.
0: Però no massa llet que no, no la tapi ni res, res.
1: No, no, en aquí en aquesta carn hi posarem un got d'aquests de vi,
0: sí,
1: ple.
0: Val.
1: I llavors ja es anirà evaporant, i llavors tu ja vas fent.
0: Clar, això hi deixa un puntet.
1: Això
0: molt...
1: que ja t'hi queda, aquesta carn tova, que quasi bé queda ben tova, perquè llavors amb la cullera de fusta la vas aixafant, i llavors ja quan tens les plaques de lasanya i els has tret, els has posat a escórrer, poses un xugamà d'aquests de cuina que tenim de cotó i a sobre hi posem les plaques de lasanya.
0: I els omplim. La pasta dels canelons.
1: La pasta dels canelons. Eh? Els omplim. Jo faig, o sigui, una placa, carn, una altra placa, tres pisos. Tres plaques per cada un, perquè n'hi ha suficient. Eh? I llavors ja tenim una plata del forn a què hi hem posat la mantega, anem posant les plaques per ordre, anem posant tot... Jo primer poso totes les plaques sense res. I llavors amb la cullera ho vaig omplint. Poso l'altre...
0: L'emplenes gaire o què?
1: Molt tampoc, eh?
0: Val, bueno, és qüestió de repartir d'aquesta carn que tens.
1: I si te'n sobra d'aquesta carn, guarda-la.
0: La pots guardar pels macarrons.
1: Pels macarrons, per fer uns espaguetis, l'agafes, la poses al congelador i cap problema.
0: Val.
1: I si en vols fer una mica més ja, perquè jo a vegades ja en faig un quilo,
0: ah,
1: i penso així, aquest quart de quilo, si me'n sobra ja la tindré per un altre dia, perquè la bolognesa és bona bon rato, eh?
0: Vale.
1: I llavors ja hi posem les plaques aquestes, els anem omplint, els acabem d'omplir, i posem tota aquesta beixamel a sobre i formatge ratllat. I el forn. I ja ho tenim.
0: Forn a dalt i baix?
1: Dalt i baix. Vale. Jo forn dalt i baix, sí.
0: El fas anar un ratet més a dalt
1: sí,
0: o no?
1: Sí, no. Jo el poso dalt i baix, ja el prescalfo, mentre ja tinc això, li poso i... uns 20 o 22 minuts, a 190 o 200, depèn del forn, dalt i baix. Ja
0: jo t'he preguntat, Joana, això de les plaques i la quantitat de carn,
1: sí,
0: perquè jo últimament t'he dit, ui, activa, perquè, esclar, me van presentar una lasanya amb una quantitat de carn.
1: Que n'hi havia massa. Has temereja tanta
0: Déu
1: carn.
0: Meu,
1: sí,
0: de veritat, eh?
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Vull dir que...
1: Jo amb aquesta quantitat, a vegades, si me'n sobra, doncs és el que faig. La guardo i la tinc en un tàper per fer uns espaguetis. Per
0: com
1: fer...
0: la descongeles, la poses en el microones
1: no,
0: o no? Ho fas en
1: no.
0: La deixes en la
1: sempre
0: nevera?
1: Sempre la deixo a la nevera i si és un dia d'aquells de pressa la deixo a temperatura ambient, que diu que no s'ha de fer, eh?
0: Bueno.
1: Que no s'ha de fer.
0: Però bueno,
1: com que la tens en un tàper tapat i el dematí diu, ostres, ara tinc aquella carn, l'agafes, la deixes a sobre el mar tapat?
0: Sí.
1: Tapat, i com és el moment, la poses a la paella i també hi tires una mica darrere de llet, encara que n'hi hagis posat, i amb aquella llet ja es cava allò de descongelar.
0: El birranci, quan el poses? Com ja
1: birranci,
0: la llet aquesta com, i birranci o com?
1: No, el birranci li posarem quan tenim la carn, que ja l'hem passada, un bon raig de birranci que s'evapori.
0: Bueno, i la llet com la posem?
1: La llet, com hi hem posat la tomaca, en mica, i llavors li posem en aquesta tomaca un got de llet.
0: Val.
1: Perquè aquesta llet farà que la carn ens quedi molt més amorosa.
0: Amorosa.
1: Sí,
0: bé.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, Joana. Doncs tornem a repetir aquests ingredients. De lasanya no ho empleneu gaire, perquè això...
1: Això ja és el gust de cada un.
0: Vinga.
1: Però si l'empleneu massa, tampoc no queda... Bueno, hi ha molta carn.
0: Sí,
1: ja veureu
0: ja
1: que us quedi...
0: Ja la vaig quedar molt embafada.
1: Que us quedi pla, com està plana, amb una cullera ha de quedar planeta.
0: Sí, sí.
1: Eh?
0: Val. Molt bé, vinga. Els
1: doncs, mireu, aquestes 12 plaques de lasanya, que els posarem, hem dit que els comprarem, que no s'han de bullir, que els posarem en remull amb aigua calenta, els 3 quarts de quilo aquest de carn picada, de cap de llom i vedella, al vostre gust, les pastanagues, un parell o tres, jo sempre li poso tallada petita. Un
0: all porro, que
1: la ceba,
0: molt.
1: Les 5 cullerades de tomaca, aquesta tomaca ja fregida,
0: sí.
1: Un pols de canyella, si no en teniu un pols ni podeu posar un tros, la lligueu amb un fil, sí. I després la traiem, eh? No, va, ens recordem de treure-la. Un raig de birranci, formatge ratllat, oli, sal i pebre, i per la beixamel farem aquestes cullerades soperes de farina i tindrem reservat un litro i pico de llet. Llavors, la llet, depèn de la farina, el que se'ns vegui, i posarem més o menys.
0: No. Ja sabeu que hem d'anar afegint a poc a poc, no, Joana?
1: Primer, què hem de fer? Hem de sofregir aquesta farina perquè ens quedi cuita, eh? Perquè, si no, la beixamel tindria gust de farina crua.
0: Ah, vale.
1: Agafem aquest oli que hem dit d'aquest mateix que hem fregit, un parell o tres de cullerades, que a vegades ens en sobra, i si us en sobra, també guardeu-el.
0: Va, molt bé.
1: Llavors, amb aquest mateix oli, farem aquesta beixamel. I ja veurem que hem de posar-hi l'oli quan la farina ens ho demana.
0: Ah, va bé. N'ha de posar a poc a poc, això, Joana,
1: exacte.
0: Eh?
1: Exacte. Llavors, quan ho tinguem, i anem posant la llet natural, i amb l'escumadora l'anem remenant, i depèn del gust nostre, si la volem més espessa o menys.
0: Molt bé, molt bé.
1: I llavors serà un litre o un litre i quart, depèn. La sal, també ja ho hem dit, i un pols de nou moscada, si us agrada anar a la beixamel.
0: Molt
1: si no us
0: poca,
1: agrada,
0: molt
1: no n'hi pugueu.
0: Ja us recomano que...
1: No un pols, sinó jo la tinc sempre aquestes nous, que, i la ratllo una miqueta amb el ratllador, perquè tinc un ratllador petit, un més gran...
0: Sí. Mare meva, aquesta cuina que
1: aquell
0: més petit, maca.
1: I una mica, ja està, ja ho tenim.
0: Molt bé, Joana, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho, per estar aquí, la nostra cuinera de la ràdio, la Joana Molins. Gràcies.
1: Vinga, fins la setmana vinent. Adéu-siau.
2: Continguts en xarxa.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
2: Jacint Verdaguer i Santaló va néixer a Folgueroles el 17 de maig de 1845 i morir a Vallvidrera el 10 de juny de 1902. Fou un prevere destacat poeta en llengua catalana. Verdaguer és una de les grans figures de la Catalunya moderna, poeta romàntic adscrit a la generació de la Restauració de 1874, que en el marc de la Renaixença torna a situar la llengua catalana en la categoria de llengua literària. Una de les seves grans obres més coneguda és l'Atlàntida. Escoltarem ara, però, aquest poema, La mort de l'escolà, que més tard gravaria i interpretaria el gran cantant català Emili Vendrell. La mort de l'escolà. A Montserrat tot plora. Tot plora d'ahir ençà, que allí, a l'escolania, s'és mort un escolà. L'escolania, o verge, n'és vostre colomà, aquell que ahir us cantava, qui avui no el plorarà. En caixa blancosina, mireu que hermós que està, n'apara un lliri d'aigua que acaben de trencar. Té el violí a l'esquerra que solia tocar, lo violí a l'esquerra, l'arquet a l'altra mà. Sos companyons de coble lo duen a enterrar. Lo rossinyol salmeja, salmeja més enllà. Quan veu l'escolania, calla per escoltar. Lo cant de les absoltes comencen a entonar. Lo primer vers que entonen del cel sembla baixar. Lo segon vers que canten se posen a plorar. Lo mestre de la cobla los encorta en va. Les fonts ja són rieres i les rieres mar. Oh, paisatges de la Verge, bé teniu de plorar. El que millor cantava venim de soterrar. Los monjos també ploren, sols canta un ermità, sentint cantar los àngels i amb ells lo nou germà, ocell d'ales obertes que cap al cel se'n va. Mentre ell canta pels aires, lo violí sonar.

0: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Com un joc vam escriure un grapat de cançons.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla la Tina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys.

0: circulen les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la ecosistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges del Baciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Media. I fins aquí les notícies.
1: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
6: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui a l'Espai d'Economia volem respondre una pregunta que preocupa moltes famílies. Es pot planificar una herència per pagar menys impostos? Per resoldre dubtes i explicar com fer-ho de manera legal i efectiva, ens acompanya Lluís Besart i Serrallonga, advocat i soci d'Auren Legal i professor col·laborador del Màster Universitari de Fiscalitat de la UOC. Molt bon dia, Lluís.
1: Hola, bon dia.
0: Avui és un tema, bueno, com tots, que segur que ens hem plantejat més d'una vegada i que és interessant que abordem, més d'hora que tard, no?
1: Correcte, és un tema que sempre fa certa recança, no? Perquè dius, bueno, tothom sap que algun dia es morirà, però acceptar-ho i pensar i posar mort de les seves voluntats testamentàries, diguem-ne, doncs no és un tema fàcil, no? És veritat que com més

0: Ara potser tens més consciència, però en qualsevol cas, fer un testament, com ara comentarem, té moltes avantatges a qualsevol edat, especialment, òbviament, si tens parella, si tens fills, no? Encara que siguis una persona, encara que tinguis 40 anys, 50, és igual, és molt útil per, bueno, pel que ara comentarem.
1: Comencem pel bàsic, pel més important. Per què és important fer precisament el testament?
0: Bueno, a nivell legal hi ha dues situacions, no? Una persona ha mort, diguem-ne, doncs, si té testament, doncs mana el que diu el testament, i si no ha otorgat testament, és el que se'n diu una successió intestada, vol dir sense testament, val? Aleshores, el testament, quins avantatges té? Pensem que otorgar un testament davant de notari, s'ha de fer davant de notari, preferentment, val? El que té és, bueno, és molt barat, pot costar 60 euros, 80 euros, vull dir que és un cost molt mínim, i el que fa és ordenar una mica la voluntat de la persona que deixa els béns als seus hereus. Aleshores, algú pot pensar, bueno, això de fer testament és pels rics, no? Qui té molt patrimoni, doncs té més sentit. No, qui té més patrimoni té més sentit, potser sí, però té igual de sentit per una persona que té un patrimoni normal o poc patrimoni. Només que tinguis una vivenda habitual, a vegades, i alguna cosa més, algun compte corrent, el que sigui, és important i és útil fer testament. Per què? Perquè si tens testament, s'estarà el que digui el testament, i si no tens testament, es reparteix de la següent manera. Tots els béns que tingui el causant, la persona que es mor legalment es diu el causant, val? Que causa una mica l'herència, tot el que té el causant, si té cònjuge o parella de fet, a Catalunya la parella de fet s'equipara civilment a un cònjuge casat civil o religiosament, val? Pues tot l'ús de fruit, o sigui, el dret a utilitzar tot el que té aquella persona va parar al cònjuge. I els fills, si n'hi ha, reparteixen per parts iguals el que en diuen la nova propietat. És a dir, es desmembra la propietat i el cònjuge té dret a utilitzar-ho tot, i si està llogat, per exemple, a cobrar les rentes, val? El que es diu l'ús de fruit, a gaudir dels fruits, diguem, d'aquella cosa, i els fills es queden amb la nuda propietat. Nuda propietat en sentit de la propietat pelada, no? Per tant, això a futur genera problemes, perquè si el pare o la mare, el que queda, no?, el cònjuge que en diuen que sobreviu, i els fills volen vendre alguna cosa, encara que sigui una plaça de pàrquing, doncs resulta que estan condicionats a posar-se d'acord tots, tant l'usufructuari o usufructuari, que és el cònjuge, que sobreviu, com els fills, que són els seus propietaris, per poder vendre la plena propietat. És a dir, que és un lío important el fet de no otorgar testament perquè queda repartit d'aquesta manera. Què passa? Que si no es fa testament, suposem que només hi ha fills, perquè mor a premòria el cònjuge i ara mor el segon cònjuge, i no hi ha testament, doncs, bueno, els fills ho reben tot per parts iguals. Aleshores, els fills es troben, posem que siguin tres fills, els fills es troben per parts iguals amb tot el que hi ha. Un immoble, un pis, un pàrquing, el que vulguis imaginar-te, està per parts iguals, el mateix. Si volen vendre-ho, tots són problemes. Si amb el testament tu decideixes, com a testador, que això anirà per aquest fill, això per l'altre, això pel cònjuge, és a dir, tu decideixes el què, doncs els hi poses molt més fàcil. Més allà hi ha, per no parlar dels tràmits, que has de fer una successió intestada. Si no hi ha testament, doncs tens que obrir un procés de successió intestada, veure quins són els hereus, veure quins són els fills, si n'hi ha, si tots els que sembla que són i són o n'hi ha algun més, a vegades hi ha sorpreses si surt algun fill que no esperaven, bueno, és a dir, en definitiva, fer testament t'estalvia tràmits i ordena d'una forma lògica i pràctica la voluntat testamentària de la persona que causa l'herència.
1: Com a conseqüències, quines són les que ens podem trobar pel fet de no tenir planificada precisament aquesta herència? Ens pot suposar més costos, per exemple?
0: Sí, correcte. Si resulta que no hi ha testament i tot va per parts iguals, o es divideix d'aquesta manera, els fills s'han de posar d'acord, no? D'alguna manera, s'han de posar d'acord per tal de repartir-s'ho. És a dir, i a vegades volen tenir-ho per quartes parts, però a vegades ells mateixos s'ho reparteixen. No? Mira, doncs saps què? Un cas senzill. Hi ha tres immobles i són tres fills, no? Per dir un cas senzill, doncs ells podien tenir els tres immobles per parts iguals, una tercera part cada un, per tant ho tenen tot embolicat, perquè tots són copropietaris de tot, això per llogar-ho, per utilitzar-ho, per vendre-ho, és un problema, però ells poden decidir davant del notari de dir, no, nosaltres ens adjudiquem l'herència quedant-nos cada un de nosaltres un dels immobles. Clar, què passa? Els valors no són iguals, és a dir, seria molta casualitat que tinguessin tres immobles de valor idèntic. Llavors hi ha el que en diuen excessos. Què pot provocar això? Doncs si un renuncia a favor del germà d'una part de l'herència, hi ha una donació pel germà. Si resulta que no renuncia, sinó que li canvia a canvi de preu, fa una mena de permuta, pagues impost de transmissions. És a dir, si no hi ha testament i ells s'han d'apanyar per entendre'ns i han de repartir-s'ho, els costos fiscals addicionals poden ser importants.
1: Déu-n'hi-do. Sovint, quan es parla d'herència, sentim un concepte que és el dret de percebre la legítima. De quin percentatge estem parlant a Catalunya?
0: Sí, Catalunya, bueno, això de les herències val a dir que és un tema que cada comunitat autònoma té el seu règim, i el dret civil català en aquest cas també pues, té un règim especial. A Catalunya la legítima a la qual tenen dret els fills, encara que no estiguessin nomenats hereus, encara que el pare o la mare no els hagués deixat res, és el 25% del total del caudal de l'herència, del valor de l'herència. S'ha d'agafar tots els béns de l'herència, es valoren, surt un valor, si aquest valor és base 100, per exemple, doncs el 25, és el 25% de 100, és el que els fills tenen dret a rebre com a legítima, a repartir per pares iguals. Si hi ha un fill, rep el 25%, si n'hi ha dos, cada un rep el 12,5%. És a dir, reparteix el 25% com a valor absolut entre tots els hereus que hi hagi, tots els fills que hi hagi, perdó. Tots els fills. Per tant, la legítima, diguem-ne, sí que no es pot, és a dir, no tenen dret els fills a cobrar-la amb independència de que siguin nombrats hereus, a no ser que hi hagi una causa i el pare o la mare els hagi desheredat. Val?
1: Això es pot fer?
0: Es pot fer. Civilment existeix la figura del desheretament. El que passa que es pot fer, però és molt difícil. Molt difícil perquè la llei... són supòsits molt taxats. En el cas, per exemple, de maltractament dels fills cap al pare o la mare, en cas d'abandó, en cas de que s'hagi comès algun delicte contra el pare i la mare. En aquest cas, el pare o la mare pot desheretar els fills. Val? Però això ho ha de fer judicialment. No pot fer-ho ell perquè pensa que l'han maltractat, per exemple, o ella, sinó que té que anar al jutge i el jutge és el que decreta si hi ha o no hi ha causa de desheretació. Per tant, jo amb quasi 30 anys de professió no he vist mai que un pare o una mare n'és a voler desheretar uns fills. És veritat que hi ha casos que sí, que hi ha casos, suposo, que són prou greus com per constituir causa de desheretació. Però és difícil, ho ha de decretar un jutge i amb casos molt taxats.
1: Mm-hmm. Com funciona la fiscalitat de les herències?
0: Sí, la fiscalitat, no? De quan es paga i qui paga, no? Més o menys. Bueno, això també depèn molt de la comunitat autònoma. Ara estem a Catalunya, per tant, parlarem més del que passa a Catalunya, però bueno, la fiscalitat de les herències incideix en molts factors, eh? Una mica intentem simplificar-ho, però el grau de parentiu, evidentment, és molt important. No és el mateix ser el cònjuge o un fill que ser el nebot o un amic, no? És a dir, depèn qui sigui el destinatari de l'herència, pot ser molt, molt més car, no? És veritat que quan són parentius propers a Catalunya en concret, hi han bonificacions importants. Per exemple, el cònjuge, o sigui, el fet de ser cònjuge o parella, de fet, això és important mencionar perquè el territori comú, el que és el reste d'Espanya, no és així, però aquí sí, aquí s'equipara la parella, de fet, legalment reconeguda, al cònjuge que tingui un vincle matrimonial. Val? És a dir, està equiparat a tots els efectes. Té dret a la quarta viudal, no? Si es donés el cas, etc. No? Aleshores, una mica... Aquesta equiparació fa que, a més, a nivell, aquesta equiparació civil, a nivell fiscal, s'otorga una bonificació del 99%. És a dir, avui en dia a Catalunya podem dir que les herències entre cònjuges, si falta un cònjuge o l'altre membre de la parella fet, i es deixen l'herència recíprocament, cosa molt comú a Catalunya, és el que en diu el testament recíproc, si falta un, va tot a l'altre, si falta l'altre, va tot a l'un. Això té una bonificació del 99%. Val? No cal posar números perquè ja entenem que un 99% és pràcticament no pagar impostos. I em direu, pues ja ho tenim, no? Jo ho deixo al cònjuge i quan falti el segon cònjuge, doncs ja n'hi anirà els fills, si n'hi han. Això pot ser una trampa, perquè si entrem en elements de planificació successòria i considerem el conjunt de la tributació de pares i fills, o mares i fills i filles, val? S'han de fer números, sempre s'ha de mirar cada cas concret, cas per cas. Per què? Perquè podria semblar que entre cònjuges no es paguen impostos, que és veritat, però després quan s'ho troben tots els fills procedent del segon cònjuge, quan falta el segon cònjuge, poden acabar pagant més que si sumes donacions en vida, val? O que no tot vagi a un sol cònjuge i es reparteix entre cònjuge i fills. Val? S'han de fer números, però a vegades si mires la tributació entre cònjuges i la tributació futura de fills i ho poses tot amb un full d'Excel, pot ser, i depèn cada casa, insisteixo, pot ser millor que no tot vagi a un cònjuge quan falta el primer, sinó que vagi una part, no? I que l'altra part vagi i comenci en els fills, i aquesta és la voluntat i les possibilitats de la família, no? O de les parelles, i a partir d'aquí la tributació global a vegades et dones compte que és més baixa. Inicialment és una mica més alta, però finalment, quan hereden els fills, acaba sent més baixa.
1: Què significa acceptar una herència o benefici d'inventari?
0: Sí, això és un concepte també previst a la normativa civil. Aleshores, quan una persona és instituïda per testament, no? Hereu universal, això vol dir que rep tota... Bueno, una o diverses, van ser diverses persones hereves universals, vol dir que reben tots els béns, val? D'aquella persona que ha mort. Aleshores, clar, no només reben tots els béns, sinó que no tots els actius, sinó també els passius. És a dir, si aquella herència tingués deutes, per exemple, una hipoteca o un deute, el que et vulguis imaginar, deutes que venen de l'empresa, derivacions de responsabilitat que vinguin d'Hisenda, de la societat social, si aquella persona que ha mort té deutes, a l'hereu universal també les hereta. I les hereta sense límit. És a dir, si acceptes el benefici inventari, el límit és el que reps d'herència. És a dir, pots quedar sense herència. Punto. Si no acceptes el benefici inventari, el teu patrimoni previ a l'herència pot veure's compromès. Però això és molt important en cas de dubte. Si veus que, bueno, que la persona que, bueno, sigui el pare o la mare, però saps que tenia lius amb Hisenda, lius amb la seguretat social, hipoteques o el que sigui, i les deutes poden arribar a ser superiors als béns, als actius, aleshores és prudent, molt prudent, quan vas al notari a acceptar l'herència, acceptar-la amb la clàusula d'acceptar acceptar-la a benefici d'inventari. Això vol dir que es fa inventari i al final, si els deutes són més alts que els actius, no rep res. Però tampoc assumeixes l'excés de deute. Cosa que si no ho fas a benefici d'inventari pots arribar a respondre amb els teus béns propis previs a acceptar l'herència.
1: El que seria una herència enverinada.
0: Sí, podríem qualificar-ho així, és a dir, si tens més... Exacte, si tens actius i passius però queda un net positiu, encara reps alguna cosa, però si no, pot ser complicat.
1: Parlem dels principals instruments de planificació d'una herència.
0: Sí,
1: quins serien?
0: Sí, molt sintèticament. Podríem tenir 3 o 4 com a consells bàsics a tenir en compte. Dic a tenir en compte perquè sempre s'han de posar números i sempre a cada cas s'ha de mirar individualment. Però, per exemple, donacions en vida. Donacions en vida, aquí a Catalunya, segueix sent, altres comunitats autònomes no, però a Catalunya sent molt útil. Molt útil perquè si vas al notari i un pare o una mare fa una donació a un fill o una filla, acabes pagant com a màxim el 9%, val? Hi ha una escala del 5, 7, 9, com a màxim el 9%, val? I si tu compares amb el tipus màxim de successions, que és el 32, doncs així, més nominalment, podria haver un bon estalvi, no? Aleshores, el que és molt important és dues coses amb el tema de donacions en vida. Una és que el que dones no tingui plusvàlues acumulades. Si tu dones un immoble que et va costar 10 i el vens i ara val 15 i el dones, a part de pagar impost de donacions al 9%, per exemple, el que dona, que és el pare o la mare, paga renta. És com si el vengués, perquè té una plusvàlua de 10 a 15. Per tant, és important que el que es doni no tingui plusvàlues acumulades. Diners amb efectiu, fons d'inversió que no tenen guanys... Bueno, val. I un altre tema molt important és, tens que dir, quan fas la donació, si és col·lacionable o no. És un concepte civil. Col·lacionable vol dir si va a compte de la futura herència. Val? Una donació pot ser pura i simple, en el sentit de que t'ho don i no i ja està, i per tant aquell fill o filla ho rep i punto, o pot ser per evitar greuges entre la mare i els germans, que aquella donació que li fas a un fill vagi a compte de la futura herència. Per tant, aquell fill, aquells diners, per exemple, que li ha donat el pare o la mare ara en vida, el rebrà de menys quan rebi l'herència d'aquell pare o aquella mare. Val? Això és el que es diu col·lacionable a l'herència. És com si fos... Val? Pot ser de les dues maneres. Un altre element, i aquí per no entrar en molts detalls ara, que tampoc tenim prou temps, el fet de l'ús de fruit, és a dir, desmembrar voluntàriament, de dir, doncs jo li deixo com a cònjuge l'ús de fruit al cònjuge, de tot, i la no propietat als fills. Aquí aquest consell sí que s'ha de mirar molt amb compte, perquè seria una mica quasi com una successió intestada, no? Per tant, aquí s'ha d'anar en compte, perquè en alguns casos surt, és interessant, en altres no. Per què ho diem, això? Ho diem perquè l'impost és progressiu. És a dir, com més heretes, més pagues. D'una forma no proporcional, sinó progressiva. Per tant, com més reparteixes l'herència entre més hereus, entre més agents, entre el cònjuge, els fills, etc., doncs més baixes la pressió fiscal. Una cosa molt important, pactes successoris. A Catalunya els tenim, a la resta de l'Estat no funciona tant, però aquí sí. El Codi Civil de Catalunya doncs, parla de pactes successoris, que és un tema que s'ha de fer davant de notari, també, i això pot suposar, en alguns casos, un estalvi molt important. Té pros i contres, perquè vol dir que aquella persona que estableix un pacte successori dient aquest immoble serà per aquest fill, aquests diners per l'altre, aquest no sé què, aquest element per l'altre. Això ho firmen tots, aquest pacte no és un testament, és a dir, no és unilateral.
1: Sí, és un pacte.
0: És un pacte, com el seu nom indica, correcte, i ho firmen tots davant de notari. Per desfer-lo, no ho pots desfer via testament, i per desfer-ho han de signar tots una altra vegada. Per tant, és un tema que quan ho fas, queda per sempre més. I no en pots disposar. O sigui, no t'ho pots vendre, no pots... Val? O sigui, bueno, però és una eina de planificació que s'ha de tenir en compte. En cada cas s'ha de mirar el què. Val?
1: Empresa... Hi ha alguna també així més important?
0: Sí, un parell potser important. Si estem heredant accions d'empreses, empresa familiar, també hem de tenir en compte si es donen els requisits per aplicar la bonificació al 95%. I per últim, una cosa molt pràctica, que a vegades es menys té, però molt i molt pràctica, és si jo heredo immobles i la meva intenció és vendre'ls després d'heredar, perquè no m'interessa mantenir aquella propietat, jo sóc un fill, i rep diversos immobles, i un d'ells dic aquest me'l venc. Tenim que mirar quin és el valor que posem a l'herència, perquè depèn, hi ha uns valors mínims fiscals, val, que tenim en compte, però a vegades estan per sota el valor de mercat. Clar, si jo venc després, pagaré renta. Per tant, si jo ara a l'herència poso el valor de mercat i a continuació ho venc, no tinc plusvalor renta, perquè com que ho he posat un valor de mercat, puc equivocar una mica, però si encerto més o menys, no pagaré renta, pagaré successions. Si jo poso el valor mínim fiscal a successions i el valor de mercat és més alt, quan el vengui pagaré renta. Per tant, si hem de fer un càlcul en cas de voluntat de venda, per dir on vull deixar la plusvalor, a successions, amb el valor mínim, o a renta, posant el valor de mercat a successions. S'ha de fer aquest petit càlcul perquè puc arribar a estalviar pues, un import, a vegades, important d'impostos.
1: Com a conclusió, a tenir en compte sobre la importància de fer testament.
0: A veure, jo recomanaria, per l'experiència que tinc i el que he vist amb clients durant anys, fer testament sí o sí. Jo crec que és una eina molt útil, com hem dit al començament, estalvia tràmits administratius, ordena la voluntat, evita conflictes amb els hereus a futur, i per tant, testament sí o sí. I una última conclusió, no la fiscalitat és l'única cosa que ens ha de guiar amb plantejar un testament. És a dir, a vegades, clar, amb un client li pots dir, mira, fiscalment et surt a compte donar-ho tot en vida als fills, però clar, això és bastant important perquè es queda sense béns. Per tant, el tema personal prima, és a dir, jo sempre als clients els diem, escolta, què és el que vols? Tu com vols fer-ho? Llavors anem a sobre com vols fer-ho, i per tant el tema personal pivota la fiscalitat. Anem a buscar la manera dintre de la llei, lògicament, que sigui més eficient i que pugui optimitzar aquesta fiscalitat. Per tant, no decidim només en base a la fiscalitat, decidim primer de tot personalment, i a partir d'aquí li afegim la millor fiscalitat possible.
1: Doncs tenim feina, són deures que hem de fer tots. Avui hem parlat d'un tema també important. Gràcies, Lluís, que tinguis molt bon dia.
0: Moltes gràcies, bon dia.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.

0: Minuesa és un artista que ha convertit la quotidianitat en poesia visual. Pintor, escenògraf, il·lustrador i docent, la seva trajectòria està profundament lligada a Sant Cugat, ciutat que considera casa seva des dels 11 anys. Conversem amb ell sobre la vida, l'art i tot allò que dona llum als seus quadres. Què tal, Paco, com estàs?
1: Hola, doncs mira, molt bé, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
0: Tu vas néixer a Beas de Segura, però cap als 11 anys la teva família va decidir venir a Sant Cugat.
1: Sí.
0: Vau venir directament a Sant Cugat?
1: Vam venir directament a Sant Cugat. Prèviament els meus pares havien tantejat, havien cercat a altres indrets, però teníem molta necessitat de... El meu pare va decidir, doncs, que efectivament havien de marxar d'allà. Era el temps aquell de la immigració, realment d'Andalusia, d'Extremadura...
0: Múrcia.
1: De Múrcia, I nosaltres érem, doncs, uns més, no?, que vam venir aquí. I vam venir expressament a Sant Cugat perquè, teníem el plus de tenir part de la família aquí. I, per tant, doncs, vam decidir per això.
0: I què et queda ja a Segura?
1: A Beas de Segura? El batec del cor intens, quan vaig. I em porta directament d'una manera fulminant a la meva infància. Em queda el record, doncs, del meu carrer, de la casa meva, que encara hi és en peu, i per tant, doncs, els records de la infància molt tendres.
0: Uh-huh. I com recordes aquell canvi de vida a partir que arribeu aquí a la ciutat?
1: Jo el recordo, doncs, era molt, molt... Bueno, era un infant, tenia 11 anys i jo seguia molt els tic-tacs de la meva mare, sobretot. Deia, aquí estarem bé, i jo hi confiava i de seguida m'hi vaig habituar. Home, trobava a faltar, teníem a casa... Era una casa que teníem uns patis i teníem un espai per, doncs, gaudir i jugar a l'aire lliure, i aquí no ho tenia, perquè estàvem en un piset molt petit, però era, per mi, tot allò, estar amb els ulls com a taronges, perquè tot era nou, per mi era tot, era diferent, era molt gran tot, i per tant, doncs, estava més fascinat que una altra cosa, saps? Vull dir, no tenia enyorança d'infant, no?, de la meva procedència.
0: Uh-huh. Sovint expliques que de petit tu somiaves com ser Picasso.
1: Sí. Més que somiar, jo de petit... No sé, de petit és allò que tens molts somnis, no?, de dir que vols ser torero, vols ser Tarzán, vols ser Joselito... O
0: tu
1: vols,
0: no, tu Picasso.
1: Saps? No, vaig passar per tot aquest procés.
0: Ah, sí?
1: Sí. I ja va arribar un moment que ja, aquesta edat, que ja vaig començar a dibuixar i a enganxar-m'hi amb el tema, doncs ja volia ser com Picasso. I no ho he deixat... ja t'ho explicaré, ja ho explicaré un altre dia, el per què he deixat de voler ser Picasso.
0: Per què? No, digueu, per què?
1: No, perquè he conegut la figura de Picasso i de la seva biografia i de més, i ara m'ha influït moltíssim, inclús la mirada que tinc sobre la seva obra, la seva personalitat. I al conèixer la seva personalitat, una persona que era... absolutament un malic, un gran malic amb un pinzell, doncs esclar, a mi m'ha decepcionat moltíssim aquesta figura, i ja no vull ser Picasso, ara vull ser Paco Minuesa.
0: Això està molt bé. Escolta, què tenia aquell infant, el Paco petit, que intuïa que el seu camí seria... l'art.
1: Què tenia? Què podia tenir? Doncs mira, et diré una cosa. Principalment, jo trobava que a través del dibuix, que, no sé, certament em sortia mitjanament bé, doncs tenia el reconeixement dels pares, tenia l'atenció dels pares. Era la forma de trobar que la meva mare i el meu pare estessin una mica contents de les meves actituds, les meves funcions com a nen, i llavors vaig continuar amb això, apostant per això. És a dir, fer una funció en la qual t'estimin. Això és una cosa que jo vaig detectar de seguida.
0: Però tindries habilitats per fer aquella funció?
1: Sí, sí, sí, vaig desenvolupar aquestes habilitats, sobretot perquè vaig insistir, fent el, dibuixant el Pato Donald i els tebeus aquells del Capitán Trueno i el Jabato. Copiava...
0: Eren lectures habituals,
1: sí,
0: teves.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Escolta, la teva formació després continua a l'escola, la Llotja de Barcelona. Què et va portar aquells anys d'aprenentatge i no sé si recordes algun mestre en especial?
1: Mira, jo l'escola d'Arts i Oficis de Llotja de Barcelona jo vaig cursar, en 2 anys vaig cursar els 4 cursos intensivament, perquè jo estava ja treballant a l'escola d'art. O sigui, jo aquesta titulació la vaig treure ja sent una persona que estava funcionant, estava treballant, i ja em guanyava les garrofes. És a dir, necessitava precisament aquesta titulació per exercir la feina que feia de professor de l'escola d'art, perquè en principi vaig entrar sense cap titulació. Tenia el 4 de batxillerat, que era abans, i prou. Soc absolutament autodidacta i, per tant, bueno, vaig fer aquests cursos accelerats per treure'm un títol que es necessitava oficialment per poder donar aquestes classes que jo deia i tenir un contracte com Déu mana.
0: Has treballat en disciplines diverses, ho hem apuntat al principi, la pintura, la il·lustració, escenografia, cartellisme, escultura... Sí. Quina necessitat hi ha darrere d'aquesta inquietud d'explorar llenguatges que són diferents i alhora tenen una font comú?
1: Clar, perquè t'ho preguntes sempre. Quan estàs treballant dintre del món plàstic, sempre et fas preguntes, i aquestes preguntes et condueixen a la recerca. Però han estat molt puntuals sempre. La funció aquesta tridimensional que he fet a vegades ha estat quasi, anem a dir, no seria anecdòtica, però quasi, perquè jo m'he abocat absolutament a la pintura, a la bidimensionalitat. Quan he treballat sobretot amb escultura o això, ha sigut perquè m'ha portat per una idea concreta en aquell moment i he volgut investigar i fer allò. Però després he tornat a lo meu, que és la pintura i això, i la il·lustració, per cert, però sempre dintre del dibuix i la pintura.
0: Vas fer treballs per al País?
1: Sí, vaig estar treballant, bueno, això, 15 anys, vaig estar treballant en la part, diguéssim, d'opinió del diari El País de la secció Catalunya, on participaven doncs científics, polítics i de tota mena de persones insignes de... I vaig fer doncs una important tasca en el sentit de que allò era una gimnàstica per mi, mental, per desenvolupar la capacitat creativa, saps? Vull dir que això ho agraeixo d'haver estat fent aquesta funció, perquè després repercuteix sobre la teva obra.
0: Tot repercuteix. I escolta'm una cosa, explica'm o parla'm de la teva relació amb la manufactura Aymat.
1: Sí.
0: Amb la qual hi has estat relacionat 11 anys.
1: Sí. Sí, jo vaig entrar de petitet, eh? Vull dir, tenia 13 anys i vaig entrar a treballar allà. Llavors, en aquells temps, els pares deien, bé, aquí cadascú s'ha de guanyar les garrofes. I, per tant, doncs, em van portar allà perquè el meu pare va cercar una feina que tingués alguna cosa que veure amb el dibuix i la pintura, perquè al nen doncs li agrada el dibuix i la pintura, doncs que vagi amb alguna cosa. Allà vaig entrar d'aprenent a dibuixar catifes, no? I ja m'hi vaig quedar, efectivament, perquè doncs, després anava a la tarda, m'anava a estudiar al batxillerat, i així va ser que vaig entrar a l'IMAT, sí, sí.
0: Quin record guardes d'aquella etapa?
1: Home, un record fonamental per la meva educació, per la meva formació, quasi com a ésser humà, inclús, perquè allà vaig aprendre el català, pràcticament. Tots els meus companys que havien allà, doncs, em van ensenyar el català, parlar-lo. I vaig descobrir, doncs me'n recordo molt de la nova cançó, teníem tot el dia la ràdio engegada, i de la nova cançó, doncs, em vaig enamorar d'aquella música, d'aquella cultura. Estimo profundament aquest país per moltes coses, però una fonamental és perquè allà em van introduir, a Imat em van introduir dintre d'aquest país l'amor per aquest país i el rebuig cap a la dictadura, etc. Per tant, tinc un record fonamental. I després, a nivell artístic i creatiu, pues, home, la segona part, que és aquesta de que allà em vaig expressar i em vaig esprimir, es diu? Esprema la meva possibilitats o el meu talent, no?, per doncs, fer coses que eren necessàries, no?, per treballar.
0: Després hi ha una altra etapa que té a veure amb la docència. 3 dècades com a professor de l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat. Què t'ha ensenyat més, Paco? Ensenyar a pintar o pintar?
1: Ostres, no, Carme, no sabria dir-ho. És a dir, és una cosa que es dona tant la mà... no sé... La funció pedagògica és una funció que és d'un diàleg amb l'alumne o amb la persona que tu tens la responsabilitat de guiar o de formar. I quan estàs sol amb la pintura és un diàleg amb tu mateix. I llavors el diàleg amb mi mateix, quan pinto, per exemple... M'influeix moltíssim el que ha passat amb el diàleg amb els alumnes i a l'inrevés, saps? Per tant, es donen tant la mà que es fusiona, això, no ho sabria dir-t'ho.
0: I parlant de les teves pintures, et podria preguntar per que defineixis el teu estil, però jo diria que hi ha un element comú en la teva obra, que són les persones, sobretot les persones anònimes. Hi ha persones en totes les teves pintures, sí. o gairebé totes, perquè no les he vist totes, però en la majoria surten persones. Sí. Què busquen? Què busques tu en aquestes persones? O què hi trobes? Què hi veus?
1: Bé, no sé. Mira, l'altre dia sentia fent una entrevista al Serrat, li van dir què és el que t'hagués agradat més durant el temps que, doncs, tu vas estar... actiu i de més que poder fer i que no vas poder fer. Escolta, seure a la Rambla, per exemple, i poder observar la gent passar, no? Em vaig sentir tan identificat amb això que dic, doncs jo ho estic fent. O sigui, jo observo i m'apassiono. Per què? Perquè hi ha un munt de tendresa i de bon rotllo i de no sé, en la quotidianitat, en el que és quotidià, està lo còsmic. He trobat que a partir d'això, no sé, és còsmic, vull dir que no hi ha res més, perquè l'altre, doncs, sí, podem anar cercant i tal, però escolta, un gest, un caminar, un raig de sol que et toca aquí i tu, doncs, ho agraeixes i això ho pots reflectir, doncs és una cosa que a mi m'emociona i, no sé, i per tant, a mi m'agrada molt la gent, saps? Però la bona gent com tothom, clar que li agrada, però que jo la vull reflectir amb colors i amb formes i amb manera de tractar això. Vull reflectir que hi ha esperança en el món, que cal...
0: Ets un optimista. Doncs.
1: Sí, que cal apostar perquè, hòstia, estar viu és una gran notícia i això, doncs, això ho vull pintar, saps, Carme? Jo vull pintar-ho, això, deixar-ho. Jo sé que me n'aniré d'aquí i el que vull deixar és un bon rotllo. És un bon aspecte, no allò de menjar-te el coco, vull dir, no...
0: I perquè quedi reflectit d'aquesta manera, el tema de la llum i el color també són molt importants en la teva obra.
1: Bàsic, sí.
0: La llum, jo he vist, per exemple, la pintura d'un passeig de Gràcia a la nit.
1: Sí.
0: Molt xula.
1: Sí, sí, sí. Sí, hi ha misteris, hi ha misteris que passen, a un moment determinat. Si jo he tingut un gran disgust un dia i estic al Passeig de Gràcia i ja, segurament que ni ho veuré, però estic tranquil i veuré la bellesa que pot tenir el Passeig de Gràcia il·luminat a l'espre.
0: I tot això ho trobarem a les seves obres, tant la llum, el color, les persones. Has exposat individualment, has fet exposicions col·lectives, has exposat a Estats Units, a França, a Itàlia, a Alemanya, a casa teva, aquí a Sant Cugat. Et sents profeta a la teva terra?
1: Sí, perquè tampoc és una cosa que jo hagi cercat de ser profeta. És a dir, quan no et sents profeta és perquè ho has cercat. Vull ser profeta. No. Jo m'he dedicat molt a les coses que m'he dedicat a Sant Cugat. He sigut profeta, però sense buscar-ho. I jo he estat, doncs, de professor a l'Escola d'Art i allà em trobava la mare de feliç. I les pintures i les exposicions que he fet a la Casa de Cultura o a altres llocs, doncs, he estat molt, molt ben rebut i molt feliç. I no és que jo sigui una persona, doncs, entenc jo, superconeguda o famosa, no sé què, com per dir, escolta, clar que em sento, doncs, profeta, perquè, guaita, qui sóc jo, no? No, em sento profeta a casa meva, perquè la meva dona i la meva filla, pues, jo són les fans més grans i tot m'ho valoren i tot això. Aquesta sí que em sento profeta aquí, no?
0: Ara que parlem de la família, tu has explicat que la mort dels teus pares va ser una de les experiències que més t'han marcat.
1: Sí.
0: Tu ets avi ara.
1: Sí.
0: I tot això barrejat amb el record, no?, de quan tu eres nen,
1: sí.
0: com ho portes en el dia a dia? T'agrada això de fer d'avi?
1: Pues sí, bueno, això mateix, fer d'avi. Vull dir que ja saps, no, Carme, que no tenim ni idea. Vull dir que fem les coses ni per vocació ni per professionalitat. És a dir, les fem perquè ens toquen fer-les. Ara jo, sent pare i avi, doncs entenc els meus pares, doncs, que ho fessin com ho feien, no? És a dir, ara ho entenc sobretot. Has de trobar-t'hi i enfangar-te per saber-ho. Doncs, no t'ho sabria dir, és pur sentiment, no? I aquest sentiment a vegades tampoc no ho pots transmetre, vull dir que no, costa molt posar en paraules d'això. Els meus pares vaig trobar a faltar, el meu pare sobretot va morir molt jove i em vaig trobar com saps allò dels astronautes que se'ls hi talla el cordó umbilical aquell de la nau
0: i queden flotant.
1: I queden allò flotant. Pues em vaig trobar flotant i amb la meva mare igual, i això és el... per tant, sempre et planteja de dir, ostres, almenys doncs deixa coses que estiguis el més vigent possible. Quan te'n vagis, estiguis el més vigent possible durant molt, el més temps possible, perquè no hi ha res més, saps?
0: El Paco, més enllà dels pinzells, també li agrada la música, l'esport, que ocupen un lloc important en la teva vida, però hi ha una cosa que això o es té o no es té, que és l'humor, el sentit de l'humor.
1: Sí.
0: I tu no l'has perdut.
1: No, jo crec que inclús amb defensa pròpia, t'ho diria, no hi ha més remei que posar-li, perquè tal com està el pati, realment, si no tens sentit de l'humor, no sé, el que estàs fent és... jo, en el fons, penso que una autodestrucció, encara que no sigui física, psíquicament, cada dia estaries més de mala llet. Per tant, tira milles i posa-li un somriure, no?
0: Doncs, escolta, molt agraïts per la visita i que continuïs pintant.
1: Sí.
0: Pinta molt.
1: Moltes gràcies, i ho faré.
0: Gràcies. Adéu-siau.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
1: www.cugat.cat.
2: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
3: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
4: Cultura viva torna cap a Montbrió amb la Imma Boquera per escoltar la segona part dels seus gegants.
5: Perquè, degut a la tècnica, el material que estaven fets els gegants, que era d'una fusta molt particular, que es trobava en una zona del centre de Catalunya. I, i van anar estirant a través d'aquí, de la fusta, possibles escultors que hi havia hagut, i llavors, a través d'aquí, van anar estirant un fil. I l'altre fil el va estirar l'historiador Lluís Ardèvol, i juntament amb la Maria Montserrat Gimeno, hereva d'un dels dos, de dos veïns que van anar buscar els gegants a Reus, ella va buscar el seu arbre genealògic, anant tirant endarrere, fins que va trobar aquesta persona que us he comentat, que vivia al barri de Vall i que coneixia un parent que estava a l'Ajuntament de Reus. I llavors l'historiador també del poble, Josep Maria Ferrer Matas, que també va ajudar a la Maria a buscar per dins l'arbre genealògic i l'arxiu del poble i tot això, i també la família de l'altre senyor que havia anat a buscar els gegants de Reus, que era la família hereva dels Pajà Bertran, entre tots se va lligar caps, no? Vam anar lligant caps i buscant històries per aquí i històries per allà, fins que vam poder descobrir tota aquesta història.
4: Déu-n'hi-do, i vosaltres sense saber que tenien tants anys i aquesta història que havia darrere aquests gegants.
5: Sí, no, que clar, nosaltres al barri, la història que sempre hi havia hagut era que dos veïns del barri havien anat a Poblet amb una subhasta i els havien comprat de segona mà, i que cada veí del barri havia pagat un ral. Clar, què va passar? Que quan això vam intentar estirar el fil de la subhasta de Poblet, doncs clar, en aquella època, en una època determinada, no hi havia subhastes a Poblet, perquè eren èpoques de guerres, eren època que hi havia bandolers, i llavors, clar, en aquella època de bandolers, a veure, d'aquí a Poblet, o et pelaven anant a buscar els gegants, o tornaves amb els gegants i et pelaven, vull dir, pelaven amb el sentit econòmic,
4: Vull dir,
5: t'atracaven i t'aprenien els diners, no? Vull dir que, i a part, doncs, es veu que era en època de guerres i el Poblet estava, incendiat, vull dir que estava tot cremat i que no hi havia ningú. I llavors, això va ser una cosa que aquest és l'historiador, li va picar més la curiositat. I llavors, ja et dic, juntament amb la Maria Montserrat Gimeno, que aquesta senyora, vull dir, va començar a tirar d'arbre genealògic enrere, fins que van trobar el punt en concret, d'allà aquests gegants estaven llançats a Reus, i fan cap a Montbrió. Llançats o arraconats, diguéssim, llançats tampoc. Vull dir, arraconats allí a Reus.
4: Curiós.
5: I això va ser una gran troballa, perquè, clar, era una cosa que tothom hi anava al darrere, però, clar, no se sabia. I ara amb la tecnologia que hi ha, i els estudis, i arxius, i això, s'ha pogut trobar i estem supercontents. Super.
4: Ara mateix, quants membres sou que formeu part d'aquesta colla?
5: Cap allà entre 30 i 40, amb petits, mitjans i grans, potser una quarantena de membres. Bàsicament són famílies, vull dir... Sí, famílies.
4: Com van... Explica'ns una mica ara com van vestits ara mateix actualment els nostres gegants. El Pinxo i la Pinxa es diu, no?
5: Sí. Mira, el Pinxo porta un vestit així com a gris-negre, i llavors porta com una faixa de color vermell, però vermell bordeus, diguéssim, no vermell furient. I llavors porta una corona, i porta una espasa, i porta un punyal, també. I porta un vestit que és així una mica reminiscències de guerrer medieval.
4: Sí.
5: Una cosa així. I la geganta, porta un vestit així com de flors, també amb una cinta també d'així vermella no florienta, i doncs, bueno, i és més com ara una dama d'aquestes, no? És més tipus dama, tipus senyora.
4: Comentaves que són unes 30 i pico famílies, quan sortiu amb...
5: No, de famílies no, som 30 i pico membres.
4: Membres, que sou com una família... Molt bé.
5: Sí.
4: Ara t'entenc. Doncs quan sortiu a les actuacions, aneu tots al mateix color, aneu vestits d'alguna manera característica?
5: Sí, mira, fins ara portem una samarreta de color taronja i llavors amb uns texans o blaus o bé negres. Això tot depèn. Però, bueno, el característic és a l'estiu una samarreta taronja i a l'hivern portem una sudadera negra en comptes de samarreta.
4: Quines són les vostres actuacions... Digues.
5: No, ja està.
4: Les vostres actuacions destacades. On podrem gaudir dels nostres gegants?
5: Sí, doncs mira, per Sant Pere, per Sant Antoni, als voltants del 17 de gener, i llavors per Sant Pere als voltants del 29 de juny, bàsicament. I llavors també aquest any fem trobada de gegantera el dia 29 de maig.
4: Imma, explica'ns bueno, una mica què és el que t'aporta a tu formar part d'aquesta colla gegantera.
5: A mi particularment, clar... Sí. Jo he nascut al barri de Bany, i llavors, clar, tota la vida vius en un barri geganter. Llavors, per exemple, quan jo era petita, els gegants es vestien pràcticament al davant de casa. I llavors el senyor d'aquella casa, no, Santiago, que es deia Santiago Pajà, ja un dia o dos abans ja sortia allà a la porta, perquè li agradava molt sortir a la porta, a més era una persona que li agradava molt la canalla, els petits, vull dir, li agradava molt, ja sortia allà a la porta i ja deia, ep, demà vestirem els gegants, que no vindràs a veure com vestim els gegants. Sí, tots, i tota la canalla dels voltants, tots anàvem a veure com vestien els gegants. I això és una cosa molt, sembla una cosa molt senzilla, però... Això fa barri, no?
4: Sí,
5: fa barri.
4: Sí.
5: I fa que des de petit ja vegis que vesteixen els gegants, que acabat surten a ballar, i ja vius el món geganter d'una altra manera que no pas que visquessis en un barri que no hi ha parella de gegants, no? Llavors, clar, tots érem tots petits, tots assentats a la cera del davant de la porta, no? Tots allà assentats, doncs, mirant com ballaven els gegants. Au! Ja està, vinga, doncs, demà ja sortiran a ballar. Vinga, doncs, demà ja sortiran a ballar. I llavors, quan sortien a ballar, llavors nosaltres, com que el meu pare també havia sigut geganter, se passàvem 3 o 4 dies ballant pel menjador de casa i pel passadís, doncs ballàvem com ballaven els gegants. I, doncs, bueno, eren aquestes coses que fa que hagis mamat gegants, no? Doncs són aquestes petites coses.
4: I quan veus, quan estàs dins dels gegants o la geganta com a portadora, sí, i veus sí, per com miren els nens, què és el que sents?
5: Bueno, jo no he sigut gaire valenta per a ser portadora de gegants, tot i que m'hagués agradat moltíssim,
4: sí.
5: No he sigut prou valenta. Havia estat una miqueta més valenta. O havia d'haver nascut una miqueta més tard, que llavors ja fora més valenta. Però, bueno, pel fet és el mateix. Vull dir, a veure,
4: sí,
5: fas una ballada a la plaça i veus que els petits, els mitjans, els grans, la gent gran, la gent del barri de tota la vida, veus com baden que amb els gegants i veus que disfruten i fan aquella cara que de felicitat, vull dir, a veure, doncs ja està, això no està pagat amb diners.
4: No, això és el que t'omple per continuar dia a dia, no?
5: Sí, perquè la canalla petita disfruten amb els gegants, però la gent gran, vull dir,
4: també,
5: que no els hi toquin.
4: Sí,
5: la
4: sí,
5: gent gran, que no els hi toquin.
4: Sí. Ha canviat molt, Imma? La cultura en si dels gegants?
5: Sí.
4: Sí.
5: Sí. Sí, perquè els gegants sempre havien sigut uns personatges amb molt de respecte, no? Vull dir, quan passaven els gegants, doncs tothom passaven i tothom s'aparava i els miraven i no es movien de la cera fins que no havien passat. Ara no. Ara ballen els gegants i la gent, doncs, fas una cercavila de gegants, la gent no respecta molt poc, vull dir, sempre hi ha el típic que li ve creuar quan, mentre ballen i tot això. Vull dir, aquell respecte que hi havia per aquelles figures ara ja no hi és, no hi és. Tot i que hi ha la gent que ho senten, sí, però la gent de fora, la gent que no estan dins del món geganter, pues no. Si els hi ve creuar, pues creuen i ja està, i ja separaran. Vull dir, no... Aquest respecte és el que trobo jo que s'ha perdut.
4: Per sort tenim relleu generacional que continuï, doncs, vius i mantinguin vius els degans de Montbrió.
5: Sí, tot i que ara estem en vores baixes, pues, sí. pues n'hi ha. Sí, n'hi ha. Tenim geganters de 35-40 anys i llavors tenim una mega flota de petits, de 11, 8, 9, 10, 11, que aquests això no sé, jo penso que quan arribarà el moment no pararà ningú. Mm. Vull dir, tenim una bona base, però doncs, bueno, ara, el del mig ara està una miqueta justeta. Però bueno...
4: La qüestió és que... Hem d'esperar que creixin. Imma, gràcies. Moltíssimes gràcies per deixar-nos conèixer els gegants de Montbrió, en aquest cas a la colla del Barri Avall. Moltíssimes gràcies, Imma, de veritat. Ha estat tot un plaer i llarga vida als gegants.
5: Sí, sí, nosaltres per part nostra no hi ha problema. El problema és que el relleu generacional costa una mica d'arribar, però bueno, ja d'haurà arribar. Molt bé, gràcies a vosaltres per poder explicar la nostra història i el contents que estem d'haver descobert que tenim uns gegants de 270 anys i que, doncs, bueno, que sempre havíem sigut com un aneguet lleig, no? I ara, doncs, bueno, ja no ho som. I doncs, bueno, estem molt contents d'això.
4: Clar que sí, amb molt orgull. Gràcies, Imma.
5: Sí. Bueno, si mai us convé alguna cosa o l'altra, doncs, mira, tornem a parlar.
3: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
1: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.

0: És que...
1: La plasticitat cerebral, o neuroplasticitat, és la capacitat del cervell per adaptar-se, reorganitzar-se i formar noves connexions neuronals al llarg de la vida. Aquesta característica fascinant permet al cervell aprendre, memoritzar i recuperar-se de lesions. Una curiositat destacada és que fins fa poques dècades es creia que el cervell adult era rígid i incapaç de generar noves neurones. Tanmateix, estudis recents han demostrat que fins i tot en adults, el cervell pot crear neurones noves en un procés anomenat neurogènesi, especialment a l'hipocamp, una regió clau per a la memòria i aprenentatge. Aquesta plasticitat es manifesta, per exemple, quan aprenem una nova habilitat, com tocar un instrument. Practicar repetidament enforteix les connexions sinàptiques, fent que les habilitats esdevinguin més naturals. També és crucial en la rehabilitació després d'un ictus, on el cervell pot reassignar funcions a zones no afectades. Curiosament, activitats com la meditació o l'exercici físic poden potenciar aquesta plasticitat, millorant la cognició. Aquest descobriment ha revolucionat la neurociència, demostrant que el nostre cervell és molt més flexible del que es pensava, obrint portes a noves teràpies i enfocaments per millorar la salut mental.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i l'espiga i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen

0: vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, l'ecosistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular els ritmes circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges del Baciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Media. I fins aquí les notícies.
1: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: una cosa he après amb els anys, que fa que em dedico a la docència, és que els profes i els adults en general acostumem a ser els últims a assabentar-nos quan hi ha un cas d'assetjament a l'aula. Els agressors ja s'asseguren que no els vegi ningú, o si no, busquen còmplices que no insulten ni humilien, però que cobreixen i silencien allò que està passant. Segurament són tan o més culpables que els assetjadors, perquè amb el seu silenci fan que la víctima se senti sola i pitjor encara, que no s'atreveixi a demanar ajuda. De fet, una de les meves grans pors com a profe, ho reconec, és no adonar-me d'allò que és evident. Intento estar alerta i a vegades una petita pista pot ser la prova que em pot confirmar que algú està passant malament. Imagineu-vos per un moment la següent situació. Sona el timbre, s'acaba l'hora del pati i quan arribo a classe em trobo aquell típic alumne que s'ha despistat i que em demana d'anar al lavabo només a entrar, no? Doncs jo li contesto que ha tingut tota l'estona per anar-hi i li dic que se'n torni al seu lloc. Però i si aquell alumne no ha volgut anar al lavabo durant l'hora del pati perquè és precisament allà on l'esperen els que volen pagar-lo o insultar-lo? Vinga, aquest timbre no indica que el pati s'acaba, sinó que tot just comença, així que tothom fora de classe, que avui, a l'hora del pati, parlem d'un tema que ens preocupa i molt, l'assetjament escolar.
1: Tenia crítiques al darrere, sobretot perquè em passa com la meva àvia, que creem enveges a la gent.
0: Com heu actuat davant d'aquestes situacions?
2: S'ha de dir que em va costar molt acceptar que el que em deien no era el que em definia. Si es consciencia les persones i els que fan bullying que no s'ha de fer i que s'ha de parar, jo crec que a poc a poc s'aconseguirà parar alguna cosa més.
3: L'escola no fa res. Parlarem amb el director.
2: Jo he trencat el silenci.
0: Has trencat el silenci.
2: He trencat el
0: silenci. Defensa de la víctima.
2: Sí. Molt bé.
3: Els tallers molt macos i tal, però després el directoria o els professors no foten res.
0: Baixa el rendiment acadèmic, no?
3: Sí.
0: Què més?
4: Pot caure en depressió.
0: I heu vist Total. També manca d'empatia cap al professor? És a dir, que un alumne tracti molt malament a un professor?
1: Moltíssim, moltíssim.
0: Sí? I què es fa en aquesta situació? Soc el Cristian Oliver i el benestar dels meus estudiants és la meva màxima prioritat, però atenció a les dades. Catalunya ha atès més de 2.200 casos de bullying des de 2021, un augment del 200% en 3 cursos. Fort, fa por i tot. Aquest problema té solució i hi ha esperança. És important sensibilitzar sobre el tema per reduir aquestes xifres. Cal endurir les sancions als agressors. Què cal fer? De tot això en parlarem avui amb 4 joves de tot Catalunya que ens acompanyen en el programa de l'Hora del Pati d'avui. Com esteu? Què tal?
5: Molt bé, molt bé.
1: Anar fent.
0: Benvinguts.
3: Sí, aquí, perfecte.
0: Va, us els presento i així els coneixem una miqueta més. Començo amb la Paula. Hola, Paula, com estàs?
2: Bé, molt bé, emocionada d'estar aquí ja.
0: I aquí nosaltres a tenir-te. La Paula té 13 anys, va a segon d'ESO i avui, com que el tema que tractarem és una mica així com delicat,

0: hem pensat de conèixer-vos d'una forma diferent i per donar-li un punt de dolçor al programa descobrim les vostres postres preferides. I resulta que les teves postres preferides són el pastís de formatge.
1: Sí.
0: Però el que és de nevera o el que és de forn?
1: Perquè el és diferent, que és de forn, el que és de forn.
0: El de forn, el aquell
1: toc.
0: Que queda
1: sí.
0: Crostonet una miqueta.
1: Sí.
0: Se'm fa la boca d'aigua, eh? També tenim el Miquel. Hola, Miquel, com estàs?
2: Hola, molt bo. Molt
0: el, Miquel, bé. El Miquel té 14 anys, va a tercer d'ESO i t'encanta la xocolata.
2: M'encanta.
0: En totes les seves variants?
2: Sí.
0: En rajola?
2: Sobretot desfeta. La blanca.
0: La blanca, eh? Hòstia, hi ha qui diu que la xocolata blanca no és xocolata, eh?
2: És la això... millor xocolata.
0: Molt bé, molt bé. I tenim, també tenim el Felipe. Hola, Felipe, com
3: Hola,
0: estàs?
3: Hola, què tal?
0: El Felipe té 14 anys, cursa tercer d'ESO i és un fan declarat també del pastís de formatge.
3: Sí, però...
0: Com la Paula.
3: Sí, sí, declarat, declarat. De nevera o de forn, qualsevol.
0: I t'hi poses a sobre també t'hi poses una miqueta melmelada o alguna cosa o,
3: sí,
0: o tal qual?
3: Qualsevol cosa. És que hi ha una tenda que es diu 99 i... Bé, o sigui, hi ha pastissos de formatge, el tros a 99 cèntims. Clar... Per mi és el paraíso. O sigui...
0: Per tu també, no? Deu ser, Paula,
1: sí,
0: això?
1: Sí, home,
0: de pensar-ho.
1: Un trosset a 99 cèntims.
0: I acabem les presentacions amb el Cristian. Hola, què tal? Com estàs?
4: Bon dia, bon dia.
0: El Cristian té 14 anys, va a tercer d'ESO i se li fa la boca aigua amb el iogurt.
4: Sí.
0: Aquest... Amb el casolà o amb quin?
4: Amb el casolà. Quan vaig a un restaurant d'aquests, jo què sé, d'estil de muntanya... que fan tot el menjar allà, a les seves granges, i em diuen, de posta tenim iogurt, d'aquest casolà...
0: I aquest que has comprat de súper, aquest no t'agrada, eh?
4: A veure, m'està bo, però és que l'altre dia... Sempre menjo aquest iogurt, i l'altre dia vaig tastar el iogurt griego, que és el
0: bueno,
4: que menja el meu pare.
0: Canvia la vida, quan tot menys aquest.
4: Sí. Dic, però això què és?
0: Va,
4: està boníssim.
0: Fetes les presentacions, ara que hem rigut una miqueta, passem a un tema més seriós, i us faré una pregunta, la primera, que aniré al gra, i per tant em perdonareu si és una mica indiscreta, i és... Si heu patit o heu viscut mai una situació de bullying en el vostre entorn. A veure, qui vol respondre?
1: Bueno, jo
0: Paula.
1: Sí, no és tan greu com això que ens imaginem, que et donen per davant, que et critiquen, que t'insulten així a la cara, però sí que és veritat que he viscut crítiques per darrere i, bueno, no ha sigut molt, molt fort, però sí que he viscut una
0: mica. I com et senties en aquesta situació?
1: Molt aïllada, molt sola, perquè de fet jo tinc companys que i amics que m'han estat ajudant, però sempre veia la part dolenta, la part aquesta d'estic sola, de no estic amb ningú que em comprengui, i sobretot em va afectar molt quan vaig veure que fins i tot les meves amigues, mm-hmm. per dir així, entre cometes, van començar a criticar-me amb els nois que em criticaven.
0: Van sumar-se una miqueta
1: sí.
0: a aquell comportament. I la resta, heu viscut o heu vist alguna situació d'assetjament?
3: Sí, sí.
0: Felipe,
3: he viscut.
0: Tu l'has viscut.
3: No sé si tenim temps per explicar tota la història, perquè és...
0: Tot el que necessitis.
3: Doncs vinga, sisè de primària. Arriba un nen nou a la classe i jo i el meu millor amic, l'Oriol, un petó des d'aquí, vam dir, hosti, pobret, està solet, ha arribat nou, doncs anem amb ell i li ajudem. I jo estava en un grup d'amics i aquell nen volia entrar en el grup d'amics, però aquests amics no volien que entrés. Mm. I jo estava com, per què no? Llavors, trucades per WhatsApp, quedades, sisplau, ha d'entrar, o sigui, no ha fet res, pobret. I clar, ningú volia ser el seu amic. Va. Llavors, jo i el meu millor amic vam començar a quedar amb ell, fèiem tots junts.
0: O sigui, vau fer com aquest punt de benvinguda, no? Una mica d'acollida que necessitava aquesta persona.
3: I fins i tot la seva mare em va agrair per WhatsApp, em va dir, Felipe, moltíssimes gràcies, perquè és que, si no, sense tu no sabíem què fer. Mm. I clar... ho vaig aconseguir. Va entrar al grup de nens i eufòria total, no sé què. I de l'estiu de sisè de primària, primer d'ESO, no vam quedar... O sigui, no vam quedar. Mm-hmm. Vaig perdre el contacte i vaig dir, bueno, no passa res.
0: Per tant, aquí jo entenc que vas evitar una situació de possible assetjament, però tu has viscut alguna cosa que t'hagi tocat directament
3: no,
0: a tu?
3: No, sí, sí. Espera.
0: Ah, per ser llarga la història.
3: Sí, sí. Mm. Vaig arribar a primer d'ESO i vaig anar al grup d'amics i vaig dir, ei, què tal? Quant de temps, no? Tot l'estiu sense quedar. I... Res. O sigui, no
0: es va girar la truita.
3: Clar. I vaig anar amb aquest nen, el nen nou, que ja no era tan nou, i resulta que era ja com el líder del grup. I, clar, amb aquesta sensació de ser superior, hem de dir, no, tu no entres al meu grup, ets un de tot, no sé què... I em vaig sentir, doncs, com inferior, perquè només tenia el meu millor amic.
0: Normal.
3: I, clar, ells eren els meus amics i ja no els tenia. I era... Bueno, vaig rebre ansietat de tot i...
0: Si et sembla, després comentarem una miqueta tots aquests símptomes que tu senties, no? Vale. Perquè jo crec que val la pena també comentar com detectar-ho, no? Com poder ajudar també. La resta, el Cristian, Miquel, heu observat alguna situació així també en el vostre entorn? Miquel.
2: Jo, al meu institut, no ha passat massa això mai, ni a primària ni a secundària. Vull dir, tothom es porta bé amb tothom i, bueno, de moment...
0: És curiós perquè moltes vegades pensem que tot és tot funciona i a vegades és el que deia, no? Que a vegades passen coses i no són capaços de veure-les perquè potser no ens passen a nosaltres, però hi ha algú que ho està passant molt malament, no? Cristian, tu has observat alguna situació així?
4: Sí, bueno, a mi no m'ha passat res. O sigui, el que em va passar és similar al que li va passar a ella, que tenia crítiques al darrere, sobretot perquè em passa com la meva àvia, que creem enveges a la gent. També... Per tu, Felipe, aquí tens un amic, que ho sàpigues, aquí en tens, però no he viscut tampoc gaire cosa, no he vist tampoc al meu institut, no ha passat
0: afortunadament,
4: gens.
0: No?
4: Afortunadament, Miquel, potser no ha pas, o sigui, potser ha passat, però jo no m'he assabentat.
0: No has pogut veure. Vale. I en el cas que sí que heu vist, com Paula i Felipe, com heu actuat davant d'aquestes situacions? Tu, evidentment, vas acollir, no?, aquella persona. Sí. Tu, quan ho has viscut des de fora, què has fet?
1: Bueno, jo sí, com he viscut algunes situacions també des de fora. Des de dintre s'ha de dir que em va costar molt acceptar que el que em deien no era el que em definia. I des de fora, bueno, jo tinc un cas bastant proper.
0: O sigui, va acabar afectant a la teva autoestima.
1: Sí.
0: Wow.
1: Jo tinc un cas bastant proper al meu costat i jo el que he fet és sempre recordar-li a aquella persona que estem nosaltres, que estem els seus amics per alguna cosa. Okay. I que, per molt que siguin dos, tres, quatre, sempre s'ha de recordar que hem de ser més nosaltres.
0: I tant.
3: Sí. Jo vull dir una cosa sobre això.
0: Digues.
3: De que, clar, jo, amb el meu millor amic, amb l'Oriol, jo parlo d'aquest tema i l'Oriol sempre em deia, però Felipe, de debò et feien bullying? I clar, ell no ho sabia, perquè jo mai ho parlava amb ell. I és això, si estàs passant per una situació així... Parla amb els teus amics, que ho sàpiguen i que si han de dir no a alguna cosa, doncs que ells ho diguin per tu, perquè tu evidentment no ho faràs perquè la gent és superior, bueno, es creu superior a tu i clar, no ho pots dir tu.
0: I creieu que l'escola fa prou feina per conscienciar, per evitar aquestes situacions? No sé, en forma de tallers, en forma de xerrades, en forma de visualització de pel·lis?
3: Gens.
0: No.
1: Gens. No. Gens.
0: Què caldria fer, per exemple, a l'escola per... No sé, ni que sigui conscienciar.
1: Jo crec que el de xerrar està bé, però crec que s'ha d'arribar a un punt encara més avant.
0: Quin seria aquest punt, Paula?
1: Pues, si... Primer, conscienciar-se als profes, no? De que, pues, si tu estàs patint, digue-li a algú que sigui capaç de parlar amb aquell profe. Quan aquell profe ja ho sàpiga, s'ha de frenar la situació abans, s'ha de primer parlar amb aquelles persones i donar-los a entendre que el que estan fent no està bé i que al final no rebran un càstig superfort, però és que l'altra persona està rebent un càstig per això que està fent, perquè el bullying no el fas tu, no l'escolleixes tu. Aleshores, si es consciència les persones i els que fan bullying que no s'ha de fer i que s'ha de parar, jo crec que a poc s'aconseguirà parar alguna cosa més.
0: Què en penseu la resta? Del que es fa a l'escola, del que... No sé, a vegades aquestes... xerrades que a vegades tenen com fins i tot un efecte contrari, no? Quan es fan conscienciació...
1: Sí. Sí.
4: L'adolescència és una edat en què...
0: Si complicada,
4: eh? Sí. L'acció 1, l'adolescent farà la 2, és la rebeldia, faran just tot el contrari. Per tant, jo, en aquest sentit, per exemple, estic en contra d'algunes xerrades que són com molt insistents. I crec que el problema del bullying...
0: Perquè són contraproduents, vols dir?
4: Sí, són contraproduents, exactament. I sobretot crec que el problema del bullying és la comunicació. La gent té por a comunicar-s'ho, potser als seus pares, als professors, a l'amic, a qui sigui.
0: Esclar, com podríem aconseguir que una persona que estigui patint, ja no parlem de la gent de l'entorn, sinó una persona que l'està patint, com li podem dir que s'atreveixi a demanar ajuda?
3: Mira, jo ho vaig fer. O sigui, quan vaig rebre tot aquest bullying, que no només era jo, també era d'una professora, bueno, jo parlaré, la meva mare em va dir, Felipe, parla amb la psicopedagoga de l'institut, si us plau, i jo, vale, vaig anar-hi. I clar, és el que jo deia, o sigui, l'escola no fa res. Res, o sigui, no fa ni l'intent, perquè jo parlava i deia, m'està passant això, estic patint, i la professora sempre deia, ho parlarem amb el director, i llavors, què fem?
0: I quedava en l'aire, potser, allò.
3: Sí, mai vam parlar amb el director, mai, però mai. Clar, fins que no va anar la meva mare a parlar cara a cara amb el director va dir, de debò va passar això, perquè mai ho van parlar, i clar, quan la meva mare va anar a parlar em van canviar de classe, però és que mai van parlar amb el director, va ser un desastre total.
0: Una situació de bullying al final és com una mena de triangle, no? Jo sempre me l'imagino com un triangle, hi ha l'assetjador, la víctima i els testimonis que hi ha al voltant, que a vegades no fan res, no?, per evitar-ho. I aquí us pregunto, els profes no volen veure, o és que efectivament no es veu, no?, que hi ha una situació d'aquest tipus?
2: Jo crec, Miquel, que si tu, tipo, fas bullying amb algú, intentes que no es vegi massa, perquè llavors pot sortir perdent.
0: Llavors, o sigui, ja s'asseguren de fer-ho en moments que no hi hagi ningú, no?
2: Però llavors els profes tampoc fan miracles, saps, per evitar-ho.
1: Sí.
0: Què en penses? Sí, digues.
1: Sí, jo crec que és molt cert això, perquè jo n'he vist alguns casos i dius, és que ho estàs fent a posta perquè no et vegi. O sigui, sembla que pensis més per això que per mates.
0: I si tu has vist una situació d'aquestes, no?, que et dius, és que veig que ho està fent a posta, tu què has fet?
1: Jo he trencat el silenci.
0: Has trencat el silenci.
1: He trencat el silenci.
0: En defensa de la víctima.
1: Sí,
5: molt bé.
1: He agafat, una vegada ho vaig veure...
0: A vegades fa por, també, eh?
1: Sí.
0: Perquè potser dius, és que seré jo el següent. No?
1: Sí. Sóc un xivat, no? Em diran
0: sí,
1: a mi...
0: Sí, o si aquella persona és un agressor, segurament potser jo seré la següent víctima, sí. No? Però tu vas tenir aquesta valentia.
1: Jo vaig agafar, vaig aixecar-me, perquè jo tinc una amiga molt propera que ho va patir molt malament, vaig aixecar-me i vaig dir, parlem en què faci falta. Uh-huh. Vaig anar a la cap d'estudis del meu col·le i vaig dir, mira, està passant això. O ho talles o haurem de fer alguna cosa més, no? Passaré a la directora, perquè... De vegades és com li dius al teu tutor, la teva tutora, però queda en l'aire, no es fa res. Pues vaig tindre la valentia, vaig trencar el silenci total.
0: Molt bé. La resta, què en penseu d'això?
4: Vas fer molt bé. Sí, sí, felicitats, et felicito i t'admiro en aquell sentit.
0: I us pregunto, creieu que hi ha un perfil de persona assetjadora i un perfil de persona víctima? És a dir, quan veus arribar algú, per exemple, arriba un company nou i dius, és que aquest té una cara de que patirà, o aquest té una cara de malparit, no sé, creieu que hi ha un perfil que existeix o no?
2: Sí, jo crec que sí.
0: A veure, que ho teniu claríssim. Com seria un perfil d'una víctima i com seria un perfil d'un agressor?
2: El que es veu sempre és no, el típic que estudia molt, que treu 10s, i el de l'agressor, doncs, el que es porta malament a classe, que fa de tot, la lia fora...
0: La resta, ho veieu així també?
3: Sí, mira, jo no tinc les xifres exactes, però normalment les persones que reben aquest bullying són les persones que tenen com... són més tancades, i no són tímides, no són tant de parlar. En canvi, els que fan el bullying, el que el provoquen, són doncs aquestes persones, no? Les que fan tota classe, que no paren, i les notes no són gaire bones.
4: Sí, perquè al cap i a la fi una persona que està allà a classe, està atenent el professor, i això el que has dit, treudeus, no? El que dirien molta gent, el típic empollón, no està per fer classe i per estudiar, no per assetjar una altra persona. Normalment.
0: Per tant, pot ser que hi hagi un perfil, però a vegades és cert que es trenca una mica aquesta... no sé, aquest estereotip, no? Si us sembla, anem a escoltar Patis Reals de Catalunya, a veure què en pensen, i després ho comentem.
6: Personalment, no he patit cap tipus d'assetjament escolar durant la meva vida, però sí que he vist companys i amigues que han passat per situacions complicades.
7: Sí, jo l'he patit i ha sigut una situació horrible, ho vaig estar supermalament. Molts, en plan, tinc com 4 o 5 amics que l'han patit.
8: Jo no he patit bullying, però sí que he viscut a prop algunes situacions que no sé si són bullying, perquè era com que per la seva manera de ser i tal, els insultaven i els deien coses, els feien una mica la guitza. Un mini-bullying sí que he viscut cap a algun company meu de classe.
6: Hi ha hagut vegades que han sigut casos evidents i que jo he pogut ajudar, però hi ha d'altres vegades que passen de manera més subtil i ja quan te n'adones, doncs és molt difícil ajudar i arreglar la situació. Recordo que a la primària es feien molts tallers i es dedicaven tutories, però la majoria de vegades no servien per res. La majoria també de professors miraven cap a una altra banda i no actuaven prou ràpid.
7: Almenys en el meu cas vaig estar 2 anys queixant-me. Bueno, vaig poder superar per mi sol, però els profes no van fer res. I vam tenir que parlar amb l'inspector de zona.
8: Primer, només un cop, ens van fer un taller i era del ciberbullying. O sigui, que jo crec que hi ha més bullying a les classes i a l'institut que el ciberbullying. I les tutories, si algú es queixa, orejas sordes i pa'lante.
6: La majoria d'insults tenen a veure amb el fet de ser diferent en algun aspecte, sobretot. I un dels més comuns crec que és el físic. Si algú és més alt, més baix, més prim o més gras, doncs ja és com un motiu de burla. Insults que fan referència a la forma de vestir o a la higiene d'una persona.
7: El físic i la sexualitat, ho tinc molt clar.
8: La manera de ser. La manera de ser em refereixo a que, per exemple, som més creatius i no som tots com uns NPCs. Doncs els comencen a dir, ets un maricón, ets un gay, només per ser diferent, tot i que no ho siguin.
0: Clar, jo anava escoltant una miqueta, no? Hi havia casos també de ciberbullying i fins i tot hi ha hagut una qüestió, que un comentari que m'ha impactat, que és, no sabia si era bullying, no sé què, i a vegades jo tinc la sensació que es fa servir la paraula bullying, no, assetjament, fins i tot a la lleugera, no? Què diríeu que és bullying, realment? Que com definim el que és un bullying? Perquè fer-li una broma a algú, no sé si ho consideraríem un bullying.
3: No.
0: Què seria bullying?
3: Però si aquesta broma la fas...
0: De forma reiterada.
3: Cada dia.
1: Constant.
3: A cada hora. Sí. I saps que aquesta persona li
2: no li agrada.
3: No li agrada.
0: Exacte.
3: Això és bullying. I mira, una noia deia que els tallers molt macos i tal, però després el directoria o els professors no foten res. Uh-huh. Em va passar exactament el mateix.
1: Sí.
0: La resta, sí. Què opineu d'això? Quina seria com la marca clau per diferenciar un bullying? Seria una cosa reiterada en el temps? Una persona que potser està rebent una broma i no la rep com de forma divertida, per exemple, no?
1: Sí, jo crec que simplement el fet de no saber què és bullying és com molt impactant, no? Perquè dius, bueno, a mi em va passar, o sigui, jo estava rebent insults, estava rebent de tot, i deia, però és que jo no sé si és bullying o no és bullying. Mm-hmm. I jo crec que bullying és quan una cosa és constant, com bé han dit, i quan és algo que ja a l'altra persona no li fa gràcia. Mm-hmm. Perquè una broma, bueno, li pots treure les tots, li fa gràcia 3, 5 minuts i li tornes.
0: I
1: però quan ja no fa gràcia i ja és cada dia constant, jo crec que passa a ser bullying.
4: I jo ho he vist, digues, molt... Ai, perdona.
0: No, digues.
4: Jo he vist molt que de vegades els agressors, mm-hmm, no saben diferenciar entre el bullying i la broma. Potser fan bromes i diuen, no, sí, però si això és una broma, total, no passa nada.
0: I tu creus que ho fan conscientment o és una manera
4: jo
0: de defensar-se?
4: Jo crec que és inconscient.
2: No.
4: Hi ha gent que potser és conscientment i es fica, però jo, almenys en el que he vist al meu institut, hi ha gent que potser no se n'adona perquè no sap diferenciar del tot què acaba sent una broma, que no, o no se'n recorden que anteriorment han fet patir aquesta persona.
0: Tu no ho veies així?
2: Jo penso que els assetjadors fan bullying...
0: Conscientment.
2: Poden dir que és una broma, poden dir el que vulguin, però el que rep el bullying sap que ho estan fent conscientment.
3: Mm-hmm. Però mira, és el que a mi em va passar, com bé dit, estava aquest grup de nens i el meu millor amic. Jo sóc una persona que necessito amics, o sigui, sempre vull estar amb persones relacionades i tal. Si jo, o sigui, jo deia, vale, m'estan fent bullying, m'estan insultant, estic rebent insults, estic patint. Si jo em separo d'aquest grup, només em quedaré amb el meu amic. I clar, no puc estar només amb una persona.
0: Clar.
3: Llavors, el bullying que em deien, ai, Felipe, no sé què, ets un guarro, no dutxes, i jo, sí, ah, que guai. O sigui, jo deia, sóc el vostre amic, però realment estic patint, i clar, jo crec que per ells era inconscient. Uh-huh. Estaven fent bullying, però per ells era inconscient.
0: I quins són els motius més típics per insultar una persona? Aquí, mentre escoltàvem les veus, no, dels diferents patis, es comentava doncs l'orientació sexual, del seu físic...
3: Sí. Sí.
0: Quins són els motius més freqüents?
1: Jo crec que el físic.
0: El físic.
1: Molt, molt freqüent. I sempre
0: I que més
1: que
0: fa molt mal, a més, aquest.
1: Sí, algú que tingui alguna cosa a destacar. O sigui, una persona que és molt llesta, doncs ja és un pollón. No pot ser llesta i ja està. Uh-huh. No hi ha un punt aquí...
0: Sabeu una cosa que jo he observat? Que allò que quan és adolescent es veu com un insult, com una cosa negativa, quan ets adult es converteix en sempre una virtut. No? Com per exemple això, el ser més intel·ligent, en ser més responsable, en ser no sé què. I ho he vist, no? En casos que es capgira la situació i la persona doncs s'acaba empoderant, no? I per tant és una bona forma també de veure-ho. No sé si heu observat també altres temes, no?, que també siguin motiu d'insult.
4: Jo m'hi veig reflexat, perquè jo a la classe, per posar-vos en context, sóc la típica persona com l'empollón, no?
3: Clar,
4: sempre tinc el professor, m'agrada treure el típic 10, és el meu objectiu. Llavors, molts cops, a classe, no? Ah, el Cristian, l'empollón, no sé què, se passa tot el dia a la biblioteca, no? I és com que es pensen que jo només visc dins d'una biblioteca estudiant, no? Tinc vida, tinc amics, també m'agrada dormir, també m'agrada gaudir... No sé, és com que es pensen que ets una persona que en realitat no és. Al cap i a la fi, tot el que és diferent ja surt a la mitjana que ells tenen preestablerta, no els hi agrada i és com que ho han d'erradicar.
0: I tant. El 9,4% de l'alumnat també pateix assetjament, però a través de les xarxes.
1: Sí,
0: el
1: ciberbullying. Passa bastant
0: també.
1: Sí, i més que és com doble, no? Perquè t'estan... El típic comentari de... Ai, mira, que valiente... O sea, no soy valiente porque no ha venido a hablar conmigo a la cara. Això, per un TikTok... I clar, si no tens TikTok, pues bueno, potser
0: et
1: dono igual,
0: perfil,
1: no?
0: Segurament, sí. Fins i tot
1: un perfil així,
0: anònim...
1: Aquestes típiques indirectes, que van molt directes, i a sobre d'això m'ho fas a la cara. O sigui, no tens ja ni un punt intermini.
0: Us demano que penseu algun cas de ciberbullying, si en coneixeu algun... Vale? I el comentem després del que ara escoltarem. Anem una altra vegada a Patis Reals i ho comentem després.
5: Jo el primer que faria conjuntament amb donar-li suport
6: seria informar-me de la situació i de qui són els assetjadors i els motius de burla.
7: Una amiga que li ha començat a passar i ja ho estem parant perquè els seus quatre millors amics han passat, llavors que hem dit, ja està, i ho estem parant, hem parlat amb profes.
6: Li comentaria un professor a un adult perquè al final no és una cosa que es pugui ignorar.
5: Ell i jo li plantaríem cara a l'assetjador i bàsicament li faríem la vida impossible. I si això no funcionés, dir-ho al professor, a la directora...
7: Parlar, parlar i parlar i queixar-te és el millor que pots fer.
6: Penso que moltes vegades sí, i és que sovint es castiguen amb coses molt suaus, doncs, com parlar amb un tutor o quedar-se sense jardí un dia i al final doncs, no canvia res. Si no hi ha conseqüències reals, els assetjadors continuen fent el mateix.
7: Sí, és massa tova, i ho sento, I ho sento, si sou assetjadors, mereixeu un càstig millor. Plan més fort, on ho passeu malament, perquè va... Jo dic que així sonarà cruel, però és que avui sí, cruel.
5: És massa tova de calle. Fan orejas sordes a les situacions de bullying i després, quan es demostra que sí que està passant i ho veuen i prenen conseqüències, són totalment minis les conseqüències. Que un assetjador se'l tindria que expulsar del centre o bé durant un bon temps o per sempre.
0: Clar, es comentava molt el tema de càstigs, no? De càstigs que es fan davant d'aquestes situacions. Però a mi m'interessava una miqueta conèixer casos reals de ciberassetjament.
1: Jo, sabeu l'àudio aquest que he dit amb les quatre millors amigues hem aconseguit ja? Doncs pues jo sóc una d'aquestes quatre millors amigues. O sigui, ell és un amic meu i que segurament veurà el podcast, un salut. Però, bueno, sí, vam trencar el silenci, vam agafar i vam dir, no, això ho pararem avui. O sigui, t'estan dient de tot, t'estan amenaçant.
0: A través
1: no?
0: de les xarxes.
1: Sí, a través sí. de les xarxes.
0: A través d'Instagram, o de TikTok.
1: Sí. Pujaven un vídeo en plan, no has tingut valentia a vindre a dir-nos les coses a la cara. I clar, la pobra estava cagada. Que es diu.
0: I mencionaven a la persona i tot, eh?
1: No la mencionaven, però sí que pujaven en plan, el típic de millors amics, i la poses com a la primera llista, i la mencionava ella, i és en plan, està la pobra, que no podia més, i vam dir, pues no, pues anem nosaltres quatre, i és que els caiem la boca, per així dir.
0: Miquel, tu has conegut algun cas de ciberassetjament?
2: No molt fort, però sí que hi havia un nen a la meva classe, bueno, encara hi és, que penjava històries a Insta, no? Doncs que no sol penjar un nen de, gravant la seva cara fent tonteries i tot, i hi havia gent que li deia, no? De dir, què fas? Deixa de fer això.
0: I la persona n'era conscient? La persona
2: sí,
0: que ho... O sigui, que era ben clar, ho feia ja amb tota la intenció, no?
2: Sí, però... també la gent que li deia coses es passava.
0: Clar, i aquestes situacions passen fora de l'escola, no? Però si passen a l'escola, creieu que quan els professors, quan la direcció, quan qui se n'ha d'entrar a se n'assabenta, és massa tova o és prou contundent amb el càstig que fa?
4: És que el problema és que moltes coses succeeixen fora de l'institut.
0: I què es fan?
4: Llavors els professors no... poden aplicar sancions sobre el que succeeix i esdevé dins l'institut...
0: Si afecta a l'escola, també es poden emetre.
4: Sí, bueno, si arriba a afectar, també. Clar. Però, esclar, el que es publica en xarxes, perquè al cap i a la fi la gent aquí sí. és molt valenta, i sobretot si els hi poses un perfil anònim, ja és que poden fer... Fan el que vulguin.
2: Sí, sí.
4: És com... És un lloc lliure, no hi ha llei.
0: I ho regularíeu, això, d'alguna forma?
4: Jo ho regularia.
0: Amb el tema de l'edat, amb el tema de també associat a una... Jo què sé, a una identitat... També té els seus riscos, sí, perquè també vol dir que sabran tot el que publiques, tot el que t'agrada, no sé. Creieu que els càstigs són proporcionats, per tant?
9: No.
1: Massa toves.
0: Massa tous.
9: Sí,
0: com
9: total.
0: Faríeu, com per exemple, si tu t'assabentes no? a l'escola que hi ha un cas d'assetjament, quina sanció aplicaríeu?
9: Estem parlant del ciberbullying?
0: Seria una situació d'assetjament, pot ser ciberbullying?
9: Mira,
0: que
9: jo vull parlar de ciberbullying, digues. Perquè clar, com passa fora a l'institut, o sigui, critiquem molt de, és que no fan res del ciberbullying, Però clar, ens hem de posar a la pell del director. Clar, ha passat fora a l'institut, no tens ni idea del que ha passat.
1: Sí, sí.
9: O sigui, no sé, que tinguis proves dels comentaris que et deixen de screenshots i tal, és que no pots fer res, clar, és... Li crec, no li crec, què faig?
0: Clar, i si repercuteix, per exemple, en el benestar d'aquell estudiant, en el seu rendiment acadèmic, aquí, encara que passi fora, no? en el món virtual, sí que hi ha una afectació, per tant...
1: Sí, hi ha una gran repercussió.
0: Sí que hi ha, al final, una vinculació, encara que sigui fora.
9: Jo sempre he sigut el nen aquest, com tu, no? De Déu o ampollon per altres. Clar, quan va passar això de primer ESO, doncs les notes van anar cap a baix, però han picat, i clar, la meva mare, doncs, va parlar amb el director i, doncs, per això, segon d'ESO, va... Tot i així, clar, els nens estaven a l'altra classe, als patis ens vèiem, i clar, la relació amb els meus professors no era la millor. Mm-hmm. Llavors, la meva mare em va dir, Felipe, et canviem d'institut, i clar, ara sí que a tercer d'ESO, en un altre institut, molt millor, o sigui, com...
0: Estàs a gust.
9: A gust, i l'alumne exemplar de sempre.
0: Felipe, Miquel, tu tenies abans molt clar, no?, que com és el perfil d'un assetjador, sí, i d'una víctima. Tu creus que una persona que és agressora sempre té problemes personals i per tant ho paga amb algú? O
2: jo
0: no necessàriament?
2: Crec que sí, tu no fas bullying perquè t'avorreixes, has de tenir...
0: Si creus que hi ha una raó?
2: Sí.
0: I pues, quines poden ser aquestes raons?
2: Tenir problemes a casa, o que els de casa hagin tingut problemes amb algun familiar del que li fas bullying, per tenir...
0: Per tant, és una mena de... Faig agressions com a supervivència, gairebé.
2: Sí, més sí, per res, per treure la teva tristesa.
9: Exacte.
1: Jo crec que falta d'amor. Molta falta d'amor, i t'has de fer valer, sí, davant d'uns altres.
0: De fet, sempre es diu, no?, que al final hi ha molt de poca autoestima en algú que està traient l'autoestima de l'altre, no?
1: Sí.
0: No sé si ho veieu.
4: Correcte,
0: així.
4: Correcte, penso igual. O sigui, molta gent que és d'aquesta lianta de l'institut, però sobretot perquè es fica amb una altra persona. Per què ho fan? Per què han de fer que aquesta persona sigui inferior? Perquè ells necessiten com un amor o alguna cosa per ser superiors, per ser una cosa que no són. Sobretot aquesta gent, el que li pot és aquesta gent que és com millor, diguem-ne, en alguns aspectes. Per exemple, si és una persona que li encantaria ser com a l'empollón de classe, però se li dona fatal, i és aquest tipus, aquest perfil de persona que hem dit, es ficarà amb aquest empollón perquè, és clar, ell vol ser com l'empollón. Al cap i a la fi és això. Llavors, si et fan bullying, o, per exemple, a mi van criticar, no, és que el Cristian, no, l'empollón, l'esto, l'otro... Esclar, jo al cap i a la fi dic, doncs mira, si estan ficant a mi per això, és perquè ho soc, i he de ser orgullós de mi mateix.
0: Ho reivindiques.
4: Ho reivindico.
0: Sí, clar que sí. Mira, no sé si us heu fixat, però aquí al centre de la taula tenim un entrepà, que és aquella cosa sagradíssima, no?, sagrada de l'hora del pati. I ja que el tenim aquí, doncs jo crec que el podem obrir, no? A veure, Miquel, anem a obrir-lo, anem a destapar-lo, a veure de què és aquest entrepà.
4: Tot el que sigui d'espatec, eh?
0: Fem apostes, a veure, de què creieu que és? Obre'l, obre'l, sí, el pots obrir.
4: Espatec del bon preu.
0: Espatec, d'espatec, de la festa.
9: Pernil salat.
0: Pernil salat, a veure, obrim aquest entrepà. Ostres, no fa pinta d'embotit.
2: Bueno,
0: hi ha un missatge secret. A veure, Miquel, et toca, ets l'encarregat de llegir-lo en veu
4: alta. Xun.
2: Quan no hi ha professors, la Carla insulta l'Ariadna. Li roba el material, la deixa en evidència, etc. Al final, un dia l'Ariadna no pot més i li fa una empentada. Quan el professor ho veu, la castiga a ella i no a la Carla.
0: Bueno, ja veieu que les coses no són sempre com les veiem, no?, d'entrada, a simple vista. Anem a intentar, entre tots, comentar aquesta situació, vale? I què li diríem també al profe, perquè al final... Sí. No sé, qui vol començar comentant?
9: Mira, també com era la Carla i l'Ariadna, no?
0: Sí.
9: Vale, la Carla...
0: La Carla és la que insulta, exacte, de forma reiterada.
9: Fa això, no? Però si sí, l'Ariadna també... Clar, si ella veu que li estan robant les touch, doncs que ella posi frontera i digui, em tornes a tocar les touch i et juro que t'has passat tot, no?
0: Però això, per fer això, Felipe, jo crec que...
1: Molt valor.
0: Es necessita molt valor, i a vegades justament les persones que se'ls hi fa són més prudents, no? Tenen aquesta cosa més introspectiva, per tant, ostres, tant com dir-li a l'Ariadna, és que...
4: Tenen por.
9: Total, mira, perquè a primer i segon, que va ser el... no van ser els meus anys, clar, falta de valor, però ara que estic a tercer em diuen... Sí, em va passar fa 3 dies o una cosa així, em van dir maricón, i jo li vaig dir, què m'has dit? Era, maricón, com em tornis a dir maricón, et juro que parlo amb la psicopedagoga, després amb el director, i sort que sortís...
0: Què els diries tu amb el Felipe d'ara, més segur, que què hauries respost ara mateix?
9: Com?
0: Què respondries ara mateix si et diguessin, si t'insultessin?
9: Ara, doncs, bueno, depèn molt de l'insult, també. Perquè si és...
0: Suposo que no els hi respondries amb un insult, sinó amb
9: No.
0: Amb una resposta...
9: Que pensin ells,
0: no?
9: Clar, de per què he fet això, saps? Uh-huh. O sigui, jo sempre faig això quan vull... quan vull posar fronteres, no? Clar. Sempre faig 2 segons de silenci. El miro fixament...
0: Que bé que van aquests segons.
9: Sí.
1: Perquè és que la mirada del profe guia de... Mira, i ja saps què estàs fent.
9: O sigui, m'agafen les touch o qualsevol cosa, li dic, el miro, dona'm les touch. Dona'm les touch.
0: I te l'acaben donant.
9: I me l'acaben donant.
0: Bueno, perquè aquí hi ha una veu ferma absoluta. Va, tornem a l'entrepà, i que ens estem allunyant. Què li diem a aquest professor? Creieu que actua correctament? Creieu que al final...
2: No.
0: Al final, ell el que avisa ha sigut una única acció. No sé, què hauríem de fer?
4: Jo penso Christian, que el professor, o sigui, abans del professor, la Carla i l'Ariadna, la classe no estava buida. Hi havia moltíssima, però moltíssima
0: és
4: gent.
0: Molt aquesta gent, això que
4: comentes. On estava en aquell moment? Mm-hmm. On estava aquesta gent? Jo, sincerament, si fos el professor, faria com es va fer el meu centre un cop quan va haver un problema, afortunadament no d'assetjament, cridaria a aquesta gent a que fes, per exemple, un escrit sobre el que va succeir o parlar-ne sobre el que va passar. Sobretot mirar quines parts coincideixen. Les que coincideixin segurament seran la part de veritat.
0: Clar, i és el que comentàvem abans, no? Que hi ha en aquest triangle que hi ha els testimonis que també hi han d'intervenir i en aquest cas no han intervingut. No? Miquel, no. Digues.
2: Jo penso que el professor ha de jutjar el que veu i si veu l'empenta, doncs jutja l'empenta.
0: Mm-hmm. Per tant, però tu ho castigaries a les dues.
2: Sí, perquè com diu ell, hi ha testimonis i aquests també han d'actuar.
0: Clar, però ell deia que hi havia testimonis de les agressions anteriors, no? De tota la resta de coses...
2: Sí, sí, sí.
0: Vale. La resta esteu d'acord que castigaríeu a les dues? L'Ariadna i la Carla?
1: Primer, abans de posar un càstig, parlaríem amb tota la resta de la classe i per separat. Perquè moltes vegades, entre uns i altres, es van com seguint el rotllo, perquè és molt fàcil improvisar. O sigui, estàs parlant amb un profe, doncs, un diu que se m'ha caigut això, i l'altre doncs, li segueix el rotllo amb qualsevol cosa, no? Jo els agafaria per separat per saber les parts que coincideixen, com podem veure... quina és la realitat. Mm-hmm. Perquè moltes vegades és això, o sigui, potser t'està donant l'esquena tota l'estona i quan et veuen a tu li has donat una empenta. Clar. O sigui, vaig veure una situació d'aquesta. Un noi li va dir, una amiga meva li va dir, és que vete a fregar, no? I justament la profe va entrar quan la meva amiga li va dir, calla't.
0: Clar, i va sentir, bueno, és una mica semblant a la situació que dèiem. Jo us demano que m'ajudeu a trobar pistes, possibles símptomes per descobrir que una persona està patint bullying per les famílies, perquè puguin veure-ho, per jo com a profe, pels companys, quins són els símptomes que podria estar patint una persona que l'estan agredint? No sé, se'ls acudeixen?
2: Els pares. Els pares fan molt.
0: Però quins símptomes té aquesta persona que està patint bullying? Per exemple, baixa el rendiment acadèmic, no?
9: Sí.
0: Què més?
2: Pot caure en depressió.
0: Se sent trista, no?, aquesta persona.
2: Sí.
1: Quan més es veu és el pati.
0: El pati per què?
1: El pati és quan més es veu. Perquè veus a la persona... sola, o sigui, potser la veus acompanyada de gent, però és que la seva mirada parla, la seva mirada diu que aquí no està bé.
0: La resta, hi ha algun altre símptoma?
9: Sí, bueno, aquest del pati, perquè jo ho vaig dir a l'altre podcast, que soc mediador de la meva escola i clar, jo sempre parlo amb les persones i tal, i sempre hi havia una noia que era molt, molt oberta, és sempre la noia, doncs, i clar, l'altre dia la vaig veure al pati, sola, en un banc, així, mirant cap a terra, li dic, et passa alguna cosa, veritat? I ella, sí. I clar, és evident, o sigui, simplement un petit canvi de la persona que ja deixa de ser aquesta persona divertida i ara mira a terra, és un símptoma d'aquests.
0: Va, ara, si us sembla, us proposo que fem un canvi de tema, perquè ara anem a una secció que us empodera, perquè us proposaré tres personatges, vale? I haureu de deixar un sense pati, perquè l'ha liat parda. O sigui, tindreu l'oportunitat de sancionar una d'aquestes tres persones. La primera és la Marta, que la Marta diu, vaig fer córrer un rumor fals sobre un company de classe perquè estava avorrida. Aquesta és la Marta.
1: Vaja.
0: Sí? Després pensem a veure qui, hem de consensuar qui dels tres es queda sense pati. El Robert diu, vaig crear un compte fals perquè la noia que m'agrada m'enviés fotos seves. Uau. I anem al David. El repel·lent de la classe em deixa els seus apunts i, a canvi, jo no faig públic un secret seu. Déu-n'hi-do, la Marta, el Robert i el David, quines perles, eh? Bueno, va, el primer, la Marta, que feia córrer el rumor perquè estava avorrida, el Robert, que es creava un compte fals per rebre fotos de la noia que li agrada, i el David, que, bueno, demanava punts a canvi de silenci. Què? Qui deixem sense pati? Qui comença?
9: A veure, la primera, sincerament...
0: La Marta, el Robert i el David.
9: La Marta, jo crec que... es pot parlar amb ella i ella pot dir ho sento, estava avorrida i tal, però la tercera persona o sigui, el que ha fet és manipulació. És manipulació.
0: I tant, que és una mena també de jugar de xantatge emocional, no? Al
9: clar.
0: Final. Què faríeu? Què?
4: La segona no la podrien deixar sense pati només pel fet que clar, això no ha passat a l'escola. Si es vegés un, per exemple, un baixament del rendiment acadèmic, o que hi hagués ja problemes que afectessin a l'aula, és a dir, a l'àmbit educatiu del que succeeix i esdevé dins de l'institut, ja sí que s'hauria de parlar. La primera, com bé han dit els meus companys, es pot parlar i es pot solucionar. Sí. però les altres dues és ja un nivell superior.
3: Mira, jo deixaria sense pati a la tercera persona, perquè la segona, o sigui, si ho has...
0: apunts, eh?
2: És a la seva vida personal.
3: Sí, perquè la segona, si ho has aconseguit en un compte falsa, perquè no quedes amb ella i ho aconsegueixes, o sigui, tenir una relació de persona a persona, perquè si ho has aconseguit en un compte falsa, jo crec
0: que... Miquel, tu què opines?
2: Jo penso que la primera es pot arreglar perfectament.
0: La Marta, la de fer un, sí, el rumor, però el rumor pot, pensa que pot començar
2: pot
0: a córrer...
2: Pot afectar moltes persones, sí, però...
0: I que aquell rumor es converteix en una llegenda, en una cosa, es pot desmentir, però clar, el mal costa. Ja està fet, eh?
1: Ja.
0: I la resta, llavors, què?
2: El segon, no el pots deixar sense pati, és la seva vida personal, és greu el que fa, i llavors, si la seva, la que li agrada, li vol enviar fotos, ja és la seva elecció.
0: Però està fingint una personalitat, no? Clar. També suplantar una identitat, també és il·legal. No?
2: Sí, i, bueno,
0: és veritat que passa fora de l'escola, però hi ha d'haver consens, aquí no ens estem posant d'acord, perquè aquí volem castigar, o sí, o sí que hi ha consens.
1: Jo crec que la tercera.
0: A tenir,
1: la tercera.
0: El David, el que li demana apunts al company, sí, a canvi de no confessar un secret seu.
3: Sí, però sí, també els altres dos.
0: Que ja s'ha de ser mala
4: persona. Sancionado.
0: Déu-n'hi-do. I si no fos un càstig així sense pati, quina altra sanció, potser més reflexiva, se us acudiria per fer-los una mica pensar?
1: A la Marta, incidències. Mai fallen. Perquè al final t'acabes donant compte de que tens una incidència perquè alguna cosa has fet malament. O sigui, no és que et vegin i et diguin vinga, incidències, te la regalo, que avui estic, vamos, encantat de regalar. El segon, que clar, el segon és com complicat, no? Perquè és una cosa fora, és l'acció també de la noia, donar-li les fotos o passar-li fotos, però sí que sí... Veus que això està afectant a classe, amb el seu rendiment, amb coses així, però sí que parlaria i després m'agafaria el noi i li diria, mira, hem fet una cosa que per començar és il·legal, no està bé. Demana perdó, parla amb ella en persona i se soluciona. I a la tercera jo crec que se l'hauria d'expulsar fins i tot un dia.
0: Que a mi se m'acutarà una pregunta. El fet de que una persona tingui un agressor, si aquest agressor el canvien d'escola, la solució, o sigui, el problema s'ha solucionat o no?
3: Què va?
4: No.
3: Què
4: va,
3: dius?
4: No.
3: El rumor està allà i segueix allà i seguirà rondant per allà, saps?
0: També.
1: Sí, sí.
3: Però mira, sí, això que...
0: Però l'has allunyat, no?, del seu agressor. O...
3: També, però el rumor, o sigui, segueix allà. Clar.
2: I seguirà
3: vivint
2: amb la por.
1: Pot fer mal a un altre lloc, també.
3: Exacte.
0: I per tant, sou partidaris de separar de classes o creieu que és tapar el problema?
4: No, jo no crec que, o sigui, que això funcioni, o també ja pel clar fet que si el canvien d'escola, potser si aquesta persona viu al mateix barri o viu al mateix poble on podria ser el meu cas, llavors allà el problema no se soluciona, només potser es solucionaria dins de l'aula, però fora realment clar es soluciona.
0: En canvi tu vas haver de marxar, no?
3: Sí, és el que jo t'anava a dir ara, que has dit que l'agressor es canvia d'institut, però, o sigui, mai passa això, sempre és el que rep el bulí qui s'ha de canviar d'institut.
0: Perquè en molts casos l'agressor ni confirma ni accepta, no?, que ho
3: està fent. Exacte, és...
0: Pues well, i si és d'assetjament que potser s'està fent cap a un profe, què es fa en aquest cas?
3: D'alumne profe o de profe alumne?
0: De les dues situacions.
3: També... Jo puc parlar de profe alumne, perquè... Què?
2: Parla.
3: Perquè... Educació física, bueno, jo vinc de Xile, el meu pare és de Xile, no? I doncs a Xile és un lloc on sempre han hagut moltes agressions sexuals, sobretot a nens. Clar, i al col·le ja ens deien no treguis la roba davant de gent que no estiguis còmoda, o sigui, és sempre molt al teu cos, és teu i ja. I jo tinc un problema en el meu cos que es diu pectus excavatum, crec que es diu, que és com tinc el pit més enfonsat i doncs el meu pit es nota més. I clar, jo estava molt insegur als vestuaris perquè la professora deia, us heu d'espullar davant de tots i us heu de dutxar, clar, és una dutxa, no passa res. Clar, jo em vaig treure la samarreta i el grup d'aquest de nens ja començaven, és que tens tetes, el teu pit, no sé què. Clar, això em va provocar una ansietat i després li deien a la professora...
0: I la professora no ho va voler entendre.
3: Exacte, després li deien a la professora que no em dutxava i la professora davant de tota la classe, és que, per exemple, en Felipe no es dutxa. I clar, i coses així, i tothom, Felipe és un guarro, no es dutxa, no, i clar...
0: Clar, aquí manca d'empatia absoluta per part de la professora i heu vist també... manca d'empatia cap al professor? És a dir, que un alumne tracti molt malament a un professor?
4: Moltíssim.
0: I què es fa en aquesta situació?
4: Jo, en el cas del meu institut, no es va fer res, va passar segon i encara segueix succeint. Un alumne, bueno, també un grup d'alumnes, es ficaven bastant amb la professora perquè no els hi queia bé i es ficaven bastant, per exemple, amb el seu físic, la seva forma de ser, la seva forma d'explicar el seu cabell i després, pobrissona, i a sobre i ja és com que s'encogia.
0: Clar, és que no és gens fàcil viure aquesta situació. Va, si us sembla, acabarem, estem a punt d'acabar el programa.
4: Què dius?
0: I us demano que fem un titular. Ja. Sí, sí, és que ha passat volant perquè, bueno, això ha sigut una conversa fluidíssima. Us demano que fem una frase molt ràpida, molt, molt curta, sobre tot el que hem parlat i amb qui us quedeu. Cristian.
4: Si ets si ets testimoni, actua, no et quedis callat.
0: Felipe.
9: Jo, bueno, és una reflexió, es va fer un experiment que una planta no anava gaire bé, la van tallar i pel simple fet de tallar-la va créixer 10 vegades millor. I és això, si estàs patint bullying o qualsevol cosa, canviant d'institut, comences de zero, les amistats no donen igual però no passa res.
0: Que hi ha esperança, no?
9: Clar, i clar, em va passar el mateix i un altre Felipe.
0: Miquel,
2: si pateixes bullying, fes-ho saber perquè moltes persones et poden ajudar, profes, pares...
0: Gran missatge aquest. Paula.
1: Si pateixes, trenca el silenci i busca refugi.
0: Molt bé, doncs amb aquestes frases brutals acabem. Paula, Cristian, Miquel i Felipe, gràcies pels vostres comentaris, per fer-nos pensar, i gràcies als qui ens escolteu perquè ens feu molt feliços, la veritat, i ho hem de deixar aquí. L'hora del pati s'acaba, tothom cap a classe i fins ben aviat.

0: t'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Sant Cugat. Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
2: Clementina Arderiu va néixer a Barcelona el 6 de juliol de 1889 i va morir el 17 de febrer de 1976. Va ser una poetessa catalana, influïda per la poesia popular del nostre país, també per Josep Carner i Joan Maragall. Va ser l'autora dels llibres Cançons i elegies, editat el 1916, i Sempre i ara, el 1946. Aquest darrer va guanyar el premi Joaquim Folguera. És una poetessa poc coneguda, però cal dir que va ser l'àvia del Pau Riba. Escoltarem el poema El mariner, i més tard escoltarem la versió que el cantautor Josep Tero també ha interpretat i musicat. El mariner. Quant de temps que fa, dies i setmanes, que madur té al moll la barca atracada, amb l'estibada a punt i branda que branda, si ell me la deixés, jo l'aparellava. Amb 100 rems alats i 5 veles blanques, no aniria pas a mercats ni a tràfecs, perquè lluny jo hi sé l'illa de les fades. L'enronden 7 mars, 13 rius la maren, però en ton racó tu no ploris, mare, que jo no faré com feu Ramachandra, que triga tants anys a tornar a casa. Seré com el rei d'aquella rondalla i duré el vaixell tot el que m'hi càpiga. També el meu amic, jo vull emmenar-me'n, i al lluny cercarem l'illa de les fades. L'enronden 7 mars, 13 rius la mare. Farem vela en ser que llustregi l'alba. Al migdia, quan tu estaràs banyant-te, nosaltres serem ja un altre reialme. Passarem el gual, deixarem la plana, i en pondre's el sol ja ens tindràs a casa. De tot el que hem vist, te'n faré contalla.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les pigues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys.

0: sanitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular els ritmes circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges del Baciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Media. I fins aquí les notícies.
1: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Hola, què tal? Benvinguts aquí a la Maroteca de la Ràdio, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Salutacions a qui us està parlant, Jordi Caselles, com sempre, tot un plaer en aquesta aventura radiofònica que ens ha portat a llocs inhòspits, inhòspits per les gravacions que hem arribat a sentir, i curioses, i inèdites, perquè moltes vegades són gràcies a les gravacions que hem pogut anar recopilant al llarg del temps. Saludem també a l'Esteve Llop, que és el nostre company, el meu company, el company de tots, d'aventures. Què tal, Esteve? Com estàs?
4: Molt bé, Jordi. Doncs encantat d'estar un dia més aquí, doncs això, fent aquesta selecció de talls radiofònics de fa bastants anys, normalment, i parlar-ne. Avui, de fet, mira, forquilla temporal d'aquests talls, doncs estem parlant d'entre finals de principis, millor dit, dels anys 90, i fa ben poquet, 2021. És a dir, que tenim una mica de tot, de refregits, però refregits bons, ben cuinats, seleccionats, i amb algunes veus representatives de la radiodifusió de Catalunya. Començarem viatjant al 1991. Va, anirem pel tall més antic d'avui. Va, si et dic Voltel o un xuxo de crema, saps de qui estem parlant?
3: Voltel, un xuxo de crema... No estem parlant d'aquell dijocioman, d'aquell dijockey...
4: No,
3: és el que m'estic imaginant. No... Voltel, un xuxo de crema.
4: Voltel, per una banda, i per una altra, que ell sempre diu l'expressió de un xuxo, expressat d'aquesta manera, un xuxo de crema.
3: Ostres, no ho sé ara.
4: Va, Xavier Solà, actual Xavier presentador Solà de la Nit dels Ignorants, doncs ja fa molts anys que el teníem al cap de setmana a Catalunya Ràdio amb el Suplement. I anem amb un tall que ens porta al concurs que feia en aquella època el Suplement, en el qual passaven una gravació amb una veu d'alguna persona coneguda, podia ser doncs un polític, per exemple, un escriptor, etc., amb una modificació de la veu perquè costés una mica d'entendre qui era. En aquest cas sí que és bastant evident, a veure si vosaltres també ho podeu saber, escoltant aquest tall enregistrat a Catalunya Ràdio el 1991, al Suplement, amb Xavier Solà.
5: Jo crec que no tractéssim de fer-lo pel mar. Companyies que ja no ho poden fer. Això sí que estaria fora de la part de la funció dels vaccins.
6: Àngela?
7: Mani?
6: Vinga.
7: El Maragall?
6: Molt bé. Va, que ens n'anirem cap a la més difícil, que és la màxima inoblidable. Jo li dic ara per endavant, sentirem unes dones com canten i quan ho acabin de fer, sí, llavors vostè ens l'acaba de rodonir.
7: Ui.
6: Els amics es converteixen sovint en lladres del nostre... Pensem-ho tranquil·lament. És una màxima d'en Plató, filòsof nascut a Atenes i fill d'una família aristocràtica. La faig per tothom d'aquí l'estudi. Els amics es converteixen sovint en lladres del nostre... Ja hi ha un senyor que ho vol dir, però li reservarem el dret a vostè, Àngela, que ho digui. I si no l'endevina, llavors que siguin els oients, va?
7: Va.
6: Pensi-s'ho, que encara tenim uns segons per davant.
7: Va.
6: És d'en Plató.
7: Sí.
6: O si tingués algun escrit aquí al costat d'ell. Abans que res, moltes gràcies per ser-hi. Això és imprescindible per poder tenir aquest contacte. Àngela, vinga.
7: Sí. Del nostre esperit?
6: Els amics es converteixen sovint en lladres del nostre esperit.
7: Sí.
6: No, és possiblement molt més...
7: Molt més?
6: Proper. Ah. Molt més... No podem dir palpable perquè no,

0: Ho és, palpable, però sí que és molt més nostre. Diguin una altra, va. Els amics es converteixen sovint en els lladres del nostre...
1: cor?
0: No, ens n'anem, però molt bé. Aquí l'estudi, fort. El nostre temps, molt bé.

0: Doncs sí, senyor, efectivament, els amics, segons Plató, es converteixen sovint en lladres del nostre temps per allò de la confiança i del no voler fer un lleig a aquella persona amb la qual et consideres, doncs, un amic. Li aguantaràs aquella conversa o aquella gran explicació que el millor a tu ni et va ni et ve. Però ho fas perquè penses que si et passessin a tu també t'agradaria que et fes. Just. Com es diu? Jordi, a veure si ens endevina on estem situats. Ara hem de buscar un país, jo li explico. Avui ben bé un país no ho és. Avui no podem parlar d'un país, sinó d'un indret on la fauna és el lluç, l'areng, el bacallà i la balena. Però a més hi ha algues, fosses i icebergs. Aquest espai es va témer mentre es va desconèixer i després fins i tot s'hi ha fet més d'una guerra. Jordi té la paraula.
1: Islàndia.
0: Va, que ens agradaria sentir una cançó de tancar per defunció, per tancar el programa avui. Alguna opinió més aquí a l'estudi? Lluços, arencs, bacallars i balenes? Com? Noruega, no. No és ben bé un país. No és ben bé un país. No.
2: La Maroteca de la Ràdio.
3: Quina marxa amb el suplement de Xavier Solà amb aquesta gravació de Catalunya Ràdio de l'any 1991. Hem pogut escoltar aquest tall del principi amb el Pasqual Maragall, que era molt evident que en aquest cas, com ja hem dit altres vegades aquí en el programa, es feia de forma artesanal, es feia amb un Revox, és a dir, reproduint la mateixa gravació que s'estava fent en aquells moments, tornaves a entrar al canal de sortida del Revox a la taula de so i feia aquest petit efecte de retroalimentació per la distància que hi ha entre el capçal gravador i el capçal reproductor, que en el cas d'un Revox van separats uns centímetres. I això feia que sonés aquest eco, no? Però, evidentment, el que diem sempre, les veus de certes personalitats són tan reconeixibles, són tan úniques, que la concursant, en 3 o 4 segons de tall, en va tenir prou per dir que era en Pasqual Maragall, no?
4: Sí. Ara feies jo la broma, no?, de dir què parlem, del Tete o del Pasqual, perquè el seu germà també s'assembla força a la seva veu.
3: Bé, actualment, estil... a tenir en compte que, com que han passat els anys, té una veu de persona més gran,
4: de persona,
3: no?,
4: gran.
3: Amb una edat ja avançada. Però en fa uns quants anys sí que és veritat que els dos germans la veu s'assemblava molt, eh?
4: Sí, ens hem acostumat molt a les veus, ens hem acostumat molt als imitadors de les veus.
3: També.
4: I això fa que de seguida les puguem reconèixer, no? El Polònia jo crec que ha sigut l'escola per anar-te tu memoritzant aquestes veus, que a vegades no saps si reconeixes més la imitació o la pròpia.
3: Va, doncs anem al segon tall en antiguitat avui, si anem per ordre cronològic, ara ens el centrarem, aquest ordre, però tenim aquí ara un tall enregistrat el dia 5 de maig del 1995, és un tall que en aquest cas ens proporciona el periodista excompany de Ràdio Sant Cugat, Esteve Sala, que en aquells moments ell estava treballant a Ràdio Sant Cugat i que estava a l'informatiu un migdia junt amb Xavier Fornells, el que en aquells moments era el director de Ràdio Sant Cugat. Anem a escoltar doncs aquest tall enregistrat el dia 5 de maig de 1995.
5: Els de bitllets. La banda havia posat en circulació prop de 300 milions de pessetes en 3 anys i ens anem fins al País Valencià.
6: 1.000 associacions cíviques i 200 ajuntaments donen suport a la manifestació del bloc Jaume I a València. L'acte s'ha convocat en defensa de la convivència pacífica i la tolerància.
5: El Ministeri de Sanitat aprova definitivament l'ús d'un fàrmac per l'esclerosi múltiple. El medicament s'utilitza amb èxit als Estats Units des de l'any 1993 i havia estat reclamat per les associacions de familiars de gent que pateix aquesta malaltia, l'esclerosi múltiple. I parlem ara de cultura, del concert d'ahir d'Eric Clapton a Barcelona.
6: El guitarrista britànic Eric Clapton triomfa a Barcelona en el primer dels dos concerts dins la gira de presentació del seu darrer àlbum, From the Cradle. El concert ja va aplegat a gairebé 20.000 persones al Palau Sant Jordi de Barcelona.
5: I parlem d'esports i de bàsquet. El Barça guanya el Madrid per 68-83 i s'avança per 2-1 en les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet. Demà jugarà el quart partit a Madrid, que pot ser definitiu definitiu si els blaugranes guanyen. D'altra banda, avui el TDK Manresa conjuga a la seva pista per escurçar distàncies amb l'Unicaja de Màlaga, que l'està superant ara d'un 2-0.
6: El jugador holandès del Barça, Ronald Koeman, critica la directiva del Barcelona per dubtar de la renovació de Vaquero. Koeman creu que els jugadors amb carisma haurien de tenir un futur assegurat.
5: El pilot Carlos Sainz ocupa la quarta posició en el ral·li de Còrsega que acaba avui. Sainz és a més d'un minut del líder, el belga Bruno Tiri.
6: I presentada la Volta Ciclista a Catalunya, que començarà el 15 de juny a Manlleu. El recorregut total serà de 1.140 quilòmetres.
2: La Maroteca de la Ràdio.
3: Com hem pogut saber la data d'aquest tall? Doncs, si t'hi has fixat, Jordi, es parlava d'un concert d'Eric Clapton, de la gira del treball From the Cradle. Doncs vam buscar a internet concerts a Barcelona, en va fer dos, crec que parlava del segon concert, doncs aquí tenim la data. Gràcies a això, de vegades, amb alguna referència que tingués en aquella gravació i buscant a internet, pots saber quan es va emetre aquell tall. Avantatges que tenim, d'internet, perquè imagina't, exacte, això fa anys.
4: Clar, jo pensava això, ho saps, perquè tenim internet, que algú, clar, algú s'ha encarregat d'escriure això a la xarxa.
3: Hi ha unes webs brutals, de, jo que sóc bastant forofo, diguem, d'aquestes coses, de veure el llistat de concerts de tal grup, de tal formació aquell any, i veus una història allà amb notes, amb fotografies, si hi ha gravació pirata o no d'aquell concert. O sigui, el que tu vulguis ho pots arribar a trobar, perquè hi ha hagut algú, com dius tu, que s'ha entretingut a agafar aquella informació que per ell és rellevant i disposa d'ella, o que té la capacitat de convocatòria per recollir informació d'altres persones malalts com ell, i apa, i a nodrir la xarxa d'interessant informació. Que jo estava pensant, és possible que les bandes de música originals que feien aquells concerts tinguin aquestes dades? És que potser ni ells les tenen.
4: Vés a saber, sí, doncs pot ser, pot ser, pot ser. Pot ser perquè, és que sí, que perfectament, perquè una persona doncs, molt aficionada a això i que prengui nota de cada detall del que s'ha fet, doncs segurament superi el que el propi compositor o la pròpia banda pugui tenir. Clar, segurament ells mateixos no s'encarreguen d'anar fent un autoregistre del que, no?, del que estan fent. Com a molt, hi haurà una gravació del seu concert, això sí, segurament, no?, que la tindran, però...
3: Bé, jo depèn, vaja, no sé. Suposo que depèn una mica de la idiosincràsia de cada grup, que hi ha algú potser que es dedica a documentar-ho tot, no?, però en molts altres casos jo ho dubto molt. I sí, aleshores, sí, sí, veure, doncs, això, per exemple, el set tecnològic, a nivell d'equipament d'instruments, pedals de so, de guitars, etc., que s'ha utilitzat a cada concert, imagina't. O, doncs, tots els músics convidats, l'ordre de les cançons que van tocar, tot el que tu vulguis.
4: Sí, sí, sí.
3: Increïble. Sí. Molt bé, escolta'm, ja que estàvem amb informatius, ara et proposo escoltar un tall d'un bloc informatiu de Catalunya Informació amb Esteve Sala, precisament. És una altra de les cintes que ens va proporcionar l'Esteve Sala quan ell estava treballant, en aquest cas, a Catalunya Informació, i estem parlant d'una gravació de l'any 2004.

0: El govern central reassignarà efectius per destinar 450 agents de la policia i la Guàrdia Civil a la protecció de les víctimes de la violència de gènere en situació de risc. L'executiu insta el fiscal general de l'Estat perquè s'extremin les mesures de vigilància i es preservin els drets de les víctimes. El govern espanyol garanteix total col·laboració amb la futura comissió d'investigació sobre els atemptats de Madrid de l'11M. L'executiu no descarta desclassificar documents dels serveis secrets. El Departament de Justícia incrementarà en 50 places noves el nombre de funcionaris de presons a les pròximes setmanes. Aquesta és una de les mesures per fer front a la massificació que hi ha ara mateix als centres penitenciaris. L'organització assegura que tot està a punt al recinte del fòrum per començar a acollir els visitants a partir de diumenge i per la cerimònia inaugural de demà. La cerimònia estarà presidida pels Reis i hi haurà 3.500 convidats. Almenys 8 milicians xiïtes morts a Karbala, a l'Iraq, segons un primer balanç, els enfrontaments que hi ha hagut a primera hora de la tarda entre tropes nord-americanes i resistents. Les forces ocupants han atacat el quarter general del líder xiïta, que era a Kufa per les pregàries de divendres. L'economia nord-americana ha creat gairebé 300.000 llocs de treball a l'abril, xifra que supera les previsions dels analistes i confirma la recuperació de la principal economia del món. La dada ha revalorat el dòlar i pot fer avançar al juny la pujada dels tipus als Estats Units.
1: Catalunya Informació.
0: Titulars d'esports.
2: Frank Rijkaard diu que el Barcelona està obligat a guanyar demà el Celta per poder pressionar el Real Madrid i el València, que es jugaran els seus partits més tard que els Blaugrana a l'entrada de Jorquera. En comptes de Rusto, és l'única novetat a la convocatòria. A l'Espanyol, Jordi Cruyff qualifica de finals els tres partits que falten per acabar la temporada. També es mostra disgustat per les informacions que el situen fora de l'equip si la temporada que ve continua al mateix cos tècnic. Barça 1, Itau DKB Joventut. Aquest vespre, els primers partits del play-off de quarts de final de la Lliga CB. També en bàsquet, Issa Sánchez deixa l'UB Barça i fitxa pel Valenciens per dues temporades.
0: I ara el titular del temps. Aquesta tarda hi pot haver ruixats irregulars al terç nord del país. A la resta, poques complicacions. Demà el temps serà semblant al d'avui, amb matí assolellat i la tarda, amb alguns ruixats al terç nord. Diumenge podria començar el dia amb sol, però s'observarà un progressiu augment dels núvols pel sud i ponent. A la tarda es taparà i podria començar a ploure quan s'acabi el dia. Ara mateix passen 3 minuts de 4:45 de la tarda. Bona tarda. Us està parlant Esteve Sala.
3: La inflació, els mercats financers, l'atur, el preu del petroli, la situació de les empreses, l'evolució de l'euro, el turisme, els millors indicadors per entendre l'economia.
1: Catalunya Informació, us ho expliquem.
4: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
5: Seguim aquí a Ràdio Sant Cugat, a la Maroteca de la Ràdio, i allò que dèiem, Jordi, gràcies a alguna referència de la gravació, sabem de quina data és aquesta gravació en concret. I aquesta que estàvem escoltant de l'any 2004, com hem anat descobrint ara tu i jo fora de micròfon, Jordi, de quina data era?
6: Doncs perquè l'Esteve Sala ha dit que l'endemà s'inaugurava el Fòrum Universal de les Cultures 2004. Hem anat ràpidament a internet, hem trobat l'article de la Vanguardia de data 8 de maig del 2004, on deia que s'havia inaugurat aquest fòrum. Per tant, el tall és el dia 7 de maig del 2004, un dia abans de la inauguració del Fòrum de les Cultures 2004, que va ser el dia 8.
5: Doncs molt bé, doncs aquesta és la investigació d'avui, i gràcies a això hem sabut que aquest tall aviat, d'aquí uns dies, farà 20 anys. És a dir que, déu-n'hi-do. Seguim amb un tall més encara de l'Esteve Sala, perquè ell anava enregistrant coses que anava fent, que anava emetent en aquells moments en directe, i gràcies a aquesta paciència i aquesta meticulositat d'agafar la cinta de caset, posar-la a gravar i després rotular-la mínimament i guardar-la, doncs podem recuperar aquestes gravacions. Anem ara a una àrea de servei, és a dir, aquell espai mític ja a aquestes alçades de Catalunya Informació, en el qual es parla del trànsit i del temps. Seguim amb aquest mateix, amb aquesta mateixa cinta del dia 7 de maig del 2004.
7: <totipos->
0: Tres quarts de cinc de la tarda. Marxem cap al centre d'informació viària. David Casablanques, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Circulació amb retencions a la B23 d'antiga Nacional 2 en sentit sud a l'altura de Sant Feliu de Llobregat. Retencions també a la C33 en sentit nord a la sortida de Parets del Vallès com a conseqüència de la celebració aquest cap de setmana del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Montmeló. A la ciutat de Barcelona, segons ens acaba d'informar la Guàrdia Urbana, hi ha aturades a la ronda litoral entre Zona Franca i Poblenou, sentit Trinitat. Lentitud a la ronda de dalt, sentit també Trinitat, a l'altura de la Vall d'Hebron. I retencions a l'entrada per l'extrem sud de la Gran Via entre plaça Cerdà i plaça Espanya. Renovarem les dades del trànsit, si no hi ha cap novetat, d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, David. Bona tarda.
7: Bona tarda.
0: I ara és moment de repassar la previsió del temps. Com sempre, ens la costa Francesc Mauri.
8: Esperem aquesta tarda que domini el sol a molts punts, sobretot del centre i sud, tot i alguns núvols. En canvi, cap al terç nord poden continuar produint-se alguns ruixats irregulars, preferentment a les comarques de Girona, però no són descartables cap al nord-est de Barcelona, punts del Pirineu de forma irregular. La cota de neu al voltant dels 1.100-1.200 metres, per tant, una cota de neu hivernal, i és que l'ambient continuarà fred pel que és l'època de l'any. De cara a demà tindrem un temps molt similar al d'avui, és a dir, dominat pel sol a gran part de les comarques catalanes fins a migdia. A la tarda, les nuvolades poden créixer al terç nord del país i no es descarten alguns ruixats de caràcter irregular. De cara a diumenge, més núvols amb el pas de les hores. A primera hora del matí, segurament sol, però aniran augmentant els núvols per l'Aragó, l'oest, el sud de Catalunya, i aquests núvols durant la tarda taparan el cel a gran part de Catalunya i s'iniciaran algunes dèbils pluges que a última hora del dia serien molt més probables. I és que de cara a dilluns, la pluja podria tornar a Catalunya.
1: Catalunya Informació. Directe a la notícia.
4: La Hemeroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.

0: un llibre t'acompanyarà sempre on tu vagis. El Celler de Llibres, els autors, llibres, narrativa i poesia més recents. El Celler de Llibres, només llibres. Rambla del Celler 25.
1: Doncs aquí teníem aquest jingle de Ràdio Sant Cugat de l'any 1998 i acte seguit aquesta falca de publicitat del Celler de Llibres amb la veu de l'Àlex Blázquez, amb aquesta veu tan, com podríem dir l'adjectiu ara, perquè tampoc és una cosa sensual, sinó potser podríem dir seductora, no?
2: Calmada, m'inspira tranquil·litat, sí. També, no? Molta pausa.
1: Bé, vindria a ser adequat per això, per agafar el moment de lectura.
2: Sí, de lectura, no? Exactament, sí. Bé, escolta, molts registres, eh? Podríem fer un concurs d'adjectius de la veu de l'Àlex Blázquez, perquè n'hem dit molts, ja.
1: Interessant. Ara anem amb un tall que, de fet, no és un tall a l'ús, sinó que es tracta d'una gravació de veu de Jorge Arandes. En vam estar parlant, personatge rellevant de la radiodifusió, no solament catalana, sinó també espanyola, que en aquest cas va endegar un projecte als anys 80 que es deia Ràdio Salut, del qual ja n'hem parlat i hem escoltat alguns talls. Doncs anem a escoltar el mateix Jorge Arandes parlant d'aquesta emissora que ja no existeix fa una colla d'anys. Ràdio Salut.
3: Ràdio Salut Catalunya va néixer l'any 1983 com un autèntic servei públic. La seva idea, el seu projecte, la seva ambició era i és ocupar-se únicament a la seva programació dels temes relacionats amb la salut en general que poden ser útils en qualsevol moment a tot tipus de públics, acompanyat sempre d'una música agradable, relaxant, optimista, mai enervant ni frenètica. I com una mostra de radiofórmula, de ràdio especialitzada, monogràfica, a la que jo crec que es té d'anar cada dia més, sobretot en aquest sistema d'emissió per modulació de freqüència. En aquests principis i amb una idea innovadora, Ràdio Salut Catalunya va obrir les seves emissions el dia 31 d'octubre de 1983 a través d'un equip de freqüència modulada a la freqüència de 89,1 kilocicles i amb estereofonia durant les 24 hores del dia. Prèviament a la posta en marxa de la programació, Ràdio Salut va establir una sèrie de contactes amb les principals autoritats sanitàries del país, des del ministre de Sanitat, directors generals, l'Insalut, col·legis de metges, fins als de la Comunitat Autònoma de Catalunya, incloïda la Real Acadèmia de Medicina. Totes les institucions van mostrar des del primer moment el seu recolzament, el seu reconeixement al naixement de Ràdio Salut i es va establir una molt important col·laboració en forma de documentació, informació i notícies sobre les activitats de cada una de les entitats. La programació de Ràdio Salut Catalunya es basa en la música i els consells en el més ampli sentit d'aquesta paraula. Música adequada a cada sector potencial de l'audiència, segons les hores del dia i de la nit. I consells sobre la salut, medicina preventiva, orientacions dirigides a objectius concrets, i també és un consultori obert permanentment en el que tenen resposta totes les preguntes que es formulen per escrit o bé per telèfon relatives a la salut. En qualsevol cas, doncs, Ràdio Salut és una idea i una fórmula úniques en el món, ja que no existeix cap altra emissora amb aquesta especialització. Són diverses les publicacions, la premsa escrita dedicada a la salut, però en matèria radiofònica no existeix cap altra entitat, cap altra emissora en el món, segons ens han atestiguat informes de la UNESCO i d'altres organismes internacionals.
4: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
1: Doncs aquí teníem a Jorge Arandes parlant del seu projecte, que ja és història, en Ràdio Salut. I ara fa del micròfon anàvem parlant tu i jo, Jordi, anem a explicar a l'audiència perquè podem fer un petit espai de conversa en el programa d'avui al respecte, que és com es comença una emissora de ràdio. Jo entenc que fa anys, entre cometes, era més fàcil perquè el dial, entre cometes, estava buit, en el cas de la freqüència modulada. El cas de l'hora mitjana no, ja estava força ple, això va anar canviant, però per tant hi havia molta freqüència a omplir entre les dues bandes, no? Entre l'hora mitjana i la freqüència modulada. Però actualment està tot ocupat, les llicències les manega l'ens públic corresponent, en el nostre cas aquí a Catalunya, la Generalitat de Catalunya, i per tant aquest organisme públic és el que decideix quin grup empresarial o privat o públic sortirà en antena en aquella freqüència. Una altra història és també, diguem, les cadenes que hi puguin haver, és a dir, la congregació de diferents freqüències a diferents territoris sota el mateix paraigües. Una emissora en cadena vol dir que estàs emetent per diferents antenes exactament la mateixa senyal i, per tant, tens una cobertura geogràfica molt més àmplia, no? I, per tant, doncs, també pots tenir més ingressos derivats de la publicitat, etc, etc, no? Per exemple, no és el mateix una emissora local a Catalunya que té, doncs, un àmbit geogràfic molt petit que no pas tot Espanya, per posar un exemple. Aleshores, això queda molt clar, però el que és la tramitació de llicències, hi ha algú que ho decideix. Això no és per amor a l'art, diguem-ne, o perquè a mi em cau millor aquesta persona, en principi, sinó que hi ha d'haver abans una conversa prèvia que permeti avaluar aquell projecte i, per tant, doncs, decidir que se li adjudica aquella freqüència durant X anys a aquella empresa, no? Jo crec que va per aquí. Però, clar, avui dia com ho fas, això? És a dir, mira, jo vull muntar una emissora. Molt bé, doncs, com a mínim has de pertànyer en algun grup més o menys solvent, perquè que surtis així com un bolet de la nit al dia costa una mica de creure, no? És a dir, hauràs de justificar quin recolzament econòmic tens al darrere, suposo, què penses fer, on actuaràs, on tindràs els estudis, com utilitzaràs els teus recursos... Hi ha molta cosa a dir, no?
2: Segur, segur que sí. Sembla que sigui només un tema d'espai, de radiofreqüència, però segur que hi ha una pila de més tràmits administratius. Aquí... Clar, com sempre és això, no?, que es topem amb la burocràcia. Al final dius, bé, jo monto una emissora, bé, això és no deixa ser una empresa que ha de tributar, bé, jo pago els meus tributs, què més? Què més, no? Necessito un espai, doncs el que dèiem, no?, de radiofreqüència per poder emetre. Bé, d'entrada, òbviament, serà en un àmbit local i amb un espai molt curt. Que jo em pregunto, clar, quan menys és l'abast de la teva senyal, no sé si tens més o menys probabilitats. Què vull dir amb això? L'espai de la radiofreqüència està ocupat d'entrada per totes les emissores que tenen, el que tu deies, antenes en línia, i per tant les vas sentint en la mateixa o diferents freqüències, però les vas sentint. Val. Vaig ara a l'àmbit local. Per exemple, no? El 91.5 de Ràdio Sant Cugat. En cap lloc més de Catalunya hi ha una emissora en el 91.5?
1: Ja, això ja t'ho contesto jo mateix. Evidentment que sí.
2: Evidentment que sí.
1: És a dir, una cosa és la freqüència... És que tampoc, estava pensant... La freqüència d'una emissora generalista, o sigui pública o privada, però d'àmbit català, per exemple, com podria ser Catalunya Ràdio, com saps tu, té ja força freqüències. És a dir, sí que és cert que n'hi ha una de principal, per exemple, a l'àrea de Barcelona, que emet des de la seva antena a Montjuïc o a...
2: De tota la vida,
1: o a Collserola, en aquest cas, crec que és, però, esclar, arribarà un punt, doncs, arribant al Garraf, que aquella senyal ja es perdrà, i, per tant, depenent del cas, ja canvia aquesta freqüència. Però en el cas d'una local és que encara és molt més bèstia, perquè fas molt pocs quilòmetres i segurament en aquella mateixa freqüència o una gairebé calcada hi ha una altra emissora local. Per tant, això va així, no és com l'ona mitjana, que abans amb una sola antena, amb una sola freqüència, arribaves a tot arreu. Això ja, en el cas de freqüència modulada, tecnològicament no és així, i per tant necessitaries tenir molts repetidors a molta àrea de territori perquè a la mateixa freqüència pogués escoltar la mateixa emissora.
2: Per tant, sembla ser que com menys distància donés el teu emissor, més possibilitats tindries de tenir un espai en la radiofreqüència, no?
1: Correcte.
2: Per no estar trepitjat per una altra. Bé, això d'entrada. Bé, clar, després fa falta veure, dir, bé, a veure, per fer una ràdio que només arribi al meu barri, que n'hi han més o menys, o que es passen una mica, però ja hi ha emissores de barri, em refereixo. Més legals o menys legals, potser algunes, però si ho hem de fer legal, bé, sembla viable, en aquest cas, poder trobar aquest espai a la radiofreqüència. El que seria interessant també, doncs, saber, perquè tampoc, evidentment que se sap, però que nosaltres no ens hi hem posat tampoc a fons, de dir, però realment què necessito per muntar una emissora de ràdio i poder sortir en antena, no? I segur que toparem, doncs, amb allò típic que es diu la burocràcia i la paperassa, i això, doncs, és el que sempre pot arribar frenant, no? Després que, econòmicament, evidentment, tinguis els recursos, no?
1: Bé, estava pensant que en podríem parlar algun dia amb el Carles Cuny, que segur que ens podria explicar això. Imagina't amb en Miki Moto tenir la idea de fer una nova cadena d'emissores a principis dels 90 i fer-ho, no? Per tant, crec que ells, per exemple, ens podrien dir com va tot això, no?
2: Doncs segur que sí, segur que sí. Ara, cada entrada, crec que els nostres recursos no serien els dels seus. Crec,
1: no, necessitaríem trobar algun finançament important.
2: Crec.
1: Molt bé, doncs anem ara a Can RAC1. Anem a escoltar una secció del Via Lliure presentat per Xavi Mundó, que ja fa molts anys que es fa. Parlem de la secció El Bazar de les Sorpreses, que dirigeix i presenta el director de Matadepera Ràdio, Albert Beorlegui. Anem a escoltar un exemple, a més, l'any 2021, al Via Lliure.
5: I arribats a aquesta hora, que com sabeu per nosaltres és entre intempestiva i plàcida, aquell xoc de civilitzacions que a vegades diem entre la gent que tot just s'estan a dormir a aquesta hora del matí i aquella gent que tot just està obrint un ull i veu que tot el dia encara és possible, que encara el té per davant i encara és un horitzó. És aquella hora, entre màgica, onírica, un punt naïf a vegades, que ens desplacem en un raconet que ens encanta de la geografia del nostre país. És un carreró empedrat, que en realitat és un cul-de-sac, no es pot sortir d'allà, i que al fons de tot, al fons d'aquest carreró, hi ha un edifici que des del seu exterior no aparenta gran cosa, però davant de la seva immensa portalada sempre hi trobem una persona que ens ajuda a entrar al seu interior i allà hi descobrim autèntiques meravelles. Albert Beorlegui, què tal? Com estàs?
6: Bon dia, Xavier Mundó. Com estàs, també, tu?
5: Perfecte. Preparat per entrar al Bazar de les Sorpreses clar un cap de setmana sí. més? Uh-huh. I esperant a veure quina és la lletra protagonista, com ha anat la setmana des del punt de vista de les cartes, etcètera.
6: Doncs mira, ha anat molt bé, hem continuat rebent alguna carteta. Clar, sí. Pensa que tenim, diguem-ne, els grans plens, eh? Vull dir, els graners plens.
5: Ara,
6: és com allò de la faula aquella d'Esop, de la cigala i la formiga.
5: Sí.
6: Hem fet els deures, tenim cartes com a mínim per, jo diria que un parell o tres de mesos ben bons.
5: Més enllà d'aquesta qüestió, deies que els graners de les cartes,
6: sí.
5: Per anar centrant-nos en la matèria...
6: Estan corulls.
5: Sí, estan corulls, quina gran paraula. vols seleccionar un
6: sí,
5: parell d'aquestes cartes?
6: Sí, agafem les dues més antigues, que corresponen sí. a principis del mes de novembre.
5: Sí.
6: La primera ens arriba des de... Mira, té el segell de la Montserrat Cavaller, que és el segell que faig servir jo ara per enviar, que és un segell commemoratiu de la soprano de casa nostra.
5: Sí.
6: Està signat per la Sònia Garrido, que és una noia de Sant Vicenç, noia o senyora o senyorita, que abans es deia, de Sant Vicenç de Torelló. Anem a obrir la carta que ens arriba, i és una carta també manuscrita. A veure, això mateix... És que no portar l'obra cartes i ho haig de fer
5: amb, ja
6: amb el dit. Sí, haig de fer amb el
5: doncs
6: dit.
5: Això és terrible,
6: molta
5: perquè
6: ràbia,
5: una persona
6: ràbia.
5: Com tu, que
6: sí,
5: sempre
6: sí,
5: porta l'obra cartes
6: sí, no, sí.
5: Pel que pugui passar...
6: Me l'he deixat i haig d'obrir les cartes avui amb el dit. Bé, Sant Vicenç de Torelló, 31 d'octubre del 2021, estimats Xavi i Albert. Us acabo d'escoltar i m'ha fet molta llàstima saber que activareu el Pluricó i de seguida m'he posat a rumiar què us podria escriure en la tercera carta que us faig arribar.
5: Ai.
6: Us proposo un joc, llegiu el text i mireu què hi ha amagat.
5: Ep.
6: I diu el següent. Potser és el final d'aquesta secció. La sequera ja és important. Les cartes o les postals no arriben al ritme que seria necessari. No imagino com seria el programa sense cadascuna d'aquestes lletres escrites. On quedaran les nostres futures missives? Cuidem aquesta secció que ens motiva a seguir escrivint els que ens agrada tant plasmar idees en un paper blanc. Bé, per si no heu descobert encara, al text hi ha un acròstic al principi de cada vers, per entendre'ns, que es pot llegir pluricocat.
5: No m'ho crec.
6: Doncs sí.
5: La primera lletra de cada línia
6: sí.
5: dona pluricocat.
6: Pluricocat,
5: boníssim,
6: sí.
5: Boníssim.
6: Esperant que no l'hagueu d'activar més, Sònia Garrido, post-scriptum, ho acabo d'escriure tot des del llit, estant amb el mòbil.
5: Ara.
6: Doncs,
5: ostres, doncs li agraïm moltíssim a la Sònia. Realment en tenim uns oients que no ens els mereixem. Fins
6: sí,
5: i tot
6: juganers.
5: Doncs aquesta carta que ens arriba des d'Osona, des de Sant Vicenç de Torelló, l'agraïm la Sònia.
6: Mira, i la segona carta que ens arriba és una carta que també porta el segell de la Montserrat Cabella,
5: sí.
6: I atenció, perquè ens arriba, mira, des de Barcelona Ciutat,
5: sí.
6: És una carta que està signada per la Lívia Marquina, Marquina, i podem llegir el següent. Extraiem també un full manuscrit i llegim el següent. Apreciats carinyets,
5: carai,
6: Xavi i Albert.
5: Carai, quines permeteu, confiances.
6: Sí, permeteu que us anomeni carinyets. Doncs així anomeno el meu fill i a tothom que m'aprecio, que teniu molt engrescat en la vostra secció de diumenge i ens heu ungit en vosaltres. Cada vegada que escoltem, que diem... cada vegada que escolto que dieu que no teniu cartes al programa, se'ns fa el cul petit. I perdoneu l'expressió, però no m'imagino un diumenge sense el caliu que donen les cartes en aquest dia de descans i festiu. Aquest diumenge de Castanyada, en Jorge, desgraciadament, ha d'estar apartat de nosaltres perquè està cuidant a la Paz. I gràcies al vostre programa, el Besar de les Sorpreses, podem ser junts en distància. Sembla mentida que una cosa tan bonica i senzilla ompli de sentiment i força on començar un dia festiu que ha de ser necessàriament genial. I continua la missiva, dient el següent. Ja veieu com cada diumenge a tothom no hi manquen les paraules per descriure la vostra secció, com m'està passant a mi. Com suposo que sóc més vella que vosaltres, espero i desitjo seguir tenint el Besar de les Sorpreses encara per molts anys. Una gran i càlida abraçada de la Lídia, des de, doncs això, des de Barcelona.
5: Ah, perdona, has dit Lídia.
6: Sí, Lídia.
5: Entès Líbia.
6: Sí, és que, a veure, espera't, és que poder... No, Líbia, perdona.
5: En B baixa.
6: Sí, sí.
5: Líbia.
6: No, en B alta, en B alta.
5: En B alta?
6: Líbia, sí, sí.
5: Líbia com el país, eh?
6: En B alta, sí, sí.
5: Sí, sí.
6: Líbia com el país.
5: No, m'ha sorprès perquè Líbia, de Lídies, evident, n'hi ha moltes, sí. De Líbies, em sona que d'haver-ne conegut alguna, però és un nom bastant poc freqüent, sí. Tot i que té ressons romànics,
6: diguem-ne. Romans, efectivament. Crec que l'àvia de l'emperador August es deia Líbia.
5: I, però clar, en B alta ja sí que em descol·loca àmpliament, eh?
6: Doncs sí, sí, sí.
5: Però
6: sí.
5: Bé, li agraïm.
6: Ho he escrit en majúscules, eh? Vull dir que no hi ha cap mena
5: no hi ha dubte.
6: Que és Líbia en majúscules, eh?
5: Doncs li agraïm a la Líbia, com li agraïm a la Sònia, a tots els oients que continuem enviant cartes, que ja sabeu que l'adreça és la de sempre. El Via Lliure, el Besar de les Sorpreses, Avinguda Diagonal 477, planta número 15, el codi postal és el 08036 de Barcelona, i el compromís, com sabeu, sempre es manté inalterable. Les cartes les llegim totes a l'antena de RAC1, i a més l'Albert les respon una per una, no sé que no hi poseu el remitent, que algun despatxat també ho fa.
7: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
8: Bon dia, són les 7 del matí.
9: Bon dia, són les 8.
10: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
11: No toquis el dial, que et toco els dits.
12: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
13: Swing Flash.
14: La maroteca de la ràdio.
1: Sempre interessants aquestes cartes rebudes al Via Lliure, a RAC1, amb aquesta gravació efectuada prèviament d'emetre's en antena amb Albert Beorlegui des de l'estudi de Mata de Pere Ràdio i el Xavi Mundó des de l'estudi de RAC1. Podríem aprofitar aquesta avinentesa, Jordi, per parlar de les cartes, que de fet és una cosa que ja en vam parlar bastament al Cau de Lletres, espai precisament a més a Mata de Pere Ràdio, la temporada 2022-23, i que vam fer tu i jo i altres col·laboradors també. Què tenen les cartes que et permeten pensar exactament què vols dir, de quina manera, i buscar la manera més idònia de fer-ho, i si no t'agrada, doncs repeteixes aquell tros o tornes a començar des del principi. És a dir, jo crec que és una reflexió feta des d'un moment de calma, que l'escriptura et permet fer aquesta reflexió a tu mateix o tu mateixa per després enviar, en principi, aquesta informació a algú. I a mi sempre m'ha frapat això. Com ho veus tu?
2: Sí. Sí, hi estic d'acord, eh? Ho dius bé quan dius que l'escriptura et permet aquesta reflexió, i això ho pots aplicar a qualsevol cosa que hagis d'escriure. O sigui, si has d'enviar un e-mail, et permet també doncs, revisar l'e-mail i dir exactament el que vols dir i de la manera que ho vols dir i enviar-ho. O si vols fer doncs, un escrit, un treball, no? En el cas de la carta, doncs, també vols explicar una cosa o vols preguntar el que sigui i també et permet aquesta reflexió. Clar, ho podríem extrapolar a qualsevol cosa que vulguis escriure. Fins i tot, i no es fa, es podria fer en un WhatsApp. Ja sabem que el WhatsApp l'envies i pum, no? Però si volguessis, també, jo crec que també és una mica, jo t'ho diria així, és una mica de bé del que, ja de cadascú, de la manera que sigui. Perquè a mi m'ha passat, de voler enviar un WhatsApp potser una mica llarg i estar una estona pensant-lo i potser l'he borrat i l'he tornat a escriure o l'he editat per dir, vale, envio això al final. No?
1: Sí, però permet-me una apreciació, que és que el missatge electrònic, pel format que sigui, sigui WhatsApp, sigui Telegram, sigui un e-mail, és una cosa bastant immediata i del moment, no? Que tu saps que el teu destinatari la rebrà al moment. I que fins i tot, si vols afegir alguna cosa o dir, és que m'he equivocat en dir-te...
2: Ho pots fer després, sí, exacte. Sí, és poc reflexiva.
1: En canvi, la carta és, no, això va a missa, no?, que es diu, i aquesta carta estarà en possessió d'aquella persona al cap de X dies, i per tant és una cosa molt més ben feta.
2: No la pots esborrar.
1: Clar, la pots esborrar abans d'enviar, i la pots tornar a començar, cosa que jo havia fet moltes vegades, però...
2: Correcte.
1: O també aquella carta que tu escrius i que mai s'arriba a enviar. I a mi em feia molta gràcia algunes amistats que em deien t'envio aquella carta que et vaig comentar, que vaig fer i en el seu moment no te la vaig enviar i llavors t'arriben dues, no? Per tant, és un moment de, com molt, ara només vaig a fer això, no? I si ho penses, a l'actualitat hi ha poques coses que et permetin centrar l'atenció només en allò que per tu és molt important. No estem parlant de feina, eh? Estem parlant d'una altra cosa. I que tu, doncs, t'assentes, t'asseus, sí, agafes el bolígraf o la ploma i comences a escriure. Això és que avui dia costa molt.
2: És cert. I després també t'afegiria el debat, diguem-ho així, entre la paraula escrita o la paraula dita. Fixa't tu com, i torno a remetre'm a serveis electrònics, a missatgeria, que s'han esforçat fins i tot en posar emoticones, i ara veuràs on vaig a parar, per intentar expressar el que s'està escrivint, cosa que doncs, l'escriptura no permet anava a dir que l'escriptura no permet expressar, sí, sí, tant si ho permet, però ja m'entens per on vaig. La veu, el to, la manera que ho estàs dient, per mi és, té molta més fermesa en quan vols dir una cosa com la vols dir. Val?
1: Clar, és a dir, tu pots expressar una mateixa frase de moltes maneres diferents, però al final el to, o ets molt bo escrivint i a més utilitzes moltes línies, moltes paraules per expressar allò que exactament vols dir perquè s'interpreti el to, o si no, ho tens malament, és complicat. I en canvi, amb la veu, potser, en un moment, amb una sola frase, ja queda molt clar el que vols dir, sense dir-ho explícitament. En canvi, a la carta has de ser molt més explícit, per una banda, i d'una altra banda has de tenir la suficient sensibilitat com per expressar en paraules exactament allò que vols dir.
2: Clar, clar, vull dir, vaig per aquí, eh? Mira, hi havia una frase, em venia una frase molt curta al cap, eh? En Pere va ser test de qualsevol forma. En Pere va ser test de qualsevol forma. Entens?
1: Canvia.
2: Arribes a pillar?
1: Clar,
2: sí,
1: clar, clar.
2: O sigui, quan dic en Pere va ser atès de qualsevol forma, com ho dic? Ah, sí, sí, el van atendre de qualsevol forma, el van atendre. O el Pere va ser atès de qualsevol forma. O sigui, que el van atendre fatal.
1: Mm-hmm. Sí, sí, per un exemple, eh? un exemple. Doncs mira, ja que parlem de cartes, proposo ara escoltar una de les cartes que vam llegir al cau de lletres, que en aquest cas era d'una amiga que m'enviava una missiva, perdó, jo li enviava una missiva el dia 7 de febrer de 1996 i parlava, en aquest cas, precisament com no podia ser d'una altra manera, de la nostra estimada ràdio. I és que jo en aquells moments estava fent un programa a Matadepera Ràdio i estava treballant també a Ràdio Rubí. Doncs anem a escoltar què és el que jo l'explicava sobre la meva realitat radiofònica del moment.
9: La ploma de l'Esteve. Històries de vida.
1: Carta a la Irene, Terrassa, 7 de febrer del 1996. Estic molt content d'haver rebut la teva carta, perquè l'últim dia que ens vam veure, a principis de gener, em vas espantar. Mai havies tingut una actitud tan freda amb mi. Quan et vaig preguntar si m'escriuries i només em vas dir que sí amb el cap, vaig pensar que no ho faries. Un mes després, sortosament, ho has fet. I t'ho agraeixo. He passat uns dies molt malament. Després t'ho explicaré. També estic content perquè estàs contenta. Espero que tot et segueixi igual de bé que ara. A mi les coses no em van tan bé. La veritat és que des que vaig tallar amb ella, que tot és negre. Desenganys, més que res. Ah, m'he trobat algunes hores del pati amb el meu amic i crec que si encara no t'ha escrit és perquè està amoïnat amb el cou. Aquesta segona avaluació no li ha anat gaire bé. Aquest cap de setmana li he ofert anar al poble perquè es fa el segon trial, igual que l'any passat és la primera prova puntuable pel campionat de trial de Catalunya d'aquesta temporada i perquè l'altra vegada no va poder venir. Però fa dos dies va dir-me que amb les notes que tenia els seus pares potser no el deixarien pujar. Estic una mica desenganyat amb alguns dels professors de l'escola, però això no és res. El meu company de la ràdio el dijous passat em va dir que se'n va a treballar a un bar. I és clar, això repercuteix en el repartiment d'hores del nostre programa que teníem prefixat. Però el pitjor de tot és que primer em va dir que començaria el proper dilluns i a la nit em va trucar per dir-me que començava l'endemà mateix. No em podia haver avisat amb més temps? A Matadepera Ràdio ja no hi vindrà mai més i vaig haver de buscar-me un substitut perquè el programa que faig allà està pensat per a dues persones. Va acceptar el meu amic Albert Parera, que és qui precisament havia posat veu fa mesos a les nostres falques. Evidentment, això volia dir que havia de gravar totes les falques de nou, unes 16, i amb una altra veu. I tot això ho vaig pensar el dijous a la nit, quan va trucar-me. Ell em va dir que aniria a Ràdio Rubí el dijous per a deixar-me la veu enregistrada, per després jo fer el muntatge a Matadepera el dilluns a la tarda. Doncs arribo a Rubí el dilluns i no havia deixat res. No vaig poder, em va dir per telèfon, i abans m'havia assegurat que ho deixaria enregistrat. Després de fer el programa a Rubí, entre les 4 i les 5 de la tarda, vaig anar pitant cap a Mata de Pere per enregistrar les falques. Com que no teníem cap veu, l'Albert i jo vam demanar-li a l'Antoni Abad, un amic comú, que hi posés la seva veu. Té una veu molt bonica. Després de mitja hora per gravar la falca d'entrada del programa, que al final vam desestimar, vam demanar-li al Xavi Portillo, coordinador de Mata de Pere Ràdio, que també hi posés la seva veu. També està molt bé, i ell sí que fa ràdio, però la seva veu amb falques e indicatius queda una mica estranya. Vaig deixar enregistrades unes falques d'emergència en poca estona, i a les 7 de la tarda me'n tornava a Rubí per fer de tècnic de so d'un programa de cinema que s'enregistra els dilluns i que porten dues noies de Rubí i un company de Mata de Pere Ràdio, en Conrad. I finalment, a les 9 de la nit, cap a casa. Total, uns 60 quilòmetres per a fer poca cosa de profit. Abans de marxar a Ràdio Rubí, l'Emma va oferir-se per enllaunar la seva veu en una cinta per a les noves falques del programa de Mata de Pere. I ahir dimarts a la tarda, un altre cop cap a Mata de Pere a fer el muntatge final de les falques. 5 hores hi vaig estar. El resultat final, per sort, va ser molt bo. Estic una mica cremat amb això de l'escola i amb aquests desenganys a la ràdio, i és que estic fart que alguns abusin de la meva confiança. Per exemple, en el programa de Ràdio Rubí, tots els continguts al final els acabo redactant jo. I diverses vegades a la setmana escolto la ràdio i anoto a paper, per després llegir el programa, informació musical i cultural rellevant. Amb un present confús, però amb les idees molt clares, amb molta son, però amb moltes ganes d'aprofitar al màxim el temps, em despedeixo de tu fins molt aviat. Espero que em contestis ben aviat i et trucaré quan tingui un cap de setmana lliure i que no plogui, per venir a veure't. Tinc ganes de veure't contenta i que m'expliquis coses positives com les que he vist a la teva carta. Postdata. Pregunta. No se t'han congelat cap vegada les puntes dels dits aquí a Castellterçol algun dia d'aquest hivern? Oh, ho diu el fred. I tot i això, no puc queixar-me, perquè a Terrassa fa molt menys fred que a Castellterçol.
14: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
1: Bé, doncs aquí teníem aquesta carta amb aquests anar i venir entre Mata de Pere i Rubí que em va comportar aquesta marxa d'un company de programa, el Joan Vilalta en aquest cas. Després va venir l'Albert Parera, que al cap d'uns mesos també al final va marxar de la ràdio i em vaig quedar jo sol al capdavant d'aquest magazín de nit que fèiem en aquells moments a Mata de Pere Ràdio. És a dir, que déu-n'hi-do, la feinada que hi havia llavors per fer falques, per exemple, és que no té res a veure amb el que tenim avui dia.
2: Segur, segur. Era tot artesanal, era ràdio artesanal, i sí, sí, et feies un far d'anar amunt i avall, i jo vaig poder viure-ho també això, i la veritat és que avui en dia, o sigui, hi ha un locutor que diguis, mira, estic fent ràdio a tal hora a les 4, a les 8 estic en una altra emissora, a les 10 tanco l'emissora, o sigui, això jo crec que bàsicament quasi és impensable, sembla, no? Un locutor itinerant, no? Que vas que tens diversos programes amb diversos programes amb diverses emissores, no? A la vegada, no? I que fins i tot, doncs, aquesta part romàntica que tenia, que acabar tancant una emissora, tancant, vull dir...
1: Literalment.
2: Literalment. No tancant l'activitat, sinó tancant la porta perquè és de nit i ens anem a dormir i tanco, que sóc l'última a marxar.
1: Sí, sí, com la persiana que teníem al carrer Sant Jordi número 5.
2: Com la persiana que teníem a Ràdio Sant Cugat.
1: Sí, senyor, sí, sí. Molt bé, doncs estem arribant al final del programa d'avui. Tenim encara un tall més per posar-vos. Abans, però, les nostres vies de contacte, Jordi?
2: Doncs a maroteca@radiosantcugat.com. Us el repetim, a maroteca@radiosantcugat.com.
1: I també teniu el WhatsApp disponible. És el 689-1074-83, 689-1074-83. Si teniu qualsevol comentari sobre ràdio antiga o actual a fer i teniu alguna gravació històrica de ràdio, doncs aquestes són les nostres vies de contacte. Marxem amb un nou capítol d'Una vida de ràdio, aquest programa de ràdio i podcast de l'Albert Malla, i anem al seu capítol 125, en el qual hi havia un dinar que es va fer d'Ona Catalana, d'aquesta històrica emissora de Barcelona, on es troben els vells companys de la cadena i que parlen de les batalletes de la ràdio que feien fa molts anys a Barcelona. Amb aquest tall marxem. Gràcies per escoltar-nos.
2: Vinga, adeu-siau.
13: Ràdio Marca Barcelona els està oferint records de EAJ15, Ràdio Espanya de Barcelona, cadena catalana. Un programa especial realitzat per l'Albert Malla.
15: Acabada la guerra, l'única emissora que transmitia regularment a Barcelona era Ràdio Espanya, ja que l'emissora del Tibidabo de Ràdio Barcelona havia estat desmantellada i enviada a Figueres, camí de França, com un material més que calia salvar. Això va fer que durant molts dies i moltes nits l'única veu que es podia sentir a Barcelona va ser la d'Arturo Tintoré des de Ràdio Espanya, qui poc després seria actor i director del quadre escènic de Ràdio Espanya. Restablertes les emissions de Ràdio Barcelona, es van convocar unes oposicions per cobrir dues places de locutors de continuïtat, que eren els encarregats d'anunciar discos i programes. I després de 3 mesos d'exercicis, el jurat va otorgar el lloc corresponent a Ràdio Barcelona a Enric Fernández i el de Ràdio Espanya va ser concedit a Agustí Rafel. El seu germà i també el locutor Joan Rafel, amb el que alguns de nosaltres vam tenir el privilegi de treballar, ens recordava d'aquesta manera com era tècnicament, sobretot esto va para los técnicos, Burgos, com era tècnicament aquella Ràdio Espanya de després de la guerra.
16: A l'any 39, la feina de control es limitava a vigilar l'agulla del so que no passés de la senyal vermella, ja que quan succeïa saltava l'emissora. La taula de control tenia 2 jocs de làmperes i s'anaven alternant durant les hores d'emissió. Hi havia també un joc de bateries que alimentava el so del micròfon del locutori. Quan en plena emissió el control s'adonava de la falta de so, anava al quartet de tècnica i muntava amb un carret les bateries que sempre hi havia de repost. El locutori tenia més feina i responsabilitat que no pas el control. Per no tenir ni teníem una clavilla que ens aliviés un atac de tos. Fèiem una senyal amb la mà i el control tallava un moment. Hi havia 4 tocadiscos, 2 de corrent contínua i 2 d'alterna. Teníem un gong elèctric UFA de 3 tecles, com el que hi havia al cinema Urquinaona, avui sala X. El fèiem servir com tocs d'atenció importants. Després teníem que usar un xilofon instal·lat en una maleta de fusta i fèiem una escala musical prèvia a l'anunci corresponent. A les 2 de la tarda i a les 9 de la nit donàvem l'hora exacta d'un meravellós rellotge carillon instal·lat davant la paret del micròfon. Són incomptables les vegades que descuidàvem obrir la palanca o bé tancar-la i sortien o no les senyals a les hores previstes. No obstant, com que les 2 i les 9 eren hores preferents, on l'anunci es pagava a 5 pessetes per paraula, estàvem de torn locutor i locutor i ens ajudàvem en casos imprevistos. Els discos normals de programació els posàvem nosaltres. La sintonia, que eren los voluntarios, havien de tallar-la al seu punt, a la meitat del disc aproximadament. Per cert, que hi havia un senyor ja entrat en anys i delegat pel govern per a la intervenció d'emissores, que cada vegada que sentia un disc de jazz entrava enfurismat al locutori i deia «Quítenme este disco inmediatamente, está desafinado!». El canviaven per un balset de les oles, qualsevol, i tan amics. L'autèntica revolució de la ràdio, al meu entendre, va venir amb la cinta magnetofònica. Quan amb els tècnics de control vàrem gravar les primeres paraules en aquells 2 primers carrets de fil reproductor Webster, fou el record més imborrable de la meva vida. Vàrem quedar petrificats, era cosa de fantasmes. Poc després vàrem passar del fil a la cinta perquè, sobretot en la música, aquesta última tenia més avantatges i també en la reproducció, còpies i bobinat. La ràdio fugia de les 4 parets del locutori. Aliada amb la telefonia, la cinta ens obria un món sense fronteres i es convertia en el medi més important de comunicació.
15: Com es deia Joan Rafel, per al qual demano un aplaudiment també, sisplau. A la ràdio d'abans, dels anys 40, feien radioteatre i tenia molta audiència. El públic valorava molt el gran talent d'aquells grans actors, posaven discos de jazz. En fi, que si ho comparem amb el que ara es fa a la ràdio, i ja no diguem a la televisió, segons sembla, abans tenien molt més interès per la cultura. Queda la pregunta en l'aire. Va haver-hi un èxit important. Això ha estat una cosa històrica, que sempre s'ha dit que si Ràdio Espanya, Ràdio Barcelona, a vegades guanyava una, a vegades guanyava una altra, però Ràdio Espanya va ser pionera en algunes coses. Un dels exemples va ser la novel·la En busca del culpable, que com que va passar de llarg a Ràdio Barcelona, allà van dir, hem d'espavilar-nos i fer alguna cosa, i gràcies a això va estimular la seva imaginació i van crear el Taxi Key.
17: Ens deia Luis del Olmo.
18: Taxi Key, que yo no he tenido ocasión, pero todo el mundo aquí en Barcelona me habla que se paralizaba Barcelona para escuchar Taxi Key.
15: Però el van crear i va ser un gran èxit perquè a Ràdio Espanya els estaven traient audiència amb En busca del culpable.
19: El 1930 es va atorgar la concessió radiofònica EAJ15. Joan Anton Ramoneda.
20: El que més m'ha agradat de passar per aquella casa era l'indicatiu. Eco Alfa Juliet 15. Això és important saber-ho. Per què les emissores es deien EAJ? En el codi dels radioaficionats, EAJ doncs, vol dir Eco Alfa Juliet 15. El 15 era com la matrícula. En funció de l'antiguitat, doncs es anaven sobre els números. La E corresponia a Espanya i la J volia dir que era una emissora comercial.
19: El 1930 va començar a emetre EAJ15, Ràdio Associació de Catalunya. Teodor Garriga, primer locutor de l'emissora.
0: Ràdio Associació de Catalunya va néixer en català i va morir en català, eh?
19: Veu de Teodor Garriga des de l'antena de Ràdio Associació de Catalunya als anys 30.
21: En Nils i en Cao, els bessonets, tornen d'estudi pel camí de la Salzareda.
19: Veu de Rosalia Rovira, la locutora que estava en antena quan van entrar les forces franquistes a l'emissora.
22: A les 10 i un minut del vespre, concert per Ruth Kessler i Emil Beyer. A les 11 de la nit, hora setmanal dedicada als catalans absents. Concert per Rocío de Sants, direcció A. Pérez Moya.
0: La gran Rosalia Rovira. Aquesta va ser la locutora, eh? Que es trobava davant del micròfon quan van entrar les forces franquistes. Li van demanar l'himne nacional. Esclar, imagineu-vos, l'himne nacional no el teníem nosaltres. I aleshores la van fumar fora.
23: El gener del 39, la guerra està perduda amb la caiguda de Barcelona. Una de les primeres coses que fan els franquistes és canviar el nom de Ràdio Associació de Catalunya per Ràdio Espanya.
19: Javier Artiga.
24: El 10 de marzo de 1969... empezó a emitirse el indicativo radio reloj de Radio España.
25: La Maroteca de la Radio.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost.
2: L'aeroport de Barcelona, el Prat, té previstos més de 3.300 vols fins diumenge, mentre que el Servei Català de Trànsit espera que surtin de l'àrea de Barcelona uns 575.000 vehicles. Per últim, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya.
0: Repassem la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: En plana política, el govern espanyol assegura que la situació migratòria a Ceuta ja s'està revertint de mica en mica i que la majoria de les 53.000 persones que es calcula que van passar la frontera del Marroc ja han tornat al seu país.
2: El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha actualitzat la xifra de morts fins a les 67 persones.
0: I en successos, un home de 65 anys va morir aquest divendres al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis.
2: I més successos. 9 treballadors d'una empresa de processats de farina de Vilamalla, a l'Alt Empordà, han estat evacuats i dos d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoníac que s'ha produït aquest matí al teulat de l'edifici.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Aquesta primera jornada del mes d'agost ens hem despertat amb unes temperatures molt, molt suaus a una altra vegada a tota la costa catalana, amb molts valors per sobre dels 23-24 graus i també amb un cel molt més tancat a bona part de la costa, que li ha costat atrencar-se sobretot a punts a la Costa Daurada i també de les Terres de l'Ebre. A molts punts a la Catalunya central a primeres hores teníem la presència de molts núvols i la boira a punts com a Ripoll. Però

0: Quan anirem seguint que tingueu molt bona tarda.
1: I en els esports, el Barça va perdre els penals el segon partit de pretemporada contra el Birmingham City després d'empatar 2-2 al temps reglamentari.
2: Els dos gols blaugranes van ser obra de Hamza Abdelkarim, els primers que fa amb el primer equip.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. Per una banda, l'aeroport de Barcelona, el Prat, ha començat a operar els 3.332 vols previstos per aquesta operació sortida, un 4,7% més que els 3.183 registrats l'any passat en el mateix període entre juliol i agost, segons dades d'AENA.
2: El dia de més trànsit ha estat aquest divendres, amb 1.142 vols previstos, 61 més que fa un any. Avui n'hi ha 1.085, 65 més que el 2025, i demà diumenge 1.105, 23 més que l'any passat.
1: Passem ara a la xarxa viària, en aquest cas al trànsit. Actualitzem les dades a aquesta hora. I tenim dos carrils tallats a l'AP7, en aquest cas al tram de Vilablareix en sentit Figueres, a causa d'un accident. Un altre accident, en aquest cas, talla un altre carril, al tram de Sant Cugat en sentit sud, en sentit Tarragona, també a l'AP7. I també tenim un carril tallat a l'A2, a Jorba, en aquest cas en sentit Lleida, a causa d'unes obres. En aquest sentit, les retencions a aquesta hora es troben bastant normalitzades a les principals vies més conflictives de la nostra xarxa viària. Seguim parlant del trànsit, perquè segons aquestes previsions del Servei Català, entre ahir i avui sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que diumenge es preveu que en tornin aproximadament 250.000.
2: Així tot, el Servei Català de Trànsit descarta que es produeixin un èxode massiu concentrat en aquests dies i treballa amb un escenari de mobilitat elevada, però típica de qualsevol cap de setmana d'estiu. Pel que fa als trens, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya fins diumenge.
1: Seguim parlant del Servei Català de Trànsit perquè s'han publicat les dades provisionals de sinistralitat fins al 31 de juliol d'aquest any i ha constatat que 80 persones han mort en un total de 76 accidents a la xarxa interurbana, a la xarxa viària, xarxa viària interurbana de Catalunya.
2: La xifra suposa un 9% menys que en el mateix període de l'any passat, quan van perdre la vida 88 persones en 82 sinistres. En comparació amb l'any 2019, any de referència per al compliment d'objectius de reducció, s'han registrat 21 víctimes mortals menys, fet que representa una reducció del 21%.
1: I seguim parlant d'aquest tema, en aquest cas dels conductors que paguen des d'avui, dia 1 d'agost, un preu lleugerament superior per omplir el dipòsit. El motiu és que la rebaixa fiscal sobre els carburants s'ha reduït des d'aquest inici de mes.
2: Fins al juliol l'ajuda era de 15 cèntims per litre i ara passa a ser de 10 cèntims per litre. Això suposa que el preu màxim del litre del carburant pot augmentar en 5 cèntims respecte al que es pagava fins ara. Escoltem alguns clients que han repostat en les darreres hores a la benzinera de la Jonquera.
3: No ho noto perquè com que agafo poc el cotxe, doncs no m'acaba repercutint molt, perquè ho agafo ara per vacances, després fins a setembre no el tornaré a agafar, i un o dos cops a la setmana, llavors que no ho noto molt. Ja saben quan els interessa pujar els preus per tenir més beneficis, perquè la gent necessita agafar el cotxe per marxar de vacances.
4: He vingut a posar benzina i pensar que potser que pujaria un parell de cèntims, i han pujat 6. Jo faig servir bastant el cotxe per anar a Girona i Barcelona. Barcelona-Girona ho fem servir bastant per anar a la platja, i és el pitjor moment perquè estàs tot el dia amunt i avall.
5: La veritat, no ens esperava que fos tant l'augment de cop, sobretot, no? I a més, posant ara benzina, que normalment amb quasi 10 l'omplim, doncs ens ha quedat a 3/4 del dipòsit, o sigui que no és correcte pel meu parer. I el pitjor moment, a més, començant avui les vacances per molta gent. Però bueno, és el que tenim.
2: La mesura forma part del calendari previst pel Reial Decret Llei 18-2026, que estableix una retirada gradual dels ajuts extraordinaris aprovats per fer front a la crisi energètica. La norma també preveu que la rebaixa fiscal sigui superior a la prevista si l'IPC de la gasolina o del gasoil supera en més d'un 15% el registrat el mateix mes de l'any anterior.

0: Canviem de tema. El govern espanyol assegura que la situació migratòria a Ceuta ja s'està revertint de mica en mica i que la majoria de les 53.000 persones que es calcula que van passar a la frontera del Marroc han tornat ja al seu país.
1: El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha actualitzat la xifra de morts. 67 persones que han perdut la vida intentant accedir a Espanya des de l'espigó del Tarajal. Ens porta tota la informació Norma Lebrero.
2: En aquestes últimes hores s'ha treballat per reforçar la frontera amb una barrera de contenció marítima a l'espigó fronterer del Tarajal. Són boies i una barrera pneumàtica de mig quilòmetre que sobresurt uns 50 centímetres i que té un metre de fondària per evitar que ningú entri nedant. És la manera de prolongar la frontera dins el mar i que la seva vulneració tingui els mateixos efectes que una frontera terrestre i es puguin fer devolucions en calent. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, comparegut des de la delegació del govern espanyol a Ceuta i ha dit que la situació s'està revertint.
3: La crisi no se da por cerrada, evidentemente, hasta que no se concluya definitivamente en esa situación. No se da por cerrada, pero decimos que la evolución es absolutamente importante, relevante, que se ha revertido la situación casi en su totalidad. Con lo cual, el despliegue de policía, de guardia civil, de las Fuerzas Armadas se mantendrá el tiempo imprescindible.
2: El ministre ha evitat criticar la gestió de la crisi feta pel Marroc, de qui ha dit que és un soci absolutament fiable.
0: I referent a aquest tema de la crisi migratòria, el president del govern, Pedro Sánchez, ha enviat avui una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i al president del Consell Europeu, Antonio Costa, en què expressa la seva profunda preocupació per la reacció que alguns governs europeus han mostrat amb aquesta crisi de Ceuta.
1: El Ministeri d'Interior d'Itàlia, per exemple, ha ordenat la suspensió temporal de l'espai Schengen amb Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta. A més, s'ha acordat amb el govern francès la possibilitat d'augmentar els controls al llarg de la frontera terrestre entre França i Itàlia. La presidenta italiana, Giorgia Meloni, ha assegurat que es tracta d'una mesura extraordinària, adoptada, segons diu la presidenta italiana, per salvaguardar la seguretat nacional i prevenir possibles repercussions per al seu país.
0: Parlem ara de successos. Un home de 65 anys va morir aquest divendres al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis.
1: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís poc abans de 9:45 i investiguen les causes de la caiguda mortal, que hauria estat accidental. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar patrulles dels Mossos i efectius del sistema d'emergències mèdiques, que no li van poder salvar la vida. Els agents han posat els fets en coneixement del jutjat de guàrdia i del Departament d'Empresa i Treball.
0: I seguim amb successos. 9 treballadors d'una empresa de processats de farina de Vilamalla a l'Alt Empordà han estat evacuats i dos d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoniac que s'ha produït aquest matí al teulat de l'edifici.
1: Segons informen els bombers, la fuita ha generat un núvol tòxic a l'exterior de l'edifici i dos dels treballadors evacuats han requerit trasllat a l'Hospital de Figueres i al Josep Trueta de Girona. Ambos han estat lleu. A hores d'ara, la fuita ha disminuït molt, segons els bombers, que encara hi treballen i han establert un perímetre de seguretat al voltant de l'empresa. La fuita no suposa risc per a la població del municipi, segons assegura el COS a l'Agència Catalana de Notícies. Per la seva part, Protecció Civil ha activat el pla PROCICAT.
0: I encara en successos, els Mossos d'Esquadra investiguen també la mort d'un home del qual se n'ha trobat el cadàver en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar ahir divendres.
1: Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la policia científica s'han desplaçat al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec d'aquesta investigació. Els Mossos consideren el decés una mort violenta.
0: Enguany la temporada turística, com veiem des de fa setmanes, ve marcada per un context molt especial. Parlem de l'eclipsi solar total que tindrà lloc el proper 12 d'agost i que es podrà veure a diversos punts de Catalunya. En aquest sentit, l'expectació que ha despertat aquest eclipsi es deixa notar al sector turístic, que en aquest cas, per exemple, de les Terres de l'Ebre.
1: A menys de 2 setmanes de l'esdeveniment, l'oferta d'allotjaments és pràcticament inexistent i els pocs establiments que encara tenen disponibilitat han disparat els preus fins a xifres poc habituals. Ens n'informa des de Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
4: A les plataformes d'allotjaments esta setmana ja quedaven els darrers disponibles per passar la nit del 12 d'agost a les Terres de l'Ebre, amb tarifes que oscil·laven els 400 i els 3.600 euros. Els experts expliquen que és una conseqüència habitual en este tipus de fenòmens, però alerten de la perillositat que suposen els increments desmesurats. Ho explica el sotsdirector de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URB, Pau Galeana.
5: No es pot intentar esquilmar al turista pel fet que puntualment tinguéssim un eclipsi, perquè això jugaria en contra dels interessos futurs del territori, de la pròpia empresa que ho fa, perquè si un turista o un visitant puntual, com pot ser per l'eclipsi, es surt descontent de l'experiència, no repetirà, no recomanarà.
4: Els experts també posen en context el moment en què arriba el fenomen astronòmic. Si l'eclipsi s'hagués produït en temporada baixa, l'increment percentual dels preus probablement hauria sigut encara més acusat.
5: Perquè ja la temporada alta són els preus més elevats. Per tant, l'increment ha de ser, però dins d'aquesta moderació que comentàvem, però l'increment de preus percentualment hauria sigut més significatiu.
4: També considera que els negocis que sàpiguen convertir el fenomen en una experiència completa seran els que en trauran més profit. Restaurants amb terrasses privilegiades, paquets especials o propostes de menjar per emportar poden beneficiar-se especialment d'una jornada que se preveu excepcional.
0: I per la seva banda, els hotelers de la Costa Daurada preveuen un agost amb xifres d'ocupació similars a les dels darrers anys, amb pics de fins al 95%.
1: Diuen que l'eclipsi arriba en els dies que tradicionalment tenen més demanda turística a la demarcació. Els càmpings auguren un molt bon agost. Ens n'informa des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
6: La Federació Empresarial d'Hostaleria de la província de Tarragona calcula que l'ocupació aquest agost es mourà entre el 85 i el 90%, a moments àlgids on s'arribarà al 95%. La segona setmana d'agost és històricament la més important de l'any en quant a turisme a les comarques tarragonines. És per això que el portaveu de la Federació, Xavier Guardià, explica a Tarragona Ràdio que amb eclipsi o no, la Costa Daurada presentarà xifres similars a anys anteriors.
7: Estem, diguem-ne, segurament la setmana històricament més important, perquè la primera quinzena normalment podríem dir que és la temporada més alta de tota la temporada, no?
6: El juliol s'ha tancat amb una ocupació del 70% i amb l'arribada tardana dels visitants anglesos, francesos i espanyols. El Mundial de Futbol ha endarrerit les vacances d'aquests mercats. Ho confirma Roger Trilles, president de l'Associació de Càmpings de Tarragona Ciutat, que creu que l'agost anirà millor.
8: I molt més bones també pel mes d'agost. Tot fa apuntar, doncs, que no deixarà de ser una bona temporada també aquesta.
6: L'increment de rutes a l'aeroport de Reus i Port Aventura són claus pels bons resultats de la temporada d'estiu a la demarcació de Tarragona.
0: Pel que fa a la climatologia, Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergències per Inundacions, l'INUNCAT, en fase d'alerta per les previsions de pluja intensa a partir d'aquesta tarda.
1: També el Servei Meteorològic de Catalunya informa de probabilitat d'intensitat de pluja superior a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les Terres de l'Ebre i al Prepirineu i Pirineu Oriental. Es preveu que els xàfecs vagin acompanyats de tempestes, ratxes molt fortes de vent i localment de calamarsa o pedra. En aquest sentit, es demana extremar la prudència en els desplaçaments i en les activitats a l'exterior i mantenir-se informat de les previsions i evolució de les precipitacions a través del mateix Servei Meteorològic de Catalunya, així com consultar l'estat del trànsit.
0: I també recordem que Protecció Civil fa un nou toc d'alerta per la gran afluència de persones a les zones de bany i l'augment dels accidents.
1: Es crida a la responsabilitat i a la prudència, segons asseguren, atès que les altes temperatures estan fent que les zones de bany siguin molt més concorregudes i hi hagi força accidents cada dia. En aquest sentit, es recorda que enguany, a mitjana campanya de bany, ja han mort ofegats 29 banyistes i 55 han resultat ferits. El juliol del 2026 ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950, mantenint la tendència iniciada durant el juny, segons el balanç mensual del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: I és que aquests dies de màxima afluència a les platges coincideix amb l'inici de la temporada de la posta d'ous de les tortugues careta al litoral català. D'aquesta manera, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica demana màxima prudència per no fer malbé els nius i recorda que en cas de veure una tortuga o un niu, es truqui al 112 i no es molesti l'animal.
1: El primer niu es va localitzar la setmana passada a l'Estartit amb més de 71 ous. En el moment de la troballa comença el protocol per protegir la posta i garantir que totes les cries arribin al mar. Escoltem Adrià Dotes, informador ambiental del Parc Natural de Montgrí i les Illes Medes, i Helena Bella, experta en nidificació de tortugues del Centre Beta.
9: Vam ajudar a muntar el tancat, i hem muntat aquest tancat per prevenir l'entrada de gent, una xarxa per prevenir els possibles depredadors i un toldo per si plou en aquests moments.
10: El que farem a partir d'ara serà fer un control de les temperatures, també de les condicions meteorològiques. Si hi haguessin pluges fortes, risc de danes, doncs aquí intervindríem, però si no fos el cas, es mantindran a platja amb aquest seguiment i poder detectar i estimar quan serà el naixement de les cries i poder doncs, també ajudar-les i garantir que totes arriben a mar.
1: Precisament l'any passat es va marcar un rècord, i és que es van localitzar 11 nius a diverses platges catalanes, la majoria dels quals al delta de l'Ebre. L'augment de la temperatura de l'aigua fa que aquests exemplars estiguin nidificant on abans no ho feien. Marc Vilaur és director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
11: S'ha detectat un increment substancial de postes de tortuga en tota la zona de l'Adriàtic, del Mediterrani més nord-occidental, la costa d'Itàlia, la costa mediterrània ibèrica, i això és bàsicament un tema que també ens porta a pensar que clarament hi ha un factor d'augment de la temperatura de l'aigua i que les tortugues cada cop busquen més aigües que abans eren molt fredes i que ara cada cop són menys fredes.
1: Així doncs, si es detecta una tortuga o un possible niu, cal mantenir una distància mínima de 10 metres i no tocar l'animal ni els ous. I com us dèiem abans, sobretot també evitar l'ús de llums o flaixos, allunyar persones i gossos de la zona i avisar sobretot immediatament el 112.
0: Parlem de cultura i parlem de música, ja que aquesta ha tornat aquest divendres als Jardins de Terramar de Sitges amb la novena edició del Festival homònim.

0: Sílvia Pérez Cruz, amb la presentació d'Oral Abissal, ha estat la protagonista de la primera vetllada d'enguany, encisant el públic, que pràcticament omplia el recinte en una nit marcada per una forta xafogor. Fins al 12 d'agost, el festival desplegarà 12 actuacions de gèneres i estils diversos. Earth, Wind and Fire, Rosana, Joan Dausà, This is Michael són alguns dels noms que passaran per uns jardins que ofereixen també propostes locals amb el cicle Imprescindibles. El Terramar, doncs, arrenca amb un 75% d'entrades venudes per a tota la programació, un 5% més que el primer dia de l'any passat.
1: I tenim també Castells, en aquest cas la colla Joves Xiquets de Valls s'apunta avui un any més al compromís a la Diada de Màrtirs Street a Vilafranca del Penedès. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
2: Els del carrer d'en Gasó preveuen una actuació amb castells bàsics de 9 i de la gamma alta de 8 i descarten el pilar de 8 amb forra i manilles que van descarregar la temporada passada però que encara no han provat a les places. Serà l'últim test abans de la Fira Agost a la plaça del Blat. Compartiran plaça amb els castells de Barcelona que tornen a actuar amb l'objectiu de completar els 3 castells de 8. Els barcelonins tenen com a intenció el 2 de 7, el 7 de 8 i no descarten intentar com a millor castell i novetat el 5 de 8. Finalment, la colla local, els Xicots de Vilafranca, confiaran portar el 4 de 8, el 3 de 8 i el 2 de 7 a falta del darrer assaig d'aquest divendres. Els vilafranquins no han portat encara el 3 i el 2 aquesta temporada i confien en fer-ho a la plaça de la Vall del Castell de Vilafranca del Penedès. La Diada de Martins Street es celebrarà aquest dissabte a 2:15 PM del vespre.
1: Són les 2:21. Anem a parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, del Barça, que va perdre als penals el segon partit de pretemporada contra el Birmingham City després d'empatar 2 al temps reglamentari. Els dos gols blaugranes van ser obra de Hamza Abdelkarim, els dos primers que marca amb el primer equip. L'escoltem.
4: Amazing, of course. Really happy.
5: És increïble, esclar. Estic molt content i espero que tant l'equip com jo puguem continuar treballant i millorant partit rere partit. És clar que treballem cada setmana per millorar. El Birmingham era un rival complicat, un equip molt físic i això s'ha notat sobre la gespa, però ha estat un bon partit.
0: En el partit disputat a St. Andrews va debutar un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi. També va tenir minuts el defensa Gerard Martín.
6: Bueno, un equip molt físic i que es nota que porta més ritme que nosaltres i bueno, al principi ens ha costat una mica, però bueno, crec que a poc ens hem anat adaptant bé i al final aquests partits, que és al principi de pretemporada, el més important és competir i també hem tingut bons moments de joc i crec que ens hem de quedar amb això. No, això, que tot i ser un equip molt jove i que hem començat la pretemporada fa res, que hem estat prou bé durant tot el partit i bueno, a poc pues, anirem millorant les coses que hem fet malament avui, però bueno, en línies generals, content.
1: El Barça, per cert, també ha fet oficial el fitxatge de l'extrem belga del Bruges, Jesse Bissiwu, que tindrà fitxa del filial i signa per 5 temporades.
0: Mentrestant, Ter Stegen ha arribat aquest divendres a Amsterdam per incorporar-se a l'Ajax de Mitchell.
1: Per la seva banda, l'Espanyol juga avui a les 4 de la tarda al Riverside Stadium contra el Middlesbrough.
0: El futbolista perico Edo Expósito recordava ahir que ja falta poc perquè comenci la Lliga i que esperen la incorporació de més jugadors.
7: Ja portem uns quants partits i mica en mica agafant sensacions. Al final queden ara 2 partits i comença la Lliga. Motivats perquè ja queda molt poc per començar, tornar a la competició i esperant també que vinguin més companys.
1: Seguim amb partits de pretemporada, perquè avui se'n juguen molts. Per exemple, a les 6 de la tarda, en aquest cas, el Badalona Women s'estrena davant el Montpellier francès en un partit que es juga a Peralada. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
8: El Badalona Women s'enfrontarà avui a la tarda contra el Montpellier en el primer amistós de la pretemporada. Jugaran a les 6 de la tarda al municipal de Peralada, en el que serà el debut d'alguns dels nous fitxatges que ha fet el club. S'espera que l'entrenador Marc Ballester decideixi donar minuts a la majoria de les jugadores perquè totes puguin agafar rodatge i cap carregui treball de més a les cames. El tècnic també valora aquest primer partit com un exercici per provar les noves dinàmiques de l'equip.
9: Sí, comencem aquest dissabte contra el Montpellier, després tenim un doble partit la setmana que ve, però al final jo ja li he dit al grup que per mi el més important i el que marcarà si la pretemporada ha sigut útil o no és arribar a Lezama a finals d'agost i puntuar, sumar de 3, que seria l'objectiu que ara mateix ens marquem.
8: El rival al Montpellier és un club històric del futbol femení francès que el curs passat va quedar en desena posició a la Lliga. Per preparar l'enfrontament, les jugadores del Badalona Women s'han estat entrenant al Car de Sant Cugat, que disposa d'un camp amb gespa natural.
1: Seguim amb més amistosos, en aquest cas el Sabadell, que juga a les 8 de la tarda contra l'Andorra, precisament al Car de Sant Cugat.
0: Serà l'endemà d'un altre amistós que es va disputar ahir contra l'Inter Escaldes Andorrà i que va acabar amb una victòria per 1-0. Ens n'informa des de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
10: Segon amistós d'aquesta setmana pel Sabadell i segona victòria. L'equip de Ferran Costa es va imposar ahir 1-0 a l'Inter Escaldes de la primera divisió andorrana amb un solitari gol de Rodrigo Escudero en el minut 12 de partit després de culminar una gran jugada individual. Bona part dels jugadors arlequinats importants de la plantilla es van quedar a la banqueta, tenint en compte que avui el centre d'esports torna a jugar. Un dels que sí que va completar els 90 minuts va ser el polivalent futbolista Eneko Aguilar.
11: L'any passat no vaig estar a la pretemporada i me van avisar que va ser molt dura. I és veritat, les dues primeres setmanes han sigut molt dures, però bueno, poc a poc agafant ritme i content.
10: Ahir va ser un enfrontament sense massa història a les instal·lacions de Sant Oleguer, però avui el nivell puja amb el duel contra l'Andorra. És a dir, es veuen les cares dos equips que enguany coincidiran a segona divisió i serà, sens dubte, una bona prova de foc.
11: Jo crec que hem de mirar partit a partit, entreno a entreno, i demà tenim l'Andorra, un partit que segur serà molt difícil, però bueno, intentarem lluitar i guanyar.
10: El partit d'avui entre el Sabadell i l'Andorra arrenca a les 8 del vespre i tindrà lloc al Car de Sant Cugat a porta tancada.
1: I acabem explicant que ja s'han fet públics els horaris de la primera jornada de Lliga de la Primera Federació.
0: El Sant Andreu debutarà dissabte 29 d'agost al Camp de l'Osca. L'Europa rebrà el Jaén diumenge 30 i el Nàstic també jugarà el diumenge a casa contra el Saragossa.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere la nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos.
12: La xarxa de comunicació local.
13: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
14: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
15: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
16: Braseria La Bolera.
17: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
16: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
17: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
16: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
17: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
16: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
18: Bé, i què voleu fer aquests dies?
19: Anar a una piscina caribenya.
20: Dormir en un hotel del Far West.
21: Volar a lloms d'un drac.
18: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
13: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
22: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost.
2: L'aeroport de Barcelona al Prat té previstos més de 3.300 vols fins diumenge, mentre que el Servei Català de Trànsit espera que surtin de l'àrea de Barcelona uns 575.000 vehicles. Per últim, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància, amb origen o destinació a Catalunya.
0: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: En plana política, el govern espanyol assegura que la situació migratòria a Ceuta ja s'està revertint i que la majoria de les 53.000 persones que es calcula que van passar la frontera del Marroc han tornat ja al seu país.
2: El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha actualitzat la xifra de morts fins a les 67 persones.
0: I en successos, un home de 65 anys va morir aquest divendres al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis.
2: I més successos. 9 treballadors d'una empresa de processats de farina de Vilamalla, a l'Alt Empordà, han estat evacuats i dos d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoníac que s'ha produït aquest matí al teulat de l'edifici.
0: Anem a conèixer ara la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Aquesta primera jornada del mes d'agost ens hem despertat amb unes temperatures molt i molt suaus a una altra vegada a tota la costa catalana, amb molts valors per sobre dels 23-24 graus i també amb un cel molt més tancat a bona part de la costa, que li ha costat atrencar-se sobretot a punts a la Costa Daurada i també de les Terres de l'Ebre. A molts punts a la Catalunya central a primeres hores teníem la presència de molts núvols i la boira a punts com a Ripoll. Però a mesura que han anat passant les hores, aquest cel s'ha anat obrint amb un matí que ha quedat molt assolellat. A aquestes hores del migdia, les temperatures en conjunt no pugen tant com els darrers dies i fins a primeres hores de la tarda, per exemple, al Pla de Lleida, aquestes temperatures s'enfilaran fins als 36 a 38 graus. I a les immediates hores apareixeran ruixats, sobretot als sectors del Pirineu, i haurem d'estar pendents, sobretot, a punts de la Cerdanya, del Ripollès, de l'Alta Garrotxa, perquè aquests ruixats aniran acompanyats de tempesta, descarregaran amb intensitat i molts ells amb calamarsa o pedra. A moments aixafat després, l'ambient serà més fresc. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
0: I en els esports, el Barça va perdre els penals el segon partit de pretemporada contra el Birmingham després d'empatar 2 al temps reglamentari.
2: Els dos gols blaugranes van ser obra de Hamza Abdelkarim, els primers que fa amb el primer equip.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. Per una banda, l'aeroport de Barcelona al Prat ha començat a operar els més de 3.300 vols previstos per aquesta operació sortida, concretament 3.332, un 4,7% més que els 3.183 registrats l'any passat en el mateix període entre juliol i agost, segons les dades d'AENA.
2: El dia de més trànsit ha estat aquest divendres, amb 1.142 vols previstos, 61 més que fa un any. Avui n'hi ha 1.085, 65 més que el 2025. I demà diumenge, 1.105, 23 més que l'any passat.
0: Pel que fa a la xarxa viària del trànsit, a hores d'ara, situació molt normalitzada. Únicament ressaltar els dos carrils tallats que hi ha a l'autopista AP7, al tram de Vilablareix, en sentit Figueres, i també un carril tallat a l'AP7, també al tram de Castellbisbal i Sant Cugat, en sentit Tarragona. Seguim parlant del Servei Català de Trànsit perquè s'han publicat, com diem, les previsions que comentem que entre ahir i avui sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que s'espera que demà en tornin aproximadament 250.000.
2: Així tot, el Servei Català de Trànsit descarta que es produeixi un èxode massiu concentrat en aquests dies i treballa en un escenari de mobilitat elevada, però típica de qualsevol cap de setmana d'estiu. Pel que fa als trens, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància, amb origen o destinació a Catalunya fins al diumenge.
0: També s'han publicat les dades provisionals de sinistralitat fins al 31 de juliol d'aquest any i es constata que 80 persones han mort en 76 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
2: La xifra suposa un 9% menys que en el mateix període de l'any passat, quan van perdre la vida 88 persones en 82 sinistres. En comparació amb el 2019, any de referència per al compliment d'objectius de reducció, s'han registrat 21 víctimes mortals menys, fet que representa una reducció del 21%.
0: I encara en mobilitat, els conductors paguen des d'avui un preu lleugerament superior per omplir el dipòsit de benzina. El motiu és que la rebaixa fiscal sobre els carburants s'ha reduït a partir d'avui 1 d'agost.
2: Fins al juliol, l'ajuda era de 15 cèntims per litre i ara passa a ser de 10 cèntims per litre. Això suposa que el preu màxim del litre del carburant pot augmentar en 5 cèntims respecte al que es pagava fins ara. Escoltem alguns dels clients que han repostat en les darreres hores a la benzinera de la Jonquera.
3: No ho noto perquè com que agafo poc el cotxe, doncs no m'acaba repercutint molt, perquè ho agafo ara per vacances, després fins a setembre no el tornaré a agafar, i un o dos cops a la setmana, llavors que no ho noto molt. Ja saben quan els interessa pujar els preus per tenir més beneficis, perquè la gent necessita agafar el cotxe per marxar de vacances.
5: He vingut a posar benzina i pensava que potser que pujaria un parell de cèntims, i han pujat 6. Jo faig servir bastant el cotxe per anar a Girona i Barcelona. Barcelona-Girona ho fem servir bastant per anar a la platja. I que és el pitjor moment, perquè estàs tot el dia amunt i avall.
6: La veritat, no ens esperava que fos tant l'augment de cop, sobretot, no? I a més, posant ara benzina, que normalment amb quasi 10 l'omplim, doncs ens ha quedat a tres quarts del dipòsit, o sigui que no és correcte per al meu parell. I el pitjor moment, a més, començant avui les vacances per molta gent. Però, bueno, és el que tenim.
2: La mesura forma part del calendari previst pel Reial Decret Llei 18-2026, que estableix una retirada gradual dels ajuts extraordinaris aprovats per fer front a la crisi energètica. La norma també preveu que la rebaixa fiscal sigui superior a la prevista si l'IPC de la benzina o el gasoil supera en més d'un 15% el registrat el mateix mes de l'any anterior.
0: Parlem ara de política. El govern espanyol assegura que la situació migratòria a Ceuta ja s'està revertint de mica en mica i que la majoria de les 53.000 persones que es calcula que van travessar la frontera del Marroc ja han tornat al seu país.
2: El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha actualitzat la xifra de morts. 67 persones han perdut la vida intentant accedir a Espanya des de l'espigó del Tarajal. Ens porta tota la informació Norma Lebrero.
7: En aquestes últimes hores s'ha treballat per reforçar la frontera amb una barrera de contenció marítima a l'espigó fronterer del Tarajal. Són boies i una barrera pneumàtica de mig quilòmetre que sobresurt uns 50 centímetres i que té un metre de fondària per evitar que ningú entri nedant. És la manera de prolongar la frontera dins el mar i que la seva vulneració tingui els mateixos efectes que una frontera terrestre i es puguin fer devolucions en calent. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha comparegut des de la delegació del govern espanyol a Ceuta i ha dit que la situació s'està revertint.
8: La crisi no se da por cerrada, evidentemente, hasta que no se concluya definitivamente en esa situación. No se da por cerrada, pero decimos que la evolución es absolutamente importante, relevante, y que se ha revertido la situación casi en su totalidad. Con lo cual, el despliegue de policía, de guardia civil, de las Fuerzas Armadas, se mantendrá el tiempo imprescindible.
7: El ministre ha evitat criticar la gestió de la crisi feta pel Marroc, de qui ha dit que és un soci absolutament fiable.
0: I arran de tot aquest tema de la crisi migratòria, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha enviat avui una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i al president del Consell Europeu, Antonio Costa, on expressa la seva profunda preocupació per la reacció que alguns governs europeus han mostrat amb aquesta crisi de Ceuta.
2: El Ministeri d'Interior d'Itàlia, per exemple, ha ordenat la suspensió temporal de l'espai Schengen amb Espanya arran d'aquesta crisi migratòria. A més, s'ha acordat amb el govern francès la possibilitat d'augmentar els controls al llarg de la frontera terrestre entre França i Itàlia.
0: Tot i això, la normalitat ha marcat aquest matí el pas fronterer del Voló als Pirineus Orientals, malgrat aquest anunci del govern francès de reforçar-ne els controls arran d'aquesta crisi.
2: A l'entrada de França no s'hi observa una presència més gran de gens que en una jornada habitual, i els controls es limiten a aturades puntuals a furgonetes, cotxes i motos.
0: Parlem ara de successos. Un home de 65 anys va morir ahir al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis.
2: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís poc abans de 9:45 i investiguen les causes de la caiguda mortal, que hauria estat accidental. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar patrulles dels Mossos i efectius del sistema d'emergències mèdiques, que no li van poder salvar la vida. Els agents han posat els fets en coneixement del jutjat de guàrdia i del Departament d'Empresa i Treball.
0: I més successos. Avui, 9 treballadors d'una empresa de processats de farina de Vilamalla a l'Alt Empordà han estat evacuats i dos d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoniac que s'ha produït al teulat de l'edifici.
2: Segons informen els bombers, la fuita ha generat un núvol tòxic a l'exterior de l'edifici i dos dels treballadors evacuats han requerit trasllat a l'Hospital de Figueres i al Josep Trueta de Girona. Ambdós han estat lleu. A hores d'ara, la fuita ha disminuït molt, segons els bombers, que encara hi treballen, i han establert un perímetre de seguretat al voltant de l'empresa. La fuita no suposa cap risc per a la població del municipi, segons assegura el cos de bombers. Per la seva part, Protecció Civil ha activat el pla PROCICAT.
0: I encara en successos, els Mossos investiguen la mort d'un home del qual se n'ha trobat el cadàver en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar aquest divendres.
2: Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Científica s'han desplaçat al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec d'aquesta investigació. Els Mossos consideren el decés una mort violenta.
0: Enguany, la temporada turística ve marcada per un context molt especial, com és el de l'eclipsi solar total, que tindrà lloc el proper 12 d'agost i que es podrà veure des de diferents punts del nostre territori. D'aquesta manera, l'expectació que ha despertat aquest fenomen es deixa notar al sector turístic, especialment a les Terres de l'Ebre.
2: A menys de 2 setmanes de l'esdeveniment, l'oferta d'allotjaments és pràcticament inexistent i els pocs establiments que encara tenen disponibilitat han disparat els preus fins a xifres poc habituals. Des de Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
9: A les plataformes d'allotjaments esta setmana ja quedaven els darrers disponibles per passar la nit del 12 d'agost a les Terres de l'Ebre, amb tarifes que oscil·laven els 400 i els 3.600 euros. Els experts expliquen que és una conseqüència habitual en este tipus de fenòmens, però alerten de la perillositat que suposen els increments desmesurats. Ho explica el sotsdirector de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URB, Pau Galeana.
10: No es pot intentar esquilmar al turista pel fet que puntualment tinguéssim un eclipsi, perquè això jugaria en contra dels interessos futurs del territori, de la pròpia empresa que ho fa, perquè si un turista o un visitant puntual, com pot ser per l'eclipsi, es surt descontent de l'experiència, no repetirà, no recomanarà.
9: Els experts també posen en context el moment en què arriba el fenomen astronòmic. Si l'eclipsi s'hagués produït en temporada baixa, l'increment percentual dels preus probablement hauria sigut encara més acusat.
10: Perquè ja la temporada alta són els preus més elevats. Per tant, l'increment ha de ser, però dins d'aquesta moderació que comentàvem, però l'increment de preus percentualment hauria sigut més significatiu.
9: També considera que els negocis que sàpiguen convertir el fenomen en una experiència completa seran els que en trauran més profit. Restaurants amb terrasses privilegiades, paquets especials o propostes de menjar per emportar poden beneficiar-se especialment d'una jornada que se preveu excepcional.
0: D'altra banda, i a nivell més general, però seguim parlant de turisme, el Centre de Visitants de la Garriga al Vallès Oriental proposa una oferta turística variada durant aquest proper mes d'agost.
2: La seu de recepció es trasllada les tardes de dissabte a l'edifici de Can Raspall, uns caps de setmana que arriben farcits d'activitats guiades, més enllà de les rutes disponibles per l'entorn natural. Des de Ràdio Silenci, Jordi Roig.
11: Als mesos de juliol i agost ja hi ha un gran moviment de visitants per la Garriga, especialment al cap de setmana. Per aquesta raó, s'aprofita els dissabtes per fer una oferta especial per poder conèixer alguns dels edificis modernistes i llocs més icònics del municipi, sense perdre de vista l'entorn natural del Parc del Montseny. Una de les dinamitzadores del Centre de Visitants de la Garriga, Montse Piñero, explica que s'espera molt públic estranger que vingui al municipi.
12: Nosaltres és important durant aquests mesos de juliol i agost el públic que ve de l'exterior, sobretot de França, gent d'Anglaterra, etc., i dels Països Baixos també tenim força gent, que venen a buscar, per una banda, termalisme, per altra banda, cultura.
11: El turisme termal i el modernisme porten un gran volum de persones a la Garriga el mes d'agost, amb predomini del turista de la demarcació de Barcelona i una creixent presència de turista internacional, sobretot de França.
0: Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergències per Inundacions, l'INUNCAT, en fase d'alerta per les previsions de pluja intensa a partir d'aquesta tarda.
2: El Servei Meteorològic de Catalunya també informa de la probabilitat d'intensitat de pluja superior a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les Terres de l'Ebre i també al Prepirineu i Pirineu Oriental. Es preveu que aquests xàfecs vagin acompanyats de tempesta, ratxes molt fortes de vent i localment de calamarsa o pedra. En aquest sentit, es demana extremar la prudència en els desplaçaments i en les activitats a l'exterior i mantenir-se informat de les previsions i evolució de les precipitacions a través del mateix Servei Meteorològic de Catalunya, així com consultar també l'estat del trànsit.
0: Seguim parlant de Protecció Civil perquè s'ha fet un nou toc d'alerta per la gran afluència de persones a les zones de bany i l'augment dels accidents.
2: Es crida a la responsabilitat i a la prudència, atès que aquestes altes temperatures estan fent que totes les zones de bany siguin molt més concorregudes i hi hagi força accidents cada dia, segons asseguren des de Protecció Civil. En aquest sentit, es recorda que enguany, a mitjan campanya de bany, ja han mort ofegades 29 banyistes i 55 han resultat ferides. Aquests dies de màxima afluència a les platges coincideixen amb l'inici de la temporada de la posta d'ous de les tortugues careta al litoral català.
0: Obrim plana local. Els Mossos d'Esquadra intensifiquen la vigilància marítima al litoral de Castell Caproig, a la Costa Brava.
2: És una de les mesures que es prenen davant la vandalització de boies ecològiques en aquest entorn els darrers dies. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
13: Una dotzena de boies que delimiten l'espai de bany en diferents punts litorals de l'espai d'interès natural Castell Caproig han aparegut vandalitzades aquesta setmana. L'Ajuntament de Palamós ja ha iniciat el procés per reposar-les, mentre que Mossos d'Esquadra reforçarà la vigilància a la zona. Ho ha confirmat l'inspector Jordi Uller, cap de l'àrea marítima de la Policia de la Generalitat.
14: Primer, buscar testimonis, buscar imatges, a veure qui va poder sortir dilluns per la nit. No, de fet, des que ens van instal·lar, tenint l'antecedent de l'any passat, hem estat tot el cap de setmana patrullant, però que, evidentment, que ara saturarem un altre cop la zona i ens posarem amb una vigilància més intensa.
13: L'inspector Uller ha confirmat que l'acció vandàlica s'atribueix a persones que volen poder arribar amb les seves embarcacions fins a la mateixa línia de costa.
0: I d'altra banda, Vall d'Oreix, entitat municipal descentralitzada al terme municipal de Sant Cugat, és una de les zones de l'àrea metropolitana de Barcelona amb més vulnerabilitat a la gentrificació climàtica.
2: Així ho indica el primer índex metropolità que ha analitzat 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i que permet consultar barri a barri i pràcticament bloc a bloc el risc que determinats entorns esdevinguin més cars i acabin expulsant la població més vulnerable a causa del seu atractiu ambiental. Ens amplia la informació des de Cugat Mèdia, la Sara Vella.
15: L'eina d'accés lliure l'ha desenvolupat un equip d'investigadores de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. A part de Vall d'Oreix, el mapa també assenyala les planes, la floresta i algunes zones del centre de Sant Cugat com a zones vulnerables. Sentim Amàlia Calderón, investigadora del projecte.
16: Cada vegada més, les zones que siguin climàticament, que siguin més adaptades, que tinguin més espai verd, un espai públic de qualitat, ombra, un parc de l'habitatge preparat, hi ha un risc que això generi unes dinàmiques de gentrificació i d'especulació.
15: Per elaborar aquest mapa i dibuixar quines són les zones amb més risc, han combinat indicadors ambientals, socials i d'habitatge. Entre d'altres, s'han analitzat paràmetres com la temperatura, la contaminació, la proximitat a espais verds, l'antiguitat dels edificis, la presència de població vulnerable, l'habitatge de lloguer, la disponibilitat d'equipaments i refugis climàtics. El resultat és un índex predictiu, és a dir, que no indica que un barri ja estigui patint aquest procés, sinó que identifica aquelles zones que reuneixen les condicions perquè es pugui produir en el futur.
0: Obrim ja el bloc cultural parlant de música, que ha tornat aquest divendres als Jardins de Terra Mar de Sitges amb la novena edició del Festival homònim.

0: Sílvia Pérez Cruz amb la presentació d'Oral Abissal ha estat la protagonista de la primera vetllada d'enguany, encisant el públic que pràcticament omplia el recinte en una nit marcada per una forta xafogó. Fins al 12 d'agost, el festival desplegarà 12 actuacions de gèneres i estils diversos. Earth, Wind and Fire, Rosana, Joan Dausà, This is Michael, són alguns d'aquests noms que passaran per uns jardins que ofereixen també propostes locals amb el cicle Imprescindibles. El Terramar arrenca amb un 75% d'entrades venudes per a tota la programació, un 5% més que el primer dia de l'any passat.
1: Seguim amb més festivals. El cantant italià Zucchero ha estat l'encarregat de donar el tret de sortida a la segona edició del Festival Mar d'Estiu a Santa Susana, al Maresme, on ha fet parada en el marc de la gira per commemorar el quart de segle del seu gran hit Baila.

0: La cita s'allargarà fins al 17 d'agost i portarà a l'escenari maresmenc artistes com Sergio Dalma, Joan Dausà, Ginestà, Els Amics de les Arts o Leire Martínez, entre d'altres. El festival, a més, combina els espectacles musicals principals amb altres en un escenari situat a l'exterior de l'escenari principal, amb una proposta d'oci nocturn a través també d'un Garden Village i una àmplia oferta gastronòmica.
1: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, del Barça, que va perdre els penals al segon partit de la pretemporada contra el Birmingham City després d'empatar 2 al temps reglamentari. Els dos gols blaugranes van ser obra de Hamza Abdelkarim, els dos primers que fa amb el primer equip.
3: Amazing, of course. Really happy.
4: És increïble, és clar. Estic molt content i espero que tant l'equip com jo puguem continuar treballant i millorant partit rere partit. És clar que treballem cada setmana per millorar. El Birmingham era un rival complicat, un equip molt físic, i això s'ha notat sobre la gespa, però ha estat un bon partit.
0: En el partit disputat a St. Andrews va debutar un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
1: El Barça, per cert, també ha fet oficial el fitxatge de l'extrem belga del Bruges, Jesse Bissiou, que tindrà fitxa del filial i signa per 5 temporades.
0: Mentrestant, Ter Stegen ha arribat aquest mateix divendres a Amsterdam per incorporar-se a l'Ajax de Mitchell.
1: I per la seva banda, l'Espanyol juga a les 4 de la tarda al Riverside Stadium contra el Middlesbrough.
0: El futbolista pericú Edu Expósito recordava ahir que ja falta poc perquè comenci la Lliga i que esperen la incorporació de més jugadors.
5: Ja portem uns quants partits i mica en mica agafant sensacions. Al final queden ara 2 partits i comença la Lliga. Motivats perquè ja queda molt poc per començar, tornar a la competició i esperant també que vinguin més companys. Vale.
1: Seguim parlant de futbol i d'amistosos de pretemporada, en aquest cas a la segona federació. El Reus Redis s'enfrontarà al Manresa a partir de 8:15. La prèvia d'aquest partit des de la Nova Ràdio, Aleix Pérez.
6: Els reusencs juguen el seu primer partit aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'annex de l'estadi municipal davant el Manresa. Aquesta serà la primera oportunitat de veure l'ama del nou entrenador, especialment a l'hora de definir la línia defensiva. La renovació de Lluís Lacasens ens pot comportar mantenir 3 centrals en fase de construcció, encara que bé el Tarragoní o Andy Alarcón poden avançar-se fins al pivot. El mateix Alba Cara destaca la importància de provar moviments en aquesta mena de partits.
7: Potser amb 5 centrals potser estaríem valorant més l'opció de jugar amb 3, com molt bé dius, però bueno, vull provar coses. Crec que estem en pretemporada, és una bona època per a provar coses, canviar sistemes si s'han de canviar. Ara és quan d'alguna manera ens podem equivocar.
6: L'enfrontament, però, es disputarà a porta tancada i els aficionats reusencs hauran d'esperar fins dilluns per veure el seu equip al Torneig Històrics de Barcelona.
0: I més partits de pretemporada a les 7, Olot Nàstic de Tarragona, també Espanyol B, Sant Andreu i l'Escala Badalona.
1: Des d'Olot Televisió, en aquest cas, escoltem la prèvia del partit entre l'Olot i el Nàstic per Aniol Puigvert.
8: L'Olot està a punt per rebre el Nàstic de Tarragona de Primera Federació. Els de Roger Vidal volen començar a trobar bones sensacions per preparar el primer partit de Lliga que jugarà d'aquí un mes contra l'Ebre. Vidal explica que aquestes setmanes ja s'han començat a treballar aspectes més tècnics i tàctics que es volen posar en pràctica aquest dissabte.
9: Sí, aquesta tercera setmana ha estat la setmana que ja comencem una mica més a introduir conceptes. Les dues primeres han estat per arribar bé als partits, no?, que teníem, els compromisos que teníem amb equips de categoria superior, i aquesta setmana ja està sent més exigent a nivell físic i també a nivell tàctic. Contents amb els jugadors que hem incorporat i també molt contents amb els jugadors del filial i juvenil que estan participant als entrenaments.
8: El partit es jugarà aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'estadi municipal.
1: Tenim també la prèvia, en aquest cas, del partit que, com hem explicat, jugaran l'Escala i el Badalona. Des de Ràdio L'Escala ens ho explica Ivan García.
10: El Futbol Club L'Escala disputarà el segon test de pretemporada avui a partir de les 7 de la tarda a casa contra el Badalona, un rival també de la tercera federació. El tècnic escalenc David Gurillo tindrà una nova oportunitat per veure els nous fitxatges i els jugadors que estan en període de prova.
11: gran part de la plantilla era de la zona, no? Relativament de la zona. Ja sabem que l'exigència de la categoria doncs, fa que necessitis jugadors d'un nivell molt alt i en aquesta zona doncs, per densitat de població n'hi ha pocs i necessitem encertar molt bé amb aquestes peces o convèncer jugadors que estan amb altres equips perquè vinguin amb nosaltres.
10: El primer test va ser contra l'Espanyol B i els escalencs van cedir per 0-1.
1: I acabem avui parlant de ciclisme, perquè el Tour de França femení comença aquest migdia a Lausana, Suïssa, amb el gran atractiu de veure en acció la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, l'actual campiona de la Volta a Espanya femenina.
0: Blasi, de 23 anys, arriba al seu primer Tour com a una de les favorites. Aquest any, a banda de la Ronda Espanyola, ha guanyat el Tour femení dels Pirineus, la Volta a Catalunya o l'Amstel Gold Race, una clàssica dels Països Baixos. L'altra catalana del Tour és Mireia Benito, que hi participa per segona vegada.
1: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
12: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
14: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
13: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
14: Perquè la teva salut és el nostre futur.
13: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
15: Pide por esa boquita viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
16: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
17: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic. Descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
12: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Hèric ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació.

0: Tot i tenir-les ben a prop, les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari. Tornem a obrir la porta a la solidaritat. Avui condueixen aquest espai solidari la Mary Expósito i la Pilar Planella, totes dues també membres, ja ho sabeu, com és habitual, de Alpicat Solidari. Què tal? Com esteu? Benvingudes.
1: Bé.
2: Molt bé, bona tarda.
0: Expliqueu-nos qui és el convidat d'avui.
2: Bé, doncs avui tenim a l'Espai Solidari una veu experta i molt compromesa amb els grans reptes socials. És el Rafa Lleput. El Rafa és doctor en Economia i professor titular del Departament d'Economia i Empresa de la Universitat de Lleida. Investiga també sobre temes cabdals com poden ser l'economia del treball, les desigualtats socials, la pobresa, amb un focus molt especial en la joventut. Entre les seues publicacions n'hi destaquem dues: el llibre Anatomia de la pobresa a Catalunya, del 2014, i un altre que es treballa amb persones, del 2021. I, a més, és el director de Càritas Diocesana de Lleida. Per tant, benvingut, Rafa, i gràcies per acceptar la invitació.
3: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Bueno, sembla que amb tota aquesta trajectòria, avui el tema central ens porta a parlar de desigualtat social, evidentment. I sí, és així, ens ficarem de ple en un dels temes d'actualitat, que és la immigració, i sobretot la immigració irregular. Però comencem pel principi. Què és la immigració i què vol dir això d'irregular?
3: Bueno, immigració ha existit sempre. Per tant, és una cosa que hem de tenir en compte, que no és un fenomen nou, sinó que la immigració ha existit sempre, perquè existeix el dret de les persones a buscar llocs, espais on poder desenvolupar molt millor la seva vida, no? I aleshores és normal que les persones que viuen en països econòmicament pobres, en països econòmicament poc desenvolupats, busquin llocs on poder tenir oportunitats per poder viure una vida digna. També ho fem nosaltres, i veiem molts joves nostres que se'n van a països més avançats que els nostres perquè no troben aquí allò que busquen i, per tant, marxen, no? Per tant, això és normal. Immigració vol dir, bueno, emigració vol dir pues, que les persones busquen llocs on poder viure dignament, perquè allà on viuen no ho troben, que també és una qüestió a tenir molt en compte, no?
1: I això d'irregular, no?, que parlàvem. aquest això, és el tema calent.
3: Claro, perquè què passa? Pues ens regulem molt amb la documentació, i el que té documentació és una persona regular i el que no la té és una persona irregular. Menys mal que parlem d'irregular, perquè abans no fa gaire es parlava d'il·legal. I parlar de persones il·legals és quasi com un pecat. No es pot dir mai que una persona és il·legal. Ningú és il·legal. Que passa, pues, administrativament ens regulem molt pels papers, i per tenir papers has de complir una sèrie de requisits, i si en el territori on estàs no compleixes aquests requisits, no tens la documentació i aleshores se te considera una persona irregular. El que vol dir que no tens oportunitats per a res.
1: Exactament, no? Ho podries dir millor, jo aquí m'havia preparat coletilles, però clar, és això, no? Jo sí que vull remarcar la idea, no?, de que la seva situació pot ser il·legal per les característiques del país on s'està, però les persones no ho són, és la seva situació, perquè com tu has dit al principi, les persones tenim dret al lliure moviment. Però sí que volíem parlar de la immigració com un tema d'actualitat, perquè recentment el CIS, no?, informava que la immigració és la primera preocupació de la població espanyola. I nosaltres estem preocupades per les persones que es preocupen per la immigració, no? Aquí la redundància, perquè no és que ens preocupi especialment la seva situació, que també la podríem atendre des d'altres perspectives, sinó allò que pensen. Llavors, et convidàvem també per desmuntar tots aquests mites i per anar a conèixer una miqueteta de les dades, no? Anem a veure, no? Una de les coses que els preocupa és aquesta immigració irregular. Quin percentatge de les arribades són per vies irregulars? O dades, potser no cal percentatge concret.
3: Sí, a veure, dades no s'entenen, perquè precisament quan s'és irregular vol dir que no hi ha cap mena de control, no hi ha cap mena de registre, i per tant dades no existeixen. Tot i que existeix una fundació, que es diu Fundació FOESA, creada per Càritas Espanyola, que fa informes sobre el desenvolupament social de l'estat espanyol, i també ho fa per diferents territoris, com són les comunitats autònomes. I aleshores, fa un parell d'anys van fer una estimació que calculen que en el conjunt d'Espanya hi pot haver com a mig milió aproximadament de persones en situació irregular. Uh-huh. Val? Bueno, doncs agafem una mica aquesta referència. Estan repartits per tot l'estat espanyol, però penso, que en Catalunya i en Lleida tenim un percentatge més elevat que en altres parts de l'estat espanyol. I en el cas de quanta gent, pues, bueno, si jo t'ho dic a Càritas, per exemple, pues a Càritas el 40% de la població que tenem és població en situació irregular. Per tant, el percentatge que tenem nosaltres és molt elevat. Ara, no representatiu

0: tota la societat, val? Però dintre del col·lectiu de població més vulnerable i població en situació més precària, la proporció de ciutadans irregulars és molt, molt elevat.
1: És elevat, eh? Clar, amb això que tu deies ara mateix, i continuarem així donant dades, clar, el que volíem remarcar també és el que tu ja ens avançaves, no? Que no totes les persones d'origen migrat estan en situació de pobresa. Però també recentment dades que sortien de l'Eurostat ens diuen que el 49,7% dels estrangers majors d'edat que viuen a Espanya estan en situació de pobresa o d'exclusió social, ja que, no?, donen ja la resposta, ocupen els llocs de pitjor remuneració i accedeixen a poques ajudes públiques. No? Això és el que ens diuen les dades.
0: Sí, sí, sí. No, això sí, sí, eh? Hi ha una mica l'estereotip de que, pues, la població estrangera, pues, acapara la majoria d'ajudes econòmiques, i això no és cert, això és una mentira absoluta. Què passa? Pues que quan se gestionen ajudes públiques se posen una sèrie de requisits, i els requisits són aquests: població més pobra, població més vulnerable. I aleshores, quan mirem quina és aquesta població, doncs el percentatge de població estrangera és molt elevat, no? Per tant, no són ajudes destinades a població immigrant, són ajudes destinades a població en situació vulnerable, en situació de pobresa, i resulta, pues, que la població d'origen estranger, pues, és un volum molt important d'aquest col·lectiu, no? I jo m'agradaria trencar una mica aquests estereotips, no? De que, clar, és que ven aquí, se'ls dona tot. Mentira. Mentira, perquè si els donessin tot no vindrien a entitats com la nostra Càritas i com altres entitats que estan pobres fent cua a les nostres portes.
2: Clar, és que a vegades és molt fàcil associar, no?, la població en situació irregular amb població que gaudeix dels beneficis, no? I és, la gent a vegades és difícil d'entendre que no és perquè siguin irregulars, sinó perquè la seva situació, justament per ser més precària, els fa acreedors d'aquestes ajudes. Llavors, és difícil trencar aquest mite, no? Tots coneixem el cotxet que donem, sí, i tot això, no? I llavors, sí, sí, aquesta situació, trencar aquests mites és important.
0: I aleshores, quan s'hi diu, Òscar, aleshores, si se donen ajudes a la població de gent estranger, no queden diners, no queden ajudes per la població del país. Bueno, té una solució: augmentar el volum d'ajudes. És a dir, si tenim cada vegada més població pobra en conjunt, doncs també hem d'augmentar els recursos destinats a aquest tipus de població, i aleshores, entre cometes, se podrà repartir més entre tota la població vulnerable. Però si els recursos són escassos, doncs s'han de repartir en aquests casos més greus, i entre els casos més greus segurament és on se troba més població d'origen estranger.
1: Clar, és que a vegades també, bueno, no sé, ara potser jo peco, però a vegades jo em fico en la situació en la que estic en un país allunyat de la meva família, no? A mi, qui em pot donar suport és la meva família i els meus amics, no? Si trenco aquesta xarxa i arribo en un país on estic sola, què em quede, no? I a vegades em sembla com que és molt fàcil migrar, però quan amigues que, no?, parlaves tu de persones universitàries que han fet aquesta que es va dir a la crisi a partir del 2008, d'aquesta fuga de cervells, no?, t'expliquen, o almenys amigues que tinc jo que han fet aquesta fuga de cervells, t'expliquen que no és fàcil, i que tenir un cognom espanyol o tenir un nom espanyol també complica la vida en aquests països, no? A vegades ens costa, no? I penso que també, i acabo com amb totes les frases aquestes antiracistes, que tenim molt poca memòria històrica. Nosaltres també vam haver d'emigrar quan teníem una guerra aquí.
0: I tant.
1: I ens van acollir, on ens van acollir la majoria de vegades, no? Mm-hmm. Amèrica del Sud.
0: Sí.
1: I en molts altres llocs, també. Però en aquell moment de situació històrica que teníem, no podíem anar a Alemanya.
0: I si anàvem a Alemanya se trobava la població com s'està trobant ara la població estrangera que arriba aquí. És a dir, quan arribes a un país que no és el teu, comences per baix. És a dir, les oportunitats te les has de suar a base de picar pedra, no? És el problema de la immigració, que quan vas a un país que no és el teu, i ens ha passat a nosaltres i continua passant, no? Aquests joves que marxen fora, de vegades pel fet de ser estrangers també els hi costa molt, a vegades ens expliquen pel·lícules, no? Però també els hi costa molt la integració i l'adaptació al territori. I penso que és important, no? Quan veiem població d'origen estranger hem de pensar el per què venen aquí. I mira d'empatitzar, posar-nos al seu lloc, i en el seu lloc nosaltres què faríem, no? Que possiblement al seu lloc faríem el mateix, venir i anar cap als països més desenvolupats a trobar aquestes oportunitats a la vida. És que és normal. Aleshores, solucions. Quina solució hi ha? Pues, mira, la primera solució és ajudar al desenvolupament d'aquests països. Això és clau. És a dir, que aquestes persones no tinguin la necessitat de marxar del seu país perquè no tenen res amb què viure i amb què progressar. Per tant, hi ha d'haver un suport. Jo, quan se parla d'ajuda al desenvolupament dels països empobrits, a mi me fa por, perquè l'ajuda acostuma a ser sempre una ajuda condicional. Jo t'ajudo sempre quan facis el que jo te dic. I no. Si fem ajuda al desenvolupament, hem d'ajudar en el sentit de que ajudem, però que tinguin ells els seus propis criteris de desenvolupar-se. Val? Clar, això és una ajuda gratuïta? Bueno, sí, segons qui és una ajuda gratuïta, però és una ajuda humanitària i penso que és una ajuda justa, també.
1: I segons qui és una reparació històrica?
0: També.
1: No?
0: També.
1: Aquí estic parlant com molt d'història, sí, no? Però no, sí, en realitat sí que és una reparació històrica en el sentit del colonialisme. Ara, jo, a mi quan anaves parlant, no, també em venia al cap la pregunta de que què els porta a les persones a migrar per vies irregulars, no? Per què no agafen un avió, amb lo fàcil que és agafar un avió? Per què decideixen jugar-se la vida al mar, per exemple?
0: Bueno, motiu pel qual emigren són principalment dos. Un, econòmic. Són països pobres, la pobresa en els països menys desenvolupats econòmicament ha augmentat i, per tant, no tenen de què menjar. Per tant, emigren, no? I la segona causa que últimament està creixent molt és els conflictes i la violència que es veu en els països d'origen. És a dir, la gent fuig perquè saben que avui viuen i no saben si l'endemà podran viure. Per la violència que hi ha als carrers i pels conflictes armats que existeixen, amb la qual hi ha una inseguretat absoluta. Per això la gent també marxa, no?, per protegir-se la seva vida. En els casos dels països latinoamericans, ho dic perquè últimament a Càritas Gireu hem estat mirant, en els últims anys ha arribat molta població dels països latinoamericans, molts colombians, i ho diuen. Per què veniu? La causa principal és la inseguretat. I venen famílies senceres. És a dir, hi ha pares i mares que decideixen marxar del seu país per garantir la vida als seus fills, perquè saben que en els països en el qual estan, els seus fills corren perill. Per tant, marxen. Què faríem nosaltres al seu lloc, si poguéssim?
1: El mateix.
2: I ara que fes aquesta reflexió sobre els països sud-americans, a mi em ve el cap una pregunta. Hi ha classes dintre de la immigració irregular? És a dir, es troben en la mateixa situació, tenen les mateixes dificultats una persona que ve de Colòmbia o una que ve del Senegal o de Gàmbia? O el fet de tenir un idioma comú, una història comuna, els hi facilita a uns i als altres no? Se m'ocut, si existeix això.
0: Evidentment, l'idioma i la cultura és molt important. És a dir, la població que arriba llatinoamericana, pues, com a mínim, entén l'idioma, té més o menys la nostra cultura i inclús nosaltres també som molt més receptius a aquest tipus de població perquè ens entenem, són més o menys com nosaltres, hi ha una certa simpatia. Amb el que costa més és la població d'origen africà o d'origen asiàtic, no? Perquè no parlen el nostre idioma, els hi costa en aquest sentit la integració, tenen maneres de viure molt diferents a les nostres i aleshores això fa que tinguem més reticències, no? Després, entre la població llatinoamericana, quan arriben famílies, generalment, no totes, però generalment tenen un contacte aquí. Per tant, veniu aquí que com a mínim tindreu una acollida. I veiem que arriben famílies i ja van a un domicili, perquè com a mínim tenen referències i aquí domicili els acull temporalment fins que un cop estan aquí aquestes famílies més o menys poden independitzar-se. No? La població que arriba sola, per exemple, principalment la població africana, la població que arriba sola és la que passa més malament, perquè arriben aquí, com qui diu, com una mal davant al darrere, i un cop estan aquí és quan busquen referències i de vegades troben suport i a vegades no troben suport. Per tant, quan mirem i trobem gent al carrer, dormen al carrer, hi ha molta població d'origen africà.
1: Anem a tirar una miqueta d'aquesta realitat a Lleida, sobretot perquè hem parlat molt de Càritas, t'hem presentat com a director de Càritas i ens agradaria també que ens poguessis o que tinguessis aquest espai també per explicar quins serveis teniu, a quins col·lectius ateneu. Ja ens has donat algunes pinzellades, però que... Bueno, si ens pots fer 5 cèntims.
0: En principi, una persona que està empadronada en el territori, si necessita alguna ajuda, on va? Als serveis socials de l'Ajuntament, que és on toqui. No? Aleshores, les persones que no estan empadronades o bé acudeixen als serveis socials de l'Ajuntament i pel que sigui no, l'Ajuntament no els hi pot donar el suport que necessiten, aleshores és que quan acudeixen a entitats com les nostres. De fet, venen moltes derivacions. Els serveis socials de l'Ajuntament de Lleida i altres entitats deriven per població a la nostra entitat. Aleshores, nosaltres tenim diferents programes i aleshores aquests programes estan connectats. És a dir, tenim el programa d'acollida, que generalment el que fa és rebre aquelles famílies que necessiten la cobertura de necessitats bàsiques. Però a la vegada, quan arriba, la treballadora social, i parlo en femení perquè quasi totes són dones, la treballadora social, quan veu que aquella persona, aquella família, a més de la cobertura d'aquella necessitat bàsica, pot rebre algun suport més que des de Càritas li podem donar, aleshores és quan enllaça, no?, amb altres programes. Tenim el programa també laboral, amb la qual fem formació, fem prospecció per a facilitar que les persones que estan en, que venen a la nostra entitat puguin tenir una feina. Tenim el programa d'habitatge, per tant, també hi ha la possibilitat de oferir un habitatge. En aquest sentit, estem insistint molt a l'administració a veure si ens poden cedir habitatges, perquè nosaltres habitatge que tenim, habitatge que ocupem. Hi ha habitatges, diguem-ne, d'acollida, és a dir, per homes, i habitatges per dones, però també hi ha habitatges per famílies. En tenim uns quants, però quan més tinguéssim, més famílies i més persones podríem col·locar, no? I després tenim el programa que li anomenem Fer Migratori, en el qual tenim un servei jurídic per atendre les persones d'origen estranger, doncs, que estan en situació irregular o necessiten assessorament per, bueno, ja on puc anar per rebre aquest tipus de suport, on puc anar, i aquí pues, se'ls deriva. Per tant, una persona entra sol·licitant una determinada ajuda i pot sortir doncs, amb un ventall ample d'oportunitats, no? Que és una mica l'objectiu que tenim a Càritas, no? Fer un suport el més integral possible.
1: Jo et voldria fer moltíssimes més preguntes, però ens anem quedant curtes de temps, llavors sí que m'agradaria com remarcar algunes de les idees que, perquè m'agradaria que quedin clares, no? Vosaltres de Càritas feu aquesta tasca tan important, ateneu aquestes persones que queden totalment fora del sistema de protecció, perquè recordem, tu has parlat molt bé d'empadronament, però no és fàcil empadronar-te si no tens papers, no, parlant malament. És molt fàcil si no estàs en situació administrativa regular empadronar-te, llavors feu tota aquesta feina d'atendre aquestes persones que queden totalment fora del sistema de protecció. I ho aconseguiu, no? I pel que estaves dient, jo sempre remarco aquí les vistes, no? Lo que nosaltres veiem que els oients no poden veure, però amb aquesta capacitat que parlaves i amb aquests ulls que se't ficaven parlant de tots els serveis, això vol dir que estan donant bona resposta. I ja vaig cap a la pregunta final que li fem a totes les nostres convidades i a tots els nostres convidats. No sé avui si podràs marxar, perquè no sé si ho sentiu, però està diluviant.
0: Ens havien avisat, eh?
1: Ens havien avisat. Així ja ho sabia, m'hi veuré perquè et poguessis quedar. Llavors, l'Espai Solidari és aquest lloc que ens recorda que la solidaritat pot ser una utopia real. I la nostra pregunta és: com definiries tu la solidaritat?
0: Costa molt trobar unes paraules per fer una definició, no? Jo la solidaritat l'entenc partint d'un altre concepte, que és el de la fraternitat. Jo entenc que totes les persones, tots els éssers humans, formem part del mateix col·lectiu, per igual. Homes, dones, joves, gent gran, europeus, africans, asiàtics, tots formem part del mateix grup i, per tant, això, en certa manera, ens agermana, no? Per tant, hi ha un esperit de fraternitat entre totes les persones i ho hauríem de sentir així. Aleshores, si una persona igual a nosaltres té un problema, jo me sento obligat a atendre aquest problema, no? També ens passa en el nucli familiar, no? A casa nostra, que tenim germans que tenen algun problema, el primer que fem és preocupar-nos per ell, no? Per tant, si tenim aquest esperit de fraternitat i veiem que hi ha persones que tenen dificultats, és que ha de sortir per dintre el que anomenem la solidaritat, no? L'ajudar. Hi ha una dita que a mi m'agrada molt, no? El que no vulguis per a tu, no ho vulguis pels altres. Per tant, si el que està passant el teu company, el teu amic, que sigui, a tu no t'agradaria passar-lo, doncs mira d'ajudar-lo.
1: Molt bé. Farem un recull, Sabina, de la paraula
3: definicions. És que són brutals. Tots comencen com, buf, solidaritat, no sé com definir-ho, però després acaben amb unes sentències, unes frases que, mare meva, farem un recull aquí. Jo crec que per Nadal jo ja estic veient el recull, eh? Perquè...
2: A més, el Rafa és una persona que no solament la defineix, sinó que la practica.
3: I la viu. I les seves paraules es nota.
2: I la practica a nivell professional i a nivell personal, perquè em consta que és una persona que realment la viu i la practica i la defensa.
0: I intentem ser coherents amb el que
2: pensem. Correcte, que no és fàcil sempre.
3: Que no ho fa tothom. Moltíssimes gràcies. Meri, jo em sembla que pots tancar ja aquest Espai Solidari.
1: Tanco?
3: I tant.
1: Sí, que és això d'anar a dir jo que malauradament l'hem de tancar, que jo em quedaria, sempre els dic a tothom, però jo em quedaria mils i mils hores parlant més. Moltes gràcies per haver vingut i per haver-nos parlat de tot això i haver desmuntat tots aquests mites que tanta falta fan avui dia.
0: A vosaltres per l'oportunitat, gràcies.

0: Gener és aquell mes en què moltes persones es prometen començar dieta, menjar millor o recuperar hàbits que hem deixat aparcats per Nadal. Però i si aquest any no féssim dieta? A la secció de nutrició del Faves Comptades, la nutricionista Berta Martínez Bertran, especialista en PNI, ens proposa mirar l'inici d'any amb una perspectiva diferent. Berta, benvinguda.
1: Bon dia, moltes gràcies. Doncs sí, crec que des del punt de vista de com començar un nou any, crec que seria molt interessant que el cos ens deixés, o sigui, que poguéssim deixar que el cos col·laborés, no que comencéssim a fer coses estrictes i començar el que es comença més normal a cada gener, a la típica dieta de sempre.
0: I això exactament què vol dir? O sigui, deixar que el cos ens digui per si sol què és el que necessita? O...
1: Sí, exactament. M'agradaria poder explicar d'una manera diferent perquè es pogués entendre. Imaginem per un moment que el cos pogués parlar després del Nadal. Què ens diria el nostre cos? Potser ens diria que sí, que hem menjat massa, però també ens podria dir doncs, que hem dormit poc, que hem anat molt accelerats, que hem perdut el nostre ritme i que segurament no l'hem escoltat gaire.
0: Mhm. Per tant, no tot es redueix al tema del menjar, no? Que estem com obsessionats. Descuidem altres qüestions, com el fet de descansar, com el fet d'agafar-nos les coses amb una miqueta més de calma, és a dir, donar-li un altre ritme a la vida, i el menjar no posar-lo en el focus, en el centre de tota la nostra preocupació, no?
1: Exacte. El nostre cos, després de tots aquests dies, que han sigut molts dies, i aquest any ha caigut amb moltes festes, s'ha desregulat i s'ha cansat. Llavors, menjar massa un dia no desregula el cos. Ja ho vam parlar l'última vegada, que realment hi havia aquests dies de menjar, però que el que es feia és que s'estava desregulant tots els dies amb moltes altres coses. Per exemple, es desregula el cos perquè vivim molt accelerats durant totes aquestes setmanes i realment el nostre cos no és algo que sigui negatiu tot aquest desregulament, sinó que realment el que ens està avisant és que necessita un ordre.
0: Mm-hmm. Posem el cas que decidim fer el que fem habitualment cada mes de gener. És a dir, ens sotmetem a una dieta restrictiva. Què passa?
1: Si el cos comença a tenir doncs, restriccions i comencem a donar-li aquestes dietes tan restrictives en el començament d'any, doncs què passa? Ho interpreta com una amenaça. Quan restringim, el cos no col·labora, es comença a defensar.
0: El volem castigar, sembla, no?
1: El volem castigar. Llavors apareix el típic cercle que ja coneixem i que ens passa sempre quan comencem a fer dieta. Més gana, més pensament sobre el menjar, més desig de dolç, menys energia. Llavors estem tot el dia pensant en el menjar, en què puc menjar, en què no puc menjar. I aquí és on molta gent pensa que li falta força de voluntat, però que en realitat el que passa és que la reacció del nostre cos per la nostra pròpia biologia provoca tot això que hem dit d'aquest cercle tan típic.
0: Uh-huh. O sigui que el control excessiu el que provoca és l'efecte contrari al que nosaltres esperem.
1: Sí. El control excessiu genera molta més impulsivitat.
0: Llavors què passa quan algú decideix no fer dieta?
1: Doncs quan decidim no fer dieta, el que passa és totalment el contrari. Baixa aquesta alerta del cos, baixa el cortisol, i quan el cos deixa de sentir que li traiem menjar, comença a regular-se. Se sent que està cuidat, deixa de demanar més, no demana tan dolç, no necessita picar constantment, i no està tan obsessionat al menjar, com que es relaxa. No estem tot el dia pensant, això no ho puc menjar, això ho puc menjar, he de comprar jo perquè em toca menjar jo, sinó que hi ha com una relaxació. I aquí és on comença tots els beneficis de no fer dieta.
0: Clar, no se sent amenaçat, no se sent castigat i, per tant, el que fa és mantenir el seu ritme normal i és el propi cos el que ens demana doncs, menjar certes coses, descansar una mica més, no?
1: Sobretot.
0: El que dieu normalment, hem d'escoltar el cos.
1: Sí, escoltar-lo. I és important saber que quan deixem de restringir és quan el cos deixa de demanar tant.
0: I què és el que canvia mentalment? O sigui, quan decidim deixar de controlar-ho tot, mentalment segurament es produeix un canvi. Què és el que canvia en el nostre cap?
1: Doncs la dieta no ocupa només el nostre estómac, sinó també ocupa moltíssim el nostre cap, i quan no hi ha dieta és quan el menjar deixa de ser un tema constant, desapareix això sí i això no, i s'acaba el demà compenso, que és molt important, i això dona una pau enorme.
0: I deixem de tenir un problema, no? Totalment. Que és aquesta obsessió.
1: Totalment. I aquest problema dona moltíssima angoixa, perquè estàs tot el dia pensant en tot aquest tema i realment no t'estàs escoltant amb el que realment necessita el cos. I això és important, sobretot per poder no estar sempre en aquest cercle cíclic tan repetitiu.
0: I per què tanta gent millora quan deixa de controlar-ho tot?
1: La raó és molt coherent. El cos funciona millor quan se sent més segur, i la seguretat no ve del control extrem. Ve de coses molt més bàsiques, de, per exemple, menjar regularment, aliments reals, sempre ho diem, aliments senzills, que no siguin cuinats a casa nostra, que siguin de temporada, que siguin uns horaris que podem respectar els horaris de menjar durant el dia, això seria fantàstic, però menjar unes hores com més aviat possible, que no sopem a les 11 de la nit o a les 10 de la nit, que puguem fer aquest descans tan important i que puguem moure'ns cada dia. Totes aquestes coses són les que més sumen de raó per regular el nostre cos.
0: Per tant, tot això que ens expliques avui canvia molt el relat típic del mes de gener, dels bons propòsits, que un d'ells és això, començar una dieta, no?, per rebaixar tot el que ens hem posat de més.
1: Totalment. El gener, des del nostre punt de vista amb els nutricionistes, creiem que gener no és per apretar, sinó és per reordenar.
0: És veritat que quan, i això li passa a tothom, estigui o no obsessionat amb les dietes, que després dels àpats de Nadal, molts reclamem, oh, quines ganes tinc de tornar a la rutina, no?
1: Sí, però això és molt positiu.
0: De tornar al dia a dia, que és exactament el que tu ens estàs dient, de menjar un menjar com més lleuger, més natural, no tan carregat i amb excés de coses, no?, que ens acaben empatxant a tots.
1: Totalment, és això el que estem dient.
0: I els horaris.
1: No és anar a un altre extrem, d'ara m'he passat tots aquests dies i ara vaig a fer tot el contrari, això és el que més estrès crea pel cos, sinó és vaig a regular i em vaig a ordenar i vaig a agafar un altre cop els meus hàbits. Aquí és on hem d'anar.
0: I el descans?
1: I el descans, molt important.
0: Per suposat, és a dir, el que vulgarment diem tornar a la rutina.
1: Tornar a la nostra
0: però no
1: rutina.
0: Només una rutina alimentària, sinó d'horaris, de descans, d'activitat, no? I regular
1: tot això.
0: Tot això.
1: D'una forma coherent i a poc a poc, i sobretot amb molt d'amor amb nosaltres, no amb càstig.
0: Escolta'm una cosa, si m'imagino que aquest mes de gener t'ha vingut molta gent a la consulta.
1: Sí, ara és quan tenim més feina, sí.
0: Li has dit a algú que no cal fer dieta?
1: Sí, bastantes.
0: I quina és la reacció?
1: A vegades, la majoria de vegades sorprenen, perquè venen amb una idea molt clara, però quan els hi expliques de que no és el moment ara fer dieta, anem a ordenar, anem a sentir-nos, doncs, que hem tornat a tots aquests hàbits, que estem, doncs, descansant, ens estem movent, estem menjant bé, anem a donar aquest espai, i després, si volem fer alguna dieta concreta, la fem, però des de l'ordre. I ho veuen molt coherent. O sigui, els hi sembla molt bé. Quan ho expliques bé, els hi sembla molt bé.
0: Doncs a veure si és veritat que ara no ens passarà el mateix de sempre, no? Que després de festes, quan arriba el mes de gener, tothom ens obsessionem amb la necessitat de fer una dieta. Homes i dones amb la mateixa idea?
1: Bueno, realment les dones hi ha molta més obsessió amb les dietes, i sobretot quan ja comencem perimenopausa, menopausa, que tenim molts canvis, doncs, en el cos i que intentem fer el que sigui per no tenir tota aquesta sintomatologia, hi ha molta més dona, però sí, homes i dones. Homes i dones, jo els donaria aquest missatge de primer ordenar, tornar aquests bons hàbits. Si no els tenim, doncs anem a buscar-los, anem a veure quins són els nostres hàbits per poder-los incorporar cada dia i tenir aquesta base. I després, si volem fer alguna estratègia nutricional específica, doncs la fem, però sempre des de l'ordre.
0: Quin seria un temps prudencial per fer aquest reordenament del cos?
1: Un mes. Jo crec que en 3-4 setmanes ho tenim llest.
0: Sí? I a partir d'aquell moment, segons les necessitats de cadascú, mm-hmm. es pot plantejar sí. doncs una dieta específica, no?
1: Sí, podem fer alguna estratègia, diem més estratègia nutricional, i podem fer durant un temps una estratègia nutricional si és necessari, però sempre, sempre, sempre des de la base saludable, amb tot això que hem dit.
0: Mm-hmm. El missatge d'avui, la idea amb la qual tanquem.
1: La idea amb la qual tanquem, doncs podríem dir doncs, que potser aquest any no cal fer dieta i potser cal començar a escoltar més.
0: Uh-huh. Doncs un missatge que encoratja, no? Com a mínim, no ens martiritza. Uh-huh. El que sempre ens ha passat és que ens hem obligat, no? Ens hem castigat també el nostre cos intentant fer aquestes dietes que després tampoc no solucionen gran cosa, perquè és una situació que reitera un any i un altre i un altre. O sigui que no avancem gens ni mica. Berta Martínez, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I fins a la propera.
1: Fins a la propera.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
4: Benvinguts i benvingudes una setmana més a Drets de Butxaca. Aquesta secció on descobrim els drets que no sabíem que teníem de la mà del nostre jurista Jan Botí. Jan, bon dia.
5: Molt bon dia, Ona.
4: A veure, quin dret descobrirem avui? De què ens parlaràs?
5: Avui parlarem dels límits dels arbres dels veïns.
4: Dels límits dels arbres dels veïns. Em sembla un tema molt, molt divertit, però alhora que també pot portar problemes, no?, entre veïns. Podem tenir conflictes.
5: No li diguis al teu veí que té un arbre que el molesta, que et sembla un tema divertit. Com a recomanació no jurídica. No, però tu imagina't que convius, i ara ho parlàvem a l'inici, no?, que convius tu tranquil·lament amb un veí, però que es ven la casa, porta un altre, i decideix amb el temps que els arbres del seu jardí, doncs, que li feien de tanca de mitgera, van creixent, i no se n'ocupa. I clar, van creixent també cap al teu terreny.
4: Clar, perquè creixen, els arbres creixen cap a tots els costats, no? Diuen, mira, cap aquí puc créixer, cap aquí ja no.
5: No, no han arribat a tal nivell d'intel·ligència. Aleshores, clar, les branques passen per dalt, per baix, pels costats, les arrels. Les arrels a vegades aixequen el terra.
4: Exacte,
5: també
4: sí,
5: de les cases.
4: Et poden malmetre el paviment.
5: O l'ombra que genera, no ho sé. Hi ha tantes qüestions, imagina't, no?, que fa molta vent i també poden caure branques, o hi ha tants supòsits en els que podem tenir conflictes en les línies. Això és el problema, no?, de compartir, perquè al final hi ha dues parcel·les.
4: Bueno, el problema de compartir, al final hem de poder ser bons veïns, no?, i saber compartir l'espai, perquè al final la paret mitgera és una mica de tots dos.
5: Sí, sí, sí, sí. I jo celebro la gent que té per concepte general que la bondat és inherent a les persones. Jo no ho acabo de compartir, perquè no sé si és que la societat ens trastoca o és que hi ha gent que inherentment no la té, la bondat. Però en tot cas, com
4: ja
5: que aquí sorgeix
4: un altre
5: dubte,
4: dia.
5: En parlarem un altre dia, no sé si és més d'ètica i de moral això que de dret, però aquí hi ha un dubte de dret, hi ha un dubte clàssic, podríem dir, no? Jo he de suportar que les branques de l'arbre del veí m'hagin d'entrar a casa, o que les arrels m'hagin d'aixecar el paviment que jo havia fet al costat de la piscina. Veiem-ho.
4: Doncs som-hi, veiem-ho. Què diu exactament la llei?
5: La llei què ens diu? La llei, primer, quina llei? En aquest cas, també, de nou, el Codi Civil de Catalunya, dic de nou perquè anem parlant, no?, de dret penal, de dret laboral, de civil, doncs ara torna a tocar civil.
4: El Codi Civil ha sortit forces vegades, ja, els drets de butxaca.
5: Sí, i per temes ben diversos, perquè al final el dret civil té una amplitud tan, tan gran. Doncs el llibre cinquè, en aquest cas, ens regula, i això a mi m'ha sorprès, reconec gratament, perquè no es pensin els nostres oients que jo sóc expert de tot el que parlo, però com que conec el funcionament del dret, doncs hi ha temàtiques, doncs, en les que m'agrada indagar-hi i també, doncs, busco molta informació per preparar-nos.
4: No ets expert, però tu prepares bé i no ens dius cap mentida.
5: No, cap mentida. Això mai, això mai. Això mai, no digueu mentides. Doncs en aquest cas em va sorprendre perquè dins del llibre 5è és que hi ha pràcticament tot un capítol que parla de les mitgeres i les branques dels veïns. I és que la llei ho diu així fins i tot.
4: O sigui, tenim una llei que es dedica exclusivament a regular què passa amb els arbres que fan frontera amb dos propietats diferents.
5: Absolutament.
4: Déu-n'hi-do. Em sembla molt interessant.
5: A mi també. Jo sabia que érem gent amb una capacitat de... Anava a dir que som uns catxondos, però no era la paraula més adequada. Però, en tot cas, que arriba fins a tal punt. Com va això? Doncs això va de la següent manera. La llei ens diu, escolta'm, les mitgeres entre un cantó i l'altre, no? Les valles, que li diem. La llei ens diu, les finques han d'estar delimitades.
4: Uh-huh.
5: Això dels camps oberts... Escolta'm, per les vinyes està molt bé, però les parcel·les de privats haurien d'estar delimitades. Llavors, la llei ens permet construir aquestes tanques mitgeres, que el que fan és crear doncs, aquesta delimitació de l'espai. També podem fer tanques que no siguin mitgeres com a tal, els arbres, que dèiem, arbustos, però sempre dins del teu terreny. No li puc menjar terreny al company, al veí, per fer-ho, i respectant distàncies. Ara parlarem de les distàncies. I en cap cas una construcció o la vegetació no pot envair la finca contrària, ni substituir la funció de tanca per una altra funció. No? Llavors, què passa amb les distàncies, els arbres massa propers i els fruits d'aquests arbres, si és que són arbres fruiters?
4: Ah, carai, o sigui, també està regulat què passa amb els fruits.
5: Està regulat què passa amb els fruits.
4: És molt extens, regular. Aquest article.
5: Sí, no, els civilistes d'aquest país nostre estaven inspirats, quan van dedicar-se a compilar el dret civil català. No es pot mantenir un arbre tan a prop de la tanca com ens sembli que dificulti aquesta funció de la tanca. Per tant, si ens impedeix l'accés o l'ús normal de la finca veïna, això no seria correcte. I la llei fixa unes distàncies mínimes en les quals jo puc plantar aquesta vegetació, aquests arbres. Si són arbustos, un metre. Si són arbres, dos.
4: Un metre d'on comença la propietat de l'altre.
5: Exacte. Per tant, això ho tenim regulat. Introdueix una norma molt clara, que era el que dèiem abans sobre els fruits. Els fruits que cauen de manera natural, esporàdica, a la finca, són del propietari dins de la finca en la qual han caigut. Ara bé, si jo tinc un arbre, una figuera, posem un exemple, no? Jo en tinc una figuera. Estan molt bones les figues. Però vigileu que no tinguin cucs, eh? Resulta que si estan en el propi arbre, és a dir, no ha caigut la figa, no puc anar a mangar-los. No puc anar a prendre'l. En canvi, si aquesta figa cau...
4: I cau que ens indicarà, dins de casa meva...
5: Que ens indicarà, per cert, que està madura, puc agafar-la. Ara...
4: Ara
5: en
4: què?
5: Altres... No, a veure... Jo recomano no fer-ho.
4: Tu recomanes no agafar les fruites que han caigut...
5: No, les del terra fes el que vulguis, dic de l'arbre.
4: Home, no, però això ja no es pot fer, no?
5: No, no es pot. Depèn de la relació que tinguis amb el veí, però no
4: clar, bueno, si el veí et diu, mira, si les branques que entren a casa teva hi ha figues...
5: I fas una mena d'acord extraoficial, escolta'm.
4: Clar, això, cadascú que faci el que vulgui, no?
5: Exacte.
4: Però si no hi ha acord, la llei ens diu que no les podem agafar, les que estan a les fulles. Només les que ens han caigut a dins de casa nostra.
5: Exactament així. I després hi ha un article que em sembla extraordinari, el títol del propi article, perquè parla branques i arrels provinents de finques veïnes. És a dir, escolta'm, si tenies algun dubte, te'ls he solventat tots.
4: De fet, aquí posem més serietat perquè és aquell que potser et fa malbé el paviment, no?
5: Aquest és el que potser et fa malbé el paviment. A veure, aquest article... Dins de la broma, és un dels més pràctics, perquè al final ens empara en el moment en què el propietari de la finca li permet tallar aquelles branques o aquelles arrels d'un arbre que s'estiguin introduint en la teva propietat. Tu pots fer això. El que et diu la norma és que això ve condicionat de la manera que ho has de fer. I et diu que ho has de fer seguint els bons usos de la jardineria o de les explotacions forestals, no? Per tant, ostres, si tens aquesta problemàtica, ho podem fer. Ho podem fer, i ara tu parlaves abans que A casa teva tota la vida ho heu fet.
4: A casa meva tota la vida ho hem fet, sí, sí. Tenim uns veïns que tenen una tanca de xiprers i tu, les fulletes dels xiprers que entren a dins de casa, doncs la meva mare agafava les tisores de podar i fora fulletes. No li va preguntar mai al veí si els podia tallar. Ella considerava que si entraven a dins de casa seva, doncs es podien tallar.
5: Bueno, doncs la teva mare, encertadament, va fer-ho correctament. Per què? Perquè això ho podem fer, però tampoc és il·limitat, ni ho podem fer de qualsevol manera, no? No podem entrar a la finca veïna, és a dir, ho hem de fer des de la nostra pròpia finca, i ara, com ho dèiem, el que no podem fer és tampoc posant en risc la vida d'aquest vegetal. No? Uh-huh. Dit així, sona una mica extravagant.
4: Sí, que l'arbre no es mori, que si podem ho fem a l'hora de podar, el temps de poda.
5: Exacte, exacte. I com dèiem, seguint aquests bons usos de la jardineria.
4: Uh-huh. I podem demanar al veí que sigui ell el que vingui a tallar les fulletes?
5: No, per demanar pots demanar-li al veí un terròs de sucre. I si ho pots fer, fantàstic, serà que hi ha aquesta bona voluntat. Si no ho fa, home, jo et recomanaria que ho facis tu, i si això t'ha de generar un cost desorbitat, doncs potser podries arribar a plantejar alguna acció, perquè al final ell està incomplint.
4: Uh-huh.
5: Està incomplint, no?, aquestes delimitacions de les quals parlava. Hi ha supòsits en les que fins i tot aquests arbres, aquests arbustos, aquests elements poden estar generant cert perill.
4: Uh-huh.
5: Imagina't, no?, un arbre que està mort i que, per tant, potser amb una ràfaga de vent aquí a l'Empordà, escolta'm, que teniu la tramuntana que dona gust, pot generar que pugui caure aquest arbre. Clar, quan això pot causar danys a la teva pròpia finca o a les persones, aquí sí que podem exigir mesures concretes, incloent-hi la tala,
4: uh-huh,
5: incloent-hi la tala, per eliminar aquest perill. Això també ho tenim regulat en aquests articles que van a partir del 546 del Codi Civil Català. I finalment, la llei ens recorda, no hem de tolerar, tampoc, traient aquí arbres, etc., el que diem immissions il·legítimes.
4: Uh-huh.
5: És a dir, jo no he de suportar que, per exemple, mentri brutícia constant, sorolls, riscos, coses directes del veí per aquesta situació. Jo això no tinc per què tolerar-ho. Tinc per què tolerar-ho. I si aquestes molèsties són greus, tenim vies. Ara bé, això tampoc ho hem de confondre amb el que són molèsties lleus o inevitables d'un ús ordinari. És a dir, si el veí té una piscina i els diumenges ve la família
4: i fan soroll...
5: Bueno, forma part de les normes, no?, d'urbanitat i convivència que també tenim entre tots nosaltres.
4: Però, com dèiem, que si són molèsties que sí que ens causen danys, com per exemple això que deies, brutícia constant o ombres excessives o alguna cosa que ens pugui generar un risc que se'ns aixeca el paviment de casa, com dèiem al principi, això sí que
5: aquí
4: podem...
5: Aquí podríem actuar perquè demanar. La llei ens està emparant. Al final hem de trobar l'equilibri entre el dret a la propietat i el dret del veí, no? Uh-huh. I a trobar aquest acord. Per tant, què podem fer?
4: Exacte, ara t'anava a preguntar com podem exercir aquest dret.
5: Parlem amb el veí primer. Potser no n'és conscient que els xipresos t'estan causant una molèstia perquè pensava que no n'hi havia, per tant, o creia que la delimitació era 3 centímetres més enllà. Això com dir-te.
4: Uh-huh.
5: Per tant, intentem fer-ho doncs, de manera civilitzada primer. Jo li recordaria, escolta'm, ostres, a mi m'està ocupant això, he estat mirant i em consta que jo ho puc talar, puc ajustar-ho, vigilant, etc. I si no, escolta'm, però si vols venir... És a dir, recordar-li que la normativa què estableix? A nivell de distància, a nivell de què es pot fer i què no... Bueno, jo crec que això uh-huh. sempre és interessant.
4: Parlant la gent s'entén, no?, que diuen, intentem-ho.
5: Jo crec que sí. Com dèiem, no... La inherència de la bondat o la desbondat no hi és, per tant, es pot treballar això. Està bé que es treballi.
4: Però i si no actua? Si no tenim una resposta d'aquest veí?
5: Bueno, si no tens una resposta, fes el que ha fet la teva mare. Perquè, a més, ho feia correctament sense saber-ho.
4: Talla les fulles directament, no?
5: Talla les fulles, no entris a la seva finca, no li matis la planta, però, escolta'm, el que correspon i el que és de la teva competència, doncs fer-ho. I si hi ha un risc, aleshores, clar, dèiem, exigir immediat. Pots posar-te en contacte amb l'Ajuntament, pots uh-huh. entrar a una instància a l'Ajuntament i dir, escolta'm, aquí s'està produint aquesta invasió del meu terreny, que pot produir a més i que hi ha un risc real o per la població, si dona al carrer, o per casa meva, o per la propietat, pel bé... I per tant l'Ajuntament és possible doncs, que també estableixi, faci algun tipus de requeriment en el veí i per tant doncs, es pugui actuar.
4: Aquí l'administració competent, per tant, és l'Ajuntament.
5: Depèn, no? Perquè, clar, no sé, imagina't que tens una finca que al costat hi ha una autovia, però l'autovia segurament no serà de competència del, de l'Ajuntament, però com a ordre general segurament serà l'Ajuntament, que les ordenances municipals també regulen de quina manera han de ser i de quina manera han d'estar els terrenys, quin estat han de tenir, si hem d'evitar doncs, males herbes. Generalment els ajuntaments tenen la, la competència de vetllar perquè els terrenys estiguin delimitats, estiguin vallats, perquè no hi hagi situacions d'insalubritat. Per tant, generalment són els ajuntaments.
4: Clar, i ara estava pensant, si, per exemple, un arbre fruiter, d'aquests que a vegades quan cauen les fruites fan molt de merder al terra, però les fruites no cauen dins de la teva propietat, sinó que és una propietat que cauen al carrer. Tu pots anar allà i no ho sé, reclamar alguna cosa en aquella persona que, clar, no és la teva veïna. M'entens? No sé si m'estic explicant.
5: Si ho tornes a explicar, segur que t'entendré.
4: O sigui, estic parlant d'arbres que estan dins d'una propietat privada, però que generen un dany a la via pública. Al carrer, per exemple. Que els fruits aquells caiguin al carrer.
5: Bueno, aquí això aplica igual, però llavors qui farà l'actuació i qui tindrà l'acció serà l'Ajuntament. I qui li dirà amb el veí, escolti'm, vostè això no ho pot fer. I llavors serà l'Ajuntament com a administració doncs que actuarà i que fins i tot podria arribar a plantejar una demanda. Clar, el pes i l'autoritat de l'Ajuntament com a administració pública, ens agradi o no, és superior al del particular. Per tant, si el dany l'estàs causant a l'administració, calça't.
4: Però tu com a ciutadà sí que pots anar a l'Ajuntament a informar de dir, mira, en el carrer tal hi ha un arbre que està obstruint el pas.
5: Absolutament. De fet, jo crec que com a deure ciutadà ho has de fer. Això és com els delictes, que no és un deure ciutadà, és una obligació. Si tu estàs presenciant un delicte, has de posar una denúncia. Això és així. Que també un dia parlarem de la diferència de les denúncies i les querelles, perquè denúncies estem obligats a posar-ne si veiem que hi ha un delicte. Una querella no. La querella ja és una cosa que tu la fas de manera voluntària.
4: Doncs un dia indagarem en aquesta diferència entre denúncies i querelles, però anem acabant el programa d'avui. Quins consells finals ens dones avui?
5: Escolteu, jo el que us dic és, si bé la propietat és un dret reconegut constitucionalment, té límits, com tot generalment. I les tanques hi són per marcar aquests límits, en aquest cas concret. No, no tenim per què suportar les fulles dels xipresos que ens entren a casa, no tenim per què suportar-ho, menys encara si en generen un perill, i tenim la potestat d'actuar dins dels marges que hem parlat per tal de poder revertir aquesta situació i evitar la problemàtica. El que pots fer és tallar, el que pots fer és recollir els fruits si en té i cauen, i el que és desitjable és que quan anem a fer tanques mitgeres doncs ens informem i així evitem futures conflictes, perquè mai sabem qui vindrà en el terreny del costat.
4: Doncs ens quedem amb això, Jan, amb aquesta idea d'informar-nos bé de què podem posar les tanques mitgeres, amb quines distàncies ho hem de fer, no? Que avui també n'hem parlat d'aquestes distàncies, i de que si ens molesten els arbres dels veïns, doncs que parlem primer, no? Intentem arribar a una solució parlant, i si no, doncs tallem nosaltres les branques d'aquella part que ens toca a la nostra propietat. Moltes gràcies, Jan, per descobrir-nos tot això sobre els límits dels arbres dels veïns avui a Trets de Butxaca.
5: Sí, sí, un dia més parlant de drets apassionants.
4: Ens retrobem un altre dia per parlar de més drets. Gràcies, Jan.
2: Ràdio Sant Cugat. Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
6: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El Mario ens recita un poema ple de fred
7: I sabeu per què? Perquè a ell li agrada el fred, la neu, els guants i la poesia. El sentim?
8: Hola, em dic Mario Cortés i vaig a l'escola Els Cosetans de Cunit. I aquest any estic fent quart de primària. El poema que he escollit té com a títol L'hivern i no té autora. L'he escollit perquè m'agrada molt l'hivern. M'agrada l'hivern perquè m'agradarà per la neu blanca i pel Nadal. El fred de l'hivern té una solució: els guants, la bufanda i la calefacció.
7: Gràcies per recitar aquest poema. Just l'has fet en el moment ideal, l'hivern. Abrigueu-vos bé, que fa fred. Adeu, embaladits.
8: Adeu, embaladits.
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: d'un règim autocràtic.
1: Com és possible que un país com aquest hagi arribat a aquest punt? Una democràcia forta, més que la nostra, la més antiga del continent. Ara compartirem frontera amb una dictadura? Veus casos com aquest i penses que tot està perdut. A més, i si el govern cau, què vindrà després? Tot està en mans de polítics que permeten uns discursos reaccionaris i populistes.
2: El problema és que els polítics ho han permès. Han comprat el seu relat i així han enganyat a la gent. Què els anaves a dir, aquesta gent fa 13 anys? Podria passar exactament el mateix al nostre país.
1: Ho tenim aquí mateix. Si els hi pot passar als nostres veïns, a nosaltres també. Pràcticament sense oposició, sense sistema judicial, sense sistema electoral. D'aquí a 10 o 5 anys, no trigarem gaire a estar així si no es fa res.
3: Els ciutadans l'acullen amb banderes al seu país. L'expresident acaba d'arribar fa uns instants a la plaça de la capital. Un mes després de demanar asil a l'ambaixada. S'exilia així el cap del Partit Nacional i qui va governar l'estat fa 13 anys. L'últim cap de govern abans de l'ascens del partit pel canvi. Tot mentre que és la preocupació internacional després de conèixer la delicada situació econòmica i social d'aquest país. Els experts situen les expectatives en les decisions que prengui la...
4: Una altra jornada estable a les borses. A casa nostra, el creixement de l'índex ha sigut notable i lidera la zona, que també mostra una evolució en positiu. A excepció d'un país, el taló d'Aquiles de la regió continua a la baixa, marcat per un estancament econòmic encara més evident.
5: Mm-hmm.

0: Què fas trucant? Després de tant temps has de tornar a mi? No entenc com pot haver anat tan malament. Jo t'he fet arribar dalt de tot. I ara tot està a punt de desaparèixer. Reunir-nos? Ara?
1: Aquí ho veuen com l'expresident saluda el ministre d'Exteriors davant del Palau del Govern.
2: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata. Epíleg. Rescat.
3: Ja sé que les coses no van com vols, líder.
4: Quarta legislatura.
3: És una llàstima. Després de tants anys lluitant per un canvi en el sistema i que de cop i volta tot se'n pugui anar en orris. Però ara no pots mirar cap a una altra banda. El primer és l'economia, ho recordes? El motor del canvi. El Banc Central us dona diners, oi? Ja. I fora d'aquí? Els teus socis internacionals, quines condicions volen? Si ningú et concedeix préstecs, només queden els bancs internacionals. Accepta el que sigui, necessites un rescat ja. Assegurar l'economia del país és el primer. Encara més si la comunitat internacional t'està deixant d'enviar armament. Cap sanció econòmica, de moment? Ni del país aquest on s'ha exiliat l'expresident. Aquell imbècil encara se'n sortirà amb la seva. Ara diu que crearà una oficina de l'oposició a l'exili. Tu creus? Com si fos un ambaixador. Has de continuar atacant els esbirros que encara té aquí. Impedeix-los la comunicació. Talla'ls el contacte. Que estiguin aïllats. Com? No ho sé, això ja és cosa teva. Però has d'evitar que comencin a pressionar la comunitat internacional. Per aquí et poden fer mal. Per ara els carrers estan tranquils, oi? L'agència antiterrorista fa bé la seva feina, suposo. Bé, la teva feina ara és conservar el govern. I a partir d'ara no hauràs de dubtar si cal prendre decisions dràstiques. T'asseguro que la gent no trigarà a sortir al carrer. Has d'estar preparat per això. Però de moment no pots fer res. Has d'esperar. Estar a l'aguait d'algun moviment, d'algun senyal de desordre per blindar encara més la policia, l'exèrcit. Però no facis cap moviment que els doni motius per revoltar-se. Has de fer el mínim soroll possible. A la mínima distracció, el teu sistema pot caure.
2: Al llarg d'aquests 4 episodis hem intentat mostrar com es pot destruir la democràcia, un sistema que hem definit, que hem desgranat per analitzar quines institucions i poders el componen i com, per molt que a vegades pensem el contrari, pot arribar a ser fràgil i desaparèixer.

0: Què passaria si realment la democràcia que coneixes acaba caient? Has vist o escoltat que es pot destruir el sistema a través de les seves regles. Si tens una gran majoria parlamentària i grans xarxes de contactes a l'economia, els mitjans de comunicació i la política i un poble desencantat, és relativament fàcil. No tot està assegurat a la democràcia. I què passaria si no hi hagués democràcia? Voldríem acabar aquest podcast amb una visió de futur quan ja no hi ha rastre de la democràcia, quan tot sembla perdut. Ens plantegem ara quines són les condicions perquè un règim autocràtic acabi esfondrant-se. És a dir, destruir una autocràcia. Mai t'ha passat que tens un conegut o una coneguda que viu lluny i que mai tens l'oportunitat de visitar, que no saps ben bé si està bé? Us truqueu, parleu de tant en tant, però el que coneixes és poc. Se suposa que està en ordre, però que no saps què està passant dins de casa seva. Una cosa similar passa amb les autocràcies si volem analitzar quina és la seva situació dins. Es tracta d'un tipus de règim hermètic i que mostra a l'exterior poca cosa sobre el seu estat.
1: El problema de les autocràcies és que com no tens informació i com no se sap com pensen els ciutadans, perquè els ciutadans no tenen cap incentiu a expressar de forma sincera les seves preferències.
2: Ana Sofia Cardenal, professora catedràtica en Ciències Polítiques i experta en Política Comparada.
1: Doncs no saps exactament quina base de suport té aquest règim dictatorial, no? Quasi mai les autocràcies, excepcionalment, cauen per revolucions. Normalment cauen perquè deixen de tenir el suport dels leals.
0: És imprevisible, doncs, saber en quin moment caurà una autocràcia, perquè de poc ens serveix fer estimacions si no podem accedir al seu interior. El que sí que s'ha estudiat és de quines maneres pot caure. Totes per motivacions o causes diverses i amb desenllaços incerts.
3: Els règims autocràtics poden caure de diferents maneres. Una, perquè el règim ho permet.
2: Abel Escrivà, doctor en Ciències Polítiques i expert en la política dels règims dictatorials.
3: El règim canvia des de dins les pròpies normes en les quals funciona i esdevé més democràtic o esdevé un altre tipus de... un altre tipus d'estructura política que no és la mateixa que existia abans, d'acord? I això ho pot fer a través de, fins i tot, un canvi constitucional que dona peu a unes eleccions o que perden unes eleccions i permeten que el qui ha guanyat les eleccions ocupi el poder i cedeixen el poder. I d'altres que ho facin de maneres irregulars. Revoltes populars, com ha passat a diferents països del món, que no vol dir que siguin necessàriament que aboquin el país a una transformació democràtica, que des de la primavera àrab, les revolucions de colors i molts altres processos de revoltes populars o de campanyes de mobilitzacions massives de la població. Formes irregulars tenim els cops d'estat, que encara avui en dia produeixen, i vam tenir aquesta onada de cops d'estat, especialment a l'oest d'Àfrica en els darrers 3-4 anys.
0: Amb aquesta explicació n'hi ha prou per entendre que, tot i que caigui una autocràcia, mai queda clar que el règim que li succeeix sigui gaire millor.
3: La majoria de règims autocràtics són reemplaçats o substituïts per una nova autocràcia. Diferent, amb un altre grup en el poder, però una nova autocràcia.
4: Tot i que a escala mundial tot apunti a una creixent autocratització, hi ha règims d'aquesta mena que recentment han caigut. A Bangladesh, les revoltes estudiantils de l'agost del 2024 van provocar que la llavors presidenta del país, Sheikh Hasina, abandonés l'estat i instaurés un nou règim provisional des del seu exili a l'Índia. A l'Afganistan, el moviment talibà va prendre el control absolut de l'estat el 2021, quan va cessar la guerra civil en què estava immers des de feia 20 anys i es va instaurar un nou règim que concentrava tots els poders en una mateixa persona, l'emir Haibatullah Akhundzada. Una situació que es podria produir a Síria, que el novembre del 2024 va enderrocar el règim de Bashar al-Assad en mans de diferents forces rebels i que encara té el seu futur per definir.
0: Ara sabem que el deteriorament d'una autocràcia no té per què desembocar en una democràcia. Però posem-nos optimistes. Imaginem que les condicions són òptimes perquè es pugui recuperar la democràcia. Reprenem la metàfora que et vam fer al principi d'aquest podcast. Al principi de tot. El capítol 0. Ara pensa en tot allò que podria canviar i que posa en perill tot el que coneixes i tal com ho coneixes. Sense fer soroll. Aquells detalls que s'escapen dels teus ulls. Una canonada en mal estat que trenca les rajoles de la vorera, un curtcircuit que espatlla un vagó o una paret que s'esquerda i que malmet l'estructura d'una casa.
5: tot causes d'una erosió inevitable i que són conseqüència, més o menys directa, d'un mal manteniment.
0: Imagina que, efectivament, el deteriorament s'ha fet inevitable i que tots aquests espais han quedat en ruïnes. La casa, per exemple. Després de tant de temps sense fer-hi reformes, manteniments o neteja, vols recuperar l'aspecte original de la teva llar. Per on començaries quan tot això està per fer? Què podem fer per tornar a instaurar la democràcia? Tornem a parlar amb experts perquè aquest cop ens parlin sobre com recuperar el sistema d'una manera efectiva i duradora. Com caldria arreglar, polir i endreçar-ho tot perquè totes les parts que componen la democràcia facin bé la seva funció i, per tant, que la democràcia funcioni. Comencem precisament pels funcionaris.
6: En aquests casos, clar, la millor forma seria no tant una transició, sinó seria una revolució on aquests són apartats i es busca una alternativa.
2: Carles Ramió, professor catedràtic en Ciències Polítiques i expert en gestió pública.
6: No tots, però una part d'aquests. Quan es busquen aquests processos que són conciliadors, evidentment no generen tensió, com va ser el cas d'Espanya, o no tantes tensions, però sí que durant molt de temps tens una rèmora de com forats negres dins aquests cossos de seguretat que responen més a una ideologia i uns valors antics que no als nous democràtics.
0: Ja has observat o escoltat que al llarg d'aquest podcast qualsevol canvi en un règim necessita molts diners i grans maniobres financeres i empresarials per desenvolupar-lo. D'on traiem els diners si la caixa està en mans d'aquells que no volen cap canvi?
7: Però el sector financer és molt important, però al final els bancs són els que són necessaris perquè la gent amb idees pugui tenir empreses.
2: Sergi Vasco, professor d'Economia.
7: En una autocràcia també els bancs estan controlats per al govern. Per tant, quan tot això peta i estem en una transició, necessites que sorgeixin bancs. Com es fa això? Normalment, a la història és amb ajuda exterior. Penseu a l'època de entreguerres, no? Després de la Segona Guerra Mundial, als Estats Units, amb el Pla Marshall, no? va tenir molta influència en aquest sentit, en finançar els països que volien sortir d'un règim més autocràtic, no? o de cooperar-se, necessites ajuda exterior. De dins és molt difícil que els treballadors hagin acumulat suficients diners per crear una empresa.
0: Però tot i tenir els diners necessaris per tornar a instaurar la democràcia, les dinàmiques empresarials que hi ha hagut al llarg de l'autocràcia han de canviar perquè algunes companyies no tinguin massa privilegis i, per tant, no puguin posar el govern entre les cordes.
7: Aquí hauria de ser un sistema millor per a la democràcia en aquest sentit. De nou, la competència perfecta, que no existeix, és on hauríem de tendir, no? Que diguessin que el poder de monopoli i de monopsoni estigui molt controlat, no? I que hi hagi un sistema com ric en aquest sentit, de que hi havia un economista que es deia Schumpeter, no?, que parlava de destrucció creativa, no?, que això és com les economies haurien de funcionar, no? Que les empreses van naixent i es van morint. No? Que és com un cicle de les empreses de creu em moro, creu em moro.
4: El monopsoni, o monopoli de la demanda, és una situació en què hi ha diverses empreses oferents per a un únic demandant, un únic client. El professor Sergi Vasco es refereix, però, a la relació entre les empreses i els treballadors. Una situació de monopsoni laboral seria, doncs, quan poques empreses especialitzades demanden molts empleats. Ell mateix posa d'exemple el sector tecnològic de Silicon Valley. Els enginyers informàtics estan a la mercè de poques companyies, una situació avantatjosa per les empreses perquè fan les seves pròpies regles del joc per fixar les condicions de treball.
0: Justament en aquest sentit és imprescindible que tots aquells que participin en l'economia d'un país, sindicats i patronal, tinguin representativitat i demandin les seves necessitats al govern. És prioritari que una democràcia es construeixi amb aquests dos organismes i, a més, tot un seguit d'institucions que vigilin que tots els processos s'estan complint.
8: És radicalment necessari que empresaris i sindicats o associacions empresarials i treballadors estiguin dintre, funcionin en el diàleg social i funcionin el sistema democràtic sense treballadors i sense empresaris. Bueno, és 1974.
2: Joan Foguet, director d'Estratègia de Foment del Treball.
8: I per dir-ho d'una manera, i això és, ha passat a Espanya, ha passat a tot arreu, on han desaparegut les llibertats. Si una persona no pot representar-se a si mateixa, no hi ha democràcia.
9: La ciutadania activa ha de poder intervenir en tots aquests processos.
2: Feliu Madaula, vicepresident de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
9: Perquè garantir que on hi ha un recurs públic, on hi ha un diner públic, hi hagi un observador cívic fent el seguiment.
4: Com les democràcies, les autocràcies han necessitat el suport econòmic d'institucions internacionals i de països aliats per tal de rescatar la seva economia. Pel que fa a les autocràcies, el Fons Monetari Internacional ha proporcionat 20.000 milions de dòlars a l'Egipte des del 2016 a canvi de fer reformes profundes al país per evitar la corrupció i reestructurar la seva economia. El mateix va fer amb Zimbàbue el 2009, quan va donar-li un préstec de 500 milions de dòlars per pal·liar els efectes de la crisi financera mundial. D'altra banda, Cuba, Veneçuela i Bielorússia han signat acords bilaterals amb la Xina i Rússia per tal de col·laborar en la seva estabilitat financera. Al llarg dels últims 30 anys, s'han registrat una trentena d'acords que incluïen préstecs per inversió, intercanvis financers i cancel·lacions de deute.
0: Des del primer capítol d'aquest podcast hem destacat que dominar el discurs és imprescindible per convèncer la ciutadania i fer que els adversaris polítics parlin del que desitges. Ara bé, el canal principal perquè la ciutadania adopti aquest relat és, si te'n recordes, a través dels mitjans de comunicació. Com hauria de ser el sistema mediàtic d'una democràcia?
10: Qualsevol societat que es vulgui democràtica necessita uns mitjans de comunicació de la naturalesa pública o privada, la que sigui, però amb un alt nivell de responsabilitat social i de capacitat de crítica i de denúncia de totes les disfuncions socials.
2: Mònica Terribas, periodista, professora titular de periodisme i directora de Televisió de Catalunya entre el 2008 i el 2012.
10: Quan tu tens un sistema de mitjans que no respon a aquests objectius i respon als objectius comercials de les empreses que els governen, perds capacitat de construcció democràtica.
0: Tot amb uns professionals al teclat o al micròfon que fomentin una informació correcta i adaptada a les necessitats de la ciutadania.
11: El periodisme ha de ser honest. Neutral no és ningú.
2: Anna Grau, periodista, exdiputada de Ciutadans al Parlament i candidata de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona el 2023.
11: A veure, es pot intentar. De fet, jo crec que s'ha d'intentar. Però és molt difícil ser neutral, per exemple, si tu estàs informant d'una barbaritat, d'una matança. Doncs home, difícilment diràs, bueno, doncs i con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8, no? Ara, per molt fortes que siguin les teves idees, per molt que et commogui una història, per molt que et pensis que tens raó, el que no pots fer mai és ni perdre vista l'honestedat.
0: El finançament per part de grans empreses pot pervertir la independència dels mitjans. En una democràcia hi ha lloc per a grans conglomerats mediàtics, per descomptat. Però en aquest episodi ens estem posant més exquisits i ens plantegem una professió purament independent. Hi ha altres maneres d'aconseguir diners.
12: Pues els mitjans han de repensar-se i establir nous models econòmics.
2: Albert Alexandre, historiador i periodista de La Directa.
12: Jo us puc parlar del meu perquè crec que és un molt bon model, que nosaltres estem vivim bàsicament de les subscripcions i tenim, crec que, un 5% de subvencions. Però no, si ens treuen les subvencions perquè demà governa Vox, no ens passaria pràcticament res més enllà d'una rebaixa molt minsa del sou. Però, bueno, no és l'únic model. Hi ha models de donacions, com poden ser altres mitjans de comunicació, funcionen a través de campanyes de donació. Hi ha diaris o mitjans de comunicació que estan adscrits a organitzacions no governamentals, que no tenen les lògiques econòmiques o les lògiques financeres i de mercats. Hi ha diaris que els financien lectors.
0: Tornem a la metàfora de la transició com la reforma d'una casa. Ja hem vist que necessites treballadors, funcionaris, uns bons proveïdors, les empreses i el sector financer, i algú que vigili que els vianants que passegen pel carrer no prenguin mal amb les obres. és a dir, el sistema mediàtic. Queda algú que supervisi la reforma per dins i que tot vagi bé. Qui s'encarregarà de fer complir les noves reformes, lleis i institucions d'una nova democràcia? La justícia. Per reconstruir un sistema judicial, cal tenir en compte que la justícia té les seves particularitats. Recordem per un moment els tres pilars fonamentals de la democràcia: govern, Parlament i justícia. El govern és controlat pel Parlament i la justícia, i el Parlament també pel sistema judicial, però...
13: Qui controla el controlador?
2: Benet Salellas, exdiputat de la CUP Crida Constituent i advocat.
13: Doncs hi ha d'haver algú que el controli, i si no tenim un sistema de responsabilitat, diguem, que funcioni en relació als jutges, doncs tenim un problema. I llavors jo penso que en moltes democràcies actuals hi ha com aquest marge excessiu d'actuació per part dels jutges, perquè clar, al final normalment són els jutges superiors els encarregats de fiscalitzar els jutges inferiors, però els jutges superiors qui els fiscalitza, no? Doncs no els fiscalitza ningú. I aquesta sensació de poder il·limitat, de poder sense control, jo crec que és insana.
0: És vital garantir la independència dels jutges i els tribunals, però aquests no són els únics que componen la justícia. Cal fixar-nos també en un altre col·lectiu, els fiscals.
14: La Fiscalia no és ni ha de ser mai un vehicle de motivacions polítiques, de cap govern.
2: Alexandra García, fiscal de l'Audiència de Barcelona.
14: L'executiu ja disposa d'un Consell de Ministres per fer avançar la seva agenda política. I això és lícit, és el poder executiu. Però la Fiscalia no és un vehicle, ni ha de ser-ho, de motivacions polítiques de cap mena. Una forma clara de blindar-se forma part del projecte de reforma que està avui a la taula del Congrés. Fer que les comunicacions entre govern i fiscal general siguin per escrit i necessàriament per conducta de ministre de Justícia.
0: Quan volem fer una reforma, sovint busquem canvis radicals. Innovar. Pintar d'un color diferent les parets, canviar els mobles, una cuina nova, però a vegades pensem que potser no val la pena tant canvi i simplement volem estalviar costos. Els mobles que tenim, amb una mà de pintura, ja estan bé. La cuina, només cal canviar les aixetes i els envellidors i ja n'hi haurà prou. Això, aprofitar tot el que tens en una reforma fent petites modificacions, també ha passat a les transicions democràtiques. En poques ocasions s'han fet canvis estructurals a la justícia i jutges que servien a la dictadura, en alguns casos, també ho han fet, o encara ho fan, a la democràcia.
15: Per això, la idea de que el poder judicial és com la garantia del sistema democràtic és una idea que no és massa... No té un fonament específic.
2: Joan Josep Baibé, politòleg expert en comportament judicial.
15: Perquè el poder judicial històricament ha actuat com a garantia també de les dictadures, d'una forma tan clara o més clara que no pas de les democràcies. Vull dir, el sistema judicial garanteix la legalitat vigent. I si la legalitat vigent canvia, doncs passa a defensar la nova legalitat vigent.
4: L'Argentina, Romania i Espanya són alguns estats en què els membres de la justícia han continuat exercint els seus poders a la democràcia després d'haver operat durant la dictadura. El Senat argentí només va apartar del sistema judicial alguns jutges i va confiar el càrrec a la majoria. Alguns experts assenyalen que la justícia romanesa està construïda amb una estructura similar a la de la dictadura de Nicolae Ceaușescu. A Espanya, diversos analistes consideren que l'Audiència Nacional és un producte del Tribunal d'Ordre Públic, que durant el franquisme va servir per jutjar delictes polítics i assegurar la continuïtat del règim.
0: Els Miserables de Víctor Hugo o B baixa de Vendetta d'Alan Moore i David Lloyd són dues obres que ens han exemplificat des de la ficció la caiguda de règims autocràtics a través de grans revolucions socials. Com hem sentit abans per part dels politòlegs que han participat en aquest podcast, no sovint és així. Però volem destacar també el factor social de la transició cap a una democràcia, un factor impulsat per l'oposició. Al cap i a la fi, és molt difícil reformar una casa o el sistema si ningú pren la iniciativa de fer-ho.
16: La política també és allò que succeeix en la mobilització. El periodisme és política.
2: Carla Riera, activista polític i número 2 de la CUP Crida Constituent a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017.
16: Els mitjans de comunicació fan sobretot i principalment política. Els grups econòmics fan política cada dia. Sí? Per tant, la mobilització social, la mobilització popular, és política. I la societat civil organitzada, els moviments socials, són agents polítics i són subjecte polític. I precisament són la garantia del canvi quan l'statu quo degenera i necessita, com us deia abans, destitució i constitució d'un nou escenari més democràtic.
0: Repesquem una de les preguntes del començament d'aquest capítol. Per on comencem?
16: Quan un país perd les institucions democràtiques, sens dubte, el que cal fer és accentuar, intensificar la lluita per la democràcia. Òbviament, això ha estat així sempre, Per més que això porti períodes de foscor, de repressió, de patiment, però és imprescindible mantenir, superar i augmentar la lluita per la democràcia i per aprofitar l'avinentesa per tal de crear un escenari democràtic més gran i millor que l'anterior.
17: Per tant, què pot fer la gent si un dia es perd un sistema democràtic? Doncs, primer, no conformar-se, segon, organitzar-se, i tercer, lluitar per recuperar la democràcia si es considera que la democràcia és un sistema millor que no pas qualsevol altra cosa.
2: Artur Mas, 129è president de la Generalitat de Catalunya i cap de l'oposició a Catalunya entre el 2003 i el 2010.
17: Que és una cosa que avui es posa en dubte per part de determinada gent, perquè s'agafen determinats models i es diuen: veieu com la Xina funciona molt bé perquè la gent té feina, es guanya la vida, el país progressa, està endreçat, és segur, etcètera, etcètera. No? I tot això és veritat, però no és tota la veritat, perquè a canvi de tot això que va bé, que és cert, doncs a la Xina no hi ha llibertats individuals, no hi ha una democràcia organitzada i, a més, el concepte dels drets humans doncs és relatiu. I aleshores dius, i per què no posem d'exemple en lloc de la Xina quan parlem de coses que van bé? Per què no posem d'exemple Suècia? O per què no posem d'exemple Noruega? O per què no posem d'exemple Dinamarca? Ah, i aleshores aquests països també funcionen bé, la gent també es guanya la vida, la gent doncs té una bona cobertura del seu estat per les polítiques públiques, la gent es pot sentir segura i, a més, la gent pot votar, la gent pot criticar, la gent té llibertat, hi ha respecte pels drets humans, etcètera, no? Per tant, no s'ha de renunciar.
0: Posem punt i final a destruir la democràcia. Com en cada capítol, tornant amb la ficció.

0: De debò, que és preocupant. Cada cop hi ha més repressió. Les ONGs ho estan denunciant, eh? Denunciant que cada cop persegueixen més els civils, t'estic dient. Això és perquè el govern té por, perquè està trontollant. Preparem-nos perquè aquesta gent acabarà marxant i creuarà la frontera per venir. Ja veureu, això serà un exili massiu.
1: I a totes les ciutats, mentre l'expresident és aquí parlant de la vulneració de drets, diu que hi ha en el seu país natal. I és que la pressió internacional creix envers el govern del Partit pel Canvi. I ara exigeixen que signi un acord per retornar garanties democràtiques al país.
2: La nostra convidada és experta en geopolítica i comportament electoral. Bona nit, doctora.
3: Bona nit, moltes gràcies.
2: Li voldria preguntar, davant d'aquesta situació d'inestabilitat del règim del Partit pel Canvi, quin futur li espera al país? Què esperem que passi a curt termini? El país tornarà a la democràcia?
3: Bé, és molt complicat saber-ho. El desmantellament del règim és inevitable, ja es veu. Té múltiples problemes. El suport econòmic, l'oposició exterior, la pressió dels països que l'envolten... Quan i com serà aquest desmantellament són dues preguntes que no et puc contestar. Quina forma prendrà el nou sistema tampoc. La democràcia mai està assegurada.
4: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu, Alba Bruc, Tomàs Hinojosa, Aquetza Martín, Martí Puig, Oriol de Marcos, Adrià Riera i Carla Villegas. Han participat en aquest episodi Anna Sofia Cardenal, Abel Escrivà, Carles Ramió, Sergi Vasco, Joan Foguet, Feliu Madaula, Mònica Terribas, Anna Grau, Albert Alexandre, Benet Salelles, Alexandra Garcia, Joan Josep Baibé, Carles Riera i Artur Mas. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: t'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Paraules habitables.
3: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
2: Enxaneta, infant que corona un castell.
0: Avui ens posem la faixa a plaça per parlar de tot el vocabulari que hi ha al voltant de la tradició catalana més internacional, els castells.
4: És el colors del món casteller, el gran colors del món casteller, el 4 de 10 amb folre i manilles.
0: Que cadascú agafi la camisa del color que vulgui, però la cap de colla només és una, la Cristina Bofill, del Termcat. Cristina, hem començat la casa pel teulat amb l'enxaneta.
4: La canalla més petitona comença a pujar. Dosos de cotxador i enxaneta.
0: Aquesta paraula d'on surt?
5: És una paraula molt estranya, d'etimologia desconeguda o que costa molt d'estirar el fil. Diuen els diccionaris etimològics, per exemple, el Coromines, que és una paraula que ve del llemosí, que és aquest dialecte de l'occità parlat a la zona del llemosí, i que en aquesta llengua vol dir fletxeta, fletxa petita. Llavors, a partir d'aquí, es diu que aquest infant, que és el que puja dalt de tot, és com la punta de la fletxa del castell, de la part de dalt de tot, que apunta ja cap al cel. I se suposa que l'etimologia ve d'aquí.
0: Però... allà no hi ha castells, oi?
5: No, en absolut. És a dir, la tradició castellera és de Catalunya, i para de comptar. I a més és una paraula que no s'utilitza en cap altre sentit.
0: Doncs ho arxivarem com a misteri. Ampliem el focus i parlem de l'entorn de l'enxaneta, del pom de dalt.
5: El pom de dalt, exactament tal com es defineix, és la part del castell integrada pel pis de dosos, el pis de l'aixecador i el pis de l'enxaneta. És a dir, d'alguna manera és la cúpula del castell. Llavors, això del pom de dalt és molt bonic, perquè com passa amb molta terminologia d'aquest àmbit, s'agafen termes, mots, expressions de la llengua general que passen a tenir un sentit més específic en el món del castell. No? I un pom, doncs és això, és una peça arrodonida que es posa a l'acabament d'alguna cosa. En aquest cas és claríssim que el pom de dalt és la part de dalt de tota l'estructura lineal del castell, no? Un pom també és un conjunt de roses, de flors, no? Un pom de flors, i d'alguna manera doncs també és molt visual la idea d'un pom en aquestes persones de dalt de tot de la cúpula que formen com un pom de flors o del que es vulgui.
0: I en aquest pom també hi trobem... la cassola o cassoleta.
5: La forma cassola o cassoleta és una forma viva que serveix per designar també l'aixecador o l'acotxador. És a dir, la mateixa figura té aquestes quatre formes, no? Aixecador, aixecadora, acotxadora, cassola i cassoleta. És l'infant del penúltim pis del castell que se situa de quatre grapes damunt dels dosos i que permet que finalment l'enxaneta pugui pujar sobre d'ell i coronar el castell. Aixecador, doncs, perquè s'aixeca, acotxador, perquè acotxar en català té un sentit d'ajupir, abaixar-se, i el que fa l'acotxador és posar-se així, a quatre grapes. I cassola i cassoleta és molt gràfic, és molt visual, perquè realment l'esquena, la persona que fa de cassola o cassoleta, fa com un recipient, com un estri concau, diguéssim, i fa la imatge d'una cassola o d'una cassoleta, sobre de la qual s'hi posa l'enxaneta.
0: Cristina, com aquesta cassola, hi ha moltes paraules o expressions castelleres que diem al nostre dia a dia. Han anat dels castells a la nostra quotidianitat o ha estat a la inversa?
5: Són paraules de la llengua general i que quan han passat a utilitzar-se en el món de la terminologia castellera doncs s'han especialitzat, diem nosaltres, eh? Han passat a tenir un sentit molt específic. Verbs o expressions com, per exemple, assentar-se, que a vegades diem, no, això no és correcte, és un barbarisme que dèiem abans, que ara ja no ens agrada dir-ho, és un castellanisme, perquè d'acord, és un castellanisme, assentar si tu el fas servir amb el sentit de seure o asseure's, ja sabem que no és correcte, però assentar és un verb perfectament català que vol dir posar sobre la seva base en una posició estable. És exactament això el sentit que té en el món del castell. Quan diem que un castell s'assenta és que acaba de brandar perquè ja s'han col·locat els pisos superiors i s'estabilitza. Deixa de tenir el moviment que tenia. I és aquest el sentit en què es fa servir aquest assentar, un castell s'assenta. No vol dir que s'asseu en una cadira, sinó que s'estabilitza.
0: Doncs anem per brandar.
5: És una paraula també de la llengua general i que fem servir. Podem brandar, per exemple, una arma, quan la fem anar amb la mà d'un cantó a l'altre. Què més brandem? Brandem el cap. També, quan el fem anar d'una banda a l'altra, per dir que no de manera molt enfàtica o com a símbol d'alguna expressió, d'alguna emoció. Doncs un castell, també, en el món dels castells, el brandar és quan el castell fa els moviments d'oscil·lació d'una banda a l'altra, I allò de ai, ai, ai, ai, que cauen, ai, ai, ai, que fan llenya, Ai, ai, ai, que... Doncs seria el contrari de l'assentar. És a dir, quan s'assenta un castell, ja no hi ha brandar, no?
0: I si no s'assenta... fa llenya.
5: Això és una frase feta que tots coneixem. Fer llenya de l'arbre caigut, no? És una metàfora molt bonica. Es considera el castell com un arbre. Doncs com fa llenya és que cau. No el poden carregar i descarregar, sinó que cau. És a dir, t'imagines molt gràficament també els trossos de llenya, de fusta, no? Esmicolats per terra, quan el castell malauradament cau.
0: Més coses que fan els castellers. Mans a la pinya.
5: Fer de mans a la pinya, això és molt gràfic, perquè tots tenim la imatge, no?, d'unes mans recolzades contra uns culs, moltes vegades, contra unes cuixes, contra una esquena. I fer de mans vol dir això, simplement estar a la part de la base del castell, fent pinya en diferents posicions i fent força a la persona que tens al davant amb les mans, doncs perquè allò s'aguanti. Hi ha diferents tipus de mans, Hi ha les primeres mans, les segones mans, les terceres mans, segons la posició molt ordenada que hi ha en una pinya. Perquè a vegades quan veiem una pinya ens pensem que tothom es posa allà, vinga, apa, posa't aquí a fer pinya, oi? I no, està super pensat, super organitzat, amb fileres, i cadascú sap perfectament la seva posició. Una altra cosa és quan diuen, vinga, animem-nos a fer pinya, i llavors demanen suport de la gent que hi ha a la plaça, però és més simbòlic que una altra cosa, perquè la pinya real està molt estructurada.
0: Cristina, i aquest ordre es manté si anem pujant?
5: A cada pis de l'estructura del castell hi ha les persones componen, i aquestes persones tenen un nom. Aquest nom, tradicionalment, sempre s'havia fet servir masculí, perquè bàsicament un tant per cent molt elevat de les persones que feien castells eren homes. Això, evidentment, ha canviat, i hi va haver un moment en què es va veure la necessitat de feminitzar tots aquests noms dels les persones que formen part del castell. Amb retard, jo crec, perquè això es va fer l'any 2018-2019, recordo, i... ja tocava, diguéssim, ja tocava, I llavors es va posar el nom femení de totes aquestes persones que formen part del castell. En alguns casos és molt fàcil, perquè si tenim un segon, doncs tenim una segona, tenim un terç, una terça, tenim un quart, una quarta, un quint, una quinta...
4: Els quints que busquen la seva posició al castell.
0: Un quint o una quinta, això... és correcte?
5: Sí. A més és l'adjectiu directe del llatí, de quintus. Sí, catalaníssim, sí. Seria la forma culta, diguem així, procedent del llatí. Sí que tenim cinc i cinquè, però un quint és la forma etimològica directa del llatí que es fa servir aquí, en el món dels castells. Es fa servir en l'àmbit de la música, per exemple. Parlem d'intervals de quinta, no? Al costat dels intervals de cinquena. És correctíssim, sí.
0: Tornem a això d'adaptar el gènere dels castells. Has dit una segona, però... i un dos?
5: Un dos? Alerta aquí, ja no podem dir una dosa, oi? Si no, diem una dos. En aquest cas, dos és una forma invariable. Llavors el que fem és flexionar en femení tant l'article o els possibles adjectius. Jo sóc una dos, no sóc una dosa. En aquests casos, doncs, és fàcil, perquè en la majoria de casos, doncs, si afegeix una A, ja tenim el femení, però hi ha d'altres casos en què això no és possible. Per exemple, crossa, no? Un crossa, tindrem una crossa. Alerta, doncs, amb la manera de fer aquests femenins. Primeres mans, segones mans, terceres mans, com ho hem de fer? Doncs no tenim altre remei que dir un primeres mans, una primeres mans. Però en tot cas, sempre visibilitzar i explicitar, ja sigui amb una marca de flexió al final, o amb un adjectiu o amb un article al davant, que allò és... que la persona que ho fa és...
0: una cap de colla.
5: Una cap de colla, perfectament. No n'hi ha gaires, no n'hi ha gaires. Les estadístiques parlen entre un 18 i un 20%, i ho podries dir, ah, mira, no està malament. Bé, entre un 18 i un 20%, però diuen que en tipus de colles no considerades professionals, és a dir, que en les que competeixen seriosament, per dir-ho així, el predomini dels homes és total,
6: vaja.
5: S'ha d'empènyer, s'ha de fer pinya.
0: I tot plegat ja ho trobem recollit al diccionari casteller del Termcat, que ja té una edat, oi?
5: Aquest diccionari té força anys. Es va fer en col·laboració inicialment amb la colla Jove Xiquets de Tarragona. L'any 2001, fixa't, ja fa molt de temps, i és un projecte doncs, que s'ha anat actualitzant, sobretot amb dues grans tongades, que és incloure els noms femenins de les castelleres, fonamental, i després, ara més recentment, hem fet una cosa molt important, que és recollir equivalents en espanyol i en anglès. Per aquestes formes catalanes, amb la voluntat de contribuir a la internacionalització i a la difusió del fenomen casteller. I al costat d'aquestes propostes en espanyol i en anglès, també molt important s'han traduït les definicions. Qualsevol persona pot llegir la definició dels termes i entendre doncs, els conceptes.
0: Doncs acabem com hem començat, Cristina, amb l'enxaneta. Com se n'ha de dir en anglès?
5: Enxaneta, crowner, de crown, de corona. És a dir, és el coronador. La traducció literal de l'anglès, el català, fem-ho a la inversa, seria coronador, és a dir, és el que corona. Coronar és un verb també molt bonic, eh? Coronar el castell vol dir arribar a dalt de tot, posar-hi la corona, és a dir, quan l'enxaneta arriba a dalt i fa l'aleta.
4: Puja l'enxaneta, buscarà la motxilla d'entrada, no m'ho crec, és extraordinari. Quina barbaritat, quina barbaritat. Motxilla d'entrada, el moment clau, la història, la història, la història, la història dels castells.
2: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
7: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
8: ¿Sabías que...?
9: Hi ha un fenomen natural anomenat el foc de Sant Elm, que fa que apareguin resplendors blavoses a les puntes dels màstils, antenes o a les d'avions durant les tempestes elèctriques. Aquest fenomen es produeix quan l'aire al voltant d'un objecte s'ionitza per un camp elèctric intens, creant una petita descàrrega de plasma que sembla una llum que banya en l'aire. Els pilots i navegants de la mar l'han observat des de fa segles i l'associaven a la bona sort, ja que solia aparèixer just abans de tempestes potents, però sense descàrregues directes de llama a l'objecte. La llum és similar a un petit llampec continu, però molt més estable i suau, amb una tonalitat blavosa o violàcia. Curiosament, tot i que és un fenomen elèctric, no sempre és perillós si es manté la calma i es respecta les precaucions. Científicament, el foc de Sant Elm és un exemple de com l'electricitat atmosfèrica pot manifestar-se de manera sorprenent i visualment poètica. A més, són tan intensos que poden ser fotografiats, però tan delicats que desapareixen en qüestió de segons. Aquest fenomen mostra que la natura pot combinar ciència i bellesa, fent que un simple objecte metàl·lic pugui brillar com un far misteriós enmig de la tempesta.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Hèric ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies. El programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem.

0: i tot com si no calgués entendre per què hi ha tantes lesions de creuats o per què hi ha qui competeix amb falta de ferro, amb dolor menstrual o sense haver estat mai escoltada del tot. Un bon cap mèdic no és només qui tracta lesions, és qui també les preveu, qui dissenya protocols, qui investiga, qui forma equips, qui posa la salut al centre de tot. I quan aquesta feina es fa bé en el futbol femení, es nota. Es nota amb menys lesions greus, amb més retorns amb garanties, amb menys jugadores trencades i més dones futbolistes sentides, cuidades i, per tant, també enteses. Perquè no, el cos femení no és un problema mèdic, el problema és que no s'ha estudiat ni s'ha respectat prou durant dècades. I aquí la medicina de l'esport hi té molt a dir. Sobretot quan el lideratge ve de qui entén que la ciència no ha de ser només exacta, ha de ser també equitativa. Per això avui posem el focus on qui sovint treballa a l'ombra, però que quan ho fa bé canvia vides, carreres i, per tant, també futurs. En aquest capítol parlarem amb una d'elles i ho farem també doncs, en clau de futbol femení, com no podria ser d'una altra manera. Parlarem de salut, de dades, de cossos, de drets i també de lesions i d'un futur on cap esportista doncs, hagi de triar entre competir o saber cuidar-se.
1: Bona tarda, Belén.
2: Hola, bona tarda, Júlia.
1: Parla'ns de tu, qui ets i d'on neix aquesta vocació pel món de la medicina de l'esport?
2: Pues mira, jo treballo com a metge adjunt a la unitat de medicina de l'esport de la xarxa Santa Tecla d'aquí de Tarragona des de fa més de 25 anys, on vaig fer la residència quan vaig acabar el MIR, interessada una mica pues, tant per el tema psicològic i físic de totes aquelles persones que tenen aquesta motivació tan important o aquesta, no sé, aquestes ganes de viure i de la joia de fer esport, així com persones que tenen problemes i que tenen problemes també doncs, per fer el que és l'activitat o l'exercici físic.
1: Parla'ns de com funciona la unitat en la que estàs actualment.
2: Pues mira, la nostra unitat està al cap de servei i després estem el doctor González i després estem a 4 metges adjunts. Llavors, la nostra feina, bàsicament, és fer avaluacions funcionals que poden ser medicoesportives o bé per estudi de disnia o de patologies altres com fibromialgia o insuficiència cardíaca. També fem el que és l'atenció a lesions derivades de la pràctica esportiva, una pinzellada a nivell nutricional també, etc.
1: Què s'entén per una lesió esportiva?
2: Pues mira, una lesió esportiva, una lesió, segons l'OMS, seria qualsevol agressió a nivell bio o alteració biopsicosocial de la persona. A nivell esportiu seria tota aquella lesió o alteració derivada de la pràctica esportiva que fa que la persona no pugui seguir exercitant o duent a terme aquella activitat esportiva.
1: Quins són els factors que implicats en una lesió?
2: Pues els factors implicats en una lesió normalment s'estudien el que són intrínsecs o interns de la persona i extrínsecs o que no tenen que veure amb la persona, com podien ser, pues, en funció de la persona seria l'edat, el sexe, el que són les desalineacions que puguin tenir a nivell de cames, si tenen més o menys adiposidad, ¿vale? El que són les característiques o les capacitats físiques, ¿vale? I després, a nivell extrínsec, pues, serien pues, les instal·lacions, les ambientals, el calçat esportiu, fins i tot els jutges com apliquen el reglament.
1: Parlem una mica de les lesions. No sé si són les mateixes per equips masculins que per equips femenins o hi ha alguna diferència.
2: A veure, jo per el que he estat llegint o m'he reportat o el que hem vist en les últimes recerques és les lesions són més o menys similars en nens i en nenes fins que arriben més o menys als 14 anys, sobretot aplicat al futbol. A partir d'aquesta edat, que és quan ve, coincideix que és quan ve la menstruació, llavors pues, les nenes o les noies es lesionen més, sobretot a nivell dels lligaments. I els homes, en general, se lesionen més, però és més a nivell muscular.
1: Hi ha alguna relació perquè hi hagi tanta incidència del trencament dels lligaments del genoll, sobretot en les dones?
2: Pues el lligament prínceps, per entendre's, que es lesiona a l'encreuat anterior, que és el principal estabilitzador del genoll a nivell davant enrere. ¿Vale? Fa el que fa és que intenta que, no, que el fèmur, no, o sigui, l'os llarg de la cuixa, pues no rellisqui sobre la tíbia, que és l'altre os que, hi ha, que forma la cama. Llavors, en les dones hi hauria un angle, que es diu l'angle Q, que es fa des de la cadera, des del maluc, fins a la ròtula, a la zona central de la ròtula, que és més ample. Això afavoriria que les dones s'aninguessin, en general, anessin en val, que en val vol dir que se t'agira el que és la cama endins, ¿vale? I el lligament

0: té tant d'estrès que no pot aguantar i es pot trencar. La fase, diguem-ne, menstrual en la que estiguis també es diu que afavoreix aquest trencament.
1: Quines mesures preventives són més efectives per evitar aquestes lesions que comentes?
0: Pues, primer és conèixer com ets tu a nivell anatòmic fisiològic i per prevenir seria un bon entrenament, sobretot a nivell de potenciació muscular, a nivell sobretot de la musculatura isquiotibial, que també en les dones es veu que està més disminuïda en relació amb els homes, així com a el que és la propriocepció, el que és l'equilibri i el que és l'elasticitat, la flexibilitat, etc.
1: Quan us arriba una persona a la consulta amb una lesió greu, com ho gestioneu vosaltres? Perquè suposo que aquí també el paper del psicòleg és clau, no sé com funciona.
0: Nosaltres, per exemple, els encreuats dels nens de futbol es deriven a la mutualitat de futbolistes segons les indicacions que s'han fet. Una lesió greu es pot entendre de moltes maneres, perquè el que jo vaig aprendre estudiant psicologia, perquè també vaig estudiar psicologia, vaig fer la llicenciatura, és a preocupar-me o interessar-me de com se sentia la persona. Perquè la lesió no només afecta a nivell anatòmic o a nivell físic, també afecta a nivell mental. És com si t'haguessin clavat bueno, t'haguessin fet molt, molt de mal per dins i ho veiessis tot negre. No tinguessis ni ja ni dius, ostres, per què m'ha passat a mi? Què puc fer? Llavors jo el primer que faig és mirar aquesta part, o ho intento preguntar, no, no pateixis, però el no pateixis sempre fa més mal encara, com la gent té ira. Llavors ja m'agrada perquè és millor que plorin, preguntin quines són les seves expectatives, què és el que vol dir una lesió greu, quan podem tornar una altra vegada a lloc, però a poc, sempre he dit, primer anem a pas a pas.
1: Això t'anava a dir, quan es pot considerar segura la tornada al camp a una competició després d'una lesió greu com la del genoll que comentàvem ara?
0: Jo penso que és molt important, a banda de que els metges te puguin dir que estigui tot a nivell físic i anatòmicament perfecte, és la teva confiança, que no hagis perdut la confiança en tu mateixa i aquesta sensació d'autoeficàcia que havia dit abans el Paco, que penso que també és anar assolint objectius en funció de les teves, bueno, possibilitats, o sigui, de tenir realment un objectiu que sigui plausible i que sigui real.
1: Perquè els protocols de recuperació, creus que estan adaptats al cos femení o que encara queda molta feina per fer en aquest sentit?
0: Jo crec que, a més que el femení o el masculí, crec que és individualitzat en funció de cada persona. El que sí que és cert és que, com hi ha unes característiques, potser, de les fèmines que hem de conèixer tots els professionals que estem, diguem-ne, de fisioterapeutes, el metge, els traumatòlegs, etc., doncs penso que s'està dirigint el que és els estudis i el que és l'esforç de tots els professionals per poder atendre de manera adequada i que puguin, no sé, que puguin tenir més qualitat o més benestar en el que és aquesta lesió, tant a les dones com als homes en general.
1: I ja per acabar, parlem una mica de futur. Quina tecnologia ha canviat més la vostra feina? Perquè suposo que ara amb l'entrada de la intel·ligència artificial tot ha canviat una mica.
0: Jo normalment era de les antigues, però la veritat és que la intel·ligència artificial crec que sí que pot ser una eina estupenda per poder saber més tant del cos femení com del joc femení, a nivell de tècnica, a nivell de tàctica, a nivell de temps de velocitat, força, que tens el baló, regates, etc.
1: Doncs gràcies, Belén, per l'estona per atendre'n.
0: Pues moltes gràcies a tu per la teva paciència i la teva confiança.
1: Amb la Belén hem entès moltes coses, per exemple, que la medicina esportiva ha estat durant dècades dissenyada per i per a homes i que només ara comença a mirar el cos femení no com una excepció, sinó també com un cos amb necessitats, riscos i ritmes propis. Vam parlar de lesions recurrents, de creuats que es trenquen més del compte, de cicles hormonals ignorats, de dolors menstruals tapats amb ibuprofenos i de silenci que s'arrosseguen durant setmanes i setmanes. Vam parlar de ferro també, de fatiga i de retorns sovint mal fets i a destemps i també de com la medicina, quan no s'escolta en perspectiva, doncs cura menys i també a la vegada doncs, trenca més. Vam entendre que la medicina esportiva no pot ser només una eina de recuperació, sinó que també ha de ser una eina de prevenció, de comprensió i de respecte. I que el futbol femení, com ja ens ha demostrat, és capaç d'omplir estadis, emocionar i també fer història, però també necessita una estructura mèdica a l'alçada, perquè no hi ha futbol d'èlit sense cossos cuidats ni una igualtat real si el dolor d'una dona continua sent menys escoltat que el d'un home. Nosaltres ja marxem, ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, i com diem sempre, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més. Ràdio Sant Cugat.
1: Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Riba.

una habitació estreta, d'uns 10 metres quadrats, una llitera metàl·lica, una taula petita, una finestra amb vidre translúcid i una porta que només s'obre quan algú de seguretat decideix que es pot obrir. Fora, un cel ennuvolat de Hong Kong. A dins, un noi de 18 anys que ha deixat enrere la seva família, el seu país i tot el que coneixia. Es diu Ri Jong-yol i porta setmanes tancat en un consolat, esperant que algú li digui si podrà començar una nova vida o si tornarà al lloc d'on ha fugit. Benvinguts a Coses que passen. Avui parlem de la història del noi que va fugir de Corea del Nord amb només 18 anys.

0: Aquesta història comença molt abans d'aquestes quatre parets. Ri va néixer l'any 1998 a Pyeongsong, una ciutat situada a uns 30 quilòmetres al nord de Pyongyang. Des dels primers cursos ja va destacar amb una cosa concreta, les matemàtiques. Sembla que Ri dominava lliçons senceres abans que li toquessin i que avançava tan de pressa que el van derivar a una escola especial per a alumnes amb un talent excepcional. Però a Corea del Nord, tenir talent és una arma de doble tall. Per una banda, et poden cuidar i promocionar, però per l'altra, el talent és propietat de l'Estat i això, tard o d'hora, té conseqüències. Quan Ri va entrar a la Pyongyang número 1 Senior Middle School, una escola reservada per a estudiants brillants, es va trobar envoltat de nois que, com ell, estaven destinats a convertir-se en científics, enginyers o especialistes molt útils pel règim. I aquí va ser on, per primera vegada, va entrar en el radar internacional. Entre el 2013 i el 2016, Ri Jong-yol va participar quatre vegades en una de les competicions matemàtiques més exigents del món, l'Olimpiada Matemàtica Internacional, la famosa IMO. Cada any aconseguia el mateix resultat, una medalla de plata. No és fàcil valorar des de fora què implica això, però per entendre'ns estem parlant d'un nivell que molts pocs joves en el món poden assolir. Aquestes medalles van convertir a Ri en un exemple perfecte de triomf educatiu del règim, però darrere d'aquest triomf hi havia un detall que ell havia començat a notar. Després de cada viatge, les autoritats feien preguntes, volien saber amb qui havia parlat, què havia explicat, què havia vist. I no només a ell, també als companys i a professors, i segons diverses fonts, també a familiars. Totes aquestes coses i aquesta vigilància el va començar a inquietar. Ri no era un dissident, ni algú involucrat en cap activisme. Era un estudiant amb talent. Però en aquell país, el talent no només és talent, és un recurs estratègic. I és que aquí arriba una part important de la història. No està confirmat oficialment quin era el seu futur assignat, però tot apunta, i ell mateix també ho creia, que el volien reclutar per treballar en projectes tecnològics o militars. Corea del Nord fa anys que inverteix grans recursos en unitats especialitzades en ciberseguretat i ciberatacs. I els estudiants més brillants en matemàtiques i informàtica acostumen a acabar allà. Ri tenia por que l'estiguessin encaminant cap a algun d'aquests programes i aquesta por, sumada a la pressió que sentia, el va portar a plantejar-se una idea que fins llavors li semblava impossible. Fugir. Però per fugir de Corea del Nord fa falta molt més que voler-ho. Necessites una oportunitat i, sobretot, necessites estar físicament fora del país. I això només li passava una vegada a l'any, durant la Olimpiada Matemàtica. Quan va arribar el juliol del 2016, Ri tenia un pla. No sabem detalls exactes del moment en què ho va decidir, però tot indica que ja ho portava pensat abans de sortir de Corea. L'IMO d'aquell any tenia lloc a Hong Kong i ell, com sempre, hi viatjava amb l'equip i els supervisors del règim. La competició es va celebrar amb normalitat. Va tornar a guanyar una medalla de plata, però per ell aquell detall ja no era el més rellevant. L'últim dia, quan l'equip es preparava per tornar a Pyongyang, Ri va desaparèixer discretament. Va sortir del campus sense avisar ningú i va aturar un taxi que el va portar fins a l'aeroport internacional de Hong Kong. Però, és clar, necessitava trobar algú que parlés coreà. Estava enmig de Xina i no sabia l'idioma. És més, de fet, el Corea del Nord i del Sud, amb els anys d'història separats, ha anat canviant i no és ben bé igual. Tot i així, va aconseguir parlar amb el gerent d'una aerolínia surcoreana, que es va comunicar amb el consolat general de Corea del Sud a la ciutat. Però el personal consular li va explicar que havia de presentar-se per la seva compte, ja que els diplomàtics no podien ajudar els ciutadans estrangers a ingressar amb missions diplomàtiques. Així doncs, Ri va agafar un taxi fins al Far East Finance Center, a la seu del consulat, on volia declarar oficialment la seva deserció. Aquell trajecte de pocs quilòmetres era en realitat una frontera vital. Si no arribava al consulat, no tenia cap protecció. Si algú l'interceptava, podia acabar en un avió de tornada en qüestió d'hores i tornar cap a Corea del Nord després d'un intent de fugida. Ja sabem com acostuma a acabar. A l'arribar al consulat es va identificar i va demanar protecció. Volia desertar. Aquí comença el període més tens de la seva vida. Durant uns 80 dies, la xifra varia una mica segons les fonts, però està dins d'aquest interval, Ri va romandre tancat dins del consulat. No podia sortir, no podia moure's amb llibertat i no sabia quan duraria aquella situació. Hong Kong tenia una relació diplomàtica delicada amb Corea del Nord i qualsevol moviment podia desencadenar un conflicte. Durant aquella setmana, segons el que ell mateix explicaria més tard, passava les hores llegint, jugant a videojocs i fent exercici al passadís. Era la manera de mantenir-se ocupat i no deixar que l'angoixa el devorés. Finalment, després de gairebé 3 mesos, va arribar el moment. Les autoritats hongkoneses van permetre que sortís del consulat i Ri va poder volar cap a Corea del Sud. Allà va entrar en un procés llarg, com tots els desertors nord-coreans, que inclou entrevistes, formació i adaptació a la vida del sud. Va aconseguir la ciutadania i fins i tot va canviar el nom. Des de llavors es diu Lee Jung-ho. La seva vida va continuar. Va entrar a la Seoul National University, una de les universitats més prestigioses del país, i va seguir estudiant. En una entrevista posterior explica que volia accedir a beques per estudiar als Estats Units. Tenia un objectiu molt clar: fer una carrera acadèmica sense que ningú controlés el que podia o no podia investigar. La deserció de Ri va provocar que Corea del Nord no enviés representants a la IMO durant 2 anys. Posteriorment, quan van tornar a la seva participació, van començar a incluir funcionaris encarregats de vigilar l'equip en tot moment. Avui, el cas de Ri Jong-yol continua sent un exemple molt clar d'aquesta tensió entre talent i control i un exemple també molt clar de les diverses realitats dels països d'aquest món. En molts llocs, ser un prodigi és una oportunitat. En el seu país, però, podia convertir-se en una condemna. Ell va optar pel risc i amb 18 anys va decidir canviar la seva vida per complet. Una decisió polèmica, és clar. Va deixar tots els seus coneguts i família allà i no ha sabut res més d'ells des de llavors. Tot això tenint en compte que el règim pot haver pres represàlies contra ells, inclús haver-los assassinat. Però una cosa és clara, l'única manera de canviar la situació era desertar, i és que, per tonto que soni, si no canvies res, tot segueix igual. Ri ho va arriscar absolutament tot per una cosa que per nosaltres és quotidiana i que fins i tot no valorem, o no tant com hauríem. Poder decidir el seu propi futur. Bé, doncs fins aquí l'episodi d'avui de Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas, moltes gràcies per escoltar-me i fins la pròxima.
1: Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Mia Esteve, del Penedès, ens llegirà un text de Guimerà titulat Carta a Josefa Adalbert.
1: Carta d'Àngel Guimerà a Josefa Adalbert i filles. Barcelona, 26 de setembre de 1914. Totes les notícies que corren són de la guerra i corren més mentides que veritats. Aquí tothom és partidari de França, trobant-se algun per rares que ho és d'Alemanya com en Francisquet Permanyer. Sembla mentida. Joaquim es bravo, demaneu, quan fent alguns versos curts contra l'Alemanya i el seu criminal emperador, que no vindrà un mal vent que se l'emporti a l'infern, em penso dedicar-li una col·lecció de poesietes. I per ara us envio aquesta, que de segur que en via trobarà bona. Mal m'està el dir-ho. El monstre geu sobre son llit de guerra, clou els punys sobre el pit i mira enllà. Tronen canons fent trontollar la terra. Si no tronen canons, no es dormirà. Dorm amb els ulls oberts i a Déu li crida. Partim-nos el món. Tu i jo som els més forts. Per mi la humanitat que resta en vida. Tu queda't les ànimes dels morts. Papeta, no t'esgarrifis. Nenes, petons.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda al Menja't la vida. Com estàs? I ja sé que sé... Perdó, ja sé, mira, m'emociono. Que em diràs que molt bé.
2: Doncs sí.
1: Perquè et veig molt bé, et veig estupendament.
2: Sí, una actitud positiva, la vida.
1: En canvi, del que ens has de parlar avui no està tan bé.
2: No és tan positiu, Pili, no. Avui venim a parlar d'un estudi recent de la Universitat Rovira i Virgili, de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili, que han analitzat, atenció, més de 850 productes infantils venuts a Espanya, i el resultat és... preocupant, perquè més del 80% no compleix els criteris nutricionals recomanats per l'Organització Mundial de la Salut.
1: Ostres, és que això és fortíssim, en realitat, no?
2: Molt fort. El projecte s'anomena Infant Base, val? És una base de dades, la primera base de dades d'aquest tipus al nostre país, i recull informació detallada sobre la composició d'aquests aliments destinats a lactants i nens petits. Estem parlant de... nens i nenes menors de 3 anys. Segur que els nostres oients s'han aturat algun cop davant del passadís d'aquests productes infantils, no?, del supermercat, on podem veure galetes amb dibuixets, purés de fruita, amb potitos, no?, amb cereals, amb vitamines, tots amb colors vius i missatges saludables, però, com han vist, doncs, no són tan sants com semblen.
1: Déu-n'hi-do, és que el 80%, clar, perquè això al final són productes ultraprocessats normalment, no? No ho sé.
2: Són productes processats, sí, i alguns d'ells també ultraprocessats. Uh-huh. Es van analitzar 42 marques i més de 850 productes, com ja he comentat, des de purés fins a galetes o iogurts per a nadons. I els investigadors van aplicar els criteris de l'Organització Mundial de la Salut per a menors de 3 anys, com us he dit, i van concloure que només un de cada 5 productes supera la prova.
1: Un de cada 5?
2: La resta presenten excés de sucre, greixos no recomanats o missatges publicitaris que poden confondre les famílies.
1: I això què vol dir, missatges publicitaris? Per exemple, allò de posar-ho de color verd i que sembli ecològic o coses d'aquestes?
2: Sí, o que inclouen reclams visuals o frases com natural, sense sucres afegits o amb vitamines, que donen una falsa sensació de salut quan realment no ho són. Llavors, quan parlem de que no compleixen, que no compleixen el que diu l'Organització Mundial de la Salut, uh-huh, de què estem parlant exactament? Doncs dels següents punts, us els anomeno. Que és més del 60% d'aquests productes, o sigui, 6 de cada 10, tenen massa sucre. Un 30% afegeix sucres o edulcorants artificials. I atenció, el 99% dels purés de fruita analitzats haurien de portar l'etiqueta alt en sucre, tot i ser fruita natural.
1: Ostres, Déu-n'hi-do.
2: Sí.
1: Déu-n'hi-do.
2: Tenim un problema. Sí. Aquesta base de dades la podeu consultar, és totalment...
1: És oberta, és pública?
2: És oberta, és pública, la podeu descarregar i estan tots... És una base de dades nutricional, per tant, estan tots aquests 850 productes amb tota la seva informació nutricional. Per tant, doncs allà amb la marca, sí, podreu veure i podreu... doncs visualitzar allò que potser esteu comprant a casa vostra, no? Veure si realment compleix els estàndards o no. Llavors, això no és una qüestió menor, no? Els primers anys de vida són decisius per establir els hàbits alimentaris. N'hem parlat en podcasts anteriors, Pili, que els 1.000 primers dies, no?, que inclouen des de l'embaràs fins als 2 anys i posteriorment també, però sobretot en aquesta primera infància, són molt importants per doncs, desenvolupar els hàbits gustatius, no? O sigui, els hàbits vinculats amb l'alimentació i que al final doncs, podem fer que a la llarga aquests nens i nenes doncs, tinguin unes millors preferències alimentàries i per tant reduir el risc de patir malalties vinculades a una mala alimentació.
1: De fet, en parlàvem amb l'anterior podcast, sense anar més lluny, si algú el vol recuperar, estava pensant una cosa, és que potser ara fent una mica de broma, no, per una mica de ferro aquest assumpte, haguessin acabat més aviat fent la llista dels productes del 20% dels productes que sí, no? Serien aptes o que serien recomanables, perquè el 80% ho trobo moltíssim. Per tant, aquí la indústria alimentària s'ha de posar també les piles. I nosaltres com a consumidors, per descomptat, hem de llegir etiquetes, tantes mil coses.
2: Que el problema que tenim aquí és que si un infant creix associat al gust dolç, no? Com a plaer, no? Com que ja hem dit, la gran majoria doncs, contenen massa quantitat de sucre, i a més els envasos que tenen, no?, aquests productes són de colors, no? I que els crida molt més l'atenció, doncs és més probable que tinguin, bueno, que les seves preferències alimentàries siguin cap a aquests productes i més endavant, doncs altres productes ultraprocessats que doncs això prefereixin i que això doncs augmenti el factor de risc de patir una obesitat en el futur.
1: Arran d'aquest estudi i d'aquesta manera de catalogar-los, es farà alguna cosa? Vull dir, no sé, per exemple, publicitat, clar, és que també hi ha un bombardeig molt gran de publicitat, de galetes, de mils productes no infantils.
2: Vaig a dir la meva opinió, i no és només la meva opinió, de fet ja s'estan intentant fer passos per millorar el tema publicitari, o sigui, la publicitat dirigida a nens i nenes, no només als medis de comunicació, o sigui, a televisió, a les xarxes socials, sinó al propi envàs, no? Determina la preferència d'aquest infant. O sigui, hi ha infants... Jo sempre explico, Pili, explico una anècdota que, si ens dona temps, la vull explicar.
1: I tant.
2: I és que un dia anava jo amb el meu fill gran, quan era més petitet, pel supermercat, i jo, pues, com a estratègia, perquè no caigui en agafar tots aquells productes que estaven a la seva alçada, jo sempre posava, doncs, a dalt, no? A la cistella de compres, és que els pots asseure, els sí. pots asseure allà, no? I em va començar a assenyalar un surimi, no? Els palets de crani, sí, que coneixem socialment, no? Els coneixem així, però és el surimi, no? El Frankfurt del peix, que jo li
1: que
2: dic.
1: Quan veus com es fa el Frankfurt del peix.
2: El Frankfurt del peix.
1: Molt
2: llavors,
1: bo.
2: Anava per supermercat i m'assenyalava, jo pensava, a veure, no, a casa no en mengem, a casa de familiars no n'hem menjat, a l'escola on va no n'hi donen, no entenc per què vol. Llavors jo vaig caure, com que el seu color preferit era el taronja, vaig pensar que m'ho assenyalava perquè era de color taronja. La meva sorpresa, quan ja estava enviada a un metre, perquè no hi veig gaire de lluny, és que a l'envàs hi havia la patrulla canina.
1: Clar.
2: I, per tant, el meu fill volia el surimi, no perquè l'hagués tastat, no perquè sapigués el sabor que té, sinó perquè hi havia la patrulla canina fora, no? I aquesta és la publicitat que hauríem d'eliminar, no? I que hauríem de prendre consciència, que hauríem de prendre l'exemple, per exemple, de països com Xile, que, si mireu, i us invito a entrar a Google mateix i poseu caixa de cereals infantils Xile, val? I veureu que està prohibit anunciar amb personatges ni animalets infantils.
1: Per això et deia que si arran d'això també s'aplicarà normativa. Per exemple, abans es feia publicitat del tabac a la tele o, jo què sé, de la Fórmula 1 amb Marlboro, i ara continuen sent de color vermell alguns cops, i blanc, no? que te porta allò. Però sí que hi ha hagut o la prohibició de l'alcohol, etcètera, etcètera. No sé si hi hauran passos en aquest
2: sentit.
1: S'han
2: intentat. Us recordo que fa... Ara ho diré de memòria, però fa un parell o tres d'anys hi va haver un intent des del Ministeri de Consum de prohibir la publicitat dirigida a infants i joves, però es va fer enrere aquesta proposta. Sé que continuen estant doncs això, fent passos endavant per poder realment treure aquesta publicitat, perquè és determinant. És que les famílies, que tenim poc temps, que a més sentim aquella culpabilitat de si ho estem fent bé o no, que a sobre anem al supermercat i que ens munte el nen o la nena un Siri al mig del supermercat perquè vol algo que potser ni ha tastat, simplement perquè hi ha la mascota de referència o que, no? O el que sigui allà, doncs, ostres, és que ens estalviaríem molt, no? Perquè al final dius, bueno, és una decisió dels pares i mares. Bé, és una decisió i no, perquè al final n'hem parlat moltes vegades.
1: Home, però hi ha constantment... tota la societat. Això és com els mòbils, com la moda, com les faldilles ultracurtes, al final, no? Com la cosificació...
2: Vivim en societat i hem d'ensenyar als nens i nenes a poder incloure aquests aliments d'una forma normal, no? Sense demonitzar-los, però, clar, segurament la meitat dels productes que comprem a casa, si no tinguessin aquests reclams publicitaris a l'envàs, segurament no acabarien a casa nostra, perquè no ho demanarien, no? I a més, amb aquest exemple que deia de Xile, és que a més hi ha tenen com un semàfor d'etiqueta negra. Tenen una etiqueta negra, no?, que ja te diu si ets alt en sucre, alt en calories... Per tant, les famílies inclús també veiem molt ràpidament si aquell producte és saludable o no. Clar, si aquí tenim el personatget i al costat t'hi diu que és com cereales integrales, que és com vitamines, no? És com que ho compres convençut o convençuda que realment estàs fent algo o li estàs oferint algo nutritiu quan realment no ho és. Per tant, des d'aquí... dir-vos o que aquesta base de dades ens serveixi per conscienciar-nos, dir-vos que entreu a mirar realment quins productes hi ha perquè us sorprendreu, que molts d'ells segurament els teniu a casa i potser no és necessari que els deixeu de tenir, però almenys que sigueu conscients del que esteu comprant.
1: Com es diu aquesta base de dades? Que la recuperarem, Naila?
2: Es diu Infant Base, vale? Infant Base, Infant i és Base. Del...
1: De la Rovira i Virgili.
2: De la Rovira i Virgili, sí, juntament amb el Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya i l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili.
1: Gràcies, Naila, en necessitem moltíssim. Fins la setmana vinent.
2: Adéu-siau.
3: Continguts en xarxa.
4: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.

0: qualitats que no sabies que tenies, amb Jan Botí.
1: I un dilluns més obrim nova plana dels drets de butxaca amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Jan, de quin dret ens vols parlar avui?
2: Doncs avui parlarem d'allò que les últimes setmanes ha estat un clàssic, que són les vagues. Tenim els mestres, bé, jo crec que no falta cap col·lectiu al país que no exerceixi el dret a vaga, però
1: exacte,
2: especialment els mestres últimament, sí, sí.
1: Mestres, metges, fa uns mesos teníem també els maquinistes de Renfe, no?, que feien, de Renfe Rodalies, que feien vaga. Doncs
2: correcte,
1: avui anem a veure una mica, no?, perquè a vegades pensem, clar, tenim ganes de reivindicar els nostres drets laborals, tenim ganes de manifestar-nos, però com ho hem de fer això, no?, perquè no ens afecti en el nostre futur laboral, perquè no ens puguin sancionar. Com
2: exacte,
1: funciona el dret a vaga?
2: Hem de fer-ho de manera curosa, no?, i seguint com amb tot els procediments que tenim establerts. A l'inici, ostres, jo pensava, no?, de quina manera ho abordem. I m'imaginava, no?, professors en una reunió de claustre, no sé si amb algun policia infiltrat o no, això ho haurà de determinar el govern, però en tot cas, ostres, amb aquella cosa de... amb aquest aire que es respira, hem de fer alguna cosa, doncs fem vaga, no fem vaga... Què passa si tallem un carrer o si sancionem... si ens poden sancionar si tallem un carrer, o hem de preavisar les autoritats, és a dir, una mica com ho hem de fer, no? Al final, una realitat doncs, en la que jo crec que molts mestres, molts docents s'estan trobant en les darreres setmanes, oi? Doncs la idea és justament dedicar el programa d'avui a desgranar tot plegat, no? Aquest dret a vaga, com funciona? Certament, centrant-nos una mica en l'àmbit doncs, dels mestres i dels funcionaris en general, no deixem de ser funcionaris, els mestres, perquè no es tracta només, no?, de deixar de treballar, aquesta cosa de no anar a treballar, deixar de treballar, sinó que, bueno, té tota una història al darrere, que també avui voldrem explicar, i problemes a la butxaca. Això toca la butxaca i pot arribar a tocar fins i tot, no?, com deies tu, el futur laboral. Per tant, enmig de tantes reivindicacions, mirarem de veure doncs, de quina manera es pot fer per tal de fer-ho correctament, amb seguretat i el més responsable possible.
1: Doncs som-hi. Tot això on està regulat? Quin és el marc legal del dret a vaga?
2: Doncs en la normativa catalana, estatal, espanyola, ara hi entraré, però abans vull fer una prèvia sobre una mica d'on venim, no? Per situar-nos en el context en el qual vivim, sobretot a Europa, jo crec que hem d'entendre que el dret a vaga està regulat d'una manera molt diversa en funció de cada país. De fet, els nostres veïns europeus, francesos, italians, alemanys, en cadascun dels països tenen restriccions severes, fins i tot, en aquest àmbit. Oi? En el cas de França, que és el país més proper que tenim, potser no, el seu Tribunal Suprem no reconeix dret específicament per a estudiants, he de dir que els estudiants ni a França ni enlloc, des d'un punt de vista jurídic, tenen dret a vaga, mai, perquè per definició no produeixen res. Si entenem el coneixement com que no es produeix, no? Però ja m'entens. No es tracta d'un dret a vaga que exerceixin els estudiants, per manifestar, això són altres qüestions, però no dret a vaga, no. Doncs França, el Tribunal Suprem m'ho diu de manera expressa, fins i tot amb els autònoms. No? És a dir, aquest recull legal no hi és. A Itàlia, en el cas de les forces de seguretat, està totalment vetat. I a casa nostra, en el cas dels militars, doncs, també hi ha unes restriccions molt fortes. I a Alemanya, que potser és el cas més paradigmàtic, més enllà de que la seva Constitució no recull la vaga com una forma explícita, en el cas dels funcionaris públics, fins i tot la tenen prohibida, no? Perquè es considera que hi ha un deure de lleialtat a l'Estat, al final, un treballador públic. I aquesta contribució, aquesta prohibició la confirma el seu Tribunal Constitucional. Bé, una mica per tenir aquest marc europeu, en el nostre cas, d'on venim, no? Doncs venim d'una història curiosa, també, perquè, evidentment, durant la dictadura franquista això era un delicte tipificat en el Codi Penal, per tant, bueno, que hem d'explicar als que ens escolten sobre si es podia o no es podia fer vaga en temps de Franco, evidentment no. Però es produeix un canvi que arriba abans de la Constitució. Després la Constitució ho blinda. Però hi ha un canvi que és amb un reial decret de l'any 77 que està actualment vigent i que és una norma preconstitucional, és a dir, la Constitució és del 78. No? Uh-huh. I en aquell reial d'aquest, doncs, sí, és quan s'estableix aquest dret de vaga, s'accepta, i per tant és l'inici que després en la Constitució es reculli com a tal, com a dret fonamental, aquest exercici del dret a vaga, que actualment el tenim recollit en allà. Però és cert que allà es parlava de treballadors, en règim laboral sobretot. Per tant, l'àmbit dels funcionaris quedava una mica buit. És més, si l'any 80 el govern hagués volgut prohibir la vaga als funcionaris, una mica com el que han fet a Alemanya, si féssim una lectura estricta de la Constitució, bueno, haguéssim hagut de veure quin recorregut hagués tingut això, si hagués pogut ser possible o no. Dic l'any 80 perquè l'any 81, parlàvem quin marc jurídic, uh-huh, arriba una de les sentències més importants en aquest àmbit, no? On es desgrana, on es conclou de quina manera aquest dret es pot exercir, no? I quina tipologia de dret és, no? Que és una sentència del Constitucional de l'any 81, que a dia d'avui és vigent, plenament vigent, i que serveix, doncs, de base. I allà el Tribunal Constitucional ens diu, escolta, això és un dret individual que s'exerceix de manera col·lectiva i que, per tant, cap altra normativa, doncs, pot buidar-ne el seu contingut. Bé, després, en diverses normatives d'àmbit més administratiu, doncs, s'ha anat concretant, en el cas dels funcionaris, doncs, aquest dret, que sí que certament també gaudeixen els funcionaris públics i, per tant, els mestres.
1: Mm-hmm. Doncs ara que hi hem posat una mica de base jurídica, no?, en tot això, en el dret de la vaga, anem a veure una mica com l'apliquem a nivell pràctic.
2: Doncs a nivell pràctic, clar, a l'inici parlava, no?, ostres, això de si ens poden identificar si anem en una vaga, si podem tallar vies o no podem tallar vies. El que hem de tenir en compte és que és cert, no?, que en aquestes darreres setmanes, darrers mesos, hi han hagut moltes reivindicacions docents, no? I aquí els Mossos d'Esquadra cert que han identificat una setantena de mestres, llegíem no fa massa, i pues, per talls a rondes de Barcelona, les entrades, etc. No? Clar, aquí sorgeix la pregunta de això ho poden fer? Al final no estaven exercint cap tipologia de violència, no? Estaven simplement en allà tallant aquestes vies. Per una banda, el govern el que ens ha dit és, escolti'm, no hi ha un protocol. No hi ha un protocol policial que digui què han de fer els Mossos d'Esquadra en el cas de que hi hagi o no un tall de via. I per tant, aquí, com que no hi ha un protocol concret, el que s'apliquen són criteris de seguretat. I en aquests criteris de seguretat, i evidentment de proporcionalitat, el que s'entén és que si aquest tall està posant en risc la seguretat, l'ordre públic, aquí sí que la policia tindria la potestat de restringir la circulació, d'identificar els assistents, encara que no hi hagi violència, no? Uh-huh. Clar, això és una discrecionalitat a punt teòric. Discrecionalitat no implica arbitrarietat, eh? Discrecionalitat vol dir que davant de múltiples opcions vàlides tècnicament i argumentades, doncs hi ha la potestat d'escollir quina es tira endavant, eh? Però això no vol dir arbitrarietat, que evidentment seria fora de mira. Per tant, hi ha aquesta discrecionalitat, per tant, de considerar la proporcionalitat o no d'actuar. Uh-huh. Aleshores, hem de veure com això evolucionarà, però és cert que en els casos doncs, s'aplica el que estableix fins i tot la coneguda llei Mordassa, que havia hagut de ser derogada, però que continua plenament en vigor.
1: Clar, aquí t'anava a dir, aquí hi entra en joc també el dret a la manifestació, no només el dret a vaga.
2: Correcte, si al final són dos drets que van molt lligats, el dret, efectivament, a reunió és un dret, a manifestar-se és un dret també reconegut constitucionalment, i són dos drets que sovint conviuen, però hem de tenir en compte que, clar, aquests drets també han de conviure en un entorn, en una societat doncs, que també no deixa de funcionar. Per tant, doncs, a vegades hi ha aquest xoc.
1: Uh-huh. Ara hem estat parlant d'identificacions, detalls, més en el moment en què sortim al carrer a manifestar-nos per donar sentit a aquesta vaga, però clar, això també hi ha el fet que no anem a treballar i has dit abans que això ens pot tocar la butxaca i fins i tot l'expedient. Com va això?
2: Efectivament, això ens toca la butxaca, segurament és una de les preguntes primeres que es fan als mestres o qualsevol treballador, a dir això, com m'afecta, no? Doncs efectivament, fer vaga té un cost econòmic, Té un cost econòmic perquè en termes legals el teu contracte és com que aquell dia queda suspès i, per tant, perds el salari del dia. Que ara m'aventuro i, si no m'equivoco, estem parlant de un centenar d'euros, si no m'equivoco. El dia, el dia. Però el que hem de tenir en compte és que una cosa és que tu exerceixis aquest dret i ets conscient, doncs, que perdràs aquesta retribució, però per no perdre també la protecció legal com a treballador, sí que has de tenir en compte que a la vaga s'ha de comunicar degudament el que se'n diu, no?, l'autoritat laboral. Home, evidentment, doncs, si és un mestre, doncs s'haurà de informar i comunicar en el departament. No és que ho hagi de ser una acció individual de que cadascú hagi de dir-li el director del seu centre, no, no parlem d'això. Per què dic aquesta obligació de comunicar-ho? Doncs perquè el que no es pot fer és fer vaga sense haver-ho informat. De fet, hi ha un formulari, hi ha a la web de la Generalitat de Catalunya, on el tràmit per tal de poder informar, doncs, està disponible, no? Això per una banda. En el cas que hi hagi manifestacions en el carrer, també s'ha d'informar de per on transcorrerà aquesta manifestació, etcètera, etcètera. Per què? Doncs pel que dèiem abans, hi ha uns criteris de seguretat, hi haurà d'haver una mobilització segurament policial, no perquè hi hagi d'haver actes violents, però quan hi ha actes multitudinaris, doncs evidentment això suposa una alteració de la normalitat i per tant això ha de comunicar-se i això sí que s'ha de fer. És a dir, a vegades s'han produït algunes vagues o manifestacions de manera espontània, disculpeu, però en aquest cas no hi hauria aquesta protecció total, no? En el cas de l'àmbit que ens ocupa generalment els serveis públics, sí que és veritat que el termini és una mica més ampli que si parléssim d'una empresa ordinària. I generalment es parla d'uns 10 dies amb antelació, doncs, per poder-ho explicar i que es puguin organitzar els dispositius. En d'altres casos, en cas d'empreses, etc., podrien ser uns 5 dies.
1: I si no comuniquem aquesta vaga, si la fem per sorpresa, que deies, què ens pot passar?
2: Clar, la vaga aleshores podria ser declarada il·legal. I declarar una vaga il·legal implicaria no només una pèrdua de salari, que això ja ho assumim, encara que sigui dins de la legalitat, sinó que perds la protecció i l'administració, i per tant estaries faltant en el teu lloc de feina de manera injustificada. I l'administració, l'empresa, doncs aquí podria aplicar sancions disciplinàries greus, perquè no hi ha un motiu que ho justifiqui. La vaga, cadascú hi està d'acord o no, la pot secundar, és un dret que tens. Per tant, aquest dret el que fa és emparar-te, de dir, escolta'm, jo aquest dia no vinc a la feina perquè m'emparo en el meu dret a vaga. Clar, si aquesta vaga és inexistent, perquè ens l'hem muntat entre nosaltres, per dir-ho de manera molt, molt col·loquial, doncs no hi ha aquesta protecció. Per tant, això ho hem de tenir molt en compte. I deia abans, aquesta responsabilitat de comunicació no és una responsabilitat individual de cada treballador, de cada mestre, o no. Això és una responsabilitat, doncs, que els sindicats, que els comitès organitzadors han de fer de manera global, com deien el Departament d'Educació en aquest cas, no? Perquè tu no has d'explicar en els teus caps en aquest moment concret si faràs o no faràs vaga, a no ser que tu siguis una de les persones, doncs, que ha d'anar a treballar per garantir els serveis mínims. Per tant, hauràs de tenir una comunicació. Però si no, si la fas, no tens per què informar-ho amb antelació. Simplement sàpigues que se't descomptarà del sou.
1: I com dèiem, informar-ho és responsabilitat dels sindicats o dels comitès. I, correcte, Jan, anem ja tancant algunes idees finals sobre aquest dret a la vaga.
2: Sí, doncs a veure, per tenir-ho molt present, com tots els drets, no es tracta d'un dret absolut. I si bé és cert, doncs, que a casa nostra és un dret reconegut i fonamental, perquè està en aquell capítol d'especial protecció, no?, de la Constitució, és un dret que està subjecte a tant al manteniment dels serveis essencials, ho dèiem ara, els serveis mínims, a la seguretat ciutadana, no?, i que no complir amb els serveis mínims i no complir amb els requisits de convocatòria, doncs, també pot ser un motiu de sanció disciplinària, no? Per tant, aquesta primera idea de que no és un dret absolut com cap ho és. En segon lloc, lligat al primer, la comunicació és fonamental. És fonamental perquè una vaga o mal convocada o no comunicada en el marge que estableixi la normativa pot ser declarada il·legal i per tant això pot posar en risc la protecció d'aquells qui vulguin exercir-la. Per tant, compte en tenir clar que això és així. Generalment, quan ho fan sindicats majoritaris o sindicats doncs, que estan avasats a fer-ho, no hauria d'haver-hi problema, però tinguem en compte aquesta qüestió. Mm-hmm. I, finalment, pel que fa a les actuacions policials, sí que és cert que, en aquest cas, els Mossos d'Esquadra tampoc és que tinguin un manual de si es poden o no es poden tallar vies, i, per tant, l'actuació dependrà de, com deia abans, la discrecionalitat i la proporcionalitat del risc que es pugui valorar en cada moment. En general, facilitar la identificació hauria d'evitar denúncies per desobediència. Si jo no estic fent res mal fet, res fora de lloc, no hauria d'haver-hi cap problema. No? Per tant, ostres, fem-ho, però fem-ho correctament.
1: Exacte. I un dels temes que has comentat, no?, que és important complir els serveis mínims perquè si no podria ser motiu de sanció, això vol dir que si a nosaltres ens toca fer serveis mínims no ens hi podem negar, no, Jan?
2: Sí, jo entenc que aquí per una qüestió organitzativa interna doncs sí que hi deu haver algun tipus de comunicació de dir, escolti, qui té previst fer vaga i qui no i per tant qui ha de garantir això. Sí que és cert que el fet de que hi hagi serveis mínims no implica que en aquells dies hi hagi d'haver avaluacions, hi hagi d'haver avançaments de temari. De fet, hi ha gent que fins i tot pot considerar fer vaga i no es manifesta i va al seu lloc de treball, però no exerceix les funcions que li correspondrien en un dia de normalitat. Mm-hmm. I això, per tant, també es consideraria fer vaga. No? Però sí, aquests serveis mínims s'han de complir i correspondrà doncs, al centre trobar els mecanismes per fer-ho, per garantir-ho.
1: Doncs, Jan, moltes gràcies per explicar-nos avui amb detall, no?, aquest dret a vaga que últimament moltes persones estan exercint per defensar els seus drets laborals, per reclamar millores, i sempre va bé, no?, saber una mica les bases d'on venim, de quin és el marc jurídic que hi ha al darrere per saber amb garanties què podem fer i què no podem fer.
2: Correcte, sí, la vaga és una eina garantida, una eina que tenim com a treballadors, funcionaris o no, i que, per tant, doncs, està bé conèixer-la, està bé exercir-la i saber com es pot fer, no?, per saber doncs, quines conseqüències té i que, no, i que tampoc posem el risc al nostre futur professional.
1: Doncs moltes gràcies, Jan. Ens retrobem un altre dia a Drets de Butxaca.
2: Molt bé, moltes gràcies i fins la propera.
0: Ràdio Sant Cugat.

Una cosa sorprenent és que les petjades dels astronautes a la Lluna poden durar milions d'anys. Quan els astronautes de la missió Apollo 11 Moon Landing van caminar per la superfície de la Lluna al 69, van deixar marques molt clares al Sol. El més curiós és que aquestes petjades probablement continuïn allà avui i podrien romandre-hi durant moltíssim temps. A la Terra, les petjades desapareixen ràpidament perquè el vent, la pluja, l'aigua o els animals modifiquen el terreny. Però a la Lluna gairebé no hi ha atmosfera. Això vol dir que no hi ha vent ni pluja que esborri les marques del Sol. A més, tampoc hi ha rius ni erosió com a la Terra. El terra lunar està format per una pols molt fina anomenada regòlit, que pot conservar les formes amb molta facilitat. Quan una bota d'astronauta hi pressiona, la marca queda definida i estable. Només alguns factors molt lents, com els micrometeorits, que impacten a la superfície amb el pas del temps, poden anar alterant aquestes petjades. Però aquest procés és tan gradual que podria trigar milions d'anys a esborrar-les completament. Així, les petjades humanes a la Lluna són gairebé com un registre històric congelat en el temps, preservant un moment clau de l'exploració espacial.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
3: Què tal, com estem? Salutacions cordials. Moltes gràcies per seguir-nos al Rock and Classics, el programa on repassem els grans clàssics de la música rock de tots els temps. Avui ens centrem en una banda de rock progressiu, una de les pioneres a la Gran Bretanya, que es va crear l'any 1967 de forma oficial i que porta despatxats més de 150 milions de còpies dels seus discos. Parlem dels mítics Genesis.

Els inicis de Genesis tenen lloc a mitjans dels anys 60 amb tres estudiants d'una escola secundària d'Anglaterra, Peter Gabriel, Tony Banks i Chris

i amb Jonathan King com a productor van enregistrar el seu primer treball. El disc de debut es va anomenar From Genesis to Revelation, un disc que a data d'avui sona una mica antiquat per la producció imperant de Jonathan King, però que ja ens porta temes interessants que indiquen com seria el futur del rock progressiu en els propers anys amb Genesis i també altres bandes britàniques com per exemple Pink Floyd. Anem a escoltar un dels temes destacats d'aquest primer treball de Genesis, un tema que es diu Where the Sword Turns to Sweet, Genesis.

0: Aquest tema és un exemple de la gran complexitat musical de Genesis, que ja començava a repuntar en el seu segon treball. Es publicava el 1970, es deia Tres Pas, i aquest és el tema The Knife. Un disc en el qual hi havia un nou bateria, John Mayo, que, per cert, després de la publicació del disc, va decidir d'abandonar el grup junt amb un altre dels músics fundadors, Anthony Phillips, que tenia por escènica i que no podia exercir com a músic en les representacions en viu de Genesis, per la qual cosa va decidir de marxar. Així doncs, una mini primera etapa de Genesis que s'acabava amb aquest segon treball. El 1971 sortia a la llum Nursery Crime i comportava l'entrada de dos nous membres, Phil Collins a la bateria i Steve Hackett a la guitarra. Hem escoltat, de fet, a l'entradeta del programa un dels temes d'aquest Nursery Crime que du per tema The Return of the Gian Haugit. Anem a escoltar, doncs, nous treballs de Genesis, aquells incipients 1970.
1: Rock and Classics. Escolta els grans reserva del rock amb Esteve Llop.
0: Saltem al 1973, quan apareixia el treball Selling England by the Pound. I aquest és un dels seus temes. I Know What I Like in Your Wardrobe. Genesis.
2: Time for lunch. Bum-de-dum-de-dum. When the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them talk.

0: Uns Genesis cada cop més madurs, cada vegada més tècnicament complexos, ens portaven l'any 1974 de Lamb Lies Down on Broadway, un gran treball que va ser l'últim amb Peter Gabriel, que després de la gira de presentació d'aquest disc, l'agost de l'any 75, va anunciar que, per motius personals, deixava Genesis. Així doncs, es van quedar la resta d'integrants de Genesis doncs una mica espantats, no sabien cap on anar, van fer diverses audicions per a contractar un nou cantant, però les audicions van ser infructuoses. Finalment van decidir que Peter Gabriel, el que llavors era el bateria de la banda, alternés la bateria i la plaça de vocalista. I així ho van fer i van reaparèixer el 1976 amb un nou treball.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
0: Els crítics clàssics de la banda deien que no aconseguirien superar mai més el gran nivell obtingut fins a aquells moments a Genesis, però ho van aconseguir, i tant que sí, amb un treball que l'any 76 sortia a la llum amb el nom de A Trick of the Tail. Amb les regnes compositives de la banda liderades a partir d'aquells moments i cada vegada a més nivell per Phil Collins. Aquí els tenim amb el tema Squonk.

Contra tot pronòstic, el primer treball sense Peter Gabriel va ser per a Genesis l'èxit més alt aconseguit fins aquells moments. El seu A Trick of the Tail va arribar al número 3 a Anglaterra i al número 31 a Nord-Amèrica. Tenien un problema, però, i és que amb la marxa de Peter Gabriel i al posar-se al lloc de vocalista a Phil Collins els hi faltava un bateria per les presentacions en directe, i per això van decidir de fitxar un bateria de moment només per les presentacions de la banda en viu. Es tractava del que va ser baterista de Weather Report i que en aquells moments era membre de la banda de Frank Zappa, Chester Thompson, que a partir d'aquells moments va col·laborar amb Phil Collins també en la seva carrera en solitari que va tenir lloc uns anys després. El 1978 sortia el treball que hem escoltat, en Then Were Three, i és que va marxar també de la banda Steve Hackett, que va anunciar la marxa del grup considerant que el seu pes com a compositor a la banda havia desaparegut, i tot i això doncs va quedar com a amic, va mantenir l'amistat amb els membres de la banda i més en concret també amb Phil Collins. Aquest va ser un dels seus temes, Follow You, Follow Me, que ens feia veure que a partir d'aquells moments la marxa comercial del grup aniria en augment.

0: Trobaràs a Rock and Classics amb Esteve Llop.
1: I no diem que estigui malament, però està clar que l'experimentació i el rock dels primers discos desapareix a favor d'una música molt més comercial. El 1980 apareix Duke, un treball que va sonar molt a les ràdios i que va arribar per primera vegada al número 1 a Anglaterra. Aquest va ser el seu primer single, Turn It On Again, Genesis.

El 1986 sortia un nou treball molt exitós de Genesis. Es va anomenar Invisible Touch i els portava al més alt de la popularitat també de nou fins aquells moments. Concretament, Land of Confusion, aquest tema que encara estem escoltant, va ser galardonat amb un premi Grammy per tenir el millor vídeo de l'any 1986 a les televisions. Amb unes figures animades de Collins, Banks i Rutherford, a més d'unes caricatures de plastilina de Ronald Reagan i Margaret Thatcher. Va ser molt curiós de veure aquest vídeo, suposo que el recordareu. I a més van disposar d'un número 1 que va arribar per primera vegada al més alt de la llista Billboard per a Genesis. Aquest era el número 1, el que donava títol a aquest treball, Invisible Touch.

0: Phil Collins anava alternant a la seva figura dins de Genesis amb la seva carrera en solitari com a Phil Collins, que va tenir també moltíssim d'èxit durant els anys 80. Una trajectòria que va començar a principis dels 80 amb el seu treball de debut i amb l'èxit In the Air Tonight. Però això no va restar ni molt menys la popularitat de Genesis, que tornava amb un treball molt interessant l'any 1991, es deia We Can Dance, i va debutar directament com a número 1 a Anglaterra i com a número 4 als Estats Units. Un treball que també se'n va anar de gira i que ens va portar un disc en viu de Way We Walk, que escoltarem per acabar el programa d'avui. I és que estem esgotant els últims minuts de programa. Salutacions cordials d'Esteve Llop, gràcies un dia més per estar al nostre costat. Us recordem, abans de marxar, les nostres vies de contacte. Estem presents a les xarxes socials.
1: facebook.com/rockandclassics.estevellop
2: twitter.com/rockandclassics
0: També, si ho desitgeu, podeu enviar-nos un correu electrònic.
1: Envia un correu electrònic a rockclassics2010@gmail.com
0: I marxem amb un dels temes de Genesis en la seva versió en viu. Mama, des de The Way We Walk Life. Adéu-siau, gràcies, un dia més de nou per estar amb nosaltres. Que vagi bé.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Vulpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Hèric ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Moments d'òpera.
3: Benvinguts de nou al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Malgrat el sonat èxit que va tenir a Londres, la d'avui és una de les òperes menys conegudes de Verdi. Es tracta de I Masnadieri.
2: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
3: I Masnadieri, és a dir, Els bandolers, és una òpera dividida en 4 actes amb música de Giuseppe Verdi i llibret en italià d'Andrea Maffei, tot i que basat en Die Rauber de Friedrich von Schiller. L'estrena va ser al Her Majesty Theatre de Londres el 22 de juliol del 1847. El 23 de maig del 1848 es representava per primer cop a Catalunya, en aquest cas al Teatre Principal de Barcelona. Els personatges principals que intervenen en aquesta òpera I Masnadieri de Verdi són Massimiliano, el comte de Mur, un paper per baix, Carlo és el seu fill i hereu, un paper per tenor, Francesco és el fill petit de Massimiliano, un paper per baríton, Amàlia és una neboda òrfana de Massimiliano que ha d'interpretar una soprano, Arminio és el camarlenc al servei del comte, paper per tenor, també destacarem la part de Rola, que és el company de Carlo, paper per baríton. L'any 1842, Benjamin Lumley va posar-se al capdavant de la gestió del Her Majesty Theatre de Londres, seu tradicional de l'òpera italiana a la capital anglesa. 3 anys després s'hi va estrenar l'òpera Hernani, de Verdi, el que va constituir la primera representació britànica d'aquesta òpera. El gran èxit que va tenir Hernani a Londres va convèncer Lumley de l'oportunitat d'encarregar una nova òpera al compositor que aleshores era un valor emergent en el món de l'òpera italiana. Una òpera, en aquest cas, clar, per ser estrenada, fer una estrena absoluta, diguéssim, a Londres. Verdi va acceptar l'encàrrec i la producció va ser programada per l'estiu del 1846.

versió operística de Macbeth, una altra òpera d'aquell 1847 i que va esdevenir absolutament revolucionària. La intenció original de Verdi era estrenar I Masnadieri durant el carnaval de 1847 a Florència i deixar el Macbeth per Londres. El fet és que no es va poder trobar per Florència cap tenor adequat pel paper de Carlo i, conseqüentment, Verdi va decidir acabar primer Macbeth i després concloure I Masnadieri, en aquest cas, per Londres. Així doncs, Verdi va abandonar Itàlia a finals del maig de 1847 amb l'òpera londinenca acabada, llevat de l'orquestració, que el va mantenir ocupat fins a l'inici dels assaigs. El repartiment per l'estrena del 22 de juliol del 1847 va ser de qualitat, podríem dir, internacional, en particular presentant-se en la seva primera temporada a Londres, la famosa soprano sueca de coloratura Jenny Lind, que va ser l'encarregada de crear el paper d'Amàlia, la protagonista de l'òpera d'avui. La reina Victòria i el príncep Albert van assistir a l'estrena acompanyats pel duc de Wellington i els més destacats membres de l'aristocràcia britànica i de l'alta societat, que va ser capaç d'aconseguir una entrada perquè hi havia realment una altíssima demanda. Després de molta pressió, Verdi a més va accedir a dirigir ell mateix l'orquestra en el dia de l'estrena, la qual va ser un gran triomf tant de públic com de crítica. Malauradament, aquest èxit inicial no va tenir continuïtat, potser almenys parcialment per les inconsistències i els excessos del llibret que avui podrem descobrir. Però per conèixer bé aquesta òpera i, com és habitual, conèixer també els moments musicals més rellevants creats per Verdi, hem de situar-nos ja a l'inici de l'acte primer. A l'inici del primer acte d'I Masnadieri de Verdi ens situem a una taverna a les fronteres de Saxònia. Durant una pausa en els seus estudis a la Universitat de Dresden, Carlo, el primogènit del comte Massimiliano, s'ha enrolat en una banda d'atracadors de camins i assassins que aterra la zona amb robatoris i extorsions. No obstant això, es mostra cansat d'aquesta vida de depravació i somia en tornar a casa amb Amàlia, la seva encisadora cosina, de qui n'està enamorat. Està esperant resposta d'una carta que va enviar al seu pare en què demana perdó per les seves malifetes. Rola i els altres bandolers arriben amb la tan esperada resposta, però l'alegria de Carlo aviat es torna en angoixa i preocupació quan s'adona que la carta no és del pare, sinó del seu germà menor, Francesco, que l'adverteix que no torni a casa perquè el pare, en lloc de perdó, vol castigar-lo i desterrar-lo per sempre. Carlo és Franco Bonisoli, el dirigeix Richard Boninch amb l'orquestra de la Welsh National, una gravació de l'any 1983.

Després d'aquesta escena, Carlos renuncia a la seva vida anterior i jura romandre amb els seus nous camarades la resta de la seva vida. Els bandolers, veient el seu compromís, l'escullen com a nou cap de la colla. Per la seva banda, Francesco es felicita per haver pogut interceptar la carta del seu germà al pare, Salvador, que Massimiliano segurament l'hauria perdonat. Ara, com a únic hereu, ja no hi ha cap obstacle que s'interposi en la seva ambició d'accedir al poder i a les propietats familiars, i a més ha ideat un pla per accelerar la mort del pare. A més, Francesco obliga Arminio, camarlenc del comte, a disfressar-se com a soldat recentment arribat amb la tràgica notícia de la mort de Carlo i cantant la cabaleta Tremate o Misere. Francesco és el baríton francès Matteo Manuguerra.

Per la seva banda, Amàlia vigila el comte, que està malalt. Ambdós pensen amb afecte en l'extraviat Carlo. Òbviament, aquesta escena serveix també com a presentació de Carlo i Amàlia. Ella canta Los guardo a Vea degli Angeli en la veu, ni més ni menys, que de Joan Sutherland.

Francesco introdueix el disfressat Arminio a l'habitació. Arminio explica com va lluitar amb Carlo en les files de l'exèrcit del rei Frederic en una batalla per la ciutat de Praga i com el va veure ferit de mort. La darrera cosa que va fer va ser escriure un missatge al damunt de la làmina de la seva espasa on, assegura, concretava el seu desig que Amàlia i Francesco s'unissin en matrimoni. Evidentment, aquesta història és totalment falsa. Amàlia i el comte queden, però, completament abatuts, no saben la realitat. Massimiliano sembla estar a punt de morir, de fet, del disgust. I Amàlia surt d'escena en un atac d'histèria, deixant a Francesco exultant, gaudint del seu triomf. Massimiliano Samuel Rami, Amàlia Joan Sutherland, Francesco Mateo Manuguerra i Arminio Arthur Davis.

Seguim els moments d'òpera, situats ja a l'inici del segon acte d'Imas Nadieri de Verdi. Han passat uns quants mesos des de l'escena anterior i Amàlia es dirigeix a pregar a la tomba del comte. S'escolta en la distància el soroll d'un banquet ofert per Francesco, el nou comte. Arminio ha seguit Amàlia des del castell perquè sent remordiments d'haver participat en la perversa estratagema de Francesco. Només revelar a Amàlia que tant Carlo com el comte estan encara vius és descobert per Francesco i obligat a abandonar l'escena. Sutherland és de nou Amàlia, mentre que Arminio és Arthur Davis.

Ara arriba Francesco amb la intenció de demanar a Amàlia que es casi amb ell, ignorant que ella ja sap tota la veritat. El menyspreu d'Amàlia li provoca un atac d'ira i violència. Amàlia simula un canvi d'opinió i l'abraça, però només amb la intenció de robar-li la daga i atacar-lo, abans de córrer a refugiar-se dins del bosc. En saber que Carlos segueix viu, Massimiliano li expressa el seu menyspreu a Francesco. Ho canten Samuel Rami, Mateo Manuguerra i Joan Sadalán. Per tant, els personatges de Massimiliano, Francesco i Amàlia, respectivament.

Després d'aquesta escena, Rola ha estat capturat a Praga i els bandolers esperen el retorn del seu cap, Carlo, que ha anat a rescatar-lo. El rescat ha estat un èxit, però Carlo ha fet cremar part de la ciutat i ara un grup de ciutadans armats han sortit a buscar-lo. L'escena conclou amb Carlo esperonant la seva colla de bandolers a lluitar com a llops per poder salvar-se.

0: Moments d'òpera.
1: Tercer acte d'Aïma Sandiri de Verdi. Seguim aquí als Moments d'òpera. Els bandolers canten el plaer de la seva vida criminal. Es troben al mateix bosc on s'ha refugiat Amàlia. Aquesta no reconeix el seu estimat Carlo quan se li acosta. Carlo li explica quina és la seva identitat sense esmentar els seus camarades i es produeix una feliç reconciliació. A més, Carlo es mostra horroritzat en assabentar-se del fracassat intent del seu germà d'atacar la virtut d'Amàlia. Amàlia és de nou Sutherland, mentre que Carlo l'interpreta Franco Bonisoli.

Carlo, ara sol, contempla el seu negre futur. Pensa en suïcidar-se, però decideix que ha d'acceptar el seu trist destí i viure en la soledat i la misèria, rebutjat per la gent decent. Hermínio entra cautelosament i s'acosta a unes ruïnes pròximes. En sentir una veu dins de les ruïnes, Carlo s'acosta a investigar i descobreix la pàl·lida figura del seu pare. Massimiliano no reconeix el seu fill, però tot i això li explica com Francesco va intentar enterrar-lo després del seu col·lapse provocat en assabentar-se de la mort de Carlo. Afortunadament, Hermínio el va salvar i el manté amagat en aquestes ruïnes ocultes en què Carlo l'ha trobat. Carlo deixa son pare i crida la seva colla de bandolers per prendre el castell i castigar el seu malvat germà. Ho canta ara el tenor alemany Jonas Kaufmann.

0: quart i darrer acte de l'òpera i masnadiari de Verdi, Francesco es desperta després d'una nit de terribles malsons provocats pels remordiments. Convoca el mossèn del poble, però aquest rebutja atorgar-li l'absolució atesa la crueltat natural dels seus crims. En aquest moment s'escolta l'atac dels bandolers contra el castell. Francesco s'afanya a sortir a la lluita, jurant que serà capaç de desafiar el mateix foc de l'infern. Massimiliano lamenta la mort de Carlo, incapaç de reconèixer el seu estimat fill en la persona del jove que té davant seu, i beneeix l'estrany desconegut que li ha salvat la vida. Els bandolers reapareixen i informen que no han estat capaços de capturar Francesco. Això satisfà Carlo, que pensa en canviar els seus plans. En aquest moment arriba Amàlia, arrossegada pels bandolers. Carlo es veu forçat a admetre davant d'ella i del seu pare el seu plaer de cap de colla dels lladres. Massimiliano expressa el seu horror i la seva desesperació, mentre que Amàlia declara que, malgrat tot, continua estimant-lo i que desitja quedar-se al seu costat. Tot i que Carlo desitja canviar el seu destí, també ha fet jurament d'aliança permanent amb la colla de bandolers. No pot, doncs, permetre's arrossegar la dona que estima aquesta vida de degradació i amargor, i tampoc pot evitar el seu propi i desgraciat destí. Resol aquesta paradoxa apunyalant Amàlia fins a la mort. Després, Carlo abandona l'escena a la recerca de la seva pròpia mort. I aquest terrible i bèstia final és el de l'òpera i masnadieri de Giuseppe Verdi. Ja ho sabeu, tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Hèric ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A continuació escoltarem una selecció dels millors programes de la temporada de Vins i Teca.
3: Vins i Teca amb Dominic Hitcote. L'art de degustar, el plaer de compartir.

0: Hola a tothom, estem de nou aquí amb Vinzenteca. Hem escoltat Moabi Dream On, Free to Use, i avui tenim a tres convidats, convidada, molt de diferents llocs, però que tenen coses en comú també. Tenim a la Cristina Granado. Hola, Cristina.
1: Hola.
0: El Maria Rosàs, de Bodegas Rosàs.
2: Hola. Hola.
0: I l'Alfred, de La Rural.
3: Hola.
0: I, bueno, parlarem amb els tres una mica que ens expliquin els seus projectes i tal. I començarem amb l'Alfred. Si ens pots explicar una mica la teva trajectòria, la teva història, bueno, el que vulguis que sàpiguem de tu.
3: Bueno, jo vaig néixer aquí a Sant Cugat, un any abans de que tanquessin el celler cooperatiu, el 86, però em vaig criar des dels 5 anys a Mirasol, ben a prop de Valldoreix, en un moment on els carrers estaven sense asfaltar, i estàvem molt connectats, l'escola també estava allà a Valldoreix, i estava molt connectat a la part de la perifèria de Sant Cugat. Venint a Sant Cugat era com una excursió, i els meus amics estaven a Valldoreix, a la Floresta. Llavors jugàvem al Puig Madrona, pujàvem a dalt, a la Torre d'Incendis, fèiem cabanyes. Això és una mica, i jugàvem molt per la zona on ara hi ha els camps de la Rural. Això és una mica a mi el que m'ha marcat la meva passió per l'agricultura i pel món natural, però jo després vaig estudiar normal aquí a l'Arnau Cadell, i després vaig anar a fer Belles Arts i Il·lustració a l'Escola Massana, a Barcelona, i bueno, en aquell moment que teníem un taller gravat al centre, al carrer Robadors, i sempre havíem estat, bueno, jo sempre havia estat en projectes personals, i de fet

0: i de que emprendre tampoc és una cosa que ni se'n parli a l'escola ni res. La cultura que tenim aquí a Catalunya és algú totalment, mai ningú m'havia comentat que això era una possibilitat. La companya és de Venezuela, ja té una altra mentalitat d'intentar buscar-se la vida, intentar ser actius, i per ella era el més normal del món, no? Preguntar i buscar un terreny. I així vam començar a buscar pels veïns, vam començar a preguntar, un portava l'altre, un portava l'altre, i al final vam trobar un trosset de terra a Vall d'Oreig, que encara el tenim a dia d'avui.
1: I com és de gran aquest terreny?
0: Bueno, ara gestionem unes 4 hectàrees de regadiu ecològic distribuïdes en diferents zones. El terreny inicial eren 2.000 metres, vale? 0,2 hectàrees, perquè ens fem la idea. I ara aquell tros, de la manera que treballem a dia d'avui, amb tractors i amb maquinària, s'ha convertit en un espai social. Li diem Ateneu Rural, fem activitats per nens, fem cursos per adults, cursos d'horticultura, i és el nostre jardinet, el nostre origen, i és un lloc que cuidem molt d'una manera diferent a la part més productiva, no? És a dir, que ja pràcticament no fem hortalissa allà i no la fem de manera professional. La resta són això, 4 hectàrees que estan distribuïdes entre allà mateix al costat, i tota una zona agrícola que vam anar conquerint, entre cometes, que al final és anar a buscar els propietaris i tal i qual, i bueno, amb les dificultats que comporta l'accés a la terra aquí a Collserola, però bueno, vam anar ampliant terra a poc a poc. Vam també estar buscant terra a Rubi, a Sant Cuat, aquí com faig jo, vam portar un camp també a la Riera Ada, vam portar diversos camps que hem anat agafant i deixant per la dificultat aquesta de trobar terra, però a poc a poc vam anar consolidant-lo de Vall d'Oreig. Llavors allà tenim 2 hectàrees juntes, una altra hectàrea una mica més separada a prop de l'autopista. Després tenim a Molins de Rei mitja hectàrea, que tenim una part d'aromàtica i tenim hortalissa també, i a més allà està instal·lat Melvida, que em sembla que ha vingut en algun programa de qui ha vingut. Melvida té el projecte Melvida Educa, que és rep escoles allà, i també té un apiari. I després tenim una masia a Sant Feliu, tocant, fent frontera amb Sant Cugat també, Sant Feliu de Llobregat, que és Can Ferriol, que allò ja són 80 hectàrees, quasi tot forestal, i la part agrícola just ara estem començant, hem recuperat 3.000 metres i seguirem ampliant.
1: I imagino que és ecològic.
0: Sí, nosaltres fem tot ecològic certificat des de fa, diria que és 7 anys. Des del principi sempre hem fet ecològic, però la part de certificació, doncs, ha arribat en un moment de professionalització del projecte.
1: Perquè, clar, quan és una cosa ecològica és més difícil bueno, és més car i és més complicat, no?, a l'hora de... És molt més fàcil tirar pesticides, fungicides, tot això. Ecològic és més... Evidentment, crec que és més agraït, al final. Però costa més, no?, com...
0: A veure, tampoc ho sé perquè no he fet mai convencional. No he tirat mai un herbicida, llavors no he pogut experimentar. Si ho mires a nivell individual, sí, clar, els costos són molt més alts. Treure les herbes manualment o amb maquinària, però mecànicament, anem a dir, necessitats personal, l'herbicida és algo molt fàcil d'aplicar. El mateix amb els fungicides, etc. Però per altra banda, a nivell comercial, doncs vens a millors preus, i sobretot de cara a la venda directa, fer ecològic és pràcticament indispensable. I en terres tan petites, perquè 4 hectàrees és poca terra, en zones periurbanes com aquesta, amb tantes dificultats com trobes aquí de diferents tipus, doncs quasi fer ecològic és imprescindible. I de fet, els pagesos que estem a Collserola, em sembla que n'hi ha un que no faci ecològic. I té una part a Collserola, té una gran part a baix al pla, però la resta tots fan ecològic, no tot certificat. Hi ha gent que no ho certifica perquè no li és necessari, no li convé, però tothom fa ecològic.
1: I quanta gent treballa a la Rural?
0: Ara som 14, però en diferents àrees. La Rural té 3 potes principals d'activitat econòmica. Una és la producció, l'altra és la comercialització. Són 2 potes separades perquè no venem només el que produïm, que això, evidentment, vendre forma part de l'activitat pagesa professional. Però, a més, fiquem la part de comercialització com una altra àrea, perquè tenim una botiga, fem cistelles, i tot això estem distribuint productes d'altres pagesos, també ecològic, formatge, cereals, llegums, llets. Tenim una botiga que és a Vall d'Oreig, que és com una botiga de queviures, amb la premissa que tot és ecològic i només treballem directament amb productors. Per això és una pota econòmica en si mateixa. I la tercera és la d'activitats, que fem activitats mediambientals a escoles. Sobretot treballem molt amb nens d'una manera vivencial, no dirigida. Hi ha un grup de criança, venen allà famílies amb peques de menys de 18 mesos.

0: simplement estar a l'aire lliure, espai familiar i també formacions per adults.
1: I per adults, què és? Com tenir un hort urbà o
0: sí,
1: tenir un hort a casa?
0: Sí, curs d'horta de primavera, que el fem cada any. Tampoc fem moltes perquè tenim molta feina en altres àmbits, no? Però hi ha una activitat que la fem cada any des del 2017, que és un curs d'horticultura d'autoconsum que fem allà a Rural, i les persones venen durant 2 mesos, els divendres quinzenals, a fer l'hort. I ara, de fet, volem fer el mateix contingut concentrat en un sol dia, un dissabte, pels vols del principis de juny.
1: Ah, interessant. Molt bé. Llavors, per poder anar, contactem amb la Rural i ja està, no? Imagino.
0: Sí, nosaltres informem molt a través de l'Instagram, que és com el mitjà, mira, que vam començar i amb el que estem més actius. Però a part, doncs, tenim correu electrònic, pàgina web, etc. Però si ens segueixen per l'Instagram, la Rural de Collserola, és una manera molt fàcil d'estar al dia amb les coses que anem fent.
1: I llavors feu cistelles i coses d'aquestes també? Sí.
0: Nosaltres, diguéssim, la pota aquesta comercialització que us comentava es dedica a vendre a cistelles a domicili i a la nostra pròpia botiga. La part de cistelles, a més, ara estem fent un canvi molt potent, perquè passarem a poder repartir en moltes franges d'horari, poder demanar tots els dies de la setmana. Bueno, són coses que et vas trobant quan vas creixent, que tens encara traves des dels inicis, que estem ara desbloquejant per oferir un servei molt bo, i també és un molt bon moment en aquest sentit. I després, per altra banda, la part de producció té els seus propis canals de venda. Per una banda, alimenta comercialització, és a dir, alimenta la venda directa, les cistelles i la botiga, però després també ven a, bueno, majoristes, a projectes veïns, com l'Ortiga, que és un bon client nostre, i després a escoles públiques de Sant Cugat, repartim a 9 escoles públiques, i a comerços i restaurants. Totes aquestes últimes 3 canals ho fem a través de Collserola, que és una empresa que hem constituït, on ens hem associat 3 pagesos de Collserola, Rabassaires, l'Ortiga i la Rural, però en representació de 8 pagesos en total. De Collserola, i esperem anar ampliant. No és que n'hi hagin molts, però el que volem amb aquesta empresa, a part de que ens ajudi a distribuir especialment a comerços i restaurants, que sempre és una part de distribució que s'escapa una mica de les nostres dinàmiques habituals, esperem també, el que la voluntat és que revaloritzi Collserola com un entorn agroecològic on s'hi produeix, no és només un jardí per anar a passejar amb la bicicleta o anar a passejar el gos, sinó que hi ha una activitat econòmica que, a més, cuida el territori.
1: Sí, sí. I quines hortalisses teniu de tot? Teniu?
0: Nosaltres, clar, fem policultiu, fem al voltant de 40 i tants cultius a l'any. Estem molt especialitzats en tot el que sigui més fresc, amb la fulla, que al final és una mica el valor que aporta la proximitat, no? Una patata, una ceba, si ve de Lleida no passa res. Nosaltres tot el que distribuïm és local, i és de proximitat i és de Catalunya. Però aquella cosa més fresca, un enciam recent collit, un tomàquet en el seu estat de maduresa òptim, és amb el que ens especialitzem. Per exemple, fem el mesclum d'enciam amb herbes, mostassa, rúcula, coriandre, tot tipus d'herba, és una cosa que apostem molt. També rabanet, ceba tendra, bueno, tot de coses que complementen una mica el que és la part d'amanides, i després tomàquets, evidentment, és una cosa que ens demana tothom, tot i que la gent no ho sap, però és el cultiu menys rentable. O sigui, realment, molts cops hi perdem diners, però clar, la gent està tot l'any esperant que arribi això, no podem defraudar, no? Això sí, els últims anys, amb la recuperació del tomàquet mandó, sí que és un tomàquet autòcton d'aquí de Collserola, i la veritat és que ha sigut un canalitzador de moltes coses a la serra. Ens ha unit als pagesos per poder-lo produir amb uns estàndards semblants, unificant preus, i ha sigut una mica, això ja ve d'anys, però ha sigut el precursor una mica de Collserola. Llavors sí que és un tomàquet molt emblemàtic i que només el trobaràs amb productors d'aquí de la serra. Bleda també és una especialitat nostra, perquè és un dels cultius que tenim compromesos amb escola, o sigui, els nostres oients segurament, si tenen els seus fills que van a escola pública, menjaran la bleda que produïm a la Rural.
1: Quin luxe, que sí, bé. Sí. I el terreny com ha de ser perquè sigui un bon lloc per tenir per tenir cultius i tal? Depèn de cada...
0: Clar, sobretot amb agricultura ecològica t'adaptes al terreny i el transformes, convertint-lo en més fèrtil, aportant matèria orgànica. Aquesta és la premissa. La matèria orgànica acaba uniformitzant els terrenys, tant si són més sorrencs com més argilosos, no? Un dels problemes de l'agricultura convencional és que els adobs són químics que aporten, és quasi que fan servir el sol com si fos hidropònic, no? Li donen els nutrients d'aquell cultiu en aquell moment i van desgastant la matèria orgànica. Però, bueno, t'acabes adaptant a la terra que tens. Sí que és veritat, com a comentari de el que és l'agricultura professional, els millors terrenys per fer horta són a les zones fluvials, les zones planes, que ara pues, hi ha autopistes, l'Heroi Merlins, i una mica també són els millors terrenys per edificar, pel que es veu. Llavors ens veiem obligats a anar pujant els horts a zones més de muntanya. Els nostres camps, per exemple, alguns són inclinats i hem hagut de modificar el terreny fent una cosa que es diu K-Line, de fer les línies seguint les corbes de nivell per no erosionar el sol. Ens hem hagut d'adaptar, els tubs de rec també no funcionaven en pendent, hem hagut de fer un seguit d'adaptacions per fer algo que és històric, que és sempre els pobles han estat envoltats d'hortes per abastir-los, no?
1: I teniu projectes de creixement, o perquè teniu la botiga aquesta a Vall d'Oreig, que és molt maca i que té moltes coses, però teniu projectes de tenir més botigues, per exemple, a Sant Cugat?
0: Ara mateix és un somni de fa temps, el de tenir una botiga a Sant Cugat al centre, diguéssim, però estem molt enfocats en consolidar les cistelles, sobretot especialment les cistelles, en consolidar la botiga, que funciona molt bé, però treure-hi el màxim partit, i el camp, professionalitzar molt bé el camp. I després tenim un segon projecte paral·lel, que és el que ara mateix li dediquem també moltes hores i no produeix directament, que és Can Ferriol. La Masia que us comentava, realment, la Rural és un projecte integrat per dues cooperatives. La de treball, que fa l'activitat econòmica, que és tot el que he explicat fins ara i és el que quasi tothom coneix, i la d'usuàries, que és la cooperativa que gestiona la finca de Can Ferriol. I allà, a la Masia, anem a viure quatre famílies de la cooperativa, perquè en el seu moment, 2018-2019 vam presentar el concurs i bé, el vam guanyar, perquè és una sessió pública de l'Ajuntament de Sant Feliu, ja veiem la necessitat del tema de l'habitatge, els pagesos no podem teletreballar, i aquí a Sant Cugat una cosa més que dificulta l'agricultura és que les rendes agràries no corresponen als lloguers que pots trobar aquí. I això, vull dir, ara aprofitem que té el micròfon, que ens afecta de moltes maneres, perquè als nostres treballadors els hi passa exactament això, i és una incertesa constant d'estar formant gent i quan estan formats puguin haver de marxar per aquesta circumstància. Però la cooperativa, el que va dir és que la cooperativa d'usuàries gestiona tots els usos domèstics de la finca. També les produccions d'autoconsum, i és una mica aquesta part més d'acord i de, com ho diria, més reproductiva, de cuidar les persones que hi ha al darrere de l'empresa, el que simbolitza una mica aquesta part, aquesta altra cooperativa, i per això és un projecte integral, no? Perquè hi ha la part productiva, però hi ha tota aquesta part reproductiva de cures, d'habitatge, de convivència, que també forma part del projecte.
1: I us compren molts restaurants de la zona?
0: Nosaltres, això dels restaurants, fa molts anys que servim a restaurants. Sempre és una cosa que ens ha costat molt. Hem fet diversos intents de professionalitzar aquesta pota pel nostre compte, i més enllà dels restaurants propers, tant amb distància de l'hort com amb valors, com pot ser les escales o el pet del llop d'allà de la floresta, ens ha costat una mica trobar aquest nicho de mercat, també perquè el servei que estan acostumats als restaurants és et truco avui, demà m'ho portes, i això no encaixa amb aquest tipus de produccions. Ara ens hem ajuntat, com us he explicat abans, diversos pagesos, i hem format aquesta distribuïdora que es diu De Collserola, on l'únic que hem fet és contractar un comercial, una persona que ens està ajudant a dinamitzar i a donar un servei bastant més adaptat al que necessiten els restaurants. Servim dos dies a la setmana, les comandes les porta aquesta persona, i també l'oferta de producte, doncs, és més àmplia. No tant en diversitat, que també, però clar, els horticultors d'aquí, doncs, fem productes semblants, sinó que en volum i en continuïtat, no? Si oferim bleda, per dir alguna cosa, o tomàquet xerri, ho oferim cada setmana durant tota la seva estacionalitat. Jo crec que ara és un bon moment pels restaurants d'aquí també per apostar per nosaltres, també perquè diguéssim que l'oportunitat és ara. La nostra producció és limitada, hi ha un creixement i volem créixer, però hi haurà un topall, perquè és Collserola. Nosaltres, De Collserola, no proveeix de res que no sigui d'aquesta serra. Per tant, tard o d'hora s'acabaran els clients. I ara, bueno, estem anant a part de Sant Cugat, estem anant a Cerdanyola, a Barcelona, i una mica el nostre focus és tots els nou municipis que de Collserola és on nosaltres volem servir els nostres productes.
1: I una pregunta que ens interessa als altres també, si teniu plantejat plantar vinya.
0: Nosaltres, com a la rural, tenim el somni de plantar vinya a Can Ferriol, perquè una de les nostres voluntats és recuperar el paisatge. Aquella finca no és hortícola, és una finca de muntanya plena de bancals abandonats, i a més estem allà molt pròxims a Can Calopa, que és un projecte vitivinícola molt, molt, molt propers, i tenim molta relació, som socis amb Rabassaires, i amb tota aquesta triangulació ens agradaria trobar el moment de plantar vinya, però no és un objectiu a llarg plaç, yeah. No és el nostre...
1: prioritat.
0: El que ens dediquem actualment.
1: Molt bé, doncs no sé si vols afegir alguna cosa, però em sembla... O si teniu alguna pregunta vosaltres per fer-li.
2: Bueno, a mi m'ha semblat molt interessant el que ha comentat, no? Quan li has fet la pregunta aquesta de... que el conreu ecològic és molt més car, no?, que el convencional. I ella ha respost que ni plantejar-s'ho, perquè mai he conreat com a convencional. O sigui, jo crec que això ja diu molt de si del projecte com a tal, perquè sí que moltes vegades la variable econòmica és fonamental en segons quins sectors per dir, ostres, llenço cap a ecològic, no? Per exemple, ara, si no recordo malament, la 2025 serà la primera anyada que la Déu Penedès serà tot íntegrament ecològica. La primera denominació, crec que en el planeta Terra. Jo crec que anem avançant molt cap aquí, i com bé deia ell, doncs, el fet de plantejar-s'ho ja diu molt del projecte.
1: Sí, sí, i crec que és el que dius també, de que tots els pagesos que hi ha, o els projectes que hi ha al Collserola, quasi tots són així, tenen aquesta manera de treballar, no? Sí. Val, doncs escoltarem Sant Moavi i tornarem per parlar amb Marià.

0: Bueno, i estem de tornada per parlar amb Maria Rosàs, de les Bodegues Rosàs, que està a Rubí, oi que sí?
1: Ah, sí, des de fa una temporada. Sí. Gràcies per invitar-me.
0: Ah, encantada. Crec que fa uns quants anys, no?, que existeix. Va ser el teu besavi, si no m'equivoco, que va iniciar el projecte.
1: Efectivament, sí. Ells, pel que tinc entès, no els vaig arribar a conèixer. Ells venien de Granollers, de fet la nostra família, parlant també de per aquí Sant Cugat, la Masia Rosàs, doncs sembla tot, o indica que ens separem allà de Granollers. Hi ha una part que ve cap aquí Sant Cugat amb el Josep, ara qui porta la Masia, i nosaltres, els meus besavis, que s'instal·len a Rubí, aprofitant la instal·lació del que són els ferrocarrils de la Generalitat, del tren. I el projecte neix en aquella època, és el que hi havia, no?, els vins a doll, no? Vins embotellats, potser sí que hi eren, però eren per una elit, però per la majoria de mortals eren els vins a dolls. I el projecte neix, doncs, cap allà al 1916-1920 amb la venda de vins a doll.
0: Uh-huh. I al mateix lloc on és ara, o sigui, allà...
1: Sí, uh-huh. Efectivament, sí. De fet, ara estem fent petites reformes i posant-nos al dia, i van sortint coses de l'època, no? Petits cubs que estaven allà sota de les finques dels avis, que el meu pare ho veu normal, no? Però jo, ostres, aquí sembla que hi ha alguna cosa, no? Doncs sí. I sí. Nosaltres, i de fet, estàvem molt al costat del celler cooperatiu. Estem tocant el celler cooperatiu de Rubí.
0: Uh-huh. Però teníeu vinyes, també?
1: Nosaltres no. Nosaltres sempre hem fet la comercialització, mai hem tingut vinya. Uh-huh. No m'he aventurat a... És molt dur. Tu dius que no, però vull dir, el fet de també a sobre tenir la variable climatològica que t'afecta i tal, i també he tingut prou temes només amb la vessant de comercialització, llavors ens hem quedat amb aquesta vessant, sí.
0: Uh-huh. Llavors va passar dels teus besavis als teus avis.
1: Als avis, correcte. Aquí va ser quan en Joaquim, el meu avi, una miqueta... Tio bastant amb molta empenta i ànims, perquè al final també quan passes una guerra t'ho treuen tot, tornar a arrencar i no és fàcil, i al final jo crec que aquí és un punt d'inflexió en el que, jo crec que en negocis d'arribar a superar, doncs, un procés tan dur com el de la guerra, doncs, diu molt de la tossudesa que tenia el meu avi, era bastant tossut. Llavors ho superem, i llavors aquí ja entra que són els meus pares i els meus tiets, que són que seria la tercera generació i que pren a relleu, no? Tot i que l'avi va estar fins l'últim dia allà, o sigui, no podies treure, no? Llavors era... la seva passió era la seva vida, i no sabia... Pràcticament me'n recordo que aprofitava els viatges de l'Inserso per anar a visitar cellers. Això, en sèrio. I dic, ostres, no sé si per aquí i tal, no sé què. Era una forma de viure molt diferent a la que potser estem acostumats ara, no? Uh-huh. I d'aquí ja passa els meus pares, els meus tiets, i llavors ve quan se m'ofereix, no?, aquesta possibilitat d'incorporar-me en un moment que jo tampoc no ho tenia molt, molt clar, no? Al final jo tenia, potser quan se'm va proposar eren 25, 26 anys, i al final la versió aquesta de no quedar-te amb el i si, i vaig dir, escolta, tira-t'hi, i això, si no va veure un parell d'anys, ho veus, i encara porto aquí, hi ha una temporadeta ara, aquí, dins del sector. És un sector, la veritat, la Cristina, que també està ficada dintre del sector, és que quan entres s'enganxa molt, és molt difícil...
0: Sortir,
1: sí. Sí, no, és veritat. Són molts factors, però per mi, ostres, els projectes, sobretot, i la gent que hi ha darrere, crec que és dels pocs sectors que depèn de l'agricultura agrària amb una capacitat de generació de nous projectes tan gran com la que tenim, no? Vull dir que en altres, també els desconec, però... projectes com la Rural i tal, veig més complicat que en surtin tants com petits projectes amb cellers, de gent jove que intenta aixecar un projecte i que moltes vegades la veritat és dona fruit a aquesta gran diversitat en el que jo ja he acabat per claudicar, no? En comptes de per gustos colors, jo ja per gustos vins, o sigui, al final hi ha tants vins i tants projectes que et donen una diversitat tan gran que mai te l'acabes, aquest món.
0: Mm. Sí, sí. I de vins, parlem de vins. Quins vins teniu? Teniu vins locals, internacionals?
1: Sí, mira, nosaltres... un cop vaig entrar... Clar, tu t'adaptes, com bé l'Alfred deia, no?, a l'entorn, i llavors vas variant o modificant en funció del que demana a l'entorn, no? Sí que nosaltres, jo quan vaig començar a 2011 o una cosa així, vam fer, començar una aposta molt important pel vi de proximitat. Bé, vi i producte de proximitat. Creiem que al final els temps han anat evolucionant i la veritat és que els forats o els gaps de potser de coneixement o de fer respecte a altres denominacions d'origen amb una tradició vinícola més antiga que la nostra, doncs jo crec que en els darrers 10 o 15 anys s'ha anat, el forat aquest de coneixement s'ha anat reduint i jo diria que a dia d'avui no hi ha cap i en segons quins casos
0: supera, sí, sí.
1: Val. I, però mai ens hem tancat a la resta, vull dir, al final sí que et centres més en producte de proximitat, no?, o producte català en aquest cas, doncs per, també és una edició en gràcia, no? Estàs ubicat, pots anar a visitar els projectes molt més fàcilment, tens més facilitat de contacte, parles el mateix idioma, vull dir, t'entens millor en molts dels casos, llavors sí que això ha fet doncs, que haguem apostat més per aquest producte, però mai hem deixat de banda la resta, vull dir, també hem incorporat molt producte fora de la península i la idea és anar creixent en funció de, també la demanda que anem tinguent.
0: I quants vins teniu, més o menys?
1: Bueno, és una llista viva, no? Hi ha puges baixes. Ara mateix estaria entre els 800 i 900, a grosso modo, vale? I la idea és... Bueno, al final no tinc un objectiu, de dir, ostres, no, jo vull X, sinó que al final és també, en funció dels projectes que vas coneixent, doncs, que val la pena introduir-ho, que no... O, bueno, des del nostre humil punt de vista, vull dir que no... que al final és... nosaltres som la selecció que fem. Llavors, és això, però vull dir que no tinc un objectiu de dir, ostres, no vull tants. La idea és anar creixent a mesura, doncs, que també t'ho demana, el mercat, cada vegada més. Doncs també la Cristina, suposo que ho comentarà, que és abans la gent era molt més estacional, no? O sigui, m'agrada aquest vi, doncs aquest vi. o m'agrada aquest escumós, i sempre. Ara la gent, per sort, ens agrada més, és com, no?, com la gastronomia, no? No estaré, si m'agrada molt, no sé per què, les entrecot o les bledes, no estaré cada dia menjant entrecot i bledes, sinó que ens agrada canviar. Sí que en el moment, jo crec que en el tema dels vins, doncs és més fàcil, doncs, perquè hi ha potser més moments de consum, i amb els escumosos costa una mica més, doncs, perquè ens costa més trobar aquests moments de consum, no?, perquè associem molt l'escumós a festivitat, a celebració, quan la veritat és que es pot disfrutar molt bé amb una taula d'inici a fi. Però bueno, temes a part, aquest fet fa que doncs, hagis d'augmentar la profunditat del teu sortit. I per això doncs, ens estem adaptant.
0: I com selecciones els vins? Vas tu a visitar cellers o et venen a la botiga? O bueno, suposo a fires de vins, no?
1: Sí, sempre estem voltant. Per sort, també tinc bons companys que m'ajuden amb aquesta tasca. Llavors, sí que hi ha una banda més proactiva, no?, en la que ens parem en algun moment de l'any i diem, escolta, trobo falta aquí, per això és molt important escoltar, no?, a tots els companys, en aquesta pota ens faltaria alguna cosa, aquí ens falta alguna cosa per allà. Llavors, proactivament, busquem, contactem i anem a través de fires, perquè al final també és una altra... Per sort tenim la possibilitat de tenir aquí al costat de casa, a la Barcelona Wine Week, en la que enguany, bueno, és que era impossible acabar-se-la. Hi havia una quantitat de cellers i de projectes, la majoria locals, que era per no acabar-se-la. I bàsicament ho fem així. Llavors sí que internament fem tots uns processos de tast en els quals realment valorem, que no és fàcil, perquè al final cada vi és de la seva anyada i del seu enòleg. Llavors, si canvies alguna d'aquestes variables, i de la climatologia, llavors surten coses diferents, no? Però sí que intentem pues, bueno, valorar el projecte per un cantó, no? De fet, sigui un projecte en què tu vegis trajectòria, val? I després, òbviament, doncs, que el que hi ha dintre aquella ampolla, no?, sempre jo abogo per aquesta relació plaer-preu, no?, doncs estigui en consonància.
0: I quina clientela teniu? Local? Bueno, de Rubí o ja venen també d'altres llocs?
1: Val, nosaltres tenim dos branques, també, o sigui, la clàssica de tota la vida, no?, el punt de venda de tota la vida, que anat, o sigui, s'ha anat movent, però sempre ha estat en el mateix quadrant, vale? I després tenim la distribució. També fem distribució de restauració, per això, com comentaves, la dura feina de la restauració l'entenc perfectament. I tenim aquestes dues bandes. Sí que el que podem dir és que s'ha notat un canvi de públic en els recents anys. Segurament doncs, perquè també la gent que viu al voltant, ja sigui Rubí, Sant Cugat, tot el Vallès, està canviant, no? Al final també es nota doncs, certa, bueno, des del meu punt de vista, certa part, doncs, de, no ciutat dormitori, perquè molta gent dorm en aquestes ciutats i després treballa a Barcelona en molts casos, sobretot arrel de la pandèmia, i gent de fora, abans ho comentava, no? Expats i demés, doncs que han, potser per algun motiu han decidit doncs, que eren ubicacions adequades, i notes doncs, que també a certs gustos i preferències les veus, doncs que ho notes en seguida, això.
0: I la gent jove, creus que estan més oberts a prendre vi en comptes de cervesa, per exemple?
1: Bueno, aquesta és la gran assignatura pendent. Bueno, si tu mires una miqueta les dades de consum dels darrers anys, clarament el consum del vi va a la baixa, no? Jo ho puc entendre perfectament, vull dir, la nostra forma de fer i de treballar és molt diferent a fa 15, 20, 30 anys, no? Jo sempre poso, no?, que a casa no, obries la nevera o la despensa i sempre hi havia, doncs, aigua, llet i vi, saps? La gent anava al camp amb la seva ampolla de vi rebaixat o com fora. Clar, tot això s'ha perdut, però de forma natural per el que comentava, no? Jo crec que és al final la forma de treballar i la nostra socialització doncs, fa que el consum del vi cada vegada es concentra més. I al final és... O sigui, com a mínim nosaltres a nivell de botiga física es nota molt, no? Quan arriba divendres, dissabte, diumenge, a el que és un dilluns, dimarts, dimecres, no? Uh-huh. Llavors, jo crec que el consum sí que ha baixat i la tendència és aquesta. I a nivell de gent jove, doncs, bueno, costa. Costa perquè sí que és veritat que la variable, per exemple, hi ha una variable molt important que també és jo crec que és la variable preu, és molt difícil d'igualar. Val? Al final, tu, pel preu que tens una canya, difícilment tindràs un vi en certes condicions. Però sí que també ha sigut una mica, no?, el problema del sector de que a vegades ens hem... Bueno, jo intento no fer-ho, però com complicat molt aquest món i sembla que si no en saps o si et diuen la paraula, no sé, ull de llebre i dius que és un tipus de bleda, doncs sembla que com que, ostres, no en saps què estàs dient, no? Llavors, jo crec que també això ha fet que hi hagi gent que no hi hagi volgut mostrar aquest interès i de dir, ostres, com que no en sé, doncs en tiro la cervesa que és... Que bueno, que després amb el món de les cerveses artesanes també té la marinera, vull dir...
0: Sí, també és molt interessant, també.
1: I molt profund. Llavors,
0: sí, digues.
2: No, bueno, que el tema aquest, jo volia dir que el tema aquest de la gent jove, per nosaltres és també una assignatura pendent, i no sé si és una cosa general i transversal, perquè s'ajunten diferents factors i alguns contradictoris, no? Hi ha un tema de, per una banda... això és una percepció, però la gent jove cada cop està més motivada amb tot el que és ecològic, amb la proximitat i tal, però per l'altra banda s'està perdent tant la capacitat i coneixements de cuinar com també moltes empreses grans inclouen menjador i, no? I a preus molt bons i per exemple en un moment ens van cridar els de la Boringer aquí a Sant Cugat, 6.000 treballadors, ei, munteu unes parades aquí i tal, i em dic, bueno, anem a provar. Estava a 6 minuts de l'hort, era en plan, bueno, no és que siguem molt amants del concepte d'aquest tipus de multinacional, però dèiem, hòstia, és interessant, a 6 minuts de l'hort en vehicle, 6.000 persones no venia amb res, i tothom era el mateix, no? Ja tinc el menjador aquí, després a casa no vull cuinar, no sé què. No sé fins a quin punt això lliga amb el vi, però jo recordo el meu avi, que és potser la persona que m'ha inculcat més lo de l'hort, els meus pares d'això no en feien res, però mon avi és gallec i tota la vida ha continuat amb això, i ell té 97 anys, encara està viu, i beu vi cada dia de la seva vida, i té la bodega on agafava el vi a doll, s'omplia un bidó i d'allà es anava servint, no? I el meu avi, quan veu una col, beveja, i quan passa per casa meva, que tinc animals i tinc cols farratgeres, que per mi és algo que es mengen els animals, però ell és la seva infància, perquè, no? I s'emporta sempre un manat, no? Llavors, bueno, no sé si hi ha un tema aquí a recuperar bastant transversal amb les noves generacions en les que m'hi mig incloc, perquè estem a mitges nosaltres, però també ens passa, o sigui, gent amb 40 anys ja li passa, que li fa mandra cuinar i que no cuina, i etcètera, no?
1: Sí, sí, de fet, jo ja llegia un article, no sé si potser l'any l'equivoco o no, però que ja deia que en el 2050 preveia fer les cases sense cuina, saps? O sigui, que el raó seria posar una cuina, saps? Com si ara poses un despatx o no te'l poses, saps? Llavors era donava molt de què pensar, perquè al final jo, per exemple, haig de reconèixer, jo m'agrada més menjar-m'ho que cuinar-ho. Per sort, la meva dona cuina molt bé, però estàs bullint l'ampolleta de vi mentre estàs cuinant allà, fent la companyia, saps? Són moments que ajuden, no? Però sí, això també... Els moments de consum cada vegada es redueixen. I quan estàs a la feina, doncs, òbviament, en una cantina d'una empresa amb 6.000 treballadors, que hi hagi l'opció del vi potser no està molt, saps? Molt ben vist, no? Al final també ja és l'altre fet.
0: Sí, però, per exemple, el surt, crec que el tema dels vino, el que sigui, està molt incorporat en el dia a dia. Bueno, en el dia a dia, o és la gent jove, la gent gran, tothom veu els vins generosos.
1: Allà és una festa, vull dir. Sí, sí. No, és una forma de veure la vida també molt diferent de la d'aquí. Però sí que és veritat que ja ho han incorporat des de molt joves. Són uns vins que per la seva complexitat tenen uns preus, jo diria que quasi irrisoris, per lo complexes i el temps que porten d'elaboració i de més. Però en canvi allà ho han sabut fer molt bé i ho han incorporat i de fet està molt ben acceptat. En canvi aquí...
3: Bueno, perquè també cosa? Forma part de la seva cultura, no? Com al nord, a Logroño, sí. A Navarra, la gent té un accés a veure una copeta de vi a un preu raonable i vi de cellers de proximitat. Clar, això aquí no ho tenim, i és una pena, perquè aquí tenim moltes vinyes i molts cellers per poder accedir a un preu raonable que pugui competir amb una cervesa. Sí. Però no tenim l'opció.
0: Però penses llavors, Cristina, que els preus dels vins que tenim aquí són alts?
3: Depèn.
1: No són els de Logroño.
0: Ja.
1: Per posar un exemple. Depèn.
0: No? Però tampoc són els de França ni d'Itàlia. Vull dir que trobo que si és el que deies tu, a la feina que hi ha darrere de fer una bleda o una ampolla de vi o tot el que comporta i que ho puguis comprar per 12 euros, em sembla una passada i crec que...
3: Sí, jo crec que és més un tema cultural, no econòmic. Ah. Però aquí dintre està, dintre d'aquest valor cultural que no tenim arraigat, no? Que no sabem doncs, què costa llaurar un camp, que costa personalment doncs, encarregar-se de plantar una vinya, o quin és el cicle de la vinya, què comporta, quins riscos... No? Això la gent a nivell cultural no ho sap, o sigui, és una mica de coneixement a vegades, no? Llavors, tampoc, si no tens aquest nivell de coneixement per moltes coses, no? Doncs tampoc ets conscient de lo que pot valdre. La gent no s'ho planteja, la gent veu una cervesa i veu un got de vi, no? O una copa de vi. I la copa de vi mira que costarà 4 euros i a lo millor doncs, la cervesa en costarà 2. Doncs, segons l'edat de la persona doncs, de l'autosuficiència que tingui, no, econòmica, doncs podrà fer o accedir a una cosa o una altra. Jo crec que és un tema també que està molt lligat amb la restauració. La restauració tampoc aposta per introduir vins d'aquí, o sigui, culturalment tampoc introdueix vins de la zona. No aposta per el que deia l'Alfred pel quilòmetre zero, perquè potser l'ampolla de quilòmetre zero li costa 4 euros més i li dona menys marge. Llavors jo crec que el tema està a que a la hostaleria tenim una assignatura pendent bastant important per aproximar, no, el vi a la gent.
0: Totalment.
3: I fer-ho més popular.
0: Sí, sí. I tenir vins locals, perquè
3: exacte.
0: Vas a restaurants i moltes vegades l'altra nit vaig anar a un restaurant i tenien un Rioja, crec, i un... Bueno, no sé si... Crec que era de Catalunya, però vull dir que hem d'apropar també els vins que tenim aquí a les cartes, que és el que és com ens vam conèixer amb
3: sí,
0: la Cristina.
3: Sí, és veritat.
0: Amb la Laura. Bueno, ja que estem, ens expliques sí. una mica. després tornarem amb...
3: Doncs amb la Laura de la Baula, sí, la Laura fa molt bona feina, perquè el que intenta és que als restaurants hi hagin vins catalans, perquè és una assignatura pendent, perquè és el que tu dius, vas a un restaurant i sempre hi ha el Rioja, el Verdejo i un vi potser català. No tenim res en contra ni dels Verdejos, ni dels Riojas, ni de totes les procedències dels vins, perquè a tot arreu fan vins boníssims. Però, bueno, si estem aquí i tenim tantes vinyes al costat, tantes zones, tantes DOs, tantes zones que no estan dintre de la DO, però que hi ha molta gent que treballa bé la vinya i que et fa bons vins, doncs, ostres, aprofitem-ho, no? Donem-li valor, que realment és algo que ens satisfarà i que ens beneficiarà a tots.
0: Sí, sí, absolutament.
3: Llavors la Laura fa molt bona feina perquè intenta això.
0: Sí, sí.
3: A través d'un sommelier, doncs fa un menú degustació a un restaurant i intenten que hi hagin 5 vins, 6 vins, que estiguin a la carta del restaurant durant tot un mes i després l'opció de que el restaurant es pugui quedar amb algun d'aquests vins dintre de la carta. Doncs, ostres, això és una iniciativa genial.
0: Sí.
3: Per promocionar, doncs, justament això, el vi català en aquest cas, i per donar a conèixer i donar-li visibilitat a cellers i productors que ho fan molt bé.
0: Doncs ara tornem amb la Cristina. Bueno, no farem la pausa de música, perquè si no, no tindrem temps. Només et volia preguntar a tu, Maria, que ens diguis on esteu exactament de Rubí i quins horaris i si feu tast de vins i tal.
1: Vale, sí, mira, nosaltres, bueno, lligant-ho amb el que ella deia, no? Al final, la gent no està disposada potser a gastar-se més diners si tu no entens el que hi ha, la feina allà darrere. Llavors, per això, des de fa ja uns quants anys fem molts tastos, precisament perquè la gent tingui arguments, saps, sòlids i consolidats de que, el que tu deies, no?, que això que val 12 o 15 euros és una ganga, segurament en un altre país valdria quasi el doble, no? Llavors nosaltres estem a Rubí, al carrer Cervantes 76, des de fa... no sé, en aquesta ubicació són 40 anys, més o menys, sí, sí. I després obrim tots els dies de la setmana, inclòs el diumenge, llavors entre setmana obrim sobre les 8 i mitja fins a les 2 i de 4 i mitja a 8 i mitja, i el diumenge obrim de 9 i mitja a 2.
0: I si algú vol fer un tast de vins o apuntar-se als tastos, què ha de fer?
1: Els tenim a la web. A la web tenim tots els tastos que tenim ara fins al juny, si no recordo malament.
0: I ja et volia preguntar pel vi més curiós que teniu a la botiga.
1: Curiós.
0: O rar, no sé.
1: La paraula curiós, clar, és molt subjectiva. I és que és difícil, perquè al final... en el món que vivim avui dia, a vegades, algo curiós ja és lo normal, no? Llavors, saltes. Però et podria parlar més, potser, d'una tendència, no? Que és cada vegada estem tenint més vins blancs de llarga guarda, que al final... bueno, potser perquè també últimament m'està durant per això, no? Però que potser no és l'antítesis de la que la gent pensa, no? Els millors vins negres que envelleixen són... els millors vins per envellir són els negres. Ostres, amb grans vins blancs de guarda, la veritat és que pots tenir grans sorpreses. I a mi això és un tòpic que a vegades la gent, no?, és blanc de l'any tal, i els matisos que tu pots treure amb uns grans vins blancs de guarda són superinteressants.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies. Doncs Cristina, ens expliques una mica què és la Dama de Copes.
3: Doncs la Dama de Copes és un espai obert a tothom, a gent que li agrada el vi, que se sent atret una mica, no?, doncs pel món del vi, sommeliers, professionals o persones de peu que simplement tinguin curiositat, wine lovers també. Doncs un espai obert a tothom per aproximar a la gent a el que és el vi, per mi, que per mi és cultura, i per apropar a gent a petits projectes que tenen molt a dir i que tenen molt poca visibilitat. Llavors, això ho faig a través d'uns tastos que són de diferents temàtiques i que conviuen, no?, dintre del mes, doncs, a diferents tipologies. Doncs poden ser d'un celler concret que ve al nostre espai i es trasllada al nostre espai perquè pugui parlar i presentar i exposar els seus productes, no?, i parlar de la seva història. I després pot ser un tas que sigui de fer formatges i vi, bueno, temàtics, o que sigui d'una zona concreta, o potser hi ha alguns que són de joc, que també fem, així una mica més de divertits per, bueno, per equips, per famílies, per amics. Bueno, una mica, fem allà una mica de tot, però sempre relacionat amb el món del vi.
0: I tu com vas començar amb aquest món del vi?
3: Jo vaig començar arrel de la pandèmia, vaig començar a formar-me perquè me'n vaig adonar de que la vida que em quedava professional, doncs, per fer, la volia dedicar realment a una cosa que em fes feliç i no a el que havia estat fent fins aleshores, que també havia sigut feliç, però ja havia arribat un moment, doncs, que donada la casuística aquella, no?, d'aquella situació extrema, de dir, ostres, jo quan surti d'aquí, si surto, vull ser el que he sigut fins ara, o vull ser molt feliç fent realment el que m'agradaria fer. I em vaig plantejar formar-me per poder fer això que estic fent ara, intentar apropar el vi a les persones de la manera que a mi m'hagués agradat que me l'haguessin explicat. D'una manera, doncs, com comentava el Maria abans, no?, una mica més propera, lluny de l'esnobisme aquest que envolta moltes vegades el món del vi.
0: Sí.
3: I que realment està molt lluny d'això.
0: És sí que molt important, però... Sí, trobo que és molt important el que acabes de dir, perquè crec que molta gent té por a demanar vins en restaurants o el que sigui, perquè tenen por de que hi ha aquest esnobisme que al fin i al cap és una pena, perquè realment si pots explicar un vi amb passió i amb una certa humilitat, és molt més efectiu que si estàs allà explicant coses que no interessen al final.
3: Sí, exacte.
0: Molt bé.
3: Sí, sí.
0: I quanta gent tens a les teves cases?
3: Els meus tastos. Mira, doncs l'espai és petit. La sala màxim té la capacitat màxima de 12 persones, però gairebé cada setmana hi ha 8 persones fixes. Llavors, en funció del grup, de 8 a 12 persones. El més habitual són 8 persones.
0: I són vins d'aquí o de tot arreu?
3: De tot arreu, depèn de la temàtica del tast. Però bueno, sempre que puc, quan convido el celler convidat, que és una vegada al mes, sempre són cellers de proximitat, de Catalunya, i després, sempre que faig tastos, intento posar vins també d'aquí, sempre, perquè tenim molts vins molt bons. Ara, si haig de fer vins de França, també en faig.
0: I els formatges són també de proximitat?
3: Depèn. Sí, intento... A veure, depèn. Vaig fer un tast de vins i formatges italians i no eren de proximitat, evidentment, però sí que al març vam fer un de vins i formatges fets per dones i tots eren de dones d'aquí, de Catalunya, que feien formatge, i vaig agafar un formatge i un vi fet per dones, igual que fa 15 dies vaig fer un altre. Sí, sempre que puc, treballo amb formatges de proximitat.
0: I fas altres productes com a maridatge, o sigui, o sempre són formatges?
3: No, sempre, els meus tastos sempre porten maridatge, sempre. Però... Treballo amb un càtering, i aquest càtering, doncs, segons el vi que escullo el plat. Llavors vaig combinant. També intento comprar producte de càtering local. També, perquè
0: pots
3: sigui algo...
0: les bledes al
3: vila
0: rural.
3: O el mandó. El mandó se m'ha quedat aquí, eh? A més, amb l'Íñigo també ens coneixem i és una persona que és superactiva i és una persona que sempre ha abogat molt per tot el producte d'aquí.
0: Sí, sí.
3: I algo farem amb el mandó.
0: Molt bé, molt bé.
3: Sí, sí. Ja m'ho he apuntat.
0: Bueno, i llavors, per trobar-te tu, també a la teva pàgina web...
3: Sí, a la web surt l'agenda de tots els tastos, ara ja la tinc d'aquí al juliol, i a partir dintre d'una setmana es podran... Fins ara eren reserves a través de la web, però a partir d'una setmana es podran comprar directament a la web, perquè la transformem en e-commerce.
0: Ah, molt bé. Bueno, i és un espai molt maco, el vaig veure l'altre dia al Mercantic.
3: Sí, a veure si vens.
0: Sí, sí.
3: Estàs convidada quan vulguis.
0: Merci, merci.
3: Sí, sí, l'espai és curiós.
0: Bueno, doncs ara ja estem acabant i l'última pregunta, primer per l'Alfred és si fossis una hortalissa, quina series i per què? A veure.
2: Ha sortit diversos cops la bleda, que és una verdura potser una mica humil, sense molt de glamour, però nosaltres, a part que és una verdura que la plantem molt, té una cosa de que la talles i rebrota, la tornes a tallar i tornes a rebrotar, passes al tractor i si no et passa bé, tornes a rebrotar, no? És com una verdura que sempre vol ressorgir i una mica és com estem nosaltres aquí a la rural, no? Estem aquí plantats, no volem marxar d'aquí, volem seguir aquí, i això que costa on estem, perquè només no tenim terrenys en propietat, només els de la Masia, que és una sessió llarga, però amb totes les dificultats que ens hem anat trobant, la cosa de rebrotar sempre està present, no? Uh-huh. Llavors la bleda és la meva escollida.
0: Doncs molt bé. I tu, Cristina, si fossis un vi?
3: Això és difícil, eh? Home, jo...
0: Algun raïm?
3: No? Sí, no. Si fos algun raïm o algun vi, seria la Pinot Noir, perquè gràcies a la Pinot Noir li dec que jo m'hagi dedicat al món del vi.
0: Ah, sí?
3: Perquè és la que em va robar el cor, la que em va emocionar fa molts anys i és la que em va fer repensar, no?, de poder-me dedicar, a part de que té unes certes característiques que coincideixen molt amb la meva manera de ser, no? I a més que és una varietat que, si és jove, té una expressivitat que canvia molt quan és, doncs, una mica més evolucionada, no? I que igualment és meravellosa, i perquè també penso que és molt versàtil pels maridatges, que al final és una de les coses que a mi més m'engresca als meus tastos, tota la part aquesta de que el plat i tingui un valor important amb el vi que t'estàs prenent.
0: Totalment, sí, sí.
3: Llavors seria la Pinot.
0: Molt bé. I tu, Maria, per acabar?
1: No és fàcil, però bueno... jo segurament seria un escumós de llarga criança. És un 4x4, s'ho menja tot, saps? O sigui, et pots plantar amb un bon tros de carn, amb un bon arròs, amb unes bones bledes... Per mi els escumosos, jo crec que... És el que deia, no? A vegades estan molt limitats a segons quins moments, però en canvi acostumen a tenir una miqueta menys de grau, aquest carbònic doncs et refresca i a la vegada tenen uns matisos... molt, molt, molt interessants, i també és un producte molt, molt d'aquí.
0: Molt bé, realment heu escollit coses que són bastant com sou vosaltres, he de dir. O sigui que...
3: Que bo.
0: Bueno, doncs moltes gràcies als tres.
3: Gràcies a tu per convidar-nos.
0: Ja ens anirem veient.
3: I tant.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Vulpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que giré al voltant de l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur. Després que hagin tornat les pluges, que s'han omplert els embassaments, es fa realment difícil parlar de sequera i de tornar-nos a imaginar que d'aquí a més o menys temps tornarem a patir. Però tampoc ens enganyem, la història es repetirà i estem convençuts que el moment és ara. Amb la panxa plena parlarem d'escassetat, o si més no, de com fer-hi front. I és que una vegada passada aquesta fase d'urgència, el context sí que ens afavoreix a un debat profund, tranquil, sobre com afrontar el repte i, mentre durin aquests anys de bonança, preparar-nos per quan deixi de ploure. I així pretenem caminar en aquest espai. Ens pengem la motxilla a l'esquena i ens equipem, perquè farem quilòmetres. Aquest no és un podcast estàtic. Aquí volem navegar en un aiguabarreig d'opinions, escoltar-les i, si podem, convidar-vos a reflexionar.
3: Quatre gotes.
2: Va, arrenquem amb una pregunta. Quan obris l'aixeta, sempre sortirà aigua? Sembla evident que sí, ho donem per suposat, però darrere d'aquest gest hi ha un gran esforç de recursos i energies perquè sigui així, perquè l'aigua estigui sempre garantida. I com que a títol individual, aquí en aquest racó del món on som, no ens suposa un treball extra, no hi donem una excessiva importància. Com també, per exemple, ens passa amb l'energia, tampoc som conscients de com depenem de l'aigua fins que ens falte. Imagineu-vos un o dos dies sense ni una sola gota. I abans d'aquest escenari, que ha estat real, el fet de no tenir aigua a casa, ara n'escoltarem un testimoni. Abans de tot això, la sequera té moltes altres derivades, com l'econòmica o l'ambiental. Totes aquestes també estaran en el nostre punt de mira. Però per començar, l'impacte més directe. No hi ha aigua per tothom i un dia l'aixeta deixa de rajar.
4: Són les 9 de la nit, ja no hi ha aigua, i comença l'espectacle, que dic jo, no? Perquè és com, ara estem acostumats al final, no? Però hem acabat de sopar, la primera cosa que no puc fer és passar-li una aigua als plats, que passaria si els hagués de posar el rentaplats. Després, clar, els nens hauran de rentar les dents, per sort també els hi tinc l'aigua que hem guardat abans, rentarem les dents i tot, farem el pipi, i quan acabem pipi és, qui és l'últim? Llavors, l'últim que va al lavabo és el que podrà utilitzar la galleta. 8 del matí, nens aixecats, esmorzem, renta les dents i cara, torna a fer servir aquesta aigua. I sobretot, que moltes vegades ens passa, no?, de aixeques l'aigua, ostres, no tinc aigua, tanques. Però hi ha vegades que l'aixeques, volem dir, bueno, ara quan s'aixeca... No, no, és que fins a les 10 no arribarà aquesta aigua.
2: Escoltàvem el testimoni d'una de les moltes cases de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, que durant 2 anys patien nits seques, ni una gota d'aigua al llarg de 10, 12 o 14 hores. L'exemple de la Mireia Díaz també el podem trobar en altres poblacions del país. I és que els camions cisterna, per exemple, no havien treballat mai tant.

0: Aigua Catalunya en l'actualitat.
1: A Catalunya, el 72% d'aigua es destina a usos agrícoles. El 19% cobreix les necessitats urbanes, és a dir, el que consumeixen les cases, els pobles i ciutats. I el 9% restant és l'aigua que utilitza la indústria. De mitjana, cada habitant de Catalunya consumeix 112 litres diaris. Per exemple, en higiene, per beure o per cuinar. Ara bé, la seva petjada hídrica va molt més enllà perquè hi hauríem de sumar tots els litres d'aigua que s'utilitzen per aconseguir els productes i serveis que consumim.
2: Quatre gotes.
0: Comencem l'aventura del Quatre Gotes des de la seu central de l'Agència Catalana de l'Aigua, a Barcelona, avui per conversar amb el seu director, Josep Lluís Armenter. Benvingut al Quatre Gotes i gràcies per obrir-nos les portes d'aquesta institució.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Comencem d'entrada amb aquesta perspectiva de cara al futur de les sequeres que vindran, però sí que mirant enrere tot el que hem viscut, que podríem dir que ja hem superat la pantalla, l'hem passat com a societat, com a país, aquesta sequera, però què ens ha ensenyat? Què n'hem après d'aquesta sequera prolongada, podríem dir, en més de 2, fins i tot 3 anys?
3: Doncs ens ha ensenyat que tenim una vulnerabilitat, que havíem fet una sèrie, teníem un full de ruta per superar aquesta crisi i que, per tant, tornarem aquestes sequeres meteorològiques tornaran a venir. El que passa que no ens ha d'agafar, ens ha d'agafar amb els deures fets. Per tant, aquest full de ruta que ara mateix comentava, el que hem de fer és completar-ho, fer-ho, i, per tant, que si tenim una altra sequera, doncs que no tinguem, no els problemes, perquè no van... A la Catalunya hi ha hagut moltes casuístiques, no? En la regió metropolitana de Barcelona, doncs, no hi ha hagut restriccions. Sí que hi ha hagut, doncs, comarques, poblacions, zones que sí que han patit, però que han patit la sequera i han tingut restriccions, però el que necessitem nosaltres és que tot el país tenir la suficient resiliència com per evitar, doncs, aquests episodis, no?
0: I a dia d'avui tenim un model de país d'acord amb la disponibilitat d'aigua? És a dir, Catalunya està ben orquestrada, ben planificada en aquest sentit?
3: Treballem per això. Necessitem més recursos, tenim un dèficit estructural, i això s'ha demostrat no amb aquesta sequera ja, sinó amb les anteriors que vam tenir ja des de finals dels anys 90, a principis dels 2000. Vam tenir una sequera molt greu l'any 2008, i ara, bé, doncs ara hem pogut passar de punteta sobre aquesta sequera del 2021, 2020, 2025, no? Per tant, cal fer els deures, i per tant, dintre d'uns anys, en l'horitzó 2030, jo crec que això ja serà també una pantalla passada.
0: Clar, ara, sense la urgència, podríem dir que és el moment de planificar. El fet que no hi hagi aquesta situació de sequera permet fer-ho amb calma, per això també aquestes converses del Quatre Gotes. I en aquest sentit, en quin punt de partida l'Agència Catalana de l'Aigua planifica les estratègies de futur?
3: A veure, per fer-ho una mica il·lustratiu, en aquesta sequera, en els pitjors moments d'aquesta sequera, l'any 2023, principis del 2024, quan teníem pràcticament un 14% de les reserves embassades als embassaments de conques internes de Catalunya, l'aigua, d'origen natural, d'embassaments, de rius, d'aquífers, que era la font de subministrament, sobretot estic parlant de la regió metropolitana de Catalunya per la quantitat, pel percentatge de població que conté, doncs era aproximadament un 70% de tot el recurs, de tota la demanda. I un 30% provenia de fonts no convencionals. Quines fonts? Doncs estem parlant d'aigua desalinitzada i d'aigua regenerada. De què ens hem adonat? Doncs que aquesta relació 70-30, doncs, no ha estat suficient, perquè si la sequera s'hagués perllongat, doncs hauríem tingut problemes. Per tant, en què estem treballant? Precisament en aquest horitzó que dèiem 2030, en donar la volta, doncs, en aquest percentatge, que depenguem un 30% del que són els recursos naturals, però en canvi tinguem disponibles un 70% de recursos no convencionals, aigua regenerada i aigua desalinitzada.
0: I els consums, en aquest sentit, s'han de reduir. Ara hem fet aquesta primera lectura de quina disponibilitat d'aigua podem tenir, però després ve l'altra, no? La demanda. Com s'ha de gestionar aquesta demanda?
3: A nivell de demanda, jo diria... cadascuna d'aquestes sequeres que hem anat patint, no? Al llarg de, com deia, finals dels anys 90, han anat consolidant

0: uns hàbits. Per tant, anem a dir que la demanda a nivell domèstic, a nivell industrial, a nivell agrícola potser hi ha més recorregut, no direm que no, però anem a dir que s'han fet uns consums eficients. A nivell domèstic estem, anem a dir, a mínims del consum del que recomana l'Organització Mundial de la Salut en molts municipis de Catalunya, no? A nivell industrial s'han fet també moltes actuacions per ser més eficients i, per tant, fer un ús eficient de l'aigua dels processos industrials. Per tant, anem a dir que des del punt de vista de la demanda, els deures estan bastant, bastant ben fets.
1: En qualsevol cas, vostès, que són els responsables de l'aigua, pel que fa al creixement d'aquesta demanda, caldria vigilar com creix la població, com creix la indústria, com creix el turisme, com creixen també les extensions de regadiu?
0: Sí, sens dubte. Vull dir, bé, clar, és un equilibri, no? La demanda l'hem crescut en pocs anys, hem passat de 6 milions a 8 milions d'habitants a Catalunya, no? Per tant, això és un aspecte més a tenir en compte, quina és la prognosi a futur per poder també adequar les instal·lacions futures en aquesta demanda, no? Per satisfer la demanda que tinguin.
1: Aturem-nos aquí un segon. Ara tornarem amb l'actual director de l'Agència Catalana de l'Aigua, però mesos enrere vam retrobar-nos amb el seu antecessor, en Samuel Reyes. De fet, ell va ser qui va haver de fer front als moments més complicats del darrer episodi de sequera. Ja des de la distància li vam demanar diverses reflexions. Per exemple, què hagués volgut diferent en aquell context?
2: Que tots els grups polítics s'haguessin associat per buscar solucions i no busquessin la confrontació. I això ho dic no només a nivell de Parlament, sinó dic també a nivell de consells comarcals, de diputacions, d'ajuntaments. Com a director, què hagués fet diferent? A vegades protegim molt a la ciutadania, crec que vam fer molta comunicació, però potser ens va faltar explicar quina situació de risc estàvem vivint. És a dir, a la regió metropolitana, quan quedaven menys de 100 hectòmetres, en els embassaments la situació era molt crítica. I ho dèiem, però com envies un missatge d'alarma, d'alerta, si us plau, fem bonus de l'aigua, però estem treballant per solucionar-ho, no? Són dos cares de la mateixa moneda una mica difícils d'explicar, no? Llavors potser, però sense espantar, però potser haver explicat més la situació crítica.
1: I també li vam traslladar un altre interrogant. Hi ha aigua per tothom?
2: En situació normal la tenim. En situació de sequera estem treballant per tenir-la. Reduint consum i ficant nova oferta. Aquest és l'equilibri. Hem de pensar també quin país volem. El dels 10 milions, els dels 12 milions, amb quanta activitat econòmica, quina activitat econòmica, i això és la feina del govern, decidir com vol que sigui Catalunya, quina és la capacitat de càrrega del territori i quines necessitats té d'aigua.
1: Doncs aquestes eren reflexions de l'anterior director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes. Reprenem ara el fil de la conversa que manteníem amb l'actual responsable d'aquest organisme català.
3: Quatre gotes.
1: I aquesta nova aigua sí que el que serà és més cara, perquè s'haurà de fabricar o s'haurà de regenerar?
0: Bé, per això dèiem totes aquestes actuacions, que estem parlant de l'horitzó 2030, estem parlant d'aquests 2.000 milions d'euros que caldrà invertir, i evidentment, si l'aigua, jo crec que ha d'haver-hi també un canvi de paradigma, vull dir, en el que és la tarificació de l'aigua. L'aigua costarà diners, l'aigua més cara és la que no es té, vull dir, per tant, hem de dir que totes aquestes actuacions, al final, la tarifa l'hauran de suportar. Per tant, bé, vull dir, de mica en mica, la progressió que s'escaigui, caldrà adequar la tarifa per poder tenir aquesta disponibilitat, l'aigua en disponibilitat i en qualitat també.
1: El 2008, que abans també ho citava vostè, ens trobàvem en una situació similar d'haver patit una qüestió de sequera prou greu, que també va posar damunt la taula certes inversions, es va fer feina, però algunes sí que van quedar als calaixos. Perquè això no torni a passar, quines garanties tenim ara que una vegada superada aquesta sequera no tornarà a succeir més del mateix?
0: Doncs precisament això, tenir poder satisfer una demanda amb una aigua, anem a dir, amb una aigua nova, amb una aigua que no depengui de climatologia. Si tenim unes instal·lacions que en continu ens poden donar aigua de mar, en principi tenim una reserva infinita, no? L'aigua regenerada és l'aigua que utilitzem, doncs la tornarem a utilitzar. Per tant, hi ha un percentatge molt gran d'aquesta demanda que la podrem satisfer amb aquesta aigua nova, amb aquest recurs no convencional. I sí que necessitarem una petita part, per això parlàvem d'aquest 30%, que entenem que serà aigua que sempre tindrem a través dels recursos naturals, perquè poc o molt, bueno, potser en els rius tenim aigua, en els embassaments tenim aigua i en els aqüífers també tenim aigua, no?
1: L'objectiu a futur, o en aquest pla 2030, també és que tot el país pugui estar connectat pel que fa a aquestes xarxes d'aigua?
0: Bé, la interconnexió, ara per ara, jo el que li he de dir és que no és una interconnexió. Els estar connectats amb altres xarxes, i entenc que potser hem estat comentant el tema del que s'ha parlat molts anys, la interconnexió amb l'Ebre o molts anys enrere la interconnexió amb el Roine, això en principi no està, anem a dir, sobre el paper, aquest govern no el té sobre el paper, no? Sinó que aquí el que s'ha plantejat és una gestió a nivell de diversificar els recursos a través d'aigua no convencional, provenients de la dessalinització, provenients de la regeneració, i no perdem de vista també en ser més eficients. Tenim unes xarxes que, malauradament, doncs, tenen un rendiment hidràulic, en molts casos, doncs, que és deficient, i això cal fer un esforç també. És aigua que es perd, aigua que acaba tenint un cost en forma de fuites que no plouen a la superfície, etc. No? I, per tant, aquí cal fer un esforç, sobretot els ajuntaments, com a titulars del SERAI. I aquí l'ACA sí que també voldria dir que ha fet un esforç també extraordinari en aquest sentit, perquè tot i no ser una competència directa de l'Agència Catalana de l'Aigua, les xarxes de distribució en baixa, i sí que s'ha fet un esforç amb una línia de subvenció molt important que des de l'any 23 i que, a més, s'han acollit doncs pràcticament més de 700 municipis d'arreu de Catalunya per poder millorar les seves xarxes en baixa. Renovació de xarxa, millora dels impermeabilització dels dipòsits, sistema implantació de sistemes de telelectura, per tant, hem de dir que també l'eficiència és un altre vector important a tenir en compte.
1: I per últim, quan tornem a patir una nova sequera, com s'imagina vostè que s'haurà de gestionar? Com s'ho farà el país?
0: No, jo crec que no es preocuparà. És a dir, serà una qüestió superada. Per tant, vull dir, no és allò que tenim la sequera, que no, perquè vull dir, tindrem el recurs garantit. Per tant, serà un problema que no serà tal, no? Vull dir, per tant, tal dia farà un any, no? Tal dia farà, no dic això, però bueno, dins de 5 anys sí que hem de lluitar i de vetllar perquè això sigui història, i la situació que hem passat ara sigui història. Per tant, jo crec que el que hauria de ser més, el que hauria de passar és que, malgrat hi hagi la sequera meteorològica, des del dia a dia no ens hauria de preocupar.
1: Josep Lluís Armenter, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, gràcies per rebre'ns, per marcar aquest punt de partida en el nostre trajecte cap a la gestió de l'aigua del futur, amb aquesta mirada que comencem a fer ara aquí al Quatre Gotes.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: En uns instants, aquí al Quatre Gotes, l'aigua de pluja com a aliada de les sequeres. Però què passa quan no plou? Abans, però, posem xifres als plans del govern.
3: Per reduir la dependència de la pluja, el govern té previst invertir 2.300 milions d'euros en l'horitzó 2040 per disposar de més aigua. En concret, es preveuen sumar 280 hectòmetres cúbics addicionals que provindran de la dessalinització, la regeneració i el millor aprofitament de les aigües. S'han previst 290 milions d'euros per ampliar la dessalinitzadora de la Tordera, 280 per construir la del Foix i 200 milions més per la nova dessalinitzadora de la Costa Brava Nord. En l'ordre de grans apostes, també destaca l'estació de regeneració d'aigua del Besòs, on s'hi dedicaran 260 milions d'euros, mentre que també es mobilitzaran 300 milions per augmentar l'aportació d'aigua residual tractada des del Besòs fins al Llobregat.
4: Quatre Gotes, el podcast sobre la sequera.
1: Anem cap a Vilafranca per conversar amb el físic, meteoròleg i divulgador Toni Mestres. Ens espera a casa seva. La ubicació és important perquè ens hem citat allà perquè es tracta d'un habitatge sostenible, sense gas, autosuficient energèticament gràcies a l'energia solar, i el que és més rellevant per nosaltres, doncs, és que està desconnectat de la xarxa d'abastament d'aigua pública i també de clavegueram. Volem conèixer el seu projecte, no perquè sigui més o menys vàlid, sinó perquè estem convençuts que la seva visió pot ser interessant i tenim moltes ganes d'escoltar-lo.
3: Quatre Gotes, una mirada al futur de l'aigua.
1: Doncs ja ens trobem a Vilafranca del Penedès, aquí amb el físic i divulgador Toni Mestres. Toni, gràcies per haver-nos obert les portes de casa teva.
5: Gràcies a vosaltres per venir.
1: Ja ens hi referíem anteriorment, que a casa vostra doncs esteu desconnectats pel que fa a la xarxa de distribució d'aigua, com també la de clavegram, i per tant la primera pregunta seria aquesta, no? Com us ho feu per garantir-vos durant tot l'any aquesta aigua només comptant amb la pluja?
5: Doncs com ho fèiem els nostres avantpassats, no? No hi ha cap secret amb això. Clar, primer de tot, el que vam calcular és quanta pluja cau de mitjana aquí, a la comarca, i en concret a Vilafranca. I, clar, mirant les mitjanes fas un càlcul. És un càlcul estimatiu, perquè hi ha anys que la mitjana ni ens hi acostem, quedem per sota. Altres que sí que supera, però vaja, amb la mitjana fas un càlcul. Nosaltres, quan vam venir i vam construir la casa, érem 5 de família, 3 petits, i calculant uns 100 litres de consum per persona, vam calcular, doncs, quina superfície necessitàvem per tenir l'aigua suficient per abastir aquests 100 litres per persona, que són 500 litres cada dia al llarg de 365 dies a l'any, doncs el volum d'aigua. I la pluja, amb la parcel·la que teníem, que això és les condicions, clar, no vam poder comprar una parcel·la molt gran. Llavors vam comprar una parcel·la que teníem, amb la parcel·la aquesta, que no arriba als 500 metres quadrats, si fas uns càlculs amb un poc més de, o menys de 500 litres de precipitació de mitjana anual, multiplicats per 500 metres quadrats, et dona un volum d'aigua que no ens arribava. Ostres, si no ens arriba, què fem? Doncs busques informació, i la informació que trobes és molt senzilla. En el consum d'una casa, gairebé una tercera part de l'aigua es tira cap als lavabos. Cada cop que vas a orinar o defecar, tires la cadena, doncs gairebé és un terç. Doncs vam buscar un sistema que fos sanitàriament possible i còmode en què reduïssim això, que és un vàter sec. Aconseguint el vàter sec, vam arribar a una xifra que ens donava, i llavors ho vam tirar endavant. I en tirar endavant, què vol dir? Recollir l'aigua de pluja, conservar-la i aprofitar-la. Però aprofitar-la, com et dic, per tot. Primer, sobretot, per beure, i després per rentar-nos, i al final de tot el que tinguéssim per l'hort, que és el que tenim aquí al voltant de la casa.
1: Els anys en què plou menys, entenc que llavors patiu més, quina experiència teniu de l'acumulació d'aquests anys amb precipitació molt per sota de la mitjana? Com ho heu viscut, per exemple, quan s'han acumulat aquests diversos anys amb precipitacions baixes?
5: No, com et dic, és racionalitzant-ho. No, quan et vas a dutxar, què fas? Pues no t'hi podràs estar 10 minuts. Et mulles un minut, et ensabones i t'esbaldeixes. L'hort, aquell any no hi ha hort. Mira, Vilafranca, com et deia, amb aquesta llarga sèrie pluviomètrica, l'any en què ha plogut menys de tota aquesta llarga sèrie va ser justament el 2023. Ara fa 2 anys. Però, vaja, una cosa increïble, perquè no van créixer ni brots als camps, estaven completament secs, una cosa desastrosa. Tot i que, curiosament, 100 anys abans encara va donar registres pluviomètrics més baix, aquí a Vilafranca, però com que era l'època de la filoxera, que se'n va anar a Norris tot el camp, no em va quedar tanta referència. Vull dir que ja havien passat d'aquestes. Com ho van fer-ho fa 2 anys? Doncs res, senzillament, no van fer hort, no va haver-hi res a l'hort, no van regar absolutament res, per tant, que això que era l'últim de l'aigua, ja no en vam gastar. Vam netejar la casa, sí, normal, l'únic que comptes de molta aigua, doncs menys, les rentadores en fas menys o les acumules, i les dutxes les reduïm. I amb això que vam tenir, doncs teníem, perquè et facis una idea o que la gent es pugui fer una idea, teníem més reserves en proporció a nosaltres que les que tenia els embassaments de Sau i Susqueda en proporció a la població catalana.
1: El vostre és un cas de convicció personal, ens deies aquesta reflexió que ja teníeu quan vau plantejar la casa, que volíeu que fos així. Aquesta consciència, però, en general, és escassa. En la nostra generació no existeix, no hi ha una sensibilitat tan gran en relació amb l'aigua com sí que potser podien tenir, per exemple, els nostres avis, els besavis, que sí que tenien aquest coneixement, aquesta cultura de l'aigua, i que utilitzaven una tecnologia força similar a la vostra.
5: Jo no crec que sigui sensibilitat. També és necessitat, no? Els nostres avis no eren sensibles amb això, no és que fossin més ecològics, tenien la supernecessitat de que l'aigua és vital. La necessites per beure, fonamentalment, i després per rentar-te i altres usos. Per tant, amb manca d'aigua s'espavilava la gent com per obtenir-la. i en comptes de portar a l'aigua d'una canalització de desenes i desenes o centenars de quilòmetres, la recollien del seu entorn i aprofitaven al màxim. Són més sensibles, fixa't que et diré. No són més sensibles. És increïble com fa 10 o 15 anys l'energia, l'electricitat que gasten les cases i que tothom necessitava l'energia, tothom la treia de la xarxa. El sistema tecnològic i l'economia ha permès que molta gent es pugui instal·lar plaques fotovoltaiques i autogestionar-se energèticament. I ho fa d'on? De les teulades. És que són més sensibles. Home, en part sí que ho deuen ser, però l'altra part és que econòmicament els hi permet. I ara la pregunta és, i també me la faig jo, com és que no ho fan amb l'aigua, que és una cosa tan vital? Doncs no hi ha conscienciació ni necessitat, perquè si tu des de casa teva cada cop que obres l'aixeta et surt aigua, fins i tot en les èpoques més seques, encara que te la puguin pujar el preu, no li dones importància, amb lo fàcil que és, obres l'aixeta i et surt. El que potser no sap la gent és que quan obres aquella aixeta i et surt aquella aigua, gran part d'aquesta aigua que surt, per exemple aquí a Vilafranca, prové d'un lloc que està a més de 5 quilòmetres de distància, que han hagut de bloquejar un riu, que han hagut de transportar-la amb unes canonades, que l'han hagut de rebombejar, que aquesta aigua no en sap realment quina qualitat té. Però has de fer 10.000 coses quan dius si les centrals elèctriques ens portaven a l'electre i ara el que podem fer és de la mateixa que tenim al sol, ens arriba, com és que no ho fem amb l'aigua? Perquè l'hem de portar a centenars de quilòmetres si ens cau una aigua del cel. I la que ens cau del cel a les teulades, per què no l'aprofitem?
1: De fet, la reflexió d'ara, mirant el futur, és que ja no podem dependre de l'aigua que cau del cel, que no hem d'esperar la pluja.
5: Imagina't, a sobre surt una publicitat d'aquestes. Si això és un desastre. Un desastre. Aquí entraríem en molts temes que a alguns no els agradarà, però tota l'aigua que circula per les canonades i ens arriba a l'aixeta és una aigua que està contaminada. I quan dic contaminada, no m'entenguis en el sentit de que és una contaminació que ens matarà. No, ja està calculat perquè no ens mati. Al llarg de la nostra vida està contaminada, però la podem suportar. És més, per fer-la, entre cometes, saludable o per fer-la garantir que sigui una aigua de qualitat, encara es contamina més. Se li posa un producte químic que és molt tòxic, que és el clor, amb unes dosis molt baixes que al llarg de la nostra vida no ens afectarà, per matar qualsevol bitxo. I on penses, per què li has de fer totes aquestes coses si et cau una aigua del cel que és superdepurada? I on pensarà, no, que entre el sostre de casa teva i els núvols pot haver-hi contaminació, d'acord. Però un cop fa el baldeig, els primers litros de pluja, la resta és la millor aigua que pot haver-hi. I aquesta aigua, per tant, no l'aprofites. Doncs és, des del meu punt de vista, és molt més important aprofitar aquesta aigua que tu te la puguis beure, que no pas tinga que agafar una aigua que ve a centenars a molta distància i que li fan tots uns processos dels quals tu no en controles res.
1: En qualsevol cas, la infraestructura que tens a casa no és reproduïble al 100% a totes les llars del país.
5: Coi, per què no?
1: Bé, no tothom té una teulada d'aquestes característiques, no tothom té una infraestructura. Per exemple, pensant en un bloc de pisos, és molt difícil que aquest bloc de pisos es pugui abastir tot només amb aquesta aigua de pluja de la seva teulada.
5: Tot no, però una part. Però podem reduir, per exemple, el de beure, per descomptat. En tots els blocs de pisos, si tu tens una teulada suficientment àmplia, tu pots recollir aigua d'alta qualitat per beure'n. Per tots els usos, potser no, per un bloc de pisos. Però tothom que té una casa té una teulada o té un terrat. Per tant, té una superfície que pot agafar-hi. Bé, ja ho estan fent. Tothom que pot es posa plaques fotovoltaiques per agafar l'energia solar, perquè no l'aigua. Quina infraestructura? És una infraestructura, entre cometes, ínfima. Però, com et diríem, ara fa 50 anys, a la dècada dels 60 o dels 70 del segle passat, si tu li diguessis a la gent has de fer grans dipòsits sota casa teva per guardar el cotxe, què hagués dit la gent? Que tu estàs tocant de l'ala, guardar el cotxe, però si es posa al carrer. No, no, hi ha hagut tants cotxes que han sortit normatives urbanes que obliguen a, quan construeixes un bloc de pisos, a fer un dipòsit a sota. Per guardar què? Els cotxes. Tu no creus que podríem fer un dipòsit per guardar l'aigua que és de molta més qualitat? Ah, no, això de moment no se'ls acudeix la gent. Bé, no és que no se'ls acudeixi la gent. Ja se'ls ha acudit. I els grans infraestructures del nostre territori s'han fet grans dipòsits per temes d'aigua. Però no petits dipòsits com tu t'estàs dient de que és que és una infraestructura molt difícil fer sota terra un dipòsit, sinó que en grans ciutats com Barcelona s'han fet dipòsits terribles per guardar l'aigua. Però terribles, que vol dir? Que poden entrar-hi a dintre esglésies senceres amb aquests dipòsits. I la gent diràs, no, no, això ho he entès. Barcelona té, ara no et diria el número exacte, però té, jo diria que més de 10 dipòsits en els quals hi poden guardar-hi esglésies a dintre. I per què? Doncs són dipòsits per recollir l'aigua. Però, ai, las, quina aigua! Doncs són dipòsits per recollir l'aigua de la claveguera. Perquè quan hi ha pluges molt fortes a Barcelona i les clavegueres no donen abast per no saturar la depuradora, el que fan és grans dipòsits de retenció d'aquesta aigua residual que omplen el dipòsit i després, quan passa la tempesta, al cap d'uns quants dies la van deixant a poc a poc. I on pensa? S'han gastat milions i milions per guardar l'aigua de la claveguera. I tu no creus que podíem guardar l'aigua de pluja que és de més bona qualitat? Doncs sembla que no. Els tècnics encara no han arribat a això. Ja suposo que arribaran, però no han arribat a això. Però tecnològicament se'n poden fer i de molt més grosses. El que es necessita no és tan sols la sensibilitat, sinó també la informació, la divulgació i que, entre cometes, econòmicament, això també acabi resultant.
1: Doncs veurem si finalment es produeix aquest canvi, si hi ha un canvi de xip i tornem a confiar en aquesta aigua de pluja. Toni, gràcies per haver-nos obert les portes de casa teva.
5: Gràcies a vosaltres.
1: En Toni Mestres ens planteja un gran interrogant. Per què Barcelona no utilitza l'aigua de pluja si la reté en grans dipòsits? De fet, n'hi ha 13 amb una capacitat total de 500.000 metres cúbics. La funció, però, que tenen és per evitar inundacions i per impedir que aquesta aigua bruta arribi al mar. Se'n podria arribar a treure profit? O, girant la pregunta, amb quina aigua es neteja ara mateix la via pública a la capital catalana? O amb quina aigua reguen les zones verdes? Després de la conversa amb el Toni, m'hi fixo en tornar a trepitjar a Barcelona. Sortint, de fet, de l'estació de França, observo un vehicle de la neteja. Un rètol capta la meva atenció. Els carrers i places de la ciutat es netegen amb aigua freàtica. En veure aquest cartell, contacto amb el director de projectes i obres de Barcelona Cicle de l'Aigua, l'Alejandro Ortiz, perquè ens ho expliqui.
6: Aquesta aigua prové del subsol, perquè és aigua freàtica i està, d'alguna forma, no? Està emmagatzemada en el subsol de Barcelona, té un sistema de recarga natural, d'alguna forma, per tant és un recurs hídric alternatiu, i Barcelona doncs, és capdavantera en les polítiques d'aprofitament d'aquesta aigua per a usos que no requereixen una qualitat d'aigua de boca, de consum humà.
1: Ara mateix es destina 1 milió de metres cúbics l'any d'aquesta aigua del subsol de Barcelona, la neteja i el rec. L'Alejandro Ortiz també ens explica que els estudis indiquen que el potencial de l'aqüífer ronda els 8 milions de metres cúbics, 8 hectòmetres. Per tant, ens afegeix que la concessió podria augmentar fins als 4 hectòmetres. Hi ha marge per créixer i, sobretot, pel que fa al sistema de regadiu.
6: Però actualment no tenim cobertura total. Podem tenir una cobertura que pot ir entorn al 20% de les necessitats de rec, perquè les necessitats del rec són molt, molt importants, no? Però que podria en un futur arribar a percentatges o a quotes molt més elevades i inclús a la totalitat, sí, jo crec que hi ha potencial. Els estudis ens diuen que hi ha un potencial d'aigua en l'aqüífer suficient com per poder fer front, no?
1: I anem a la reflexió del Toni. Deixant de banda aquestes aigües freàtiques, per què no se li dona una sortida a l'aigua de pluja?
6: Una vegada l'aigua ja no s'ha aprofitat en el seu origen i ja entra, no?, en l'escolament de la ciutat i s'integra en el sistema de drenatge urbà, clar, ja entra d'alguna forma en el sistema de clavegram. I una vegada es barreja l'aigua de clavegram amb l'aigua de pluja dels vials, que ja per si arrossega tot un seguit de contaminants, i s'integra en el conjunt de dipòsits d'antinundació de la ciutat, aquesta aigua ja està molt, molt contaminada. Per tant, l'aprofitament d'aquesta aigua seria insostenible des d'un punt de vista d'esforços i de recursos. Tenint en compte que hi ha un aqüífer, no? Que hi ha un aqüífer amb un volum molt alt, molt alt, i que té un recurs que és, bueno, és finit, però que actualment no estem consumint només una vuitena part, no? de tot el potencial. Per tant, jo penso que és més raonable i més intel·ligent i més sostenible, doncs, aprofitar aquesta aigua al freàtic, i una vegada haguem arribat, no? al 100% del seu potencial, doncs, bueno, es poden explorar altres vies, però la mateixa, aquesta via és la que ens diu que és la millor, que és la més adequada i la més sostenible.
1: Ortiz alhora ens explica que en les estratègies de futur també hi entra el drenatge urbà sostenible de les aigües pluvials. Com? Doncs a través de parterres que infiltrarien l'aigua.
6: De forma controlada infiltren l'aigua en el subsol i ajuden a recargar l'aqüífer també, i eviten també que col·lapsi el sistema de clavegueram.
1: L'aigua de pluja, per tant, és una opció, però de moment es pensa en altres alternatives. Seguirem fixant-nos aquí al Quatre Gotes en l'aigua del subsol. En quin estat es troben els aqüífers de Catalunya? Hem de comptar amb ells per al futur? De fet, en el 2050, quina quantitat d'aigua es preveu que necessitarem? I per quants habitants? D'aquí a 25 anys, quants catalans i catalanes serem? Doncs bé, en el pròxim capítol, la nova aigua, la nova Catalunya i també l'aigua de tota la vida, aquella que trobaven i encara avui en dia cerquen els saurins. De fet, ja us ho diem, nosaltres també traurem el pèndol.
3: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
7: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
8: Ràdio Sant Cugat. Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.
9: La perdem, necessitem una transfusió ja!

Charlie Alfa, confirmeu entrant al càmping la clau verda. L'equip Bravo és al sector B? Afirmatiu. Equip Delta, espereu-nos al sector A, ja arribem. La porta del bungalow 6 és oberta. Aquí algú ha forçat la porta. Atenció màxima, pot ser que el pare de la desapareguda se'ns hagi avançat. Temem que pugui anar armat. Res, bungalow 8. Molta atenció, ja som a lloc. Hi ha moviments al bungalow 5. Possiblement dues persones. Avancem en cobertura. L'equip Delta Joe us cobrim. Procés d'entrada autoritzat. Recordeu, protocol de seguretat.

Alfa Bravo, presumpte sospitós detingut. Alguna pista d'on podria ser la Mònica? Veiem roba de dona a terra, taques de sang. Trobada, víctima lligada de mans i peus, a l'armari. Sembla conscient. Venim a rescatar-te. És la Mònica Esteve? Afirmativa, inspectora, confirmem identitat de la víctima. Envieu suport mèdic immediat.

0: Sembla que la pacient també comença a despertar.
1: Fantàstic, ja podeu endur-vos-la a l'hospital.
0: Iris, em sents?
2: No, a l'hospital no, falta el meu fill, l'han de trobar.
1: Iris, tranquil·la, tenim el cotxe del sospitós envoltat. Aquest Delta, endavant amb l'escorcoll i registra.
3: Alto, policia!
1: 8. Merda. Molta precaució, agents. Podria amagar-se a qualsevol lloc. Falsa alarma. És un sangle. Concentració, si us plau, que ens hi juguem molt. Alto, policia! Bungalows 3. Res.
0: Vaig a buscar més sèrum a l'ambulància. Vigila-la.
4: No el trobaran pas, Iris.
2: Aquí? Qui ets?
4: No em reconeixes la veu?
2: Ets tu? T'estan buscant al càmping. Com has tornat?
4: Els mags no expliquen mai els seus trucs.
2: Torna'm el meu fill. Han trobat la teva filla, ja està. S'ha acabat, has guanyat.
4: Sí que he guanyat, sí. La meva filla és viva. I a mi no em trobaran pas.
2: Ajuda!
4: Encara no ha acabat el joc per tu.
2: M'ho vas dir. Si la teva filla es salvava, també ho faria el meu fill.
4: Tens raó. El que et vaig dir és si tu el trobaries.
2: Malparit!
4: Iris, primer haig d'escapar. El teu fill és la meva garantia de sortida. Fins sempre.
2: Ajuda! S'escapa!
0: Què passa? On és l'altre sanitari?
2: Era el segrestador! Està fugint! Han d'atrapar-lo!
0: Inspectora, inspectora, que em sent?
1: Sí, qui ets? Què passa? Està bé, l'Iris?
0: Tenim un problema. El segrestador no és al càmping. Era aquí amb nosaltres. Han de tornar.
1: Com? El soterrani?
0: S'ha fet passar per un sanitari.
1: No fotis! Merda, merda, merda! Aquí totes les unitats, tornem al soterrani, al sospitós.

0: lloc segur, Satan.
1: I per què hauria de creure't?
0: Perquè l'esperança

0: Volia celebrar que la Mònica respirava i alhora cridar de ràbia perquè en Pol no era amb mi. Em sentia petita, una mare amb la mirada clavada a un punt on no hi ha llum. I en aquell silenci banyat d'emissores i passos, em vaig prometre que tornaria a abraçar-lo, encara que això volgués dir trencar-me per sempre més.
1: Es confirma que han trobat la Mònica Esteve, una noia de 12 anys desapareguda des de feia més d'una setmana. Segons fonts policials, hauria estat detingut un menor com a principal sospitós del cas. D'altra banda, la policia segueix el rastre del pare de la víctima, acusat de segrest. Les autoritats han demanat col·laboració ciutadana per localitzar-lo. A més, fonts properes a la investigació apunten que hi ha sospites que la marxa voluntària de la seva dona, la mare de la Mònica, fa més de 2 anys, potser no va ser tan

0: 48 Hores és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
3: Si us agraden els lleons i les mones, escolteu aquest poema. Un poema que ens parla d'aquests dos animals, un molt pelut i l'altre molt atrevit.
4: Hola, sóc l'en Mauro Luciano Palomares. Vaig a tercer de primària de l'escola Mare de Déu del Carme del col·legi. El poema que he escollit es diu El lleó i la mona, i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agraden els animals i els lleons, són guais. El lleó i la mona. Un lleó molt ben plantat vol presumir de crinera i busca una prerrupera per fer-te el pèl embullar. Qui serà, si no serà, que el sabrà pentinar en trossa? Ho diu a tot cuc que passa i ningú no vol provar. A la fi s'ha decidit una moneta incidida que tot juguen si la vida el deixa net i polit. Queda content el lleó i amb un rugit l'acomiada. Ella se sent prou pagada i fuig per l'altre cantó.
3: Gràcies, Ian, per recitar aquest poema. És molt divertit i molt animal. Fins al proper Embaladits. Adeu!
4: Adeu, Embaladits!
5: Ens agrada la poesia!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: Ràdio Sant Cugat.
6: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Continguts en xarxa.

0: I bé, ara arriba un dels moments més sabrosos. Obrirem les portes a la cuina i donem la benvinguda a la nostra col·laboradora gastronòmica, que avui segurament ens portarà un grapat de bones idees per omplir la taula de color, salut i tradició. Bon dia, Joana.
1: Bon dia, bon dia a tothom. Bé, bé, molt bé, molt bé.
0: Estem ja preparats per aquests productes de proximitat.
1: Sí, frescos, eh? Frescos.
0: Frescos, i els venim a prop de casa.
1: Avui portem alguna cosa que no s'ha d'estar gaire a la cuina, i per aquests dies que ara venen, ve Revetlla, ve Sant Joan, ve Sant Pere, o ve l'aniversari del teu fill, del teu marit, i vols fer alguna cosa, un àpat, que no tinguis molt de rato a la cuina, i diferent.
0: Molt bé, vinga, sí. Joana.
1: Bueno, doncs, ara, tal com us deia, portarem uns aperitius freds. Abans els hem de preparar, és normal. Però, bueno, els podem tenir una hora i pico preparats, els deixem a la nevera amb unes plates, i llavors, al moment que arriben els convidats, o tu mateix, la família, doncs llavors es van posant a taula. Jo vaig fer, érem 10, perquè celebràvem un aniversari, nosaltres som 10, la família sempre el pa que és de 10.
0: Bé.
1: A vegades som 7, però normalment som 10. I llavors vaig fer uns formatges, una taula de formatges, vaig comprar una blonda d'aquestes blanques, sí. I ho vaig posar, el formatge llavors ja és a gust vostre. Un de més sec, un de més tou, tallat a quadrets, tallat... I llavors, tot ben posat amb aquesta plata, unes maduixetes per adornar-ho.
0: Ah, mira,
1: sí, per adornar. Llavors, unes torradetes d'aquestes que ja venen fetes, a tot el voltant de la plata, i llavors, la marmelada aquella que venen uns pots petits, que és una marmelada que és especial per formatges, nosaltres en vam agafar una de figa i una de barcoc.
0: Ah, molt bé.
1: I llavors sobre el formatge t'hi pots posar, cada un agafa el seu tros que li agrada.
0: Ah, cada un agafa i se posa el que li agrada.
1: I si no li agrada la marmelada, són uns pots petitets, que vull dir que te'ls caves, si no aquest dia amb això, amb una altra cosa. No és el poc gros aquell. Llavors vaig fer uns ous de guatlla farcits de sobrassada i formatge.
0: Joana, això sí. Porta feina, eh?
1: Sí, aquests ous de guatlla, l'única cosa que és... llavors vosaltres mireu, els que sou a casa, si n'agafeu tres per cada un, els vaig fer durs. Llavors, aquests ous no és com els ous grossos, que els posem amb aigua freda i un grapat de sal a bullir, i de cap de 10 o 12 minuts els tanquem. Aquests no, aquests, perquè, és clar, és un ou molt delicat, l'ou de guatlla.
0: Clar.
1: Llavors, posem l'aigua a bullir, una mica de sal, i amb una cullera petita els anem posant a dins de l'aigua sense deixar que caiguin.
0: Va.
1: Perquè si no es trenca la closca, i llavors se'ns obren.
0: Sí.
1: I els deixem just 4 minuts. 4 minuts.

0: amb una forquilla i posarem una mica de sobrassada i una mica de formatge d'aquest d'untar.
1: Ah, molt bé, no?
0: Farem una pasta, que rega cada ou ni que és poquíssima.
1: Rega, i tant, esclar.
0: I llavors això, o amb una cullera petita, o amb una mànega, però jo no vaig agafar la mànega perquè al final te queda tot en la mànega. Amb una cullera petita d'aquelles de cafè, ho vas omplint.
1: Val.
0: Això ja ho tens.
1: Clar,
0: ja
1: perquè l'ou és petit i tot plegat. I
0: ja ho tens a punt.
1: Molt bé.
0: Llavors vaig comprar...
1: I com els vas presentar, aquests ous?
0: Així mateix, i amb una mica de re de mel a sobre. Agafes, si tens mel a casa, una cullera i re, una mica de mel a sobre. Perquè la mel amb la sobrassada és molt bona. I queda diferent. Llavors vaig agafar meló, vaig comprar mig meló, i amb aquelles culleres de buidar vaig fer boles.
1: Ah, molt bé.
0: Boles de meló. I llavors vam comprar aquests palets de broqueta, que venen de fusta,
1: sí, sí,
0: els que fan 18 centímetres o una mica menys, i vam posar un tall de pernil, la bola de meló, i l'altra punta, un altre tall de pernil. Ah. I vas fent unes brotxetes. I llavors, per clavar-los i perquè quedin macos a la taula, el mateix meló aquest, que has buidat, el rentes, el xugues, i el poses de cap per avall. Saps que queda una barca,
1: sí,
0: com l'has...
1: Sí,
0: doncs
1: sí,
0: el poses al revés.
1: Sí, sí,
0: i
1: sí,
0: totes les broquetes clavades, els vas clavant
1: allà. Ah, molt bé, no? Que maco, eh?
0: Llavors això, hi poses una plata que ressalti, si, com que és verd, una plata blanca o una plata que ressalti el verd, i ho tens molt.
1: No,
0: dius, carai, tu,
1: sí, fa goig. Tant, oi tant, oi tant, molt bé, molt bé. Quina inspiració tens,
0: sí,
1: eh? De veritat, eh?
0: Per fer una mica diferent del que fem sempre.
1: Mm-hmm.
0: I això està molt bé perquè, bueno, i de més tipa, eh? No creguis.
1: Sí, sí. Jo, de totes maneres, vaig una mica de complicació amb això dels ous de guatlla, que, esclar, és una mica d'artesania.
0: Bueno,
1: això
0: els ous
1: eh?
0: De guatlla, si no els pots fer fregits, també, d'una altra manera, que ara te diré. Llavors, jo tinc aquelles culleres de resina, no sé si en tens tu.
1: No.
0: Aquestes culleres que venen aquests supermercats que tenim... No, aquests supermercats, no. Aquestes botigues que tenim grans a Tordera, no cal
1: sí,
0: anomenar, que
1: sí,
0: n'hi ha 4 o 5,
1: sí,
0: que allà trobes de tot. Doncs ja venen unes culleres de resina, que no és l'import, i en compres 10 o 12
1: uh-huh,
0: o 15. I llavors aquí vaig fer una xamfaina, però una xamfaina que hi havia molta verdura. No predominava la tomaca.
1: Uh-huh.
0: Vaig agafar carabassó, albergínia, tot tallat molt petit. Ho vaig fregir, com ho vaig tenir fregit, i vaig tirar una mica de re de tomaca ja fregida.
1: Ah, molt bé.
0: Ho vaig remenar i no queda una xamfaina. I llavors vam omplir aquestes culleres amb aquesta xamfaina i a sobre un ou de guatlla.
1: Apa, que maco, no? Que bo.
0: Va quedar molt, molt bo, molt bo. Llavors vam preparar una plata també d'aquesta mortadella italiana, la d'origen,
1: sí,
0: la italiana, que això jo no em menjo de mortadeles i tot això, no en soc, però aquesta italiana, tant en quant, m'agrada, doncs, un parell de talls per cada un, i un bon plat de fuet, i llavors torradetes,
1: molt
0: i el
1: bé,
0: que volia pa amb tomaca, pa amb tomaca.
1: I tot ho vas presentar humit.
0: I tot presentat a la taula.
1: Uh-huh.
0: Sí, he fet una foto, el que passa és que havia de fer una foto de cada plat. Però vam fer una foto de tota la taula i ara al portal, però bueno, es veu la taula parada i tot, però també fa goig.
1: Val,
0: també
1: val,
0: fa
1: val,
0: goig,
1: val.
0: Es veurà els coberts, tot.
1: Escolta'm una cosa, però t'he dit que passar molta estona per preparar tot això. Són coses
0: sí,
1: petitones,
0: no sé si,
1: però...
0: No sé si sopàvem a les 8. Bueno, la xamfaina la tenia feta, eh?
1: Ah, va.
0: La xamfaina la pots tenir a la nevera,
1: sí,
0: el dia
1: tant,
0: abans.
1: Uh-huh.
0: No. Els ous els vaig bullir ben dinat. Ja estaven freds. El meló, bueno...
1: És un moment, el meló.
0: I com que érem dos, perquè el meu marit m'ajuda molt amb tot això, perquè ell li agrada molt decorar, li agrada molt tot això, doncs llavors ja som dos. No sé si a les 6 ens hi vam posar i sopàvem a 8:45, i a les 8, com van venir, tot ja estava a taula.
1: Ja estava posat, i molt bé.
0: I bueno, i llavors a darrere nosaltres vam fer unes gambes a la planxa. I ja està. Vull dir, un sopar. Però la gamba és d'allò d'haver d'arreglar la cuina, però és que estàs... Gràcies a Déu, estem tits de tot.
1: Sí, ben cert.
0: De rostits, d'això, d'allò, de l'altre. I dius, què faràs? Bueno, doncs fem això. I això per dinar també queda bé, eh?
1: Oi tant.
0: Un dinar d'aquests frescos.
1: A veure, jo crec que aquí s'ha d'elogiar molt a la cuinera, perquè encara que tu dius que senzill, que tal, que qual, jo hi vaig veient aquí, que has d'estar el teu rato,
0: sí,
1: estar tranquil, relaxar per poder anar fent
0: tot
1: el
0: això,
1: relleno aquest que dius, etcètera,
0: sí,
1: etcètera.
0: Però, bueno, aquests ous els pots tenir i amb una plateta a la nevera te queben. Llavors, els bullits també, Només els bullits, l'única cosa que hem de fer és tallar-los al moment de menjar-los, perquè si no queda sec.
1: Clar.
0: Bueno, un moment, mitja hora abans,
1: sí,
0: posem.
1: Sí.
0: Llavors ho tens tot a la

0: era amb uns bols petits, perquè tampoc no ocupa molt, i al moment de servir, doncs vas... I la xamfaina no cal escalfar-la, perquè ja la deixes un rato estèvia.
1: I és bona, el té, és natural, eh?
0: Natural, natural, sí, sí, jo sempre la faig així. I bueno, i això és l'idea que us he portat per fer un pica-pica de berenar, un sopar o un entrant per dinar.
1: Sí, jo trobo que... M'agrada això per un dia de que sigui festiu, que es nota una cosa... Doncs,
0: diferent,
1: de,
0: diferent.
1: Sí. I, bueno, una cosa que és molta delicadesa.
0: Sí.
1: Molt delicatessa, això, eh? Sí. Doncs bé, Joana, fem el repàs de tot aquest...
0: Doncs fem un repàs. Necessitarem una taula de formatges al nostre gust, els formatges que més sec, menys... Jo el combino un de sec, un de mig tou i un de tou. Aquell blau, si us agrada també, amb aquestes torradetes que ja venen, encara que no són aquelles clàssiques, ara venen unes de quadrades, que són més blanques de color, que són molt bones, no aquelles de sempre. Eh?
1: Sí, que són rosetes.
0: Rosetes,
1: no? Sí.
0: Doncs aquestes torradetes que ja venen, per adornar tota aquesta plata, unes maduixes per decorar, o ara que hi ha cirera,
1: també.
0: Una cirera partida pel mig i traient el pinyol. Et decora molt.
1: I bueno, són boníssimes,
0: eh? Les cireres estan molt bones ara, eh? Més que les maduixes,
1: sí,
0: ja.
1: Sí, oi tant.
0: Llavors, aquests ous de guatlla farcits, i per fer això, que en compteu 3 per cada un, doncs sabeu que els paquets són de 12, vosaltres mateixos. Eh? Llavors, el meló, per 10 persones, jo vaig comprar mig meló i en vaig tenir prou, eh? O un, si sou, depèn dels que siqueu. I llavors, amb aquesta cullera, que també la trobarem, aquests postres que us he dit, per buidar el meló, que queda molt maco, perquè no queda gens fet molt bé i queden... Tot boles.
1: Bueno, escolta'm, i això inclús pots fer-ho servir per al gelat.
0: Per tot, per tot.
1: Sí,
0: però ha de ser la mida més petita que la del gelat,
1: val,
0: eh?
1: Val.
0: Perquè la del gelat queda molt grossa i no t'hi cap a la boca.
1: Val,
0: ha de ser l'altra mida, unes que ja venen més petites. Llavors, aquesta cullerada de xamfaina amb els ous de guatlla, aquesta mortadella italiana que hem dit, una plata de fuet, més torradetes, pa amb tomàquet, si no volem remés, si volem alguna cosa més, això hi ha el gust de cada un.
1: Va.
0: Eh? I llavors necessitem aquestes culleres de resina per fer això, aquests palets de broqueta, i per aquests palets els comprem i els tenim a casa, no és l'import.
1: Bueno, i bueno, això és cosa que tampoc no passa.
0: Ah, exacte, vull dir, tens això allà. No, ho tens allà i a vegades fas altres coses, eh, amb pinxo. I aquesta cullera per buidar el meló.
1: Molt bé. I a veure, sí que darrere vosaltres vau fer gamba, podem fer-hi un rostit...
0: Podem fer un rostit, podem fer una carn rebossada...
1: Sí.
0: Pots fer un pollastre farcit tal com vam fer l'altre dia, que també quedava bé.
1: Sí.
0: Podeu fer el que vulgueu.
1: Molt bé.
0: O, depèn del que mengem, això hi prou.
1: Home, és que és clar,
0: ara... Perquè això ja sembla que no... Vas picant i dius, estic tip, al final.
1: Molt bé, Joana, doncs agafem bon apunt d'aquesta presentació d'aquests platets tan delicats, que jo trobo que és una delicatesa, ja t'ho he dit, i bé, t'esperem la propera setmana.
0: Doncs au, vinga, adéu-siau.
2: Continguts en xarxa.

0: cada palabra. Bé, nosaltres que som aquí amb la nostra cuinera de capçalera, la Joana Molins. Bon dia, bona hora.
1: Bon dia a tothom.
0: I avui quin plat ens portes? Un plat que a micròfon tancat me l'has explicat i m'ha vingut ganes de prendre-la ara mateix.
1: De menjar, eh? Bueno, doncs ara, com que a l'hivern hi ha plats que són més d'hivern que no, i aquest plat que us porto avui és un plat d'hivern,
0: sí.
1: És un plat que és més bo l'hivern que l'estiu, i és una tripimorro de vedella, que és el que a Madrid en diuen els callos, però nosaltres és una tripimorro de vedella, perquè el callo és això, és tripa i morro de vedella,
0: Sí, sí.
1: Llavors, d'aquest plat, hi ha tripimorro de vedella i tripa i pota de xai. O sigui que el xai també es pot fer, que té les potes aquelles petites, i la tripa també està molt bo, Són dos plats diferents, o tripa i morro de vedella o tripa i morro de xai. El que passa, això és un plat que no agrada a tothom, És un plat que poder a les persones més grans sí que ens agrada, perquè resulta que aquest plat, ara anem a esmorzar i diem, anem a fer un esmorzar de forquilla, i no sabem que fa 80 anys enrere aquests esmorzars de forquilla ja es feien.
0: Sí.
1: Perquè aquest plat era un plat que, quan feies mercat, justament als pobles que hi havia mercat, a un quart de vuit del matí o a les 7 ja obríem el restaurant. I aquest plat era un dels plats estrella. Aquest plat, al matí quan obries, no podia faltar la tripimorro, ni la tripa de xai, ni la botifarra amb mongetes, del ganxet, de proximitat, que vull dir que els tenim molt bones. Tots aquests plats eren els plats que els pagesos i els que venien a comprar, doncs, menjaven. Vull dir, era una menja que es feia molt. El que passa, s'ha anat perdent.
0: Clar.
1: Perquè potser ara el jovent, què diré jo, de 20 anys, els hi preguntem i diran, oi, no, això sí que no, ni provar-ho. Bueno, doncs, per fer aquest plat, amb aquesta tripa i morro de vedella, un quilo i mig de tripa i morro. Això ja es ven, aquesta es ven cuita. Al revés que la de xai, que no, la de xai te la venen crua, i tu l'has de coure, aquesta ja la venen cuita, cuita. Llavors, el que hem de fer és rentar la ben neta i fer el sofregit. I llavors, bueno, ara primer us dono els ingredients i després anirem pas a pas a fer el que farem. Doncs un quilo i mig de tripa i morro, una cabeça d'alls, una ceba grosseta, un raig de vi ranci o vi blanc, pebre vermell dolç, dues fulles de llaurer, un pols de canyella. La canyella, si en teniu en pols, poseu-n'hi una mica d'aquesta molta, i si no, un tros, i després ja la traurem. Dos bitxos picants d'aquests, del caient, aquests secs, perquè a vegades bitxo picant fresc no en trobes. Dos, que si voleu que piqui. Si voleu que no piqui tant, un. Un litro de brou, oli, sal i pebre. I després, per la picada, farem aquestes 20 ametlles, 3 grans d'all, el julivert, a galeta maria o carquinyoli o alguna cosa d'aquestes que tinguem, un prei, i ja està. I llavors, aioli. Jo l'aioli no el faig al morter, el faig al minipímer. El que passa és que, bueno, l'aioli d'abans era aix i oli, però jo aquest el faig amb ou.
0: Molt bé.
1: Perquè, primera, que no queda tan oliós. Llavors faig amb el minipímer un ou sencer, i poso un ratxet de vinagre de poma, una mica de sal, i llavors el minipímer sempre a baix de tot. Quan veus que te fa una espuma, que allò ja s'ha ben barrejat, i vas tirant l'oli a poc a poc. I quan veus que s'emulsiona tot junt, vas pujant i baixant el braç, i una mica més d'oli ja ho tens. I llavors amb aquesta oli és molt bé. I podeu posar 2-3 grans, depèn del gust. Jo n'hi poso un, perquè si no, a mi massa fort no m'agrada. I llavors hi poseu aquesta oli, i tal com hem dit, aquestes mongetes del ganxet, que són de proximitat, bullides amb un altre plat, o al costat d'això, i és un dinar excel·lent.
0: Sí, però llavors ja al migdia suposo que no dines.
1: No, això per dinar,
0: Això és per dinar?
1: Per dinar.
0: Com que m'has parlat d'esmorzar...
1: Bueno, sí, jo t'he parlat de quan venien els marxants aquí, però aquest plat tu el pots fer a l'hora de dinar, perfecte.
0: Sí, clar.
1: Perquè a l'hora d'esmorzar jo tampoc no el menjaria,
0: No, va.
1: No, jo tampoc. Jo ara a l'hora d'esmorzar, poca cosa. Ara a l'hora de dinar, sí, l'hora de dinar és l'àpat que fem més fort. Bueno, doncs repetirem aquests ingredients.
0: D'acord.
1: Bueno, què farem primer de tot? Primer de tot farem aquesta carn, tal com hem dit, la rentarem ben neta, i la deixarem escórrer una mica. Amb una paella hi farem aquest sofregit d'aquesta ceba, una ceba de 250 grams, que n'hi hagi de ceba, La ratllarem amb el ratllador, jo la ratllo amb el ratllador, perquè si no, si la passes amb un, dos, tres, fa molta aigua i queda molt fina, i jo amb el ratllador, com sempre, lo antic. I llavors, quan tinguem aquesta ceba ben rossa i tirarem aquest bon raig de vi ranci, o vi blanc, el que tinguem, i posarem la tomaca, deixarem que aquesta tomaca es passi. La tomaca, compreu-la de pot, n'hi ha una, que sembla que sigui puré de tomaca, mm-hmm, de tan espessa que és. Perquè n'hi ha algunes, perquè si vosaltres mireu el pot, veureu que diu 50% de tomaca, l'altre és aigua.
0: Uh-huh.
1: Doncs sempre hem d'agafar una que digui el 90% o el 92% de tomaca, perquè la tomaca és molt més espessa i allò sí que és tomaca. Uh-huh. Perquè l'altre, com s'ha evaporat l'aigua, no queda res.
0: Clar.
1: Llavors hi passarem aquesta tomaca una mica i posarem un pèl de sucre en aquesta tomaca per treure una mica l'acidor, i quan tinguem ja aquest sofregit amb la ceba i tot, que estarà poder uns 20 minuts, hi posarem la tripa, la passarem ben passada en aquí, i tirarem aquest pebre vermell que hem dit dolç, una cullerada de pebre vermell dolç, petita, ho passarem tot i llavors ja tindrem el brou calent i tirarem aquest brou. Ho deixarem poder uns 20 o 25 minuts, perquè ja us he dit que això hi era cuit, eh? Mm-hmm. I llavors hi tirarem la picada, ho deixarem 10 minuts més i en un hora ho tenim tot fet.
0: Bé, és cuita la tripa i morro de vedella.
1: És cuita, ja és cuita.
0: La tripa i pota de xai no.
1: De xai no. Llavors ve cru. I llavors tu has de rentar-ho i ho has de coure tu al teu gust. Bueno, doncs aquí és el que us he dit, ja això. I llavors hi farem la picada tal com hem dit, li tirarem a sobre, i aquest aioli que acompanyarà aquesta tripa i aquests fesols del ganxet, si els hem bullits i prou, els fesols. I llavors, doncs, és un àpat molt bo.
0: Que en segons quines zones diuen fesols del ganxet i el nom comercial...
1: Fesols del ganxet de proximitat. Jo sempre procuro comprar de proximitat. No sé si tu ho mires, però jo quan vaig a comprar, miro... Bueno, primer que això ho pots comprar a granel, que ara tenim...
0: Sí, sí, sí.
1: Nosaltres tenim la sort de tenir-ho i podem comprar 200 grams, un quart de quilo, no empaquetat. Perquè si tu mires els paquets, no saps mai d'allà on ve. Perquè diuen, envasat per fulano de tal. Però no saps d'on ve, si ve de l'Àfrica, si ve d'aquí, si ve d'allà. Jo sempre procuro comprar tot de proximitat.
0: D'acord.
1: Per donar...
0: Deia perquè el nom comercial, segons és de Barcelona, és mongeta del ganxet.
1: No, jo sempre he dit fesols.
0: Molt bé. Alguna cosa més? Algun truc que tinguis...
1: No, i això si ho feu el dia abans i l'endemà us calfeu, encara és més bo. I si no, la nevera 3 o 4 dies també, vull dir, no passa res. I si en feu una mica més i en sobra, us dura una setmana a la nevera, eh?
0: Uh-huh.
1: Sí, un tàper, vull dir, això, cap problema. Eh?
0: És bo saber-ho, perquè és un plat en consistència i a lo millor si...
1: No te l'acabes tot. I a més, com en fas, més val fent una mica més, perquè com que el mateix fer, vull dir, quasi bé el temps és el mateix. Vull dir, anés fent a mig quilo com un quilo. I llavors ja ho tens per un altre dia. Que no, que la setmana que ve no, ho congeles.
0: Clar, això sí.
1: Ho treus del congelador i perfecte, també.
0: La meva mare sempre que fa llenties fa de més i les congela.
1: Sí, és que ara avui en dia la cuina hem de mirar de fer això.
0: Sí.
1: Plats així com llenties, com les mongetes aquestes que t'he dit, doncs fent a més, perquè la mongeta del ganxet també es pot congelar.
0: Sí.
1: I millor sense suc. Sense el suc, ja escorreguda.
0: Molt bé.
1: Amb un tàper. I llavors, com la treus, la deixes del dia abans i l'escalfes, o la passes per la paella amb una mica de cansalada, que llavors ja anem posant calories. Però bueno, és que penseu que la vida només hi som un cop, eh? I hem de mirar de disfrutar.
0: Doncs, Joana Molins, moltes gràcies per estar aquí al Fogons i Davantals. T'esperem la setmana vinent i a reveure.
1: Molt bé, adéu-siau, bon dia a tothom.
0: Bon dia.
1: Adéu, adéu.
2: Continguts en xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
2: Abans de l'impacte mundial de la sèrie sud-coreana El Juego del Calamar, ja havíem visitat una illa en què hi entrava molta gent i en sortia molt poca. Era a la pel·lícula japonesa de l'any 2000, Juego Sangriento, Battle Royale en l'original, basada en una novel·la homònima. I de què anava la pel·lícula? Doncs el govern d'un futur distòpic obligava un grup d'alumnes d'un institut japonès a competir en una lluita, matant-se els uns als altres, fins que només en quedés un de viu. Un dels clàssics que explica què passa quan deixes un grup de nois aïllat a un espai és El senyor de les mosques, la novel·la de William Golding dels anys 50, s'ha adaptat aquest any a la televisió, però aquí només s'ha estrenat fins ara la versió en pel·lícula de 1990, que tenia com a frase publicitària res de pares, res de professors, res de regles, res de clemència. It doesn't matter who's in charge. We've just got to work together. A plane goes down in the middle of the ocean. There's no wreckage. Who's gonna find us? Els últims anys la televisió ha explorat aquest concepte amb propostes ben diferents, com la inacabada The Society de Netflix, en què tots els adults d'un poble desapareixien i veiem com els adolescents, incapaços de sortir-ne, s'havien d'autoorganitzar. A The Wilds de Prime Video, un grup de noies quedava atrapada a una illa i havien de mirar de sobreviure soles amb conflictes de molts tipus. I a Yellow Jackets, un equip de futbol femení, també tenia un accident d'avió i quedaven atrapades a una selva. Aquesta segurament és la més contundent i la més intensa de totes les propostes. What do you think really happened out there? La ficció ens ha ensenyat a totes aquestes i a altres històries què passa quan deixem sola una colla de nens i joves. Però què passaria a la realitat? Doncs això és el que es va preguntar l'escriptor Roger Bregman i va trobar un cas real. Ho explicava al Late Night with Seth Meyers. It did happen in 1965. Va passar l'any 1965. Sis nois de Tonga s'avorrien a l'escola i van dir: anem d'aventures. Van agafar una barca i ja la primera nit es van trobar amb una tempesta. Van anar a la deriva durant 8 dies i finalment van naufragar a una illa on van sobreviure durant 15 mesos. Van sobreviure mantenint l'amistat i treballant plegats. És un exemple del que alguns científics anomenen la supervivència dels més amistosos. Aquest, doncs, és un cas en què la realitat supera la ficció i ens fa una mica més optimistes.
1: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.

La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Hèric ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Bulpallera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A continuació, escoltarem una selecció dels millors capítols del Cinèfil Podcast.
3: Com més senzill, millor, diuen. Menys és més. Una imatge amb el menys traços possibles, que sigui més aviat simbòlica, icònica. Així et reconeixen aviat. I si precises so, la mínima música possible. O en tot cas, una melodia enganxifosa, però millor si és molt poc. Amb dues notes n'hi ha d'haver prou. Alguna cosa així com una invitació, una obertura. No. Millor, una cosa orgànica, alguna cosa així com un batec.

Benvinguts i benvingudes de nou, cinèfils i cinèfiles. L'estiu ja fa les seves darreres fuetades, els nens ja són a l'escola i els paraigües ben aviat precisaran la nostra atenció. Les jaquetes esperen el seu moment a la White, des de la banqueta. Tal volta és el moment de que ens reunim tots com a societat i declarem d'una vegada per totes que l'any, en realitat, comença el setembre. Arrencam així una nova temporada d'aquest, el vostre i nostre, espai d'informació i opinió sobre cinema. Amb el de sempre i amb el millor. Benvinguts a la quarta temporada del Cinèfil Podcast. I començam aquesta temporada amb un aniversari. El proper 20 d'octubre es celebraran 10 anys d'ençà que la plataforma Netflix arriba a Espanya. Una arribada que en aquell moment semblava que només legalitzaria el que, en el fons, ja feia temps que funcionava. Però amb el temps ha acabat capgirant i transformant del tot la manera de consumir i processar contingut audiovisual. 10 anys després i una pandèmia pel mig, ens situem en un moment en què l'oferta massiva de plataformes aclapara i escura butxaques. Les sales tradicionals afronten el seu pitjor moment en dècades, mentre les plataformes no paren de treure consum compulsivament, que es consumeix d'igual forma. Com orientar-se dintre d'aquesta oferta desmesurada? Com ens afecta aquest tipus de consum desmesurat als espectadors? Fins a quin punt ha estat positiu per als creadors? Com es complementa tota aquesta situació amb el amb l'ús ja habitual de les xarxes socials? Arrenquem l'any amb més preguntes que respostes sobre un tema que calia abordar. Des de l'estudi de Cugat Mèdia i a través de les ones, també de Ràdio Cambrils, encarem un nou curs amb els col·laboradors habituals: Jan Romaní, redactor del Cinèfil, i J.R. Armadàs, director del web. Jo sóc en Joan Miquel Mas i ara comença el Cinèfil Podcast.

0: Benvinguts una altra vegada, com esteu?
1: Molt bé, home.
2: Molt bé.
1: Si sona Golden, jo em poso a ballar per aquí l'estudi, perquè a més és que no podem començar més amunt.
0: Clar.
1: Amb la pel·lícula més vista de la història de Netflix, que tot just aquest estiu està d'actualitat. Que bé, K-pop Demon Hunters, i quina revolució està fet, no només a l'streaming, sinó a l'animació i a tots els fans mundials de la cosa asiàtica de l'animació.
0: Sí, no, en general, algun dia podríem centrar-nos a parlar de tot el fenomen Corea del Sur a tots els nivells, des del més artístic al més, això, el més viral, perquè hi hauria teca per menjar durant molta estona. Benvingut, Jan, també, com estàs?
3: Molt bé.
0: Com t'agrada aquesta cançó, no?
3: M'encanta. Està macla, absolut, i molt bona pel·li. Cap sorpresa que sigui la més vista de la història de Netflix, la veritat.
0: Sí, jo he de reconèixer que encara no l'he vista. Sempre tenc aquesta cosa.
3: Ets l'últim que falta.
0: Sempre sóc l'últim en tots. El que vaig a veure les pel·lícules quan estan a punt de treure-les del cinema, quan ja ningú parles d'ella, però bé, d'aquí un mes veuré aquesta pel·lícula i us diré, ostres, estava bé, no?
1: I és que si alguna cosa té l'streaming i que ha canviat justament el consum del cinema en general, és que la pots veure quan vulguis.
0: Exacte, a qualsevol hora.
1: No és allò de, me l'he perdut, ja, a veure qui la té gravada, que ens passava. No, és que pots anar demà passat o avui de matinada si tens insomni.
0: Exacte.
1: I és un dels grans canvis que va aportar aquest nou fenomen de consum de cinema i de sèries que coneixem com streaming, vídeo a la carta, VOD, depèn de a quin país o de quin idioma vulguis

0: Crocs, que la marca fa la cosa, i aconseguir això és...
1: Home, és
0: gairebé
1: un mèrit,
0: impossible.
1: És un mèrit.
2: El Kleenex i les Bambacs de l'streaming. Sí,
1: exacte. Totalment. Començarem, però, una mica amb ordre. A mi normalment m'agrada fer repàs històric, i ho saps, però avui el faràs tu, JTR. Anem a repassar. Jo tinc entès que, primer de tot, abans de que el cel i la terra estiguessin separats, existia Filmin, no?
2: Exacte. De fet, aquí vam ser pioners.
1: Companyia d'un mallorquí que estic molt orgullós de...
2: Exacte. I que faig un salt endavant, que és una plataforma que justament ha fet el pas contrari, anar d'internet a l'exterior, no? Ha començat a produir, ha començat a fer festivals com l'Atlantida Film Fest, i efectivament, si anem al principi, no? Si anem abans que existís la terra de l'streaming, què feia la gent? Doncs això que no es pot dir, feia pirateria. És com el Voldemort de veure pel·lícules i sèries, no? Però a l'any 2010 sí que Filmin va existir des d'abans, però podríem dir que a partir de l'any 2010 és quan crea el servei com el coneixem avui en dia, de vídeo a la carta, de streaming, no? De pago un tal i puc veure una sèrie de pel·lícules i sèries a través d'internet, no? Que és el que es coneix com streaming. I fent després un salt d'uns quants anys, i abans que Netflix, però amb trampa, va arribar Movistar Plus. Per què dic amb trampa? Perquè segurament l'única cosa que teníem abans, els que ja tenim pèls blancs a la barba, de pagament... era el Canal Plus, no? I aquell moment de la televisió digital, no? I llavors en aquell moment va haver una fusió entre Canal Plus i Movistar TV, dic TV perquè era en castellano, TV, i llavors hi va néixer Movistar Plus, com aquell qui diu, com el que coneixem ara, no? I això va ser el juliol del 2015, o sigui, una miqueta abans que Netflix. Com bé has dit tu, a l'octubre del 2015 ja arriba Netflix, va arribar d'una manera més aviat tímida. No va ser com ara, que preguntes, i com els teus companys de feina, tothom té plataformes a casa, no? Al principi la gent, això de pagar a una empresa dels Estats Units per veure sèries i pel·lícules, és com... Què estem fent, no?
0: La transició era molt estranya per qualsevol persona acostumada des de petit a la pirateria. Era com, jo ara pagaré per mirar sèries com ho he fet tota la vida?
1: Jo, de fet, diré que hi ha un moment d'inflexió que ens enllaça una mica també amb el 2025, que és quan varen estrenar Stranger Things. La primera temporada va ser com el moment en el que molta gent va decidir anar a veure aquest format, que és aquesta cosa novedosa, no?
0: Sí, que va ser 2016, un any després.
1: Sí, a l'estiu.
2: Poc després, efectivament. I això jo crec que possiblement sigui el gran què, no? O sigui, el fet de que una sèrie, com en el seu moment ho va ser Lost, que n'hem parlat alguna vegada, està en boca de tothom. Però clar, on estava això? Ostres, és que aquesta sèrie està a Netflix. I què és Netflix? No, això que pagues una mica, no? I pots veure... Llavors, ja van començar a conèixer-ho.
0: Que aleshores eres pagues una mica, que és diferent al que pagues ara. També.
2: Efectivament. De fet, he estat també comparant l'evolució dels preus de Netflix. En aquell moment, a l'arrencada, diguem, valia 7,99, el pla bàsic, no? I el que ha passat és que els plans s'han anat incrementant, sobretot els plans, diguem, més premium, i que pots compartir més dispositius, cosa que el 2023 van començar a tallar això de compartir dispositius amb tota la teva família i tot plegat. Llavors, a partir d'aquí, els plans premium van començar a pujar, però, en canvi, el pla bàsic ha baixat de preu. I ara val 6,99
1: amb anuncis.
2: Però t'has de menjar anuncis.
1: Clar.
2: I 10 anys després és com que tornem al principi, no? Com si fos la televisió d'abans, no? Amb diferències, perquè els anuncis són menys i ho pots veure quan vulguis, però alerta que això és com una tornada enrere, perquè hem vist que aquí, òbviament, hi ha negoci.
1: Sí, però increment n'hi ha hagut, perquè el pla bàsic de 8 euros del 2015 és el que tens jo ara, i a mi em costa, crec que són 13 o 14 euros al mes.
2: No, increment n'hi ha hagut, i el pla més car que hi havia el 2015 era de 12 euros, 11,99. El pla més car que hi ha ara és de 19,99. Per tant, sí que s'ha incrementat. I el pla estàndard, que en aquell moment valia 9,99, ara val 13,99, o sigui, de 10 a 14. Ha pujat tampoc tant, 4 euros en 10 anys, tampoc em sembla una barbaritat, però vaja, sí que és veritat que és una tendència que han anat seguint tots.
1: Tenint en compte la inflació que tenim,
2: és el que t'anava a dir.
1: Respecte a 15 anys, a fa 10 anys, doncs...
0: 10 anys, però també hi ha el tema que tens diferents plataformes, i si tot es pugen, llavors ja no són 4 euros més al mes, sinó que són 20 euros més al mes, llavors sí que ho notes.
1: Jo voldria treure més tard el tema de si pot ser que la gent que ens agrada el cinema tenim una mica de FOMO de plataforma, de ho volen veure tot i les volen tenir totes.
2: El plataforma, no? Vols dir, parlem de plataforma, no?
0: Plataforma, sí, és un problema, és un problema.
1: Jo no les tinc totes, i hi ha vegades, per exemple, d'Apple Plus, que hi ha coses que m'agradaria veure, però no la tinc.

0: sí que m'aguant, Disney Plus no la tinc, m'aguant, però bé, vaig guiant en les que sí que tinc i vaig fent, no?
1: Després faré rànquing per dir també quines són indispensables i quines te les pots estalviar.
2: Seguim els bons criteris del Jan i així.
0: Exacte, ell que s'experta en rànquings.
2: No
0: guarda
2: que tindreu plataforma, us podeu esborrar de les que no digui el Jan i fer-vos de les que us digui el Jan, i tot això no ens ha pagat ningú per fer promoció, és una llàstima.
0: Total, totalment.
2: Si algú us vol patrocinar, estem totalment encantats.
0: Exacte.
2: Molt bé, seguim amb aquest rànquing, no? Perquè després d'aquesta col·lusió, i amb Stranger Things ja petant-ho i donant que parlar tot arreu, van aparèixer més tímidament al novembre del 2016 i al desembre del 2016 HBO i Amazon. HBO ja tenia una història com a productora de sèries, entre elles grans sèries com The Wire, Lost,
0: Sopranos.
1: No, Lost no és d'HBO, era d'ABC, crec.
0: Quina?
2: Lost. Vols dir?
1: La produïa HBO.
0: Sí, Lost crec que no ho era d'HBO.
2: No era, doncs, perdoneu-me.
0: No, HBO sí que
1: les altres... Com que ho eren totes les bones, sembla que ho hagi de ser.
2: Un que està ara allà...
0: Doncs... Roma també era d'ella, de l'època dels 2000.
2: La diferència en aquest cas és que, diguem, aquesta plataforma ja naixia amb uns èxits, en aquest cas, de la televisió per cable als Estats Units i de pagament allà, i que va incorporar en aquesta nova plataforma. I Amazon, que va aparèixer aquí una mica com un bolet de no, és que et portem els paquets, però és que a més també tindràs una cosa per veure. Va ser com, i això què és? Al principi ningú li feia cas, tenien dos o tres sèries de les quals ningú parlava, però a poc ha estat, segurament, gràcies a que pagues una miqueta més d'aquest portin els paquets amb l'Amazon Prime i tens les sèries i les pel·lícules, doncs s'ha convertit ara mateix, i faig un spoiler ja, amb la segona plataforma amb més clients a l'estat espanyol.
0: No, i està bastant bé, vull dir, tens... per exemple, que, no sé si va ser el punt d'eclosió, però... en el moment en què te fas famós amb una sèrie com Fleabag, per exemple, que és increïble, i dit ja demostres que tens una mica de nivell. O sigui, HBO, el que tu dius, ja la tenia de la televisió, i a més era un moment que recordarem de Joc de Trons, que era com la sèrie més comentada,
2: exacte,
0: més piratejada, més vista, més celebrada, tal. Aleshores, te fan una plataforma on hi ha Joc de Trons, i
2: has de fer, molta gent s'hi va fer per Joc de Trons
0: i perquè hi havia Big Little Liars, que en aquell moment l'estrenada, que també era molt bona i va tenir una mica de tirada, bé, i totes les anteriors, que també és l'interessant.
2: Molt bé, llavors després d'aquest període inicial, no, d'aquesta eclosió, podríem dir que passem al període de consolidació, on apareixen dues plataformes més que avui en dia són de les més importants. El novembre del 2019 va aparèixer Apple TV, també en aquell moment amb molt poca oferta, amb segurament The Morning Show com a gran reclam i poca cosa més, però venim de fa pocs dies a la cerimònia dels Emmy, on veiem que els últims anys Apple TV s'ha convertit en una de les plataformes amb les sèries més premiades, tant als Emmy com en els Globus d'Or. Per tant, ara mateix segurament és de les que porta la veu cantant, com a mínim en qualitat. I poc després, i ja en plena pandèmia i demanant-la al màxim, al març del 2020, quan ja estàvem tancats a casa, va arribar Disney Plus. Que jo recordo allò, gent, no, sí, i ja que estem tancats, perquè no us avanceu uns dies? I al final no, van arribar el dia que tocava. I clar, amb Disney va aterrar un gegant. Va aterrar un gegant perquè, clar, partia d'un catàleg interminable de clàssics ja consolidats, amb tota l'animació, però a més suma-li tot l'univers Marvel, suma-li tot l'univers...
1: Star Wars,
2: i suma-li més tard tot el que tenia en el seu moment Fox i 20th Century Fox, per exemple, Simpsons, o ara, com veiem que estan explotant, per posar un exemple només, la saga Alien. Val? Sí. Per tant, aquí va arribar el Sant Cristo Gros i, òbviament, també ha fet estralls i també ha agafat una quota de mercat important. I arribem ja a l'etapa final dels últims anys, on ja podríem dir... no vull dir oportunisme, no, però les que s'han afegit i s'han pujat al carro més tard del que els hi tocaria, i segurament per això algunes ja veureu que ho han acusat. La primera és Sky Showtime, que va arribar al febrer del 2023. També hem ofertes en plan, veniu a mi, som molt baratos, un pla per tota la vida. No, de moment té un parell de sèries que despunten, però encara no ha acabat de trobar aquest lloc que possiblement trobi més endavant, com ha trobat Apple TV. I ja al final de tot, com que sempre anem tard en aquest país, a l'octubre del 2023 arriba la plataforma 3CAT. Tardíssim, després de allargar la infàmia del 3 a la carta fins al 2023.
0: Que era una mica com allargar el teletexto, no?
2: Sí.
0: La mateixa sensació.
2: Però és igual, no ens posem el que va passar al passat.
0: No,
2: ara ja la
0: tenim
2: està
0: aquí. Molt bé 3CAT, l'hem de reivindicar, perquè no només han sabut recuperar que si l'Escurçó Negre, que si Plats Bruts, evidentment, que si ara Dragon Ball, que també estan fent molt de contingut, tant de ficció com de reality, que se consumeix per allà i que se pot disfrutar des d'allà, ben fet, vull dir, encara que sigui telefamater en alguns casos, està bé que el tinguem i està bé que hi hagi una plataforma en català d'això, no?
2: No, no, exacte, i hem fet el pas a tenir, que ja s'havia fet alguna manera tímidament abans, però a tenir continguts propis de la plataforma, o sigui que no exacte. Tot passa per TV3, o ja no, ara ja no és TV3 ni és això, però és igual com se li digui a la Tele3 de tota la vida, ja no tot està en el lineal, ja no és tot estar a la tele d'abans, ara hi ha continguts directament fets expressament per la plataforma, com tot el Canal Eva i tots els podcasts que tenen a també tota la ràdio a ficada allà. Anant al 3CAT, i perquè és la nostra i hem de fer una mica de menció extra perquè és la que tenim en català, dir-vos que de les dades que van dir l'any passat amb l'aniversari, el 2024, el novembre del 2024, ja havien superat el 1,2 milions d'usuaris registrats.
0: Està bé.
2: Cosa que està molt bé. Per tant, jo crec que avui, com que no tenim dades actualitzades, però suposo que les diran d'aquí poc, aventuro que potser s'hauran superat 1,5 milions, que jo crec que són unes dades prou positives. I per fer-nos una mica la idea de què significa això, i lligant-ho amb el que deia el Joan Miquel d'aquest estiu, només aquest estiu el Super 3 ha tingut 2,9 milions de reproduccions.
0: Ostres.
2: De les quals 1 milió han estat de Bola Drac. Val? Per tant, què vol dir això? Tot aquest catàleg anterior que tenien, però sobretot també les noves incorporacions, també hi havia més per sota la Patrulla Peluda, però, curiosament, Bola Drac, una sèrie dels anys 80 i 90, i ara reforçada amb el Súper, continua sent la més vista, no? I amb tot el que comporta és gairebé una estructura d'estat a Catalunya.
0: Sí, sí. No, i a part també tenen, a nivell d'anime, la generació següent a la teva casa meva, jo no som molt fan de l'anime, però si hagués trobat 3CAT quan tenia 14 anys, tenia Naruto, Bleach, i també, bé, One Piece a la plataforma, doncs és tot un èxit. Imagina que els adolescents d'ara que miren Guardians de la Nit deuen estar molt contents, no?
2: Bueno, Guardians de la Nit va arribar a estar al 3CAT, però per tema de drets ara no està, però sí que estan les
0: com
2: dues primeres...
0: Doncs,
2: les dues primeres temporades estan traduïdes al català. I em sembla que, si no vaig equivocat, jo quan les vaig veure a Netflix i a Amazon que estan, em sembla que les dues primeres temporades les podies posar doblades al català.
0: Ah,
2: a partir d'aquí ja t'has de passar al castellà o veure-la...
0: Sí. Que aquest és el tema que es porta a lluitar molt de temps, que és doblatges que ja existeixen, que moltes plataformes, clar, especialment les que tenen seu a Madrid, moltes vegades pareix que eviten posar el doblatge en català, que tampoc els hi costaria tant. Jo, des de... per circumstàncies de la vida, que comparteix la meva vida amb una persona russa, el seu perfil de Netflix el té configurat en rus i li surten els doblatges i quan n'hi ha i quan no n'hi ha els subtítols en rus. En canvi, mirant-ho des de Nou Barris a Barcelona, no pots veure moltes coses en català. I dius, escolta, però si jo aquesta pel·lícula, Breaking Bad, jo la vaig veure en Estresitzela. Vull dir... se podria recuperar, no? Però hi ha moltes empreses que encara sembla que...
2: Sí, sí, és un pas que costa, s'han fet avenços, però el que està clar és que estem bastant lluny d'aquesta normalització i esperem, doncs, que això en un futur es corregeixi, que puguem veure tots aquests continguts en català, siguin a la plataforma que siguin, si és que existeix el doblatge.
0: Exacte. I ara que hem fet una mica del repàs històric, lo millor algú de qui ens està escoltant diu, sí, molt bé, gràcies per introduir-ho, però si jo vull tenir una plataforma i no me vull gastar 120 euros al mes per poder-ho tenir tot, perquè potser no tinc temps, necessitaré saber en què d'invertir el meu temps, els meus diners i el meu esforç, i per això el nostre expert en rànquings, el Jan, ens farà la seva opinió, i imagino que també bastant fonamentada, com sols sempre, de quines serien per tu les millors plataformes a dia d'avui.
1: Per això estem. Faig un top 10, com acostumo a fer, i després, quan acabi, ja diré a vosaltres si diríeu, ui, aquesta jo l'hauria ficat molt més amunt o molt més avall. Val, número 10 de plataformes que hauríeu de tenir, Rakuten TV. Algú la fa servir? No? Vale, doncs ja està, passem a la segona.
0: Va,
1: número 9, Sky Showtime, l'última que ha arribat, com comentava el JR. Té sèries i pel·lícules interessants, Yellowstone, Dexter Resurrection l'han ficat allà també, però haig de dir que jo em dedico a això i de tota la resta de plataformes que diré és l'única que no tinc. Vale. A part de Rakuten. Sí. Llavors, amb això ja està tot dit, també.
0: Que Penny Dreadful, no? Crec que aquesta
1: també,
0: és una gran sèrie, aquesta.
1: Sí.
0: M'agradava molt.
1: Vull dir, té cosetes, però massa poques com perquè valgui la pena subscriure-s'hi. Llavors, anem a les que hi ha, a les altres 8, i a totes les recomanaria tenir-les, però les havia d'ordenar d'alguna forma.
2: O sigui, que em sembla que està molts diners, no, Jan?
1: Sí, bé, o fer com faig jo, de jo te la deixo i tu me la deixes, sí. Cosa que també Netflix no et deixa fer, però la majoria de plataformes sí que et deixa.
0: Amb boqueta petita podem dir que si voleu estalviar-vos dos més, hi ha una plataforma que segurament no està al teu rànquing, que se diu Streamio, però que no poden recomanar aquí, perquè
2: no,
0: això no s'ha dit mai.
1: Jo no sé de què estàs parlant.
0: No ho sabem, no?
2: No sé què és.
1: Streamio no era. Vale. La número 8 és Movistar Plus. Per què? Perquè té un ampli catàleg de pel·lícules de tota mena, i sobretot de pel·lícules que s'han estrenat recentment. Les típiques pel·lis que has saltat al cinema després molt, molt sovint estan a Movistar. Però també, què passa? Que hi ha pel·lis que et diuen que estan a Movistar perquè han aparegut en algun canal de Movistar, tipus Paramount o Fox, i després desapareixen molt ràpidament i la volies veure i després no, ja no hi és. I també hi ha sèries molt d'un perfil determinat, sobretot moltes sèries espanyoles estan a Movistar Plus.
0: Són molt bones, molt bones produccions.
1: Molt bones sèries espanyoles, però diguem-ne que més enllà d'això té un catàleg de sèries més limitat, però recomanable per depèn de quines coses. Número 7 per Apple TV Plus. Per què? Perquè té sèries de moltíssima qualitat per les quals val la pena pagar. Severance, Ted Lasso, The Studio, que acaba d'arrasar els Emmys. Però què passa? Que en són poques, que el catàleg és petit, que a nivell de pel·lícules hi ha algunes de bones, sobretot alguna que han coproduït o produït, que estan allà i que estan bé, però són molt poques i és un catàleg encara petitet. I el que recomano amb Apple TV és que et facis un mes, et fas dos mesos, mires la sèrie que vols mirar i després t'ho tornes a treure. Número 6, el 3CAT. La ficaria més amunt perquè és la nostra, però realment també té molt poc temps de vida com per posar-la més amunt. Té un catàleg que cada cop va creixent, i això està molt bé, com comentàvem abans. Clar, estem parlant de pel·lícules i sèries. Si parlem d'entreteniment i tot plegat, 3CAT molt més cap amunt. Però a nivell de pel·lícules i sèries, doncs hi ha les mítiques de TV3 que hem vist tots, o que dèiem que té molts dibuixos animats i tot això, que està molt bé, però segueixen encara un catàleg curt i per això no la fico més amunt. Número 5 per Disney Plus. Molt contingut per públic infantil, tens allà tot Disney, tens, com dèiem, tot Star Wars, tens tot Marvel, tens fins i tot National Geographic, si vols mirar, vull dir, hi ha tot un món per explorar a Disney Plus. També té bones sèries, The Bear, Only Murders in the Building, vull dir, no és només aquests mons, sinó que a més també té coses interessants, però diguem-ne que més enllà de tot això, també no té el catàleg que tenen altres plataformes on pots trobar moltes més pel·lícules i sèries que t'hi pots estar allà doncs, tota la vida. Número 4 per Amazon Prime. Molt bon catàleg perquè fa pel·lícules. Té pel·lícules molt bones, sovint les trobaràs a Prime. Una cosa que m'agrada molt d'Amazon Prime, i això ja és més la típica fricada de cinèfil, és que quan pares una pel·lícula o una sèrie, veus quins actors estan en pantalla. Això a mi m'encanta. Ai, aquest on l'he vist, qui era? Sí, sí. Pares un moment
2: i ja saps qui és. M'he de mirar-ho.
1: Exacte, i això jo ho agraeixo moltíssim, és una tonteria, però s'agraeix. Té algunes bones sèries, també, comentàvem Fleabag, però moltes altres.
0: The Boys, també.
1: The Boys, per exemple. Però en té unes quantes, però no en té moltíssimes, com altres plataformes. I a nivell negatiu també dic com la seva gran aposta per fer un superjoc de trons va ser fer Anells de Poder, que es van gastar tota la pasta i no és gens l'èxit que haurien volgut que fos.
0: També varen fer la roda del temps, que va anar de menys a més, i quan va arribar un punt que estava decent, l'han anul·lada, és una cosa.
1: Sí, però també no han sigut grans èxits culturals, que tothom en parli. Com a positiu, podeu veure Operació Triunfo, Amazon Prime. Número 3, anem al podi, i el podi ha d'estar HBO, evidentment. Si no està al top 2 HBO, és d'una banda perquè no poden parar de canviar de nom, i no saps mai si es diu Max, HBO Max, o com es diu, i de l'altra perquè el catàleg de pel·lícules no és tan profund com altres plataformes i no trobaràs tantes bones pel·lícules a HBO, tot i que n'hi ha unes quantes. En el que HBO és el top és en sèries, evidentment per les produccions que tenien d'abans, els The Wire, Sopranos i tot això, i perquè HBO et garanteix sempre un nivell de qualitat, vull dir, des de Joc de Trons, però sempre tot el que han anat fent que treuen cada diumenge a la nit, que ens arriba aquí dilluns, gairebé sempre és una gran sèrie. Hem vist The Last of Us, Ara estic veient la nova sèrie del creador de Mare of Easttown, que es diu Task, també molt recomanable. Vull dir que sempre el que estan fent...
0: Mare of Easttown,
1: evidentment.
0: True Detectives, també.
1: Totes estan... aquestes són molt bones i, per tant, és un segell de qualitat que altres plataformes no tenen. Número 2 per Filmin, perquè Filmin havia d'estar amunt, perquè és nostre, perquè és d'aquí, i per la infinitud de clàssics que pots mirar a Filmin. Vull dir, tu saps que si vols mirar un clàssic, i els que som cinèfils molts cops volem mirar un clàssic, dius, no el trobo enlloc, a Filmin el trobes. I a més d'això, doncs, també va traient pel·lícules més recents, també de diversos països del món, que tampoc trobaries altres plataformes, que van més a lo més comercial, i a Filmin trobaràs, doncs, la guanyadora del Premi del Jurat de Cannes, potser no la trobes enlloc més, però la trobaràs a Filmin, saps? I llavors té un catàleg molt interessant que és imprescindible per complementar el més comercial que pots trobar a altres plataformes. A nivell de sèries, potser faltaria una mica més per arribar a guanyar el totpoderós top 1, que és Netflix. Netflix no està dalt de tot per qualitat, sinó per quantitat. Això és evident. Té el catàleg més gran de tot, i trobaràs tot tipus de pel·lícules, tot tipus de sèries, des de coses de gran qualitat a autèntiques merdes. I també és el que dèiem abans, que Netflix ha aconseguit que sigui com sinònim de plataforma, no? Vull dir, el concepte Netflix en chill és algo que es va inventar no amb qualsevol altra plataforma, sinó amb Netflix. I al final també va ser com molt pionera, o sigui, per nosaltres Filmin és pionera, però realment a nivell mundial l'estratègia majoritària de les plataformes ha estat anem a fer el que fa Netflix, no? I al final ha sigut com la número 1. I això que com a cosa negativa, el que dèiem abans, de que estan pujant els preus i de que són molt pesats que ens traguessin el tema de no poder-ho compartir, i ara ja cadascú ha de tenir el seu Netflix, però com que són el número 1, s'ho poden permetre i segueixen sent el número 1. I fins aquí el meu rànquing de totes les plataformes que hauríem de tenir. Jo us recomano que les tingueu totes, però sé que econòmicament és impossible, per tant, munteu-vos-ho com ho vulgueu. Entre línies podeu llegir formes de muntar-vos per aconseguir-ho. No sé si esteu d'acord vosaltres més o menys amb el meu rànquing.
0: Jo per això, xovinisme mallorquí, posaria Filmin
1: la primera, no?
0: Però també hi ha una cosa, que és que Netflix té molta púrria. O sigui, té molta cosa que està molt bé...
1: Però molta gent demana púrria.
0: Exacte.
1: I a
0: mi me passa una cosa amb Filmin, que és que no passa amb altres plataformes, que és la maledicció d'ara a les plataformes, és que tens 50.000 opcions per veure i a vegades pots estar-te més estona cercant que vols veure que mirant el propi producte, no? I en Filmin una cosa bona que té és que entres a la plataforma i el més probable és que no te soni ningú títol. Però si pitges en aquell títol qualsevol, és probable que sigui una de les millors pel·lícules que has vist en la teva vida. En canvi, Netflix probablement estiràs passant i passant per, ai, sí, record quan la varen estrenar, ai, aquesta me varen dir que la vegés, però te trobaràs molta púrria. Aleshores, jo hi ha hagut moltes sèries de Netflix que he començat a veure, i pel·lícules produïdes per ells o això, que als 20 minuts deia, la meva vida val una miqueta més que el temps que he d'invertir en això, no? Aleshores, per això jo posaria potser Filmin per davant, per les raons que has dit, no? Tots els clàssics que tens, que pots veure cinema més enllà de la bombolla angloamericana, sí, que ens aniria bastant bé com a societat, no només el cine, deslligar-nos una mica de tot això. Jo per això consideraria que Filmin és una mica més millor, definitivament. Tu estàs d'acord o no?
2: Jo posaria HBO una mica més amunt. A mi crec que és la plataforma que acabo, no vull dir consumint més, però de les que m'ha donat més alegria. Sí que hi ha alegries, òbviament, puntuals amb totes les altres, però jo crec que aquest sinònim de qualitat, HBO l'ha tingut i l'ha cuidat des del principi. I ja m'està clar que també tenen coses d'afegit, però segurament perquè venien d'abans i per la manera com HBO va començar, que és fent televisió per cable disruptiva, no? Perquè en aquell moment tu, als Estats Units, la gent pagava per veure salvatjades com El Soprano, que no podies emetre la televisió en obert. I per tant, ja des del principi van començar de manera alternativa i fent productes molt cinèfils que després van crear escola a totes les altres plataformes. Sí que és veritat que per catàleg, com deia en Jan, moltes vegades acabem a Netflix. És on pots remenar més massa i tot.
1: Sí.
2: I home, alguna cosa acabaràs trobant.
0: No, clar, cosa bona n'hi ha.
2: Hi ha molta morralla, hi ha molta rampoina, però el que està clar és que també hi ha productes de qualitat i en tenim una prova aquest any, per exemple, amb Adolescent, no? Que sí. Ha sigut... la sèrie, la minissèrie en aquest cas més premiada als Emmys o en el seu moment, no sé, The Queen's Gambit, o també té productes d'extrema qualitat, o la de Ripley, o sigui, hi ha coses molt cinèfiles i molt xules, però segurament les trobes amb més freqüència a HBO i per descomptat a Filmin que no pas a Netflix. Filmin, com deies, és casa, o sigui, sempre un cinèfil a Filmin trobarà gairebé tot el que necessita, però segurament per com va la tendència mundial i els grans fenòmens, Filmin no pot lluitar amb aquests gegants de Disney, Netflix i HBO, i per tant sempre trobaràs bon contingut, rarament sortiràs d'una pel·lícula d'aquestes clàssiques o d'aquestes que, com deia en Jan, guanyen els festivals cinèfils del món, Toronto, Berlín, Cannes, tot plegat, però clar, per mi el que li falta és aquest gran catàleg, diguem, que comparteix tothom, no? Jo si li parlo als meus pares de segons quina sèrie sueca que ho està patant molt a Europa, em diran, bueno, sí, ja, però és que jo vull veure Wednesday, no? Vull veure Last of Us, no?
0: Li falten blockbusters, diguem-ne, no?
2: Exacte, però...
0: Una proposta de blockbusters que no siguin només productes de lloguer, que a vegades en tenen algun, sinó que cridin l'atenció per ells mateixos.
2: Però jo crec que està bé que per definició no siguin això. O sigui que és necessari tenir aquest refugi com a cinèfil, justament perquè totes les altres ho tenen. Per tant, està molt bé que hi hagi com a mínim una, que a més, com dèiem, és la nostrada, que aposti per aquest tipus de contingut i que sàpigues que allà sempre tindràs cosa bona per consumir i producte gourmet, bé sigui històric, bé sigui actual.
1: Exacte. O sigui, per mi el que fa és omplir aquest buit que no trobes a les altres plataformes. Mm-hmm. Llavors, Filmin tampoc ha d'intentar ser un Netflix, ser un HBO, sinó aquest buit que és tots els clàssics o tot el cinema europeu i d'arreu del món que no trobes enlloc més, allà el tens, no? I per això, per això jo recomano molt, tipus, tu has de tenir Netflix i has de tenir Filmin, i així, doncs, depèn de com t'agafi el dia, aniràs a una plataforma o una altra.
2: També passa a moltes famílies amb nens que et demanen Disney. Per aquests fenòmens que dèiem a nivell mundial, clar, potser The Last of Us o Stranger Things, totes aquestes grans sèries són fenomen pels adults, però clar, a Disney tens els fenòmens infantils, com pugui ser qualsevol pel·lícula Disney, tot Pixar, tot Star Wars, tot Avengers, són continguts que està clar que els més petits de la casa els hi engresquen molt, i també hi ha contingut infantil a altres plataformes, però tant amb sèries com amb tot aquest monstre de catàleg que arrossega Disney des de fa 100 anys que fa pel·lícules, doncs està clar que tenen un llegat que difícilment podran arribar a qualsevol altra plataforma.
0: Aprofitaré, ja que has parlat d'ella, que no l'he sentida recomanar, i una de les millors sèries que he vist els darrers anys és la del Valenciaga. A mi també me va sorprendre, que està, es diu Cristóbal, no? Cristóbal Valenciaga, que està a Disney. Hi ha una escena en Alberto San Juan, que està ara, potser en un dels millors moments de la seva carrera, que també va estar a la Casa en Flama. Té un capítol en el que ha de... se li mor una persona propera i ha de fer un crit mut, que això és de les millors interpretacions que he vist amb molt de temps. I a part el tio parla en francès, en euskera, en anglès, en castellà i en català. O sigui, és una passada. Aprofitava ara que parlaves de Disney, dins, mira, coses bones que no són per nens també en podeu trobar d'aquestes, no? Disney, molta cosa bona. I de Bear, també, que és una de les millors sèries dels darrers anys, també la podem trobar ja.
2: Sí, sí. No, jo caic molt a la tentació i me'n passo les sèries Marvel i m'estic empassant ara a Alien Earth i totes aquestes coses. També per nostàlgia de tots aquests productes que ha estat consumint durant anys i per curiositat de veure com el destrossen o no, no? Okay. Però és veritat que sèries com, per exemple, The Bear també ha estat de les més premiades últimament, tot i que ara em direu de tot, però a mi l'última temporada... Ja comencen a agradar-se una mica massa.
0: Jo estic d'acord amb la crítica que vas fer, que és com tendre. Les altres anava tot com molt...
1: És més reposat i a mi m'agrada.
2: Jo vull que cridin a la cuina, home, i que estirin els plats.
0: Sí, però no poden tirar-se quatre temporades així.
2: No, ja ho sé.
0: Però ja era prou.
1: Evoluciona, no? Sí, està sí, bé que evolucioni.
2: Sí, ho entenc i ho comparteixo, però a mi m'agrada més quan es tira amb els plats pel cap.
0: Tornant al que deies de recuperar a tu que t'agrades i segueixes a mirar Marvel i mirar Star Wars, per tu que ets generació Star Wars total, jo reconec que de tant en tant m'op Disney, o sigui, faig entrar i sortir, perquè per la meva generació, la vostra volia anar en naus especials, la meva volia anar amb vaixells pirates, i jo una vegada a l'any he de mirar la trilogia de Pirates del Carib, com a Pirates del Carib i El Senyor dels Anells, és com, cada any ha de tocar això.
1: Jo soc d'aquests també, jo soc d'aquests.
0: Sí, no, a mi m'agraden moltíssim aquestes pel·lícules. Aleshores, ara que ja tenim una miqueta de visió general de totes les plataformes que tenim, més enllà del nom de la plataforma, el que és evident és que la nostra forma d'enfrontar-nos a sèries de televisió dels mateixos creadors a l'hora de proposar una sèrie de televisió, els mateixos productors a l'hora de marcar uns tempos, ha canviat completament. A vegades parlàvem aquí quan fèiem les sitcoms de que les sèries podien arribar a tenir 24 capítols per temporada i s'agravaven cada any i arribaven a temps cada any. Ara pots, fa poc vas fer un vídeo per xarxes, tu, Jan, que ho explicaves, pots estar 2 anys per una sèrie de 8 capítols.
1: Sí.
0: Ja no només això, també els en el cas espanyol és molt curiós que nosaltres tenim la particularitat aquesta de que el prime time és molt llarg, perquè anàvem amb una hora que no és la que ens tocaria, perquè el 40 es va posar a l'hora de la mània, no sé si controlava això. Sí, nosaltres anàvem a l'hora de la mània perquè en Franco va voler unir.
1: Ah, sí, sí.
0: Aleshores, ara tenim un prime time més llarg, perquè la nostra hora solar no és l'hora del nostre rellotge, no?
2: Així va el país.
0: Així va el país, exactament, no? Aleshores, què passa? Que el prime time era tan llarg que els capítols de les sèries havien de durar 70 minuts. Si tu mires sèries de televisió espanyola dels 2000 o d'abans, et trobaràs, pues, Cuéntame o Águila Roja d'aquestes, 70 minuts. Aquí no hay quien viva, que també és dels anys 2000, 70 minuts per capítol. Clar, aquí, després, quan ho passes a una plataforma, agafes la durada americana, que són uns 45 minuts. Això ha fet que molt de productors espanyols, com, per exemple, en Àlex Pina, que avui estrena una sèrie a Netflix, que és de La Casa de Papel, en el moment en què se passa a Netflix, les sèries li roden molt més, perquè ja no està subjecte en aquests tempos de televisió. De la mateixa manera, fins i tot en les sèries americanes, si ara féssiu l'experiment de posar-vos Sons of Anarchy o Breaking Bad, alguna dels anys 2000, final del 2000, veureu com estan molt marcades les pauses per publicitat. Sí. O Lost o qualsevol d'aquestes. Això ara desapareix. Els cliffhangers, aquests del continuarà, ja no tenen a lo millor el mateix impacte, perquè com que pots veure-ho tot de seguit, ja no és necessari fer un cliffhanger tan forts. Aleshores, per què faig tot aquest rotllo d'explicar aquestes característiques? Bàsicament perquè la manera d'entendre una sèrie de televisió ja s'apareix més a una pel·lícula llarga que una sèrie d'un format televisiu. I si ara miram, han estat els Emmys, les grans guanyadores són de plataformes.
2: I,
0: no?
2: I jo crec que més, al llarg dels... Estem parlant només de 10 anys, el que ha canviat també és la manera de fer sèries, en el sentit de que, com deies tu, ara es plantegen les sèries com autèntiques produccions cinematogràfiques. Abans una sèrie era més barata.
0: Clar.
2: Moltes vegades, les sèries, i això també herència de molta sitcom, era gairebé sempre les mateixes 4 parets o com a molt sortim una miqueta fora, i en canvi ara les sèries es fan amb el mateix nivell de producció i de recursos i de qualitat tècnica que les pel·lícules, i això ha fet també que cinèfils i no cinèfils ho hagin acabat veient traslladat a la pantalla, perquè tu veus ara The Last of Us, veus ara The Bear, veus ara Delta de 3CAT, i és que estan muntades i fetes amb actors de primera línia, amb directors de primera línia i amb recursos totals com les pel·lícules. Per tant, el que està clar és que una cosa que fa 10-15 anys no teníem, i és que tot aquest fenomen diari, no? Perquè tu les sèries les veus gairebé cada dia, tens qualitat cinematogràfica diària a casa, i òbviament això després ara ho paguem, ho consumim i a gust.
0: I la conseqüència una mica de tot això també és que s'ha acabat devaluant, entre cometes, no a nivell de monetari, s'ha acabat devaluant una mica la posició del cinema, i especialment anar al cinema, anar a la sala, en respecte als anys. Estan passant, sobretot després de la pandèmia, no poden dir que sigui única i exclusivament per les plataformes, però segurament hi tenen un pes,
2: sí, sí.
0: Que de cada vegada les produccions de cinema són més cares, i la majoria de les vegades no acaben sent rentables. Missió Impossible, cap de les dues darreres que s'han fet, les dues han estat...
2: No, clar, també perquè té un pressupost que podies donar de menjar a tres països i mig.
0: Clar, però
2: sí, sí. Abans d'això ho recuperaves. Posten, sí, sí,
0: però
2: sí.
0: Abans ho recuperaves. Sí, ara sí. La gent no va al cinema a no ser que sigui alguna cosa tipus fenomen massiu, com poden ser Minecraft, com poden ser algunes estrenes de Marvel agafades amb...
1: No? Fins i tot
2: s'ha donat el fenomen contrari, que és que el que han començat com èxits a la tele de plataformes van al cine i ho peten. I aquest estiu, per exemple, hem tingut dos exemples. Un d'ara mateix, que encara la podem veure als cinemes, que estem al mes de setembre, que és Kimetsu no Yaiba, Els Guardians de la Nit. Sí. Això és una sèrie d'anime japonesa que ara ha fet l'última temporada dividida en tres pel·lícules al cine i ho està petant, ultrapetant arreu del món. Primer al Japó, està clar, sent la pel·lícula més taquillera de la història del Japó i arreu del món. Un. Dos, K-Pop Demon Hunters. Sí. K-Pop Demon Hunters, que Sony, una producció de Sony que no confiava en ella, va dir, mira, te la deixo aquí a Netflix i ja anirem fent, ultrapeta a Netflix, es converteix en un fenomen i tots els nens i nenes del món cantant I'm going up, i què passa? Va al cine per primera vegada, quan, a més, ja està a la plataforma. Per què? Per anar a cantar. Mm. Per anar a cantar al cine com si fos un karaoke. I va ser líder de taquilla als Estats Units, una pel·lícula que ja podies veure gratis a Netflix. Gratis, si pagaves Netflix. I altres exemples que el veurem aquest 2026 és Mandalorian. Clar. Star Wars, el gran èxit de Star Wars a la tele, que és Mandalorian, Salvar les distàncies i que em perdoni Andor, que és l'altra bona que han fet. Ara veurem tot l'arc argumental de Mandalorian acabant al cinema el 2026. Per tant, estem veient el fenomen contrari, no? Que una cosa que ho peta a la tele acaba anant al cine com a gran apoteosi i sobretot pel que deies tu, per convertir-ho en fenomen i en esdeveniment.
0: Clar, perquè el que em dona a mi la sensació és que ara totes aquestes pel·lícules de creadors que potser no són seqüeles o que no formen part d'una saga que ve d'una plataforma o d'una sèrie, tenen les de perdre anant al cinema. I el problema és que moltes vegades pel·lícules que passen per festivals, que són la leche, podrien ser èxits al cinema, acaben en una plataforma perdudes entre el catàleg, no? I per tant, aquest pas per cinemes que podria haver ajudat a consolidar no servei per res. La qual cosa fa que se perdi molt de productes bons arrossegats perquè al cinema només hi serveixen això, no? Els grans esdeveniments a les que la gent va celebrar, perquè és viral, perquè si ja hi vaig allà podré treure el mòbil i veuré com ho celebren amb el cas de Minecraft, no? I que hi feien molta cosa, o les reaccions de Marvel. Jo recordo quan vaig anar a veure No Way Home al cinema, jo que no soc molt de superherois, aquesta me feia il·lusió perquè l'Spiderman sí que m'agrada, i era una celebració. Hi havia un tio a Palma que totes les de Marvel que anava a veure al cinema ell hi era i ho celebrava molt i la gent cridant i tal. Clar, altres pel·lícules això no t'ho trobaràs.
2: Però vas a veure Sirat i no fas això, no?
1: Clar, però no és només això, o sigui, el problema no és només que quedin perdudes en plataforma, sinó que, o sigui, aquest fenomen o aquestes experiències que després recordes només passen perquè ets al cinema. O sigui, evidentment, ara estem parlant de casos concrets que són fenòmens, però, o sigui, no us passa que una pel·lícula que mireu a casa, a plataformes, no teniu el mateix record de la pel·lícula que si la mireu al cinema.
2: I perquè segurament no li parem la mateixa atenció. Encara estàs amb el mòbil, t'aixeques a buscar.
1: És molt més fàcil
0: que
1: t'hi estreguis.
0: Aquí anava a parlar del problema de la plataforma, que Netflix parla molt de que la televisió és segona pantalla per algun tipus de producte dirigit a un sector poblacional. Saben que han de fer productes molt senzillons, per això hi ha tanta púrria.
1: Però, sí, però és un peix que no s'agrada la cua, perquè així estan educant a gent que són segona pantalla i després acaba anant gent al cine que es pensa que el cine pot ser una segona pantalla.
0: Clar, i el que hauries d'anar al cine és més a veure la pantalla aquesta i punt.
1: I,
0: no?
1: I això, i són, vull dir, que ja no s'aposta pel cinema. I si no s'aposta pel cinema, la gent tampoc hi anirà. I al final també passa això, que treuen una pel·lícula al cinema i al cap d'un mes ja està a plataformes. I clar, la gent que dirà, doncs ja m'espero a plataformes. Però ets tu com a productora que has de dir, doncs no la veureu fins d'aquí un any a plataformes. Llavors com anirà més gent al cinema? Però clar...
2: Ja, però quan la productora també té la plataforma, què passa? Que Superman s'estrena el juny i ara aquest setembre ja la tenim a HBO.
1: Exacte. Exacte.
2: Llavors, ells mateixos saben que necessiten també fenòmens a la plataforma.
1: Sí, sí.
0: Però... I que hi ha moltes pel·lícules, que si no, sobretot de cinema espanyol, moltes pel·lícules que si no van a plataformes no fan res. Exacte. Perquè les estrenen al cinema, estan... un mes és ser generós, no? Potser estan 3 setmanes.
1: Sí, sí.
0: I gràcies a... En aquest cas haurien de dir Amazon i Filmin sobretot, que les recuperen i les posen en una plataforma perquè la gent les pugui veure. Moltes pel·lícules de cinema català també, a més, podrien tenir 3CAT.
2: La 3CAT, a veure, com que la gran majoria, no vull dir totes, sí, estan coproduïdes o té una participació de 3CAT, per tant, acabaran d'alguna manera podent-se veure a 3CAT. I... ara per anar acabant,
0: sí,
2: us he portat un rànquing, perquè veieu el que dèiem, de les pel·lícules més vistes de la història de Netflix. I la primera, tinc aquí la xuleta, és d'aquest estiu. K-pop Demon Hunters. Amb més de 300 milions de reproduccions, s'ha convertit en un 3 i no res, perquè no fa ni 2 mesos que l'han tret, amb la pel·lícula més vista de la història de Netflix, sense ser un producte de Netflix. Segona, i sort que l'ha superat K-pop Demon Hunters, Red Notice. És que no sabeu ni quina és, possiblement.
0: Sí, aquesta...
2: rock,
0: exacte, que sortia també la israeliana aquesta, la Wonder Woman.
2: Sí, sí, Gal Gadot, no? Sí.
0: Gal Gadot, aquesta, sí.
2: Oblidable totalment, però tot i així, 230 milions de reproduccions. Sí. Carry On, Equipaje de Mano.
0: Jo, ni idea.
1: Sí, la vaig veure fa poc.
2: Què?
1: És recent, aquesta, oi?
2: Val la pena?
1: No tant.
2: No tant, eh? No, però perquè veiem després...
0: Producte viral, no? Sense
2: sí, no, efectivament.
1: Sí,
2: i en aquest cas, producte propi que ells també promocionen, alerta. Perquè després, el recomanat per Netflix, les més vistes de Netflix, això també té un pes. Quatre, un altre producte de Netflix, aquest sí que una miqueta més de qualitat, Don't Look Up, aquella de Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, S'acaba el món...
1: A mi aquesta no m'agrada.
2: 170 milions de reproduccions. A mi sí.
1: Massa evident em va semblar tot. Una
0: era molt mastegat tot.
1: Molt mastegadet, sí.
2: Tu m'ho vaig passar bé, vaig riure.
0: A mi m'agradava, però, és cert, era molt mastegot, però també a la gent a la que havia d'interpel·lar, jo crec que si no li poses molt mastegador,
1: sí,
0: segurament se perdi, no? Però bé, i encara així, mira com va el país americà, així que, bueno...
2: Tanca el top 5, The Adam Project, aquella de sí. Ryan Reynolds.
1: Sí, normaleta, també.
2: Sí normaleta. Número 6, perquè és Bird Box. Aquella de la Sandra Bullock, amb món apocalíptic que has d'anar amb els ulls tapats.
0: Que hi ha una seqüela a Barcelona.
2: I efectivament, hi van fer una seqüela, Bird Box Barcelona, amb en Mario Casas donant voltes per la Barcelona feta pols.
0: Me va agradar quasi més la seqüela que la primera.
2: I interessant. No, la primera també està bé.
0: Està bé.
2: La salvem, aquesta. Vinga, la salvem. 7. Black in Action.
0: Ni idea. De què va?
2: És que si t'haig de ser sincer, no l'he vist. He vist el pòster i dic, no sé ni quina és.
0: Però és tot molt, i així, molt antiga.
2: 147 milions de reproduccions. Deuen ser fenòmens que arriben als Estats Units però que no transcendeixen massa arreu del món. Número 8, Leave the World Behind. Una estrena de fa un parell d'anys amb la Julia Roberts.
0: Sí.
1: A mi aquesta m'agrada.
2: Interessant. Interessant, i a més, producte cinèfil d'aquests de pensar, eh? Que m'estranya fins i tot que estigui en aquest... jo crec que les poques de pensar que tenim en aquest rànquing són Don't Look Up i aquesta Leave the World Behind. Després, The Gray Man. No. Tampoc sabeu quina és, oi?
1: No sabem, em sona
2: no?
1: Veure el
2: no ens ha transcendit. No, número 9, 139 milions de reproduccions, i aquí no n'hem sentit a parlar massa. I número 10, també una de les grans apostes de Netflix, Damsel, aquí col·locant a Millie Bobby Brown, de Stranger Things, amb aquest producte de fantasia que amb 138 milions de reproduccions sembla que va tenir èxit com a mínim de clics, però no ens ha arribat massa a ser un fenomen.
0: Ah, i la de la Natalie Portman amb Alex Garland, que ja ens deia Annihilation,
2: molt bona, però...
0: És molt bona pel·li, que a mi m'agrada molt.
1: Sí, però... Com es pot veure, la llista no és de les més pel·lis
0: més bones,
1: sinó de les més vistes.
0: Bé, per tancar això, poden dir coses bones de Netflix, o per exemple, recomanaria molt Godless, no sé si l'heu vist, una minissèrie, és així de l'oest,
2: sí.
0: Molt bona. Sí, per tancar una mica, que no tot sigui tot sigui això, no?
2: I per acabar, també hem de parlar un moment de les sèries, perquè també han estat en gran part de l'èxit de Netflix s'ha construït gràcies a les sèries. I en aquest cas, el número 1 i número 3 i número 4 de la sèrie més vista és El joc del calamar, Squid Game. Número 1, perquè la primera temporada ha estat la més vista, i número 3 i 4, perquè la segona i la tercera han estat la tercera i quarta més vista. Quin és el número 2 d'aquest rànquing? Wednesday, dimecres. Tim Burton, aquí colant-se dalt de tot, segurament per sorpresa, amb una sèrie que ara ha tingut la segona temporada, que de moment no està al rànquing, segurament, perquè encara no ha tingut temps de col·locar-se amb aquests números. O sí, perquè Squid Game, la tercera temporada, ja està amb aquests números. Però en qualsevol cas, el número 2. Si puc fer l'apunt,
0: no és gaire bona la segona temporada.
2: Encara no l'he vist, i mira que veus, la primera tenia il·lusió.
0: A mi que m'agraden coses gòtiques i de terror, no gaire. Vull dir, a veure, potser la veus vosaltres i us agrada molt, per això...
2: A millor ja no surt ningú ballant i s'ha fet el fenomen TikTok i ha baixat...
0: No hi ha fenomen TikTok, això també és algo important per Netflix.
1: Tampoc era bona la segona de Squid Game, i mira...
0: Ja, i mira, està, exacte.
2: Sí. Número 5, aquí sí que, paraules majors, Adolescents. S'ha colat allà en el top 5 amb 142 milions de visionats. Aquí res a dir, una sèrie total que en parlarem més aquesta temporada, haver de guanyar tots els Emmys i possiblement guanyarà bastants Globus d'Or. I acabem amb posició 8 i posició 10, Bridgerton. Que jo no he entrat en aquest fenomen, però sóc conscient de que molta gent hi ha entrat i puc entendre el per què agrada tanta gent.
0: Jo no diré que és púrria, perquè no ho és, però si fos púrria, seria de lo millor de la púrria. No sé si...
1: Se
0: m'entén? No és púrria, però si fos púrria, seria lo millor de la púrria. Això seria com...
2: Molt bé, m'agrada la definició. Jo no hi he entrat, la meva dona els ha vist sense mi, i ara ja com que em fa una mica de pal veure-les jo sol, i no crec que hi entri. I en el número 9, i aquí sí que una miqueta més de qualitat, de Queen's Gambit, que va ser una de les grans sèries de fa uns anys, amb 112 milions de reproduccions, escoren el top 10 entre totes aquestes grans.
0: M'estranya moltíssim
1: que... Stranger Things, sí, m'ha sorprès també que no estigui Stranger Things.
2: Doncs mira,
1: pensava que era un fenomen que estaria a dalt, també.
0: Sí. A més, enguany, que s'estrena la darrera temporada, és com una de les grans...
2: Potser se'n va parlar més de que no pas se'n va veure, no sé.
0: Pot ser. No, però el joc del calamar se sabia i s'ha dit moltes vegades que era més vista, però jo pensava que la tercera o quarta seria precisament Stranger Things.
1: Potser perquè Netflix no ha parat de créixer i la primera temporada, que és quan comença el fenomen fort, és del 2016, i potser en aquella època Netflix no tenia tants subscriptors i per això no està dalt de tot, i sí que està Adolescents, per exemple, que és d'aquest mateix any.
0: Si t'hi fixes, molt d'aquests productes són posteriors al Covid, la qual també fa... Perquè amb el Covid crec que una de les poques empreses que varen pujar fort, no? Varen ser el Zoom...
1: Totes aquestes.
2: Totes són posteriors al Covid, i me n'he deixat una, ara que ho veig, Dahmer, la de Jeffrey Dahmer, aquella de la sèrie. Me l'he deixat, el número 6.
0: Ara han fet com la sèrie dels monstres romantitzant els grans assassins d'Amèrica, no? Ara han de fer la de Let Gain, que
2: ara la faran ara,
0: jo em vaig fer una secció per Halloween fa, crec que dues temporades, i no, el personatge amb el que se basa Leatherface i la matança de Texas i tot això. Bé, ara jo crec que ja podríem anar tancant, no? Com a reflexió, possiblement voldria treure lo de la relació entre les plataformes i les xarxes socials, que ara ho heu comentat, no? Lo de Wednesday es va viralitzar per TikTok, i a mi em dona una mica la sensació, sobretot en Netflix, de que els productes de cada vegada van més orientats a les repercussions de les xarxes socials, a que es puguin compartir parts, i no tant a crear un producte per si mateix, i no només a Netflix, vull dir, les pel·lícules de Marvel, Deadpool era claríssim, moltes vegades ja estan més pensats perquè es pugui compartir a través de TikTok que no per si mateixos. No sé si ho heu vist, si hi estàu d'acord, si només és una petita part de les produccions, i que no opinau d'això.
2: Jo crec que sobretot la promoció s'encara molt amb això, també perquè els consumidors del futur són aquests, i si els hem de fer contents d'alguna manera, i si estan a TikTok i fan aquest tipus de coses virals, doncs haurem de fer-ho. Ara, per exemple, ja ho hem comentat, tot el fenomen dels Guardians de la Nit és una salvatjada, el que comparteix la gent de vaig aquí, m'he comprat el no sé què, he anat al cine disfressat, tot això ajuda molt a que després un producte es viralitzi i després, òbviament, es consumeixi en massa a qualsevol d'aquestes plataformes. És el que va passar amb Wednesday, és el que va passar amb Squid Game, és el que ha passat amb una manera diferent amb Adolescents, en aquest cas ha sigut més el boca-orella i la sorpresa de tot plegat, però el que està clar és que a través de les xarxes i d'aquestes comparticions, o sigui, el boca a orella d'avui en dia sí. és les xarxes. I exacte. Per tant, quan un fenomen d'aquests aconsegueixes que arribi a tothom a través de les xarxes socials, has creat un èxit.
1: Sí, però jo crec que això no ho envairà tot com, o sigui, com ens podem pensar. Vull dir, ara estem parlant de Netflix, per exemple, i pot ser que Netflix tiri més per aquesta estratègia, però altres plataformes que hem comentat, com HBO, com Apple, com Filmin, no fan pinta que hagin d'anar per aquí, vull dir que es mantindran... Segueixen creant sèries sense pensar en el TikTok, sinó pensant clar. En que la sèrie tingui qualitat en si mateixa. És igual el ritme i la repercussió. Al final volen crear contingut de qualitat i això jo crec que és... Vull dir, crec que no ho perdrem.
0: Esperem, doncs, que sigui així. Volies dir ara...
2: Sí, abans d'acabar, sí que ja ens ha fet el rànquing de quines plataformes hauríeu de tenir, però ara jo us porto dades. Quines són les plataformes exacte, que tenim sí. de veritat, no? Segons els rànquings de Just Watch, que és en aquest cas que aquí fa uns estudis i audita quines plataformes tenim i consumim en aquest país, la plataforma líder continua sent Netflix. Dic continua perquè és un liderat bastant llarg. Amb un 23% de quota de mercat. La segueix a molt poca distància a Amazon Prime, amb un 20% de quota de mercat. O sigui, aquí la guerra dels grans és entre Amazon i Netflix. Passem després ja a Disney, amb un 16%. O sigui, entre aquestes tres tenen un 2/3 de la quota de mercat de totes les plataformes que es consumeixen a Espanya. Amb un 12% Max, HBO Max, com se li digui ara avui en dia. Amb un 10% ja Apple TV, que ha fet una progressió bastant alta, i després hi arribem amb un 5% a Filmin. I un llarg etcètera de segurament un 10-12% d'altres. Val, entre les quals doncs, Movistar, Sky Showtime i unes que no hem mencionat però que també hi són, que són els streamings doncs, justament de 3Cat, de Televisió Espanyola, de la 3Play, totes aquestes que també tenen una quota molt més petita però la tenen.
0: Sí, el titular seria que Apple Plus ha superat Filmin, que normalment era sí. la que anava just després dels grans i ara ja s'ha situat com una més de les grans i ha desbancat a Filmin.
2: Ja fa un temps que això passa, ja fa uns quants trimestres sí. que això passa, abans sí que Filmin estava per davant, però Apple TV s'ha consolidat en aquesta cinquena posició i, a més, amb una tendència ascendent. I la tendència descendent, segurament més preocupant, és la d'Amazon Prime, que havia estat, com aquell que diu, empatada amb Netflix durant molt de temps i que segurament, per manca de contingut viral i que ho comenti tothom, està decaient en consum i, en canvi, les que pugen són Disney i Apple TV.
0: Molt bé. Doncs ara ja sí que sí, ens hem de despedir.
3: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola La Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herrick ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcoatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
3: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
6: Què tal, com estem? Salutacions cordials i benvinguts a aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio a Ràdio Sant Cugat 91.5 FM. Com sempre, un plaer tornar a estar amb tots i totes vosaltres per a recuperar alguns moments de ràdio històrics i també parlar una mica, avui ho farem d'actualitat, encara que sigui una mica de delay. Ara us expliquem el perquè amb el nostre company d'aventures radiofòniques, Jordi Caselles. Què tal, Jordi? Com estàs?
7: Hola, Esteve, què tal? Doncs, com sempre, ja saps, encantat d'estar aquí i de compartir, com bé dius, aquestes aventures radiofòniques. Doncs sí, avui toca parlar de novetats i de novetats estrella, algunes una mica sonades. Ara ho comentarem, perquè jo, quan me'n vaig assabentar, vaig pensar, ostres, carai... Ara ho descobrirem.
6: Bé, la veritat és que nosaltres no acostumem a parlar gaire de novetats, anem sempre cap al passat. Això és un programa de Maroteca, per tant, sempre anem cap enrere. Però també us volem explicar, entre altres motius, per què és així. Nosaltres enregistrem un programa des de casa, cadascú en el seu estudi, quan podem. I, per tant, això vol dir que el programa no el podem fer en directe per una qüestió de temps, de sincronisme entre nosaltres dos i l'hora d'emissió del programa. Aleshores, què passa? Que el que vas fent és anar acumulant programes, i els vas acumulant i els vas acumulant fins que surten a l'antena. I entre que gravem el programa i surt, passen, en algunes ocasions, mesos. Aleshores, clar, parlar d'una cosa d'actualitat es fa molt complicat, no? Però, vaja, sí que podem parlar d'un principi de temporada, que en aquest cas, quan s'emeti aquest programa, ja serà gairebé el final, però, com a mínim, en podem fer una mica de referència, perquè sempre hi ha en aquest ball de cadires entre una emissora i una altra que fan gràcia, no? Per exemple, el primer cas és el pas de Quim Morales des de RAC 105, abans de RAC 1, a Catalunya Ràdio. Ell ara està a l'última hora del matí de Catalunya Ràdio, de 11 a 12, amb Laura Rossell.
7: És així, com estava pensant, no? Com sempre diuen, no? Que han creuat la Diagonal, han saltat a l'altre cantó, a la Diagonal 614, que és on es troben els estudis de Catalunya Ràdio, i allà, doncs, en Quim Morales comença nova aventura. Sí, aquesta és una d'elles, però jo em vaig quedar impactat per una altra. Continua.
6: Bé, ja els fitxatges estrella també de les tertúlies. Això ha sigut una cosa també curiosa d'escoltar, no? D'una banda, hem tingut el fitxatge de Pablo Iglesias com a tertulià del món a RAC1 amb Jordi Basté. Un fitxatge també força sorprenent, tenint en compte que ell fins fa molt poc era polític de primera línia al govern espanyol. Per tant, un fitxatge a tenir molt, molt en compte.
7: La veritat és que sí, sorprenent, però òbviament força interessant. I del que jo tinc ganes de parlar, que haig de confessar que quan ho vaig sentir em vaig sorprendre, però al cap de 5 segons vaig pensar, tampoc m'estranya, que és el fitxatge de Mònica Terribas.
6: Com a tertuliana, o sigui, també del món a RAC1.
7: Com a tertuliana, exactament. Que, com bé tots sabem, doncs la Mònica havia estat al capdavant del matí de Catalunya Ràdio, sent competència directa d'en Jordi Basté, i jo últimament ja els veia molt junts, allò de... van fer la marató de TV3, i ja els començava a veure, doncs, amb molta... fins i tot, em sembla, recordo que... crec que va ser a la ràdio Cap per Vall que la Mònica va venir a RAC1 i va estar fent algun programa, va estar fent alguna cosa. I aleshores, quan ho vaig sentir, vaig dir, clar, dic, això havia d'acabar així, havia d'acabar. Al final passen de competència sana, però competència, doncs a col·laborar junts, o sigui que molt bé.
6: Bé, moviments interessants, com per exemple també la tarda de Catalunya Ràdio, que està presentada per Òscar Fernández i Elisenda Carot. L'Elisenda Carot estava en el concurs que es feia al migdia de 12 a 1 a Catalunya Ràdio fins ara, i l'Òscar Fernández, de fet, ja començava una mica abans, a les 2 del migdia, al Catalunya Migdia. Ara ja ha deixat la part d'informatius i està en aquest magazín de tarda, que també, evidentment, té una bona part d'informació, i que comença a les 3 de la tarda. Llavors és una fusió curiosa de dos personatges de la ràdio que ja estaven en aquesta mateixa emissora. Recordem que Elisenda Carot abans estava a RAC 105, al despertador de RAC 105. Bé, personatges que van fent voltes, però que sempre allà on van s'adapten i que saben fer uns espais de qualitat. I trobo que aquest ha sigut un moviment important i destacat i molt intel·ligent per part de Catalunya Ràdio.
7: Sí, ho és, ho és. I també vull comentar la nova temporada de la competència amb els Oscars, amb l'absència ja de la Natza Ferrer, que va deixar el programa a final de temporada, i la incorporació de la nova, diguem, veu femenina, la Noelia Carenzi, dins els guions.
6: Doncs...
7: Noelia Carenzi, és que el seu cognom és Carenzi, concretament, Noelia Carenzi.
6: Bé, sembla d'ascendència italiana, no?
7: Ho sembla, eh? Ara no ho puc assegurar, però sí, diguem bé el seu nom, Noelia Carenzi.
6: Doncs què et sembla si anem a escoltar uns petits extractes d'aquestes novetats a Catalunya Ràdio que hem comentat? Novetats, com dèiem, amb una mica de retard les comentem, però aquí estan. Anem primer a escoltar un petit fragment del matí de Catalunya Ràdio.

0: Estàs impacient.
1: Sí.
0: Sí, per què, per què?
1: Perquè avui t'he deixat tranquil·la. Avui no t'he trucat, des del telèfon vermell.
0: És que avui tens raó. Mira, jo t'ho agraeixo, perquè hem tingut una feinada.
1: Per això m'han dit, avui no la tabalis.
0: Però a mi m'agrada que em truquis, va.
1: Sí, home, sí, però si em diuen que no truqui, no truco també, és veritat.
0: Qui t'ho ha dit, això? No, ara no diguis noms aquí en antena, perquè potser faries quedar malament algú,
1: No l'empipis, avui a la Laura, que té molta feina.
0: Home, ha vingut el president Torra.
1: Per això, per això.
0: La ministra, l'hem tingut per telèfon, també.
1: Finalment.
0: Sí, l'hem pescat, sí.
1: Sí.
0: Sí, sí.
1: I nosaltres avui farem un concurs amb el president Torra.
0: Apa!
1: Sí.
0: Què dius?
1: Després ho explico. Però serà el protagonista del concurs de l'última hora del matí de Catalunya Ràdio.
0: La prova del nou?
1: No. De quin color porta el calçotet?
2: No. Hello Kitty.
1: Serà una altra cosa, però ja ho explicaré.
0: D'acord, d'acord, d'acord. Oh, no m'ho perdo, això, eh?
1: Doncs nosaltres ens hi posem, Laura.
0: Apa, fins ara.
1: Gràcies.
3: Al matí de Catalunya Ràdio arribem a L'Última Hora, amb Quim Morales, Charlie Pi i Joel Díaz.
1: Bon dia, catalans, catalanes i catalanis. Això és L'Última Hora del matí de Catalunya Ràdio i amb el permís de la Laura Rossell, aquí comença la rematada final a 7 hores de ràdio trepidants, on us estem posant al dia de tot el que passa al nostre país, als dels altres, al planeta i a l'univers. Aquí teniu en Joel Díaz. Bon dia, Joel.
4: Bon dia, Maquinote.
1: La Charlie P.
2: Bon dia, Quim Morales.
1: I també en Xavier Pérez Esquerdo, en Jordi Ramoneda, la Carla Verdés i l'Albert Joder controlant la taula de so, els fathers i les mothers. Bé. Dimecres, 1 de setembre, dia de retorn a certa normalitat laboral per molts de vosaltres. I la normalitat laboral per en Joel Díaz, a aquesta hora del matí, és donar-se motius per dir avui no em suïcido. Ah!
4: Avui no em suïcido, Quim, perquè he pensat que si em suïcido no podré veure jugar Braithwaite i Luke de Jong com a davanters titulars del Barça, i és una cosa que a mi em fa moltíssima il·lusió, i saps per què?
1: Per què?
4: Perquè és el més a prop que haurà estat mai el Barça de ser l'Espanyol. I és que, a vegades, Quim, això de no suïcidar-se no passa tant per superar la teva pròpia desgràcia com per comparar la teva desgràcia amb les altres i llavors animar-te per comparació. I convindrem, amics i amigues, que hores d'ara, per molt malament que estiguis, al Barça segur que està pitjor.
1: Sempre s'ha dit que passejant el gos es lliga molt. I en Xavier Pérez Esquerdo avui ho vol certificar. On et tenim, Xavi?
5: Doncs mira, sóc a un parc, perquè he hagut d'anar a un altre, tenia previst un camp prohibit als gossos.
1: Ostres!
5: Els gossos
1: són...
5: Sí.
1: El que tenen de prohibir són les persones, en segons quins parcs, perquè els gossos pobrets no fan res.
4: Home, fan res, fan caca.
1: Fan caca,
2: però la persona ho recull.
1: Exacte.
2: És la persona,
1: és la persona que s'ha de prohibir, la persona que no recull la caca.
5: I he anat a un altre parc, que es troba a la plaça de l'església de Sant Gregori Dramaturg, aquella plaça rodona, aquella església rodona, doncs allà hi ha un parc...
1: No Sant Gregori Dramaturg, com vaig escoltar un dia.
5: Bueno, mira...
2: Ai.
5: Mira, és que m'estan parlant... És que tenen un pipí, no sé si el coneixeu més popularment pel del Dir, un gimnàs que hi ha aquí enorme.
2: Ah, sí.
5: Doncs
2: sí,
5: hi ha un pipí cant tan gran que no trobo l'entrada. Perdoni, em podria dir per on s'entra el pipí cant?
2: Ah, per l'altre
5: carrer.
1: Abans de fer la volta, Xavi.
4: Salta la valla, Xavi.
5: Escolta, que això és molt llarg, eh?
2: Per l'altre carrer.
5: És gran, oi?
6: El problema és la sorra aquesta.
5: Què li passa a la sorra?
6: Que fa malament a les articulacions dels gossos.
1: Ai, aquesta sorra és dolenta pels gossos.
2: Ai, que hi fiquin...
6: Si corres a la platja, a la sorra que no sigui, que no sigui dura...
5: Ah, doncs...
1: És dura.
2: Han de fer com els parcs infantils que posen aquells terres.
5: Ui, jo tinc entès, no sé, clar, que els traumatòlegs de persones són diferents de les d'animals.
6: Bueno, jo soc veterinària i t'he dit això.
1: Ai, hosti, si t'he dit una veterinària, llavors callo.
5: Vale, però no, és que vostè m'ha dit que córrer per la sorra de la platja és dolent, jo crec que és bo.
6: No, és dolent si sorra... Si corre la sorra, que és tova.
1: Sí. Clar, si és el cap de creus.
6: Si tu veus la gent que corre, és a l'orilla del mar.
5: Sí,
6: no és tan tova la sorra. Així sí que...
1: Bueno, Xavi, que tenim feina, tova, nosaltres.
5: D'acord.
6: El problema de la sorra és
1: a la sorra.
5: Vale, et torni a dir on és l'entrada i la...
6: La tens per aquí, per Ganduixer,
5: sí?
6: I per l'altra carreta.
1: Ja està,
6: no
1: sé ja hi serem.
5: D'acord, doncs mira, jo vaig anant cap allà per a l'entrada i vosaltres aneu fent.
3: La Maroteca de la Ràdio.
7: Doncs aquí teníem L'Última Hora del matí de Catalunya Ràdio amb tot l'equip d'humor de Quim Morales i amb aquesta persona, Jordi, que no sé si t'ha recordat una mica a la doctora Cabezas, per la manera de parlar.
8: Ostres, doncs una mica potser sí. Sí, sí, aquesta barreja, aquesta, diguem, del castellà-català, no? Una persona intentant parlar català, però que es nota tremendament que és castellano parlant.
7: Exacte.
8: Doncs sí, sí, sí, una mica. Em feia gràcia. Diu, la sorra depèn si és tova, si és sorra dura. Diu, bueno, diu pel cap de creus. No? Bueno, el cap de creus és tot roca, no? Però

0: aquest humor hilarant que tant m'agrada del Quim Morales i del Pérez Esquerdo, que vaig tenir, sempre ho dic, l'oportunitat un dia de creuar-me amb ell i fer-me una foto, i és molt simpàtic.
1: Molt bé, doncs seguim amb les novetats de Catalunya Ràdio. Ara anem a la tarda de Catalunya Ràdio i anem a escoltar un exemple de com sonen Òscar Fernández i Elisenda Carot a l'antena de Catalunya Ràdio.
2: A Catalunya Ràdio, de 3 a 7. La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Òscar Fernández i Elisenda Carot.
3: Passen 7 minuts de les 4.
4: Òscar, ja tenies ganes, que arribes a aquesta secció? Digue'm que sí.
3: Totes em venen molt de gust, però, escolta'm, tenir aquí, que hi tenim a l'estudi, sembla
4: que
3: la garantia d'aprendre, de treure informació que ens servirà i de passar-ho bé, per tant.
4: Apunteu els que esteu a casa. A veure, esteu tornant a la feina, esteu tornant a l'escola, esteu tornant a les vostres residències habituals. Tàper és una cosa que ens capfica per estalviar quartos, però també per dinar, menjar, sopar, sa. Per tant, Ada Parellada, bona tarda.
5: Bona tarda.
4: Avui farem un recull del que hem de fer per menjar sa.
5: A veure.
4: Però, abans, hi ha una notícia que té molt capficada.
5: Sí.
4: Perquè has trobat una notícia que parla de carmanyoles, la del sopar de carmanyola que vam fer ahir a Vilassar de Dalt.
5: Sí, em va
4: agradar. Per celebrar que han eliminat els peatges. De fet, nosaltres vam parlar amb un dels seus representants.
5: Celebrar.
4: I què passa?
5: Celebrar i carmanyola. Fixa't com la terminologia fa que tingui una connotació diferent un recipient amb menjar dins, Tu dius carmanyola i de seguida, o friambrera, com jo em deia quan jo t'ho dic.
4: Friambrera tota la vida.
5: La vida. Això carmanyola ho vam aprendre més tard, però també trobo que s'escaia molt bé. S'escau molt bé, però qualsevol cosa fa com et remet a la llibertat, alegria, romaní, farigola, excursions, amics, sí. Saps? O sigui, això és carmanyola.
4: La croqueta freda.
5: Croqueta freda.
4: Bona.
3: Macarrons i carn arrebossada.
5: Ara, i truita de patates a la meva època.
3: Jo sobretot macarrons i carn arrebossada, però alguna truita de patata també havia caigut.
5: També. I si dius pícnic, te'n vas directe a la platja. O sigui, el cervell et porta a la platja.
4: Platja, sí, o paratge verd,
5: O paratge verd.
4: Sí.
5: Síndria.
4: Síndria. Les cabines de muntanya, jo també. Sí, síndria, també.
5: Síndria, cerveseta.
4: Això és a totes hores, una mica,
5: També. Crits de quitzalla, tot això és síndria. Quan ho fas sota un taulat, això de cosa de... Saps? Llavors, piscolabis, pica-pica, bufet... Bueno, és igual. En qualsevol cas, sempre és una cosa festiva, alegre, companyia, sanefes de paper, llumetes, tot
4: Sant
5: això.
4: Sant Joan, sí.
5: Sant Joan. Però quan el mateix menjar, els mateixos macarrons, la mateixa carn arrebossada, el mateix recipient de vidre, li dius tàper?
4: Sí.
3: No fa el pes.
4: Fa baixar la libido estomacal. Ara.
5: I llavors tot et porta cap a llums d'ordinador, fluorescents, o la banda sonora del tàper, que és...
4: Oh! M'està pujant l'ansietat ja, només sentir això,
5: Despertador.
3: Oficina.
5: Ah, mira, el telèfon fix, redacció, que només hi ha a les oficines de telèfon fix.
4: És veritat que et diuen tàper i ja penses,
5: ja
4: microones lluny, ja. No ho podré escalfar, ho he de fer el pollastre una mica menys perquè després l'escalfo al microones i si no se'n passa...
5: Bons consells.
3: Perdona, no. I més.
4: A veure què dius.
5: Quants tàpers portes a l'esquena?
3: Les sobres. Perquè això també...
4: Sobres a mi m'agrada més dir-li cuina de recapte.
3: Si fas un dinar, estàs a casa, fas un dinar i dius, estira-lo una mica, i així ho endup també.
4: Sempre. És que em surtin dues racions,
5: Saps què passa? Que com que ningú... Els tàpers els menges bàsicament sol i procures que quedi enlluernat per la llum de l'ordinador, de la pantalla.
6: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
1: Bé, doncs moments divertits, un punt de vista diferent d'Òscar Fernández, deixant una mica la vessant informativa habitual i aprofundint en aquesta vessant una mica multidisciplinar que ens porta un magazín, que jo no sé si ho hem parlat mai. El magazín és un espai que sempre ens porta aquesta flexibilitat i pots posar pràcticament de tot, des d'informació fins a humor.
0: Doncs sí, a més amb la frescura de l'Hisenda Carot. Home, el magazín, com bé deies, permet insertar quasi de tot. Pots parlar de música, pots fer una secció informativa, pots fer unitats mòbils al carrer, pots fer moltes coses, no? Potser un dels programes més difícils segurament d'aquí una, perquè has d'omplir amb molta cosa variada, doncs dues ben bé hores que acostuma a durar un magazín, o tres, depèn de com, no? Però dues horetes jo crec que ja està bé. Doncs això, no? Que requereix un guió dinàmic, molt variat i que, òbviament, doncs, a nivell de producció té la seva complexitat.
1: Ara, per dinamisme el nostre, el de l'hemeroteca de la ràdio, perquè sí, ara viatgem en el temps uns quants anys enrere, ens anem al 1983, concretament el dia 16 de juliol, a Ràdio Joventut, per escoltar un personatge que va néixer en aquest programa que es deia Peques, el que ja hem escoltat diverses vegades aquí al nostre programa, que es diu Padre Apeles. No sé si et sona.
0: Ostres, el senyor Padre Apeles, sí, home, i tant, i tant.
1: Amb un joveníssim Padre Apeles és on es va donar a conèixer aquí a Ràdio Joventut el Peques. Anem a escoltar.
7: Apeles, ¿qué tal? Buenos días.
8: Buenos días.
7: Nos va a indicar cuáles son esos sitios a los cuales vosotros a lo largo del día de hoy, sábado 16 o mañana, domingo 17, podéis acudir.
8: Pues sí, es verdad. También el ayuntamiento se preocupa de que los niños que por cualquier motivo pues no van a estar todo el verano fuera, sino que se van a quedar aquí en nuestra ciudad, se puedan divertir de alguna manera. Uno de los centros principales de diversión durante este verano es precisamente el Parque de Montjuïc. El Parque de Montjuïc, como sabéis, pues tiene muchos alicientes, como pueden ser los jardines. Hay tres jardines muy importantes, el Costellubert, el Cinto Verdaguer y el Joan Maragall, con colecciones de cactus y de árboles muy raros y muy bonitos. Luego también hay gran cantidad de museos, como el arqueológico, la Fundación Miró, el Museo de Artes Gráficas y muchos otros. Hay, por ejemplo, el Mirador del Alcalde, con el suelo tan bonito diseñado por el arquitecto Tarrats. Hay el Parque de Atracciones, hay el funicular, el transbordador, etcétera, etcétera. Pero principalmente, y ahora cara al verano, el Ayuntamiento se ha propuesto revitalizar la cultura en Barcelona. Esto lo ha conseguido mediante las temporadas del Teatre Grec. El Teatre Grec ya no es una cosa nueva de este año, sino que ya ha sido tradición en Barcelona. Con este teatro pretenden convertir Barcelona pues en una plataforma de intercambios con el extranjero, pretenden modificar la imagen de una Barcelona paralizada culturalmente en el verano, y esto lo han conseguido este año mediante 79 representaciones de teatro, 7 óperas, 24 danzas, 36 conciertos y 61 recitales. Pero vamos a una cosa más práctica, que es vosotros cómo podéis participar en este teatro. El Teatre Grec principalmente tiene su centro, digamos, en Montjuïc, en el Teatro Griego, pero debido a la gran cantidad de actuaciones que hay y que a todo el mundo pues no podría caber allí, se ha tenido que repartir por distintos centros urbanos. Y la programación infantil está centrada en el Turo Park. Y en el Turo Park los días 16 y 17 podréis ver el Kamama Teatre con la obra Gus Gus Gak, de Carme Dolesa. Acordaros, los días 16 y 17, el Kamama Teatre en el Turo Park.
7: En el Turo Park, por lo tanto, el sábado por la tarde y el domingo por la mañana, y el domingo por la tarde, precisamente hoy y mañana, el Gus Gus Gak, precisamente una obra también dedicada a vosotros. Y si os gusta el teatro, ya lo sabéis. Y si os gusta el cine, pues atención, porque dentro de un instante está aquí Mireia Peiro para daros también aquellos consejos relacionados con el mundo de las salas de exhibición, para que podáis ir a ver las películas que en este verano también se están representando en Barcelona. Y que, por cierto, que en los cines se está muy fresquito, porque como el aire refrigerado, pues no pasas tanto calor. Vas al cine, te lo pasas bien, y de paso, pues no pasas calor, te refrescas un poco.
1: Doncs aquí teníem Padre Apeles, una regressió en el temps brutal.
0: Doncs sí, jo el vaig descobrint a la televisió, ho vaig a confessar. Desconeixia ja aquest passat radiofònic de Ràdio Joventut. Quan vaig sentir el tall vaig pensar, ostres, doncs no sabia que venia de tan enrere. Em pensava que era una cosa que havia ja, diguem, sortit del no-res ja de gran, però no. Té tota una trajectòria ja des de ben adolescent, diguem.
1: Aquí és on va començar tot. Jo estava passant les cintes de Marta del Cerro a l'ordinador, i de cop i volta en una d'aquestes cintes surt aquesta veu i dic, a veure, i quan diuen Apeles dic, ja està, mira, sí, és ell, no m'he equivocat, sí. No? Molt més jove, evidentment, clar. Perquè era un nen pràcticament, però aquí és on va començar, i ens deia l'entrevista que li van fer en Jordi Basté quan vam anar a RAC1 que, vaja, que era una persona molt intel·ligent, és a dir, que es va espavilar amb aquesta vessant tan mediàtica. Però vaja, que si d'alguna manera hi ha arribat és per això, és perquè és una persona amb moltes capacitats.
0: No, està clar, és així. I jo, com et deia, el vaig descobrir en el programa del Xavier Sardà, Cròniques Marcianes, que es feia en aquella època a Telecinco. I abans jo no havia sabut mai res d'ell. Però no, com hem descobert, i aquí a la Maroteca de Ràdio, per això ens agrada tant aquestes coses, no? Recopilar velles cintes que ens permet, doncs, això, fer grans descobriments.
1: Doncs vinga, canviem d'història. Ara anem cap als programes musicals.
9: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat.
10: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.

0: Totes aquestes, precisament, són les coses que farem per tu. Des d'ara mateix i fins al punt just de les 6 de la tarda. Com deia Alan Price, el que havia estat durant molt de temps teclista del grup The Animals. Una de les seves millors peces, publicades en el 77. Just for you.
1: Aquí teníem aquesta ràdio fórmula de Rec 105, però no em diguis que Sílvia Tarragona, Jordi, perquè no ho és.
2: Doncs ja sembla molt.
1: Molt, molt, és un to molt semblant, però no és ella.
2: Però no és la Sílvia Tarragona, no. I volia comentar que sempre hem parlat moltes vegades de quadrar una música, que és allò de, dit ràpid, doncs el locutor llença la música, va parlant i just acaba quan comença a cantar normalment. Però aquí veiem un exemple del revés, de quadrar el final d'una cançó. I està molt ben fet, perquè a més fa unes pauses, una mica acord amb el compàs de la música, i acaba, doncs, acaba parlant just ja en el final de la cançó.
1: Molt bé, ara seguim parlant de música, però en aquest cas d'un programa que tu em vas facilitar el record, perquè jo el tenia com molt llunyà, perquè vas recuperar unes cintes on hi havia unes gravacions impagables. Anem a escoltar d'entrada la sintonia d'aquest programa que sonava a RAC 105 a principis dels anys 90. Un tema que, de fet, ja tenia uns anyets des de l'any 1980.
2: En efecte, estem parlant del fill d'Otis Redding. Aquesta cançó es diu El despertar.
1: Un funky molt interessant, amb aquest baix.
2: I tant.
1: Totalment funky. Doncs bé, aquesta era la sintonia de Hot 100, un dels programes de RAC 105, que estava presentat per en Jaques.
2: Exacte, per en Gabriel Porcà, ja desaparegut Gabriel Porcà.
1: Doncs anem a escoltar Gabriel Porcà amb aquest sentiment de que ja no estigui amb nosaltres des de ja fa alguns anys, però recordant aquest bon fer que tenia ell al micròfon, un bon fer molt, molt especial.
3: Bona nit, Fox. La patilla continua. Hot 100, Billboard Singles, a la RAC. Moques, de la llista americana dels charts americans. Moques d'en Jaques. Moques de l'ordinador de l'estudi 3, de la pantalla de vídeo, dels clips que punxarem des d'ara i fins a les 11 de la nit i de les 10 primeres posicions del Hot 100, altrament dit Hot 100. Per començar i trencar el gel, una arrambada genial.
4: Aló?
5: Hola.
4: Hola, amb qui parlo?
5: Amb el Lemus.
4: Amb el Lemus?
5: Sí.
4: I d'on truques, Lemus?
5: De Barcelona.
4: I què és el que volia fer en Jaques?
5: Que si et deixava saludar.
4: Dispara, ràpid.
5: El Titus?
4: El Titu?
5: El Titus.
4: El Titus?
5: Sí.
4: El Titus.
5: El Teixi?
4: El Teixi?
5: I el

0: meravella d'aquest maxi. Sona força bé per tenir ja dos mesos com aquell que diu. Una altra trucada al 209-2802. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Amb qui parlo?
1: Amb el Barrufet.
0: Amb el Barrufet forçut.
1: Què la... passa ja, Castillo?
0: Ets el forçut, l'enrotllat?
1: Sí. No, no,
0: què? Quin Barrufet ets tu?
1: No ho saps, l'entremaliat.
0: Ah, l'entremaliat. Digues, dispara, Barrufet entremaliat.
1: A veure si punxes una mica més de música guapa, tio.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí.

0: És un quart i dos minuts d'onze. Sé que possiblement el teu carro el tens fent cua. Sé que possiblement et preocupa la gasola que porta el teu carro. I sé que segurament estàs fart de conduir el teu carro. Diuen que quan el clip es veu... passen coses molt rares.
1: Una setmana després...

0: el número 1 i totes les novetats de la llista americana del Billboard. RAC Hot 100, de dilluns a divendres, de 10 a 11 de la nit, a RAC 100 FM.
1: Bona nit.
2: Escolta.
1: Sí, escolto.
2: Et pots donar la galeta?
1: Quina?

0: Allà, bona nit.
1: Hola, soc la Gemma.
0: Ets la Gemma? I d'on truques, reina?
1: De Barcelona.
0: I què és el que volies?
1: Que em punxis una galeta.
0: Molt bé, quina?
1: De la Laika Praia, de la Madonna.
0: El número 1. Sing us heaven, help me. You can't, John Estus. És una galeta que canta George Michael i John Estus.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Quins temps, Jordi, quins temps. En jaques, a la nit, vaja, fantàstic. Quan em vas passar aquestes gravacions vaig pensar quina sort tenia això, perquè feia anys sí. i panys que no sí. podíem tornar-ho a escoltar.
4: I tant. Jo ho escoltava estirat al llit ja. Jo tenia el meu radiocasset que podia desmuntar els dos altaveus laterals i el que era el cos central on hi havia les platines el tenia sobre la tauleta de nit. Llavors tenia els auriculars connectats a la sortida d'auriculars, petitons a les orelles, i clar, amb la mà dreta de seguida li donava el rec a la cinta. I allà escoltava doncs, fins que no m'adormia tota la ràdio que podia.
3: Doncs mira, hem anat a una gravació del 1989 i de fet en tenim més que ara us anem a oferir perquè val molt la pena d'escoltar aquestes trucades d'aquests adolescents, bàsicament, que trucaven a aquestes hores, que no sé quina hora era això, cap a les 12, una cosa així?
4: Era tard, jo crec que sí, que era aquesta hora ben bé. Sí, no estem parlant de les 9 del vespre, ni molt menys, sí, era tard.
3: Doncs vinga, anem a escoltar aquestes trucades d'adolescents, n'hem escoltat alguna, anem aquí a continuar amb aquesta gravació de Hot 100, presentat per en Jaques, en Gabriel Porcà, el 1989.

0: Antoni Joan.
1: Antoni Joan.
0: Sí, senyor.
1: I d'on truca el senyor Antoni Joan?
0: L'Hospitalet.
1: L'Hospitalet?
0: Sí, senyor.
1: Que viu a l'Hospitalet o és que tens la nòvia a l'Hospitalet?
0: No, només hi me'l vic aquí.
1: Ah, me'l vius?
0: Sí, senyor.
1: Amb qui? Amb el teu gos?
0: No, no, amb uns companys.
1: Amb uns companys?
0: Sí, senyor.
1: I què feu? Què feu? Què feu?
0: Estudieu,
1: treballeu, què feu?
0: Estudiant de tant en tant.
1: I què estudieu?
0: Bueno, de tot. Informàtica, física, aquí de tot.
1: Ah, sí? I què és el més difícil?
0: Home, informàtica, evidentment.
1: Sí, per què?
0: Perquè és el que faig jo.
1: Ah, està bé.
0: Ei, et volia demanar un favor.
1: El que vulguis.
0: Escolta, Llaques, quina és la música aquella que poses sempre quan comences de baix? Aquella música que sent com un baix o alguna cosa així.
1: Allò?
0: Sí.
1: Allò ho va fer el fill d'Otis Redding.
0: No fotis.
1: Sí.
0: Hòstia.
1: El fill d'Otis Redding va fer un grup a l'any 1980 que es deia The Readings. I aquesta cançó es diu El despertar.
2: L'Enric.
1: Amb l'Enric?
2: Sí.
1: L'Enric de on?
2: De carrer Sobranyes.
1: Ah, molt bé. A l'Enric del carrer Sobranyes.
2: Sí, em dic Enric Sobranyes, és el carrer Sobranyes.
1: Ah, vius al carrer Sobranyes, també?
2: Sí, sí.
1: Tu saps que el psiquiatre oficial d'aquest espai de ràdio es diu Sobranyes?
2: És que s'ha estat allà, tio.
1: Ah.
3: Hola.
1: Tu també tens alguna cosa a veure amb el psiquiatre aquest Sobranyes?
3: Fa la meva classe.
1: Sí, ei, no?
3: Però escolta'm, Jaques.
1: I on estudies tu?
3: Eh?
1: On estudies?
3: No, primer vull dir que sóc el Marc Mormeneo, eh?
1: El Marc Mormeneo?
3: De Sant Cugat.
1: Quina canya de Sant Cugat, tio.
3: Ei, escolta'm.
1: Digues.
3: Deixa saludar una noia que estimo molt. Es diu Blanca.
1: Sí? I estàs molt enamorada d'ella?
3: Home,
1: estàs massa. Molt enamorat d'ella o què?
3: Massa, tio.
1: Sí? Per sí. Què?
3: Home, perquè és un amor platònic d'aquests que a primera vista els trobes pel carrer i ja està, no?
1: Però, vull dir, amb ella hi ha marro o no hi ha marro?
3: Home, sí, hi ha marro, perquè és lo normal, no m'entens? Sí,
1: no sé què és el normal en aquests casos.
3: Home, lo típic que es fa, no?
1: Què es fa?
3: Una mica d'allí, una mica d'allà, i entre tots, doncs mira.
1: Aneu fent, no?
3: Sí, es va tirar.
1: Guai, guai.
3: Ei!
1: Hola!
4: Hola,
1: bona nit, amb qui parlo?
4: Amb l'Ester.
1: Hola, Ester, d'on truques?
4: De Bellaterra.
1: De Bellaterra, i què és el que volies fer en Jaques aquesta nit?
4: Dues coses, una, saludar.
1: I la segona?
4: Et demanaria que em posessis Bros.
1: Ah, bona nit, amb qui parlo?
5: Bona nit.
1: Amb qui parlo, sisplau?
5: Amb Jordi de l'Hospitalet.
1: Amb Jordi de l'Hospitalet.
5: Escolta, punxa'm una galeta.
1: També plou a l'Hospitalet?
5: Jo diria que sí, una miqueta.
1: I la Zodiac, ja l'has inflat, la Zodiac?
5: Sí?
1: Sí. La teva Zodiac de quin color és, tio?
5: Vermella i de color groc.
1: Amb qui parlo, sisplau?
6: Amb Pinotxo.
1: Amb el Pinotxo. D'on truques, Pinotxo?
6: D'Igualada.
1: D'Igualada. I què fas, Igualada? Vius a Igualada o és que tens la ràdio Igualada i la vas a sentir a Igualada cada nit?
6: A Igualada.
1: A Igualada què?
6: La ràdio.
1: Tens la ràdio Igualada i vius a Barcelona?
6: No, a Igualada.
1: Ah, vius a Igualada?
6: I sí, la penya?
1: I la penya com es diu, la penya?
6: Oh, no en tenim.
1: Doncs vinga, comença a saludar, tio, i en sabrem els noms.
6: Ara són el Mariol, el Josep, el Rafael i el Jaume.
1: Vinga. Telèfon 209-28-02. Bona nit.
7: Hola.
1: Amb qui parlo?
7: Amb l'Helena.
1: Quina canya, l'Helena. On truca l'Helena?
7: Des de Barna.
1: T'estimo, Helena.
7: Jo també.
1: Aquesta nit que faràs, reina?
7: Doncs, no sé.
1: No ho saps encara?
7: No ho sé encara.
1: Quina canya. Quan ho sabies, em trucaràs?
7: Què?
1: Que si ho arribes a saber, em trucaràs?
7: Sí, ja et trucaré. Escolta, puc saludar?
1: A qui vulgui.

0: Bona nit.
1: Amb qui parlo?
0: Xavi, de l'Hospitalet.
1: Quina canya! De l'Hospitalet!
0: Ei, xeques!
1: Digues,
0: et saludo!
1: Em saludes?
0: Ei, feliç any nou!
1: Gràcies, tio!
0: Ei, punxa'm una galeta del Bruce Springsteen!
1: La galeta!

0: Mariana, sóc una amiga.
1: Que et fimo, Mariana, que et fimo.
0: Sóc una amiga de la famosa Kitty.
1: Sí o no?
0: Sí, de la famosa Kitty.
1: Ets amiga, però vull dir, no has trucat del mateix telèfon on truca la Kitty, no?
0: No.
1: No, et truques de casa...
0: Està molt bona, eh?
1: Sí o no?
0: Sí.
1: Descarat. Què vols, que me l'enrotlli, o què?
0: Sí, sí.
1: Sí, vols que m'enrotlli amb la Kitty?
0: Has tingut sort, eh?
1: Què?
0: Has tingut sort.
1: Per què?
0: Perquè és molt bona.
1: Que està enamorada de mi o què?
0: Sí.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Doncs no m'ha dit res.
0: Està boja per tu.
1: Sí o no?
0: Sí.
1: I què fa per les nits?
0: Mira, pensa en tu.
1: Es dona la beguda?
0: Sí.
1: Quina canya.
0: Em portes una galeta?
1: Sí.
0: En tens una dels Beatles?
1: Dels Beatles?
0: Sí.
1: Dona, però em sorprens. Quants anys tens tu?
0: Jo?
1: Sí.
0: 14.
1: I te n'anem els Beatles?
0: Sí, molt.
1: Que tens germans grans?
0: Sí.
1: Quants?
0: Un de 17 anys.
1: I la gran dels millors són els de 17 anys?
0: Sí, i molen.
1: Quina que és? Doncs dona, demana'm el que vulguis dels Beatles.
0: La que a tu t'agradi.
1: La que a mi m'agradi?
0: Sí.
1: Sí?
0: I la dedico a la Kitty.
1: Et punxarà el gelós submarí, que és molt, molt...
0: Puc saludar?
1: Reina, t'estàs passant, eh? I turned up the radio.
2: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. L'hemeroteca de la ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Jordi, em poses una galeta?
4: Sí, exacte. Una, com la vols? Correcte. Una cookie, si fos en anglès. Sí, amb un terme que jo crec que no s'està utilitzant avui en dia, no?, de posar una galeta. Posa'm una galeta.
3: Bé, jo no sé si feia referència, clar, la galeta del disc, la part sí. Que tu podies arribar a tocar sense cap problema, la part central on anava escrit, doncs, qui era el disc, la cançó, això és la galeta, no?
4: Sí, exacte, però posar la galeta, doncs això, posar una cançó. Déu-n'hi-do les trucades, eh? Adolescents total, 14 anys, eh? Ja anaven... Alguns ja anaven forts, eh?
3: Sí.
4: A més, jo crec que era com una... Era la xarxa social d'aquella època. Uh-huh. O sigui, la gent es trobava en el programa de ràdio on es trucava i se saludava. Era el punt de trobada, era això. I és el que diem avui en dia, no? Això s'ha anat perdent. No. Això de truco, puc saludar? No, tu saludes els teus amics en un instant a través del WhatsApp o en un grup d'amics, en un grup que tingueu, no? No cal esperar la nit, que vària gent t'escolti a través de la ràdio, aleshores emetis un missatge, no?, a tota aquesta gent que t'escolta. No?
3: Però esclar,
4: això s'ha perdut, aquesta essència.
3: I aquesta interacció amb aquesta persona que està a la ràdio, que et fa la conya, que et va traient temes... clar, això també s'ha perdut. Si no hi ha aquesta interacció que fa que hi hagi una conversa interessant i divertida, i a més, amb en Jaques, amb aquest eco, per cert, que això també ho hem vist en molts casos, aquest eco en el micròfon, doncs, que feia que fos una cosa una mica més espectacular, no? Amb aquestes conyes i aquesta manera de parlar també tan particular, que trobem tan a faltar, que feia que fos un personatge absolutament reconeixible i diferent dels altres, no?
4: És així. Li donava aquest punt DJ, no? Aquest punt una mica com de cabina, de discoteca, també, no? Que sones amb aquest eco. I això, i el que tu dius, generava una complicitat, a fi al cap, no? Era com el col·lega de la ràdio, no? El trucaven, ei, ja, què tal, com estàs? I es creava, doncs, això, aquesta interacció. Coses que s'han perdut, que sempre tinc el dubte si podrien tornar a funcionar. Sempre m'ho plantejo, no? Està clar que els temps canvien, les tecnologies canvien, però no sé, per què no, no? O sigui, per què no un programa on... A veure, anava a dir, un programa on la gent truqui. Home, ja el tenim, i des de fa molts anys. Estem parlant de la nit dels ignorants, de Catalunya Ràdio, no? Això no s'ha perdut. El programa el fan els oients. Però algo similar, musical.
3: Escolta'm, prenem nota i potser en el futur, com sempre diem, les propostes radiofòniques van i venen. Bé, ara continuem i anem a escoltar una persona que va formar part de la plantilla de Ràdio Sant Cugat durant molts anys i amb el qual vaig coincidir i vaig tenir la sort de poder fer molts relleus. Ell era tècnic de so, també era locutor de programes musicals i, vaja, jo crec que ha fet de tota la ràdio. Estem parlant d'en David Villena. Curiositat personal que ara recordo. Ell treballava almenys llavors a Sharp, a Sant Cugat, i... jo tenia, com tu recordes perfectament, Jordi, perquè ja n'hem parlat aquí en el programa també, un reproductor de minidisc al cotxe que tenia un petit problema, i és que de vegades es quedava algun disc enganxat a dins, perquè en podies posar 3 més 1 i en algun moment el canviador s'espatllava. Doncs bé,
4: just.
3: Ell era tan amable que portava el soldador, o no sé què feia, allà mateix a la ràdio, i me l'arreglava. cosa que, evidentment, estalviava unes reparacions que segur serien bastant costoses i un temps preciós sense poder disposar d'aquest fantàstic artilugi al cotxe. O sigui que, vaja, ho recordo molt de carinyo. I ara anem a escoltar les seves paraules, a veure què ens explica en David Villena de la seva experiència aquí, a Ràdio Sant Cugat.
5: Hola, Esteve. Em presento, jo em dic David Villena, i us explico. Mira, la meva relació amb la ràdio va ser absolutament casual. A mi sempre m'havia agradat la música, però mai havia plantejat l'opció, la possibilitat d'entrar dins del món de la ràdio. Un dia la meva germana anava a veure un amic seu, company nostre a Ràdio Sant Cugat, el Xavi Montero, que, si no recordo malament, en aquella època feia ja el programa Super DJ i corria l'any 94-95, si no recordo malament. Total, que la vaig acompanyar. I sembla ser que el Xavi, estant allà, doncs va veure com que jo estava bastant atent al que feia, i és que realment em va resultar molt interessant, era un món desconegut per mi, em va resultar molt interessant. Total, que em va proposar si volia anar allà i veure una mica com funcionava el mundillo i fer-li un cop de mà, i sí, sí, total, que a partir d'aleshores doncs anava, ell m'explicava com anava a la taula de mescles, jo li tirava els discos perquè llavors encara anàvem amb el tema dels vinils, perquè no hi haguessin buits, perquè no hi hagués aquell moment fins que es comença a reproduir la cançó. I així vaig començar en el tema de la ràdio, després ja vaig començar doncs, a fer de tècnic en publicitat, de tècnic en algun programa, algun programet a l'estiu, allò a les hores a les que tothom està fent la migdiada i ningú escolta la ràdio, però així anava agafant una mica de pràctica. I després ja van venir els programes. El primer recordo que va ser el Bones Vibracions, que era una herència, era un programa que ja funcionava, i no recordo, però m'imagino que el locutor que el radiava aleshores doncs devia marxar i vaig agafar jo el relleu. D'aquí després van venir altres programes d'estils tan diferents com des d'un programa de chill out, passant pel Cotton Club, que era, com a requisit, les veus havien de ser veus de color, veus negres, amb estils molt diferents, però va ser un programa molt interessant. Després hi havia un altre que era de músiques d'anuncis publicitaris, tant de cançons que són clàssiques, que s'han fet servir en anuncis de publicitat, com el contrari, cançons que potser eren desconegudes, però que gràcies a anuncis de publicitat doncs es van fer molt, molt populars. I així van anar passant els anys fins que va arribar un moment que compaginar la vida professional, la familiar, la ràdio se'm feia complicat i llavors ho vaig deixar, tot i que he de confessar que de tant en tant això ho portes una mica a les venes i entra el coquet de que algun dia em posaria davant de la taula i em posaria a fer un programet. La vida m'ha portat per llocs molt diferents, fins al punt de que el que jo em dedico no té absolutament res a veure amb el món de la ràdio, sinó estic en una marca de cotxes, venent cotxes. O sigui que aprofito per fer una falca. Si algú necessita un cotxe, poseu-vos en contacte amb l'Esteve. Doncs res, un plaer haver participat amb vosaltres i Esteve, una abraçada.
6: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llops. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
3: Un plaer tenir la veu, encara que sigui enregistrada, d'en David Villena, que, per cert, David, compte, perquè si dius que si algú vol un cotxe es dirigeixi a l'Esteve, compte, perquè tu i jo no som competència directa, però vaja, que jo també em dedico a això, és a dir que...
4: Ho he pensat, que ara et prendràs clients.
3: Sí, sí. En fi, doncs una abraçada molt forta pel David. Seguim amb més personatges de Ràdio Sant Cugat, amb el qual en aquest cas ja hi hem parlat, amb Ivan Medina. Si te'n recordes, Jordi, ell ens va explicar sí. Que va estar al Fricandó matiner fent entrevistes de carrer.
4: Correcte.
3: Doncs aquí tenim alguns extractes d'una jornada en la qual preguntava sobre uns rècords Guinness d'aquells xorres a la gent per preguntar-li quina opinió tenia al respecte. Anem a escoltar.
7: Bon dia, Badó, bon dia, companys. Tornem a sortir al carrer. I per què? Perquè la veu del poble sigui la protagonista una vegada més. Atenció, perquè la notícia va de Guinness. Sí, senyors. Un actor especialista es veu que s'ha llançat rodant per 134 esglaons per aconseguir aquest Guinness. Però això no queda aquí, perquè es veu que una altra noia, a la vegada, també s'ha fotut un pentinat de 2 metres. Saps què dius? Home, petit, petit, tampoc seria. Però és més, m'he apuntat aquí una sèrie de números de recordatori perquè el pentinat, atenció, constava de 3.000 passadors, ha fet servir 10 quilos de colorador, 30 litres de tint, 1 litre de laca i pesava ni més ni menys que 25 quilos. Que dius, a veure, tampoc seria... tampoc caldria, no? Així que hem sortit una vegada més al carrer i ho fem per saber què estaria disposada a fer la gent per entrar en el rècord Guinness. Si tinguessis la possibilitat d'entrar dins el llibre del rècord Guinness, què faries?
8: Córrer molt. Córrer sense parar.
7: Com el Forrest Gump?
8: Sí, mínim.
7: Però no... per què?
8: Perquè voldria córrer. M'agradaria córrer molt.
7: Córrer per córrer. Això és una mica... a veure, bon rotllo, és una mica tonto, no? Això de córrer per córrer o què?
8: Sí, una mica.
9: Treu les millors notes de l'escola, suposo. Però...
7: sí, en plan així repel·lent.
9: No sé, és
7: que... si ser el millor de la classe potser hi ha moments que implica tenir jo... no amb els rotllos, però comentaris, ser la millor del món deu ser l'hòstia, ja.
9: Suposo.
7: Segueixes volent ser la millor de les notes, ja, o no?
9: No tant. No. Home, estaria bé treure bones notes i això, tenir una bona carrera i això, però, home, clar, també té aquest costat negre.
10: Por ser la... yo qué sé, la portadora de mayor amor del mundo.
7: Però tu ja el dones, ja, o no?
10: Sí, però segurament no soy la campeona.
11: No tinc ganes de fer el pena, jo, per guanyar.
7: A veure, què m'estàs dient? Que tota la gent que està dins el llibre del rècord Guinness és sinònim de que és el pena?
11: No, però... és, és
7: ara, que... jo tinc un jefe, per exemple, jo tinc un jefe que té el rècord Guinness d'hores en televisió. Digue-li algo, jefe, llavors.
11: Ja, però no sé, és matar-te, no? Fent algo, i a lo millor, no sé... és que perds coses de la teva vida, perquè potser pots perdre la vida, fent segons quines coses.
7: Com què? A veure...
11: no sé, per exemple, hi ha coses de... jo què sé, potser tirar-te d'una muntanya des d'un pis molt alt o alguna cosa, no sé, des de molts metres, no sé.
7: Home, hi ha proves tontes, això està clar.
11: Sí, per això, ho dic per això, perquè hi ha proves tontes que jo no faria per... perquè no vull matar-me.
7: Però i quina faries? Quina diries? Ah, mira, a mi aquesta em faria gràcia, saps? Que se'm recordi per sempre.
12: Sí, dius, pues, tindria el rècord Guinness de tenir l'armari ple, doncs pues sí, ho faria.
11: Sí. Però coses senzilles.
7: A veure, senzill...
12: que portés a mi de veritat.
7: Però com per... què? Com què? A veure, però mulleu-vos una mica.
11: Però, per exemple, menjar moltes hamburgueses per quedar-te amb 100 quilos només, mira, i després operar-te. No, no pot ser.
7: És sinònim de que normalment són allò tonteries, el rigor guins, o no, no té res a veure?
11: Per mi sí.
7: Sí?
11: Sí.
7: Atenció, companys, perquè ve una bici, l'intentarem parar, però la història és que no s'aturi. Per un moment, no, no, no, però segueix, segueix, segueix, però no, no frenis, no frenis. Escolta una cosa, tu has pensat algun cop entrar dins el llibre del rècord Guinness?
13: Ah, doncs pues no.
7: I si t'ho plantegessis ara, per exemple, què t'agradaria, per què t'agradaria entrar? No, no, però no deixis d'anar amb bici, tu segueix, eh?
13: Pues la persona que més tarta de xocolata mengés en una hora.
7: Per què? T'agrada molt o què?
13: M'agrada molt.
7: Quan creus que has pogut menjar en una hora? Hòstia, baixa una mica el ritme, que jo no m'aguanto ja.
13: Pues, digues, pues digues. Una tarta potser d'un quilo i mig, tranquil·lament, o 2 quilos.
7: Sí, no, no t'engreixes?
13: Sí,
7: no t'engreixes?
13: No, després faig bici.
7: I això de la xocolata i el sexe, això què?
13: Ah, bé, bé, eh? Es combinen bé.
7: Sí, però es pot combinar, no, això?
13: I tant.
7: Sí?
13: Sí, sí.
7: Escolta, i ara que portes bici, entrar al llibre del rècord Guinness per alguna història de bici, què?
13: Impossible.
7: No t'agradaria?
13: És que seria impossible. Vull dir, soc molt patata. Com estàs veient?
7: Home, portes un ritme considerable, eh?
14: Toques amb una pilota. Menjar ous, ous durs. Fer toques amb el cap, ficar-se dins d'una capsa de gel, ja sense menjar...
7: Bé, ja que veig que tens imaginació, saps? Que, jo, que bueno, com estàs dient diferents coses, per exemple, un programa de televisió, no sé, fer un rècord de programa de tele, quan creus que pot estar el màxim d'hores de tele seguides?
14: Una setmana i no sé...
7: seguit, eh? Seguit, seguit, seguit, sense dormir, sense res.
14: Dormir...
7: el mateix presentador.
14: 4 dies. El mateix presentador.
7: Menys, em sembla.
14: Menys.
7: I és català.
14: És català.
7: Ah. Va, fes memòria, sí, va, fes memòria, a veure si et sona.
14: No tinc ni idea, eh?
7: Et diré una pista. És que és el meu jefe, saps? Llavors, no sé,
14: tu
7: digues alguna cosa.
14: Ara sí dic, no?
7: El Badollador. Tu saps qui és el Badollador? Sí. Saps que té el rècord Guinness de presentació de televisió?
14: No ho sabia.
7: Doncs el tenia.
14: El tenia.
7: I el té.
14: El té, no?
7: Què li diries, va? Ja que t'està escoltant, què li diries?
14: Però moltes felicitats. L'he vist per la tele bueno, i per la ràdio també l'he escoltat. Molt bé, m'alegro per ell. I, bueno, i a veure si us torna a superar.
7: Catalunya, companys, fins aquí el reportatge. Badó, que res, ja sabem tots que per gustos colors. Doncs aquesta salida de la demostració, que els rècord Guinness, ja saps tu que a vegades són tontos i a vegades no. I és l'excusa, potser, ja no de fer la pilota, sinó de felicitar el jefe, perquè si no ho sabeu, en Badollador té el rècord Guinness d'un programa de televisió, de fer més hores seguides de tele, i això no és fàcil, us asseguro que no sé gens fàcil. Així que mira, jo també aprofito, saps, i deixo caure el meu granet de sorra, i res, Badó, tio, que felicitats. Vinga, salutacions ben cordials, petons, abraçades, tot allò que vulgueu, i més des del carrer, tornarem a sortir i ho farem per més coses. Vinga, que vagi bé, adéu!
2: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
3: Doncs sí que teníem a l'Ivan Medina des de RAC 105 amb el Fricandó Matiner, amb en Badollador, i aquestes entrevistes fetes a peu de carrer, que en aquest cas no estaven muntades. És a dir, això és el minidisc original en el qual, amb el seu Walkman, sortia al carrer l'Ivan i anava intentant parar la gent per fer aquestes entrevistes, vaja, aquestes propostes, diguem, com escoltàvem, de rècords Guinness, que molts eren molt xorres, eh?
4: Sí, sí, sí. A més, això que comentaves del minidisc i el Walkman és el mateix que jo ja feia també en la meva època a Ràdio Rubí. Li dones el rec i au, a gravar. Que més enllà de les entrevistes, com sempre dic, és molt més interessant el que no surt. Val? Que això és molt més, és molt més morbós, diguem, no? El que no s'arriba a emetre, no? Mm. Què li diu la gent que no vol contestar. Però vaja, centrats en el que dèiem, sí, home, aquell que m'ha dit de menjar ous d'usos, no diré cap atractiu, no? Això com a rècord Guinness, però vaja.
3: Bé, hi ha també el que menja no sé quants calçots, no?
4: Sí, bueno, però el calçot, ostres, això, sucat amb la salsa, més atractiu que l'ou dur, no? Que és una mica més sosso, diguem.
3: Bé, si tu agafes el llibre aquest de Guinness dels Rècords, hi ha unes bestieses allà increïbles, sí. Vull dir que pots trobar absolutament de tot, i qualsevol excusa és bona per sortir en el llibre aquest.
4: Està clar. Què més?
3: Doncs bé, de fet ja anem acabant. Estem esgotant els últims minuts del programa d'avui, en el qual hem fet, vaja, un programa bastant eclèctic, crec jo. Hem anat tocant diverses tecles, diverses emissores, diverses èpoques, i sí. Us recordem que tenim un e-mail, Jordi, a la vostra disposició, per si ens voleu fer qualsevol comentari o si voleu enviar-nos gravacions de ràdio i podem veure si les podem emetre.
4: Doncs sí, us el recordem. És amaroteca@radiosantcugat.com. amaroteca@radiosantcugat.com. Tal com diu l'Esteve, encantats que ens envieu tot el que pugueu tenir de gravacions antigues. Aquí les posarem i les comentarem.
3: Doncs marxarem amb un programa que és meu, un Rock and Classics, enregistrat no fa pas massa, i en el qual vaig fer referència, com m'he adonat a l'escoltar gravacions meves de fa ja alguns anys, coses de la ràdio. En aquest cas, parlava d'una cançó que la primera vegada que recordo haver-la escoltat va ser amb en Mikimoto, a Catalunya Ràdio, i també, a més, després vaig viure, com ara mateix jo explicaré en aquesta gravació, el moment en el qual el Mikimoto va rebre aquesta cançó en format, si no recordo malament, fins i tot maqueta, i la va posar en antena a Catalunya Ràdio. Amb aquest document us deixem i us emplacem a escoltar-nos aquí a la Maroteca de la Ràdio ben aviat, a Ràdio Sant Cugat. Gràcies per escoltar-nos i gràcies a tu, Jordi, per la companyia.
4: Doncs gràcies a tu, Esteve, per la gran aventura. Continuem, que vagi molt bé.
3: Igualment. Seguim amb més històries, més músiques que no deixen indiferents. Us puc explicar una petita anècdota d'aquest tema. Recordo que jo el vaig escoltar, doncs, no sé si quan va sortir, però sí una mica després, però també recordo com explicava en Miquel Calzada i Olivella com va escoltar per primera vegada aquesta cançó. Estem parlant dels Sau, amb el seu treball de debut No puc deixar de fumar, publicat el 1987, i un dels seus singles que va arribar a Catalunya Ràdio, de la mà dels mateixos Carles Sabater i Pep Sala, i el que va fer el Miquel Calzada va ser punxar-lo. I recordava el Miquel Calzada en un reportatge sobre tota la història de Sau, que quan va posar aquesta cançó per primera vegada es va quedar molt sorprès, va pensar... Que bé, música en català i de qualitat, i que a més no desentona gens amb la música que sonava en aquells moments, que era actualitat. Així doncs, un punt de vista també radiofònic des del qual us enfoquem aquesta cançó de Sau, que a mi també em va agradar molt quan la vaig escoltar. Un tema que es diu Sense estil. I us portarem fins al final del programa d'avui molts més temes que a mi no em van deixar indiferent i em van sorprendre, com per exemple cançons de AC/DC, de Sopa de Cabra, Héroes del Silencio, Led Zeppelin, U2, Black o Rolling Stones, entre d'altres. Així doncs, teniu sense interrupcions bona música fins al final del programa d'avui, el Rock and Classics. Disfruteu-ho.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Hèric ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Tornar a casa, viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjars.